0: és de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron, el del Senyor dels Anells, avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70 del segle passat, o la reproducció d'un objecte helipoïsoidal daurat de grans dimensions que, segons testimonis recollits per l'FBI, el 2023 va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat. Esports del Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres Llevant 3 o Sassuna 2, un triomf que manté el Llevant van en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
1: Fins aquí les notícies. A 3 jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
2: Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
1: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
2: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure el pou.
1: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'Ucamp Girona d'ACB.
3: Comença a acariciar una Lliga.
2: I diumenge, el clàssic.
3: Cada cop de colores blaugrana.
1: El Barça Madrid.
2: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
1: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
2: Tot Gira.
1: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
4: Dissabte 9 de maig, el Suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento cor.
4: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
2: El Suplement, amb Roger Escapa.
4: Aquest dissabte, el Suplement des del Clínic.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Víctor Villar als Sons Celestials, i rebem la visita d'una persona que podríem dir que ha viscut unes quantes vides. I el més sorprenent de tot plegat, com a mínim des de fora, és que és capaç de fer conviure aquestes vides sense morir en l'intent. Parlem amb una dona que, per sobre de tot, és actriu i divulgadora perinatal, algú que va quedar tan sacsejada amb la seva maternitat que va decidir que volia dedicar el seu temps i energia a ajudar altres mares. I d'aquesta voluntat n'ha sortit un centre d'acompanyament integral a la maternitat, dos llibres, un podcast i un Instagram, Madremente, de 265.000 seguidors. I també moltes paraules que emocionen i reconforten i que potser un dia seran cites que algú farà servir per entendre'ns millor, com, per exemple, que la maternitat amaga una feina que trenca el cor, ensenyar a viure sense tu a la persona sense la qual tu no pots viure.

0: Andrea Ros, què tal? Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb tu, la veritat. Quin inici més xulo.
0: Sí, t'ha agradat o què?
1: Sí, molt. Sí.
0: Sentim aquesta cançó dels Antònia Font, que hi ha un moment a la lletra que diu: arriba un dia que sa vida és un teatre que es diu felicitat. Clar, tu coneixes el teatre, això de viure sense tu, també. Et sents identificada una mica amb aquesta frase?
1: Mira, és que em ve la pregunta de què és la felicitat. Jo crec que estic en un moment de la meva vida, justament, que estic com redefinint una mica aquest concepte. Com que sempre m'ha fet molta por créixer, i ara que em sento com adulta, estic començant a trobar-li el plaer a les coses que s'acaben, i a que la felicitat potser no és aquella cosa idíl·lica, sinó que té més a veure com estar amb tu, en pau, no? Llavors, bueno, això, penso que les coses s'acaben i estic com bastant en pau amb aquesta idea de deixar-ne, no? De deixar-ne els fills, de deixar-ne els projectes, de deixar-ne els vincles, de que les coses venen, t'ensenyen una cosa i després es modifiquen, no? Jo crec que no acaben de desaparèixer mai, sempre es queden com amb tu, les coses que has viscut. I per primera vegada a la vida començo a estar en pau amb això.
0: I així estàs aprenent a gaudir dels comiats, eh?
1: Crec que sí, i no gaudir des d'aquesta idea de que gaudir és algo guai, divertit, sinó gaudir com de, bueno, estic aquí i he passat un any de la meva vida en el que he hagut de dir adéu a moltes coses i a persones, i bueno, crec que estic podent estar en els comiats i entendre que formen part dels processos, i que potser no se'ls ha de tenir por, no? Que sempre fa por que les coses s'acabin, però que potser s'acaben perquè venen altres coses després, no? I redefinir gaudir com una cosa de estic a gust, no m'hi barallo, està sent plaent. Bienvenidas a la vida secreta de las madres. Somos Andrea Ros y Paola Roig, y si hay algo que sabemos hacer es hablar de lo que les pasa a las madres mientras son madres.
2: Pensábamos que lo que queríamos hacer era por fin contar las cosas nosotras, ¿no? Empezábamos el podcast diciendo: los hombres siempre han hablado por nosotras, nos han dicho cómo tenemos que hacer las cosas.
1: Uy, mira, això és l'experiència més heavy que he viscut. Després de ser mare, suposo, no? Clar, s'ha de dir que ser mare és el més heavy, i no seria mentida tampoc. Però a nivell de feina, de vincular la feina amb la vida personal, crec que la vida secreta de les madres ha sigut com un viatge molt heavy. Han sigut 3 anys molt intensos, ens han passat moltes coses que no preveiem, evidentment desitjàvem, o sigui, clar que fantasejàvem amb arribar a un munt de dones, però el que ha passat ha sigut sorprenent a cada pas, no? Totes les coses han passat, tant el podcast, seguir 10 temporades, com la gira en directe, tot ha anat perquè les dones que ens acompanyaven ens ho han anat com demanant, ens hi han anat portant, i això ha sigut com el més emocionant. Però sí, efectivament, és una de les coses de les que m'estic despedint, no? Estic posant punt i final a una experiència que ha sigut increïble, però que toca que és fins aquí, no? Que no és per sempre, sinó que la nostra energia per seguir parlant d'això s'ha acabat, almenys durant un temps, no? Necessitem posar un pausa. També pensàvem, quan pensàvem en acabar-ho, a dalt, no? Amunt, com que no morís, no? Com decidir nosaltres quan acabava. I això farem just ara, d'aquí unes poques setmanes, ja fem la traca final.
0: 16 de maig, Poble Espanyol, el gran comiat. Si ens esteu escoltant en directe, això doncs encara ha de passar, però potser hi haurà qui ho està recuperant en podcast que dirà: ai, m'ho he perdut, no?
1: Bueno, tindrà tots els podcasts gravats sempre, sí, això és el bo.
0: Però què passarà? Què passarà? Què teniu previst?
1: Doncs el que tenim previst és els aquelarres que acostumem a fer, no? Que al final són cercles de dones gegants, imagina't, més de 1.000 persones juntes, escoltant-se les unes a les altres, però en aquest cas convidem a dones que han estat amb nosaltres en el podcast durant aquests 3 anys i que creiem que representen cadascuna una d'aquestes aquests moments de la maternitat, no? Hi haurà una llevadora, hi haurà sexòlogues, hi haurà, bueno, pues activistes que es dediquen a la conciliació, com la Laura Baena, no? O dones com la Tònia Costa, que parla de què passa quan els teus fills són adults, no? Llavors farem un viatge, una mica, un recorregut durant tota l'experiència materna, acompanyades per dones que ens han acompanyat des del principi, no? I direm adéu.

0: Déu-n'hi-do, això com sona, eh?
1: Sona guapo, eh?
0: Sí, eh? No, de veritat. Que hi ha bandes que viuen d'això que tampoc no sonen tan diferent, eh? De veritat. Sí.
1: Bueno, tenim uns tècnics molt xulos que ens acompanyen a la gira i que per sort són músics i són qui ens ha ajudat, no? Necessitàvem un himne. O sigui, amb el que estàvem vivint, necessitàvem un himne que seguís explicant el que sentíem, i per això vam fer aquesta cançó. I primer vam plantejar, de parlar amb alguns grups que ens agradaven. De fet, vam estar en converses amb alguns, però bueno, era difícil i vam dir, per què no ho fem nosaltres, no? Al final som nosaltres qui estem connectades amb aquestes dones. I vam fer juntes la lletra i el Marc, que és el nostre tècnic, ens va fer la música juntament amb la Laura, la seva companya, i bueno, és molt guai, ara tenim una cançó a tot arreu.
0: Un altre check que podeu fer, no?
1: Sí, no s'acaben mai. Sí,
0: fantàstic. Ara et proposo un joc que fem sempre, que es diu Espècies d'Espais, que anirem posant cançons i anirem passant de l'espai més gran a l'espai més petit. Vale. I et demanaré que diguis alguna cosa que et suggereixi, vale, la cançó i l'espai.
2: Espècies d'Espais.

0: no podran sonar els 10 minuts de la cançó.
1: No, quina llàstima.
0: Però sí que la podem comentar. Aquesta és la cançó que, si ara se't presentés un extraterrestre aquí i li volguessis ensenyar qui som,
1: sí,
0: li posaries aquesta cançó de Taylor Swift, eh? Aquesta, sí, cançó que va dedicada al Jake Gyllenhaal.
1: Correcte, no? Molt bé, estàs molt posat. Sí, sí, però perquè penso que és l'única cançó... Si hagués de triar una cançó sense la que no pogués viure, si em diuen s'ha acabat la música, només em pots triar una, triaria aquesta. Llavors sí, però clar, ho trio jo perquè el que significa per mi Taylor Swift és molt heavy, no? És l'artista que jo porto escoltant des que tinc 13 anys i sento, a més, que és una artista que ha moldejat i modificat i acompanyat una mica qui sóc, no? La meva personalitat, les coses en les que somio, les coses en les que crec. Bueno, créixer amb un artista és molt potent, no? Llavors, seguir sent fan seva ara, tot i que és com molt, és molt odiat, no? Dir que ets Swiftie i algo com de, no? Com que la gent li fa com mandra. Però sí, a mi aquesta pava m'ha construït. O sigui, gràcies a les seves lletres he entès les coses més importants de la meva vida. Llavors, jo, si hagués d'explicar qui sóc, diria, mira, escolta això, i si vols després em fas preguntes sobre el tema.
0: I com has viscut tu, com a Swiftie original, no? Tot aquest ascens de la Taylor per acabar convertir-se, com ara mateix, l'altre dia Spotify publicava unes dades dels artistes més escoltats de la història i Taylor és la número 1. Per tant, a vegades passa això, quan descobreixes algú des de molt aviat, no veure que de cop ja cada vegada es fa més gran.
1: És
0: ho pots
1: guai
0: viure amb ràbia o pots viure amb amor i...
1: Sí, jo ho he viscut amb amor i amb odi en fases també, no? Quan t'agrada un artista des de tota la teva vida hi ha àlbums que dius, vaja puta merda, no? Però després els agafes uns anys més tard i de cop... Jo, per exemple, estic descobrint Folklore, que és un disc que ella va treure el 2020, que jo estava tancada a casa amb dos bebès i que en aquell moment em va semblar que no m'interessava gens i ara és probablement el que més estic escoltant, no? Llavors jo crec que no és tant una relació amb la Taylor com a tal, sinó una relació amb mi mateixa escoltant la seva música, no? Llavors a mi que arribi a tothom em sembla increïble. De fet, ella desprèn com una energia molt potent entre les dones, no? Com una sororitat, un missatge de... Ja no ens diran més que estem boges, no? Perquè entre nosaltres és suficient amb que nosaltres estiguem les unes al costat de les altres, no? Llavors, a mi m'emociona molt veure nenes de 7, 8, 9 anys als concerts d'aquesta tia plorant perquè mola, perquè crec que és una de les millors lletristes que tenim ara mateix.
0: Que és una manera de... Suposo que per tu vas escoltant cançons antigues de la Taylor i relaciones amb tu mateixa...
1: D'aquell moment.
0: Amb les teves... Et venen records del moment, no? I tot plegat, no?
1: Absolutament, sí, sí. És com quedar-se... Poder fer un viatge en el temps, escoltar aquestes cançons.
0: Doncs recreem-nos una mica més amb la Taylor.

0: Fearless, aquell disc, i cançó, també, no? I aquí ens trobem l'André del 2008.
1: Sí, que no? És una mica la d'ara, eh? A mi aquest disc em passa una cosa, que és que em dona permís per seguir vivint amb intensitat les coses. Mm-hmm. Perquè jo sempre, a mi sempre se m'ha castigat molt en els meus entorns ser intensa, no? Sempre ho he viscut com una cosa que estava malament amb mi. I, curiosament, ha sigut la música de la Taylor la que m'ha permès i ha fet com bandera, inclús, de sentir les coses amb intensitat. I fa poc ho parlàvem amb la Paola en un dels capítols del podcast, que jo ara que estic a punt de fer, la setmana que ve faig 33 anys, i m'adonava que segueixo vivint les coses amb la mateixa intensitat que abans, i jo pensava que quan un es feia gran baixava el volum de les emocions, de l'amor, del desig, de la fascinació, de l'alegria, no? Jo sempre tenia aquesta mirada dels adults com persones que estan en control, no? Com que no perden el control, està tot com ben compartimentat. I jo no em sento així i ho celebro. Celebro seguir-me enamorant amb intensitat, seguir fantasejant amb intensitat, seguir disfrutant amb intensitat. I aquesta cançó em recorda que fer-ho llavors estava bé, però que fer-ho ara també.
0: Mm-hmm. Intensitat és hipersensibilitat, també?
1: Pues mira, no ho sé. Jo crec que no ho sé, mira, fixa-t'hi. Jo crec que no, perquè hipersensibilitat en mi, com en el meu vocabulari, va com lligat a una cosa xunga, perquè és hiper, no? És massa.
0: Sí, sí, sí.
1: I a mi el concepte massa el vinculo com a algo negatiu, no? Com m'he passat. I estic molt en pau amb ser intensa. Llavors, jo crec que és diferent, perquè ser intensa és anar-hi amb tot, no? Avui que estem fent aquest viatge, no? Amb aquesta cosa de la mort, tal, no sé què, jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. Això és el que me n'adono. I llavors, jo celebro molt ser intensa, però no és massa, és la mesura que jo puc sostenir, llavors és suficient.
0: O sigui, més por a viure que a morir, eh?
1: Jo crec que sí.
0: És interessant aquest concepte.
1: Jo crec que sí, evidentment, no tothom, però parlo com que últimament em trobo molta gent com que li fa por viure experiències, no? Com que sembla que la maduresa et reclama com que et comportis. No? Com no pots sortir de la norma, del que s'espera de tu, que ets una persona adulta, que el que ha de fer és treballar, cuidar els fills i ja està. No? I quan tens una mica de ganes de viure més coses que les que estan com per obligació, bueno, hi ha aquesta cosa com, ai, és massa, no? Com, per què t'atreveixes de tant? Sí, ho sento una mica així, en general. Per sort, les meves amigues al voltant no, eh? Són persones que m'acompanyen. Però ho observo en la societat en general, com, hòstia, ja ningú s'arrisca, saps? Ja ni... Hem perdut inclús l'energia d'activisme. O sigui, ja no hi ha... o sigui, ningú sindicalitza ja, no? És com poses un post a Instagram i ja estàs en contra d'Israel, però això no és activisme, saps? Mm-hmm. Després s'ha d'anar a despedir la flotilla quan surt del port de Barcelona i s'ha de... No? I penso que hem perdut ja com el foc de viure coses i de lluitar-les, no? Tant amb l'activisme social com amb l'activisme més personal, no? Pues amb l'amor, amb les amigues... Jo sí que sento que està passant això.

0: Són els germans Serrasols, el Ginestar, amb aquest de tot el món. El món, com el veus, Andrea?
1: Actualment? Doncs sí. Pues és un desastre. És un desastre, però alhora sento que tenim l'oportunitat de tornar com als inicis de tot, que són les cures, no? Ara que estic molt com obsessionada amb l'antropologia, estic molt llegint i com revisitant molt com tota la feina que va fer Margaret Mead, que és una antropòloga estadounidense que va viure fa molts anys, uns quants, i ella deia que la primera senyal de civilització va ser un fèmur trencat que es va curar, no? Ella així explica que la humanitat neix aquí, no? Quan algú se li trenca el fèmur i una altra persona decideix quedar-se a cuidar aquesta persona que no podrà caminar, no? Llavors, sento que ara tenim l'oportunitat de tornar a això, no? A quedar-se amb algú que necessita que et quedis. Que sento que ho hem perdut molt en el món en general, però insisteixo que crec que tenim l'oportunitat i que crec que l'única manera de canviar el món tal i com està ara és per aquí, és a través de les cures, és a través de la infància, de la criança, de la comunitat, tot i que serà un procés lent, crec que és l'únic que pot servir, tornar a quedar-se.
0: Mm-hmm. Quedar-se a les cures. És un missatge optimista?
1: Mira, jo crec que sí. Jo fa molts anys que estic molt enfadada amb el món, no? I amb les carències que tenim, amb les dificultats que viuen les mares, amb la violència que reben els infants sistemàticament. Però en aquest moment de la meva vida en què estic creixent i sentint tantes coses noves, una d'elles és deixar d'estar enfadada i passar-me una mica a la tendresa, no? Fer servir aquest... De fet, Adrienne Rich, que és una escriptora que m'agrada molt, ella parla de que la maternitat és còlera i tendresa a la mateixa vegada, no? Com dos cares de la mateixa moneda. I crec que en realitat el món en general és les dues coses, no? Com que la tendresa i la còlera són el mateix, però mirat d'un costat o de l'altre. Llavors, si aconsegueixes com fer que una sigui motor de l'altra, per mi és més revolucionari, tinc menys ansietat i és més... que penso que és més poderós.
0: La tens tatuada al braç, no? La paraula,
1: tinc tatuada tendresa. La paraula tendresa. Sí, per això, perquè va ser la vegada que em vaig adonar que ja no volia estar enfadada. I clar que ho estic, eh? O sigui, estic molt enfadada amb les coses que passen, no vull ser naïf. Però, bueno, trio fer servir aquest enfado com a motor per fer-ho diferent i no perquè em quedi allà en bucle, no? Com enganxada amb l'enfado.
0: O el canvi és que no estàs tot el dia enfadada, no? Potser,
1: bueno, clar, o que m'enfado potser... i dic, vale, vaig a fer-ho servir per una altra cosa, no? Però la forma de transformar-ho és, pues, bueno, comunicar-ho cap a fora, posar-li una estructura de cures, pues, aquí també neix el refugi, no? O sigui, com construir en positiu per deixar d'estar només enfadada i que l'enfado sigui el motor, però no la meva identitat.
0: Tornem a la infància.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquest corre pels camps de...
1: Puto
0: de
1: Montero,
0: gràcies,
1: tio, és que...
0: Sí, sí, no, no, per mi és una de les grans cançons de...
1: Això fa un mal al cor,
0: que s'han fet,
1: no?,
0: en els últims anys en català.
1: Estic d'acord. De fet, igual que et deia que la Taylor Swift em sembla una de les millors lletristes del moment, crec que Pau Serrasols i Josep Montero estan perfectament a l'alçada o més, sobretot perquè és en la meva llengua, no? Crec que no, jo no he connectat mai tant amb les lletres d'algú com les del Pau o el Josep, no? Com, sento que són capaços de posar com tot el sentir en ordre, que això és com increïble. I a moques em passa això, que penso, que cabron, tio, m'està ajudant a entendre les coses, saps? Això que sento es diu així, jo no me n'havia adonat, no? Crec que té un talent increïble, és una llàstima que es despedeixin, però entenc que...
0: No, però ell farà carrera en solitari, el Josep Montero.
1: Tu creus?
0: Home, sí, bueno, es va dir això.
1: Bueno, jo el seguiré d'on vagi.
0: Tu vas estar amb ells als Premis d'Enderroc,
1: sí,
0: no?
1: Jo els vaig donar un premi, tio. Sí. Jo tinc una foto jo amb totes les oques grasses, tio. O sigui, és increïble, sí. Per mi són molt importants, ja et dic. Jo crec que, a més, és que és el grup de música que més vegades he vist en directe. Mm-hmm. Perquè és un puto tripi. A més, el Premi d'Enderroc que els hi vaig donar va ser el premi al millor directe.
0: Mira.
1: Clarament, o sigui, sí, sí, no hi ha ningú a la seva alçada.
0: Tanca el cercle, d'alguna manera, no?
1: Una també, mica, sí, com poder-los donar les gràcies en persona, no? Perquè és tot un viatge. Tu has vist Oques en directe?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no et passen tantes coses,
0: no? No he vist l'últim espectacle, no l'he vist.
1: Ah, clar. És que és bueno... És d'un altre món. Són molt bons tots, són molt bons, i bueno, allà estarem acompanyant-los a la despedida.
0: Però... Els he entrevistat diverses vegades, però ara, últimament, tinc ganes de veure'ls en directe. Espero poder... No tinc entrades, però...
1: Però espero que les puguis aconseguir.
0: Espero que me'n caigui alguna, no sé. anem a Barcelona.

0: És una cançó dedicada a la mare de Maya. I aquesta és per parlar del refugi de les mares, que tinc entès que és el teu lloc preferit del món.
1: Sí.
0: A la parada.
1: Sí, perquè és un lloc on sento que no pot passar res dolent. Ja sé que és mentida, eh? Però, bueno, com la sensació de refugi... crec que hem construït un espai on la gent quan entra diu... Ai, vale, que era el meu objectiu, no? Quan jo pensava en vull crear un espai per mares, jo sempre li deia a tothom, vull un espai on les dones entrin i facin... no? Com que hi hagi algú que s'afluixa, i això és el que passa. La majoria de mares arriben, perquè a més estem a Gràcia, com a dalt de tot d'una pujada, no? És el carrer Massens, que s'ha de pujar així com en cuesta, i arriben com així cansades, i moltes vegades amb els nens plorant, i entren, i automàticament els nens deixen de plorar. És com màgic, però és veritat. Però l'explicació és que elles arriben i hi ha algú que descansa, no? Aquí puc estar, aquí no passa res, em descalço com a casa, i de cop tothom està al servei de les cures, que és el que normalment les mares no viuen. Les mares estan soles a casa, com a molt hi ha un company més o menys funcional, però hi ha una persona, com a molt, no hi ha més gent, no? Llavors, entrar en un lloc on saps que està tot preparat perquè al teu fill no li passi res, i que si necessita algú serà atès per qui sigui que estigui més a prop, fa una sensació molt agradable, i per mi estar allà és, bueno, és, jo crec que és el millor que he fet. Construir un espai que fa sentir així. Llavors, a mi m'agrada molt ser-hi perquè em reconcilia amb el que parlàvem abans, no? Amb la tendresa i amb que es pot canviar el món a petita escala, no? Que a vegades tenim somnis molt grans de canviar el món així a l'hores, però bueno, que pots canviar com el teu barri, o pots canviar el teu grup d'amigues, pots canviar les dones que se t'apropen, i jo només amb això ja em sento superfeliç. I estar allà és com el temps passa, cada cop es passen els dies molt ràpids. Sí.
0: És el lloc que t'haguessis agradat trobar tu, no?
1: Clar. Clar,
0: quan vas ser mare per primer cop.
1: Jo quan vaig ser mare, quan vaig començar a pensar en crear un espai, va ser perquè jo vaig ser mare amb 24 anys. Llavors, què passa? Que el meu entorn, ningú, sí, no tenia ni previsions de ser mare.
0: No podíem ni acompanyar, amb això no connectàvem,
1: clar,
0: no?
1: De fet, vaig perdre moltes amigues perquè no en tenien, no, la meva decisió de ser mare. Llavors, jo sortia a passejar i veia altres dones amb cotxet i vaig començar a pensar, on van? Saps? I les vaig començar a mirar i em vaig adonar que no anaven enlloc, només donaven voltes. Com jo sortia... Sí, sí.

0: baixa, i com a més els nens i les nenes fan nosa tot arreu, les mares deixen de fer-ho tot, deixen d'anar a entrenar, deixen d'anar als bars, deixen d'anar tot arreu, i això acaba destruint la seva salut mental. Llavors, sí, aquest va ser el motor, que deixéssim d'estar boges i deixéssim d'estar soles.
1: Ara parlarem també de la teva carrera com a actriu i els projectes que hi ha. Creus que passi el que passi en la teva carrera d'actriu, això seguirà sent el millor que has fet?
0: Sí, no? 100%. Sí, perquè ser actriu és una cosa que m'encanta i que em diverteix molt poder explicar altres històries, però és més com un joc. A més, jo com a actriu no he estat treballant sempre, no? Són molt poques les actrius que treballen tota l'estona. Jo, en els últims 10 anys, jo crec que he fet un projecte cada 2-3 anys, no? Vull dir que no sé com es veu des de fora, perquè a vegades s'estrenen alhora, no? I llavors sembla que estàs fent moltes coses, però la realitat és que jo no fa molts anys que no visc de ser actriu. Ser actriu és una cosa que em passa de tant en tant. Em segueixo definint com a actriu perquè és una cosa que m'agrada, però és veritat que jo soc actriu quan tinc feina d'actriu, quan no, en realitat soc la directora del Refugi de les Mares, que és el que soc tota l'estona, faci pel·lis o no, no? Jo crec que sí que serà el millor que he fet, sobretot perquè penso que és una cosa que no té aturador, no? Com que a mesura que vagin creixent els meus fills, aniré connectant amb altres mancances o amb altres necessitats i anirem buscant la forma de seguir acompanyant, no? Tot i que ho tenim tot en contra, perquè és una proposta que és difícil de que la gent la triï, no? Perquè les dones també estan molt precaritzades, però sí, seguiré pensant sempre que cuidar les dones sempre haurà sigut el millor que he fet, segur.

0: I aquesta cançó què?
1: Aquesta cançó és amb la cançó és amb la que em dormia ma mare. Ma mare m'adormia cantant aquesta cançó. Llavors també, com amb les cançons que parlaven abans, estan com en un lloc del cervell que no sé quin és, però que és com una cosa psicomàgica, no? Com jo puc recrear en el meu cap la veu de la meva mare cantant aquesta cançó quan fa molts anys que no l'escolto cantar aquesta cançó. No? Però puc recrear la seva veu cantant aquesta cançó i m'agrada molt haver tingut l'oportunitat de poder-li cantar aquesta cançó no només als meus fills, que ha sigut molt màgic poder com tornar el que jo vaig rebre i que aquesta cançó també significa pels meus fills un sistema nerviós regulat, sinó que l'he pogut cantar a infants que estan al refugi, no? Com et deia, que totes cuidem bebès, allà de cop et planten un bebè a sobre i et diuen, és que té son, i ella se'n va entrenar, i tu tens un bebè que no sap ni com es diu, i la dorms, i de cop cantes aquesta cançó. Sí, és una cançó molt especial per mi per això, perquè no sé per què ma mare és castellanoparlante. Llavors no sé per què va connectar amb el català amb les cures, perquè no és la seva llengua per... De fet, jo amb ma mare parlo en català però discuteixo en castellà.
0: Curiós, això,
1: perquè et facis una idea, com que la llengua vehicular així com d'entranya de ma mare és el castellà, no? Però em cantava en català, tio. Sí, i això és aquesta cançó.

0: I ara parlem del cor, no? Com a espai, també. Mm. I de què estàs tu cantant?
1: Que estàs no? cantant una cançó... El Caravent, o sigui, això ho va... Bueno, el que sona és Mishima, és tot, sí. És tot la banda, no? Bueno, això pertany a una sèrie, no?, que es diu Si no t'hagués conegut. I va ser molt guai viure aquesta experiència. Perquè jo, és veritat que he cantat sempre, però sense massa professionalització. Perquè
0: cantes bé?
1: No ho sé, canto prou, en tono prou, vull dir que no he fet...
0: Podries
1: no...
0: tenir un grup.
1: Ja, podria abans, tenir un grup,
0: sí,
1: sense ser una gran cantant, però bueno, tampoc ho són molts altres artistes, no? Vull dir que a vegades no tot és fer-ho com superbé, sinó tenir com la teva personalitat o la teva proposta.
0: No?
1: Sí. Clar. Sí, i quan em van proposar... O sigui, ja a la prova, el càsting, vaig haver de cantar, com l'actriu que ho faci haurà de cantar. I va ser una experiència molt guai. El Caravent és un tio molt xulo. Es van fer diverses reunions per com ho va composar ell, però sí que es van fer com trobades, no?, per trobar el to, per trobar la forma i tal. I va ser molt xulo. De fet, aquesta sèrie en general va ser molt especial per mi, perquè jo acabava de ser mare i era el

0: primer que feia després d'haver sigut mare, no? Com reconquerir una mica els espais, així encara d'una barateta i tot, eh? Però sí, va ser molt guai, perquè a més amb el Derqui, que jo crec que és un dels millors actors de Catalunya, va ser una sèrie molt, molt xula. Després no va tenir massa èxit, després, però va ser molt xulo fer-la.
1: La podeu recuperar a la plataforma 3Cat i Segon Cor. Just one time and last for a lifetime. T'hem d'imaginar els karaokes cantant.
0: Mira, no sé si m'atreviria. Igual amb tres copes t'ho compro, però...
1: Celine Dion.
0: Hòstia, aquesta cançó és molt heavy. És que és aquesta cançó, suposo que la gent, hi haurà gent que empatitzi amb mi. Jo la vaig aprendre a tocar amb la flauta. Ai, a l'escola.
1: Sí. O sigui, deuríem d'haver posat el meme aquell d'aquell que toca.
0: A més, la podria fer ara mateix si tingués una flauta. És com un altre d'aquests records que es queden com per sempre en el teu cap i dius, però per què estic retenint aquest record, no? Jo tinc una història especial amb Titanic. És una mica creepy, la història, però és xula. Jo quan tenia 3 anys i mig va néixer la meva germana. Aleshores jo els caps de setmana, quan jo em despertava, la despertava perquè volia jugar amb ella. I als meus pares això no els semblava massa bona idea. Aleshores ells em van ensenyar com posar el vídeo, no? L'UVHS, sí. Perquè els dissabtes i diumenges quan em despertés em posés una pel·li i no donés pel cul, vale? Llavors què passa? Que ells m'ho van ensenyar a fer amb l'UVHS de Titanic. I jo amb el meu cervell de 3 anys i mig de literalitat, doncs mai vaig pensar que podia posar un altre dels vídeos que tenia. Llavors, jo durant mesos i mesos de la meva vida, tots els dissabtes i tots els diumenges, veia sola Titanic, vale? Això és una història 100% verídica. Tant és així que ma mare després diu, la cabrona, que jo soc actriu per això. Perquè ella diu que jo als 4 anys recreava les escenes de Titanic pel passadís, em sabia tots els diàlegs. Però, bueno, és una mica trist, perquè que et deixin sola al cap de setmana, com autogestionat, és una mica que podríem aquí...
1: pantalles,
0: mirar,
1: aquí...
0: Podríem mirar què passava, però, bueno, això seria un altre tema. Però sí, això ha fet que Titanic sigui una pel·li que em regula el sistema nerviós. O sigui, jo veig Titanic i faig, estic bé. No? Com és com un lloc conegut.
1: I que te la deus saber de memòria, no?
0: De memòria, completament. Tu t'imagines quantes vegades que he pogut veure aquesta pel·li? A part de tots els capdans, perquè el dia 1 de gener sempre la foten a tots els canals. Clar, és com la pel·li de la ressaca, no? Sí, i això, i la cançó la vaig aprendre amb la flauta, tio.
1: I l'has vist amb els teus fills ja, Titanic?
0: No.
1: Encara no, eh?
0: No, és que em sembla com molt heavy, no? Per nens petits, o sigui...
1: Home, sí.
0: Oi que sí? Sí, bueno, doncs sí, pues mira.
1: No sé a partir de quina edat. Jo la vaig veure quan va sortir, per tant, jo tenia 12 anys, no sé.
0: Ja, jo tenia 3 i mig, què et sembla? Vull dir...
1: Sí, jo crec que la vaig veure al cinema i no sé si la vaig anar a veure dos cops, eh?
0: Potser. Ah, sí, eh? Bueno, clar, és que devia ser un fenomen en aquella època.
1: I després en VHS, també.
0: Clar.
1: I sí, també l'escena del Jack dibuixant la Rose, home, també, clar, allò... Crec que hi ha hagut molts despertars sexuals amb...
0: Ja m'imagino, clar.
1: Amb aquella escena, també.
0: Els que us va tocar així com prepubers o pubers...
1: 12 anys, 13 anys, veus allò i què?
0: I dius, what's going on?
1: Tercer cor.
2: Ei, que hi ha la Pepita?
3: No.
2: Ah, no? I quan hi serà?
3: Ves cap a casa, Treseta. És tard. No facis passar ànsia a ta mare.
2: Les monges han dit que la Pepita no tornarà a l'escola.
3: Doncs mira, per una vegada han dit la veritat. Te'n recordes l'any passat que l'avi de la Pepita se'n va anar al cel? Doncs ara imagina't que la Pepita és amb ell. I està amb ell. I molt contents de tornar a estar junts.
2: La Pepita s'ha mort?
3: Treseta, tu ara no ho pots entendre. Però d'aquí uns anys veuràs que aquesta guerra i tot el que ha vingut després han fet que tots hagin mort una mica.
0: Que fort!
1: Què?
0: D'on has tret això? Home, tio, que
1: a l'arxiu de 3Cat ho tenim tot i, clar, eres tu, molt petita, realment.
0: El cor de la ciutat.
1: Sí, sí, el cor de la ciutat, fent de la Montserrat Carulla quan era nena, a més.
0: Que fort, clar, eh?
1: És fort que tu hagis estat la Montserrat Carulla de nena.
0: Oi que sí? És molt heavy. I a més recordo molt aquell... Jo era molt petita, jo no sé si tenia 7 o 8 anys, eh? Era molt, molt petita. I recordo molt els dies de rodatge, clar, és que imagina't el cor de la ciutat en aquell moment, que era com... Sí, increïble. Sí, sí, van ser dos capítolets, aquesta escena, i en un altre capítol hi havia un altre, em sembla. Que fort. A més, és molt heavy com escoltar la meva veu, perquè el meu fill gran té aquesta edat, més o menys. És com heavy... Imaginar-me que... Bueno, sí, com que jo estava fent realitat els meus somnis i ara puc acompanyar el meu fill a fer realitat els seus, no? Però que fort, que fort. A més, aquesta part la vaig aconseguir veure, em sembla que YouTube o alguna cosa així també hi ha com un tall, i ho vaig poder recuperar no fa massa, perquè en aquelles escenes la que feia de la meva amiga era la Júlia Jové, que ara és una actriu de musicals brutalíssima. Mm-hmm. I llavors vaig recuperar aquestes peces quan la vaig veure ella triomfar, no? Perquè és veritat que ens vam perdre la pista i mai més. I quan la vaig començar a veure com protagonitzar musicals i tal, va ser com, hola, mira, ell ha anat cap aquí, no? Que fort.
1: Per aquí anava una mica el que dèiem al principi, no? Que has tingut moltes vides, no?
0: Sí.
1: En pocs anys, realment, perquè tu ets jove, no? I atenció aquesta.
4: Cierra los ojos.
2: ¿Qué?
4: Ciérralos. Haz como yo. Ciérralos, imagínate que estamos fuera de la cárcel.
2: ¿Dónde?
4: Donde tú quieras. Hazlo. Dime, ¿dónde estamos?
2: Al terrat de casa.
4: ¿Y algo más?
2: La Montse, la Carme, la Imma, la mama.
4: ¿Y el Quim?
2: Sí, ell també hi és.
4: ¿El trobes a faltar?
2: A vegades.
4: Nova York és una ciutat fabulosa, eh?
1: És un fragment de Salvador.
2: Ja ho sé.
0: Aquí... Que cabron, em faràs plorar al final, eh?
1: Home, ja passa a vegades, eh? En aquest programa.
0: Això. Home, està sent molt emocionant, que fort. Mm-hmm. Fer Salvador Puig Antic va ser tan heavy, és que tan heavy, però per tot, eh? Per la història... Que jo tenia 12 anys. Jo no sabia massa del tot encara què havia sigut el franquisme, no? O que... Sí, bueno, això que saps com al col·le, algú t'han explicat, però amb 12 anys tampoc encara has fet com la classe d'història on t'expliquen això, no? Que podríem entrar també com s'explica això als instituts, mm-hmm. Però bueno. Llavors va ser un contacte molt directe amb una ferida molt heavy que jo no coneixia i era, és com, hòstia, és una ferida col·lectiva perquè tota la societat està ferida per això i jo me n'estic adonant ara, no? Va ser molt especial també perquè vam poder conèixer les germanes i jo vaig poder conèixer a la Marsona.
1: Tu feies de Marsona,
0: sí.
1: No?
0: Sí, i va ser heavy, va ser heavy perquè a més en el moment era com, va ser una pel·li molt important, era una pel·li molt grossa, mm-hmm. Jo la recordo com en molts mitjans, no? I això amb el Dani, hòstia, va ser molt guai, tio, amb el Dani. A més me'n recordo, jo vaig fer la pel·li amb 12 anys i llavors el dia que vaig fer 13 anys, pel meu aniversari em truca un telèfon de, que no el tenia guardat i de cop l'agafo i diu, tanca els ulls, que és el que diuen en aquesta escena. Jo recordo que vaig viure com Déu meu, no? Molt fort, sí. Vaig ser molt feliç en aquesta pel·li, mm-hmm. També. Sí, me n'adono que he viscut coses molt xules.
5: On voudrait vivre.
6: Preguntes metafísiques.

0: Som a l'altre barri amb l'Andrea Ros i ara ens toca fer algunes preguntes així de caire més filosòfic que les fem habitualment, que normalment són les mateixes, algunes les canviem i altres no. La primera és si ara et reencarnessis, si tornessis a néixer, voldries ser l'Andrea una altra vegada o provaries una cosa molt diferent?
1: No, crec que repetiria.
0: Repetiries, eh?
1: Jo crec que 100%. Sí, perquè les coses que vulgui canviar o intentar, em queda rato per intentar-les, però sí, tornaria a fer el que he fet.
0: A més, has viscut tantes vides.
1: Tornaria a estar així de cansada un altre cop.
0: Sí, sí, sí. I si et reencarnessis en un animal?
1: Pues no ho tinc clar. Segurament pensaria en algun que pugui volar, com per la cosa de viure una altra cosa diferent. Però després penso, hòstia, renunciaria a ser un mamífer, perquè penso que els mamífers tenen alguna cosa com de la comunitat, que no sé si estaria disposada a viure sense aquesta sensació. Llavors, bueno, entre aquestes dues coses estaria la meva...
0: Un mamífer volador.
1: Mamífer volador, no? Me'l podria inventar.
0: Sí, sí, sí, sí. Què estaries disposada a fer a canvi de viure per sempre?
1: Doncs, mira, en un altre moment de la meva vida t'hagués dit que qualsevol cosa, perquè jo he tingut molta por a la mort i llavors he estat realment molt connectada amb la idea de a qualsevol preu firmaria per quedar-me per sempre. Però ara crec que no m'esforçaria molt, crec que demanaria més coses perquè els meus fills visquin molts anys feliços, més que per viure per sempre, perquè penso viure per sempre però sola. O sigui, ets tu només qui pot seguir vivint, no? Hi ha una pel·li així com molt romàntica, així una mica xorra, de la Blake Lively, que és no me'n recordo com es diu la pel·li, però és una tia que no es mor mai. I llavors va canviant com de vida tota l'estona, perquè la gent sí que es fa gran i es mor i ella no, no? Llavors penso, viure per sempre, però amb qui? Puc triar gent que es quedi vivint per sempre com jo? Vaig dir no, no?
0: No, clar, es veien morir fills, nets, no?
1: No,
0: els nets.
1: No. Prefereixo marxar jo.
0: Sí, sí.

0: Las cançons són immortals.
1: És una cançó que costa molt de tallar, però tampoc tenim molt temps. clar, elles pareixen mentre se celebren funerals. Les cançons són immortals.
2: És que així és la vida.
1: Sí.
2: La vida i la mort està tot el rato a la vegada, no? És una mica la mateixa cosa, comença i s'acaba. Me'n recordo una dona que vaig acompanyar que m'explicava que quan va donar llum al seu fill i el va tenir als braços, el primer que va pensar va ser i ara s'ha de morir. O sigui, acaba de néixer i això vol dir que ara s'ha de morir. En algun moment, no? No sabem quan, però és el que toca, no? Llavors jo crec que és la mateixa cosa, però clar, ens aterra tant veure-ho com un cercle que comença i acaba. Però sí, és tot alhora, clar, parim mentre deixem enrere coses. O sigui, els dols estan a tot arreu, no? Perquè què és morir? Hi ha moltes coses que es moren, no? No només es moren les persones, es moren els moments vitals, es moren els llocs, es moren, no? Bueno.

0: Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz, que van acabar la cançó plorant.
1: Es veu, ells, com, ells i tothom que hi era, no? Al costat.
0: Doncs parlant de morir, sortim de Festa amb Morts.
2: La Festa amb Morts.
0: Últims minuts d'aquest capítol de l'altre barri amb l'Andrea Ros, i el que fem és imaginar què faríem ara si passegéssim per aquí, per l'altre barri, i ens anéssim trobant, doncs, els milers i milers i milers i milers de milions de persones que hi ha per aquí. Si fessis una banda, que no sé si... El que has fet amb la Paola és pràcticament un duet. Sí. Això, i una mica musical per la cançó que vau fer, però no sé si algun dia t'atreviràs a fer un grup.
1: T'imagines? No ho sé, jo ja no dic res que no, perquè qui sap.
0: Però en cas que estiguessis a l'altre barri i ho poguessis fer, aquí aniries a buscar?
1: Pues mira, em costaria molt perquè els meus artistes preferits no s'han mort, vale? Llavors he hagut de pensar com en la gent que admira al meu voltant, no? Llavors, quan vaig pensar en aquesta pregunta, pensava en la Janis Joplin, perquè ma mare també l'ha tingut com por ahí, no?, a la vida. Pensava en la Sara Montiel, perquè estic últimament una mica obsessionada amb aquesta figura.
0: Per què?
1: Pues perquè van treure fa poc un documental sobre ella i penso que és una de les figures menys cuidades a nivell cultural aquí a Espanya. No? Una pava que és pionera en un milió de coses i aquí, bueno, la vam acabar destruint en els platós de televisió. No? I després, Robe, perquè jo mai havia sigut massa fan d'Extremoduro, no per res, sinó perquè no em va tocar, però els meus amics ho eren molt i llavors recordo, ara fa poc quan va morir, com un dol molt heavy en el meu entorn. Llavors, quan pensava en tres persones que podien ser potents, bueno, vaig triar així, deixant-me portar una mica pel meu entorn.
0: I a qui t'emportaries al món dels vius?
1: Jo, Lorca. Jo tinc una obsessió amb Lorca i és una persona que amb la que m'encantaria fer-li moltes preguntes. No només sobre els seus textos, sinó sobre les coses que pensava. Sí, m'hagués agradat molt poder viure com en el mateix moment històric. No aquell moment que era una merda, però sí com coincidint en l'espai-temps.

0: Aquest piano que sentim de fons és Lorca, acompanyant a l'argentinita, però la veu de Lorca no l'hem pogut...
1: No, ja, bueno, van dir fa poc que havien aconseguit com trobar el Jorge, però no ho sé.
0: No acaba de sortir ni la veu ni les restes. El millor poeta que ha tingut mai a Espanya. I no,
1: no sabem com li sona la veu, que
0: ni sabem on està enterrat, on es va morir.
1: On el van matar.
0: On el van assassinar.
1: Jo, justament aquest Sant Jordi, m'han regalat el Cancionero de Lorca, amb totes les partitures escrites a mà. Sí, és una llàstima no tenir la seva veu. Tenim les seves paraules, però no la seva veu, és una pena. Sí.
0: Sonen aquestes campanes, vol dir que hem arribat al final, i et donarem tres opcions i tu triaràs el que tu vulguis.
1: Vale.
0: Opció és quedar-te aquí a l'altre barri, en aquell túnel que separa la vida de la mort, donant suport a les mares que se sentin soles en el moment de parir i en tot el que ve després. Saps, aquell moment, doncs està just al...
1: Està just allà.
0: Al túnel aquell, saps? L'opció B és ser un animal volador, i a canvi d'això, d'aquest sacrifici que tu faràs, doncs et farem realitat un desig col·lectiu, el que tu triguis. I opció C és tornar al món dels vius, però ho hauràs de deixar tot per dedicar-te a ser campiona olímpica de karate. Perquè el teu proper projecte cinematogràfic va per aquí, la cosa, no?
1: Home, trio la C perquè és la que és veritat. La que és veritat, que jo he hagut de paralitzar la meva vida durant 2 anys per preparar-me per això. Efectivament, sí, triaria això. Ara ja la pel·li està rodada, s'estrena el 30 d'octubre, però sí, he estat 2 anys sencers de la meva vida entrenant, preparant-me per aquesta pel·lícula, entrenant amb ella, amb la Sandra Sánchez, amb l'original. És ella qui m'ha entrenat, ella i el seu entrenador i el seu marit, el Jesús del Moral. I ha sigut tot un viatge, eh? Això és com per parlar-ne. El karate té una part espiritual molt heavy que jo desconeixia i m'han fet entendre la disciplina des d'un altre lloc i el compromís des d'un altre lloc. I ha sigut una experiència molt dura, però la pel·li ha quedat xulíssima i jo estic desitjant que la gent ho pugui veure, sí.
0: La veurem. Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Volia acabar amb una cançó que té a veure amb el karate.
1: Vale.
0: Perquè la Janet, la cantant Janet, va voler ser karateka durant un moment de la seva vida, però per ser dona. També va voler ser pilot d'avió i es va acabar...
1: I per ser dona, tampoc.
0: Tampoc. I es va acabar dedicant a la música. Però es veu que se li donava molt bé el karate i tot això.
1: Bueno, pues quina sort que li va anar malament aquestes coses per poder arribar a la música, ara, també.
0: I volia posar aquesta cançó de Soy Rebelde, perquè tu moltes vegades has estat rebel, no?
1: Sí.
0: I no sé això si t'ha portat problemes o més avantatges que problemes.
1: M'ha portat problemes, però és un preu a pagar quan una té un compromís amb la veritat i amb la justícia. O sigui que és un preu que seguiré pagant la resta de la meva vida. Sempre em posaré a favor de les persones que ho necessiten, a favor de la veritat. I si això és vist com ser rebel, doncs serem rebels sense problema.
0: Doncs siguem rebels amb l'Andrea Ros, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Ha estat un plaer.
1: Igualment.
0: També gràcies al Nil Vi, a la producció, al Víctor Villar, al control de so, Sons Celestials, i marxem amb la Janet, Jo Soy Rebelde. Yo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta validant a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kharg, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBO, és una organització britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats. Es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. Més notícies. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump. Inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona, i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de 2 agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. El govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i aprovar-los al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra aposta ara per exigir la recuperació del projecte del tren orbital, una nova línia ferroviària que uniria les capitals de la segona corona metropolitana entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir el servei de Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però molts usuaris ho qüestionen.
2: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
3: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
4: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
1: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2, 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a la 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nacebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
5: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
6: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
5: Ai, oh, em sap greu, veu?
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim. Mm-hmm.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
7: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
8: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones, i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu el que és una dictadura.
7: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: M'ha agradat avui perquè l'Albert ha fet un aplaudiment preventiu.
1: Molt bé, gràcies.
0: Jo l'aplaudeixo per si de casa de rajar d'ell.
1: Mai me'n posen aplaudiments. Han hagut de passar, quan?
0: 171 programes, eh?
1: 171 programes, moltes gràcies. S'ha de punt de posar-me corbata avui.
0: Per què t'havies de posar corbata?
1: Perquè tenim una cita.
0: Ai, és que avui estem amb encanta, de veritat.
1: És fantàstica. Eh?
0: Ai, mireu, recordeu que vam fer un tema de com lligar en el segle XXI? Doncs avui fem, en certa manera, sí, una segona part, a més, amb un punt de sociologia, amb un punt d'audiovisual. Avui us quedareu atrapats a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Mònica Muñoz. Avui, que és divendres, saludem a la nostra solucionet de capçalera. Marta Bonnou, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: M'estàs estupenda. És una afirmació, no és una pregunta.
2: Ah, anava a contestar, doncs, eh?
0: Contesta, contesta.
2: Com estupendament estàs? Estic molt bé. Em sento com una teenager que porto brackets, o sigui, que si escupo...
0: Ai, que porta brackets, la nena.
2: Si escupo una miqueta, que és això, eh?
0: Poca broma, que l'Invisalign... Algun dia hauríem de fer un tema sobre Invisalign? Crec que som els 40ers, que estem tots amb l'Invisalign.
2: Bueno, perquè ara tot passa per la boca. Avui, si no tanca la boca, és un drama...
0: Jo me l'hauria de posar, eh? Perquè tinc una obra llaunes aquí baix, mira.
2: Sí, jo també la tinc, aquesta va de camí, així. I també tenia aquesta dient així, que segons com sembla que no hi sigui.
0: Exacte.
2: Perquè està tan lluny, doncs ara...
0: Ja ho farem.
1: L'he canviat una mica la veu, fins i tot.
0: Sí, una mica.
2: Bueno, les S's les dic una mica diferent.
0: És sensual, és sensual. Sí,
1: digues sorollosa.
2: És com la Cristina Solies.
0: A veure, digues sorollosa.
2: Sorollosa.
1: No, escolta, no tant. Gràcies.
2: Va, que no vull perdre el temps. Quan diu el seu nom, has de baixar tots els aguts de la tele. No has sentit mai?
0: No, sí, l'he sentit moltes vegades, la Solies.
2: Escolta-la amb les S's.
0: Ja m'hi fixaré. Una abraçada a la Cristina Solies.
2: És molt maca. És molt maca, però les seves S's, diguéssim, que ressonen per tot el menjador.
0: Avui us portem una solució molt televisiva. Avui us preguntem com es fa un programa de cites. Els programes de cites també s'anomenen datings. Quedeu-vos amb aquest concepte, evidentment, la majoria el manegueu, eh? Catalunya ha estat una zona on aquests espais televisius per trobar parella han tingut èxit, jo crec que sí. Mireu, l'any 1991, TV3 estrenava una cosa que ho petava. Estem parlant de l'amor a primera vista. Amor a primera vista. No cal que us expliqui que era un concurs on tres concursants aspiraven a trobar parella. Hi havia la Guallar i l'Àlex Casanovas, que ho feien extraordinàriament bé. Però nosaltres volem saber com es prepara un concurs perquè les persones hi trobin parella. Mireu, des d'aquesta setmana ja teniu disponibles. Si no ho heu fet ja, és que m'espero que entreu. A veure, Albert, baixa'm la música.
1: Espera,
0: obriu el Trescat.
1: Ara donaràs una lliçó, no?
0: Obriu el Trescat.
1: T'ha vingut donada.
0: Un consell.
2: Ara renyarà.
0: Obriu el Trescat, val? I busqueu a la lupa, al buscador, poseu la gran cita.
1: Separat.
0: Busqueu la gran cita. És una meravella. La gran cita és un dating, un programa de cites de 8 capítols, conduït per la Dulceida, que s'ha anat dosificant en 3 tongades i que ara està disponible al complet a 3CAT. I nosaltres, arran de l'èxit, de seguida us donem dades d'aquest La Gran Cita, volem saber com es fa un programa d'aquest tipus, com es fa un dating a casa nostra, com es fa un càsting per triar, alerta, 100 participants... A quanta gent cal entrevistar per fer-ne la tria? On es troben aquests participants? Quin perfil de persona es busca al programa perquè hi vagin? Com se'ls prepara psicològicament per afrontar la pressió que suposa sortir a la tele? I després se'ls acompanya un cop acabat el programa? La solució a totes aquestes preguntes la té el director de La Gran Cita, Toni Hernández. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt content de ser aquí.
0: Home, pots estar content també pel resultat de La Gran Cita?
3: Molt content que sigui un programa tan seguit pel públic jove i per les xifres que estem tenint de visualitzacions.
0: En menys de 3 setmanes es converteix en una de les millors estrenes de la plataforma. Hem sabut que el programa frega el 1 milió de reproduccions. Només darrere de grans fenòmens com Bola de Drac o Thor. Un aplaudiment, per favor, per aquesta gran estrena de La Gran Cita.
3: Bravo.
0: A més, el 44% d'espectadors són menors de 35, per això ara deia el Tono, aquesta forta franja, aquesta penetració en la franja de menors de 35. Com li explicaries, Tono? Ara molta gent està escoltant, jo no l'he vist, La Gran Cita. D'acord, com expliquem el programa a algú que no en té ni idea?
3: La Gran Cita és una aventura de 100 persones que es coneixen de sobte en un lloc idíl·lic, mm-hmm, i en aquest lloc idíl·lic se'ls diu que totes les tots els tests que se'ls han fet abans era per a trobar-los la seva parella ideal, i allà la tenen. Són 50 parelles ideals que ha format la intel·ligència artificial, però el programa no els hi diu qui és la seva parella ideal. Aleshores, el programa és el viatge d'aquestes 100 persones buscant la seva parella ideal, i veurem al final si la troben o no.
0: M'encanta això d'incloure la IA, perquè, clar, és revisionar el format. És a dir, hi ha allà 100 persones que saben que la seva parella ideal està en aquell mateix espai, no saben qui és, i la gràcia del programa és que haurà de veure si les persones decideixen refutar la hipòtesi de la IA o no refutar-la.
3: I és al final de la temporada en què veiem si les parelles són la parella que havia previst la IA o bé no tenen la compatibilitat que s'esperaven tenir.
0: El Don Hernández, per cert, director de La Gran Cita, però té una àmplia trajectòria dirigint formats de tele, com per exemple un que potser també us sonarà, Eufòria, no?
3: Sí, també.
0: Entre molts altres, Persona Infiltrada.
3: Vam crear també Eufòria, Persona Infiltrada. Lo Happy Day, 4 temporades, també.
0: Toca'm. Tot el que toca és or.
1: Sí, tota la meva calva, sisplau.
0: A veure si creixen coses, no? Per cert, ara que has parlat, Fran, podeu dir la vostra, com sempre, al llarg de tot el programa. Podeu consultar el que considereu. Pregunta del dia.
1: Ara que has parlat, com si fos un cactus.
2: Que, mira, ara que m'he punxat, m'he donat...
0: Ara que parlaves tu. Ara que parlaves
1: tu. Sí, el 93-201-6404, el telèfon del directe, ja ho sabeu, o el 677-38-77-19. És aquell WhatsApp del programa que us heu de guardar com la solució amb Elisenda de Carot. Aviat tindreu novetats del WhatsApp del programa, per cert, perquè...
0: La que estem liant, eh?
1: Sí, estem fent una gran cita, també, nosaltres. Però, mira, avui us preguntem, participaria

0: Ada Ripollès, molt bon dia, estimada.
1: Bon dia,
0: com estàs? L'Ada és la subdirectora del programa. Va participar d'una manera molt implicada, jo diria, en el càsting per escollir 100 participants. Així d'entrada, Ada. Sí, sí, què tal el repte de seleccionar 100 persones?
1: És un gran repte, sí. Des de l'inici ja sabíem que era un programa llaminer i que volíem que fos un programa icònic.
0: D'acord.
2: Ja seré, dos adjectius. Boom. Escolta'm, ja d'entrada.
0: Drop the mic.
1: Però què passa? Clar, que necessitàvem un càsting molt potent i 100 persones, que això és complicat.
0: Aleshores... Un càsting bo de 10 persones, però 100?
1: 100, 100, 100.
0: Aleshores...
1: Era molt complicat. Aleshores, nosaltres, clar... No, mai hem perdut la confiança, eh? Sabíem que era difícil, però jo estava amb el tono, podem,
3: ens en sortirem.
1: Aleshores, clar, hi ha un gran curro, hi ha molta feina per part de l'Anna, la directora de càsting, i també tota la redacció. Aleshores, hi havia dues vies. Us explico una mica el procés com va ser.
0: Hi havia dues vies.
1: Dues vies.
4: Tercera via.
1: Per una banda, fèiem recerca directa.
0: D'acord.
1: Perquè necessitàvem molta gent, diferents perfils...
0: Recerca directa vol dir això.
3: Això vol dir directament escriure a gent que no coneixem per Instagram, trucar associacions...
4: A Tinder, tot el que va sobre del Tinder.
0: No, man, però no ho plantegis així en negatiu. Marta, que foto fora,
1: Entrar aplicacions també. D'acord. Anàvem mirant perfils i anàvem contactant. I d'altra banda hi havia la crida oberta, aleshores hi havia gent que contactava amb nosaltres.
0: D'acord. Per tant, aquestes dues vies. Deixa'm ampliar, per cert. És que també tinc aquí dues persones a la meva esquerra. Hi ha molta gent. Avui serà un programa ric.
2: No 100 persones, però...
0: No, quasi. També forma part de la solució una de les participants de la gran cita, Gwen Palomar. Molt bon dia. Com estàs, estimada? Et sento molt fluixet, Gwen.
5: Ara
0: et sento millor. Com estàs?
5: Bé, una mica nerviosa.
0: T'has vist per la tele?
5: Sí, clar.
0: O per la tauleta, o pel mòbil, o per on sigui?
5: No, m'he vist a la tele.
0: T'has reconegut en la Gwen?
5: M'he reconegut sobretot al final, sí.
0: Sobretot al final, d'acord. Gwen, de seguida anirem tu, però és que hi ha una altra pota d'aquesta taula a l'hora de posar en marxa un programa com La Gran Cita, que és la de l'Iñaki Caracena. Iñaki, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs?
6: Molt bé.
0: L'Iñaki és psicòleg i va ser un dels encarregats de fer els testos de personalitats per mirar la compatibilitat dels 100 participants.
6: Correcte.
0: Uau. Déu-n'hi-do. Aquests testos... També els feia la IA o els fèieu psicòlegs que després entràveu les dades de la IA?
6: No, abans que la IA calculi l'índex de compatibilitat, primer s'ha de definir bé què vol dir ser compatible amb algú, no? I aquí és on la meva feina va començar, una mica decidint quines variables fan que dues persones siguin compatibles entre si.
0: M'agrada molt això que dius, perquè no sé si us ha passat el Fran, la Marta i jo, que l'hem vist com a espectadors, vosaltres, evidentment, com a professionals. Jo pensava, clar, què vol dir compatible? Vol dir que t'hi assembles? Vol dir que et complementes? Vol dir que les activitats són no excloents? Les activitats que ens agrada fer són no excloents? Però jo també m'ho plantejava, això, no?
6: Hi ha moltes variables. Que el projecte de futur que tinguis s'assembli a l'altra persona o que tingui un camí molt semblant, que l'estil comunicatiu sigui complementari, si no molt semblant també, que els límits, les diferències, hi ha diferències que de vegades sumen a la parella, però n'hi ha d'altres diferències que directament fan difícil que pugui sorgir una parella d'allà, no? Llavors, tot això s'ha de tenir en compte. Sí.
0: Perquè la gent tendim a pensar, no, li agrada l'esport, a mi també, compatibles, no? I és, potser són aquestes variables, no? Un projecte de vida, estil comunicatiu, sobretot, per mi són com pilars, i clar, et pots trobar parelles que aparentment diries això no encaixa per enlloc, que n'hem vist també el programa, però dius, clar, és que la base potser és la mateixa, no? Aquesta és la clau. I aleshores, un cop tu feies aquesta definició del que és compatibilitat, heu creat un test ad hoc per aquest programa?
6: S'ha creat un test específic per aquest programa, sí. Perquè, a més, volíem no centrar-nos només, no?, en això que has dit tu, l'oci o les aficions, a mi m'agrada l'esport, a mi també, a mi m'agrada sortir, a mi també. Més enllà, anem al valor, a com entens tu una relació. No es buscava només, tampoc, una relació que fos momentània, és a dir, no una primera cita i ja està, que això d'aconseguir és bastant fàcil, sinó que el que es buscava al final fos que sortissin parelles de veritat, que la gent trobés l'amor de veritat. Llavors s'ha de fer un test, s'ha de fer un... Això, no? S'ha de tenir en compte moltes coses per veure si a futur aquesta parella podria tenir futur.
0: És una cosa que és bastant clau, l'Iñaki, parelles de veritat. Un dels èxits, creieu, de la gran cita és... creure, a veure, no vull sonar naïf, però creure realment o que la finalitat del programa sigui això de fer parelles de veritat.

0: i no tot pel xou?
1: És que el programa és de veritat i un dels criteris que teníem amb l'Ada i amb tot l'equip de càsting és que les persones que teníem com a participants realment volguessin trobar l'amor, estiguessin obertes a enamorar-se i no vinguessin a ensenyar-se o a convertir-se en personatges, sinó a viure l'experiència. El que era més important per nosaltres és que era gent que visqués l'experiència i que això ens donés aquesta veritat que crec que és que una de les coses que l'espectador agraeix mirant el programa.
0: Estic totalment d'acord, eh? A més, emetre's en la plataforma d'una tele pública, també hi ha aquell sentit de responsabilitat de no anar-nos en el groguisme. Vosaltres ho heu fet també per tria personal i elecció, eh? Però em refereixo a no convertir-ho només en un xou a qualsevol preu, perquè si no, el nostre públic, que consumeix habitualment a la televisió aquí a Catalunya o la plataforma a Catalunya, potser hagués refusat, no?, aquesta opció.
2: Exacte. De fet, des del principi, amb el Tono, dèiem, volem un to elegant. Ho teníem claríssim des del principi, i per això també, torno un moment al càsting, també teníem clar que necessitàvem també els psicòlegs, perquè no, ni volíem exposar tampoc a gent vulnerable, no? Posar algú molt vulnerable allí, pam, al programa, i que aleshores estigués exposat a, no sé, o que acabés ferit emocionalment, i també volíem buscar perfils problemàtics, o trobar-ne si n'hi havia o no, per tampoc posar-los allí i... Un set segur.
1: En definitiva, abans de fer els tests de compatibilitat, l'Iñaki i el seu equip també ens han ajudat a descartar persones que el pas pel programa podria ser perjudicial per a ells o per la resta de participants.
0: O per ells o pel grup.
1: Per tant, també s'ha volgut crear un entorn segur. Les persones que venien a participar a la gran cita estaven en un entorn segur, i això era molt important, i els hi hem explicat també, escolteu, estem fent un entorn segur perquè l'espai sigui agradable i pugui ser una grata experiència.
0: És una mica, és bonic, no?, també, que des de la tele pública s'aposti per fer coses, com tu deies, emocionalment responsables i de veritat, no? No vendre-ho tot el xou. I a més, el curiós de tot això és que el resultat és una cosa que a nivell de consum audiovisual enganxa tant o més.
1: I sembla banal que fem un format d'entreteniment pur i dur, però si no, consumim formats americans, normalment. Formats americans, valors americans. Formats catalans, valors catalans. I això és important, no és banal.
0: Crec que sí. Entreteniment.
3: Però marro
0: moderat.
3: Marro,
0: és a dir,
3: una mica de marro.
0: No, però hi ha les típiques coses, evidentment, de les relacions amb persones. Hi ha conflictes, clar que hi ha conflictes, però són mesurats i són emocionalment responsables.
3: Molt catalans, també.
0: Molt català, també, molt mesurat. El seny i la rauxa sí, junts allà. Marta, digue'm tres coses que t'hagin agradat de la gran cita, perquè tu el vas veure, si no m'equivoco, amb la teva filla adolescent.
3: Sí, mira, em va agradar molt que és molt blanc, vull dir que podia ser doncs sexualitzat o que hi podien haver escenes no de sexe, però sí que del contingut, i que no que m'incomodés veure-la amb ella, i vaig trobar que això estava molt ben tractat. També em va agradar molt que clar, nosaltres que venim dels 80s i d'aquests homes heterobàsics discapacitats emocionals, homes com molt amb aquesta manera d'explicar les coses, de sentir-les, això a mi em va agradar moltíssim. I després que hi hagi diversitat corporal, perquè això ja, no? Diversitat corporal, racial...
0: I també m'agrada molt que està... És a dir, hi ha diferents pulsions sexoafectives, totes estan respectades, incloses des de la normalitat. No, tampoc no estem allò de... Oi, dues persones del mateix sexe fent-se una abraçada, visca, aplaudim-ho. No, simplement són participants.
1: És com la mateixa societat. Volíem que fos un retrat, un reflex de la societat. Parlant dels datings americans, normalment són homes heterosexuals, cis, que coneixen dones heterosexuals, cis. I els valors que hi ha per allà és la infidelitat, el matrimoni, els homes que s'agenollen amb l'anell, etc. Aquests són els valors que tenen la majoria de datings que es veuen a les plataformes comercials del món.
2: De fet, allà sí que fan que ho separen, no? Fan l'edició queer, i això és el que no volíem precisament.
0: Per cert, del 677-3877-19 podeu dir la vostra, de seguida llegim els vostres missatges. També us aviso que un dia hem de parlar de les aplicacions de cites, perquè ens estan arribant trucades, allò, a mi em van demanar diners per una aplicació de cites, no funcionen. Un dia no us preocupeu, que farem un programa específic d'aplicacions de cites. Avui estem parlant de com, carai, portar a la gran pantalla aquests programes de cites, en concret la gran cita que podeu trobar al 3CAT, al 677-3877-19.
4: És a dir, que tenim tot tipus de cites ara mateix en el WhatsApp del programa. Primer, el David diu que no hi participaria. L'Eulàlia ha vist la gran cita
0: què?
4: De Cap a Peus, Petons a la UEN, no li ha agradat moltíssim. La Glòria sí participaria a la gran cita, també l'ha vist, i és un molt bon format. La Carme també s'hi presentaria, haurien de fer una per persones grans com jo, que tinc més de 60. La Jessica, està veient.
0: Epa.
4: Està veient i té una pregunta.
0: No farem spoilers, Jessica.
4: No, però té una pregunta molt interessant, perquè hem parlat de 100 persones, i llavors ella demana, diu, no ho he acabat, però se sabrà tot el llistat de les 50 parelles compatibles? Es posarà a algun lloc o es deixarà com a intriga?
0: Amb un Google Doc, si tu entres allà i ho mires.
4: No, perquè dius, ella es posarà a algun lloc al llistat? No sé.
0: Podem dir-ho, això, o no?
1: No tenim previst publicar el llistat.
0: Val.
3: Home, seria com les llistes d'entrar a l'institut.
0: No, però ara que ho he dit, no m'ho havia plantejat. Ara m'interessa aquesta llista.
3: Pues jo també.
0: Ara vull saber qui són les compatibilitats. A veure, per aquesta oient sí que podem dir que es veuen les compatibilitats dels protagonistes que arriben al final, no? Diguem-ne, més o menys.
1: Exacte.
0: Allà es veuen les compatibilitats, només d'aquests, no de tots, però podríem fer un Facebook només de compatibilitats. Un joc!
4: No, i anar-ho compartint.
0: Un joc, el Connecta 4, però de parelles, de compatibles.
4: La gran
0: no?
4: llista. Exemple. Escolta'm, un oient que es diu Rosalia, perquè a vegades
0: diu la
4: Rosalia...
0: El Toro m'està mirant encara de... No pensa en fer això.
4: No ho faran. Diu, l'he vist. Sí. Diu, trenca la meva franja d'edat, però ho faig per veure com s'ho fan els joves d'ara i per entendre les relacions dels fills que hi ha per casa. No hi participaria, però sí m'agradaria estar a l'equip de càsting.
0: Oh, que xafardera. Parlant de participar-hi, Gwen, tu sí que hi has participat, ets una d'aquestes participants de la gran cita. Com et planteges això d'arribar a participar en un dating de la tele? És a dir, a tu t'ho suggereixen, és a dir, et busquen o tu t'hi apuntes?
5: No, jo m'hi vaig apuntar.
0: Ah, tu? Vas ser tu, eh?
5: Sí, d'acord. Vaig ser jo. Res, estava en un moment de la vida que volia fer un canvi, volia mostrar, sempre he estat molt introvertida i crec que va ser per mi un punt d'inflexió. Vaig dir, sí, m'apunto a totes i ja està.
0: I ha complert les teves expectatives?
5: Les ha superat.
0: Les ha superat, eh?
5: Sí.
0: Preguntes per la Gwen, també oberts al 677-38-77-19, una de les participants de la gran cita. Per cert, feu servir la paraula participants i no concursants. Això és voluntari, oi?
1: Perquè no és un concurs. No és un concurs, és un experiment televisiu en què els participants venen a trobar l'amor, però no hi ha premi, no estan concursant, no guanya ningú.
0: Bueno, guanya el que troba l'amor, eh?
1: Han trobat l'amor i l'experiència, i la majoria han sortit amb moltes amistats, molt, tu pots corroborar la Gwen, molt profundes, molt benvingudes, és una experiència que ha unit molt. No han deixat de ser uns campaments d'adults, unes colònies...
0: Ho sents així, tu, Gwen?
5: Crec que hi vas amb la idea de conèixer algú important per tu i t'emportes molta gent important per tu. I al final és un resum molt maco del que van viure moltes de les participants allà. Sí.
0: És que clar, seria spoiler. Anava a preguntar-li què t'ha compensat més, amorosament o a nivell d'amistat. No ho contestis.
5: No
0: ho contestis. Quan finalment et trien, t'escullen, quantes proves has passat o quants testos has passat o quantes entrevistes tu has passat per entrar a formar part del càsting definitiu?
5: Moltes. Vaig passar un parell de trucades telefòniques, també molt llargues, entrevistes personals, o sigui, cara a cara, i test psicològics.
0: Mare de Déu, això ni una feina una multinacional, Iñaki?
6: Sí, sí, no, fent molt xequejos pel que dèiem, no? Perquè tothom estigui segur per assegurar que es troben en un moment en el que estan preparats per viure el que vol dir enamorar-se d'algú, i tot això en un entorn exposat com és la televisió, no? Perquè sobre paper potser tothom funcionaria i després poses una càmera pel mig i és complicat. Llavors sí que es fan moltes proves.
0: Quants dies esteu fent testos?
6: Buf, molts. O sigui, és, al final, moltes hores de feina. Sí, perquè al final no és només fer el test. Està el disseny del test, però després és la correcció del test, i hi ha diversos tests. Està el de compatibilitat, està un que mesura més el comportament de les persones, com reaccionen davant de diferents situacions, i hi ha un altre que és potser més psicotècnic per detectar, no, si el moment vital en el que et trobes.
0: Dit de manera suau.
6: Dit de manera suau. Després d'això hi ha una entrevista personal, perquè mira, no tenim la sort de tenir un test que ens digui, ens faci una fotografia completa de la persona. Has de parlar una mica, veure en quin moment està, què busca, quines relacions ha tingut, com és el seu estil relacional.
0: I en total de persones, perquè clar, estem parlant d'un càsting, o sigui, de participants, 100 participants... Sí, 50 parelles, 100 participants,
6: sí,
0: estem parlant,
6: sí,
0: oi?
6: Sí.
0: Quanta gent arribeu a entrevistar per fer aquesta selecció de 100?
6: A mi em van arribar, pues, et diria uns 150 segur, a mi, però jo estic segur que
1: hi ha una selecció prèvia abans de l'equip de càsting.
0: Quanta gent heu manegat?
2: Vam arribar a contactar 3.000 persones.
0: Què dius? Això és gestió de Big Data, nens. 3.000 persones?
1: Una feinada.
2: El
4: Bueno, per 10 temporades, ja tenen, ja tenen la base feta.
0: Favor, eh?
4: Ja
0: tenen, no, si al final passarà mitja Catalunya pel càsting.
4: No, és que hi haurà més gent que ha sortit per la tele que gent que no ha sortit per la tele.
2: Clar, el que passa que després han de passar el procés de càsting, gent va caient pel camí, mm-hmm, i ja ens quedem amb 300... Més de 300?
0: Déu-n'hi-do, eh? 300, déu-n'hi-do. Els classifiqueu d'alguna manera? És a dir, Iñaki, una cosa seria la classificació psicològica, però després vull anar a la part de tele, perquè clar, això al final ha de donar un rèdit a nivell de, entre cometes, enteneu-me, espectacle. Si tots són, ara vull jugar als prejudicis, d'acord? Permeteu-me la llicència. Si tots són superhippies, supercalmats, i no hi ha cap contrapunt, potser és una mica rotllo, no? O sigui, has d'establir també, una cosa és que des de la psicologia diguin sí, endavant aquests, però després vosaltres heu de fer una espècie de mapa del que funcionarà a nivell audiovisual, no?
2: He de dir que en aquest sentit també fa una gran feina l'Iñaki, perquè també té en compte això.
0: Carai, Iñaki, tu, exacte, dos per un, eh?
6: Sí.
0: Espero que et paguessin el doble. Per tant, ja ho feu pensant en format televisiu, no?
6: Sí, sí, bàsicament, perquè no té sentit que jo faci un perfil psicològic pur, perquè s'ha de tenir molt en compte el context. No és una persona que ha de trobar l'amor, és una persona que ha de trobar l'amor en un entorn en el que ha d'entretindre a la gent que està a casa seva. Per la gent que ho veu ha de ser molt interessant també el programa. Llavors s'ha de tenir tot en compte, clar.
0: Ara estava pensant que tots els participants, i això no és un spoiler, tots els participants s'expressen d'una manera molt acurada, no? Que fan servir un llenguatge emocional, per mi, bastant elevat. Em sembla bastant elevat. Entenc que això és la personalitat dels mateixos participants, però hi ha quina part de guió o de, enteneu-me, eh?, de redacció per ajudar-los a expressar el que estan sentint en aquell moment?
1: Nosaltres no, no,
2: per
1: no ens
2: ho posem. Per part de redacció no hi ha. No hi ha res.
3: I les cartetes?
1: Les cartetes les fan ells.
0: Nena, que hi ha futur a Catalunya.
3: La nena que ens fotrà la feina d'escriptores.
0: Home, per tant, tot era autogestionat, diguem-ne, eh?
5: Sí, tot era nostre. Al final tu vius l'experiència, la vius des de tu, i com a molt el que fan des de producció és conduir una mica, si portes 20 minuts parlant d'un tema, doncs...
0: Canvia de tema, no?
5: Sí, sí, sisplau. És l'únic que es fa. Però clar, l'opinió és teva i les teves paraules són teves.
0: Que això és molt interessant també, us diferencia d'altres formats, d'altres... No, perdó, d'altres datings del mateix format, perquè que la gent no ho sàpiga, no? Normalment això, Tono, està més pautat. És a dir, hi ha unes trames que fins i tot de vegades es trien des de direcció i després s'intenta que els personatges les executin. No és el cas de La Gran Cita.
1: Sí, el format ja té tot uns moments en què s'ha de decidir, i això ja et porta que hagis de parlar d'una determinada manera, d'una determinada cosa. No es parla igual en una cita de 7 minuts que en una cita de mitja hora en què estàs en un sofà. Et porta... I també sí que el que hem fet és algunes dinàmiques, per exemple, a les cites de sofà els hi posem uns sobres, algunes vegades era un joc, algunes vegades era per propiciar que passessin coses.
0: Per tant, la inferència només es fa des d'allà.
1: Exacte,
0: des de suggerir.
1: Sí. De suggerir, i que la mecànica del programa fa que s'hagin de decidir, que s'hagin de prendre decisions, i això fa que passis per diferents estats, evidentment, perquè cada decisió que has de prendre, doncs, evidentment, és un estat, et posa contra la paret de que dubtes i t'has de mullar.
0: Ara.
2: Merci. No, a més, creiem molt en la mecànica del programa, des del principi. I per nosaltres també era molt important que en el rodatge, que això sempre ho teníem claríssim, havíem de crear climes, ambients, per propiciar que ells s'apropessin. I tot això ha estat molt cuidat perquè després surtin les coses. També hi ha un component de màgia, que després les coses passen.
0: Bueno, quan tu propicies i fas les coses també des de l'amor, la màgia sembla màgia i no és tan màgia. És el resultat de, no?
1: Però, per exemple, a les cites de sofà vam amagar les càmeres. I els participants no veien càmeres, les càmeres estaven amagades.
2: Això perquè la gent entengui,
0: perquè la gent entengui el format, i això entenc que no és spoiler tampoc, eh? Ells tenen diverses cites amb diferents participants, d'acord? Hi ha una primera ronda de cites, que són rondes de 7 minuts amb diferents participants, però després, quan volen anar un grau una mica més profund amb algun o alguns o algunes dels participants, tenen una cita de sofà, que són ells cara a cara. M'encanta perquè la Peixera avui està més atenta que mai, eh? La veritat, com us interessa el marro, eh? Cara a cara tenen una cita íntima i es veu
3: que és un espai més íntim, il·luminació més íntima, no és el llum del dia, sinó que és un interior, i allà veu amagar les càmeres.
1: Allà les càmeres estan posades en biombos, a rebiombos, van fer forats entre els biombos, la realitzadora Leva Limón va fer que les càmeres estiguessin el més lluny possible.
3: Per també, no estar allò inquisitivament,
1: i,
3: no?
1: I que no vegessin cap persona des d'allà. També la majoria de rodatges Leva va utilitzar òptiques de llarga distància perquè les càmeres estiguessin lluny i que sentissin
2: més
1: còmodes el tenir. Com més lluny està una càmera, menys observat et sents.
3: És que això és una de les coses que a mi em grinyolava una mica, i és quan veus aquestes escenes, doncs això, de sofà, pensava, ostres, és que com pots arribar a oblidar-te que hi ha una càmera aquí davant i que tot el que fas tu ho estan veient al final.
2: Pots. He de dir que, és un gran càsting, perquè sí que sobretot això de les càmeres era a la finca, és a dir, als tres primers programes. Després de l'escapada sí que estàvem més a sobre d'ells. Igualment hi ha unes escenes i unes seqüències que són increïbles, i per tant posa un valor al càsting, que és que estan...
1: Tenen molta naturalitat.
3: Al 677-38-77-19, preguntes, opinions, participaríeu a la gran cita si tornessin a fer nova temporada? Què ens dieu?
4: Mira, precisament hi ha gent que preguntava, precisament, el Joan preguntava com s'ho feien perquè s'oblidessin
3: de les càmeres. De les càmeres. Preguntes, va,
4: però la Mila diu, per fi un programa amb dignitat i respecte emocional per qui participa i per qui el veu.
3: Absolutament d'acord, Mila.
4: Aquesta conclusió de la Mila, molt encertada. La Carme té una pregunta.
3: A veure.
4: Sobre la... li direm l'elefant a l'habitació, la suposada segona temporada.
3: D'acord.
4: Diu, no he vist el final, però en cas que hi hagi parella, sabrem com evolucionen aquestes persones i es veurà?
3: Doncs ara ens ho respon Anton Hernández, director de La Gran Cita.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
3: Dinou minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de com es fa un dating, un programa de cites, com es porta a la tele a Catalunya. Ens vam quedar molt enganxats a L'amor a primera vista, però des d'aleshores pocs formats s'havien fet de dating, algunes coses petites, però no s'havia apostat d'aquesta manera, com és el cas de La Gran Cita, que el trobeu al 3CAT. Ja trobeu... són 8 capítols, oi?
1: 8 capítols.
3: No han fet tan curts. 8 capítols. Podeu recuperar-los al 3CAT des d'aquesta setmana mateixa. Un èxit rotund, ratllant el milió de visites, de visualitzacions d'aquests 8 capítols, als que podeu accedir a través de la nostra pàgina web i la nostra aplicació. A veure, Iñaki.
4: Has marxat amb una pregunta.
3: Ai, perdó, tens tota la raó.
4: De la Carme.
3: La Carme, què ens preguntava la Carme? Carme, perdona, soc Dori.
4: Sí, aquest elefant a l'habitació hi ha segona temporada.
3: Això, és veritat.
4: I independentment del final, que no ha vist, com sabrem com evoluciona les parelles si en surten?
3: Hi haurà seguiment o no, Tono, de les parelles, si és que n'hi ha?
1: Diumenge a les xarxes socials direm quines parelles continuen juntes.
3: Un moment, m'estàs dient, però això se m'havia passat.
8: Bomba, no.
3: O sigui, heu de fer un exercici.
8: A la 1:42 minuts.
3: Heu de veure La Gran Cita abans de diumenge, perquè així diumenge sabreu quines... Podem fer porra?
1: Jo ara, els spoilers es multiplicaran a partir de diumenge, perquè evidentment ja direm 6 mesos més tard, els fem tornar a girar.
3: Oh.
1: I veure qui es gira, qui no es gira, qui ha tingut una recaiguda o no.
4: I això ho veurem contingut que ens agrada.
3: Només a les xarxes del 3CAT.
1: Només a les xarxes del 3CAT.
3: Ai, per favor.
2: I a YouTube.
3: I a YouTube de 3CAT. A veure, teniu deures. Després d'aquest programa d'avui heu de veure els 8 capítols de La Gran Cita. Jo els veure quasi seguits, també t'ho dic,
9: Jo vull una cosa. De les parelles que sí, que veurem diumenge que hagin quallat, vull La Gran Cita d'aquí 4 anys... Després de Criatures en Comú, Convivència... Allò serà l'interessant.
1: Seria maco, eh? Seria molt maco.
9: Mira, a veure a casa si recull la pica o no.
3: Aquesta Criatures en Comú...
9: La Gran Cita...
3: Ai, senyor.
9: 2-4 anys després.
3: Segura. Escolteu una cosa. De cara als càstings, Iñaki, Ada i Tono, què es busca? Algú que no tingui experiència i que pugui ser espontani, o algú que conegui el mitjà, que doni joc per l'entreteniment? És a dir, heu descartat gent que ja havia participat en altres formats? Ada Iñaki, que van fer un partit de tennis aquí.
9: La Isla de les Tentaciones.
2: No, hem descartat a ningú. A veure, normalment volem gent que no hagi sortit a ningun programa anteriorment.
3: D'acord.
1: Si ens, agrada, la, si ens agrada algú molt i ha fet algun altre programa de televisió, doncs l'agafem igualment.
3: D'acord.
1: Però ens agrada que sigui la primera experiència televisiva que té, perquè sempre té una frescor. Si no, si hem fet altres programes televisius, et ve de vegades gent molt apresa.
3: D'acord.
1: Gent molt apresa que ja no té la naturalitat que tenien els participants de la Gran Cita.
0: Per tant, en principi busquem algú que no hagi fet televisió. També ho dic per si hi ha segona temporada i esteu escoltant això. Ara bé, si has participat en algun format, si val molt la pena el perfil, no,
1: no
0: et restarà.
1: No,
0: és com un test de preguntes en un examen, no resten, no?
6: Jo he de dir que quan feien aquesta prova de compatibilitat, sí que miraven no tant si havien participat o no, però sí quin grau de realitat hi ha en això que tu expliques al test aquest. Hi havia preguntes i un índex de fiabilitat per veure quant estàs venent o quant de real
0: aquesta
6: és. Llavors, potser havien participat en altres formats, però si el que expliquen és real, endavant.
0: D'acord.
1: I l'Iñaki ens adverteix, ens diu, compte, que aquest menteix.
0: Un moment.
1: Que diu que tal, però això no és veritat.
3: Ja és mentider, heu agafat mentiders?
1: No agafem mentiders.
6: No.
1: Perquè, clar, no sabem quin tipus de persona és si menteix el psicòleg.
0: Mm.
1: Evidentment, invalida el personatge.
0: L'Iñaki, jo crec que ets capaç de predir com es comportarà algú a la tele.
6: Bueno, ho intento, sí, sí. De vegades...
0: Quin percentatge de fiabilitat tenen les teves prediccions?
6: No ho he calculat, però sí.
0: A veure.
6: Jo la veritat és que després, un cop passen les coses, dic, hòstia, ja estava posat aquí. Ja ho havia escrit jo al perfil.
0: O sigui, sí. Per un moment, no és la intel·ligència artificial, és Iñaki.
6: No, home, la intel·ligència artificial al final acaba posant-li un número, això.
0: És a dir, tu introdueixes totes les dades del perfil?
6: No les introdueixo jo, però bueno, jo ajudo i no tant, o sigui, no només a la IA perquè faci aquest índex, sinó també el programa perquè sàpiga com són els participants, com és la persona, com reaccionarà davant de càmeres. Això la IA no t'ho dirà, et dirà, doncs mira, la Gwen amb aquesta persona té un 23, un 47, però no et dirà la Gwen es posarà nerviosa en aquestes situacions. Aquestes les evitarà. Si voleu treure-li una mica del seu context habitual, poseu-li aquesta prova.
0: També us ha passat que la intel·ligència artificial ha predit una xifra i que vosaltres a títol personal no estàveu d'acord?
6: Passa. I a més és que la IA, saps què passa? Que hi ha moltes coses que es poden a intuir sobre paper, però després hi ha una màgia de trobar-se en persona.
3: Encegamentes, se'n diuen encegamentes. Sí.
6: Que això no hi havia ni test psicològic ni de compatibilitat que ho pugui tenir en compte.
0: Perquè hi ha alguna parella... Mira, no, ho diré, perquè és entre cometes spoiler, però vull que la gent vagi a buscar-los.
4: Ai, a veure,
0: la parella que li prediu la IA a la Gwen, per mi, la IA...
4: No.
0: Per mi, la IA...
4: Et dic una cosa,
0: hi heu de veure els capítols.
4: Hi ha un missatge d'un oient, del Pau, que diu, vaig veure tots els episodis i no puc ser més fan de la Gwen, de la seva evolució al programa, i li vull donar les gràcies per la valentia i la sensibilitat de posar paraules al que molts i moltes hem sentit. Sempre al teu equip.
0: Oi, com et diu aquest oient, oienta?
4: Pau.
0: Encara... Un moment. No sabem si la Gwen està en parella, no està en parella, i no ho podem saber, perquè això...
3: Diumenge.
0: Diumenge, si és que és una de les que ha arribat a la final, que això no ho sabem. Bueno, sí, ho sabem, però no ho podem dir. En Pau, quina edat té en Pau?
4: Li demanarem, però jo diria que entre 30 i... Que Iñaki, va, ajuda'm. Entre 30 i 40?
6: És maco. Jo no...
0: Pau, escolta, Pau. Agafa el telèfon, tonto, va, que s'estira la canya a la Gwen. A veure si fem això. Estem fent l'espin-off de la Gran Cita.
3: Sí, però escolta'm una cosa, que s'ho miri l'Iñaki abans. Perquè jo a partir d'ara et faré venir amb les meves amigues, que en tinc alguna que necessitaria abans de fotre's alguna aplicació d'aquestes que em surt torçada. Vine, Iñaki, casa.
0: És que ara he perdut el fil i ja no sé què estava parlant, eh? En tot cas, tu introdueixes, després hi ha una xifra. A tu, en general, Gwen, et va sorprendre els percentatges d'afinitat o de no afinitat entre les parelles que arriben en aquesta, entre cometes, final?
5: Interessant. Sí i no. Mm. N'hi havia algunes que ja tenia molt present que sí que eren molt compatibles, però d'altres que pensava que potser una miqueta més i em va sorprendre que fossin tan poc compatibles.
0: Ho està dient per un parell que hi ha allà. Bueno, en fi, no puc dir res més.
1: Hem d'afegir també que, a part de la feina de l'Iñaki, que s'introdueix a la IA ho introdueix un enginyer especialista en IA. No és que ho posem al ChatGPT directament,
0: per favor,
1: sinó que es fan uns processos professionals d'intel·ligència artificial. S'han s'anonimitzen totes les dades perquè no, la IA no sàpigui quina persona és, no? No es posa ni el nom, ni l'edat exacta, ni la població, etcètera, etcètera. I a part d'això, nosaltres fem un informe subjectiu del departament de càsting, que també s'introduïa a la IA. A part de tots els tests que feien l'Iñaki i el seu equip, doncs s'introduïa aquesta part subjectiva a partir de les entrevistes que feia el departament de càsting amb cadascun dels participants.
9: Doncs Marta, ves que no tinguis la gran app. Perquè tens la solució a les aplicacions de cites, fes-ne una de catalana, que serà la, no sé, busquem-li un...
1: La gran cita.
0: La gran cita. No busquis noms, la gran cita.
9: I això, aprofiteu per un...
0: Tota Catalunya posar allà, 8 milions allà.
9: I així tots entre nosaltres, i ja està, tots som iguals de...
2: Clar, és que això ho dèiem molt, dèiem, ull, anar a la gran cita no és tan mala idea, perquè, clar, la gent normal no passa aquests testos, tu abans de conèixer.
1: Les parelles no ho saben.
0: Deia, un moment, m'ha agradat
4: bé,
0: això, Anna.
4: Ben vist.
0: M'ha agradat això.
9: El TripAdvisor de les relacions.
0: És a dir, no, podem fer un segell de qualitat de la gran cita approved. Clar, perquè tu al carrer et pots trobar qualsevol cosa. I, en canvi, aquí t'assegura que un equip d'experts han donat validesa a aquesta persona.
4: La Gwen porta el tatu de gran cita.
9: Té 3 estrelles.
0: Ella ja ho té. Em deies que portava un tatu de proof.
4: No,
0: dic, home, no,
4: que ella porta el segell, és una de les 100 persones que hi ha anat. Mira, els catalans, com deia aquell expresident, disculpa, Gwen, fem coses, i el Ramon i la seva família aquest dissabte han quedat per veure el capítol final. La meva parella i jo, i la nostra criatura de 10 anys, que si no la deixem veure, ens desallega.
0: Això és un altre. Tornem al format televisiu per se. De vegades passava o passa amb alguns datings que exclouen diferents generacions. I precisament, per què creieu, com heu aconseguit fer un programa que, d'acord, va sobretot dirigit al target que hi apareix, que és la gent més jove, però fins als 45, d'acord? Però hi ha gent de més edat, en tenim constància tant al WhatsApp com al nostre entorn, que també l'han consumit. És un producte que es pot consumir, inclús com el que deia la Marta, en família.
1: Sí, és completament un producte que apel·la a coses molt universals, com és l'amor, com és el dubte, com és l'aprovació, com és... l'autoestima, hi ha molts temes psicològics en els que ens hi podem veure reflectits. Oi? Podem veure, quan veiem una relació, una parella, penses, jo què faria en aquest cas? Si fos ell, si fos ella... tothom té opinions sobre les parelles de la gran cita, perquè tots tenim experiències a la vida.
0: T'anava a dir, el que veiem... Perdona, Marta, que és
9: no,
0: que tens una pregunta.
9: No, ho feia sobre.
0: El que veiem a la tele és realment, doncs, el que va passar allà, a Dautono?
2: Sí, tal qual. L'únic que és veritat que després... O sigui, una cosa és el rodatge, es grava molt de material, i després hi ha una feinada, també, de guió, d'edició.
0: Clar. Mireu, perquè us feu una idea, el primer capítol són 100 persones parlant. 100 persones, no sé si és primer o segon, que es relaciona entre ells, bueno, en un ball, no?, en una espècie de festa. Les 100 persones estan microfonades. A nivell de producció, realització i guió... Com, carai, heu fet això? Perquè hi ha 100 persones, per tant, vol dir que hi ha 100 possibles trames, o 50, si més no, perquè estan interactuant, no? 50 possibles trames. Com ho feu per registrar això? Quants redactors teniu destinats a escoltar i a veure el que s'han fet? I com trieu de dir, anirem per aquí o anirem per allà?
2: Clar, ha estat un bon pollastre, però...
0: Potser un bon resum.
2: El gran pollastre, però... Realment després, a edició, per exemple, nosaltres sí que teníem els 100 micròfons.
0: Ui. Estic veient el tècnic de ser infartant, eh?
1: Trigava molt l'ordinador de cada...
9: amb lo pesats que estan quan...
1: Que es carreguessin totes les pistes.
9: L'arracada.
2: Sí, és que era un pollastre. Però he de dir que, bueno, a poc a poc ho hem anat fent. Aleshores, clar, evidentment no estava tothom gravat tota l'estona. I el que havíem de fer era anar mirant totes les càmeres i anar escoltant una a un. A veure què deien.
1: 11 càmeres, 101 micros, els 100 participants i la Dulceida.
0: Clar.
1: I aleshores, 6 llocs de visualització en directe que anaven informant de les diferents trames que anaven passant, i en funció d'això decidíem canviar càmera per càmera si aquella càmera ens estava donant contingut amb aquells participants o saltaven.
0: Clar, per no tenir un metratge infinit de 100 càmeres.
2: És a dir, anàvem mutejant, vale, ara escoltem a la Gwen.
0: Ah, escoltem a la Gwen. estan passant allà i anem allà, no? Ojo, ojo, que allà hi ha coses interessants.
1: Escoltem ara el 86 i la 22, i aleshores ens va costar molt tenir la tecnologia perquè no s'havia fet a Europa. No s'havia fet a Europa un programa en què 101 persones estiguin microfonades. Es va haver de portar tecnologia als Estats Units d'uns switchejadors on introduïsses el número de micro i aleshores l'escoltes al moment i muteixes els altres. Va ser complicat trobar la metodologia de treball per poder fer-ho. Tot un repte també tecnològic.
0: Home, també us ho dic, la gent que sou a casa, ara en Tono li ha posat tot el context possible perquè us imagineu en un programa de tele com a màxim hi ha 6 micros a la vegada. Màxim.
1: Sí, aleshores era realment una animalada i els tècnics i els especialistes d'àudio ens odiaven molt quan els explicàvem la idea.
9: És que vaig pensar, quan ho vaig veure, vaig dir, hi ha perxes o hi ha micros ambient? Vaig pensar, hi ha d'haver micros ambient molt bons d'aquests que agafin tant a tu, que et parlo una mica a l'orella, perquè hi havia gent que fins i tot xiu-xiueix, ja comença, no sé què, es diuen com coses a l'orella, Bueno, al·lucinava bastant.
2: Sent un micròfon. I el de
0: sent un micròfon. Alerta, quan ens diguin a casa nostra es fan coses modestes. Doncs no, aquí teniu un formatàs que el podeu consultar des de ja mateix al 3CAT, a la Gran Cita, al 677-38-77-19. Últimes preguntes. Per cert, estem trucant en Pau, li fa vergonya.
4: Tu què has dit? Tu quina pregunta li has llançat al Pau?
0: En Pau?
4: Sí. Perquè ella ha contestat una cosa per escrit i serà l'últim que dirà.
0: Ai, merda, però no recordo què li he preguntat.
4: Tu li has demanat que si es volia llançar a la piscina, no?
0: Ah,
4: per aquestes floretes.
0: Ara, pobret, ara potser té parella i jo aquí fotent-me en un jardí.
4: S'ha posat en contacte amb el WhatsApp, només.
0: Sí?
4: Amb el WhatsApp. I diu, si ella, la Gwen, vol, però depèn del que surti diumenge, i ja veurem si ens coneixem fora de càmeres i antenes.
0: Ojo,
4: i una emoticona de picar l'ullet i ja està. Per tant, queda tancat el tema del Pau. Hi ha una pregunta del Jaume, que té molt d'interès en el vestuari.
0: A veure,
4: com es fa per vestir tanta gent a la televisió, però sense que deixin de ser ells mateixos? Mm. És a dir, li poses potser un vestit a algú que per la seva personalitat o no està acostumat a portar-lo, no? O no li queda bé, potser.
0: Gwen, com funcionava això?
5: Com funciona? El vestit és teu.
0: Ah, o sigui, us vestiu vosaltres.
4: Wow.
0: Però teniu consell d'estilistes?
5: No, cadascú amb el seu estil.
0: D'acord.
9: Tu no el necessites, jo crec.
2: No, nosaltres els hi donàvem unes instruccions.
0: Ah, a veure, com per exemple, vestit de nit, vestit de còctel.
5: Clar,
2: volíem que vinguessin elegants, com el programa, i també se'ls deia, no vingueu amb ratlletes petites, no vingueu amb colors, no tots de negre... Bueno,
1: no marques comercials grans.
0: Donar unes pautes i ells mateixos, vosaltres triàveu el vostre vestuari.
9: Trobo que t'has gastat molt en tecnologia, molt poc en assessoria d'imatge.
1: I la Marta com a... Ens haguéssim arruïnat.
0: Com a part
1: interessada.
9: Home, 100 persones m'agradaria, vestir 100 persones.
1: Un repte.
2: Però escolta, surten guapíssimes i guapíssim.
9: Encara millor. Podem sortir encara millor.
0: No, però jo pensava també, deia, ostres, és molt adequat a cada persona el vestuari, clar, perquè el trien ells. Clar. També el de la Dulceida, que aquí entenc que sí que és estilista, és extraordinari i està supermesurat per cadascun dels espais. Vull dir, estèticament, també és una proposta que us recomano a revisitar o a visitar, perquè és superinteressant. Va, últims missatges. Fran, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis llançar a la taula.
4: Hi ha una pregunta, sobretot per la part de direcció i també del càsting, si ells tenien dintre d'aquestes 100 persones, ho pregunta el Roger, una tant per cent destinat a homes i dones, si tenien en aquest sentit alguna manera d'encarar-ho.
1: A què vols dir?
4: De havia pensat, sí, entenc què vol dir, si hi havia... Si 50-50. O si no tenia res a veure o no us importava.
1: Evidentment, hi havia d'haver parelles, hi ha 50 parelles ideals. Aleshores, en funció d'això hem fet. Hi havia gent que se sentia no binària, hi havia transsexuals que sentien homes, transsexuals que sentien dones, homes cis heteros, homes gais, etcètera, etcètera. Dintre d'aquesta pluralitat, doncs han fet 50 parelles ideals, sobretot el que contàvem.
0: A nivell televisiu, aquesta és més pel Tono i Parlada, ha sigut dels projectes més bèsties o més difícils que heu hagut de gestionar les vostres carreres?
2: Sí.
1: Perquè és també un pay per format nostre, fet des de zero, no és un format que s'hagi fet abans. Aleshores, això ha sigut un repte, com us explicàvem amb l'exemple dels micròfons, ja només de com es veia i com es sentia el programa ja suposava un repte, i després el repte de la intel·ligència artificial, de les parelles ideals, veure com funcionaria això, doncs evidentment sobre el paper ens funcionava, però calia veure-ho.
2: Sí. I perdona, digues. No, anava a dir, era un gran desafiament. Anava a posar un exemple, que era, per exemple, el de la festa.
0: Sí.
2: La seqüència de la festa, nosaltres vam estar setmanes pensant com fèiem allò.
3: No m'estranya. Mm.
2: Era molt complicat.
1: Que es veiés, que s'entengués, que poguessis seguir les històries d'aquelles 100 persones que anaven festejant o ensenyant-se. O...
3: Sembla una sèrie, ja us ho dic ara. Sí. O sigui, et diuen que això està fet a temps real i no t'ho creus. Jo no em pensava dir que hauran fet diverses festes. No, només una festa i seguida a temps real i sembla una sèrie. Ens queda un minut 20 segons. Gwen, jo et diria, si hi ha algú que es planteja participar en una suposada segona temporada, què els diries?
5: Que no s'ho pensin.
3: Endavant les atges,
5: sí, sí,
3: eh?
5: Sí, totalment.
3: A cegues. Doncs diumenge, molt atents, a veure quines de les parelles continuen juntes en aquesta La Gran Cita. Iñaki, a títol personal, a nivell psicològic, suposo que t'emportes una base de dades brutal. Repte complicadíssim, també?
6: Sí, i aprenc molt, i continuo aprenent, sí, sí, sí.
3: Per favor, l'Iñaki, eh? El l'Iñaki, ens hauríem de casar tots amb l'Iñaki.
0: Ai, senyor, avui ens han acompanyat Antonio Hernández, director de La Gran Cita, l'Ada Ripollès, sotsdirectora de La Gran Cita, la Gwen Palomar, una de les participants, i l'Iñaki Caracena, psicòleg, un dels psicòlegs de La Gran Cita encarregat de fer aquests càstings. Gràcies a tots quatre. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Tots a veure La Gran Cita al 3CAT i dilluns a les xarxes de 3CAT a veure quines parelles segueixen juntes. Marta Bonnou, dilluns quedem i comentem això de les parelles, eh?
3: Ho veiem diumenge, millor, juntes.
0: Ho veiem diumenge. Val.
3: Vinga.
0: Diumenge, perquè aquesta dilluns se'n va. Fran Domènech, ens tornem a sentir dilluns, estimat.
4: Fem un grup de WhatsApp i ho comentem. Fins dilluns, bon cap de setmana. De què parlem dilluns?
0: Bon cap de setmana. Tornem dilluns amb l'Estel Soler i la psicòloga Elisenda Ripollès per parlar de mares narcisistes. A petició vostra, vam parlar de narcisistes i ens veu, diem, de fer un especial mares. Doncs dilluns aquí, a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúric, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de l'OMS es desplaçaran aquest dissabte a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer i el dispositiu sanitari previst per l'arribada d'aquest creuer que arriba diumenge. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança, un operatiu que Trump ha batejat com a projecte Llibertat Plus. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kark, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBOBS, una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo.
2: El dia 22 de abril de 1984... mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984, sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui el 2021 li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
1: Aquest dissabte es projectarà al Docs Barcelona el primer dels 4 capítols de la sèrie. A Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de Futbol Sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara co-líder, el Pozo de Murcia, per 4-3.
0: Fins aquí les notícies.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
6: Trescents grams de paraules. Mig litre d'actitud.
7: Una cullerada de silenci.
8: 2 reflexos de llum.
7: 5 quilos de cadira.
8: I si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
5: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
7: Contes, novel·les, poemes, cançons...
5: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: D'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: El això floret, de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant el moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí, una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així. És a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament, després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió quan ets dona... Hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu. Perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això, no, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones... per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles?
2: No vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar,
0: sí.
2: però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh?
2: Uh-huh.
0: Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius. És més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: I que no li agradi, que se la pinti a l'oli.
2: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots no t'hi fiquis?
2: No.
0: No, eh?
2: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
2: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai, mai he tingut un problema per, des de la part interna,
0: des
2: del poder, al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Uh-huh. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
2: No, trobar-la a faltar, no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No canviaries, em fa la sensació,
2: no,
0: però...
2: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
2: sí,
0: més del dia a dia.
2: Sí, la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
2: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: però
2: la
0: més,
2: tele.
0: Però més.
2: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar, perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes, és divendres, ja sabeu, convidem a dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida, i comences amb The Cranberries. Just

0: Just My Imagination de Cranberries. Ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No sóc una de discoteca.
0: No és que la discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet d'aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal, que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses. I per tant, sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que t'has...
1: L'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, se t'ha escapat per aquí, però crec que crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona... I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit...

0: Curiós, perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostora o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes...
0: No fer soroll, prudents, que no se'ns noti gaire.
1: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil... I a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem... I em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui, que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. Has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot, no? El que no pots fer és paralitzar-lo.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies, això que dèiem, de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santinollo de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica, d'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí, com crec que el primer mes que vaig estar fent els articles vaig patir molt. Vaig patir molt, primer perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
0: Sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no ho suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió, en aquell moment, dedicada als esports, tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no està gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
0: Bé, rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. És que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento.

0: Ho intento que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
1: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
0: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
1: I no fer mal.
0: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
1: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
0: Sí,
1: jo me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple. I ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
0: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
1: Clar.
0: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
1: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
0: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
1: divertit
0: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
1: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
0: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
1: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros...
0: Bronques, ni lloros, abstener-se.
1: Exacte, alguna cosa així,
0: oi? Sí, ho vaig posar en castellà perquè algun personatge
1: perquè algú t'entengui.
0: Ho entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
1: Com portes aquesta part?
0: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
1: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
0: No,
1: ho entendria, o angoixa?
0: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
1: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
0: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
1: Ho dius així, i és bastant bèstia, això que dius.
0: Sí.
1: T'amenacen.
0: Una vegada.
1: Amb què?
0: No voldria entrar en detalls.
1: No, d'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que, com dèiem, fas esgrima, després, quan et coneixen a la vida real, quan... Diuen, és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
0: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
1: sí.
0: I li va fer molta gràcia que algú li digués, és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser, jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc potser que darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
1: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, llavors es troben pel carrer...
0: Sí. Mira, ara t'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia, per uns cursos d'estiu de dona i esport, I jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç i jo estava molt tranquil·la, perquè de fet qui s'apunta a uns cursos de dona i esport en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que per tant estàs en un espai segur.
1: Segur, que diuen.
0: I llavors em va dir primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
1: Aquí ja vas veure que la cosa no aniria bé.
0: D'acord, i llavors em va dir ¿quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, yo te voy a dir, creen que eres una hija de puta, una amargada y una malfollada.
1: Perfecte.
0: I d'així, realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
1: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
0: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí? Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu i, per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència i tan amics, i després va venir, es va com disculpar i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
1: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no es el fan. Mm-hmm.
0: I bé, em va semblar curiós, no? Uh-huh. Perquè, no ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
1: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
0: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen. I això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
1: els toques a ells.
0: Que els toques a ells.

0: Patti Smith en aquesta llista Because the Night, ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les, digues.
0: Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè... Ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, lo gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: més... Van als esplais, exacte, aquestes coses.
0: Van als pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passàvem moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia. Això és la televisió que sempre m'ha cridat molt l'atenció. A mi m'interessa molt la realitat. I aquesta és la televisió que segurament em va fer escollir estudiar periodisme, també. I després en les sèries recordo Lo Gran, després recordo, a veure, que totes les sèries d'hospitals m'encantaven, La Cor Obert, què més? També vaig veure molt Culebrón, eh? També vaig veure molt Culebrón d'aquests xungos d'estiu, quan els meus pares treballaven i jo ja estava de vacances.
0: També és l'època de Falcon Crest, Dallas...
1: De Dinastia, clar. Dallas, m'encantava. Sí.
0: Diuen que tenia el cor robat, per això la Roseanne.
1: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
0: Sí. Ha evolucionat malament.
1: Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir tres fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van en un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
0: I també trencava la idea de la mare perfecta.
1: Ah, exacte.
0: De la mare perfecta de les comèdies americanes.
1: I la mare de classe baixa, que es passa el dia, doncs, anant de bòlit i amb aquesta consciència de classe, a més. A partir d'aquí, ella comença a tenir èxit, un dia la conviden a la televisió a fer aquest monòleg, i de la televisió li diuen, escolta, tu has de treballar aquí. I ella diu, jo tinc molt clar que m'encantaria fer una sitcom. I una sitcom que tingui això, la consciència de classe i el feminisme com a manera...
0: No sé si va dir feminisme, en aquell moment, però...
1: Ella estava... Ella creia que tenia aquesta part de feminisme, sobretot perquè ella explica que li va costar molt fer entendre als directius de la cadena quin era el feminisme que entenia ella. És a dir, els directius de la cadena volien que ella fes una sitcom que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
0: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
1: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital, situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie, que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
0: Sí, que va fer unes declaracions bastant...
1: Terribles, just en el moment que a més tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa, doncs, potser era una mica aquesta white trash que després es va convertir en trumpista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
2: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que, et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
1: És a dir, que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
2: O sigui...
1: M'ha donat, la crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
2: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
1: Ostres, no ho havia pensat mai.
2: Com a mínim... Dos rombos o quatre estatuetes.
1: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Ah, era molt divertit per això quan sortien els dos rombos, eh?
2: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
1: Clar. Un romba...
2: Era una incitació perfecta.
1: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
2: no? Tothom volia saber.
1: Tothom volia saber, sí, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió, la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
2: Però el sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, amb aquests
1: temes,
2: horaris, em refereixo, amb aquests
1: sí,
2: horaris que
1: home,
2: has fet tu.
1: Absolutament, absolutament.
2: Dir, aquí no estic.
1: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
2: el I que sentir-te passa... fatal.
1: Sempre tens aquesta recança, no?
2: Però això ens passa sobretot a les dones, eh?
1: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. Si més no, a vegades ho parlava amb la meva filla, encara que fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi,
2: ja ho arreglarem,
1: no?
2: Ja ho arreglarem.

0: Olivia Dean en aquesta llista, a mi m'encanta també, i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir, sí. I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com a amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això
1: no?
0: És millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeix Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer. Doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No. Uh-huh.
0: D'això en parleu molt amb la teva filla?
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, sí. Totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de... Vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia, bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure, jo uh-huh. Si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta, que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la meva.
0: Com va ser la infància de la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc, sí, el perfil de nena hiper responsable, que sí, no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí, però m'agradaria reivindicar aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres, i m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que, saps, perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i, ai, què li passa amb aquest nen i tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu no, tot en ordre, no? Potser sí que...
0: Ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Has tingut unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, però al final es va fer bibliotecària.
1: És el que li van deixar estudiar. És a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i era, el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi?
1: Millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig, recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I, clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops no explicava, doncs aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la, i crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa va rebre, sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no? estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa... Crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, mm-hmm. no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, mm-hmm. tot això t'hi mires, tu t'hi fixes, ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides. I en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Ah, sí. Sí.
0: En quin moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara... Tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones, com a màxim, 45.
1: Bueno, ho hem vist amb
0: ho hem vist al nostre TN, ho hem vist a tot
1: en els nostres telenotícies, sí? Renovats recentment, amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que a més tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven.
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època sí. En què el del Photoshop encara no s'explicava gaire i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, uh-huh. com hem dit, vols dir que tens a moments tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per
0: descomptat
1: que hem
0: sentit. He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això
0: I
1: ja
0: això
1: passava...
0: I això t'ha fet mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer...
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: Home, això és el que ens han dit.
0: Ja.
1: Això és el que ens han dit.
0: I però quan... ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit. no? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure, és a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser, és a dir,
0: persona humana, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com com un cos, no? És a dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària amb una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè
0: producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria i de, és a dir,
0: Sí
1: que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, i de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses t'hem de casar al príncep blau,
1: això,
0: a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i quan era adolescent vaig adoptar una padrina, i la padrina em va adoptar a mi, una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses superinteressants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que
0: em
1: venia a veure.
0: Bloquet de neu i jo, línia directa. No?
1: Exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat, que m'explicava totes unes històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir, no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa, la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: T'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal.
0: T'ha sortit fatal.
1: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè
0: sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, jo vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu? Si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí.
2: Sí, sí, cadascun al seu lloc. En aquest sentit...
0: Però a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballaven en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. És més, vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por, amb l'estrogança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: Compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però...
0: Però cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que... Sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, que dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa. Per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit. No pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet, és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió. És a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa que... La meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta
2: part? Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies... que amb qui conversar.
0: Sí, una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist a totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència. I això crec que, si no teniu ningú més gran...
0: Busqueu-lo, adopteu-lo.
2: Adopteu-lo.
0: Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: en el sentit que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones de l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Jo cada vegada et sostens més sola.
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes.
2: Les germanes.
0: Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital, no?
0: La metgessa del cap, m'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada,
0: Sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, i hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també.
2: Buah.
0: Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica. 2 als Països Baixos i un altre a Zurich, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició, l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri. Una a Alacant i una altra va passar uns dies a Barcelona abans de tornar cap a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Barlasca, i també el director general de l'OMS seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer diumenge. Els Estats Units ja han avisat que tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Hondius afectat per antivirus. Tots ells seran evacuats de Tenerife en un vol de repatriació. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta validant a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Un operatiu que Trump ha batejat com a Projecte Llibertat Plus. A Colòmbia han assassinat el periodista de 25 anys Mateo Pérez en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. 2 morts en un nou atac dels Estats Units contra una embarcació suposadament vinculada al narcotràfic en aigües internacionals del Pacífic. Segons l'exèrcit nord-americà, una tercera persona hauria sobreviscut a l'atac, tot i que no n'han detallat l'estat de salut. Amb aquesta nova operació, el balanç total de morts en campanya antidroga impulsada pels Estats Units puja a 192. I a principis d'aquesta setmana, Washington, de fet, ja va informar de la mort de 5 presumptes narcotraficants en altres bombardejos similars a la mateixa zona del Pacífic. A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
2: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim. Perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
1: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i també de Mastercard, i Europa vol guanyar sobirania financera. CaixaBank, Bank Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat. Esports, del Madrid ha sancionat els seus jugadors, Fede Valverde i Tchouaméni, amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència en 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Volta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat l'esprint de la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas. I de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
5: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
3: Catalunya migdia.
10: Són les xifres, bon dia.
3: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: I en aquest informatiu també sentirem les famílies de
10: burocràcia i les hores extres que compten.
3: Parem atenció a tots els fronts informatius.
11: Sí, tindrà l'encàrrec.
9: A 2:43 els esports.
3: D'aquí.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
3: I de la resta del món.
10: A la cimera internacional que serà.
3: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol i una petita interrupció.
3: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
14: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
15: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
16: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
16: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
17: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
3: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
18: Som pura cafeïna.

0: ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Surt? Bona tarda, no ho sé. Se m'han anat al cel. No sabia ni que havíem de començar ja. Perdoneu.
2: A vegades estem aquí parlant d'uns temes que estem tan apassionats i de cop s'obre el micro.
3: Ai, que últimament també tenim la llengua llarga.
4: Et diré una cosa.
3: Cada dia més llarga, no? Però
4: els temes que parlem fora del programa són tal qual els que parlem al programa.
2: No són tan diferents. L'únic que hi ha noms i cognoms.
4: Hi ha noms i cognoms a la nostra vida personal, d'implicats, però per la resta, a nivell temàtic,
2: sempre és el mateix. Sempre el mateix. A veure, de seguida, una investigació exclusiva de Juliana Canet per tota l'audiència de Catalunya Ràdio. Però abans hem de passar un moment pel 677 27 10 58. Ens diuen, hola, bonics. Fa dies que no parleu d'en Miqui i la Sara Roy i tampoc dels seus gossos.
4: Prou ja, sisplau.
2: Espero que vagi tot bé en aquella casa. Em va encantar l'entrevista que els va fer l'escapa a l'Eclipsi. Un petó als tres.
4: Ai, tu només necessites...
2: Una espurneta perquè cremi
3: tot. Una engruneta de pa.
2: Llavors...
4: El dia que tinguem un disgust...
3: Perdona'm, i és normal que no sapiguem res d'ells, perquè en Miqui és a la travessa.
2: No, totalment. Vull dir
4: és que... saludable, Marta, que no sapiguem res d'ells.
3: De fet, segurament els ha anat molt bé, la Sara i en Miqui, separar-se, perquè quan es retrobin serà... focs artificials.
2: Al contrari, ja saps què vol dir?
3: O la casa en flames.
2: També. Podria ser que arribés i trobés un solar allà a Matadepera on hi havia la seva casa.
4: Jo demà, quan vegi en Miqui, si encara està a la travessa, que jo crec que sí, perquè amb la Raquel Sanz aguantaran com uns bojos, doncs ja li preguntaré què tal amb la Sara, que veig que és un tema que ens té molt intranquils.
2: Molt. De fet, és un tema que a mi també m'interessa molt personalment, perquè hi he connectat moltíssim, i he decidit respondre a aquesta oient en format carta, perquè... li he com escrit una carta perquè...
3: Dia tranquil·let, Can Carandell.
2: Em va motivar tant l'escrit que va fer el Javi l'altre dia al País. Sí.
4: Potser tu has de tenir una... És que, Roger...
3: Una columna hauries de tenir.
4: Has de tenir una columna que sigui un home solter.
3: Igual que l'Ambrosi.
2: Si hi ha algun diari de paper que m'ofereix... M'ho puc pensar.
4: Escolta, perdona, que una cosa, però que com et poses així de diva?
3: Què oferies? Oferies per la P de plata, plaer o prestigi?
2: Prestigi. A mi, escriure un diari de paper, se'm cardaria la pell de gallina a cada tecla que teclegés.
4: Mentrestant, podem gaudir de la crònica versió auditiva, que també és un plaer.
2: També.
3: A veure com t'ha quedat això.
2: Aquesta carta. Endavant. Estimada oient, gràcies pel teu missatge. T'entenc perfectament. Comparteixo aquest neguit. D'alguna manera, després de parlar-ne tant, jo també em sento part de la família Núñez Roy.
3: Ets, de veritat.
2: La veritat és que no tinc informació privilegiada més enllà del que s'ha anat publicant. Com ja saps, tenim en Miqui a Mallorca, participant a la travessa VIP de 3CAT. Va marxar dissabte i diumenge ja me li van requisar el mòbil. Durant el rodatge, els concursants estan incomunicats. Igual que tu, estimada oient, jo també donaria molts diners per saber quin va ser l'últim WhatsApp que es van enviar ell i la Sara. I ja que hi som, també pagaria una miqueta per veure per un foradet el petó de comiat tot marxant a l'aeroport.
4: I el polvo ja, si vols.
3: Sí, clar, és que el tema de ser boier, Roger, últimament...
2: No, totalment, em funciona molt. Li escric en aquesta carta a l'oient, dic... Va ser un pico? Potser una abraçada? O un morreig? Jo no descartaria aquell morratge de passió ascendent que s'allarga tant que perds l'equilibri i t'encastes contra la paret.
4: Però com, perdona, eh? Com s'han de fer un morratge de passió ascendent si no se'n recorda el Miqui si porten 8 o 3 anys?
2: Perquè comences amb un pico, saps que estaràs una setmana tu sol allà a casa i estàs content.
4: Jo crec que va ser un cop de cap. Fixa't el que et dic.
3: Jo no sé quan fa que es morregen.
4: Va ser un cop de cap, Marta.
2: Això mai ho sabrem. Jo estic convençut que ella li ha deixat notetes d'amor entre les mudes de la motxilla. Tot i així, estimada oient, et puc dir que just abans de marxar a Mallorca van penjar un reel d'Instagram conjunt, cosa que feia temps que no passava.

0: És una meravella de reel i passen moltes coses i també hi surt molta gent. En primer pla hi ha la Sara. Està asseguda al terra amb una guitarra i es posa a cantar una cançó del seu disc. Just al darrere hi té en Miki, que ell diu... Què li diu Miquel? Per això tu ja ho saps, perquè dius que has vist l'entrevista de l'Eclipsi. De sobte en Miki també es posa a cantar i entona la seva última cançó. Però aquí encara hi ha més gent. Al costat d'en Miki hi ha en Cesc Sant Salvador. Si no et sona, és el nom d'aquell cantant que canta molt fort i que està casat amb la seva nòvia, la Renata. No és estrany que ell també hi surti al vídeo. En Miki i la Sara van anar al seu casament al setembre i fa temps que les dues parelles es fan molt i fan plans tots quatre junts. Com et pots imaginar, en Cesc no se'n pot estar i també es posa a cantar.
1: Però això és una carta encara? Jo m'he perdut.
0: No, ja estic acabant.
1: Moment de l'aventura.
0: Ara he saltat, diguéssim, a la crònica.
1: Ah, molt bé.
0: A la crònica.
1: Això faràs també la teva columna del diari?
0: Tinc por que no ho entengui el lector, però ho aniré.
2: S'ha inventat la literatura i està perfecta. Sí. La Sara duia un vestit preciós en aquest casament del Cesc, així de color blau. S'ha de posar més aquest blau així, tan...
0: Blau. Estaven cert. Molt guapos tots dos en aquest casament. I acabo amb aquesta carta. Estimada oient, tot això t'ho has d'imaginar amb un gos que es diu Sheriff, no, que va voltant per allà.
1: Sheriff es diu?
0: Jo no tinc gens clar de qui és.
1: Els límits del mal gust, Marta, ja saps tu.
0: Suposo que el gos és d'en Cesc. Veig que has demanat també per ells. Els dos gossos influencers d'en Miki no surten per enlloc. Suposo que estaven de rodatge aquell dia, si no, no m'ho explico.
1: Perdó, deixa'm afegir. Això no ho vam comentar aquí al programa, però en Miki Núñez va fer una publicitat amb en Javi Hoyos
2: i el seu gos.
1: Sobre
0: és veritat,
1: gossos.
0: És veritat, sobre Pinso, no?
1: Pinso,
0: de
1: no?
0: Nou, Pinso.
2: Seguim amb el tema del sobrepès del gos que anem arrossegant.
1: Bueno, però aquesta fusió de mons jo no me l'esperava.
2: No.
1: I mira, però la vida dona sorpreses.
2: La pell de plata ajunta coses impensables.
1: Sí, sí.
0: En fi, qualsevol novetat que m'arribi d'aquella casa, no dubtis que te la faré arribar. Atentament, Roger, futur biògraf dels Núñez Roy.
1: Molt bé. Jo penso que per autoproclamar-te biògraf dels Núñez Roy estaria bé que algun dia els hi preguntis algú a ells.
0: He estat a punt d'escriure la Sara.
1: Saps, perquè tu inventes molt i m'encanta, no?, que et posis novel·lista de ficció, però penso que hauries d'anar-los trucant més que res per saber si tot bé.
0: I conviure una mica amb ells.
2: Com un arqueòleg, Marta. O sigui, això és com quan Stefan Zweig va escriure la biografia de Maria Antonieta, que Maria Antonieta estava morta i ell
0: amb
2: doncs mica de carta, mira de tant, però ells ja estan vius. Llavors, aquesta la diferència.
0: És que potser no és una biografia, sinó una fanfic, d'això.
1: Ah, és fanfic!
0: Perquè és, té elements
2: de ficció. Potser ho hauries de penjar Wattpad, És que potser allà on has de fer la teva columna.
0: Sí. Retiro-lo del diari de paper, perquè ja veig que no tinc el nivell.
1: Dona un marge, que potser encara no ens han escoltat els directors de diari.
0: Seguiré provant uns dies més.
2: Molt bé, clar que sí.
0: Bé, dit això, fa molts dies que teníem ganes d'obrir un bon meló sobre dues perfectes de l'univers 3CAT, Juli.
2: Sí, ara mateix tenim una informació a les nostres mans que podria desencadenar el caos. De fet, ja fa molt que en som coneixedors i que no ens atrevíem ben bé a explicar-ho, perquè dic, és un contingut difícil d'encaixar perquè és molt sorprenent. Començaré a presentar-vos les protagonistes d'aquesta història, perquè, com diu en Roger, són...

0: És que no se m'ha imprès bé el guió i no puc llegir. Ah,
1: vols que t'ho llegeixi jo, que avui no tinc guió?
0: Se m'ha imprès en blanc.
1: No, sembli que no he vingut avui.
0: No, sí que has vingut, Marta, i a més se't valora.
2: Molt bé, ets molt bona motivant els teus companys, Juli.
1: Bona tarda, Marta, Roger i Juliana. Aquest cap de setmana estava veient el Telenotícies del migdia i vaig tafanejar la presentadora, la Júlia López. Vaig mirar-me el seu Instagram gairebé senceret i em vaig trobar amb aquesta joia. Escolto cada programa i penso que no s'ha fet cap esment d'aquestes dues perfectes.
0: Gràcies, Marta. Ara ja ningú podrà dir que no t'has presentat a la feina.
1: Que bé.
0: Aquesta oient ha estat lo correcte.
2: Bueno, menys mal.
0: A l'Instagram de la Júlia hi ha una fotografia publicada el 2015 on surt amb la Laura. Uf. Amb aquell filtre que es duia aleshores. Que és que estic pensant, no vull faltar al respecte a aquest filtre.
2: No, que brotejava, no? Com que no
0: se, ni se la reconeix, m'explico.
1: Sí, però aquest filtre s'ha de posar sempre en context.
0: Totalment,
1: en aquell any tothom el feia servir.
0: Sí. A la imatge surten elles al mig de vegetació, vestides de conjunt, amb un modelet completament blanc, faldilla llarga, cinturó daurat. Una barreja entre núvies i disfressa de romana. No saps molt bé si et faran una guia turística per Empúries o si s'està a punt de dir el Cibull. La descripció de la publicació, evidentment en castellà, perquè en aquell moment no és culpa de la Júlia López, no sabíem que es podia fer en català.
2: Que no havia arribat el català.
0: No havia, el català no existia.
2: Estava arribant.
1: No havies començat a fer vídeos,
0: estava
1: tu.
0: Naixent.
2: Estava clar. Arribant.
0: Diu, dia de casament, viudes i glamour. La Júlia també afegeix un hashtag en aquell moment, molt de l'època. Hashtag shooting Betzia.
2: Molt ben posat.
0: Va etiquetar la Laura, que pel seu costat va posar-li m'agrada. I es va quedar allà, publicada, dia fet. Aquesta imatge desconcertant ens va enxampar en un moment que no ens ho acabàvem d'esperar. Perquè és que la relació entre elles dues no ens constava i aquesta fotografia ens va despertar a la redacció tots els interrogants. Jo m'imagino que així se sent una última hora en una redacció d'informatius. M'entens? Quan va haver-hi l'apagada, per mi, van viure el mateix. Quan es van conèixer la Laura i la Júlia? Com es van conèixer? On es van conèixer?
1: Tu també vas estudiar periodisme a l'Autònoma, Juliana?
0: Bueno, Marta, és un secret que a mi m'agrada mantenir en privat.
2: Tres.
0: Quina relació? Per què es van conèixer?
1: Ara.
0: I quina relació tenen actualment? Les preguntes bàsiques del periodisme, família, efectivament. Les mateixes qüestions que vosaltres ja fa estona que teniu rondant pel cap i que no patiu perquè portem respostes. La Laura i la Júlia es van conèixer per motius laborals. Com podeu haver notat, són dues noies que, a banda de desprendre perfecció per cada poro de la seva pell, semblen un parell d'àngels que hagin decidit passar una estona amb la resta de mortals. És a dir, són guapíssimes, espectaculars. I quan ets una noia tan canònica, hi ha una feina que sovint acabes fent, encara que sigui només per guanyar-te uns calarons només durant una època. Modelatge.
2: Epa.
0: La meva primera feina, també, per cert.
1: Tu també vas ser model?
0: Bueno, Marta,
1: què passa? Tens ulls blaus i és obligatori fer de model?
0: Sembla que sí. El que passa que no era un cas de Charenting claríssim amb els meus pares, que em van explotar els 3 anys fent de model per l'empresa del meu pare.
2: Et van guardar els diners, diguéssim, d'aquella sessió per quan fessis 18 anys?
0: Directament era una feina no remunerada.
2: No remunerada.
0: No, no remunerada.
1: Això explicaves també l'anècdota de model de carrer o el càsting de carrer?
0: No, això és el somni de la meva vida, només, Marta.
1: Que algú passegi
2: carrer, no?
1: Que et digui, ai, m'encantaria que sortissis aquí a la portada de tal lloc.
0: Però no era tant, el meu somni no era tant de model, sinó de cantant. Llavors jo cantava pel carrer per veure si em feien un càsting de carrer i em deien, cantes molt bé, i un productor en fitxers o alguna cosa, saps? Sí, he tingut una infància molt, molt complicada.
1: No, volies que et fessin cas, tots.
0: Molt de cas, tot el cas.
1: Però et passa també en 27.
0: Sí, no. I el del càsting, jo encara segueixo fent-ho.
2: No, si segueixes cantant,
0: encara
2: somio
0: en que algú em faci un càsting de carrer. Així doncs, elles, la Júlia i la Laura, es coneixen fent de models en una sessió de fotografies per a una marca. I la Júlia, tal com es feia el 2015, va publicar una fotografia de la feina que havia fet aquell dia i mai més es van tornar a veure amb la Laura.
1: Ni amigues, doncs.
0: No. La vida les va dur per camins diferents i es van tornar a ajuntar el dia de la presentació de 3CAT, al setembre, on la Júlia presentava l'esdeveniment. Em consta, però, que no es van ni saludar.
2: Hòstia,
0: per què no es van saludar, et preguntaràs? Doncs perquè és que la Júlia, pobreta,

0: se'ns va atabalar moltíssim. És que, clar, aquest guió és de fa bastants dies i jo ara estic aquí molt desordenada. Però la Júlia se'ns va atabalar molt al setembre, quan va veure la Laura, perquè va dir, aquesta tia no es deuen recordar en absolut d'aquella i jo vam fer una sessió de fotos. No m'atreveixo a anar, tocar-li l'espatlla i dir-li, Laura, te'n recordes
1: de mi? Del shooting in no sé què de Betzia.
0: De quan fa 10 anys que ens hem trobat, tal, no sé què, i ella va fer una cosa molt catalana, que és fer un paper discretet, anar passant, i un altre dia ja ens saludarem si la cosa convé. Fins que nosaltres vam decidir que havíem d'ajuntar aquestes dues perfectes.
2: Em recordo.
0: I quan vam entrevistar la Laura, que feia promoció de les campanades al desembre, vam organitzar una trobada, un retrobament entre aquestes dues perfectes després de 10 anys.
3: Què tal?
4: Què tal? Com estàs?
3: Quina guino, tia.
5: Hombre.
3: M'ho va dir la Susana l'altre dia. Dic,
5: però porto un regalito, eh?
3: Que guai.
6: Bueno, noies, bueno, és que... A més, tinc una ressaca impressionant. La Laura i la Júlia es van conèixer fa més de 10 anys. És una cosa que crec que ni la Laura recordava. Potser la Júlia se'n recordava una mica més.
5: Jo sí. Bueno, jo feia coses de públic quan estava a la uni per guanyar dinerets.
3: I va guai que jo. Quina agència estaves, tu?
5: A Fifth Avenue.
3: Ah, com jo.
5: Ah, sí? Era la mateixa agència?
3: Sí, sí, sí.
5: Pues vam fer una publi per una marca... És igual, no dic la marca, no? És igual.
3: Era Ivet Nòvies o alguna així, o no?
5: No, m'encanta, no dic la marca, era Ivet Nòvies, no. I és així com de convidades, de boda, boda Cayetana, ja ho veureu.
1: Sí que fa temps que tenim aquests documents.
0: Molt.
1: Que no havíem revelat mai.
0: Jo semblo una altra i tot i així la ressaca que duia aquell dia, Marta, crec que encara l'arrossego.
2: No recordo d'on venies.
0: De la festa del sopar de Nadal d'empresa.
2: Ah.
1: Uf.
2: Ui. És que va ser un dia delicat l'endemà.
0: Sí. Laura Escanes, evidentment, no se'n recordava en absolut de la Júlia. És normal, ella havia viscut moltes coses entremig. Vull dir que la Laura...
1: Havia estat mare pel camí.
0: Clar, la no Júlia s'ha batejat
2: tot, no
0: totes...
2: Tot.
0: Sí, s'ha recorregut totes les redaccions del país, però és que la Laura s'ha casat, ha tingut una filla, ha fet mil
2: tota
0: feines...
2: Ha tingut tota la vida.
1: Moltes vides ha tingut.
0: Moltes vides. Un dels grans moments de la trobada va ser quan la Laura va reaccionar a la revista que portava la Júlia.
5: És que és una...
0: És genial, és genial.
5: Per mi... És molt hortera, o sigui, fa
0: a mi em fa feliç.
3: Bueno,
0: a més, és que són les protagonistes, vosaltres sí, sí. Dos.
5: Ah, no, és que no hi ha ningú més a la revista, és la Laura i jo.
3: És que això és increïble, eh?
0: Això és
3: que...
0: el somni humit d'un fan de 3K.
5: Bueno, és que fa molt...
3: Bueno.
0: Pues esteu boníssimes, nenes.
3: Que fort, que petita, tio.
0: Clar, això era just l'època que Laura Escanes estava just coneixent una mica amb Risto Mejide. Que fins i tot hi ha alguna maquilladora el dia que van fer aquesta sessió ja li va dir a la Júlia, aquesta diuen que s'està coneixent amb el Risto Mejide.
1: Uau.
0: I efectivament al cap de pocs mesos surten ja les notícies per tot arreu de dir Laura Escanes, Risto Mejide, parella de l'any, i per tant la Júlia senzillament segueix la trajectòria sabent que ella ha compartit un dia, unes hores, 12 probablement, típica jornada laboral de model, amb Laura Escanes.
1: Allò era la llavor de tot el rato.
0: Ah, era no? La llavor de tot el rato. Teníem la Laura fent una sessió de fotos amb Júlia López pensant en Risto Mejide i en l'article que li escriuria segurament per desgràcia a ell aquella tarda. No vaig veure jo que connectessin molt en el moment del retrobada.
1: Va ser la trobada va ser forçada, penses?
0: Absolutament.
1: Creus que la Laura Escanes o la Júlia va pensar quina embarcada? No m'ho torneu a fer mai més?
0: Crec que la Júlia li feia una mica d'il·lusió perquè al final ella sí que era conscient d'haver compartit aquesta estona amb la Laura i segur que ara,
2: durant molts
0: i fent dues cares a 3CAT, també fins i tot poder se li feia estrany que fins ara no s'ho haguessin comentat, no? I tenint en compte que s'havien vist ja en alguna ocasió, la Laura, que la pobra estava fent promo allà de les campanades i estava
2: aquí també donant voltes per allà.
0: A veure, no crec que fos la il·lusió de la seva vida. No crec que li fes una gràcia extraordinària.
1: Potser perquè li recordava en Risto, eh? No ho descartis.
0: No ho sé. La sessió de fotos val molt la pena, també us ho dic. Són tot de fotos de la Laura i la Júlia vestides amb vestit de nòvia com madrilenyes, com una cosa molt castissa. I res, estan molt mones, eh? Estan iguals.
2: Bé, ara farem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda i en Marc Andreu.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Bye. Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com estàu?
2: Marc Andreu, molt bona tarda.
9: Bona tarda, Pendons.
2: Com us va tots? Bé, eh?
0: M'agrada molt, molt pensar en això. Sí.
2: És que a mi m'agradeu molt junts.
0: A mi també.
2: Entreu, una mica d'oxigen.
0: A la taula, i on vulgueu vosaltres, però en aquesta taula.
2: Sí, jo pensava
0: taula.
2: En la taula, no?
10: Un dia vam sortir de festa junts i va ser divertit.
9: Va encaixar bé, no?
10: Sí. També hi havia en Garriga. Va encaixar bé els tres, de fet.
2: On vau anar?
0: Sí. La convenció de gais, veig.
10: No, sí.
0: De gais perfectes.
9: Jo li vaig intentar tirar canya en Garriga, però no va passar res.
2: No es va deixar.
9: No.
10: Mm. Ens hem anat tirant canya mútuament, jo diria, però ja és això, no?
2: I no us trobàveu, sí. Diguéssim.
0: Això
2: no.
0: Passa, eh?
2: Potser si invertiu l'ordre, llavors us trobeu de cop.
9: Però això,
2: però
9: saps que això... Cap a la dreta, aneu cap a l'esquerra, encaixa tot.
10: També, bueno, vine un dia amb nosaltres.
2: Bueno, jo potser, si en lloc de mirar sempre cap,
10: on anar,
2: cap a l'altre, potser...
10: Arena, safari...
0: Jo vull venir també, puc?
9: Clar.
2: On?
10: Eh?
2: A menjar xurros.
10: Sí, sí, xurros
2: menjar. M'agraden molt els xurros. M'agraden els de xocolata quan estan ben freds de nevera.
9: És una gran metàfora, del que acabes de dir.
0: La cobertura de xocolata.
2: Sí,
0: a mi sempre em fan molta, molta il·lusió, és el somni de la meva vida, menjar-me un xurro, però després, quan ja me n'he menjat mig, dic, estic disgustada, no em vull més, em canso com de seguida.
2: Ja.
0: La il·lusió pot molt més que la realitat, en aquest cas, com amb el ramen.
9: A mi el que pot en mi és saber que després, estomacalment, és un desastre que no descriuré perquè no toca, però és un absolut desastre.
0: Sí, un punt d'intolerància, Jaume?
9: Sí, segurament. És probable.
0: A veure, el xurro ja no recordo, jo no recordo tant desastre.
11: El
0: xurro
11: tampoc t'ho posa fàcil, eh? Vull dir,
0: els fregits i tot.
11: El fregit, la farina, el sucre, ho té tot. Mm. Ell va dir, per què he d'escollir si puc tenir-ho tot?
2: No, no, i et dic jo que ho té tot. Escolta'm, Jaume, aquests dies tenim novetats d'en Max Iglesias, que segons la revista Semana, l'actor s'hauria comprat una nova casa a Madrid.
9: Sí, en Maxi normalment és una persona bastant discreta. Ja sabeu que no s'ha volgut pronunciar gens sobre la seva relació amb Aitana Sánchez Gijón, a pesar de que s'ha desinsistència dels micros. Però just aquesta exclusiva de la Semana parteix d'una informació que el propi Maxi va deixar entreveure ara fa poc. Precisament ho va fer fa dues setmanes a La Revuelta, quan li van preguntar pel seu patrimoni.
12: ¿Dinero en el banco?
13: Ahora, dinero en el banco, ahora...
12: No, tanto que nunca dicen nada, nunca lo dicen de verdad. Dilo de verdad, más. ¿Qué te cuento?
13: No es que lo diga de verdad, pero es como muy morboso y tampoco... Pero ahora menos porque justo he comprado casa en Madrid, entonces ya sabemos cómo está el tema.
12: Ya.
13: Entonces, menos que hace unos meses.
0: Clar. Home, seria sorprenent que s'hagués comprat una casa i tingués més diners que fa uns mesos, efectivament.
9: Exacte.
0: Bueno, si fos un especulador, podria passar.
2: Sí. Perquè l'ha comprat, l'ha venut i...
0: L'ha reformat i després el vens i encara en treus profit.
11: Efectivament.
9: Tot i així, en Maxi s'ha de dir que va ser bastant prudent, però va donar-se suficients engrunes perquè Semana se posés a fer feina. Ara sabem que sa casa, a sa que feia referència a La Revuelta, és un àtic de luxe valorat en 1,8 milions d'euros. Se troba en el barri de Chamartín, un dels més cotitzats de Madrid, i on l'actor ha crescut amb sa seva mare, i on ja té dues cases en propietat. És a dir, aquesta seria sa tercera...
0: Aquí envoltant-te, exacte.
9: Les lloga. No sé, clar, no. Això ja no vos puc ajudar perquè jo no en tinc ni una.
0: Ai. Mira, invoca el perquè jo el trobo molt a faltar.
2: Dues, podria pensar una i va al cap de setmana, que això és el que fa, per exemple, en Broncano, que en té una de cap de setmana, però clar, és que la tercera...
0: O són no per algú de la teva família, però clar, jo entenc que...
9: He de dir que tampoc sabem si a lo millor una de ses dues o ses dues les ha posat a la venda per comprar aquesta.
0: Això
9: també és una possibilitat
0: tot,
9: que desconeixem.
0: Sí.
9: En qualsevol cas, aquest nou pis està ubicat a un gratacel residencial molt selecte, sa planta 20, específica en la setmana, amb molts espais comuns d'oci dins sa pròpia comunitat, com gimnàs, coworking, cafeteria, és un espai com doble.
0: Un infern a la terra, vaja, perfecte.
9: Sí, també hi ha jardins, piscina comunitària, etc. Com dèiem, és un àtic de més de 230 metres quadrats i una terrassa ben ampla de 75 metres amb vistes privilegiades i piscina privada inclosa. És a dir, hi ha una piscina comunitària, però també té una piscina privada en Maxi. No sé. I així com està redactada la notícia, sembla que els metres de la terrassa no estan inclosos en aquests 230 metres interiors. És a dir, estem parlant, no sé, d'una quantitat inimaginable de metres per ell tot sol, no?
0: Molta foto hi ha dins la revista del pis, d'aquest àtic, que no sé com les han obtingut, suposo que han trobat l'anunci on
9: s'anunci, exacte, d'esportar el web de venta, jo entenc.
2: Quin tipus de decoració seria la que hi ha?
9: Mira, jo
0: Marta Rimbau vintage.
9: Absolutament, de fet jo en el guió m'he posat el nom de Marta Rimbau perquè sa definició seria, per mi, modern, minimalista i gris.
0: Gris.
11: Espantós.
0: Gris,
11: vaja.
0: Blanc, punt de beix.
11: D'aquestes cases que entres a robar i no saps a qui li estàs prenent els calçotets, m'entens? Tu no saps qui viu allà.
0: A veure, també que si eren fotos per vendre ja està bé, no? Que no sàpigues qui viu o qui vivia abans.
11: A mi m'agrada quan la casa està molt viscuda i t'has de fer tot aquell exercici d'imaginar-te-la buida. saps?
1: Ai.
11: I si és el teu antiestil, millor.
1: Sí, sembla un hotel.
9: Sí, és molt avorrida de mirar, la veritat. També t'he de dir que...
11: Sí, que casa teva és ben diferent, Jaume.
9: Clar, és que a casa meva pareix que jo he segrestat la casa de l'Aska i Mario, però sense pressupost. No. Bé, la casa de Maxi, més enllà de tenir un mobiliari avorridíssim, també té traster, pàrquing propi, sistemes de domòtica, aerotèrmica... Aerotèrmia, perdoneu, i terra radiant. Jo he hagut de buscar què era tot.
1: Tu, Roger, que domines una mica més, ens pots explicar com va, això?
14: Jo tinc...
1: Tens coneixements.
14: Tinc alguna cosa d'aquestes, eh?
9: Sí.
14: Domòtica és... coses que tens programades, que van automàtiques...
9: Com una persiana que obri tanques.
14: Sí, que dius, Alexa, l'escena de nit, i te baixa les persianes i t'engega la làmpara.
1: Saps aquesta cosa Black Mirror que pensàvem? Això no arribaria mai.
14: Això és la domòtica.
10: Ho tens a casa, això.
1: Vam parlar de domòtica, si ho recordeu, aquella vegada de Ter Stegen.
9: Exacte.
1: Quan va començar tot, tot va venir per un WhatsApp de domòtica que feia obres a casa. És igual, no cal recordar-ho més.
9: Sí.
11: Segur que vaig dir el mateix en aquell moment. Trobo que és més pràctic anar tu i baixar la puta persiana que dir, Alexa, ja baixa la persiana.
14: Alexa Pasqual
11: menys broma amb Alexa Pasqual, està passant uns dies complicats, ha estat molt fotuda de la veu perquè s'està fotent un tute amb els Miserables a Madrid.
1: Ai, no.
11: Una abraçada des d'aquí, jo a ella, o sigui, el nivell de perfecció, ella és molt important, eh?
1: Ella avui la cosa va d'ulls blaus, eh? Maxi Iglesias, Alexia, Júlia López,
14: sí,
1: Laura Escanes...
14: No pot sortir en aquest programa.
11: És veritat, sí.
14: Terra radiant és la calefacció et vagi per terra.
9: Sí, que com amb un sistema d'aigua i elèctric, no sé, una cosa molt estranya que jo mai me podré permetre.
1: És molt car, no, Roger, això?
9: Crec que és caríssim.
14: No ho has valorat? No sé si és molt car o no, però crec que ho té bastanta gent. Vull dir que tampoc és una cosa molt elitista tenir la calefacció pel terra, crec. No ho sé.
9: No sé si és molt car concretament la d'Esterra radiant. El que sí que vos puc dir és que la revista...
11: A mi que flipa, perdona, són els cotxes que tenen calefacció en el seient del cotxe.
14: Que això va passar...
9: Això pareix que te
11: tires
9: una
11: llufa, no?
14: La Laura Escanes ens va portar amb el seu cotxe. Divendres en parlarem perquè és el proper capítol de que no surti el descobert. I jo anava assegut al darrere. I em va començar a suar el culi l'esquena d'una manera increïble.
1: A mi no, Roger.
14: Molt, i dic, Laura, estic suant molt i tal, i va pensar, bueno, és un porc aquest.
1: A part, acabàvem de fer esport.
14: Molt, però molt suat, que
1: en
14: hi anava...
1: En aquell Porsche.
14: Anava amb els calçotets molls. Em regalimava per l'esquena.
11: Ai, però sí, m'està posant i tot.
14: Que tenia a tope la calefacció del meu seient, la tia.
9: Només d'esteu?
14: Calefactat, sí. Wow. Perquè jo crec que la Roma devia tocar els botonets del darrere del cotxe i el meu estava a tope.
11: El meu primer nòvio, així com de veritat, tenia un cotxe d'aquests que els seients es posaven calents i era, és que era el somni de la meva vida. Jo quan ho vaig descobrir vaig al·lucinar. No, és com una quillada.
10: Els seients es posaven calents, eh?
11: Tothom es posava calent. Marc Andreu, tens 19 anys i tens un nòvio que et porta moto al Tibidabo. A veure...
14: Molt bé, Jaume, a veure, tornem a la revista Setmana, vinga, som-hi.
9: Sí, la revista Setmana també ha pogut saber que Maxi ha firmat una hipoteca de 1,5 milions d'euros que acabarà de pagar d'aquí a uns 30 anys.
1: Com ho has sabut, això? No és informació confidencial?
9: A mi m'afascina que ells ho sàpiguen.
14: Home, si tu ho expliques, ja deixa de ser confidencial. El tema és
9: si... No, clar. Aquesta informació la dona Setmana. No vos imagineu que jo ho he descobert per propi peu, perquè jo aquestes coses no sé ni com descobrir-les.
14: Clar, una cosa és saber l'import de l'immoble, l'altra saber...
1: Hi havia idealista, per entendre'ns.
14: Quants diners ha demanat al banc?
9: Clar, entenc que han contactat amb la immobiliària encarregada de vendre-li sa casa, perquè això és informació meva, confidencial.
14: Home, bastant, sí, sí, clar.
9: En qualsevol cas, ell no s'ha pronunciat en relació a sa notícia, però sabem gràcies en el seu Instagram que està per Barcelona.
11: El tenim per aquí? Caution, Marta.
1: Fos nerviosa, eh?
9: Amb aquest violí mega suggerent, en Maxi compartia imatges d'una habitació d'hotel a Le Meridien, un hotel de 5 estrelles en el centre de la nostra capital. Jo no sé quin hotel és, però bé, és un hotel que està allà ben cèntric. I en el vídeo se pot veure un cartell que posa "Benvingut, Maxi", un llit de matrimoni que convida, bàsicament, a follar, una botella de Rioja, dues copes de vi, un pica-pica de formatge i fruita i dues botelles d'aigua per quan un hagi d'hidratar-se juntament amb algú altre.
11: Tanta abundància cal?
9: No
1: sé. Si n'hi ha dues és que no hi va sol. No?
11: O que és una habitació de dues persones que després utilitza un, que també pot passar.
9: Sí, però normalment, a tu te poden donar una habitació doble, però si tu estàs sol a una habitació doble, l'hotel ho sap i només te donarien com material de menjar i beguda per una persona. Si te fan aquest pack de parella és perquè saben que vas amb algú, no? Entenc o què?
14: que donen, clar, ho donen per fet.
1: No sé, però
9: que potser és un amic i s'ha confós.
14: I m'he trobat, diguéssim, aquells signes fets amb,
9: oi, allò és una meravella,
14: i aquells cors, i bueno, va, i va,
9: clar,
14: sol.
9: A mi això m'ha passat, però m'ha passat amb amigues, i dic, pobre, això té, l'amiga de te cuenta, saps? No passarà res en aquell llit, més que roncar.
1: Però la revista Semana, veig que just a sota de les fotografies del menjador d'aquest nou àtic, posa la discreció de la parella del moment, donant per fet que ell i l'Aitana Sánchez Gijón són parella.
11: M'encanta el món de la crònica social.
1: Com es tiren a la piscina, no? Perquè això encara no ho han confirmat. I jo,
9: ja,
1: penso que fins i tot potser s'ha refredat, eh?
9: Tiren molt un llenguatge molt a l'antiga, que assumeixen que ets parella o no ets parella, no hi ha escala de grisos en absolut, perquè, a veure, les seves fotografies morratjant-se en el portal de l'Aitana són ja de fa un mes i una setmana.
1: I no n'hem tingut més, eh?
9: I no n'hem tingut més.
11: I et diré una cosa. Les fulles parlen, eh?
1: Què diuen les fulles?
11: Els que ella... arbres estan xerraires.
1: A part, se li va morir la mare, ella, eh?
9: Ai, sí, pobra. Ella està de dol. S'acaba de morir sa mare fa una setmana i poc. Sí.
11: En tot cas, a mi m'ha arribat, es diu, es comenta, run-run, rumorologia,
1: no, això no m'ho havies dit, eh?
11: Que no havien ni arribat a intimar més enllà, que potser l'única interacció física va ser aquest morreig que ella va ser fotografiat i que quan ja els van enxampar i tot, tot es va refredar, sí, i van dir, saps què?
9: Ja és mala sort, no?
1: Greu que... Ens ho hem carregat tot, i és culpa nostra, dels mitjans.
11: Sempre.
14: Sí. Quin greu.
11: La vida et dona i et dona...
1: Bueno, això ho diu molt a Laura Escanes, no? Molt. Que nosaltres, la premsa, ens havíem carregat moltes possibles il·lusions o projectes.
14: Perquè la gent s'espanta i se'n van enrere. Molt bé, Jaume, doncs bona investigació. Estarem al cas.
9: De com va aquesta hipoteca, no?
14: Sí. Molt bé. A veure si la va jugant ràpid o s'espera 30 anys.
15: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
14: Marc Andreu, deixa'm llegir-te un WhatsApp que ens ha arribat al 677-27-1058. És una oient preocupada amb un tema de la travessa VIP i que jo crec que tu segurament li pots resoldre. Ens diu una qüestió sobre la travessa que no sé si us havíeu plantejat. Posem pel cas que els tiets els eliminen avui.
11: Prou ja, amb els tiets.
14: És, que,
11: Marta... és molt fàcil ficar-se amb el més dèbil sempre, eh? Aquell WhatsApp que vam rebre de encara hi havia els tiets.
1: Dia 1. Dia. Els acaben de treure els mòbils.
14: Uf. Avui que han passat ja... 4 dies,
9: sí.
14: Potser són a casa ja. No ho sabem, això.
1: Ho sabríem.
14: I per què el tema?
1: Ho sabríem, eh?
14: Diu, clar, diu, imagina't que els eliminen avui, diu aquest oient. Tornaran a casa i tindran mòbil i nosaltres ho sabrem perquè penjaran coses a Instagram, no? Diu, el mateix amb la resta de famosos, suposo. O potser han firmat una clàusula que els obliga a no penjar contingut fins que s'acabi el rodatge oficialment. Si no, seria força fàcil saber qui segueix a la travessa i qui ha estat eliminat. Bé, ja direu el que sabeu, petonets guapes.
16: Doncs guapes, efectivament tenen una clàusula que han firmat i que no poden publicar res a xarxes socials fins que s'acabi el programa i sobretot fins que es pengi a nivell més d'espolles d'aquí.
11: A Close Friends tampoc?
16: Això ja no ho sé, perquè aquí han...
14: Aquí hem de fer una clàusula nostra, que és que si veiem que pengen alguna cosa a Close Friends, alguns dels participants...
1: Vol dir que la Goico penja alguna cosa perquè no som el Close Friends de ningú més?
14: Bueno, només de la Goico...
16: Home, sempre s'ha de callar.
14: Boca tancadeta.
16: Perquè arruïneu el concurs. Si no.
11: Jo ho explicaré tot divendres, ja ho vaig dir. Quan
14: no, Juliana.
16: No. Divendres i demà.
14: No em piquis l'ullet. No.
16: El que sí que pot passar és que els seus perfils, com els tiets, per exemple, es pengin cos de promoció.
1: Perdona'm.
16: Però perquè tindran...
1: I el que pot passar és que algú se'ls trobi. Perquè el que no passava amb la travessa normal és que tornaven aquells de la travessa i ningú els coneixia. Aleshores no ens arribaven WhatsApp. Però ara s'hi troben els tiets. Una altra vegada el Decathlon.
14: Que els tanquin al port de Mataró.
11: Tornant la roba, que no em faig servir
1: l'etiqueta. Amb les etiquetes, doncs efectivament nosaltres ho sabrem.
16: Però jo crec que segurament es quedaran a Mallorca fins que acabin de gravar tota la temporada, perquè sempre els agrada molt al final tots junts.
11: A la Gés la mates, A la Gés li fas això i la mates.
1: Sí.
16: Ella anirà i tornarà.
11: Home, i tant.
9: Bé, els deuen tenir aquell belebú de Port del Cúdia dormint.
1: Dormim allà nosaltres, Jaume.
9: És un tot inclòs.
14: Que dormen allà, ells.
11: Dormirem allà.
9: És increïble. Llavors ho vaig dir que sa meva mare i el meu pare van dormir, m'han dit que era molt cutre.
11: El teu pare, pianista de jazz, tinc molts nervis per anar-hi.
14: El teu pare ens podria tocar això en directe.
9: El meu pare realment és guitarrista, però és de jazz, o sigui que ho has dit bé. I sí, podria tocar això perfectament.
14: Que guai.
16: M'han donat una mica més d'informació sobre el que està passant, per tant, si voleu anem fins a Mallorca.
14: Som-hi.
16: Preveuen dies complicats a l'illa.
14: Oh, hòstia, molt bé.
16: Sí.
1: Part, ja és casualitat, ja,
16: Sí, això també funciona molt, que després el programa s'enriqueix molt si plou molt, si hi ha com molta dificultat pels concursants que han hagut d'escalar.
9: Ja, però l'equip de producció se deu estar cagant en tot, sí, perquè vas a Mallorca pensant que fotrà un sol increïble.
1: L'any passat ja vas patir moltíssim amb la pluja i el fred.
14: Que no els hi caigui un llama a sobre d'algú, eh?
1: No, calla.
16: Sí, la informació ha d'arribar a comptagotes, per tant, a veure, s'ha fet el que s'ha pogut, d'acord? Es veu que les primeres etapes han estat molt més llargues de l'habitual, que hi ha una parella de concursants que els ha xocat molt el tema de la travessa, perquè s'esperaven...
1: Ai, era un moment, què? No et sento amb aquest tro tan fort.
14: Marc Andreu, crida una mica més.
16: Les condicions que s'han trobat uns concursants, per ells han sigut un xoc, perquè són zero luxoses i sense privilegis.
1: O sigui, la Jess, la Jess i la Natàlia...
16: La parella és, però es veu que sí que els ha sobtat molt. Que sí.
1: Les entenc, em passaria igual.
16: Si és per això.
1: Bueno, però la Jess no s'ha mirat. La Sandra no li ha explicat a la Jess on anava.
17: Anava amb una maleteta rosa.
16: Per exemple. Jo els cases també els veig com que de sobte volien una mica... No,
1: però estàs anant a un programa d'aventures i, perdona, Pekín Express o un supervivent és molt pitjor també en termes de supervivència i d'incomoditat.
14: Jo crec que s'estan allargant les etapes pels tiets. Perquè
16: si no, no,
1: ja. No sabem ningú més que concursa, no, la travessa. És que encara no ens hem après tots els noms. La Carlota Bruna, que encara no ho han incomunicat a Instagram, ella. I ara no ho farà, perquè no té el mòbil.
16: I ja està. No tinc més informació que
1: això. I també serà mentida, perquè jo us recordo que m'he oblidat molt ràpidament que tota aquesta graella de concursants actuals, nosaltres en teníem tot un altre que es va inventar el Marc Andreu, que havíem anat dient per aquí per la ràdio.
18: Espero que hagis canviat de font.
9: Escapat. No, abans d'entrar m'ha dit, estic preocupat per no poder parlar i mira quina merda has dit.
17: Bueno, sí, perquè s'ho inventa. Jo, escolta,
1: no he portat cap tipus d'informació.
17: No, ni una, ni un nom, ni res, que no sé ni d'on surt. A mi no em fa res.
1: Demà us explico tot, si no tenen mòbil.
17: Senta't amb la llibertat, potser és culpa nostra, això. Senta't amb la llibertat, que si t'encarregueu un tema i no en tens ni idea.
1: Digue,
17: escolta, no us puc ajudar amb això.
1: Però si se n'en va anar amb la família i va fer un contingut boníssim.
16: Sí, sí.
17: Bé, doncs molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Espero que surti el sol ja de cara demà. Parlem de la gran cita.
1: Ai... Estem ben enganxats tots, eh?
9: És el millor programa de la història de Catalunya.
1: És el pitjor i el millor que m'ha passat en molt de temps.
9: Però té la misèria humana exacta perquè no te faci cringe i te'n vulguis anar davant la tele, per mi.
1: Està molt ben aconseguit, la veritat. Sí, sí, sí.
16: De fet, es van estrenar els dos últims episodis fa dos dies, el dimarts, i els heu vist?
1: Sí, jo em falta només l'últim, vull dir que cauti.
17: Vale, fem una cosa, decidim a partir de quin dia... comencem a analitzar això.
1: Dilluns que ve.
18: La Melero ja els ha entrevistat. Ho sento molt, els va entrevistar ahir.
16: No, però no van dir res, Marta, ahir a l'entrevista, perquè me la vaig mirar i no van dir absolutament res.
17: Tu, Marta, l'has mirat.
18: No s'entenen moltes coses.
16: No, jo no vaig entendre res.
18: Marc Andreu, em refereixo a la complicitat. Els tocaments.
1: Però això ja ho veus.
18: Aquella mala cuixa, ho sento molt, però això no ho fas...
16: A xarxes, tots els concursants estan jugant
1: Això és veritat.
18: Doncs molt bé, ara no ens creiem res i ara són tot actors.
1: És que, perdona'm una cosa, però si és el que són uns tios afamats de càmera. Jo no em crec res del que veig a la tele en cap moment.
17: Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com estàu?
17: Ha sortit una polèmica a l'entorn d'una nova venda d'entrades d'aquests concerts, que bueno, fins ara no havien sortit, i ara les noves localitats, no?
9: Exacte, i aquesta polèmica banya tant en els dos shows que farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona com a les 10 dates que farà seguidament en el Metropolitano de Madrid.
1: 10 dates, és una barbaritat, eh?
9: És brutal. Mm. Sí, sí. Són 12 estats espanyoles, que és una barbaritat. Jo no sé com les ha aconseguit vendre. Bé, recordeu que en Bad Bunny actualment és el 5è artista més escoltat del món, segons Spotify, i de fet va fer sold out immediat d'aquestes 12 dates, ara fa un any, però ara, de cop i volta, Live Nation ha anunciat una nova remesa d'entrades. S'és de sa zona Los Vecinos, que és un petit espai que està dins sa infraestructura de l'escenari, però darrere del cantant, dels músics i dels possibles elements de fons de l'escenari. És com una petita tribuna on veus en Bad Bunny d'esquena tot el show i aquestes entrades costen, atenció, 230 euros.
1: Se'ns escapa una mica de pressupost.
18: I a part per veure'l d'esquena.
17: Això però seria una mica com aquesta gent que es fica darrere les cabines dels DJs, no? Entenc. Clar, és a dir, des de l'escenari veuran la gent que està asseguda al darrere.
9: Estàs darrere de la cabina d'un DJ, estàs de vora, és DJ, sí. Si vols pràcticament igual que és DJ, però aquí, sí. En aquest cas estàs, entenc que una distància bastant prudencial entre tu i el cantant. I hi ha un escenari, una infraestructura.
11: Clar, hi ha tota l'escenografia.
9: Uns focus, unes barres.
18: Hi ha algunes pantalles per seguir el show.
17: Que estaven a l'escenari.
9: Vull pensar que hi ha alguna pantalla.
18: 230 euros.
9: Bé, a més s'ha de dir que és important saber que en aquesta grada de los vecinos no s'inclou ningú privilegi especial, no tens cadira assignada, de fet no tens cadira, crec, per lo que estic veient a Live Nation a sa web, no tens entrada preferent, no tens regals exclusius i, per descomptat, no coneixeràs en Bad Bunny a pesar d'estar dins sa mateixa infraestructura. Live Nation, tot i així, promou aquestes entrades dient que tindràs una vista privilegiada i una experiència inoblidable, pot ser destrauma, sí, encara que és cert que la proximitat de los vecinos amb el cantant és molt evident, perquè, perquè ja ho dèiem, estàs just darrere, igualment la visibilitat és molt limitada, ja que ell i tots els ballarins i músics te donaran l'esquena pràcticament tota l'estona.
18: I per què no es van posar a la venda quan es van posar a la venda totes les entrades, aquestes de los vecinos? No,
17: si deu haver acudit ara, rotllo, mira, una mica més de negoci.
9: Jo tinc sensació que és una estratègia de màrqueting per anar fent xup-xup, no? Conforme passen els mesos.
18: Tota la gent que té fomo de dir, ai, no, jo no vaig poder aconseguir entrada.
9: Bé, i de fet, ara falta un mes dels concerts, se mos havia oblidat d'aquest concert, perquè fa un any que van vendre les entrades i ara n'estem tornant a parlar d'alguna forma.
18: La de gent que no hi anirà amb la persona amb qui va comprar l'entrada. Això sempre passa quan mires coses a una llista.
17: Com que surten amb tant de temps.
11: I tots aquells viatges que no es fan. I tots els viatges que es fan i totes les parelles que no ho deixen perquè hi ha aquell viatge.
18: Sí, aquelles que diuen, després del viatge ho deixo.
17: O que la vas comprar pensant
18: que no hi vagis.
11: Tira aquells diners a la paperera, és igual.
9: És que un concert tanca, l'has de comprar amb algú que saps que tens molta confiança. Una gran amistat, una germana, com és el meu cas.
18: Jo també vaig amb la meva germana.
9: Ojo, parelles, que per molt que estiguis en un estat molt estable, és perillosa.
11: Tu imagina't com la gent s'hauria de comprar una casa en parella compartida.
17: Bueno, si ja no anem
11: si
17: a veure Bad Bunny,
11: estem parlant de veure Bad Bunny l'any que ve
17: i hem de fer una hipoteca 30 anys.
11: I ja estem aquí atabaladíssims.
17: També.
9: A mi no m'agraden els riscos davant d'aquestes entrades tan caríssimes.
11: Foco Rani, Rosalia. Sí. Ho recomano.
18: Davant del dubte tu lloga, vale?
11: Això sempre, això ho diu Nora Ephron.
9: Bé, en qualsevol cas, per qui s'animi, aquestes entrades sortiran a la venda dia 8 de maig a les 9 de matí, com deia, per 230 euros amb 30.
11: S'acabaran ahir 5.
18: Ui,
9: no, no, és que s'acabaran rapidíssim.
18: Perdó, és que ens arriba un missatge al 677-27-10-58 que ens diu: mira, em sembla baratíssim el preu d'aquesta entrada per estar al tocar de la casita. Digueu, please, quan les posen a la venda, perquè jo he pagat 900 euros per dues entrades.
9: No, jo he de dir que sa casita, que és aquell lloc on hi ha, quan ho feien a Puerto Rico, era aquesta caseta on hi havia els VIPs, tipus una Cardi B, un Paco León, o no sé qui més, hi ha alguna Jessica Alba. En el cas de Lluís Companys està a l'altre extrem d'estadi. És a dir, allà, l'escenari estàndard, que és on hi ha també lo de los vecinos a darrere, i a l'altre punta, o sigui, però a popa, diguem, punteneu, a l'altre costat contrari, hi ha lo de la casita.
18: Ah, amiga.
9: Jo és el que he vist amb el plànol de Live Nation, mirau a sa web. Bé, aquesta entrada de los vecinos, vos record que no implica cap regal especial, com sí que tindran les diferents modalitats d'entrades VIP que oscil·len entre els 292 euros i els 615 euros.
17: Espero que hi entri moltes coses.
11: Et deu fer un massatge als peus, no, el Bad Bunny?
17: La Rosalia anava, donava unes crispetes i una llibreta.
11: I et feia estar a les 4 en una sala allà tancat abans de començar.
9: Si voleu, vos dic que més o menys que entra, depenent de l'entrada, ja us dic que hi ha 5 versions d'entrades VIP, i depenent de la que hagis comprat, pots disfrutar d'una sala d'espera VIP, per exemple, beguda i menjar gratis. Ja, no vos penseu que sigui barra lliure, són dues begudes. Allà van cares, són com 20 euros una cervesa. Vull dir que ja estaria bé que fos barra lliure. Un fotomaton, un fotocol especial sense artista o un regal sorpresa exclusiu. I el regal exclusiu ja el coneixem, perquè l'han estat donant durant el tour llatinoamericà i m'atreves a dir que és una absoluta estafa. És, atenció, un neceser estampat amb el logo de show, dues xapes, que no és que siguin un regal, sinó que són intercanviables amb ses begudes, però si vols te les quedes, una càmera de cartró que fa llum,
14: Per favor.
9: O sigui que ni en Burger King te donen una cosa tan merdosa. I atenció, una figura d'una granota, que és un poc el símbol d'aquest àlbum, que és espantosament horrorosa i que alhora, a part de ser una figura col·leccionable, es fa de funció de bateria recarregable per telèfon.
14: De pas que et donin un paraigua ja, perquè és que...
9: No, hi ha ni paraigua. I a més, atenció, lo de sa bateria recarregable seria útil si vengués carregada del tot, però només està carregada en el 10%. Per tant, si tu ets mega fan i dius allà 1000 hores esperant que surti en Bad Bunny, aquesta bateria no te salva de quedar-te sense bateria, precisament, no? O sigui...
14: Són vips molt cutres en general, pel que estic veient.
18: És increïble.
9: En general, el món dels vips és això.
14: Hauria d'haver-hi...
18: Jaume, tu saps també que ha sortit el marxantatge de l'Aitana? De Quarto Azul. Quan? És vital mirar-ho ja, eh?
14: Què hi ha?
18: Mira, tu vas a la web de l'Aitana.
5: Perdona, l'Aitana se n'ha oblidat que té un compte d'Instagram. O què passa? No ha notificat que ja té allà el merge?
18: A mi m'ha sortit molt per X, per l'antic Twitter. Hi ha una dessuadora que té missatge.
9: Què hi posa?
18: Sorry, I'm a superestrella, boníssim. Que costa 54,99 euros.
9: Poc m'apareix, perquè m'apareix increïble aquesta sudadera.
18: I després hi ha la gorra, Jaume, per si la vols, que és de color així un blau més elèctric, que també diu sorry, I'm a superestrella, i que costa 20 euros.
9: Això és més... Mira, això està bé.
18: El clauent costa 10. Molt els bé. Pins, 6 euros. Ja està, més
14: baratetes. Bueno, una mica per
18: tot. I després hi ha una cosa que es diu Light Stick, que no sé què és, però costa 15.
9: I a nivell estètic és millor que el merchandising de Bad Bunny, que no va gaire estilós.
14: Jaume, moltes gràcies.
9: A vosaltres. Potser podríem...

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 9 de maig del 2026. Avui El Suplement, mirant cap a l'anantavirus, mirant també cap a aquesta crisi al voltant de la figura de Josep Lluís Trapero, després que Esquerra i la CUP hagin demanat la dimissió per aquestes presumptes infiltracions en una assemblea de docents per part dels Mossos d'Esquadra. Farem tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet a les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. Avui que també mirarem cap a Madrid, perquè seguirem en directe a quarts d'11 la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador just abans del Clàssic. Amb el Xavi Campos i el David Clopés sucarem pa sobre el que està passant al voltant del Club Blanc. Avui que també a partir de quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes també passarem consulta amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant d'antivirus perquè l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir confirmació mèdica. I ja són 3 les persones afectades per aquest virus que han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zuric, a Suïssa. I a Catalunya, tot això, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes de la malaltia. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, també el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer demà als Estats Units. Tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Ondius, afectats per antivirus. Tots ells seran evacuats a Tenerife en un vol de repatriació. Més coses. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador i el Parlament, i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
3: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
2: L'oposició demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen l'operatiu. Diuen que forma part de les seves funcions i que està recollit al marc legal que els regula. De la crònica internacional, pendents també de les últimes declaracions que ha fet Donald Trump, dient que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. I tornant a casa nostra, des d'avui s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba, diu, al 96%. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. I encara sobre Rodalies, Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de la xarxa. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així ho ha anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Hem entrat als tallers de Renfe de Vilanova i la Geltrú, tot un món desconegut, on els operaris pugen i baixen dels trens, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 4-5-2 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi i, si són línies llargues, fins i tot dos. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies. He's in the jailhouse now.
2: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel Noruec Jon Fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Barcelona, Marta Vives.
5: En una entrevista, Jon Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill aquí fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot, amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
2: I en esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos aquesta setmana. Per cert, que el programa aquí, el suplement de Catalunya Ràdio, emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa avui al matí. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons de distància. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder, el Pozo de Múrcia, per 4-3.
0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllan. Cultura d'arrel.
6: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota la cultura popular i l'associacionisme, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Una setmana més per oferir-vos una bona colla de propostes que ens porten la tradició al nostre país, molt ben vinculada aquesta vegada a les festes de maig. Avui, per exemple, us parlarem de Santa Anastàsia a Lleida, on celebren 325 anys de Ball de Bastons.
1: El 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons.
0: També Santa Anastàsia, en aquest cas a Badalona, marcats per la crema del dimoni, que es farà demà mateix a la Revella del Sant.
2: Que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins una identitat cultural ferma, que és la nostra.
0: I en un altre to, al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, celebren Arrels Planeres.
3: Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
0: Però tenim molt més, que a partir d'ara us anirem servint en aquest Mans, que comença ara mateix i que s'allargarà fins a 6:45 del matí, aproximadament. Amb en Josep Maria Campillo als controls, la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant, qui us parla.
4: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, comencem. Ho fem amb una d'aquestes cites que hi ha avui musicals. En aquest cas, a Xàbia, en el Xàbia Folk, a la Marina Alta, al País Valencià. Són les Pitxorines. Aquest és Bow Berry Bow.

0: Les pitxorines, vau ver i vau tema que hem extret del Un soc qui no es gasta, aquest grup avui al vespre el trobareu, com us dèiem, a la nova edició del Xàbia Folk.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio. Fabric.

0: I anem cap a Girona. Avui obren les portes una nova edició del Temps de Flors, una de les grans cites culturals i visuals de la primavera, que enguany arriba a la 71a edició. La ciutat presenta fins a 141 projectes florals repartits en 113 espais públics i privats, convertint carrers, patis, monuments i jardins en escenaris artístics efímers que atrauen centenars de milers de visitants, una activitat que se situa a la ciutat, en el vell mig de la ciutat, com a visita obligada. L'organització enguany ha posat el focus en les persones que han sostingut el festival durant dècades, els Amics de les Flors, impulsores i ànimes d'una celebració que des dels anys 50 acaba de convertir-se en un dels grans símbols culturals de la ciutat i del país. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
1: Vosaltres sabeu que Temps de Flors, doncs, és un dels moments més importants de l'any que viu la ciutat de Girona, que Temps de Flors no només és un esdeveniment, sinó que és una expressió, una manifestació, una manera d'entendre la ciutat, doncs, perquè tenim tots aquests voluntaris i totes aquestes entitats, doncs, que fan que Temps de Flors pugui existir. I, per tant, doncs, aquesta ànima de Temps de Flors, que és la que fa, doncs, que Temps de Flors pugui existir.
0: Entre les novetats d'aquest 2026 hi destaca la presència de l'any Gaudí, dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dues commemoracions que inspiren diverses creacions florals. Una de les més esperades serà la de les escales de la catedral, dedicada enguany a l'univers gaudinià. Els quatre ponts del barri vell sobre l'Onyà guarnits, o bé la incorporació del barri del Pont Major, que entra per primera vegada en el circuit, són imatges per les que val la pena acostar-se, per tant, a partir d'avui a Girona. Seguirem ara a l'escala de l'Alt Empordà perquè aquest cap de setmana es torna a mirar cap al Mediterrani clàssic amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani, que enguany celebra el seu 30è aniversari. La proposta converteix el municipi en un espai de divulgació històrica i patrimoni en viu, amb recreacions, mercats, activitats familiars i propostes vinculades al món grec i també romà. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el primer simposi internacional de la Ruta dels Fosseus. Martí Guinart és el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Escala.
2: La internacionalització d'aquesta mostra, que serà gràcies a una trobada que es farà de la Ruta dels Fosseus, una ruta que ara s'està organitzant com a associació. Recordem que l'Escala està agermanat amb el poble de Palea Fossea des de l'any 2006, i a l'Escala aprofitarem la vinentesa, doncs, perquè pel Triumvirat ens visitin aquests diferents pobles i farem un simposi, doncs, expliquin la seva relació amb la ruta i projectes de futur.
0: Cal dir que els fosseus van ser navegants i comerciants entre els segles 7 i 6 abans de Crist. Van fundar colònies i enclavaments comercials arreu de la Mediterrània occidental, entre ells Empòrion, esclar, Empúries a l'Escala, però també ciutats com Massàlia, Marsella o Alàlia, a Còrsega. Enguany se celebra més els 30 anys del Triumvirat, amb totes aquestes activitats que se concentraran avui dissabte al jaciment d'Empúries i demà diumenge es traslladarà al nucli de l'Escala.

0: I un altre punt d'atracció en aquest cas és el Tàrraco Viva, que comença dilluns i que s'allargarà fins al dia 24, quan Tarragona torna a convertir-se en una gran aula d'història i que guany arriba a la 28a edició amb el lema Per què Roma? Una pregunta que ens explica Martí Sertitjol, que és el director del Tàrraco Viva.
1: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o perquè hem arribat a ser el que som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Aquesta és una de les 1000 històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història. No sé exactament per què serveix la història, no ho sé, siguem sincers. Abans el conseller ha dit que és una mestra que ens ensenya. A vegades ho dubto, jo crec que no ens ensenya res, ens repetim els mateixos errors. Per tant, no sé si serveix per alguna cosa, però jo m'ho he passat molt bé.
0: Tàrraco Viva, més enllà de la simple recreació històrica, reivindica el patrimoni i la història com a eines de coneixement i pensament crític, i també de participació ciutadana. Per això, la programació combina recreacions, conferències, monòlegs, exposicions o documentals. El festival manté una de les seves grans fortaleses, divulgació rigorosa i accessible, apropant el món antic als públics diversos i convertint Tarragona

0: Aquesta era tota una història, una sardana de Carles Santiago amb la cobla Ciutat de Cornellà, una sardana i una cobla que avui podreu sentir a la ballada que hi ha prevista a 1:15 al Prat de Llobregat, a la 30a edició del Prat i Folk. La festa, organitzada per la Federació d'Entitats del NUS, comple carrers i places amb sardanes, cercaviles, castells, diables, gegants, dansa i música en directe, una gran celebració col·lectiva. Avui dissabte, entre les activitats que hi ha, per exemple, un col·loqui dedicat als 30 anys precisament del Prat i Folk, o una exposició commemorativa amb concerts de grups com Trèvol o Quatre Vents, així com una cercavila de totes les entitats del municipi.
1: Fins a 6:45, mans a Catalunya Ràdio.
0: Seguim endavant amb un parell de temes més per demà diumenge, una trobada nacional de tres toms que es farà a Constantí al Tarragonès. És la 29a edició d'aquesta trobada nacional, culminant així els actes de la seva capitalitat, d'aquesta gran tradició vinculada al món traginer i al patrimoni rural. Com dèiem, Constantí, que són els encarregats de fer els tres toms de la gent del Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. El seu president és en Curro Sierra.
2: La 29a trobada nacional, i a Constantí fa la 39 vegades que ho fa. Vull dir, per Constantí és un orgull molt gran pel poble, un poble petit com el Constantí, que havia sigut del temps de la pagesia en els seus temps, i això està perdut, i hem pogut continuar durant tants anys fent aquesta trobada dels tres toms. I ara, per poder fer aquesta concentració de tota Catalunya, és un honor molt gran per al poble.
0: La jornada de demà començarà amb un esmorzar traginer, actuacions de cultura popular, abans de donar pas a l'acte central, la gran cavalcada de carruatges i participants d'arreu del país. De moment, més de 60 associacions inscrites i prop de 270 cavalls.
2: Mobilitza almenys més de 1.000 persones. Almenys està previst per als esmorzars, perquè de fora pràcticament vindran, o sigui, són números així pel damunt, perquè de fora quasi venen 80 pobles d'alrededor de Catalunya, vull dir, és molt, molt important. Quadripliquem la trobada dels tres toms que fem normalment.
0: La trobada vol reivindicar i donar visibilitat a aquesta festa profundament arrelada a la cultura popular catalana, i també aprofita la capitalitat per acostar aquesta tradició a noves generacions amb activitats escolars, propostes divulgatives sobre el patrimoni i traginer i el benestar animal.
2: Pues, un homenatge a tota la gent del camp, de la pagesia, de l'agricultura. Jo crec que tots els pobles faran la mateixa, en què n'hi hagi més cotxes que animals, però jo crec que tots els que muntem a tota la Catalunya a la festa aquesta reivindiquem la festa dels pagesos, dels agricultors, dels ganaders. Vull dir, jo crec que és això el que muntem més que una altra cosa.

0: tradicional d'arreu del país, amb una diada marcada per la germanor, la cultura i, sobretot, aquest entorn simbòlic, com és l'abadia de Montserrat. L'organitza històricament l'obra del Ballet Popular, en els darrers anys també amb l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, una plec que és la gran cita del món dels esbarts a cada mes de maig. En Joan Gómez és el president de l'obra.
1: És, com sempre, doncs, a l'aplec d'aplecs d'esbarts, amb la seva estructura normal. A les 10, 10 i quart, doncs, començarà amb la dansa de l'ofrena, aquella dansa que es va crear als anys 60, per tal d'honorar la Moreneta, i amb el que tots els esbarts fan una dansa comuna i acaba entrant, doncs, les flors que faran l'ofrena a la Moreneta. Per després de la missa conventual, cap allà un quart d'una, un quart i cinc, començaran les nou danses que interpretaran els esbarts segons ells les vulguin ballar.
0: La jornada començarà amb l'ofrena floral i la dansa a la Rosa d'Abril, seguida per la recepció de la comunitat benedictina. A partir d'aquí, doncs, després de la missa conventual, les danses que interpretaran els diversos esbarts que s'hi presentaran. Una trobada, però, que arriba en un moment complicat. És la darrera activitat que farà l'obra del Ballet Popular.
1: L'obra del Ballet Popular com a entitat federativa, doncs, ja que reconeixen, no tenia massa sentit. Des de que es va crear tant la Federació de l'Agrupament dels Dansaires com la Federació Sardanista, després Confederació i ara Som Sardana, fa 3 anys es va canviar la seva activitat, o van voler evolucionar la seva activitat cap a un centre d'estudis, i per això forma part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, però la veritat és que la gent de l'àmbit, tant de l'agenda sardanista com la gent de les agendes d'esbarts, la veritat és que no han cregut massa en aquest projecte i, per menys, no l'han utilitzat. Amb la qual cosa, doncs tampoc és que tingui massa sentit continuar amb aquesta activitat.
0: Aquesta obra, per tant, posa el punt final a la seva trajectòria després de més de 75 anys de treball al servei de la sardana, de la dansa tradicional i de la cultura popular catalana en general. L'entitat, fundada l'any 1950, va ser peça clau en la preservació i difusió d'aquesta cultura d'arrel durant dècades. Tanca, per tant, la seva estructura formal, però ho fa assegurant la continuïtat dels seus principals projectes i del seu llegat documental.
1: Ara bé, sí que hi havia una sèrie d'activitats que l'obra del Ballet organitzava, que era la plec d'esbarts, la trobada sardanista que es fa el mes d'octubre, que, per cert, la trobada sardanista té un èxit importantíssim, jo crec que un èxit molt, molt destacable. No deixa de ser a l'aplec de sardanes nacional, d'àmbit nacional. I després, doncs, bueno, tenia, per altra banda, com a funcions la trobada d'escoles de cobla, que tampoc és que últimament estés funcionant i que tampoc tenia més sentit, perquè ja es feia les jornades d'instruments de cobla a l'ESMUC, o sigui, ja es feien altres activitats d'aquest tipus, amb la qual cosa era difícil organitzar una trobada d'escoles de cobla, quan realment escoles de cobla tampoc és que en quedin gaires. Però sí que aquestes activitats, les federacions pertinents, és la primera cosa que vam parlar amb ells. Abans de començar a parlar amb dissoldre l'obra, sí, aquestes activitats les voldríem continuar. Evidentment, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires està entusiasmada en donar-li nova vida a l'aplec d'esbarts, i la trobada sardanista, doncs, funciona sola i ens l'han acollit dient, això ens interessa.
0: A més, l'important arxiu històric i musical de l'entitat, en particular les partitures i documentació, quedarà preservat també accessible per a investigadors i entitats del sector. L'obra del Ballet, per tant, deixa així una empremta profunda en la història de la cultura catalana, després d'haver estat durant dècades motor de trobades, aplecs i iniciatives vinculades al món de la sardana i als esbarts, especialment en moments difícils per la cultura catalana durant la dictadura, que quan no es podia parlar català, doncs el que feien era ballar en català.
1: Encara que diguem que van fer 75 anys l'any passat, és cert que va haver una preobra del Ballet Popular que ja va néixer amb tota la moguda que es va fer al entorn de l'entronització de la Verge de Montserrat. Els prohoms del moment, Millet, Josep Benet, i tota una sèrie de prohoms de la cultura i del catalanisme van aprofitar l'entronització de la Verge per tal de donar sortida a tot aquest moviment catalanista. És la famosa frase atribuïda a Cubeles, però que realment sembla ser que és d'en Benet, de si no podem parlar ni en català, ballarem en català. A partir d'aquí, que es va crear l'Esbart Verdaguer i tota una sèrie de moviment entorn a la dansa, ha anat evolucionant cap a l'obra del Ball Popular, que no es va poder legalitzar fins a l'any 50. Llavors, per això tenim una data a l'any 50, però si anem a Montserrat, entrem dintre de la basílica i mirem la primera llàntia, aquella primera llàntia és la llàntia del sardanisme, diguem, ja la va posar l'obra del Ballet Popular, encara que no posi obra del Ballet Popular.
0: L'obra del Ballet, per tant, una obra que continuarà demà a Plec d'Esbarts a Montserrat.
2: Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Ara repassem festes. Anem cap a Lleida, perquè viu aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa Major de Sant Anastasi, amb una programació marcada per la cultura popular, el seguici festiu, la música tradicional, els gegants, els castells i el foc. Avui dissabte, per exemple, hi ha el 76è concurs de colles sardanistes. També el 40è Festival Folclòric de Lleida, amb l'esbar Sicorés i grups convidats. El foc també serà un dels protagonistes aquest dissabte, amb el correfoc infantil al vespre, o el correfoc de Lleida amb els diables de la ciutat, els dimonis dels trons, o el drac Carrincló, a més dels marraquets. Demà diumenge començarà tot plegat amb matinades i també la trobada gegantera, gegants que desfilaran pels carrers de la ciutat i que homenatjaran precisament els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro. Al vespre arribarà la vigília de Sant Anastasi a Lleida amb la tronada i el repic de campanes, i dilluns la Diada Central, el dia més solemne amb tradició i molta festa, jornada que comença amb matinades i també ofici solemne, així com el ball tradicional dels gegants dins la catedral. Durant el matí, pels carrers del centre hi haurà el seguici festiu i la processó de Sant Anastasi. I a la tarda, la Rambla Ferran recuperarà un dels actes més emblemàtics de la festa, la Batalla de les Flors. Enguany, a més, la festa commemora els 75 anys de la recuperació de la Moixiganga, els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro, com us hem explicat, i els 325 anys de la primera referència documentada al Ball de Bastons de la ciutat. I aquí ens aturem amb aquesta celebració. Xavier Ramon és el president de la Colla Bastonera de Lleida.
3: Sí, el 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons. Sí que més endavant van anar sortint també amb visites reials o visites de bisbes o d'autoritats importants, i fins a la Casa de la Maternitat, quan es va crear la Casa de la Maternitat de Lleida i la Llar de Sant Josep, van començar el Ball de Bastons més modern, que li dic jo, que a partir de llavors recuperen les danses històriques de Lleida, estan registrades en una revista, les recuperem nosaltres quan ens creem com a associació i són les que veiem avui dia durant el seguici de Festa Major.
0: Uns bastons, per tant, que seran ben presents aquest cap de setmana per protocol i per efemèride.
3: Doncs és molt important aquest seguici perquè apareixen totes les danses històriques de Lleida, no? Són els elements més importants que tenim a la ciutat, i el Ball de Bastons n'és un d'ells. El Ball de Bastons és una de les danses que s'ha mantingut més anys viva dins del seguici, i per tant és un dels papers més importants. Sí que també hi ha altres danses que s'han recuperat més recentment, i tot i això sempre intentem, no?, portar i mantenir totes les danses i a veure si d'aquí uns anys recuperen les últimes danses que queden.
0: La colla, a més, no només es limita a l'exhibició d'aquests balls de bastons tradicionals de la ciutat.
3: Vam començar la festa el dimarts amb la presentació de l'exposició dels 325 anys que tenim a l'Ateneu Popular de Ponent, que el qual se pot veure durant tot el mes de maig. També vam començar el dijous amb el seguici del Marraco, que és el seguici infantil de la Festa Major. És el tret de sortida de la Festa Major i ho fem amb els més petits de la casa. Avui tenim doncs, diferents activitats més lúdiques dins de les barres de Festa Major, com un contacontes tradicionals, una taverna folk on tothom pot venir a cantar i ballar. I demà també, important, dia del pregó de Festa Major, on actuarem al seguici, no? Donant la veu de que l'endemà és Festa Major. I el dia més important, que és el seguici de Festa Major, el dia de Sant Anastasi, que sortim en processó amb el Sant des de la catedral fins a l'església de Sant Joan.
0: De Lleida cap a Badalona, perquè també celebren les festes de maig dedicades, com Lleida, a Sant Anastasi. Unes festes que ens ajuda a situar l'historiador badaloní i estudiós de la cultura popular, Nil Rider.
4: L'origen, no el podem saber. Sí que sabem que 1635 hi ha un primer altar dedicat a Sant Anastasi, però que no serà fins 1672 que el bisbe Alonso de Sotomayor, bisbe de Barcelona, declararà la festa com a festa solemne, com a festa de precepte, i que s'ha de guardar com el dia del diumenge, per tant, que és un dia festiu, no laborable. Això té fruit també dins de que la confraria de Sant Anastasi va ser instituïda pel mateix bisbe un any abans. I, per tant, la confraria, el sant, tot forma part d'una manera de finals del XVII d'entendre la festa a Badalona, no? que va propiciar que aquest sant, que no coneixia ningú, de cop i volta, que no coneixia ningú, vull dir, és que no estava ni documentat pràcticament fins a mitjans del segle XV i no fou fins després de Trento que es difongué arreu de la geografia catalana, tingués la propulsió de convertir-se en sant festiu a la ciutat que el va martiritzar, diguem-ne.
0: Aquest cap de setmana les festes a Badalona entren de ple en els actes més emblemàtics de cultura popular i tradicional, una ciutat que viu aquests dies amb gegants, cercaviles, focs, seguixis, sardanes i tota la força del patrimoni festiu badaloní.
4: Tot. De fet, avui dissabte hi ha gegants, el Badal Gegants és tota una lectura diferent dins del que és el món geganter. És una idea d'en Jan Grau que ens va deixar fa uns mesos, que va ser un dels impulsors d'aquest nou format, amb coreografies màximes, amb aposta parateatralitzada, en portar els elements festius a allò que havien pogut ser, no? Explotar totalment la parateatralitat dels elements de la festa, de la cultura popular. Això és avui. Ahir vam tenir el pregó amb diverses danses. Les danses de maig és una dansa creada amb punts de la dansa catalana tradicional de la rodalia de Badalona, diguem-ne, per fer una dansa molt festiva que sigui doncs, com una mena de ball pla que es balla durant les festes. Els miquelets són els nostres trabucaires que es converteixen en guàrdia d'honor i els castellers. Tot això està vinculat, per exemple, que nosaltres tenim una cosa que és també identitat badalonina, que és el mocador de festes. Doncs el dia del pregó, els miquelets tenten a l'Ajuntament a posar el mocador a Sant Anastasi en una capelleta que hi ha al carrer de Sant Anastasi i tothom es puja en aquella capelleta a posar el mocador, que és el que assenyala l'any festiu. Llavors, de pregó del 2026 a pregó del 2027 tindrem el mocador de festes posat al braç de Sant Anastasi de la capelleta. I demà, evidentment, la cremada del dimoni amb tot el seguici de la ciutat que surt de l'Ajuntament i porta, no, acompanya la comitiva a veure cremar el dimoni, i el dia de Sant Anastasi doncs, vinga amunt avall, ofici, processó, tomba i gira, i al final de tot hi ha una cosa que és totalment nova, però que és vella, que és el moment de guardar. Quan acaba la processó tothom va guardar, cadascuna va guardar a l'Ajuntament lo seu, doncs ho hem convertit en una nova cercavila, que és la cercavila que més destripa, perquè és l'última de totes i és on deixes tota la carn a la dreta. Tot allò que no has deixat en aquests dies de festes, doncs encara ho deixem dilluns al vespre en aquesta última cercavila que es diu Toca Tancar, que implica que tanquem tot el seguici fins l'any vinent, diguem-ne.
0: Avui dissabte la canalla serà protagonista amb la cercavila petita i també arribarà el Badà Gegants. Demà diumenge, la nit de Sant Anastasi, és un dels moments culminants de la celebració. Una jornada que comença amb el ball de plaça, el seguici de la ciutat, format per entremesos, bèsties, gegants, balls populars i castellers que baixaran per la Rambla per acomiadar simbòlicament el dimoni. Un dimoni que a la platja dels Pescadors serà incinerat, l'acte més emblemàtic del patrimoni festiu badaloní.
4: No és més que un recurs fàcil de després de la Guerra Civil. Hi havia un estudiós local que era en Josep Maria Cuyàs de Tolosa, que acabava de transcriure totes les estàncies del Baró de Maldà a Badalona. El Baró de Maldà tenia una casa a Badalona. El calaix de Sastre hi ha diverses mencions a Badalona, a les seves festes i les seves estades. Doncs en una d'elles explica com la vigília de Sant Anastasi, els pescadors, que són gent de Tabola i Donanteria, diu, cremen un figuron a la platja i que tota la gent dels pobles del voltant s'hi aplega en aquesta platja a fer festa la nit, diguem-ne, la nit de la vigília de la festa badalonina. Per tant, és una cosa lògica que a la festa del poble al costat vagis a passar-ho bé i que aprofitis que els pescadors cremen aquest figuron per fer festa a la platja. Això, que el Baró de Maldà parla o esmenta com un fet puntual, perquè, si bé descriu diverses vegades la processó de Sant Anastasi, el dia de Sant Anastasi, o en la processó del Corpus de Barcelona, els canvis de vestits dels gegants cada any, per tant, és un fet puntual, ho agafa aquest Josep Maria Cuyàs de Tolosa per proposar a la confraria de Sant Anastasi fer una tradicional crema d'un altre figuron en forma de dimoni. Llavors agafen un part d'un misteri de Setmana Santa, que era el misteri dels esgarrapacristos, en el qual els fets revolucionaris del juliol del 36 havien cremat el Crist. Llavors quedaven dos elements d'una altra factura, i quan van fer el nou misteri van dir, home, que no quedarà una mica lleig un Crist d'un autor i els esgarrapacristos d'un altre. Llavors ho van fer tot nou. Tenien dos ninots que servien molt bé per tornar a ressorgir una festa després de 3 anys de guerra, no? L'any 40, l'11 de maig del 40, tornar a posar, no?, aquest punt de disbauxa, aquest punt d'identitat cultural, una lectura molt, potser és una sobreinterpretant, però que ja un Cuyàs havia filat per teixir aquesta nova acció, que és l'11 de maig de 1940, acabada la processó de Sant Anastasi, allà el que en deien les excavacions, que és més o menys on hi ha el Museu de Badalona ara, van plantar aquest esgarrapacristos amb dues banyes dins d'una caldera i el van cremar.
0: Dilluns, festivitat de Sant Anastasi, Badalona viu la diada més tradicional i solemne. Des de bon matí hi haurà matinades amb gralles i foc pels carrers del centre. Després, arribada cap a ofici, amb els balls populars infantils, ofici solemne i a la tarda passada de Sant Anastasi. La festa acabarà amb l'esclat de festa, amb el cant de goig i també amb el ball tradicional de gralles, ja a la plaça de la Vila. Hi haurà també ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, entre moltes activitats.
4: Sí, això ens passa per molts aspectes. Un és perquè, clar, si tinguéssim una festa documentada i ben documentada 1601, per posar un cas, ens costaria molt de canviar certes coses, però és que la nostra festa l'hem anat construint. Això, les festes de maig és el nom que li posen a l'any 1980 a les antigues festes de primavera, que havien sigut les festes de Sant Anastasi. Per tant, tot ho anem creant i reveient. Els gegants són, si bé els gegants són vells, les colles de geganters són noves i les pràctiques són també contemporànies i tothom una mica s'ha anat fent la festa a la seva mida i nosaltres, doncs, per moltes raons, no l'hem pogut acabar de repensar fins ara fa 4 dies, cosa que molta gent havia fet ja anys enrere i això és el que ens ha comportat que certes coses que passaven o decidim que segueixin passant sense dir-les o les oficialitzem perquè realment veure anar a guardar els bitxos del seguici era una cosa que la gent no va veure. O les tornades de l'ofici, o les anades a l'ofici, la gent no anava a veure i no sortien els programes de festes. Doncs, escolta, posem-ho al programa de festes. Coses que permeten aquestes lectures, que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins una identitat cultural ferma, que és la nostra, com a badalonins.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: I acabarem aquest recorregut a Santa Bàrbara, al Montsià. Una de les festes més representatives són les festes de maig, que van reconvertir amb la festa Arrels Planeres. Jotes, pubills i pubilles són els protagonistes d'una mirada cap a Santa Bàrbara de fa més de 100 anys. La regidora de Festes Patrimonials és la Laia Pla. Bon dia, Laia.
1: Bon dia.
2: Primer de tot, ens hem de centrar en un detall, que són Arrels Planeres. De fet, planer és el gentilici de la gent de Santa Bàrbara, oi?
1: Sí, sí, ens diem planers perquè, si t'hi fixes, el poble està a una plana, una zona plana, entre muntanyes. Els pobles que són més de muntanya, nosaltres estem a la zona plana, ens diem planers.
2: Quins són els elements més carismàtics, o quin sentit tenen aquestes festes que celebreu, aquestes festes de Sant Gregori?
1: Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
2: El fet de recrear aquestes tradicions, han sigut tradicions que també s'han anat allargant amb el temps, hi ha elements que són molt característics de les vostres festes.
1: Sí, bé, a part de que fem cada any, fem una temàtica de festa, cada any pues, dediquem a algo que pugui ser l'aniversari, perquè som un poble que no és molt gran, que farem 200 anys, vull dir que tampoc és antic, anem recreant cada any algo que puguem destacar, i aquest any fem la gastronomia de la plana, de Santa Bàrbara. Però el que més podem destacar del cap de setmana, per exemple, avui dissabte és, i demà, és la recollida i peticions que fem a les pubilles, que seran... Que, porto jo les festes majors també, que seran les festes que representaran el nostre poble. I és un acte, la veritat, crec que és el més bonic de les festes.
3: En nom de tot el nostre poble, aquí ens teniu en reunió. De la vostra filla estimada, en venim a fer petició, per tal que sigui una pubilla en aquest any de Nostre Senyor.
4: Molt complaguts acceptem que podem anar a la nostra filla...
5: del poble.
4: A partir d'ara mateix, el poble sigui pubilla.
3: Tots ens sentirem molt complaguts, si així...
2: Explica'ns què és.
1: Doncs, per exemple, mira, el dissabte, avui mateix, aquesta tarda, anem, juntament amb els balladors de jota i les cobles, anem a cantar-los les jotes típiques del nostre poble, anem casa per casa de la pubilla, o pubill, que nosaltres diem pubill, no diem hereu, i anem a fer-los una petició i una cantada i ballada donant-los la benvinguda, de moment la benvinguda al que serà el nou any de pubillatge. I clar, anem casa per casa, els oferim lo ball, ells ofereixen un poc de menjar a tots els que anem com a benvinguda, i al final de tot del recorregut, això són tres recorreguts, perquè clar, són quasi 40 pubills i pubilles, i al final del recorregut ens trobem tots i pugem pel carrer Major Munt amb les tres xarangues, les bandes de música, tots els pubills junts, totes les autoritats i tots els balladors de jota, pugem al carrer Major i llavors allà fem un ball de jota molt bonic, molt a nivell de poble.
2: Clar, unes jotes que també són molt característiques, no només de Santa Bàrbara, sinó també de tota la zona, amb uns balls concrets que a Santa Bàrbara no poden fallar.
1: Sí, clar, ballem la jota, ballem el punxonet, és un balls típics d'aquí de la zona, que en aquesta zona, bueno, són jotes i el punxonet típic. Són balls molt bonics.
2: Com viu la gent de Santa Bàrbara aquesta festa?
1: Aquesta festa la viuen, la veritat que molts me diuen que millor que les festes majors del juliol. És una festa totalment, clar, diferent, és un cap de setmana molt intens, intensa a nivell de moltes activitats que fem, també intensa a nivell de sentiments, d'anar a buscar les pubilles. Per exemple, demà diumenge tornem a fer el recorregut d'anar a buscar les pubilles, però aquí ja les autoritats, o sigui, l'alcalde i nosaltres els regidors, fem una petició a la mare o pare i a la pubilla de com tal volen representar el poble, i fem un versat que és molt antic, i anem vestits tots de pagesos. Llavors fem la petició i llavors els pares ens diuen si ens cedeixen la noia, i la noia si accepta ser la pubilla del nostre poble, el noi i la noia. Llavors, clar, marxem tots en carros, cavalls i tot, fins al carrer Major, i allà al carrer Major escollim a sort, vull dir, a l'atzar, la que serà la pubilla i pubill major. I crec que és una festa molt, molt intensa a nivell de sentiments, de pares, família, de poble, perquè és tot el poble vestit de pagès, és tot el poble bolcat en el segle passat i més la família de tots els públics que tenim.
2: Està clar. Tot aquest cap de setmana hi haurà moltes activitats, a banda d'exposicions i artesania, també concerts, com demà diumenge un grup que ha sapigut agafar aquestes arrels, com són Terrae, i posar-ho dalt d'un escenari. I, com dèiem, aquesta vivència, aquesta particular manera de viure les festes. Segurament una de les festes més singulars a la zona de l'Ebre i que, per tant, aquest cap de setmana a Santa Bàrbara al Montsià es podrà veure. N'hem pogut parlar amb la regidora de festes, la Laia Pla. Gràcies per atendre la trucada. Que tingueu unes bones festes.
1: Val, moltes gràcies, bon dia.
6: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio.
0: I així tanquem aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, en Josep Maria Campillo, a les vies de sol, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant a la direcció. La darrera sardana per marxar és Camí de la UNESCO, de la compositora Anna Abad. Amb la principal del Llobregat la sentirem. Aquesta sardana i aquesta cobla obren avui el 77è aplec de Caldes de Malavella. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà a les 5 del matí i també la setmana que ve aquí, al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
4: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
5: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
4: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
5: T'ho perdràs?
4: Més informació a futurfest.cat.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat ens vam citar a Sitges amb José Mari Vaquero, l'exfutbolista i entrenador basc, que va jugar al Barça durant 8 temporades, capità i líder d'aquell famós Dream Team amb Johan Cruyff a la banqueta. En Vaquero, que ens va revelar per què és tan competitiu.
11: Sou 11 germans, 11 vaqueros.
12: Mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no, cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot des de petit. I després has de convivir. És a dir, que són les tres C's, crec que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal, no? I aleshores, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita.
11: Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
12: Bueno, un geni.
10: I vam entrevistar també en Matthew Tree, l'escriptor anglès que viu a Banyoles i que escriu en català des de fa una pila d'anys. Ens va confessar que durant la seva adolescència va patir un trastorn obsessiu compulsiu que intentava alleujar amb l'alcohol.
13: Va arribar al punt de que a causa d'aquest trastorn tenia por fins i tot d'anar a l'escola. Estem parlant de 14-15 anys, més o menys. Doncs per anar a l'escola amagava llaunes de cervesa d'aquelles angleses, saps? Bastant grans.
11: De mig litre.
13: De mig litre, si fa no fa, sí. I anava caminant cap a l'escola bevent una llauna de cervesa. De
11: amb 14 anys.
13: Amb 14 anys, 14-15 anys. De manera que quan entrava a l'escola tenia els nervis calmats. I l'alcohol, de fet, era una mena d'automedicació, que es veu que molta gent que tenen trastorns d'aquest tipus i no han estat diagnosticats, doncs tiren cap a l'alcohol perquè és una mena de calmant.
10: I amb en Xavier Aldecoa van viatjar a Soweto, un dels barris més desfavorits de Johannesburg, la capital de Sud-àfrica. Allà en Xavier va conèixer la història del Sepo, el Beethoven de Soweto que assajava amb una escombra.
14: Un xaval jovenet d'un barri de xaboles de Soweto que ha d'agafar una furgoneta taxi d'aquestes públiques que hi ha allà, intentar convèncer el conductor que li deixi entrar amb el violoncel i anar-se'n fins als barris rics blancs per tocar i que li tirin unes monedes. Això cada dia anar i tornar. Estem parlant d'un boig, d'un boig per la música que se'n van sortir. O sigui, ell al final aconsegueix entrar primer a aquesta principal de Johannesburg, que de fet recordo molt, perquè a mi en aquells dies ell està casat amb una noia, amb una periodista francesa, Sophie, que també és molt amiga meva. Va haver-hi un conflicte perquè, clar, quan van fer les proves per entrar a la Filarmònica, els negres puntuaven una mica més. I va haver una mena de conflicte de dir, escolta, no, al Filarmònic han de tocar els millors.
10: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: El cinema és una aventura per tota la família, Les Ovejas Detectives.
16: Why would he stop there?
17: He was just about to say who the killer was.
18: This is torture. It was the maid, right? When I
10: went up... Aquesta enginyosa pel·lícula de misteri explica la història d'unes ovelles amants de les novel·les policíaques que viuran una gran aventura per descobrir la veritat rere la mort del seu pastor.
19: Do you think we're responsible for what happens to us?
20: What do you mean exactly?
21: Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
22: Tu viens d'arriver?
23: Oui.
22: T'inquiète, on va se comprendre.
19: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
10: I encara als cinemes, alta costura.
15: Angelina Jolie protagonitza aquesta història sobre una cineasta nord-americana que s'embarca en un viatge de vida o mort quan arriba a París per la Setmana de la Moda. I serà allà on la seva vida xocarà amb la de dues dones més.
10: I al teatre Tan Tarantana, Hora Bruixa.
15: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre.
10: Bon dia, Sònia Deulofeu.
24: Molt bon dia, Marina.
10: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Tarragonès. La primera, l'arrencada del vol a Vilaplana.
24: En el marc de la Fira de Sant Isidre es fa per primera vegada aquesta mostra de circ, complirà avui els carrers de Vilaplana amb tallers, música i activitats per a tota la família. A partir de les 11 del matí, a la pista del Casal, taller de circ amb botes i atraccions excèntriques. Al migdia, musical itinerant. A les 5 de la tarda, l'espectacle Mary Jones Grandiosa. I a 6:45, Incògnito. Totes les activitats i els espectacles són gratuïts i aptes per a tots els públics. A més, durant el dia també hi ha la Fira de Productes Artesanals i de Proximitat amb més d'una vintena de parades al Passeig de la Mussara.
10: I podem dinar o sopar al restaurant Antígona de Vilaseca.
24: Situat a l'avinguda Ramon Olsina, número 2, molt a prop de la plaça d'Alexandre Fleming i a 5 minuts caminant de l'Auditori Josep Carreras, una braseria que ofereix una experiència gastronòmica basada en la cuina mediterrània i de mercat, de base tradicional però amb tocs innovadors i una selecció de bons vins nacionals. I podem tastar el salmorejo, les faves saltades amb calamarsons i ceps, els cargols a la llauna, les costelles de cabrita arrebossades, les gambes a la planxa, el carpaccio de bacallà o l'entrecot al gust, de postres, panna cotta, profiteroles amb nata o sorbet de llimona. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert tots els dies, menys dimarts, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i els dissabtes també a la nit.
10: Música.

0: perquè si som per Vilaseca podem anar al concert de Sexeni.
1: A les 11 de la nit, al Castell del Comte de Sicart, un concert que s'emmarca dins la programació de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar. Sexeni hi presentarà el seu nou EP titulat Només Música, que posa el foco allà on vol el grup, en les cançons i en el seu univers musical. Aquest treball mostra una nova etapa de la banda lleidatana que continua explorant el pop des d'una mirada fresca, irònica i generacional. L'únic tema en solitari del nou EP és aquest que esteu sentint de fons, Els ulls que et mirin, una peça pop emotiva que reflexiona sobre com es construeix la nostra identitat a partir de la mirada dels altres. Una vegada més, demostren la seva gran virtut, combinar melodies enganxoses, humor i personalitat pròpia que els consolida com una de les propostes més singulars del panorama musical català. Si els voleu veure en directe, avui ho podeu fer a Vilaseca. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Els ulls que et mirin, de Sexeni, que avui actuen a Vilaseca. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
0: Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 9 de maig del 2026, de seguida el suplement, l'última hora de l'antivirus, amb el dispositiu per adequar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que més en saben, els que ho viuen amb més passió. Són 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid. Esteu preparats? Vinga, va.
1: Esto es el Madrid. Coño, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Qué es que te decís, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable, és a dir, Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia haver malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imagineu-vos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no volgués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Descomposició blanca al marge, aquest cap de setmana és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça, 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions i havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Es confirma un 6è positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
4: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament dels viatgers.
0: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero per les 2 agents infiltrades en una assemblea de docents.
4: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
0: Avui s'acaba la gratuïtat de Rodalies.
4: Arran de la crisi ferroviària que va començar amb l'accident de Gelida, el servei de Rodalies ha estat gratuït 3 mesos i mig. El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que ja situa en el 96%.
0: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
4: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
0: Aquest matí, en directe a 11:45, sentirem Álvaro Arbeloa aquí al suplement en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arbeloa s'haurà de pronunciar sobre la crisi al vestidor blanc i la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. El club els ha sancionat amb 500.000 euros de multa cadascun i en un comunicat assegura que els dos jugadors s'han disculpat.
0: L'Espanyol se la juga aquesta tarda contra el Sevilla en un duel per la salvació.
5: Els sevillans són el primer equip de la classificació fora de la zona de descens, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. Desenes d'aficionats pericos es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses. Aquest Sevilla Espanyol a 4:45 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, aquí estem.
0: Matí amb pluja en alguns punts del país i tarda també especialment moguda, eh?
6: Sí, sí, aquest matí tenim molts núvols, algun ruixat molt dispers, com el que hem tingut ja en alguns trams de les comarques de Barcelona. Es poden repetir al llarg d'aquest matí, són molt puntuals, però bé, allà on caiguin, doncs ens mullarem. De moment a Barcelona portem 3 litres, al Perelló mig litre, però és aquesta façana costanera on pot caure això, un plugim de tant en tant. Serà a partir del migdia quan entri un front de pluja una mica més extensa per comarques de Tarragona, i després al llarg de la tarda, sot cap allà a les 4, 5, 6, arribi aquest gruix de pluja a les comarques de Barcelona, i més tard a les de Girona, i també se n'esperen bastants de ruixats el que és el vessant sud del Pirineu Lleidatà. A la resta, doncs, la pluja serà més testimonial. Estem parlant de que en molts llocs en tot el dia puguin caure entre 1 i 5 litres, és a dir, són xifres que no són molt abundants, però pots quedar mullat si no portes un paraigua, i on plogui més, que és en alguns trams de la costa o al vessant sud del Pirineu del Lleidatà, doncs es poden acumular xifres fins a 20 litres. I la temperatura màxima, doncs, al voltant dels 19, 20, 21 graus en general. Demà diumenge tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al vespre podria arribar una nova pluja per Ponent. Però bé, demà ja veurem.
7: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem el científic Salvador Massip. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que a quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar aquest clínic obert. Al matí d'aquest dissabte sembla que la pluja aguantarà, pluges més intenses a partir d'aquesta tarda, almenys a la ciutat de Barcelona. Per tant, clínic obert amb un munt d'activitats, com dèiem, a l'aire lliure per apropar i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya, ara que també la salut és notícia més que mai a causa també d'aquest antivirus. A banda dels millors especialistes, passarem consulta avui amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona, a l'aire lliure, clínic obert. Per tant, avui, suplement de primavera a l'aire lliure a partir de quarts d'11. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Aquesta matinada l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Aquesta és l'última hora d'una crisi sanitària que avui té totes les mirades posades a Tenerife, on la propera matinada ha d'arribar al creuer que no tocarà port. Avui es desplacen fins a l'illa Canària el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar tot l'operatiu EVA.
4: El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat, mentrestant, un nou contacte a Catalunya. Una dona que no té símptomes i està confinada a l'hospital, però que va volar el mateix avió que la dona neerlandesa que havia estat al creuer i va morir poc després. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol.
0: Els detalls de tot el que ha de passar aquestes properes hores des de Madrid al Vagil.
8: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
9: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
8: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
10: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
8: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
0: Gràcies, Alba. Com explicàvem, aquesta propera matinada el creuer Ondius ha d'arribar a l'illa de Tenerife, on desembarcaran els passatgers i la tripulació que viatja a bord de l'embarcació. Tots seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat al mil·límetre pels responsables de l'OMS i pel govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, allà hi tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
12: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
11: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos, però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra, els Comuns i també la CUP, exigeixen que plegui. Laia Framis, bon dia.
13: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Berrió dels Comuns.
14: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
15: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
13: Junts demana explicacions urgents al Parlament, mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
0: Dos minuts per arribar a un quart de vuit. A partir d'avui es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%. Això suposa alguns canvis després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener.
16: Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. Des d'avui mateix podeu anar a les taquilles de les estacions per demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents. Pel que fa als títols integrats, com ara la T-Usual o la T-Jove, si els teníeu quan va entrar en vigor la gratuïtat, en aquest cas els viatges pendents no es recuperen perquè són targetes de transport que permeten combinar Rodalies amb altres mitjans de transport. I també recordem els títols que a partir d'avui tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies. Hi ha el bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies, que costa 20 euros, excepte per als joves nascuts entre el 2000 i el 2011, que paguen 10 euros, i el bono tren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims per a una zona.
0: A la crònica internacional, el món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau.
16: Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
5: Rebré una carta. Se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
16: Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic es continua deteriorant. Imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf, davant de l'estratègica illa iraniana de Jarq. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
0: A Londres, en aquest cas, desfeta electoral del laborisme britànic, que suma una derrota electoral històrica al feu de Gal·les. Per primer cop a la història, els independentistes gal·lesos han guanyat les eleccions. Gal·les, doncs, tindrà un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. En aquest cas, un dels beneficiats de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, que puja per primera vegada en unes eleccions regionals. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares. Quim, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia. La formació independentista gal·lesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
18: Today it has become clear that Wales...
19: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
17: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
20: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
17: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
0: A Rússia, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat. Els dos països han pactat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units, que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
21: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja. I fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
22: Горе тому, кто пытается над днём победы...
23: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
21: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: I ara anem fins a Hongria, on Peter Maguiar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després d'arrasar a les eleccions del mes passat, una victòria que va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán, Jordi Baró.
24: Bon dia. Hongria enceta avui oficialment un nou cicle amb un nou líder de centre-dreta, Peter Maguiar, amb una agenda...

0: que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
1: La relació de la nova Hongria post-Orban amb Brussel·les, però, tindrà previsiblement també zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals el nou líder, Peter Magyar, no està alineat amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió. L'altra, la fi a la dependència del subministrament energètic de Rússia.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Més qüestions. Creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional.
3: Són dos estudis d'Infojobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page que indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Segons Natàlia Cantó-Milà, experta en sociologia de la UOC, ha canviat el model d'èxit.
4: També hi ha una redefinició de què significa tenir èxit a la vida. Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que tenir èxit a la vida per moltes persones també implica tenir una família que més o menys funciona i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
3: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina a la possibilitat d'assumir nous càrrecs.
2: Doncs si aquest cap de setmana teniu temps lliure, una proposta és avui dissabte el Temps de Flors de Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí, Fèlix Martín.
5: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
6: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
5: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
2: I ara marxem fins a Venècia, on la Bienal d'Art obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia al certamen. Enviada especial, Montse Mas.
7: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, ha quedat eclipsat per la tensió política i les protestes dels últims dies. Segons l'artista neerlandesa Una Frost, en declaracions a Catalunya Ràdio, és una llàstima que la geopolítica s'hagi imposat.
8: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
7: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
9: L'informatiu del suplement.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
12: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquestes

0: I ho pots fer el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
2: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
3: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de classe. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Ei, com va? Com et dius?
6: Tenim un nom que el sap tothom.
5: Però d'on surts tu?
6: Tant se val d'on venim, si del sud.
5: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
6: Ara estem d'acord, estem d'acord.
5: Sí, i una estrella ens agermana.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Ponés.
9: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
11: L'informatiu del suplement.
12: Aquest matí al suplement sentirem Álvaro Arbeloa a la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe cap a 11:15 del matí, en què s'espera que el tècnic de l'equip blanc es mulli sobre la crisi al seu vestidor, especialment sobre l'últim capítol, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que Florentino Pérez ha intentat tancar amb una multa històrica. 500.000 euros de sanció per cadascun, Vial Cadilla.
13: Sí, una sanció econòmica sense precedents, però cap sanció esportiva. Per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic. El Madrid va anunciar la sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i els dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer un escrit a les xarxes, on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
14: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que es fan que ens prenen d'il·lusió.
13: De la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
15: Al final és un partit que a tots els jugadors no gusta jugar, un clàssic, i més en la situació que venim, que crec que tenim ganes ja de jugar el partit, de dar el nostre màxim nivell i de donar una victòria a los culés.
13: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental a la Lliga, els blanquiblaus jugaran al camp del Sevilla en un duel vital per la salvació. Desenes d'aficionats es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims al seu equip abans que marxés cap a terres andaluses. El Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb el resultat.
16: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
13: Aquest Sevilla Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna, en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputa la primera. Elx a l'Alavés, també clau pel descens a les dues. Atlètic de Madrid-Celta a 6:45 i Reial Societat-Betis a les 9. En hoquei patins, el Vilassana ha estat eliminat de la final a 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins. Les catalanes van perdre els penals en la segona semifinal contra el Fraga. A la final a 8 masculina, el Barça jugarà avui la semifinal contra el Benfica. L'altra enfrontarà el Porto i el Barcelos. I en futbol sala, el Barça s'ha garantit el lideratge de la final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En el duel de la 29a jornada, els blaugranes van superar el Pozo Murcia per 4-3.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
12: Ui, avui. Són 8:45 del matí.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, encara que no ho sembli. Això és el Blai Malcé i l'Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Jo no tinc una R, eh?
0: No. I tu?
1: Bon dia.
0: Loger. Què tal, com esteu? Això és Bad Bunny i no, això és el suplement, els meus ídols, aquest espai que fem dedicat a artistes que inspiren els nostres col·laboradors.
2: Sí, home, per com ha començat podríem estar dedicant ben bé una secció a Juan Luis Guerra o sí, a Rubén Blades, no? Perquè Bad Bunny també és tot això. Mm-hmm. Bad Bunny és música urbana, és reggaeton, però...
1: És la següent balda.
2: És també arrels. I a part de descobrir algunes de les arrels de Bad Bunny, algunes de les sonoritats amagades, sí, algun dels seus homenatges, avui, en els propers minuts, descobrirem quina connexió té Bad Bunny amb grans noms de l'escena catalana com Moques Grasses, Mishima, Figaflaues o Els Tiets.
0: Nueva York.

0: quina meravella aquest inici de la cançó de Bad Bunny. I ara m'agradaria que estiguéssim molt, molt, molt, molt atents a la lletra. Ando con mi prima borracha rulo y lo mío en el Bronx, saben lo que hay, con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo, ay, porque pasa lo que... Willy Colón me dicen el malo.
1: Willy Colón.
0: Qui era Willy Colón? Un dels era grans artistes de salsa.
1: Un gran trombonista.
0: Trombonista també.
1: Mort no fa gaire.
0: Sí.
1: Mort no fa gaire i és un dels grans trombonistes de tot aquest col·lectiu de la Fania, All Stars, per exemple, no? I d'aquesta recuperació dels sons caribenys, no? A Estats Units, no?
0: Doncs Willy Colón, el seu primer disc, al costat d'Héctor Lavoe, es deia El Malo.

0: I em sembla molt digne d'un artista com Bad Bunny que busqui la similitud. Ell és el Conejo Malo, no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Sabeu per què li diuen Bad Bunny? Perquè,
1: és una cosa de quan era petit,
0: sí,
1: oi que
0: una
1: sí?
0: Foto que es va disfressar de conill i sortia com amb cara de pomes agres i se li va quedar el Bad Bunny, Conejo Malo. I que ell trobi aquest símil amb el Malo, que és com li deien a Willy Colón quan va començar la seva carrera, em sembla una declaració d'intencions i un homenatge a les seves arrels que pocs artistes d'aquest nivell global, d'aquesta lliga, fan, la veritat.
1: Sí, i tot això jo crec que ho va aconseguir sintetitzar molt bé al concert de la Super Bowl.
2: Mm-hmm. Home, allò va ser increïble, aquell espectacle.
1: O sigui, increïble. O sigui, cada dos segons hi havia una referència... O sigui, podíem analitzar
2: tot. I una plantofada
1: tot.
2: Al trompisme,
1: sí, sí, sí.
2: Amb la mà oberta,
1: sí.
2: Molt, molt elegant.
1: I a més, és una forma de fer política sense fer-ne de forma explícita, no? O sigui,
0: que és la millor.
1: Que és la millor.
0: I la més efectiva.
2: Home, en aquest cas jo vaig trobar que era bastant explícita. La Super Bowl, aquell final, amb totes les banderes, tot el poble americà unit més enllà de les proclames en un dels esdeveniments l'esdeveniment més seguit del país,
1: més yanqui.
2: I amb totes aquelles ballaruques i cançons fusionades com Pitorro de Coco.

0: Donald Trump diu de Bad Bunny, entre altres coses, que no vocalitza, i en aquest cas, en alguns moments potser li hem de donar una mica la raó
1: al
0: president dels Estats Units.
2: És la gràcia, és com el Jota de los planetes, no? Que necessites fer un exercici extra per entendre'l, no?
0: Perquè la voluntat és que no l'entenguis, bueno, però en aquell cas és perquè la veu està molt en segon pla. Aquí és perquè té aquesta manera tan característica de parlar, no?
1: Sí, i també jo crec que és perquè ell, al llarg dels anys, ha creat com el seu propi vocabulari, sí. No?
0: Vull dir, és aquest, no, el vocabulari?
1: A partir d'ara et direm el conillet dolent. Roger?
2: De Sabadell.
1: De Sabadell.
2: El conillet de Sabadell. En fi, per què l'has triat, aquesta Olga?
1: Doncs perquè forma part del setlist d'aquesta gira, d'aquesta gran gira internacional que està portant a terme Bad Bunny.
0: I exactament el pitorro de coco, què és?
1: No sé. Ostres, aquí no, m'has pillat. No.
0: Perquè jo per pitorro se'm poden acudir moltes coses.
2: Bé de ser, home, també
0: de coco ja no ho sé.
2: Hi ha molt de sexe explícit a les lletres de Bad Bunny. Sí, també sí. No ens enganyarem.
1: Home,
2: aquí.
1: A veure, d'on ve Bad Bunny? D'on ve Bad Bunny? D'entrada, de reggaeton, no?
0: Clar. Va, vinga, marxem. Charles Aznavour.

0: Es nota molt que ve d'on ve, ve del rap, no? del trap, del
1: hip-hop. Això ja és més trap, eh? Sí. No? Vull dir, això...
0: amb aquesta màquina, amb aquesta caixa de ritme sonant, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un tema que es diu Mónaco, del Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana, del 2023, on Bad Bunny, després de fer uns discos més centrats en el reggaeton, va decidir tornar als orígens i fer un disc trap, 100%, on aquí, diguem que encara vocalitza menys. Sí,
0: és el disc que no heu d'escoltar si us voleu introduir en el món de Bad Bunny. Hem repassat els seus referents i ara el que farem serà repassar com Bad Bunny ha marcat l'escena catalana en els últims anys. Primer exemple.

0: tranqui, yo perreo sola.
1: És Jo perreo sola, del disc de Jo hago lo que me da la gana, que va sortir durant el confinament. Jo crec que és una cançó molt important i que va marcar un abans i un després en el món del reggaeton, perquè és una de les primeres cançons feministes cantades per un home al món del reggaeton. Crec que és molt interessant que pugui donar-ho a una dona dient això.
2: En el concert
1: que...
2: de Super Bowl també va haver una cita, veritat, aquesta cançó.
1: I els Oques Grasses, en el seu últim disc, El fruit del deliri, cantant amb les al·lèrgiques del pol·len, es van marcar això.

Aquest homenatge a Bad Bunny, i per homenatges a Bad Bunny, si n'hagués de triar només un, jo trio l'homenatge que fa Mishima a aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors que ha fet mai el Conejo Malo.

0: Doncs mira, aquesta peça sí que m'agrada.
1: És que aquí toca la fibra, es posa profund i parla dels seus amics, del seu avi. I després escoltes la versió de Mishima,
0: que és preciosa.
2: Això és David Tirar Más Fotos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que està dedicada al Marc Lloret, que aquí trobem a faltar tant, al seu teclista, i en català són així.

0: muntar a Barcelona quan el sol es pon. Sí que dic molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on, però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar i explicar-te les coses que t'he d'explicar i reveure les fotos que no vam revisar. Ei, vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen senglors. Potser són d'angoix, alguns sonen com glos. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa. Hauríem d'haver fet més
1: discos, tocat en... És que el David, fent aquest exercici que fa d'agafar cançons conegudíssimes i transportar-les al seu terreny, ho va fer amb el Flowers de la Miley Cyrus. I aquests últims dies n'han fet un altre. Vull dir que se'n surt molt bé. I, a més, amb aquesta que tenia un significat especial per la mort del Marc Lloret, doncs encara més.
2: És una meravella. I, per acabar, un parell de referències a l'escena més urbana per demostrar que Benito Antonio Martínez Ocasio és un déu de l'Olimp per aquests músics catalans. Agafem el cotxe, anem...

0: teteo, teteo malbenito.
1: ¿Teteo? ¿Què és un teteo?
0: Un teteo és una mica de festa, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, no?
1: Ostres,
0: sí, no?
1: M'he sentit molt vell ara. Teteo, es diu?
2: Són uns...
0: Ei, crec que sí, no? Teteo és una mica...
2: Mira, ja sabem
0: la
2: que...
0: La festeta, la xerinola.
2: Hem esbrinat que és el pitorro de coco.
0: Què és?
2: Què és un,
1: pitorro?
2: És un destilat, evidentment.
1: Ah,
2: és un,
1: amigo.
2: Una mena de rom artesanal.
1: Bueno, doncs jo prefereixo fer...
0: Tu sempre pensant en el
2: destilat mateix. Destilat que s'obté de la canya del sucre, que típic de Puerto Rico,
1: doncs
2: i fas que el pitorro, doncs mira, va
1: destilat. Avui hem fet moltes referències, eh? Cafè, ron, pitorro...
0: No us han vingut ganes d'anar al concert de l'Estadi Olímpic?
1: Sí.
2: A veure.
0: Doncs no hi ha entrades.
2: A mi no hi ha entrades. D'aquí 15 dies, no? Bé, aquí a Barcelona?
0: Sí, sí. Us
2: anem a tocar. A veure, jo, a mi no... A mi m'agradaria molt, eh? Ara, pagar l'entrada potser ja no tant.
0: Jo la pagaria.
2: Però sí, sí, vull dir que...
0: Però no...
2: Si som a temps...
0: Sempre,
2: si te'n surten dues, Blai, truca'm que vindré.
0: Vinga.
2: Vinga, va. Vinga. Olga i Blai, una abraçada. Moltes gràcies. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Ara tornem.
0: Adéu-deu.

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
5: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
6: que bo.
5: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
9: La Inara és professora d'institut i freestyler.
10: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
9: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
11: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
9: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
10: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
9: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
12: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
9: Nando Cruz, periodista musical.
13: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
14: Solidaris.
15: Amb Mercè Folk.
9: Dones en el món del rap.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
16: Es confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
17: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament.
16: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero pels dos agents infiltrats en una assemblea de docents.
17: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
16: Després de 3 mesos i mig gratuït, avui s'ha de tornar a pagar per agafar Rodalies.
17: El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que situa ja en el 96%.
16: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
17: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
16: Aquest migdia, nova manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla.
17: Són el brasiler Tiago Ávila i el catalano-palestí instal·lat a Barcelona, Saif Aboukeshek, detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut.
16: Moren dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa.
17: L'accident s'ha produït a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Més enllà dels dos agents morts, també han resultat ferits dos policies, un d'ells de gravetat.
16: Avui s'estrena el Docs Barcelona, Abandonados, és la nova sèrie documental de Carles Porta.
17: Que arriba a Disney Plus el 29 de maig. La sèrie narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona l'any 84 sense cap document d'identitat.
16: Olivia Rodrigo escalfa motors pel clàssic amb un concert íntim i sorpresa al Teatre Grec.
17: La cantant, l'escollida per Spotify per lluir el logo a la samarreta blaugrana, ha actuat davant dels seus 2.000 fans catalans més dedicats.
16: I els esports aquest matí, el suplement seguirem la roda de premsa de l'Aurora Reloa a 11:15, en directe també pel suplement, just abans d'un clàssic que arriba en Pantanegat.
17: Amb la polèmica baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que està saldat amb una multa històrica, 500.000 d'euros de sanció per cadascun.
16: Les portades dels diaris estan pendents de l'antivirus i també de la polèmica que envolta el cos dels Mossos d'Esquadra. Marina Laminos.
15: Fa ressò, Roger, l'ara en titular, l'actuació dels Mossos enverina en la negociació entre govern i USTEC, i sobre l'antivirus ho il·lustren amb una imatge del port de Granadilla, Tenerife, on es va preparant tot mentre s'espera l'arribada d'aquest creuer. El periòdico en parla el titular. Sota control, diuen, els casos sospitosos d'antivirus a Espanya, i destaquen també en portada una entrevista al president de Ferrocarrils de Catalunya, Carla Ruiz, que assegura que el primer semestre de l'any que ve es posarà en funcionament l'ERA Aeroport. I també imatge amb la mirada posada a la visita del Lleó 14, en aquest cas, dels Agustins de Barcelona, els homes del Papa a Sant Roc. A La Vanguardia, titular, una nova tragèdia policial reobre el debat de la lluita contra el narcotràfic, i fotografia de Keir Starmer ahir a Londres. Els laboristes admeten la derrota electoral, però el primer ministre es nega a dimitir. I al Punt Avui, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern encadena crisi rere crisi.
16: Més sobre l'antivirus, al País, Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus.
15: I fotografia de l'ultra Nigel Farage, un dels grans vencedors de les eleccions del Regne Unit. El Mundo, en titular. El cas sospitós de la can amenaça el setge a l'antivirus, i a l'ABC no li dediquen el titular, sinó la fotografia principal, que és la d'un guàrdia civil col·locant una carpa al port on arribarà el creuer.
16: Albert Fursils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 31 espelmes, Andrea Motis.
18: Aquesta trompetista, cantant i compositora es va fer un nom pel seu talent tan precoç i ha aconseguit consagrar-se molt aviat en l'escena del jazz. Fa pocs mesos va publicar Intimate, el seu últim disc.
16: 51 espelmes, Juan Antonio Bayona.
19: És curiós que jo, una de les pel·lícules que més em va impressionar quan era petit era el Dràcula.
18: És un dels directors catalans més importants a nivell internacional. Ha dirigit grans títols com L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre em ve a veure i La societat de la neu, pel·lícula que va ser nominada als Oscars.
16: I 61 espelmes, Tomás Roncero.
20: Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos.
18: Un home que ho està passant molt malament, que porta dos anys veient com el seu Real Madrid no aixeca cap títol, que està començant a perdre la paciència amb Kylian Mbappé, i d'aquí segur que tindrem notícies després del clàssic de diumenge.
16: Avui, el suplement, si tot surt com hem previst, a les 9 del matí, just a arrencar la tertúlia, Tomás Roncero. Una petitíssima salutació en homenatge a Eduard Voltes, que ha tingut una setmana satisfactòria, si parlem d'orgasmes futbolístics, si més no. Vull dir que el Voltes ja ens ha avisat prèviament que té ganes de dir-hi la seva sobre el que està passant, i saludarem el Tomás Roncero a les 9 del matí, si tot surt com hem previst, que a vegades hi ha coses que es mouen, i evidentment l'actualitat està molt carregada. Vida social.
21: Ja vull ser rei, ser per tu.
16: Marta Ferrer, els Pets bufen espelmes a Premià de Dalt amb la segona part de la gira Cantant les 40.
22: Ho fan en el marc del Festival Solidari Ulisses Endofest, destinat a recaptar fons per investigar l'endometriosi. I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui al parc de Can Verbum a partir de les 12 del migdia. Es poden comprar entrades per 25 euros i els menors de 18 anys hi entren per 13.
16: I els Amics de les Arts també bufen espelmes, 20 anys de trajectòria a Tarragona.
22: La gira d'aniversari del trio fa parada avui al Palau Firal de la ciutat per repassar dues dècades d'èxit sobre els escenaris. Serà avui a 9:45 del vespre.
23: El dia que admetis per fi que t'està fent molt fàcil.
16: Encara un altre aniversari, la Ludwig Band celebra 20 anys de la directa.
22: El mitjà de comunicació ha organitzat una jornada festiva de 12 del migdia a 11 de la nit al barri de Sants de Barcelona, amb tot d'activitats per totes les edats. Entre altres, el concert dels d'Espolla, que hi presentaran el seu nou treball pel barri Es Comenta. Tocaran de manera gratuïta a la plaça Joan Pelegrí a partir de 7:45 del vespre.
16: Al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa.
22: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 9:45 del vespre, les entrades a partir de 17 euros.
16: avui també és un bon dia per passejar pel Rec d'Igualada.
22: El Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia transforma les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat en botigues pop-up on grans marques locals i internacionals i també dissenyadors de moda independent i emergent venen els seus estocs i mostraris a preus únics. Avui s'hi pot passejar durant tot el dia.
16: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Ingerències.
1: A l'Antoni sempre l'havien deixat de banda en les grans decisions de la seva vida. Quan tenia mesos, el van batejar sense el seu consentiment. Un fet que amb el temps va disculpar pel moment vital que travessava. Més endavant, tampoc li van deixar escollir l'esport. L'Antoni volia apuntar-se a llançament de martell, però la seva mare, que era campiona olímpica i volia estalviar-li futures decepcions, el va encaminar cap als escacs. Li va passar una cosa similar a l'hora de triar la carrera. La seva preferència era empresarials. Però aquesta vegada va ser el pare qui, contravenint el sentit comú, va asseverar que si volia ser un home de profit, havia d'estudiar antropologia. En el cas de l'amor, el mateix. Perquè l'Antoni va conèixer la seva parella, la primera i l'última que ha tingut, en una cita a cegues. Junts van ser pares d'una família nombrosa, tot i que en realitat l'Antoni havia somiat una vida sense fills. Després d'una existència farcida d'ingerències, l'Antoni va traspassar. En les seves últimes voluntats, havia fet constar que l'incineressin i llancessin les cendres al mar. Però la seva família, després de dilatades cavil·lacions, va considerar que seria més bonic fer-ho a la muntanya.
16: Música.

0: Camí de les 8 del matí, bon dia, Blai Iniesta.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el darrer senzill de Paul McCartney titulat Home to Us. Una cançó molt especial perquè és un duet vocal amb Ringo Starr i que formarà part del disc que traurà McCartney a finals d'aquest mes de maig. Home to Us és una carta d'amor al Liverpool obrer de la postguerra on els dos músics van créixer.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte, 9 de maig del 2026, de seguida el suplement L'Última Hora de l'Antivirus, amb el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana, i va a més. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà, en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que en saben, els que viuen amb més passió. Són 20 segons d'aquesta setmana, 20 segons d'or, per radiografiar el moment que viu el Madrid.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedamos una temporada vergonzosa. Y hay que cerrar el tiros, tíos. Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parabulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Dile, baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La semana... pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or, o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Herbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable. Fins ara l'intocable Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia havia malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imaginem-nos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no pogués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla, trencada, tingués una gran estrella a l'estil d'Mbappé, més centrada a viatjar amb la parella que a lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro... Hablando de las cifras que habrán visto, será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Avui, amb el permís de tots plegats, sucarem una mica de pa amb aquesta descomposició blanca a 11:15 a la roda de premsa en directe d'Álvaro Reloa, aquí al suplement, i descomposició blanca al marge. Aquest cap de setmana també és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça amb aquests 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions, havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, pendents del temps aquest cap de setmana, amb algunes pluges ja de matinada i també especialment aquesta tarda. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, Roger. Doncs bé, aquest matí s'espera per sobretot un cel tapat, amb algun plugim dispers molt local a la costa, tal com els que hem tingut últimament aquest matí, aquesta nit. Barcelona ha acumulat 3 litres en alguns dels seus barris, o el Perelló 6 dècimes, és a dir, que pluges molt minces, però es poden tornar a repetir al llarg d'aquestes properes hores molt i molt locals i cap a la costa. A la tarda és quan la pluja s'escamparà més, de fet ja al migdia cap a comarques de Tarragona, a la tarda també a les comarques de Barcelona, arribaran a saltar la resta del territori, però en molts casos seran pluges que deixaran entre dècimes o 5 litres, és a dir, no és molta pluja, però sí que mulla, en definitiva. I també cap a punts de la costa, per litoral, que ara sud del Pirineu Lleidatà, en alguns indrets poden caure entre 10 i 20 litres, és a dir, no és una situació de grans aiguats, sinó de pluges que poden anar caient a una temperatura màxima que estarà situada al voltant dels 20 graus a molts indrets. Demà diumenge sortiran clarianes, però cap al vespre pot tornar a arribar una línia de pluges per ponent, això demà a partir del vespre i durant la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores i els dies, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el vol s'enlairés, precisament perquè estava en molt mal estat de salut. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte durant aquells minuts en aquell avió, i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes, però sí que està confinada a un hospital a Catalunya. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol. Aquesta no té símptomes i ja és a casa seva. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
1: Gràcies, Alba. Avui es desplacen fins a l'illa Canària de Tenerife el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar l'operatiu. S'espera que el creuer arribi aquesta propera matinada. Evidentment, ho seguirem en directe al llarg de tot aquest suplement del cap de setmana, tant avui com demà. El creuer no tocarà port, sinó que els passatgers seran desembarcats amb llanxes. D'entrada, es repatriaran tots els seus països d'origen en un operatiu supervisat pels responsables de l'OMS i del govern espanyol. Entre els passatgers hi ha 14 espanyols, 5 dels quals catalans, tots seran transportats fins a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Tot i així, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que Catalunya està preparada per tractar qualsevol cas d'antivirus.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
1: Ens va de Sina, avui el suplement teníem previst, i així ho farem a 11:15, un bolo, serem a l'Hospital Clínic a les jornades del Clínic Obert, on conversarem, entre molts altres especialistes, amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, i li preguntarem també per l'evolució de l'antivirus. Avui jornades del Clínic Obert per apropar un dels hospitals de referència de Catalunya també a la ciutadania. El temps aguanta, al matí aguantarà a la ciutat de Barcelona, per tant, us podeu animar, podeu venir a passejar, participar d'algunes de les activitats, i si ens voleu saludar i ens voleu posar cara, doncs allà hi serem, als entorns del Clínic, a partir de 11:15, carrer de Casanova de Barcelona. Tornant a Tenerife, les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar els passatgers als seus països d'orígens. Enviats especials a les Canàries, el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
7: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
6: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: 4 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui sumarem a la tertúlia el científic Salvador Massip, juntament amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, una tertúlia on també comentarem aquestes últimes hores del govern català, que tanca files amb el cos dels Mossos, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. És un cas que ha encès els ànims dels docents i de bona part de l'oposició, un malestar que queda palès en un tuit que ha fet aquestes últimes hores la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Amb toc contundent diu: no som delinqüents, no som terroristes, no formem part del càrtel de la droga, i adverteix al govern que criminalitzar la lluita educativa ho sortirà car. Tot i així, la consellera Núria Parlon manté la confiança en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també avala la professionalitat del cos al president Salvador Illa, tot i que admet que no tenia coneixement de l'operatiu. Els detalls, Laia Framis, bon dia.
8: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
9: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
10: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
8: Junts demana explicacions urgents al Parlament, mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
1: A partir d'avui, si heu d'agafar Rodalies i fèieu servir els bitllets de Renfe, haureu de tornar a passar per caixa perquè es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%, malgrat que hi continua havent retards.
11: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
1: Malgrat tot, avui s'ha de tornar a pagar després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al mes de gener. Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan el servei va passar a ser gratuït ja teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. El món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau. Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
12: Rebré una carta. Se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
1: Doncs mentre el Pentàgon busca la manera de sortir de la guerra de l'Iran, aquestes últimes hores ha presumit de transparència desclassificant més de, atenció, 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI i de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum amb alguns que comparen amb l'ull de Sauron, del Senyor dels Anells, i avistaments de llums estranyes entre les missions lunars de l'any 60 i 70 del segle passat. Hi ha documents, àudios, vídeos, fotos i informes sobre ovnis que daten des de la dècada del 1940 fins l'any passat. Trump anima la gent a divertir-se mirant aquests documents i a decidir per si mateixos què signifiquen. I mentre miren al cel, doncs deuen pensar, desviant la mirada del que passa a la Terra, perquè prous problemes se li acumulen a Donald Trump com per haver de desclassificar precisament documents que tenen a veure amb els ovnis. D'això es tracta, suposo, de desviar l'atenció cap a un altre costat. Per cert, encara des del cel, avui al suplement, atenció a aquest experiment, perquè explicarem des de dins d'una avioneta com és estar en gravetat zero. Ho experimentaran les astronautes de l'Hipàtia amb 5 vols parabòlics que faran aquest matí des de l'aeròdrom de Sabadell. Una experiència que forma part de dos estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants des de l'Aeroclub de Sabadell. Una de les que hi participarà és la companya d'aquesta casa, la Núria Hart. Núria, bon dia.
13: Bon dia. Cada astronauta d'Hipàtia fa unes 10 paràboles en un vol d'uns 30 minuts en una avioneta vermella que podria ser perfectament una peça de museu. Aquest divendres, la Laura González i la Carlota Keimer han sigut les primeres a volar.
14: Sí, increïble. Ha sido impactante, muy guau. Estàs com flotant. És
15: realment increïble. Les inversions i els loopings són increïbles. Com que estàs en pau.
13: A la paràbola, l'avioneta apunta cap al cel, 45 graus en línia vertical, i després es deixa caure amb la força de la gravetat. Ho explica el pilot Daniel Ventura González Alonso.
16: És com si, per dir-ho així, estiguessis en un ascensor, l'ascensor comencés a caure i tu et notaries ingravi, no? Perquè estàs caient exactament a la mateixa acceleració que l'ascensor.
13: Dit així sona malament, però el Daniel, que fa molts anys que fa aquests vols amb la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar els efectes de la microgravetat a la salut humana, diu que la sensació durant 9 segons que dura la paràbola és tota la contrària.
16: Aquesta sensació de caiguda que tens inicialment quan comença la microgravetat desapareix i llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
13: Avui hi ha previstos 3 vols per a bòlics més.
1: El laborisme britànic topa amb una derrota electoral històrica al feu de Gal·les. Per primera vegada a la història, els independentistes galesos han guanyat les eleccions i tindran un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. Un dels beneficiaris de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, un vell conegut que puja per primera vegada en unes regionals. Tot i això, el primer ministre Keir Starmer diu que no pensa plegar. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
17: Hola, bon dia. La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
18: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
17: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
1: A Hongria, Péter Magyar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. Acabarà amb 16 anys de lideratge de l'ultraconservador Viktor Orbán. El país posa punt final a una etapa de proximitat amb Trump i amb Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea després que Magyar arrasés a les eleccions del mes passat. El nou primer ministre de centre-dreta intentarà recuperar l'estat de dret molt afeblit per les polítiques d'Orbán. S'ha marcat com a prioritat restablir la independència del poder judicial, lluitar contra la corrupció i convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador del Consell Europeu de Relacions Exteriors en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
1: Tot i això, la postura de Magyar sobre la guerra a Ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. A Rússia, precisament, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat i el

0: legalitzats per portar-los al seu país d'origen, o com va això?
1: No s'ha dit com seran aquests avions. M'imagino que cada país farà el que podrà, la veritat, perquè no tothom té infraestructura. També ens van explicar ahir, per exemple, que hi ha països que s'agrupen. Em sembla que és Canadà i els Estats Units van dir que agruparien els seus passatgers. Arribaran a acords perquè no hi hagi tants avions, diguéssim, no? Però, bueno, això és una cosa ja que s'ha d'acordar entre països i, de moment, només sabem aquest acord.
0: Mm-hmm. Mira, tenim una última hora, i és que Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que ha donat positiu d'antivirus. És una dona que va estar en contacte amb la dona neerlandesa a l'avió que sortia de Johannesburg. La dona neerlandesa va acabar morint. El Clínic és l'hospital de referència en aquests casos. Hi ha una unitat per tractar virus d'aquestes característiques, ho deia el secretari de Salut Pública, i avui precisament nosaltres serem al Clínic perquè teníem previst ser presents en aquestes jornades del Clínic Obert. Per tant, doncs des d'allà també ens atendrà l'epidemiòleg Antoni Trilla, un munt de veus autoritzades. Avui que el Clínic també és notícia, entre altres coses, perquè és el lloc on es confina aquesta dona que hauria donat positiu. Digues, Mònica.
1: No, l'última cosa que preocupava molt aquí a les Canàries és què passaria amb el vaixell un cop hagi baixat tot el passatge. Van insistir moltíssim que ells el que volien és que la naviliera, que és dels Països Baixos, es fes càrrec del vaixell i se l'emportés de seguida que acabi aquesta operació cap a Holanda. Ho faran amb la meitat de la tripulació. Us he dit que eren uns 60 tripulants, doncs es farà amb la meitat. 30 desembarcaran i 30 es quedaran al vaixell per poder-lo feinejar fins al seu destí.
0: Deixa'm dir que aquesta dona que està confinada al Clínic no ha donat positiu. És contacte del positiu de la dona neerlandesa que va acabar morint. No té cap mena de símptoma. Que m'he precipitat, en qualsevol cas, està al Clínic sense cap mena de símptomes, simplement perquè va ser contacte en aquest avió a Johannesburg. La novetat és que el Clínic és l'hospital de referència a Catalunya on s'està practicant aquest confinament perquè va ser contacte durant uns minuts en aquest mateix avió. Salvador Massip, et quadra que sigui el Clínic precisament hospital de referència i amb tots els atributs per poder acollir un confinament, un aïllament d'aquesta mena.
2: I tant, absolutament. El doctor Trilla i tot el seu equip saben el que s'està fent. Com us dèiem, no estem davant d'un virus que desconeguem. Sabem quin protocol s'ha de seguir. S'està fent el correcte, que és controlar molt els contagis directes. Insistim un cop més que és un virus que es transmet molt malament. Per tant, la possibilitat de que hi hagi molts casos és molt baixa. En veurem algun més, però el que hem de fer simplement és això, estar molt atents a les persones que han tingut els contactes directes, que el país faci el seu. Tot aquest programa d'evacuació que estàveu dient, a mi em sembla també que és el més correcte o el més encertat en aquest sentit. Totes les autoritats sanitàries i els experts saben com lidiar amb aquestes coses. Tinguem una mica de calma socialment, és el que hem de fer, i esperem com va tot i confiem en això, en la gent que sap el que està fent en aquests moments.
0: Mònica, endavant, perdona, que t'he tallat abans, digues.
1: No, ja, bàsicament tot el que és el dispositiu, el que sabem fins ara és això, és això, a veure avui si ens informen, perquè jo crec que a partir d'avui tota aquesta gestió ja passarà directament al govern espanyol. Uh-huh. És el que ens informarà. Fins ara ho ha fet molt el govern canari aquí, però a partir d'avui jo crec que tot això ja ho deleguen al govern espanyol perquè serà qui ho gestionarà.
0: I aquí és on hem vist la picabaralla política, amb el govern canari dient que ni parlar-ne de desembarcar a les Canàries, i el govern espanyol parlant d'humanitat i de solidaritat. Salvador, sí. Massip, aquest dispositiu que està explicant la Mònica Mas de com anirà l'arribada de tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers, aquests cotxes que els portaran cap a aquests avions que els han de portar també cap al seu país d'origen, et sembla adequat? Et sembla exagerat? Com ho veus?
2: No, jo crec que està bé, en aquest cas s'ha de ser el màxim prudent possible, sobretot el que s'ha d'evitar és això, que hi hagués algun infectat que tingués un contacte directe ara. Directe vol dir molt directe, o sigui, recordem que aquests virus venen dels ratolins, no sol ser les rates que el transmeten, i entre humans es transmet però malament. Per tant, mentre tinguem aquests possibles persones en risc ben controlades, doncs aquest dispositiu no hi hauria d'haver problema. A mi el que m'ha sorprès és la reacció una mica de les Canàries, de dir aquí aquí no. I la manca de solidaritat, no, diguéssim, almenys durant la pandèmia vam veure el contrari, no, que tothom s'esforçava al màxim per intentar sortir del problema plegats, i aquí a la primera que de canvi és al revés, quan en una situació, com dèiem, molt diferent, perquè

0: en aquest cas sabem què hem de fer perquè no, això no s'escampi. Per tant, potser el que també he dit al principi, que ja s'ha fet un ús polític de la crisi que ens hauria de fer una mica de vergonya.
1: Mm-hmm. Doncs recordem aquesta última hora, 4 minuts per arribar a 2:15 del matí. Salut ha confirmat que l'Hospital Clínic és qui acull el confinament d'aquesta dona ingressada per ser contacte d'un dels positius en aquest famós avió on es van creuar durant uns minuts amb aquesta dona afectada pel virus que finalment va acabar morint. Des de Tenerife, Mònica Mas, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A partir de 12:15, el suplement avui des del Clínic, amb motiu d'aquestes jornades del Clínic Obert, el temps ens respectarà i, a més, és un punt informatiu calent amb el doctor Trilla, que ens espera per atendre'ns i per valorar també doncs, aquesta última hora. A veure, estem parlant d'una possible crisi sanitària, però també d'una crisi política, amb aquestes picabaralles entre el govern de les Canàries, el govern espanyol, aquest dispositiu on segurament demà també veurem una part de sanificació considerable, però necessària, com explica el Salvador. Com ho veieu, Jaume, Olga, Eduard?
3: Jo crec que en Salvador Massip ho ha explicat perfectament i és d'aquelles intervencions que et tranquil·litza, no? Perquè bueno, t'expliquen que hi ha una persona que ha sigut contacte, que ja està en un hospital de Barcelona o que el vaixell està a punt d'arribar a les Canàries, i una cosa que et pot semblar una mica contraintuïtiva, que és que repartir 147 passatgers, si no m'equivoco, de 27 nacionalitats, cadascú al seu país amb avions medicalitzats o no, i per tant és disgregar totes les persones que han estat en contacte d'aquesta malaltia pel món, pot semblar contraintuïtiu, però és veritat que quan parlen els experts de debò et tranquil·litzes. Allò que està generant per mi un cert neguit entre la població precisament és el que tu ara deies, Roger, de la picabralla política. És a dir, ja no només entre el govern de les Canàries o el govern de Madrid contra el govern espanyol, sinó les contradiccions públiques entre dos ministres del govern espanyol. I si la pandèmia del coronavirus hagués estat fa molts anys, doncs potser seria comprensible una situació d'una certa improvisació, però és que la malaltia de la Covid va ser fa 4 dies en termes històrics, i és increïble que quan això passa estiguin en aquest desgavell. És a dir, si el vaixell arriba a les Canàries, això ja s'hauria d'haver pactat abans, com si arriba a qualsevol altre lloc, de quins són els procediments, els mecanismes i els protocols. I no pot ser, de cara a l'opinió pública, un tema tan delicat com aquest, que estiguem així. És a dir, és el que em resulta incomprensible, i crec que allò que li genera a la població un cert inseguretat no és la gestió per part dels especialistes, sinó la gestió política, que massa vegades interfereix en la gestió tècnica de les coses, i per tant acaben creant una situació que no s'hauria d'haver creat a nivell de neguit social.
1: Olga.
4: Jo diré una obvietat, però que fent una mica de canvis de canals televisius no ho és tant. Jo he estat fora aquesta setmana quan arribava la meva mare, em deia: ostres, fan programes especials sobre el tema aquest de l'antivirus i tal, i estem amoïnats. I vaig veure un d'aquests programes fent canvi de canals, no? No assenyalaré, tampoc és la meva feina assenyalar, no? Però allà sí que vaig pensar quina és la nostra responsabilitat, no? Com a periodistes, com a analistes, com a... I crec que el que hem de fer, que deia, sembla una obvietat, però no ho és, perquè jo inclús he vist en un programa de televisió una persona que no és metge, amb una bata blanca, per donar la sensació de que sí que ho és, era enginyer químic. Res a veure en aquest cas, amb el tema en qüestió, vale? Crec que el que hem de fer és justament el que estem fent, no? Deixar parlar els especialistes. Ells són qui tenen les dades contrastades, qui tenen el rigor d'allò que està passant i qui coneixen aquest virus que, a diferència de la Covid, i crec que és el més tranquil·litzador, no és un virus nou i és un virus que no ha mutat i que té una molt difícil mutació. I això és el que ens estan dient i ens estan repetint els especialistes. Per tant, ells són qui poden aportar context, aquestes dades verificades i criteris rigorosos. Crec que la resta hauríem de fer el que estàs fent tu, el que estem fent en aquest programa, que és contribuir amb informació absolutament contrastada, que no pas amb interpretacions personals, en les quals jo no entraré. Per una senzilla raó, per no cometre els mateixos errors que hem comès en d'altres ocasions, no? Tots plegats, crec que en aquests casos l'excés d'opinió el que fa és no ajudar. el que fa és generar més confusió, alarmisme i una sensació de notícia magnificada, que en aquest cas no és favorable ni per la ciutadania ni per la confiança pública, no? Per tant, crec que la nostra responsabilitat és la prudència informativa en el cas dels analistes, no? D'aquells que no tenim, em perdonaran els meus companys, almenys parlo per mi, aquells que no tenim ni idea realment del que està passant, ni de virologia, ni de res relacionat, no? Prudència informativa, dades contrastades i molts especialistes. Aquest seria el tema número 1. Tema número 2, referent a la gestió. Jo penso que en aquest país cometem un error important, no sé si buscat o no buscat, que és sortir a fer declaracions abans d'arreglar les coses a casa. És a dir, penso que ministres i president d'una comunitat com és Canàries haurien d'haver parlat, reparlat, reunir-se en privat per tal de que el que transcendeixi a l'opinió pública sigui una decisió consensuada, unificada i coherent. I aquí, en aquest país, sovint ens trobem que el que passa és absolutament el contrari. Primer, cadascú d'ells fa les declaracions que considera oportunes, inclús en contradicció entre ministres d'un mateix govern. Després, aquesta contradicció s'extrapola a un president autonòmic. Primer fan aquestes declaracions i després intenten posar-se d'acord amb reunions precipitades en les quals cadascú diu el que bonament pot per salvar els papers, no? I insisteixo, si nosaltres demanem responsabilitat informativa, responsabilitat i prudència en el cas de l'opinió que hauria de quedar relegada a les dades, jo crec que la política el que li hem de demanar és una responsabilitat política, que també és important, perquè el que transmeten, en definitiva, és una descoordinació i un caos que no té res a veure amb la realitat. És un protocol que està establert, que està estudiat, que està signat. Al final estem parlant de protocols internacionals, de convenis, i per tant jo crec que no s'escau el que la política ens dona.
1: Eduard.
5: No puc millorar el que han dit els companys, només assenyalar que la paraula aquesta prudència que diu l'Olga em sembla molt, molt important, la prudència política i prudència informativa, i que aplica no només a situacions com aquesta de l'antivirus, sinó a moltes altres situacions informatives com les que hem viscut aquesta setmana, per exemple, amb el que ha passat a Esplugues, amb l'assassinat d'aquesta dona a Esplugues, on ha regnat la imprudència informativa. I em sembla que, bueno, que està molt bé que l'Olga recordi aquest concepte de la prudència, perquè és molt important.
1: A un quart d'11 hi ha previst una compareixença del Toni Castells, director assistencial del Clínic, per ampliar aquesta notícia que us avançàvem fa uns instants des d'aquí, des del suplement, i és que l'Hospital Clínic és qui acull aquesta dona catalana que va estar en contacte dins d'aquest avió amb aquesta dona que havia estat positiva d'antivirus i que va acabar morint, i que ni tan sols va acabar viatjant amb aquest avió perquè doncs, els tripulants van decidir i el passatge va decidir que es trobava tan malament, doncs, que no la van permetre acabar viatjant en aquest avió. Passen 3 minuts de 2:15 del matí, fem una pausa, recapitulem i insistim, a 10:15 en directe també el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, que farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba al Clínic per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ara tornem.
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
10: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
9: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
10: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
11: Vols estudiar una enginyeria?
12: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
11: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
12: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
13: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
14: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
16: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
15: I finançament fins a 12 mesos.
16: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
17: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
18: Com de fàcil és robar un cotxe?
17: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
18: Quins són els trucs dels lladres?
19: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
18: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: El balcó gastronòmic és un lloc...
21: Que bo.
20: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
22: A peu verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
23: Vine a Feubert i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feubert, ens movem amb tu.
24: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
25: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
26: Amb el Joan Antoni Fletxa.
27: El més difícil que tenia el
26: i amb la Mireia Benito.
25: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
28: 300 grams de paraules.
29: Mig litre d'actitud.
28: Una cullerada de silenci.
29: Dos reflexos de llum.
28: 5 quilos de cadira.
29: I si convé, 150 grams d'ulleres.
28: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
30: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
31: Contes, novel·les, poemes, cançons...
30: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, també el Salvador Massip, la nostra veu científica. Recapitulem a partir d'un quart d'onze, d'aquí poc més de mitja hora, a l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, com hem avançat al suplement, per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. En qualsevol cas, aquesta és la notícia d'aquesta persona que es troba en observació sense cap mena de símptoma. Insistim, es troba bé, simplement va viatjar al mateix avió i, per precaució, al Clínic, que és un hospital de referència on avui havíem de fer el suplement, i anirem també d'aquí una estona cap allà per saludar el doctor Trilla, que ens doni més detalls d'aquesta operació. Doncs això pilotarà el suplement al llarg d'aquestes properes hores. En paral·lel, també a quarts d'onze, roda de premsa de l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, que intentarem seguir en directe. A les 10, la Maica Navarro. Abans, però, de tot això, un altre dels temes d'actualitat que tenim damunt la taula, que encara no hem pogut obrir el meló, però ho fem ara. El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos, però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, també la CUP, exigeixen que plegui. Olga, Jaume, Eduard, com heu viscut aquest capítol que té damunt la taula el govern? Avui no hi haurà declaracions per part d'Interior. Ens emplacen dilluns. Olga.
4: Doncs anava a dir amb incredulitat, però no seria cert. amb una certa sensació de no entendre res del que està passant, per dir-ho de forma clara. Diu la consellera que manté la seva confiança amb en Trapero. Jo també la mantindria amb ell. Amb qui no la mantindria és amb ella. Vull dir, al final, ell el que fa és seguir ordres. No sé fins a quin punt pot rebel·lar-se contra unes ordres d'una conselleria que és la seva màxima responsable, però entenc que no pot. Per tant, jo entenc aquesta confiança. Amb qui no acabo d'entendre la confiança és, ho haurà d'explicar molt bé, les raons i els motius pels quals es pren aquesta decisió. Jo penso que al final tot el que està passant amb els mestres i els professors és una manca d'empatia i de tacte absolutament garrafal. És a dir, qui ha de seure a parlar amb els professors són els responsables de la Conselleria d'Educació i ho han de fer no infiltrats, sinó a cara descoberta i amb la voluntat d'arribar a acords urgents i importants. Perquè al final el que està passant, i això ho vull barrejar amb la notícia de la presència del programa pilot, de la presència de Mossos d'Esquadra a determinats centres educatius, és que el que els estan dient els professors de moltes formes diferents és, per un cantó, que no són competents o que no saben o que no poden fer front a determinades situacions a les escoles, a la vegada que els estan dient que només la policia pot fer front a aquestes situacions, amb la qual cosa estan introduint una presència policial en un àmbit educatiu, en lloc de reforçar tot allò que té a veure amb l'àmbit educatiu, orientadors, psicòlegs, educadors, més professors, etc, etc, etc. Però és que a més ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, en certa forma el que els estan dient de forma indirecta és: anem a vigilar les vostres reunions perquè no confiem que siguin pacífiques o per si hi ha algun problema de violència, amb la qual cosa crec que és gravíssim. Crec que és gravíssim i crec que hauran d'explicar molt bé quin era l'objectiu de la presència dels Mossos infiltrats en aquestes reunions. I quan dic que hauran d'explicar molt bé, és hauran d'explicar molt bé, perquè és que a mi no em quadra de cap de les maneres.
1: Hi ha diversos comunicats d'aquestes últimes hores. Insisteixo, dilluns hi ha convocat un comitè de seguretat i de justícia, on suposo que també podrem sentir algunes reaccions per part del Departament d'Interior. Hi ha diversos comunicats també d'alguns sindicats de Mossos. La Direcció General de la Policia Catalana argumenta que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'Estructura de la Direcció General de la Policia, funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social. Jaume, Eduard.
4: Sí.
0: Aviam, hi ha moltes coses a dir, i en diré dos o tres. Primera, en reacció a la reacció del govern davant d'aquest cas, el president Illa diu que no sabia exactament aquest operatiu. Jo no sé fins a quin punt també ho sabia la consellera, i la qual cosa és greu. La consellera diu que dona suport a la professionalització dels Mossos d'Esquadra. Sobre aquest aspecte en concret, diré una cosa. Molt professionals no són si els enganxen amb una assemblea de docents. És a dir, la infiltració policial se suposa que no t'han de detectar. Si ja t'enganxen uns docents que s'estan preparant una vaga, com ha de ser la infiltració en llocs molt més delicats? Per tant, molt professionals no el veig. I en tot cas, el tema no és la professionalització, és si la policia catalana s'ha d'infiltrar en una assemblea de docents. Per dos motius. Primera, hi ha una qüestió de temps. Amb una negociació d'una vaga imminent, que afecta a moltíssima gent, no només als docents, a les famílies. En un moment en el qual el debat polític la setmana passada ha estat relatiu a la presència policial en escoles i instituts de Catalunya. Un tema que fins i tot a mi podria arribar a semblar bé en algun cas concret, però potser el moment en el que la relació entre la policia catalana i l'escola és delicada, potser no és el millor moment per infiltrar uns policies en una assemblea de docents. I tercera cosa, els mateixos, el govern, el mateix govern de Catalunya que defensa aquesta actuació, jo em pregunto què diria si s'hagués detectat una cosa similar amb dos guàrdies civils o dos membres de la policia espanyola en una assemblea de docents. que els Mossos no hi haguessin anat. Jo intueixo que el govern de Catalunya potser diria que era una situació o una actuació desmesurada, innecessària, etcètera, etcètera. Perquè, com tu bé has dit, Roger, és veritat que la policia catalana ha de detectar possibles conflictes derivats d'actuacions o vagues laborals, però jo crec que en l'imaginari de tothom, una vaga de mestres no és un lloc on precisament, perquè n'hem vist moltes, no és un lloc que acabin habitualment en aldarulls. Al contrari, vull dir, els mestres acostumen a comportar-se de manera magnífica quan es manifesten i fan concentracions. Per tant, no és el lloc on jo pensaria que s'ha d'anar a fer una acció prospectiva. I acabo en un moment també en el qual hi ha una certa mancança de Mossos d'Esquadra. Aquests dies hem vist a l'Hospitalet queixes dels veïns de que no hi ha prou actuació policial, no hi ha presència en molts llocs, amb les actuacions del Pla Campai buscant navalles i ganivets, amb tot el tema que hi ha de sensació d'inseguretat, destinar recursos i efectius i gens a anar a una assemblea de docents, em sembla absolutament fora de lloc.
1: Eduard.
2: Jo aniria més enllà. Jo no crec que sigui un problema de timings o d'oportunitat política o tal, sinó que és absolutament intolerable conceptualment. Val? Hi ha una frase, la frase famosa que li atribueixen al Churchill, no està clar si la va dir el Churchill, no? Que una democràcia és aquell sistema en què si truquen a la porta de matinada, si truquen a la porta a casa teva de matinada, saps que és el senyor que porta la llet. Val? Doncs jo faria una versió d'aquesta frase. Una democràcia és aquell sistema on si hi ha uns ciutadans preparant una vaga, reunint-se per preparar una vaga, han de saber que la persona que tenen al costat no és un policia infiltrat. Perquè és un dret constitucional. Està sindicat i organitzar una vaga legal. És un dret constitucional. Tu has de tenir la garantia, la policia i l'Estat i l'administració estan per garantir-te que si et reuneixes amb els teus companys de feina per preparar una vaga legal, la persona que tens asseguda al costat no és un policia infiltrat. Això és una democràcia. És una actuació absolutament intolerable en termes democràtics. Sigui quin sigui el moment polític. Sempre ho és. I jo, diguéssim, ahir al matí estava en la posició de trapero dimissió, però al veure que Núria Parlon tanca files amb en Trapero en aquest tema, ja estic en una altra posició, que és Parlon dimissió.
4: Hi ha una cosa important també, que és que els Mossos d'Esquadra sempre han volgut distanciar-se de la Policia Nacional i d'altres cossos de seguretat quan aquests s'han infiltrat en moviments socials, que n'hi ha hagut infiltracions, i els Mossos sempre han mantingut aquesta distància respecte a aquesta forma d'actuar i aquesta imatge, no? I ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, trenquen absolutament aquesta imatge molt més de negociació, de conversa i de no assumir pràctiques d'altres cossos policials, no? En definitiva, jo crec també que és moment de que el president Illa, en aquest cas, deixi de banda el seu perfil baix. Ja penso que portem molts mesos d'un perfil molt moderat i molt baix, i que en determinades ocasions un president de la Generalitat ha de sortir al pas de determinats conflictes, i aquest possiblement seria un d'ells. No només aquest, sinó que hem viscut les darreres setmanes, i relacionats, ho dèiem, amb el tema d'educació, doncs altres aspectes que no han estat ben rebuts. La presència de Mossos a algunes escoles, aquest pla pilot, no ha estat ben rebut, especialment perquè sempre ho diem en aquest programa, el temps en política, prendre decisions en un temps correcte és pràcticament igual d'important que la decisió que es pren. I en ple conflicte dels docents, en ple descontentament dels docents, amb una negociació trencada, amb una negociació en què li demana al govern que segui a taula, pren decisions, i en conselleries que han pres decisió, que estan fora del marc del temps correcte i adequat. I es van acumulant aquestes decisions. I arribats a aquest punt en el que ha saltat aquesta notícia, que a mi també em sembla absolutament intolerant, inconcebible, crec que per una democràcia i per un sistema que defensem de convivència, és que clar, parlar d'una infiltració de policies en una assemblea de professors és com si els estéssim etiquetant directament d'un moviment violent.
1: I que t'enganxen d'una manera bastant barruera.
4: Sí, jo no havia caigut amb aquesta reflexió que ha fet en Clotet, i té tota la raó del món. És a dir, clar...
2: Sí, esperem que els que s'infiltrin en comandos jihadistes siguin més professionals.
4: Deixa aquest dubte, no? I després, ara llegeix una part d'un dels articles, i sí, és cert, però tots tenim en ment que la infiltració del cos d'informació dels Mossos d'Esquadra, home, hauria d'estar destinat realment a moviments violents, a cèdules jihadistes o possibles atemptats, etc, etc, etc, perquè al final estem utilitzant o dient que utilitzarem Mossos d'Esquadra per vigilar escoles, com si anéssim sobrats de Mossos d'Esquadra, i que estem utilitzant la Brigada d'Informació per infiltrar-se, de la Brigada d'Informació per infiltrar-se en reunions de professors. Clar, a mi em deixa una sensació de... I les coses importants, quan?
1: Jaume.
0: Jo que m'he dedicat a la comunicació i a la comunicació de crisi, ahir era el dia ideal perquè la consellera digués que aquesta actuació potser s'hauria de revisar, que potser no era oportú demanar disculpes als membres d'aquella assemblea i dir que potser hi ha actuacions que, tot i ser legals, doncs potser no era oportuna, no? I aquest tancament de files el que fa, jo crec que és encabritar encara més el sindicat, l'USTEC, a les portes d'una vaga i d'una negociació. I en això que deia l'Eduard del dret de vaga, que és veritat, mira, hi ha una cosa curiosa. Els mateixos que acusaven els governs anteriors de polititzar la policia catalana, potser el que estan fent ara, perquè ho hem vist amb les escoles i ho hem vist ara amb aquesta infiltració, és una cosa inversa, que encara és pitjor, que és policialitzar la política. És a dir, com és que estem parlant de la presència policial en escoles o de la presència policial d'infiltrats en assemblees de docents? És que això no és normal. No és normal. I a vegades això ho podem veure en països que no tenen un rigor democràtic escrupolós, no? I per tant, això que està passant és exactament invers el que havien acusat moltes vegades, no?, durant el procés, de que es polititzava la policia, i el que estan fent és al revés. Parlem massa de la policia en ambients o en entorns en els quals fins ara el debat públic i mediàtic no tenien cap vincle, no?, que és una assemblea policial. De fet, quan ha passat això altres vegades amb policies, sobretot espanyols, en assemblees de l'entorn independentista, s'ha muntat un bon sideral, perquè, evidentment, no ha de ser així, no? Però que això passi amb la policia catalana, crec que és una cosa inèdita que no havia passat fins ara, almenys jo no la recordo.
2: Hi ha un altre factor, que és que l'explicació que ha donat el Trapero i la consellera encara fan més greu la crisi. Perquè ells diuen, no, però si això està emparat per la normativa, això està emparat per la llei. És a dir, porten molt temps fent-ho. No és la primera vegada. I aleshores la pregunta que jo tinc és quantes vegades, on, amb qui, contra qui, per què? Això no ha estat un error puntual. Porten temps fent-ho.
1: Molt breu, sisplau.
4: Sí, una cosa que té a veure amb l'assumpció d'errors. Jo penso que la política manca aquest reconeixement dels errors. Crec que escoltava l'altre dia la consellera Niubó reconèixer en una entrevista que possiblement no era el moment d'haver parlat d'aquesta presència de cossos policials amb els instituts, i crec que és una bona senyal que reconegui que no era el moment, però en general el que s'esperava o el que s'espera de la consellera Parlon és exactament el mateix. Ara ho dèiem, que hagués sortit i hagués dit, escolteu-me, potser ens hem equivocat d'estratègia, no era el moment, i demanem perdó i disculpes als professors als quals els hem donat un tracte que ni molt menys era el que mereixien.
1: 3:15 de 10 del matí. Matí de dissabte carregat informativament parlant. Recordem que la notícia del dia és que Salut ha confinat a l'Hospital Clínic la dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va acabar morint per antivirus. Aquesta dona, per tant, és contacte d'un cas positiu i ha de seguir en observació, en aquest cas, a l'Hospital Clínic, que és el centre que té una unitat preparada per a aquest tipus de casos. D'aquí pocs minuts, a 10:15, hi ha una compareixença de diversos especialistes de l'Hospital Clínic on donaran més detalls d'aquesta dona que es troba bé de salut, no té cap mena de símptoma, per tant, se la confina per precaució perquè va estar en contacte d'un cas positiu en aquest avió que va portar, doncs, cua. Recordem que Sanitat també ha localitzat una dona amb passaport sud-africà que també va volar en aquest mateix avió i que va passar uns dies a Barcelona. La dona és asimptomàtica. Les autoritats sanitàries asseguren que no hi ha risc de transmissió comunitària perquè va estar en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú. Tot plegat mentre l'OMS ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus relacionats amb el creuer. El vaixell ha d'arribar aquest cap de setmana a Tenerife, on ha de desembarcar i enviar els passatgers als països d'origen. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, faran el confinament a Madrid. Les autoritats, entre ells la ministra de Sanitat i responsables de l'OMS, viatgen avui cap a Tenerife per coordinar tot l'operatiu. Ha estat un dels temes centrals d'aquesta tertúlia que compartim amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Salvador Massip, que suposo que et sorprèn poc, Salvador, que sigui el Clínic qui acull aquesta dona, que, recordem, el protocol diu quants dies de confinament en cas de ser contacte de positiu?
3: Doncs això va variar una mica, però recordem que el virus té una incubació de setmanes, per tant serà, jo crec, almenys un parell de setmanes que hauran de fer. Com bé deies, el Clínic és el lloc adequat per fer-ho, estem en bones mans. No crec que haguem de patir, o sigui, la població en general no ha de patir perquè tinguem un possible cas d'estudiants en el Clínic, és molt possible, a més, que no estigui infectada. Per tant, tranquil·litat, deixeu que els experts facin la seva feina, estan en tot segons el previst, això no es complicarà massa més del que estem veient, no hi ha risc de pandèmia, aquest seria el missatge que crec que hem de subratllar.
1: Entenc que aquesta dona cada dia se li fa un test per veure si és positiu, encara que sigui asimptomàtica, o com sí. Va això, Salvador?
3: Sí, sí, efectivament. Els tests, a més, aquests casos, els tests ja el tenim. Els que teníem la Covid al principi és que no teníem test, no sabíem com detectar-ho. En aquest cas es pot detectar bé. Estarà seguida tant pel que fa els símptomes com pel que fa a la possible infecció. Per tant, estar en un hospital sota vigilància és el millor lloc on pot estar.
1: Mm-hmm. Gràcies, Salvador Massip. Segur que tornem a parlar aquestes properes setmanes. Esperem que sigui amb notícies positives. Cuida't, una abraçada.
3: Esperem-ho. Vinga, vagi bé.
1: I gràcies a l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes i el Jaume Clotet per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Fins ara. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Pausa i ara tornem.
30: El suplement amb Roger Escapa.
5: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
7: Durant tot el matí als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
5: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
7: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
10: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
11: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
10: Teories de la Relativitat amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
12: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
13: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
27: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
32: Amadíssims enemics, si algú...
33: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglas, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat.
34: Torna la nit dels museus. Una nit única. El dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linka. A Catalunya Ràdio.
35: A la República del Mediterrani compartim llengua.
6: però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
19: Ha sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor.
30: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
30: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Les 10 del matí, Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que està en observació per haver viatjat al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. Eva Compte, bon dia.
23: Molt bon dia, Roger. Doncs si no té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada, com dèiem, en aquest centre hospitalari durant uns dies, aquesta matinada. L'Organització Mundial de la Salut, mentrestant, ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més, a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. Ho ha explicat aquí el suplement.
24: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
23: Més coses. Ja es veuen les primeres cues a les màquines expenedores de bitllets de les estacions de tren. En aquest primer dia en què viatgem Rodalies, deixa de ser gratuït. Anem a l'estació de Sants de Barcelona. Maria Guixà, bon dia.
25: Què tal? Bon dia. Sí, unes cues majoritàriament amb molts turistes i amb gent que lamenta que s'hagi acabat aquesta gratuïtat després de 3 mesos i mig d'un servei que no consideren ni òptim ni de garanties. Sentim la Paula, l'Eli i l'Alejandra.
26: Ens hagués agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
28: Pagar un altre cop per pujar aquest servei és un rotllo. Home, o almenys baixar el preu una mica.
29: Jo entenc que gratuïtament per la gent que habitualment el fa anar estaria molt bé si no funciona bé o no funciona en horari.
25: Ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit fins ara sense cost.
23: I del món, Vladimir Putin finalment ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents, això després que ahir a última hora Donald Trump aconseguís que Rússia i Ucraïna pactessin una treva de 3 dies. La celebració, però, ha estat deslluïda perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
31: Bon dia. El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració, però com que l'amenaça dels drons ucraïnesos va estar present fins ahir a la nit, les autoritats russes ja havien pres mesures de seguretat extremes que no han revertit. Això ha fet, per exemple, que a la plaça Roja només hi desfilin columnes de soldats i alguns avions acrobàtics. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
35: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
31: Malgrat la treva, les autoritats s'han volgut curar en salut i han mantingut el tall total de l'internet mòbil a la capital russa. Cristina Solies, Catalunya Ràdio, Moscou.
23: I en esports, molt pendents de la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, s'espera que es pronunciï sobre la crisi al vestidor del seu equip, després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que s'ha tancat amb una multa de 500.000 euros per a cadascun. La roda de premsa d'Arbeloa la podreu seguir en directe aquí, al suplement de Catalunya Ràdio.
30: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
36: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
37: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida.
0: Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
3: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
4: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
5: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
4: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
5: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financier del Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
7: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
8: 012, la millor resposta.
9: Va tot bé?
10: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
9: Això és violència masclista.
11: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: amb Roger Escapa.
1: Avui, el suplement des del Clínic Obert, una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
0: L'Hora Negra. Maica Navarro.
2: Passen 6 minuts de les 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta hora des de dins d'un taxi, camí del Clínic, a l'Hospital Clínic, on avui se celebra aquestes jornades del Clínic Obert, avui que precisament el Clínic és notícia. De fet, d'aquí molt pocs minuts ja ha previst la compareixença del doctor Toni Castells. Ell és director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre la persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ho seguirem en directe i també ho comentarem, aquesta notícia, amb el doctor Antoni Trilla. Ens espera ja als entorns del carrer Casanova, des d'on farem aquest tram del programa fins a la una del migdia. Podeu passar, podeu passejar amb aquestes activitats que hi ha preparades. A aquesta hora són les 10. Maica Navarro, el suplement, com cada dissabte. Maica, què tal? Bon dia i bona hora.
3: Escolta, realment, allà on està la notícia, el suplement, eh? O sigui, avui, allà on està aquesta catalana en aïllament, allà està el Roger Escapa amb el seu micròfon. Molt bé, eh?
2: T'he de dir que avui és casualitat i fruit de l'atzar, això.
3: Bueno, però l'atzar s'ha de treballar, tu. L'atzar tampoc és tan atzarós. L'atzar també s'ha de treballar. Hauria d'estar jo al Clínic avui, Escapa, no
2: doncs...
3: tu.
2: Ves que no ens hi trobem, al Clínic, avui. Per què? Que vas anar a dormir molt tard ahir?
3: Bueno, vaig anar a dormir molt tard i em vaig aixecar molt d'hora. Ahir va ser tota una jornada intensa. Sí, porto tota una setmana molt intensa. De fet, i tota una setmana molt intensa, trobant-me amb molts oients del suplement, que no els puc mencionar per nom, perquè el meu cap no dona per tant i ja no recordo, però sí, molta intensitat. Ahir va ser la caminata solidària que organitza des de fa 15 anys els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central. La madrina era la Maripau Huguet, que com jo l'any passat també va fer la caminata dels 25 quilòmetres arrencant a la comissaria de Manresa fins a tocar la Moreneta i a dalt de tot. Una pallissa. Ara, vaig pulveritzar el rècord de l'any passat, eh?
2: Home, no m'estranya, és que després de l'any d'entrenament que portes... Menys,
3: Roger, una hora menys. Increïble. Ara, vaig arribar esgotada, però sí, molt bé, molt bé, molt bé. I, a més, els fons de tots els diners que... Gairebé, doncs, prop de 3.000 persones anàvem allà muntanya amunt. Els fons es destinen a la investigació del càncer en els hospitals d'allà de la regió central. I a la nit va ser el sopar de gala de Mossos i només uns quants valents i valentes que vam estar al matí a la caminata vam arribar fins al final al sopar. I al mig pel mig encara estava també de guàrdia al diari i em va tocar escriure aquest succés terrible d'ahir, que ha estat la mort dels dos guàrdies civils amb aquesta persecució de la narcolanxa a Huelva, que al final és veritat que és un succés que no té res a veure com va passar amb l'incident del febrer del 2024, on allà van ser assassinats dos guàrdies civils també del servei marítim. Aquella vegada la narcolanxa va anar directament a embestir a l'embarcació dels guàrdies civils. Aquesta vegada eren dues embarcacions de la Guàrdia Civil que intentaven tancar el pas d'aquesta narcolanxa a Huelva, a tocar del Marroc, i van col·lisionar. O sigui, una, la gran, que va embestir a la semirrígida, i els dos morts, i el capità i el guàrdia, i els dos ferits, un d'ells greu, estaven en aquesta embarcació més petita. Els fets no són... El relat dels fets no és semblant, però sí que és la lluita absolutament desigual que hi ha allà baix per combatre el narcotràfic, que ara s'ha desplaçat aquí al Campo de Gibraltar, on les màfies estan fent servir sobretot el Guadalquivir i el Guadalquivir i aquelles aigües per fer entrar ja no només amb narcolanxa haixís, sinó també cocaïna. Un desastre.
2: Maica, vaig al gra perquè evidentment estem pendents d'aquesta compareixença de salut al sí. Clínic. Et vull preguntar per una altra de les notícies d'aquesta setmana, de la crònica de successos, perquè van sortint novetats sobre la mare del nadó presumptament maltractat. Ella ha sortit de la presó, la mare, aquesta setmana, per decisió de l'Audiència de Barcelona, però, en canvi, el pare continua entre reixes perquè hi ha indicis sòlids contra ell. En què es basa que el jutge hagi pres aquesta decisió? Per què la mare sí que surt en llibertat, però, en canvi, el pare no?
3: Bueno, les tres magistrades de l'Audiència de Barcelona, tot i que els dos fiscals, el Félix Martín i l'Elisabet Jiménez, van sol·licitar que tots dos havien de continuar empresonats perquè entenia que, bueno, que havia risc de reiteració i que els fets eren molt greus i els fiscals entenen que la responsabilitat és compartida, les tres magistrades, per començar, ja s'ha caigut el relat dels fets, les agressions sexuals dels que la fiscalia els continua acusant. I entén que, bueno, que la mare doncs no va tenir aquest paper que asseguren els fiscals, i posen com a exemple el fet de doncs unes recerques que ella va fer al Google preguntant sobretot pel comportament de la seva parella. És una història que jo crec que aquesta terrible, perquè el més important és que el bebè, que és veritat que des que li vam donar l'alta i va sortir de l'hospital de la Vall d'Hebron, està en una família d'acollida temporal i està bé, no ha tornat a patir lesions, o sigui, evoluciona bé. La família de la mare havia demanat quedar-se a la criatura, però la dgaia va interpretar que era millor fins que el cas es solucionés, que estigués fora de l'entorn familiar. Jo crec que continuarem escoltant molt d'aquesta història perquè veurem la seva evolució. Hem de recordar que la mare, a tot aquest periple d'hospitals i centres d'urgències, tots molt capacitats, on porta el bebè, entre ells el Clínic, els metges, tenen una explicació per aquestes lesions. En canvi, aquestes mateixes lesions en l'Hospital de la Vall d'Hebron van ser interpretades com un, bueno, com un signe evidentíssim de maltractament i agressions sexuals. La mare a Google el que buscava era: la meva parella se li fa gran al nadó, a la meva parella no tracta bé el meu nadó, no és afectuosa amb el meu nadó, es posa molt nerviós, crida amb el nadó quan el té en braços, que coincideix amb allò que un testimoni important, que era una dona britànica que estava amb el seu bebè compartint habitació a urgències de la Vall d'Hebron, diu que un dia veu el pare dels dos dies que estan a l'hospital abans que els detinguin, que està el pare, diu que actua amb molta brusquetat amb el bebè i fins i tot li trasllada a les infermeres: aquest home, vigileu-ho perquè no és normal amb una criatura tan petita. La mare, recordem que portava 3 anys amb un procés d'hormonació perquè tenia problemes, bueno, per aconseguir aquesta fita de ser mare, i per ella va ser un camí molt complicat, i aquesta hormonació, bueno, pues et provoca doncs una situació emocional que a vegades és complicat de gestionar. I és veritat que ella sí que explicava i va declarar que el seu home estava sobrepassat. Ja veurem, de moment...
2: Suposo que aquí serà important, Maica. Suposo que serà important analitzar també el grau de coneixement de la mare de tot el que passava suposadament amb el sí. pare, bueno, amb el nadó.
3: La mare sí que veia que el seu home no... com a mínim còmode no estava amb el nen, perquè a més, com no tenia respostes, el que feia era escriure al ChatGPT i a Google i preguntar.
2: Mm-hmm.
3: com podia interpretar totes aquestes... De fet, un dia amb una veïna de l'Escala també explica, què, com va el bebè i tal? Sí, però el meu home es posa molt nerviós, s'atabala... O sigui, tot això, la mare ja ho veia. Ara, la mare en cap moment va interpretar que allò era un maltractament. I, de fet, a dia d'avui, la mare continua defensant el seu... O sigui, tampoc veu amb aquestes actituds un maltractament, sinó...
2: Maica, ho deixem aquí, que comença. Hi ha aquesta compareixença.
3: Tira, tira.
2: Sí, una abraçada. Cuida't. Fins aviat,
3: vinga,
2: Maica. En directe, a aquesta hora, el doctor Toni Castells, des de l'Hospital Clínic, director assistencial de l'hospital, amb aquestes declaracions sobre la persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, per haver viatjat en avió amb possibles casos d'antivirus. Som-hi.
4: Un cas d'antivirus, una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte, i per tant s'han establert les mesures que estan protocolitzades d'aïllament, del que diguem de quarantena. Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i en observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància.
5: Ha dit que vindrà, vol dir que encara no és aquí?
4: En aquests moments no ha arribat, però suposo que en poca estona estarà a l'hospital.
5: En què consisteix aquesta vigilància? S'ha fet una prova, s'haurà de repetir, quin és el protocol que s'ha fet en aquests casos?
4: El protocol està ben establert. El que primer s'ha de mirar, evidentment, com sempre que veiem una persona que ve a l'hospital, se li ha de fer les preguntes pertinents, se l'ha d'examinar per veure si realment confirmar que estigui asimptomàtica, i de cares a l'antivirus, el que està establert que es faci una anàlisi de PCR, tant a sang com també a saliva, i si aquesta prova és negativa, el que contempla el protocol és que al cap de 7 dies tornar-ho a repetir.
5: Complirà la quarantena aquí?
4: Aquesta és la idea. El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí. La PCR, aquest és un procés que saben que les mostres es centralitzen a Madrid i probablement el resultat es pot saber al voltant de les 24 hores.
6: I se li farà avui, doctor, la PCR?
4: Avui mateix, a l'arribar, serà el primer que se li farà.
6: I com estarà en aquest aïllament? Serà en una habitació sola?
4: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, els controls que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però evidentment com a mesura d'aïllament estarà en una habitació individual.
7: I després aquestes persones que també han estat en contacte, vull dir, els metges com a tal, que prendran mesures, però entenc que després l'hospital haurà de prendre també mesures amb aquests metges, no?
4: L'habitació aquesta que es porta d'individual, d'aïllament, estarà, diguéssim, sota el càrrec de personal que està molt entrenat per aquest tipus de pacients. Ara estem parlant de l'antivirus, però al llarg de l'any ens arriben pacients de moltes vegades procedents de viatges a diferents llocs del món que tenen situacions semblants, no? Per tant, aquest personal està especialment avançat a atendre persones i les mesures que es prenen són les habituals amb aquest tipus d'aïllament.
6: És una unitat específica, doncs?
4: El vestiment que es fa servir són aquests equips de protecció individuals, els EPIs famosos, que encara tots ens en recordem de l'època de la Covid, i que és les mesures habituals que prenem davant, repeteixo, de qualsevol pacient que se sospita que pugui tenir una malaltia infecciosa o contagiosa. En aquest cas, repeteixo, no és un pacient, és un contacte, i per tant també creiem que hem de donar una informació de tranquil·litat a tothom, vull dir, tant a les persones que l'atendran, evidentment, que estan, repeteixo, molt acostumades, com sobretot també

0: de persona afectada per la malaltia, i que evidentment això pot venir, aquesta malaltia pot donar símptomes molt banals o símptomes o complicacions greus.
1: Entenc que depèn del grau d'exposició,
0: i
1: en aquest cas era
0: baix, no? El grau d'exposició era baix, recordin que és una persona...
2: Són
0: que
2: les 10 i 21 minuts en directe. El doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic, acaba de confirmar que d'aquí pocs moments ha d'arribar en aquest hospital, al Clínic, la dona confinada per ser contacte d'un cas d'antivirus. La dona té rang de contacte, no de pacient, perquè està asimptomàtica. El protocol, ha dit, és que se li farà una prova PCR només d'arribar. El resultat se sabrà al cap de 24 hores i es repetirà d'aquí uns dies. La dona estarà en una habitació d'aquí al Clínic individual d'aïllament i estarà controlada per professionals altament qualificats. És el que està explicant el doctor Castells. Tan bon punt, nosaltres, els del suplement, hem arribat a l'entorn del Clínic, on avui, coincidint amb aquesta notícia, i és que el Clínic és notícia, també celebra aquesta jornada de portes obertes al carrer, el Clínic obert, per apropar el que és un, sens dubte, dels hospitals de referència de Catalunya a la ciutadania, amb un munt d'activitats saludables per reivindicar també els professionals de la salut. I el temps aguanta, aquesta és la notícia. Per tant, tenim la carpa de Catalunya Ràdio del suplement aquí organitzada i ben muntada. Fins a la tarda no es preveuen algunes pluges a Barcelona, per tant, si voleu passar i saludar-nos, doncs fareu ben fet i ens agradarà molt posar-vos cara. Ben atent a aquestes paraules del Toni Castells, del doctor Toni Castells, tenim asseguts ja en aquesta carpa i avui més adient que mai el doctor Antoni Trilla. Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Roger, bon dia.
2: Metge de l'Hospital Clínic, degà de la Facultat de Medicina de la UB. Anem pel que ens ocupa. Hem d'estar tranquils, doctor?
3: Crec que sí, clarament. Crec que és un brot aquest que ens preocupa a tots i que veiem molt als mitjans, però des del punt de vista de la població general, com s'ha explicat reiteradament, la probabilitat de contagi és molt baixa, l'experiència diu que no hi ha gaires casos secundaris i que això, si em permeteu, que sempre és la referència, això no és la Covid, excepte que són dos virus, per entendre'ns, no? Per tant, hem d'estar tranquils i s'han de fer les tasques que s'estan fent, la vigilància epidemiològica, si una persona és un contacte i està sa, doncs es fan les mesures que s'han explicat, i amb això esperem que quan passin els dies, doncs la cosa quedi ja reduïda o controlada.
2: De tots els hospitals de referència que tenim a Catalunya, que en són uns quants, per què el Clínic és el que acull aquesta pacient que, recordem, és contacte, és absolutament asimptomàtica i té tots els números de ser negativa, eh? Però és el protocol que s'estableix havent analitzat doncs, tot el que ha passat aquests dies. Per què el Clínic?
3: Tots els hospitals de Catalunya tenen capacitat per atendre aquest tipus de situacions. El que passa és que aquí hi ha un acord entre tots i col·laborem tots, que és que hi ha algun hospital a determinades comunitats autònomes, en aquest cas a Barcelona és l'Hospital Clínic, que té, a més, el que es coneix com la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, és a dir, per tractar o per aïllar malalties de molt alt nivell, tipus ebola o algunes febres hemorràgiques, l'antivirus estaria com un esglaó per sota, i això vol dir bàsicament un equip de persones professionals, voluntaris, que s'entrenen, practiquen, fan simulacres i de tant en tant atenem casos de sospita i alguna vegada algun cas que és així. I per què està aquí? Perquè l'eventualitat, que esperem que no passi, que fos positiva o que desenvolupés símptomes, doncs ens estalviaríem un trasllat i, per tant, com aquell que diu, la tenim a la sala d'espera amb la idea de que mai entri al despatx, per entendre'ns.
2: Com ens hem d'imaginar aquesta sala d'aïllament els dies que li esperen a aquesta dona, amb quin protocol i amb quin dispositiu, tenint en compte que també haurà de tenir fortalesa mental? Exacte. Perquè això va per almenys algunes setmanes, eh?
3: Segur. Primer, és una habitació còmoda i digna, com totes les que són ja renovades en l'hospital. Segona, molt important el que dius, necessita entendre per què està en aquesta situació i tenir totes les comoditats que pugui tenir dintre d'aquesta habitació, contacte amb el personal sanitari, i aquest personal sanitari ha estat capacitat per fer-ho. Però és molt important, i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, eh? Vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat. Veurem si els protocols, conforme es vagi coneixent, es poden ajustar i a lo millor d'aquí un temps pues, es poden baixar una mica el nivell d'aïllament o es pot fer d'una altra manera. Però perquè la gent ens entengui, s'està reproduint, òbviament els hospitals són diferents, el mateix que es farà a Madrid amb els 14 o 15, no sé si són 14 o 15, ciutadans espanyols que seran traslladats directament des de Canàries a Madrid.
2: 5 dels quals catalans i també passaran aquest aïllament a Madrid, eh?
3: Exacte. Això, com diuen, en principi, les coses es poden anar canviant amb el temps, però la idea és aquesta.
2: Sobre la pacient del Clínic, evidentment, hem de preservar la intimitat. Hi ha alguna dada que hagi de ser rellevant o que haguem d'explicar? Edat?
3: Jo crec que no és rellevant.
2: Segona. Encara no ha arribat, eh? Aquest

0: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
4: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
3: I finançament fins a 12 mesos.
4: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Eva Compte. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà en les pròximes hores a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb la infectada. Aquesta persona no té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució. L'epidemiòleg del Clínic, el doctor Antoni Trilla, creu que hi ha molta probabilitat que la dona no sigui positiu en antivirus. Ho ha explicat aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Necessita entendre per què està en aquesta situació i tenir totes les comoditats que pugui tenir dintre d'aquesta habitació, contacte amb el personal sanitari, i aquest personal sanitari ha estat capacitat per fer-ho. Però és molt important, i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
6: Amb aquest ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys, ingressada a la CAN amb símptomes, i una altra que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. Més notícies. Peter Maguiar serà investit avui primer ministre d'Hongria, un mes després de derrotar l'ultradretà populista Viktor Orbán. El nou mandatari, un conservador pro-europeu, promet mesures anticorrupció i de reforma de l'estat de dret, però discrepa amb Brussel·les sobre Ucraïna. Més coses. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i regular els preus dels lloguers. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avança que Catalunya rebrà 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
8: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio, que tenemos previsto que esté articulado todo el procedimiento para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
6: I 2 persones han mort en un accident a Montblanc, a la Conca de Barberà. Continua oberta la investigació sobre aquest sinistre que va passar ahir a la nit a la Nacional 240. 2 cotxes van xocar frontalment i els conductors dels 2 vehicles, que viatjaven sols, van morir. Un era un veí de l'Espluga de Francolí, de 27 anys, i l'altre era del Pont de l'Armentera i tenia 50 anys. I els esports, Francesc Ripoll.
9: L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club va resoldre l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni amb una sanció de 500.000 euros per cadascun.
10: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
9: Tot plegat a les portes del clàssic de demà, on el Barça pot guanyar la Lliga. Avui a un quart de cinc, Espanyol, Sevilla, la Lliga F a les 12, Espanyol-Badalona, en directe per TV3. I en ciclisme ha començat l'última etapa de la Vuelta Femenina amb la catalana Paula Blasi com a segona de la general. Isaac Vilalta, bon dia.
11: Bon dia, en marxa ja aquesta setena, última i definitiva etapa de la Vuelta. En Van Avanderbreggen, la neerlandesa, com a candidata a la victòria final, és líder, surt amb el mallot vermell a 18 segons, a només 18 segons, una catalana, 23 anys, d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que també té clares opcions de proclamar-se campiona d'aquesta Vuelta. Les ciclistes ja al primer port de la jornada, un de tercera, els en quedarà un altre de tercera, un de segona, i al final a l'Angliru, que dictarà sentència. Avui Paula Blasi pot fer història a la Vuelta. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Riosa, l'Angliru.
1: Fins aquí les notícies.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de les 11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui el suplement que surt al carrer, que som tot el dia als jardins del doctor Duran i Reinals, al carrer Casanova de Barcelona, just davant de l'Hospital Clínic. Ens sumem d'aquesta manera a la segona edició del Clínic Obert, una jornada per promoure la salut amb tallers, xerrades, activitats esportives, gastronòmiques i actuacions musicals. Obert a tothom, el temps aguanta, potser hi ha una mica de pluja aquesta tarda, però al matí fa una temperatura fantàstica i és un bon lloc per passejar. Avui que el Clínic, precisament, és notícia perquè acollirà aquesta pacient que és contacte de positiu d'antivirus. En parlàvem fa una estona amb el doctor Antoni Trilla. Entre totes les autoritats que avui desfilen per aquí, saludem a aquesta hora el president del Parlament, és el Josep Rull. Bon dia, bona hora, president.
13: Hola, molt bon dia.
12: Què tal, com està?
13: Molt bé.
12: Per què és important ser avui al Clínic, president?
13: Perquè és una expressió d'autoestima, d'inspiració, de seguretat. Val la pena de... per poder estimar alguna cosa, cal conèixer-la. I a vegades no som prou conscients de com d'important són determinats serveis i determinades estructures. I el Clínic és una estructura d'una potència extraordinària amb el tema més sensible que puguem afrontar les persones, que és la nostra pròpia salut. I, per tant, val la pena conèixer per dins totes les expressions d'excel·lència del Clínic per poder-ho estimar, per poder-ho posar en valor.
12: Parlarem també d'aquest trasllat a la Diagonal amb el director general, de seguida l'incorporem. Vostè s'ha assabentat abans que ningú d'aquesta pacient que d'aquí uns instants entrarà aquí a l'hospital perquè es contacta d'antivirus i perquè s'ha decidit finalment que sigui el Clínic on passi doncs aquest temps d'avaluació. Tenim aquesta nova emergència sanitària. En qualsevol cas, tots els experts el que avisen és que molta calma i que això no té res a veure amb la pandèmia que vam viure fa 6 anys.
13: Efectivament, el conseller Dalmau, a primera hora del matí, ja m'ha fet arribar aquesta informació abans que transcendís, la qual cosa vull posar en valor, aquest respecte institucional entre el govern i el Parlament. La presidència del Parlament sempre està assabentada en temps pràcticament real de tot allò que s'esdevé, i amb un missatge de calma, de tranquil·litat i de seguretat. Per aquest element que dèiem, diguem-ne que és una persona asimptomàtica, no és un positiu, i per altra banda també el Clínic és garantia, és seguretat, és un centre d'excel·lència en aquest àmbit. Ara vostès han parlat amb el doctor Trilla, i per tant és justament això, estar a les millors mans, en el millor centre per poder-ho afrontar, i amb un sistema sanitari, el de Catalunya, que és molt robust des d'aquesta perspectiva.
12: Vostè algun moment de la pandèmia la va passar entre reixes, no?
13: Sí, jo la pandèmia la vaig passar a la presó i van ser moments molt complicats. Pensi que nosaltres començàvem a tenir permisos i cada vegada que tornàvem d'un permís ens havien de confinar i ens passàvem 10 dies tancats 23 hores a la cel·la, que vol dir que esmorzàvem a la cel·la, dinàvem a la cel·la, sopàvem a la cel·la, i jo vaig tenir un contacte amb un positiu i em van haver de confinar a infermeria. I ara pues, un punt infermeria és dels llocs més complicats, de la presó, és més dur, i per tant, afortunadament mai, diguem-ne, no vaig donar positiu a dins de la presó, perquè hagués estat molt complicat, era molt difícil.
12: Però vostè millor que ningú entén què vol dir un aïllament d'unes quantes setmanes, no? Com el que li espera a aquesta pacient, però també els 5 catalans que demà seran doncs, traslladats en aquest hospital a Madrid des de Tenerife. Per tant, la fortalesa mental també és imprescindible per afrontar aquest aïllament, perquè estem parlant d'una qüestió de salut física, però també de salut mental, sobretot.
13: Sens dubte. Per mi han sigut, van ser dues vegades, 10 dies i 10 dies amb aquest confinament, i clar, amb molt poc espai. Jo crec que la situació d'aquests catalans serà radicalment diferent, però estar tancat tantes hores és com un viatge en el fons al més profund de la teva ànima, eh? I aquesta fortalesa mental, doncs, evidentment, hi ha de ser, s'ha de tenir, però quan tu ets conscient que fent-ho protegeixes els altres, això et dona una força i dona sentit a tot plegat, que fent-ho protegeixes els altres.
12: El Josep Rull és president del Parlament, ha tingut una setmana intensa al Parlament, una notícia sorprenent també. Els Mossos han interceptat un paquet sospitós adreçat a algú parlamentari de la CUP. Dins del paquet va resultar que hi havia un llibre amb un circuit electrònic i contenia missatges racistes, homòfobs i d'extrema dreta. Què ha passat exactament?
13: Doncs el dia anterior també el grup parlamentari dels Comuns va rebre un paquet similar, però amb un llibre normal, i per tant l'escàner no hi va prestar cap mena d'atenció. Amb un llibre, diguem-ne, musical, per entendre'ns, la pretensió era que l'escàner, diguem-ne, el detectés, perquè hi havia cables, perquè hi havia un circuit tancat, i per tant la pretensió era generar alarma. La pretensió d'aquell que va enviar el llibre era generar alarma. I després la nota era una nota delirant, des d'aquesta perspectiva. I jo vaig fer un comunicat molt rotund. No és acceptable que en seu parlamentària els representants del poble de Catalunya siguin amenaçats per dur a terme la seva activitat, la seva tasca. No és acceptable. Davant d'amenaces, davant d'insults, hem de ser molt contundents sempre i en tot lloc.
12: Sí que és veritat, per això, que aquests últims 2 anys, i d'un temps més enllà, estem veient episodis, doncs, que se'n van cap a l'extrema dreta. Fa uns dies el diputat de Vox, Alberto Terrades, va dir una diputada d'Esquerra que de moment no la deportarien, la Najat Driouech. Després el mateix diputat va acabar demanant disculpes amb la boca petita. La crispació, les faltes de respecte, incloses les faltes de respecte xenòfobes, són més habituals que mai dins l'hemicicle, sí. I això també retrata el moment polític que vivim.
13: Jo el que vull dir és que hi ha un corrent central en el Parlament que és extraordinàriament pulcre i respectuós. Al Parlament de Catalunya no hi ha la cridòria que hi ha a Madrid. Hi ha, quan insisteixo, un corrent central de molts diputats de la majoria de grups parlamentaris. Però hi ha determinades expressions de manca de respecte, d'insults, que no poden ser acceptables, i discursos profundament deshumanitzadors. Quan parlo de discursos deshumanitzadors, deixin-me que faci una de les grans conquestes que hem aconseguit a Europa, avui, justament el Dia d'Europa, és que tu ets responsable d'allò que concretament fas tu com a persona, en positiu i en negatiu. Però hi ha un determinat corrent que el que intenta és assenyalar, acusar no pel que fas, sinó pel col·lectiu al qual pertanys i al qual se li atribueixen expressions o atributs monstruosos. Col·lectius concrets. I aquesta deshumanització sabem a què va portar en el cor d'Europa, què va portar Alemanya. Quan tu tot un col·lectiu l'abomines, l'assenyales, ja no ets responsable del que fas, sinó que ets responsable d'aquell col·lectiu al qual pertany. Jo, que he estat a la presó, el que jutges és les persones concretes per allò concret que han fet, no per quin cognom tenen, quina fe professen o quin és el color de la seva pell.
12: Quins mecanismes té el president del Parlament i el Parlament en si per combatre aquests discursos d'odi, tenint en compte que sí, hi ha 4 expedients oberts a diputats de Vox i d'Aliança, però no sé si s'han acabat de resoldre o hi ha algun mecanisme...
13: Es resoldran de manera immediata, però...
12: amb quines conseqüències?
13: Però el Codi de Conducta preveu per aquests casos de vulneració de l'article 7, que són aquests discursos extrems, sancions que són molt, molt lleus. I, per tant, necessitem reforçar això.
12: Sancions econòmiques, sancions...
13: d'advertiments, sancions econòmiques molt, molt lleus, però jo crec que val la pena que ens dotem tots d'instruments molt més robustos, molt més poderosos.
12: És que, si no, la sensació d'impunitat total davant del discurs de l'odi...
13: I això és el que hem de ser capaços de poder reconduir, perquè tenim molta doctrina del Tribunal Superior, del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, de què és un discurs d'odi en seu parlamentària. Sabem que la llibertat d'expressió en seu parlamentària és molt àmplia, molt àmplia, i això jo sempre ho poso en valor, molt àmplia, però també sabem que té límits. I què és un discurs d'odi? I que aquests discursos d'odi s'han de combatre. Insisteixo, en el cor d'Europa s'han de poder combatre.
12: La realitat és que Aliança Catalana actualment només té dos diputats, Vox en té algun més. També és veritat que surten enquestes en què apunten el creixement d'Aliança Catalana serà gran en detriment de Junts per Catalunya. Aprofitant que tenim aquí el Josep Rull, que és el càrrec institucional més important que ara mateix té Junts, com mira aquestes enquestes? Li preocupen?
13: No, les enquestes marquen, diguem-ne, és un escenari, però, evidentment, l'escenari definitiu són les eleccions. I jo vinc d'un món, del món de Junts, que les enquestes sempre han assenyalat escenaris apocalíptics. Sempre. I al final ens hi hem revelat i el resultat a les urnes concretament ha estat radicalment diferent. Això va passar a les eleccions del 17, això va passar a les darreres eleccions, que bàsicament algunes enquestes ens situaven en tercer o quart lloc, i tanmateix vam quedar segons amb una posició sòlida i robusta. Ho hem de treballar. I el que vull és defensar aquest catalanisme, aquest sobiranisme potent, que representa en bona mesura això que estem veient avui en el Clínic, que vol dir agenda modernitzadora, que vol dir cohesió social, que vol dir equilibri territorial, que vol dir una identitat que integra, una llengua que es pot aprendre, un orgull de pertànyer a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Quan hem romàs lleials en aquest plantejament, i aquesta és la idea fonamental de Junts, evidentment és bo per a Junts, però sobretot és bo per al país.
12: És important per Junts el retorn de Carles Puigdemont. L'anem anunciant, però no s'acaba de produir. Té algun tempo marcat, perquè ara ja parlem passat l'estiu. Li preocupa que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trigui tant a resoldre l'amnistia?
13: Jo crec que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà amb els termes que va plantejar l'advocat general, i per tant això anirà bé. Home, però després aquí tenim un problema que no el tenim els independentistes catalans, ni només el president Carles Puigdemont, que és una infàmia, sinó el conjunt del sistema, entre cometes, democràtic espanyol, que és un Tribunal Suprem fora de control, un Tribunal Suprem que decideix negligir allò que fa el poder executiu i el legislatiu, que diu, per defensar la unitat d'Espanya s'hi val tot, es ventrà l'estat de dret, vulnerar els principis democràtics, vulnerar els drets i les llibertats fonamentals. Aquest és el Tribunal Suprem, i nosaltres ho havíem advertit. I ara hi ha d'altres formacions polítiques que s'hi troben, diuen, home, és que és molt fort, home, ja us ho havíem dit. Quan ens passava a nosaltres els independentistes, no passa nada, el Tribunal Supremo, el magistrado Marchena, un home pulcre... Ara s'hi estan trobant, eh? Nosaltres ja ho havíem advertit. Primer serem nosaltres. Després, quan alimentes la fera, i m'expresso amb aquests termes, la fera no té límits, eh? Per defensar una determinada visió d'Espanya, són capaços de tot. I sé que el que dic és extraordinàriament greu, però el conjunt del país n'ha de ser molt, molt conscient.
12: El Josep Rull, avui present en aquest Clínic Obert al carrer Casanova, de seguida també les inauguracions i els parlaments oficials. Acabo. Demà a les 9 del vespre té alguna cosa prevista a l'agenda oficial?
13: Home. Diana, vaig a veure el Barça.
12: Va a veure el Barça.
13: Vaig a veure
12: Estava pendent ara de la roda de premsa de l'Álvaro Arbeloa, eh?
13: Ha sigut una cosa delirant.
12: Vostè també s'ho capà, eh, president?
13: Una miqueteta, eh?
12: Però a vegades els catalans també és bastant propi de quan tot sembla tan ben encarat acabar perdent. Vull dir
13: bueno,
12: que...
13: demà jo vull ser optimista i, home, una victòria... Clar, si no m'erro, seria la primera vegada que es guanya la Lliga jugant contra el Madrid. I, per tant, no ho podem desaprofitar de cap de les maneres.
12: Què li fa més il·lusió, la victòria del Barça i la Lliga del Barça, o la descomposició a temps real a la qual estem assistint?
13: Sempre positiu, la victòria del Barça.
12: Positiu.
13: Tot i que el meu sogre sempre em diu, quan el vaig conèixer, diu, jo soc del Barça, I el meu tercer equip és el Madrid. Dic, home, què vol dir el tercer equip? Diu, primer soc del Barça, després de tots els que juguen contra el Madrid i després del Madrid. No? Doncs m'hi apunto en aquest plantejament.
12: El Josep Rull, que és de Terrassa, etern enemic de Sabadell. El Sabadell el tenim allà lluitant per l'ascens. Vull dir que...
13: I m'agrada molt, perquè jo sóc un terrassenc, pare de Terrassa, mare de Sabadell.
12: Ah, veu?
13: I per tant, un vellesà... També... I quan diuen allò de Terrassa, mala raça i Sabadell, mala pell, jo ho tinc molt malament, eh? Molt malament.
12: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, president del Parlament. Avui el Josep Rull, aquí present també al Clínic Obert. Que tingui un bon dia.
13: Moltes gràcies, molt bon dia.
12: Passen 3 minuts d'un quart de 12. Fem una pausa i continuem aquí el suplement. Fins ara.
5: El suplement, amb Roger Escapa. Avui... A El Suplement de Catalunya Ràdio parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
16: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
15: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
16: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
17: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
18: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
19: I què?
18: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
19: Oh.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
21: Passem a la previsió meteorològica.
22: Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
23: de rialles.
24: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
25: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
26: Us esperem!
27: Serà brutal!
28: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
30: Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
31: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3K Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
32: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
31: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
33: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles.
34: Sí.
33: Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
34: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot...

0: Un quart i mig de 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, al ritme d'Adrià Puntí, amb aquest senyor doctor, una icona també musical que il·lustra aquesta segona edició del Clínic Obert, aquesta jornada per promoure la salut amb tallers, xerrades, activitats esportives, gastronòmiques, actuacions musicals als jardins del doctor Duran i Reinals, al carrer Casanova, i som en directe fins la una del migdia. Ara ens acompanya el doctor Josep Maria Campistol, ell és el director general del Clínic. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: També el Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona. Joan, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La doctora Susana Puig és directora de l'IDIBAPS, el Centre de Recerca Biomèdica vinculada al Clínic. Bon dia, bona hora, doctora.
3: Bon dia.
0: A veure, per què és important ser avui aquí, més enllà de tots aquests hàbits saludables que evidentment promocionem també, és molt important explicar aquest nou projecte del campus del Clínic a la Diagonal, Josep Maria. En què consistirà això? La pregunta del milió, va.
1: Bé, jo crec que és el projecte més important que té en aquests moments aquest país. És la creació d'un campus sanitari universitari de recerca en el sud de la ciutat de Barcelona, i d'alguna manera volem ser referents a nivell assistencial, docent i recerca, no només per Catalunya, per Espanya, sinó per Europa. Per tant, crec clarament que és el projecte més important que té avui aquesta ciutat i aquest país, no només en l'àmbit de la salut, sinó a nivell global i a nivell de país.
0: Hem d'explicar que l'Hospital Clínic s'amplia a la Diagonal o que se'n va de l'Eixample?
1: L'Hospital Clínic mai s'anirà de l'Eixample. L'Hospital Clínic va néixer a l'Eixample. Per tant, l'Hospital Clínic creixerà en aquest espai de la zona esportiva de la Universitat de Barcelona a la Diagonal. Per tant, creixem, ens expandim i treballarem. I seguirem treballant també a Villarroel, en l'Eixample.
0: A l'Eixample dona servei a 540.000 persones, poca broma. El barri ha de patir per quedar-se sense hospital de referència o tot continuarà igual?
1: El barri ha d'estar absolutament satisfet, content, donarem el mateix servei, seguirem amb estructura a Villarroel, per tant, el barri no ha de patir i seguirem fent la feina el millor possible com hem fet durant tots aquests anys. Per tant, el barri, els ciutadans, els malalts, no han de patir, ho estem planificant. Estem planificant una estructura a la zona esportiva, però a l'Eixample hi haurà elements assistencials per poder donar aquesta resposta.
0: És important, veus les xifres, i realment el nou campus del Clínic a la Diagonal hauria d'entrar en funcionament el 2035, d'aquí 8 anys, si fa o no fa, 8-9 anys, compta amb una previsió d'inversions de 1.700 milions d'euros. Per tant, aquest macroprojecte que vol situar el Clínic no només com a centre neuràlgic a Catalunya, sinó com a àmbit internacional, eh?
1: Aquest és una mica el nostre objectiu. Les xifres són aquestes, el calendari és aquest. Estem treballant molt per complir aquest calendari. Són 9 anys, hi ha molta feina, són molts diners, però jo crec que és un gran projecte. Si tot va bé, la propera setmana ja es farà públic el llançament del concurs d'arquitectura, que serà l'octubre, però ja s'anunciarà perquè els diferents despatxos es vagin preparant. Per tant, anem amb calendari. Estem treballant molt amb l'IDIBAPS, amb la Universitat de Barcelona, i estic convençut que serà un projecte de referència, repeteixo, no només a nivell català, sinó a nivell internacional.
0: Per tant, ara, pel que explica, el procés és escollir quin despatx d'arquitectura se li adjudica en un concurs públic aquest macroprojecte per desenvolupar l'obra, eh?
1: Ara estem treballant en dos fronts, una mica el projecte funcional de campus, hospital, universitat, IDIBAPS, IS Global, per veure un projecte integrat amb tots els elements d'assistència, docència, recerca i innovació, i que això ens permeti llançar el mes d'octubre el concurs internacional d'idees. I el que fem és la propera setmana ja es publicarà un primer preanunci dient que a l'octubre tindrem el concurs en marxa, que tots els grans despatxos d'arquitectura del nostre país i a nivell internacional vagin calentant motors de cara a que a l'octubre es puguin posar a tope de cara a complir aquest calendari.
0: Aquest nou Clínic de la Diagonal, com ens l'hem d'imaginar? A nivell d'equipaments, de serveis... Perquè ara hi ha totes aquelles pistes esportives, no? Tot també allà?
1: Sí, tot allò, per desgràcia, desapareixerà, però no patiu, podrem seguir fent esport, podrem seguir promoguent l'esport. Però ens hem d'imaginar un campus obert a la ciutadania, un campus que integri l'assistència, la docència i la recerca i que pugui donar el millor servei. Però és evident que la sanitat està canviant molt i és evident que amb tot el tema de les noves tecnologies, incloïda el tema de la intel·ligència artificial, segurament hi haurà un canvi paradigmàtic important. El malalt, igual que el ciutadà, està molt millor casa que l'hospital. Per tant, haurem de treballar un model obert, un model de

0: tractament puntual i a partir d'aquí un seguiment preventiu del malalt o del ciutadà amb patologia crònica a nivell de domicili. Un campus nou, obert, amb tecnologia i integrat en una zona nova de la ciutat de Barcelona, però també d'Hospitalet i d'Esplugues.
1: Doctora Puig, quines expectatives tenen pel que fa a la recerca en aquest campus de la Diagonal? Quines són aquestes expectatives?
2: Les expectatives són realment molt importants perquè el futur, que el que ens depara és una medicina que alhora genera dades i aquestes dades s'analitzen contínuament per generar noves expectatives i nous tractaments i noves maneres de fer les coses. Per tant, no es podrà desvincular el que és la recerca de l'assistència i també de la manera que tindrem de formar els nous metges, les noves infermeres, les noves persones i professions vinculades. Per tant, més que mai, per pensar com serà la medicina del futur, no la podem deslligar de la recerca, sinó que és una única cosa, una medicina creativa i que ens permetrà doncs, fer un canvi paradigmàtic de la manera que tenim de tractar la salut de la població.
1: Ens acompanya també el rector de la Universitat de Barcelona, el saludàvem el Joan Guàrdia, perquè és evident que aquí tindrem una nova facultat de Ciències de la Salut, a la Diagonal, hem de parlar, o què es podrà estudiar?
3: En el campus clínic Universitat de Barcelona, és el que està previst en el projecte, que ara el doctor Campistol i la doctora Puig ja estaven insinuant, hi haurà, òbviament, una estructura compartida entre... Això és important que tothom ho tingui al cap. Entre docència, entre recerca, entre assistència i innovació. Quan la Universitat de Barcelona feia 120 anys llargs, vam crear el clínic, ho vam fer sota un model en el qual pensàvem que la manera millor de transmetre i de generar ciència, que és la nostra feina, fer recerca i ensenyar, i innovar i transferir, era fer un model en el qual medicina, en aquell moment medicina, i l'àmbit més docent estigués molt barrejat, l'assistència a la docència estigués barrejat. I això ens passa aquí darrere, que hi ha l'entrada a la facultat, ens passa perquè vas caminant i tant la doctora Puig com el doctor Campistol m'ho han sentit dir moltes vegades. El nostre objectiu és que la nostra gent no sàpiga en quina rajola està, si està a la facultat o està a l'hospital. Aquest model ha sigut un èxit, és un model atípic perquè no està molt reproduït a l'estat espanyol, però el que pretenem al campus clínic Universitat de Barcelona de la Diagonal és que això ho reproduïm. Per tant, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per descomptat, amb tota l'equipació i amb tota la força que puguem per albirar com serà la medicina d'aquí 20 anys, d'aquí 30, les instal·lacions necessàries perquè la nostra facultat d'infermeria doncs faci la feina que ha de fer i els ensenyaments sanitaris es vinculin amb aquest complexe, i finalment tota la xarxa complexíssima que té la Universitat de Barcelona i els centres de recerca, com deia el doctor Campistol i el doctor Puig, IDIBABS i IS Global, tenint en compte que el cantonet està al Parc Científic de Barcelona, que també és una estructura singular, propietat de la Universitat de Barcelona, i que donarà, a més, aquest element d'innovació i transferència. Què estem fent nosaltres? Doncs, com deia el doctor Capistol, estar presents en el pla funcional, perquè hem de preveure, que no és gens fàcil, com serà tot això d'aquí 20, d'aquí 30, de 40, d'aquí 50 anys, i després, que és una qüestió que també la gent li preocupa i que li plantejaves al doctor Campistol. Dos comentaris finals. Un, estem estudiant com l'edifici que ara allotja l'Hospital Clínic segueix donant servei al barri. Evidentment, la intenció de la Universitat de Barcelona és posar-nos al servei de les necessitats del barri per tal que aquest edifici doncs, segueixi tenint una finalitat sanitària i també la tingui en termes d'ensenyament i de recerca. I el cas de les pistes, que també el doctor Campistol, que malauradament desapareixen, doncs ja estem treballant per refer la nostra activitat esportiva, perquè efectivament com a universitat i com a institució vinculada amb l'esport, doncs això ens amoïna, i hi estem treballant, els ajuntaments implicats ens estan donant facilitats per zones esportives, en fi, la gent no ha de patir perquè això ho tenim perfectament treballat.
1: Ja és casualitat que el dia que havíem de venir a fer el suplement aquí en directe des de l'Hospital Clínic, el dia del Clínic Obert coincideixi amb el dia en què el Clínic obrirà tots els informatius, perquè és l'hospital de referència que acull aquest pacient que és contacte d'un dels afectats per antivirus, perquè va viatjar amb aquest famós avió on hi va haver aquesta persona que finalment va acabar morint. Que el Clínic sigui l'hospital que acaba acollint aquest pacient no és casualitat, vol dir que té les eines i els mecanismes per acollir un repte de, també, malgrat que tota la prudència i tothom diu que això no és un Covid, no? Però sí que haurà d'estar en aïllament algunes setmanes aquesta persona.
0: Segur. Primer, remarcar que no és un pacient, és una persona de contacte. Òbviament estem preparats, són centres de referència.
1: Però en el moment en què entres a l'hospital no et converteixes en pacient?
0: Això és una discussió molt complexa que ho podríem fer en un altre moment. Quan prens un medicament ets un pacient...
1: Ho pregunto des del desconeixement.
0: Jo crec que ets un pacient quan tens patologia. Quan prens un medicament també podríem considerar pacient.
1: Com que té tots els números de sortir negativa, no és una pacient.
0: Exactament.
1: Persona confinada.
0: Persona confinada, persona de risc, podem dir, no? Llavors, òbviament, l'hospital està preparat, l'hospital és referència, no només en l'època del Covid, sinó en l'època que hi va haver una sospita de l'Ebola, recordem-ho. Tenim sales preparades d'aïllament i, per tant, tenim el personal entrenat, tenim el coneixement. Per tant, estic segur que es farà un bon seguiment d'aquesta persona i a partir d'aquí veurem, es faran tots els testos, esperem que sigui tot negatiu i al cap de pocs dies se'n pugui tornar cap a casa amb absoluta normalitat. Però en qualsevol cas, el Clínic està preparat per donar aquesta resposta.
1: La meva pregunta, d'aquí 10 anys, quan ja tinguem el complex de la Diagonal preparat, si es torna a donar una circumstància d'aquesta mena, aquesta potencial pacient o aquesta persona que se l'ha de confinar, continuarà confinada aquí en el complex de l'Eixample o anirà a la Diagonal?
0: Clarament anirà a la Diagonal. La Diagonal serà el centre tecnològic, el centre terciari, per tant, clarament anirà a la Diagonal, i en el projecte que estem fent funcional s'està pensant realment en zones d'aïllament per el que pugui passar. El 2020 tots van patir molt el Covid, 2018-17 el cas de l'Ebola, avui estem amb aquest tema de l'antivirus, per tant, s'ha de preveure i tot això estarà situat a la Diagonal.
1: Són el doctor Josep Maria Campista, la directora general del Clínic, el Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, i la doctora Susana Puig, directora de l'IDIGAPS. Us allibero perquè a 2:15 fa 3 minuts que havia de començar l'acte oficial amb els parlaments i, si no, m'escanyaran. Farem una pausa i tinc la Maria Nicolau aquí, que també participa d'aquestes jornades, amb qui farem una xerrada molt agradable, segur. Gràcies a tots tres, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
6: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
5: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
6: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
7: Vine a la sessió informativa presencial de màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en business, enginyeria de dades, ciberseguretat, gestió de projectes, arquitectura, arts digitals, filosofia i tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
8: Fes-te entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
9: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
12: Com de fàcil és robar un cotxe?
11: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
12: Quins són els trucs dels lladres?
13: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
12: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, centre de la imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
17: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. a Catalunya Ràdio. Sense fronteres.
18: Tornem a activar el GPS del català.
19: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
18: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
15: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
18: La llengua diu qui som, aquí i al món.
15: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Tres quarts i mig de... No, dos, ja no sé dir ni les hores, però tornem a començar. Dos quarts i mig de 12 del migdia. Ara sí, tinc una dona aquí que està rient, que se'n fot de mi. És que és un dia que informativament està sent intens, perquè...
2: Estàs a l'ull de l'huracà.
1: Estic a l'ull de l'huracà. Estem en directe des del Clínic Obert. A més, ara, a l'última hora, és que el director de l'Organització Mundial de la Salut es reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez a Madrid abans de viatjar cap a les Canàries per rebre el creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. Recordem que aquest creuer i el desembarcament dels passatgers començarà demà a primeríssima hora del matí, arriba de matinada a Tenerife. Les autoritats sanitàries, també el director de l'OMS, viatgen fins a Tenerife per supervisar aquest desembarcament de passatgers que seguirem en directe doncs, demà des de primeríssima hora en aquest matí de dissabte que fem des del Clínic, on a aquesta hora ha d'arribar aquesta dona que va ser contacte de positiu amb aquest avió que va agafar fa uns dies i que ara s'ha de confinar aquí al Clínic durant unes quantes setmanes. Però deixem tota aquesta qüestió aparcada per uns instants per parlar amb una dona que avui també és al Clínic, però per parlar d'hàbits saludables, de cuinar una mica bé, de menjar bé. Ella és la Maria Nicolau, primer que soni el gran salt de Manel.
3: He fet

0: testimoni.
1: Ara el suplement, una dona amb una vida farcida de salts i de sobresalts, una dona que té ofici i té benefici, és cuinera per vocació, s'ha passat mitja vida treballant en restaurants de tota mena i aquests últims anys s'ha convertit en una de les millors divulgadores de la cuina catalana, la de tota la vida. És també cuinera per atzar, perquè bé podria haver sigut ebenista, mecànica de cotxes o qualsevol altra història. Ara el suplement, una dona que és al revers d'aquest programa, perquè diu que ja no treballa els dissabtes i els diumenges. Maria Nicolau, bon dia.
2: Bon dia. Escolta, veig que et poses l'escometa del micròfon aquí a la barbeta. Jo ho he de fer també o...?
1: Tu fes el que vulguis, vale. Que per això ets una de les divulgadores culinàries més populars d'aquest país, perquè vale, parles vale. Molt bé davant del micròfon.
2: Bueno, faig el millor que puc. Jo crec que vaig a rebuf de l'entusiasme. Se m'emporta, se m'emporta.
1: Això de que vas al revés, que els teus caps de setmana realment ja no són per treballar, és veritat?
2: És mentida.
1: Ah.
2: El que passa és que ara dino cada dia a casa. Això és el que jo puc fer ara i abans no podia fer.
1: Tant entre setmana com els caps de setmana?
2: Sí, avui arribaré una mica just.
1: Perquè estàs
2: perquè
1: aquí, no?
2: Perquè després tinc aquí una cuina en directe, que ni diuen show cooking, però intentaré forçar-me a dir cuina en directe o cuina en viu. Però me'ls passo treballant, però me'ls passo a casa, al despatx, o allà al menjador, mentre la filla llegeix o la gent fa altres coses, i estic amb l'ordinador, i em surten fumaroles de les juntures del crani, perquè estic escrivint el que sí el Substack, que sí l'article pel País, que sí el guió per la ràdio, el guió per la tele...
1: Tu de què treballes ara, Maria?
2: Jo de ser jo mateixa i procurar compartir aquest entusiasme i a vegades compartir grinyols, compartir reflexions, compartir el que penso, el que veig i com ho veig amb tanta gent com sigui possible, i per intentar doncs que la gent se n'adoni que estem vius i que cuinar no és feina. Cuinar forma part de la vida quotidiana i d'aquelles coses per les quals val la pena tenir temps lliure, de fet.
1: De fet, tu, el teu primer gran salt vital va ser el dia que vas decidir que la cuina seria la teva vida, que la posaries al centre i que t'hi dedicaries, que aquest no era el camí preestablert d'entrada, eh? Va ser una mena de revelació, això, Maria, per tu.
2: Oi, els meus professors del batxillerat també es van decepcionar molt. El senyor Josep Rei es va enfadar moltíssim perquè tirava la meva vida per la borda anant a fer un cicle formatiu. I el temps ha demostrat que avui el més cotitzat d'aquest país és un lampista o és un cuiner, que van molt buscats, o és un electricista, un llauner. Vull dir, els oficis no desapareixeran mai, són la base de la nostra vida quotidiana. I no em vaig equivocar. Jo vaig començar fent la carrera de sociologia i tot un plegat vaig dir, això és molt guai, però necessito una mica més de canya, de tralla.
1: Hi ha un moment en què entra la teva vida, no sé si per equivocació, per desconeixement, l'Opus Dei.
2: Ai, sí.
1: Amb tota aquesta formació culinària. Com va anar això?
2: Mira, va anar... De fet, és molt senzill. A vegades les grans decisions de la vida no són resultat d'una reflexió molt meditada i molt pausada sobre què és el que més et convindria en un futur, quins estudis, quin centre... A vegades es tracta de mirar per on te passa el tren i quina combinació tens més pràctica per anar a estudiar on i quina quota mensual et pots permetre. Vaig fer la quadratura del cercle i bueno, les privades no me les podia pagar, les públiques em quedaven lluny o no estaven a l'abast d'anar-hi amb tren, jo no tenia carnet de cotxe, era jove, i... Tot d'un plegat apareix aquesta escola, dic, mira, l'Hospitalet de Llobregat, això vaig a Plaça Catalunya amb la C3, la línia de Vic, aquesta, que és un desastre absolut, i baixo a Catalunya, faig transbordo, agafo l'altre tren i a Bellvitge, mira, llevant-me a les 5:40, puc ser a les 8 a l'escola. I així va anar. I tot d'un plegat em vaig matricular i després d'haver pagat la matrícula t'avisen, bueno, som de l'Opus Dei, resem l'Àngelus cada dia a les 12 i fem una sèrie de misses, una sèrie d'històries, no pots anar amb tirants, no pots anar amb màniga, amb pantalons curts, no pots anar no sé què. Vaig pensar, mira, el que sí que puc fer és rapar-me el cabell. Em vaig rapar la cabellera a l'1, com la tenia en Tonil.
1: I la teva fe, tu en tens de fe o no?
2: Jo tinc molta fe en
1: les
2: persones i en mi. No, amb les... Sí, jo crec que és molt difícil ser bona gent, però és molt fàcil anar per la vida... Hòstia, saps? Posar la traveta o...
1: Per tant, et van ensenyar a cuinar les numeràries o com va anar?
2: Em van ensenyar a cuinar la Mercè i la... I hòstia, l'altra noia, com es deia Rosa. Em sap greu, Rosa, si no et dius Rosa, perquè no me'n recordo. Les dues supernumeràries que treballaven a la cuina amb nosaltres, que no feien assignatures teòriques, sinó que estaven al càrrec de les pràctiques a dintre del centre que feien les alumnes com jo, que comptaven com a pràctiques en centres de treball, i el que fèiem era gestionar el menjador escolar de l'escola. Era un negoci rodó. Pagaves per fer-los el menjador escolar. Collonut, eh? I les alumnes també pagaven, perquè era una escola privada, era sensacional. No he tallat jo mai tants quilos de ceba a mà ben petita pels macarrons com aquella vegada. Un dia vaig fer 450 ous ferrats. Ningú més de la classe, cap altra de les nanes pobretes, tenia collons de posar-se. Em vaig arremangar, me cago la mare, que no blasfemis. Vale, i els vaig fer.
1: Fins al punt que un dia et donen audiència amb el papa.
2: Ja, fortíssim.
1: Bueno, te'n vas anar a Roma a conèixer Joan Pau II.
2: Sí. Sí, he de dir que...
1: Ha plogut des d'aleshores, eh? Vull dir que
2: Han passat dos papes més,
1: no?
2: Sí. Oi, és jo encantada de la vida d'anar-los a saludar. És una cosa que impacta i una cosa que... A veure, jo soc molt... Parlo d'aquesta manera...
1: Va ser una mena de premi, de com que destacaves tant, et donem audiència amb el papa de Roma, o com va anar?
2: No, a veure, el que... La gent de l'Opus Dei són moltes coses, però de tant en tant són gent que pensa, no? I van detectar que hi havia una persona que tenia unes certes aptituds més enllà de tallar ceba, i em van proposar participar en un congrés internacional que em sembla que es celebra cada 4 anys, ja he perdut la pista, es deia l'Incontro Romano, i en aquest Incontro Romano coincidia que justament aquell any era l'any de la beatificació de Josep Maria Escrivà de Balaguer. Beatificació, canonització, Maria. Total, que era un any molt important, i aquell any es celebrava l'Incontro Romano, que era un congrés en què tots els estudiants d'escoles de l'Opus Dei de tot el món havien de fer una ponència, preparar una proposta, un treball, sobre com, des del seu ofici, podien contribuir amb la pau al món. I jo, que venia d'estudiar un any i mig de Sociologia i Polítiques, i que estava allà i que tenia idees molt concretes sobre què era i no era l'Opus Dei, vaig fer un treball, vaig presentar una proposta sobre com treballar la pau al món des de l'ofici de fer de cuiner, des d'un angle que ells suposo no s'esperaven, però vaig pensar, si ho fas brillant i ho fas molt bo, no t'ho poden tombar, i mentre no insultis a ningú, tot quedarà bé. Me les vaig empescar, vaig anar a la final a Barcelona, a Espanya, després a, bueno, primer a Barcelona, després a Espanya, després a Europa, i les 10 finalistes ens van portar en autocar a conèixer el papa i presentar el tema.
1: Amb aquest currículum que tens, ara que el papa ve a Barcelona i fa visita a Catalunya, a veure si et cridaran perquè li cuinis.
2: Seria molt guai.
1: Què li prepararies al papa Lleó XIV?
2: No faria un gran àpat multitudinari públic, és a dir, no, intentaria convidar-lo a dinar a casa, perquè crec que les coses a dintre casa tenen un gust diferent.
1: A Vilanova de Sau?
2: O a Vilanova de Sau, o sí, ja ho faria, el portaria allà, i li diria, mira, allà va estar el senyor Pàniker, se'l veu des d'aquí de Tavertet, se'l veu des de casa. Aquí hi ha vingut molta gent a pensar i a reflexionar sobre l'ecumenisme, sobre la pau, sobre la religió, sobre moltes coses. Però el portaria a casa, encendria focs i fot una mica fresca, i posaria les estovalles aquestes que tenen taques perennes, que no marxen mai, posaria els estalvis, faria una amanidota d'una mica d'api, una mica de tomàquet o ceba, quatre olivotes, ficaria un pa bo allà a sobre, ficaria els estalvis i posaria els plats desparellats que fem de cada dia, els coberts desparellats, que hi ha una forquilla que és una mica torta de cada dia, posaríem el rotllo de paper de cuina que fem servir de tovallons, perquè són el que la gent fem servir a casa per no rentar tovallons tot el dia, i faria...
1: Una amanida. De moment m'has dit amanida i pa.
2: Sí, perquè la Santíssima Trinitat del menjar a Catalunya és una cassola i dos satèl·lits, el pa i el vi.
1: Mm-hmm.
2: No és primer, segon, tercer. La nostra configuració orbita de forma diferent, i això és importantíssim. Nosaltres posem els estalvis i traiem el que sigui allà sobre, sigui la plata de patata i mongeta tendra, sigui la sarsuela, sigui la vedella amb suc, o sigui l'escudella. Llavors faria una cassola, i tots ens trencaríem el pa, i ens serviríem, i faríem, i sucaríem de la mateixa cassola, i ens serviríem, i riuríem, i xerraríem de les coses que fossin.
1: No, m'agrada la idea. Vull dir que a mi ja m'has convençut, eh?
2: Un dia vindràs tu, si vols.
1: Què respons a tota aquella gent? No, és que jo no tinc temps per cuinar, per preparar, per dinar a casa. Això que diu la Maria està molt bé, però aquest plat dedica una hora i jo no tinc temps ni de fer tàpers ni d'històries i prefereixo anar a un lloc, agafar una cosa que ja tenen precuinada i m'ho menjo aviat.
2: Jo diria que això és el més normal del món i que des de que existeix la classe treballadora, el proletariat en aquest país, des de finals del segle XVIII, segle XIX, segle XX... tots els treballadors de l'univers, catalans o no catalans, que han treballat a la mina de carbó, a les colònies industrials, a les filatures del Raval, a la fàbrica, no han marxat al migdia de la fàbrica per dinar a casa una cosa recent cuinada que es triga una hora a cuinar. La gent s'enduia la carmanyola de menjar precuinat, elaborat per una mena de classe estranya de proletariat dins del proletariat, un subproletariat no assalariat que treballava per ells i feia possible que poguessin menjar en 20 minutets a l'hora de descans de la fàbrica.
1: Que acostumava a ser una dona.
2: Això que ens passa ara és el més normal del món. Què passa? Que aquest proletariat gratis ara també treballa fora de la casa, també té necessitat de menjar carmanyola, també té necessitat de menjar de pressa una cosa pràctica, i les famílies s'han trobat sempre al vespre, i al vespre es menjava sopa. La cuina diària catalana és molt senzilla, és solucionadora de problemes, no creadora de problemes. I jo no diré mai, mai, mai, que per salvar la cuina catalana o per cuinar al migdia d'un dimarts laborable haguem de seure a fer fricandó, perquè això no ho ha fet mai cap padrina catalana. Això es feia els diumenges, es feia el dia de festa major, o es feia un parell de cops l'any, i si teníem, érem de casa bona, que podíem comprar vedella. Si no, feies pollastre. Saps què vull dir? Llavors, no passa res. De moment hem de tenir la conversa de què passa amb el menjar preparat que mengem els migdies, però no hi ha drama, no, que no condeixi el pànic. I després hem de començar a parlar de la cuina de veritat que sosté les famílies i les cases, la sopeta de pistons, la patata i mongeta tendra, el bròquil amb mongetes, el pollastre arrebossat, les quatre maires enfarinades i fregides. Tot això que dic són coses que volen 10 minuts, molt poca tècnica complicada. El sofregit és una cosa ocasional. El sofregit un dimarts al migdia laborable el fa quan la teva feina és treballar a la cuina, sigui perquè ets mestressa de casa no assalariada, sigui perquè ets cuiner, però el sofregit apareix al cap de setmana o quan ets a casa perquè allò forma part de la feina que se t'espera que facis, no? Llavors, la cuina del dia a dia és una cuina que ja fem, que ja és viva, que la gent ja fan, que es basa en dir, hòstia, ja que tinc el forn encès per fer això altre i foto quatre pebrots i ja tindré escalivada. Per quan? No ho sé, però ja la tindré. I llavors l'endemà ja tens l'escalivada, no hi comptaves, fots quatre fulles d'escarola i una micona de quatre salxitxes, ja està, ja ho tens. És això la cuina, és això.
1: Aprofitament. Tu et tornaries a ficar dins d'un restaurant, tu que has treballat en tants restaurants diferents amb tanta proposta diferent? O el teu èxit ara és no haver de treballar a la cuina d'un restaurant, Maria?
2: No, el meu èxit ara és ser útil a la cuina en la... el màxim possible. És a dir, jo treballo per la cuina. I hi ha hagut una època de la meva vida en què he sigut útil a la cuina cuinant i donant de menjar a la gent. Però ara em sento útil, sento que puc fer un bé a la cuina catalana intentant arribar, amb la manera que tinc d'entendre-ho, al màxim de gent possible. I crec que sóc útil a la cuina, això, havent fet aquest canvi. El dia que ho deixi de ser, pues serà fantàstic tornar a recuperar un ofici que he fet tota la vida i que vaig escollir, que és fer mandonguilles en calamarsets, o llams en formatge, o vés a saber, no?, el que toqui. Però jo crec que es basa en realment, si això dels restaurants i els bars i el menjar és del sector serveis, es tracta de donar un servei. I jo tinc la sensació d'estar servint, de ser útil, ser útil.
1: El teu gran salt també vital, més enllà d'aquell moment en què decideixes formar-te com a cuinera, també és marxar a Vilanova de Sau. Què se t'hi va perdre allà?
2: Mira, jo, Vilanova de Sau, si t'he de dir la veritat, la meva ignorància no té límits, és una cosa increïble. Jo no sabia que Vilanova de Sau existia fins al dia que hi vaig anar a viure.
1: Bé, són 300 habitants o poca cosa
2: sí,
1: més?
2: Sí, em sembla que empadronats són uns 320, però que hi visquin tots l'any som 250 o 270. I la veritat és que això forma part de prendre decisions per tenir ara i aquí la vida que voldries tenir quan ets gran. Allò de dir, a vegades em diuen, oh Maria, quina sort, clar, tu que vius allà, no, sort no, em vaig arriscar, i de fet em va sortir malament, i llavors vaig haver de treure'm les castanyes del foc. La vida és prendre decisions perquè ara s'acosti al màxim possible el que voldries, no cal esperar estar jubilat i estar més cardat i tenir més mal d'esquena, no? Penso, vamos.
1: I un cop allà, hi va haver també... Bé, tu hi anaves amb una idea, no? Però al final vas acabar amb una altra idea. És a dir, tu hi anaves allà, crec que per treballar en un nou complex, en un hotel que s'estaven muntant i tu eres la cuinera, però tot allò es va desfer i atzars de la vida, després vas acabar treballant...
2: Bueno, em va salvar l'ofici.
1: L'ofici, vols dir? La formació i...
2: Bueno, quan un...
1: Que necessitaven una cuinera.
2: Clar, una de les coses maques i increïbles de tenir un ofici i tenir-lo a dintre picat és que si... És que tard o d'hora, si tu et poses si el poses en pràctica, te n'en sortiràs. És a dir, jo una de les coses que em va fer decantar per fer-me cuinera és pensar que tot arreu al món la gent menja. I els éssers humans ens podem estar de moltes coses, però per poc que puguem ens agrada anar a menjar fora. A mi em va semblar, i n'hi ha de moltes gammes de preus, vull dir que si vols de feina, jo sempre crec que qui té ganes de treballar de feina no te'n falta. I jo em va salvar això de dir, bueno, vaig anar a Vilanova de Sau amb una idea, em va ser un projecte, aquest projecte va explotar mentre jo encara volava pels aires i tot plegat vaig un aterratge d'emergència i vaig caure en un restaurant de poble, una cosa molt senzilla, i vaig dir, bueno, si ells volen una cuinera i jo soc cuinera, doncs es tracta d'entrar-hi, de cuinar, i a partir d'aquí, del que es pugui fer, créixer, i així va anar.
1: Les has vist de tots colors, no? Perquè en aquell moment segurament et vas veure amb una mà al davant i una al darrere i te'n vas sortir, i també has tastat el que és l'èxit mediàtic esclatant, sobtat, no volgut, no buscat. Aleshores, quan mires una mica la teva vida en perspectiva, què hi trobes? Veus una muntanya russa?
2: No, perquè no me la miro gaire. És a dir, jo... a veure, no me la miro gaire. Jo el que crec és que el que passi a fora no és important. No tinc temps, o sigui, jo no tinc temps de mirar-me a la tele, no tinc temps de sentir-me a la ràdio. Jo el que faig és aplicar aquesta màxima que poder vaig aprendre al meu pare i que m'ha funcionat tota la vida. Treballa. Si treballes, tot anirà bé. Mm. I és una cosa molt, molt de Convergència d'antes, si tu vols, però molt, molt, molt democristiana, a de dir, hòstia, a mi treballar em funciona, i m'ha funcionat. Llavors, La idea és, no ets enlloc. L'important és la feina. És el que puguis fer, el que té rellevància. Que molta gent et conegui i sàpiga qui ets, bueno, és igual. La Maria Nicolau és una persona normal i corrent com qualsevol altra.
1: Però que té una vida de pel·lícula i que potser fins i tot algú ja s'ha atrevit a portar-la a la ficció. O què?
2: Què dius ara?
1: No ho sé.
2: No ho sé, si algú té ganes de fer una pel·li, escolta, parlem-ne, jo encantada de la vida. Si em posen unes malles i els calçotets per fora, els hi faig de superheroi.
1: Et consta?
2: El què? Que vulguin fer una pel·lícula, no.
1: No. Què els hi faràs a aquesta exhibició culinària?
2: Mira, em va...
1: La gent que s'animi des de casa, que sàpiga que d'aquí molt pocs minuts...
2: És veritat.
1: La Maria Nicolau estarà fent cuina en directe, que no show cooking.
2: Exacte.
1: Cuina en directe per tots els oients del suplement i tota la gent que s'animi a passejar aquí al carrer Casanova, al Clínic Obert, en plena eixample.
2: Mira, en Jordi Deumala, que és el que organitza moltes fires gastronòmiques d'aquest país, un tio, un pancaire també... Maria, fem això del Clínic Obert i fem una carpa amb demostracions culinàries, voldries venir? Dic, vinga, que és el clínic, aquestes coses són importants. I llavors et passen tot de, mira, has de dissenyar la recepta, i em va passar tot uns papers, marca'ns en aquestes caselles quins ingredients voldràs que tinguem a punt, i nosaltres t'ho tindrem allà en el set, amb aquesta maquinària, amb tot un llistat, última tecnologia, unes fitxes de distribuïdors i de productors, de dir, hola, puc triar el que vulgui, hasta becada puc fer, vull dir, el que vulgués. Vaig dir, no, jo no vaig així, jo, tu no pateixis, tot sortirà bé, però el dia abans passaré pel mercat, i en base al que trobi ja faré. I quina maquinària necessites? No, jo amb una cassola i una cullera ja tiro milles, i això és el que faré. I avui, doncs ahir vaig anar a comprar i vaig trobar peix i vaig dir, vale, si compres peix, Maria, no pots comprar res a més de 10 euros al quilo, i això he fet. I avui porto 3 menes diferents de peix a menys de 10 euros al quilo. En total m'hi he gastat 15 euros, cardarem una cassola. Que bueno.
1: Ja em diràs on l'has trobat, el peix a menys de 10 euros al quilo.
2: Vols que t'ho digui?
1: Sí, quin peix era?
2: Tothom pot estar-hi, tothom ho té a l'abast.
1: Peix fresc, eh?
2: Peix fresquíssim. He comprat molls, bròtoles i cap de rap i fetge de rap.
1: Fetge de rap, eh?
2: Fetge de rap, cap de rap, bròtoles i molls de roca.
1: Aquella senyora fa una cara de que el fetge de rap no...
2: Oh, és deliciós, perquè ella sap de què parlo.
1: Ah, d'acord.
2: Tot això m'ha costat 15,44, tinc el tiquet, i... Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau
1: digo,
2: ha anat
1: digo.
2: A la llotja
1: no,
2: de Montgat
1: digo.
2: Aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No,
1: digo,
2: he anat
1: digo.
2: Al bon preu esclat.
1: Ah, molt bé.
2: Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat I escolta, jo ho trobo estupendo. I la gent, i mira, sóc famosa per rajar a tot Cristo, sempre critico, sembla un barrufet rondinaire, però aquests això ho fan bé.
1: Molt bé, Maria Nicolau, un fortíssim aplaudiment per ella. A partir d'ara en directe també cuinant des d'aquest Clínic Obert, pràcticament les 12, ens actualitzem les notícies. Estem pendents també aquesta hora de la compareixença que ha d'oferir Mònica García, la ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, el ministre d'Interior, des del Ministeri de Sanitat de Madrid. Viatgen a Tenerife aquesta tarda i imaginem que explicaran tot l'operatiu per doncs rebre tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers que arriben a Tenerife i que passaran un confinament. Els catalans i els que tenen nacionalitat espanyola ho faran a Madrid. Ara tornem.

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Ara són les 12, les notícies. El director assistencial de l'Hospital Clínic Toni Castells diu que el confinament de la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus és preventiu. El responsable d'aquest centre hospitalari ha explicat que la dona estarà aïllada al clínic entre 3 i 6 setmanes.
2: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: I ara amb la Gemma Bonet repassem més notícies. Ara a aquesta hora es fa una concentració davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla que estan detinguts a Israel des del 30 d'abril.
3: Sí, la seva detenció s'allargarà fins demà a Barcelona. Laia Framis, bon dia.
4: Sí, bon dia. És una concentració just davant de la Pedrera. Les desenes de persones que s'hi han aplegat exigeixen l'alliberament i el retorn immediat dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel el 30 d'abril. Són el catalano-palestí Saif Abukeshek, que està fent vaga de fam, i també el brasiler Tiago Ávila. El seu entorn assegura que és una detenció il·legal, sense càrrec, sense proves, i que estan sotmesos a condicions duríssimes a la presó. Aïllats, amb llum intensa durant les 24 hores del dia, encaputxats durant els trasllats i en vaga de fam des de ja fa 6 dies. Tot això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Les últimes hores diverses embarcacions han salpat des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica i després reprendre la missió humanitària cap a Gaza. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Junts s'afegeix a les peticions de dimissió de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que és una vulneració molt greu dels drets i les llibertats fonamentals. Per això allarga la llista de dimissions a les conselleres Núria Parlon d'Interior i Esther Niubó d'Educació.
5: Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat, perquè la incompetència és transversal, i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: El Correllengua Germanat porta la flama al cor de les institucions europees.
3: Avui, que precisament es commemora el Dia d'Europa i després de recórrer als països catalans. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
6: Hola, bon dia. L'acte ha reivindicat l'oficialitat del català a la Unió Europea, un compromís del govern espanyol amb els partits independentistes, però que està estancat pels dubtes que tenen alguns estats. Els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han demanat que aquesta oficialitat s'aprovi definitivament.
7: Que hauria de ser la més normal del món, és una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
8: I sí, encara que les enquestes d'ús són molt baixes i els atacs encara són més persistents en els últims temps, jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
6: Satisfacció dels organitzadors per com ha anat el Correllengua als països catalans. Aquí l'acte ha tingut l'actuació de la colla castellera dels Mànequers de Brussel·les i ha comptat amb la participació de gent d'arreu dels països catalans, el Principat, valencians i també gent de les illes que viu aquí a Brussel·les. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: I els esports, Xevi Soler, bon dia.
9: Bon dia. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, defensa els seus jugadors i diu que se sent orgullós de la reacció del club després de l'incident entre Tchouaméni i Fede Valverde. Ho ha explicat a la roda de premsa prèvia del clàssic de demà.
10: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
9: I el Barça, roda de premsa de Hansi Flick de cara a aquest clàssic. Sapiguem-ne l'última hora. Ramon Salmurri, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. En marxa la sessió d'entrenament previ al clàssic de demà, on el Barça pot aconseguir el títol de Lliga si guanya o empata contra el Real Madrid a casa, sense grans novetats. El Barça, que té l'absència de Lamine Yamal lesionat, veurem què passa amb Andreas Christensen, si acaba rebent o no l'alta mèdica. A partir de la una, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Aquesta tarda l'Espanyol juga al camp del Sevilla a la 37a jornada. Els blanquiblaus tenen 39 punts, 3 per sobre de la zona de descens i 2 per sobre dels sevillans. El partit a un quart de 5 i a les 5 semifinals de la Champions d'hoquei patins entre Barça i Benfica. En ciclisme, última etapa de la Vuelta amb final a l'Angliru amb la catalana Paula Blasi, segona classificada a 18 segons de la líder Anna van der Breggen.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12 del migdia. Fins ara, el director d'aquest programa, s'ha dit un servidor, supervisava tots i cadascun dels separadors musicals que sonaven al programa. Veig que hi ha barra lliure ja dels tècnics i fins i tot s'atreveixen a Mero Ramazzotti. Suposo que és gentilesa de Joan Callarissa, que ha demanat explícitament que Eros Ramazzotti formi part també de la banda sonora d'aquest programa, cosa que no aprovo.
2: No m'ha fet falta demanar-ho, però són tan majos, tan bona gent, i en saben tant de música i dels meus gustos en particular.
1: Jo vaig tenir-ne prou ja el cap de setmana passat d'Eros Ramazzotti, però bé, veig que encara el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, bon dia, bona hora a tots
3: bon
1: dos.
3: Dia, bon dia.
2: Hola, hola.
1: També en directe des d'aquest Clínic Obert, que escolta, el Joan Callarissa té una vida nocturna que no para, perquè fa una setmana Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi, que he vist també a través de les teves xarxes que va agafar una fixació gran amb el saxofonista de Ramazzotti.
2: Com sabeu, vaig anar al concert de Laura Pausini interiorment, me vaig despistar molt en el guitarrista, i ara al concert d'Eros Ramazzotti, que jo vaig pensar pues ja en tinc prou en Eros, pues ara se va creuar un noi que tocava molt bé el saxo soprano, que mos vam despistar jo i qui m'acompanyava.
3: També vas anar a veure l'último de la fila o no?
1: Allà hi érem.
2: Allí estava molt ben acompanyat des de la distància.
1: Home, jo ja vaig dir que hi aniria i així va ser i va valdre la pena.
3: I perdó, va veure la caiguda des de l'escenari?
1: Jo la vaig veure en directe, perquè molta gent va marxar, però jo hi vaig ser.
3: És que m'han dit que va haver-hi ambulància posterior, després.
1: És que van patir, van patir, jo sí, jo ho vaig veure en directe i després he recuperat el vídeo. Manolo García, just a l'acabar el concert, un concert apoteòsic, ple a vessar, estadi olímpic, 55.000 persones, tot el setlist, fins i tot alguna cançó més.
2: Exhibint qualitat vocal,
1: sí,
2: de jove.
1: Si una cosa tenen, és que amb 70 anys té una veu en estat de revista, Manolo García. I una posada en escena, doncs, platòrica. El que passa és que jo crec que es va animar un pèl massa al final.
3: Es va marcar un deusà, no? Es va marcar un deusà.
1: Al final de tot, van anar presentant, i això estava fora de guió, clarament, un per un, tots els músics, quan ja havien recollit i tal, i es va quedar sol davant de l'escenari, quan ja tots, ni inclús Quimi Portet tampoc ja hi era.
2: Ja no hi era.
1: I es va animar tant que va voler fer el llançament al públic, algú li va reclamar i es va animar. I clar, tenint en compte que ja hi ha una distància prudencial entre l'escenari i el primer públic,
2: sí.
1: Hi havia gent, però no sé si l'amortiguació va ser suficient i va sortir pel seu propi peu, però una mica atonyinat, Manolo García.
3: Sí, sí, però ja et dic que jo tinc gent allà que m'han dit que va acabar venint l'ambulància, O sigui, esperem que no li passi res greu, però el van haver de cridar.
1: És a dir, l'amortiguació no va ser només humana,
3: suficient.
1: També va ser sòlida del terra.
3: No va ser suficient. No, és que la gent no s'ha de llençar així.
2: És que
3: la gent depèn de quina edat,
1: tu pensa que
3: ara menys.
1: 2 hores i 20 de concert, eufòria desbordada després de la finalització, 55.000 persones aplaudint-te.
2: Exacte.
1: Clar, és que el Quimi Portet, en un moment del concert, va explicar que era la tercera vegada que actuaven a l'Estadi Olímpic, i aquesta setmana era la seva segona.
2: La segona fos el dilluns.
1: Per tant, fa 41 anys que va començar l'aventura de l'último de la fila, però amb aquests 41 anys han actuat 3 vegades a l'Estadi Olímpic. I sí que el Manolo García ha fet durant molts anys carrera en solitari d'estadis. Però tot i així jo crec
2: estava
1: que...
2: Estava eufòric.
1: Sí.
2: Jo lo veia és que estava desbordant. Recorda quan anava empentant per allí dalt un sofà que se va estirar damunt del sofà, es va ficar a fer piruetes. Estava al punt de ser una mica Ortega Cano, recordeu? Quan va començar a fer ioga.
1: En canvi, Quimi Portet en cap moment va perdre la compostura. I jo diria que m'atreveixo a dir que la direcció escènica del bolo és molt més del Quimi que del Manolo.
2: No ho sé, a mi em va fer molta gràcia los cartells aquells que anaven sobre impressionant dalt de s'ha trobat senyor despistat.
1: Això és el Quimi Portet 100%. Uns pollastres a l'as.
2: Pollastres a l'as, uns ovelles, sí. Vengo pel Corsa. En fi, molt divertit, Molta melangia, jo m'ho vaig passar. Mira que no em toquen generacionalment, però els he escoltat moltes vegades a la meva vida i m'ho vaig passar, entenia moltíssim el sentiment de molta gent que estava allí, perquè realment això en la història musical d'Espanya i és molt important.
3: A mi em van oferir anar, però aquell dia just...
1: Estava treballant.
3: Gravava el programa.
1: També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
2: Tu quants anys tens?
1: Jo en tinc 37.
2: Ets el més jove de l'estadi.
1: Era el més jove.
2: El segon més jove era jo, 41.
1: No vaig veure ningú més jove que jo.
2: Jo tampoc.
1: Però escolta'm...
2: Però molt bé, escolta'm, està molt bé, i tant, i tant.
1: Abans d'entrar en tot el que teníem preparat, a veure, aquestes últimes hores s'ha publicat un anunci d'Adidas, Joan, que vols comentar.
2: Sí, perquè s'ha produït aquí una unió astral impressionant al barri de Llefià de Badalona, a una pista que es diu la Pista Verda, que està al costat mateix de la parada de metro de Llefià, perquè allí s'hi ha rodat un anunci d'Adidas que es va publicar ahir per la tarda, en lo qual s'han unit ni més ni menys que Messi, Lamine Yamal, Timothée Chalamet, Bad Bunny, que estan protagonitzant l'anunci, que està rodat en esta pista, que és una pista molt d'estil, com si diguéssim, molt Nova York, no? Envoltada de valla...
3: El típic barri de Nova York...
2: Al mig de blocs de pisos, de Llefià. Llavors, això és un anunci d'Adidas que s'ha rodat per a començar a escalfar motors de cara al Mundial de futbol d'enguany, que comença el juny. I... o sigui, l'anunci, diríem, el fil conductor de l'anunci és que Timothée Chalamet és un senyor d'aquests que fitxa futbolistes per a després, diríem, que arriben a una carrera exitosa, i se dedica a buscar futbolistes que puguen guanyar a tres nens que juguen 3 contra 3 al carrer perquè com que reivindiquen, no, el futbol de carrer. I aleshores diríem que els seus fitxatges són Trinity Rodman, Lamine Yamal i un altre noi que no me'n recordo perquè no és el meu target.
1: No he tingut temps de veure l'anunci.
3: Però l'anunci també surten, jo crec que està fet per intel·ligència artificial, Zidane, Beckham...
2: Sí,
3: no?
2: Jo aquí tinc dubtes.
3: Dic jo que tan joves no estan ara,
2: jove.
3: Zidane té cabell, per tant, jo crec que...
2: Efectivament, però aquí hi ha algo perquè ha entrat al Instagram de David Beckham. No m'ha costat esforç, però sóc seguidor habitual de David Beckham.
3: Sí?
2: I he vist que ell ha publicat l'anunci. Llavors vol dir que...
3: No per això.
2: Clar, llavors no sé si és que ell ha prestat la marca de dir podeu fer servir el meu nom, però...
3: I la meva imatge,
2: i no vinc a gravar. O si és que realment ell va anar i després en intel·ligència artificial l'han com rejuvenit, perquè aparenta ser el Beckham de quan anava rapat i després el Beckham de quan portava la meleneta
3: rosa. Per això.
2: Totes les modalitats de Beckham. Mm.
1: Doncs
2: no sé,
1: molt bé.
2: Discartar.
1: Aquest anunci que t'ha agradat i que t'ha convençut.
2: Messi i Lamine Yamal no havien estat...
3: Li ha agradat perquè s'ha fet a Badalona, jo crec.
2: Clar, home, no.
3: S'ha fet aquí, no?
2: Clar, perquè, home, i Messi i Lamine Yamal no han estat mai junts, no? Una mateixa narrativa de res.
1: I tu creus que sí, que s'ha rodat físicament junts, que els han fet coincidir, eh?
2: Ostres.
1: I tu no creus que sigui tecnologia?
3: Jo tinc els meus dubtes, eh?
2: Ja, és que avui en dia...
1: A mi també, jo crec que ho haguéssim sabut abans, sí.
2: En la intel·ligència artificial avui en dia mos poden enganyar moltíssim, però bé, en qualsevol cas, tots han estat allà.
1: Mm. Bé, nois, tenim nous capítols de l'Eclipsi i la plataforma 3CAT, acabats de sortir del forn. Ja ho sabeu, converses tranquil·les per saber com són les nits de personalitats tan diverses com l'actor Miquis Parvé, el director de cine Dani Leorden, la cantant Mushka, l'empresària de la nit Titanati, aquest format que ha nascut al suplement i que també teníem en versió televisiva. Comencem amb Natàlia Beciu, Titanati, aquesta aconseguidora que es dedica sobretot a satisfer els capricis dels famosos més rics del planeta, com futbolistes, tenistes, és molt amiga de Neymar, de Carlos Alcaraz, o també de Lamine Yamal.
4: Si jo et dic ara que necessito un reservat a la discoteca més exclusiva de Barcelona, que necessito un cotxe d'alta gamma per arribar-hi, i que potser quan acabi la nit necessito un iot també per arribar a Eivissa. Quant trigaries a aconseguir això?
5: 10 minuts.
4: 10 minuts? I quan em cobraries?
5: És que està depèn del client. Si és un client meu habitual o és un amic, jo només cobro el que és el percentatge del que es gastarà a la discoteca, saps? Però no et cobro per tot el que necessites, o per les trucades, o per al cotxe, saps? Depèn de qui sigui.
4: Les deus haver vist de l'alçada d'un campanar.
5: He vist de tot.
4: El teu secret és el silenci, també?
5: Sí, sí. Mira que tu estàs intentant que no ho sigui, però sí.
4: Tens límits, tu?
5: Tinc moltíssims. Sí, tinc molts, no podria dir, però jo, per exemple, sóc molt antidrogues, saps? O sigui, tot el que té de veure amb el món drogues, jo no...
4: Tu no ets una aconseguidora d'això, si et demanen... Aquest és un límit teu.
5: Sí.
1: El seu silenci és or, eh?
3: Home, val molt, ella ho sap, i per això et dona la informació a comptagotes, bàsicament perquè de que ella no expliqui el que passa amb aquests famosos és per això que té la feina que té. A més, em feia molta gràcia perquè hi ha un moment que ella explica, quan parla dels límits i de que ella té cura, no?, d'aquests famosos, que els hi fa una mica de mare, perquè al final acostumen a ser els esportistes gent molt jove, I ella, quan veu que alguna cosa pot anar... es pot descantillar, no? Ella sí que és cert que té molta cura d'ells, que diu fins i tot a vegades els acompanyem al lavabo, a vegades tinc cura de que no els hi facin fotos, els hi dic això millor no ho facis, vull dir que està bé, no?, que algú es preocupi per tu i que vegis que no només t'està traient els calés, que és el que diu ella, no?, que no a tothom li cobra el mateix, que alguns ja són amics, bueno, té una cartera que ja ens agradaria molt.
1: I un telèfon mòbil que també es podria jubilar i retirar i que ja cal que guardi en una caixa forta. Coneixeu el personatge?
3: Mira, jo havia coincidit amb ella un cop a una ràdio, que la van entrevistar, jo anava just darrere, i és cert que em va sorprendre molt, perquè és veritat que és una noia que té un perfil... potser tampoc estan tan conegudes, sí que la nit...
1: perquè jo crec que la seva virtut és que...
3: és justament això, que és discreta, no? Que és discreta, aquesta discreció.
1: Hauria de ser-ho, aconseguidora, empresària nocturna... Sí, sí.
3: I a més va explicar-te que va començar... passant flyers, no?, a Platja d'Aro, que és una cosa que també em va sorprendre molt.
1: I que va participar en aquella festa tan famosa dels 18 anys de Lamine Yamal. De fet, en parlem.
5: Va sortir molta gent dient moltes mentides del cumple de Lamine, que no té res a veure amb el que va passar en la realitat.
1: Hi havia noies d'imatge a la festa de Lamine Yamal?
5: Això és una cosa que han dit tota l'estona i no. Per començar, perquè per noia d'imatge és a la que l'has pagat. O sigui, si tu li pagues, és una noia d'imatge, està fent aquest treball. Però si van noies normal, igual que nois... O sigui, per què les noies són d'imatge i els nois no? Si no has pagat a ningú, per què diuen que hi havia noies d'imatge?
1: Que hi havia persones de talla baixa treballant no era cap mentida.
5: Això no era cap mentida. I què passa? No poden treballar? Si ets baixet, no pots treballar. O com?
1: No, ells van sortir públicament dient que estaven encantats.
5: És que, clar, ara mateix no poden treballar les noies guapes, perquè, claro, perquè és masclista. No poden treballar a una persona que té nanisme o que és baixeta, perquè... qui pot treballar?
1: Si en aquestes festes un futbolista, una persona famosa, s'embolica amb una persona anònima, en algun moment s'ha fet signar un contracte de confidencialitat per no explicar-ho?
5: Mai a la vida, això és mentida. Això és una pel·li.
1: La creieu, Callarissa?
2: Mare de Déu, per on començar, per on començar. Clar, realment, a veure, ella fa el que ha de fer, perquè va...
3: És defensar el seu client, no?, d'alguna manera.
2: El seu client, el seu negoci, que està molt bé, que, a veure, és el que hi ha. Cada un té la feina que té i cada feina té els seus defectes, no? Però en aquest cas, és a dir, ja el concepte... ja no sé ni com agafar-ho, no? Perquè el concepte no hi ha d'imatge. Per què no hem sentit mai la paraula persona d'imatge? Perquè sempre és dona. Perquè no hem sentit mai home d'imatge? Perquè si només és una persona que li pagues 50 euros perquè vagi a una
3: 50
2: festa...
3: 50 euros va dir només, eh? Jo va ser una cosa que em vaig quedar... Només 50 euros. Jo prefereixo fer-li de mainadera a un nen que aguanta a un famós i està d'allà de trofeu. Clar. És del que estan.
2: Si li pagues 50
3: dones
2: euros,
3: objecte, al final.
2: Una dona que està allí decorant la festa... és a dir, està molt mal pagat, no? Ja comença com a ressonar una mica raro, no? Perquè, diríem, el plus de nocturnitat a qualsevol feina, l'hora ja et surt més cara. Vull dir que ja és tot una mica estrany, no? I jo crec que ella no menteix en cap de les respostes que diu, però a on comença el problema és en tot el que no diu. És a dir, perquè, evidentment, la gent que té acondroplàcia pot treballar perfectament, evidentment. Però potser el problema és qui els fitxa per fer què, no? Perquè el tema és que el que no sabem perquè no estàvem dins la festa, no? El que pot generar hipotèticament una sospita és què feien en aquella festa, no? Què hi van anar a fer? Perquè si van anar a fer una festa com la de qualsevol altre, no passa res, però si van anar a fer una feina diferent a la de la resta, llavors potser aquí ja començar el problema,
3: I el fet que ella diu que no es fa signar contractes a persones anònimes que es poden embolicar amb ells, és que al final moltes vegades aquestes persones no són anònimes, sinó que són contractades prèviament.
2: Clar.
3: En aquestes festes, em refereixo. No aniré més enllà, però a vegades és veritat que es tanquen locals amb noies i allà el que passa dins d'aquell local mai se sap, perquè ja s'encarrega molt de que això no es filtri. No sé si són contractes o que van pagades, però alguna cosa hi ha, evidentment.
2: Però les invitades en aquell aniversari, no? També en tinc jo, que també tenen dret a poder veure homes d'imatge, no? Vull dir, no van invitar homes d'imatge, no?
1: La Natàlia Beciu, la Titanati, té diversos negocis a Madrid i a Barcelona. Era, de fet, la propietària de La Traviesa, que és la discoteca del carrer Tosset, on es van conèixer Gerard Piqué i Clara Chia.
3: que a més fa molta gràcia...
2: Història de Barcelona.
3: Que ella diu, jo veia que es portaven molt bé, però no ho vaig saber fins que va sortir a premsa.
1: Era la seva treballadora, la Clara Chica.
3: Home, jo crec que sí que ho sabia. I això això es veu, això es veu.
2: Això es veu quan
3: d'una hora lluny.
2: Quan sol repetir, quan el client sol repetir el mateix horari de la
3: Piqué,
2: treballadora...
3: I el Piqué d'aleshores, que tenia un perill, vull dir que no era Clara Chica.
2: Exacte, és un noi que es veu que és molt alt i molt voluminós, se veu de lluny, però bueno, ella no va saber veure i diu que se'n va enterar quan la resta. Realment, espero que algun dia la Tita Nati des d'aquí fes unes memòries. Natàlia, fes unes memòries que volem divertir-nos.
1: Un altre dels capítols d'un perfil absolutament diferent que no té res a veure és el de la Muixca, la Irma Farelo, que ens va concedir l'última entrevista, diu, abans de fer una aturada.
4: Aquesta és l'última entrevista i desapareixes un temps?
6: Sí. Aquesta és amb tu, l'última. Porto 3 anys, realment. Però sí que són com 3 anys molt, molt importants per la vida d'algú, jo crec, no? Com dels 17 als 21. Uns anys molt claus com per marcar què vols ser tu, què vols transmetre. He estat ocupada, per dir-ho d'una forma, en canvi en el meu àmbit personal, com en el que vull oferir a l'altra gent. I en l'àmbit laboral i artístic. Llavors, crec que necessito una pausa com per cuidar-me emocionalment, prioritzar la salut mental, prioritzar estar bé i després per poder fer bé tot l'altre.
4: Què faràs ara que tindràs temps lliure?
6: El repte és no saber què faré, perquè jo sóc una persona que necessito molt estar ocupada, en el sentit de sentir-me útil. Llavors el meu repte ara és què faré durant aquest temps? No ho sé. Vull investigar.
2: Que mona, eh?
3: És que al final té 21 anys només, i al final gestiona amb aquesta edat la fama, els diners, que potser s'apropi a tu gent que només et vol pel que, per interès.

0: li està exposat és difícil, però en aquestes edats molt, i ella està molt centrada, i això em pareix de dir, Roger, que em sembla de totes les que he vist, de les persones més centrades que has entrevistat.
1: No, a mi em va sorprendre molt el discurs que té, tenint en compte l'edat que té, que són 20 anys, com de bé té el cap posat, la idea que té sobre la seva carrera, la quantitat de cançons que ja té publicades, la relació amb les seves germanes, que no ha estat fàcil, no només la Batguia, el que és la gran, clar, i que ja té una trajectòria internacional, sinó la resta. A mi em va fascinar molt la relació que té la Muixca, la Irma, amb la seva germana Greta, la seva germana bessona, que a més també vol ser artista, també vol ser música, i aquí sí que potser la connexió especial amb una germana bessona, que a més també vol tenir una carrera artística com la teva, i tu mediàticament i popularment estàs en un altre punt que no és ella, i que ella no sap la Greta si li anirà bé o no li anirà bé. Crec que conciliar tot això, però veure també, comprovar com s'estimen, em va interessar.
0: Sí, la veritat és que va ser molt mono el tema este de parlar d'una persona que sempre tenen esta vida en paral·lel, no? Que van vestides igual, naixen al mateix moment, tenen els mateixos amics, van a la mateixa escola, però de cop una es fa famosa i l'altra no, no? Sent les dues del mateix gremi, vull dir que aquí realment molt dur. Però es veu molt la família que hi ha al darrere. O sigui, esta persona, si no tingués una família que on hi ha hagut algun artista i coneix l'àmbit de la faràndula, no? Que això també és un pare.
1: Bueno, és que l'Eduard Farelo ja és el menys famós de la família.
0: Va concedir una entrevista moníssim que dia que diu: estic molt content de ser nepo pare. Em va pareixer tan graciós com a concepte.
2: I recordem que a més la mare és la seva mànager. Crec que jo això també és una cosa que li ha afavorit molt, no? Perquè al final ningú com ta mare prioritzarà el teu benestar emocional, per dir-t'ho d'alguna manera.
0: I ella que no perjudiques la teva carrera, però al mateix temps que no et facis mal. No?
2: Exacte.
1: Bé, canviem de qüestió. Més enllà dels capítols de l'Eclipsi, que podeu recuperar sencers a la plataforma 3Cat, un dels noms propis de la setmana és Kylian Mbappé i Esther Expósito. Sentíem fa una estona aquí el suplement en directe a la roda de premsa d'Arbeloa defensant Mbappé, carregant-se tota la responsabilitat cap a ell mateix, a l'entrenador del Madrid, però l'incendi que tenen organitzat és considerable. Us vull preguntar si vosaltres, que us dedigueu a aquesta cosa del cor, us creieu aquesta parella o creieu que és una relació d'interès mútua per les dues bandes, o una barreja de les dues coses?
0: A veure, és un win-win, és a dir, els dos surten beneficiats de ser parella, perquè augmenta la seva fama, no? I si, per exemple, tu estàs passant un mal moment esportiu i de cop ets notícia per altres qüestions, de cop així que és una cortina de fum i aquí es comença a parlar d'altres coses i no es parla de les que no t'interessa. Això per una banda, i en ella li fa un creixement de fama, és un catalitzador d'augment de fama absolut.
1: Tot i així,
0: que no els hi fa falta ni a un ni a l'altre.
1: Això és el que et volia dir, sí. Perquè s'ha posat molt al focus que si hi ha un interès de parella, de sortir amb ell, però és que ella ja és una de les actrius més famoses del país.
0: I ben pagat.
1: De la seva generació, s'ha guanyat molt bé la vida, ha fet un munt de sèries més enllà d'Elite, li sobra la feina, pot triar els papers que fa, aleshores crec que és injust dir que ella s'està aprofitant d'ell.
2: Jo li deia abans al Joan que jo crec que ella no té cap necessitat.
0: Cap ni una.
2: I és més, quan ara que els han enxampat a Sardenya tots junts, els dos junts, diuen que realment hi ha complicitat, vull dir que, i que ella, a més, ha tingut parelles que han sigut actors de la mateixa Elite o d'altres. I no és una noia que hagi sortit mai a les revistes ni hagi tingut cap interès. Nosaltres també la vam tenir al programa i és una tia molt normal, molt maca. Vull dir que jo crec que d'alguna manera potser sí que s'han enamorat o són joves i s'ho estan passant bé i estan aprofitant que ella està lesionat per anar-se'n a Itàlia, no? I gaudir un dia d'aquestes vacances, que justament ha estat molt criticat també per això, Mbappé.
0: Però una petita cosa que hem de tindre en compte com a comuns mortals, és a dir, nosaltres els veiem allà dalt i penses, els dos els va molt bé, no els fa cap falta, però la gent quan és molt famosa sempre vol ser-ho més. I a vegades, no dic que sigui este cas, però moltíssimes vegades gent que dius, no en tenen cap necessitat, fan coses per a ser encara més coneguts.
1: La fama també és addictiva, Callarissa?
0: Totalment, efectivament, sí? Home, totalment. O sigui, gent que, home, per favor, quan has estat gent coneguda al voltant, has vist gent organitzant uns cristos i uns sidrals per tonteries només, perquè no és el perfil bo. O sigui, jo conec d'una persona que molt coneguda, que tenia un blog a una revista que li pagaven una milionada per fer aquell blog, que no el feia ni ella, i un dia li van ficar unes fotos, no diré qui és, no em mires en esta cara.
2: Però és una influencer?
0: Sí.
1: Ah. I... No, mira, Dulceida, que la gran cita ha estat un èxit esclatant, ha arribat a 1 milió de reproduccions a la plataforma 3Cat.
0: No m'estranya.
1: El primer que va fer Dulceida quan vam gravar el capítol de l'Eclipsi, no se n'amaga perquè ho va voler deixar enregistrat, és fer-me canviar de la cadira, perquè ella té un perfil bo i només vol ser retratada des d'aquell costat. Li vaig dir, d'acord, accepto això, però de bones a primeres no ho podem fer, ho has de justificar, perquè jo sempre m'assec a la dreta, és a dir, no puc sortir el programa a l'esquerra, és a dir, m'has de dir per què.
0: Exacte.
1: I va, almenys va acceptar i ho va jugar.
0: Ella va ser, ella jo crec que és on

0: honesta, vull dir que és com una molt professional, però ho reconeix. Però és veritat que hi ha gent que per tonteries organitzen sidrals, que dius, com pot ser? Pues bueno, perquè la fama és addictiva i estan en una espiral d'augment infinit de followers, que a més a les xarxes, com això és quantitatiu, no? Perquè pots veure quanta gent, no? L'engagement, quanta gent ha ficat like, etcètera, etcètera, pues encara és una espiral ascendent en aquest sentit. Mm. En fi, la música no és així, afortunadament.
1: Va, una qüestió més. La música d'Olivia Rodrigo, que ha estat notícia aquestes últimes hores, perquè és les cançons i l'artista que el Barça lluirà amb aquesta samarreta especial per en què demà es disputa el Clàssic. El Barça sabeu que el patrocina Spotify, i Olivia Rodrigo doncs és l'artista que patrocina també la samarreta demà en aquest enfrontament contra el Madrid. Per cert, Olivia Rodrigo aquestes últimes hores ha fet un concert molt, molt exclusiu. Els 2.000 fans que més escolten la seva música aquí,
2: Spotify. El Teatre Grec de Montjuïc.
1: Això va ser ahir la nit, eh?
2: Sí, va oferir, bueno, ahir o abans d'ahir?
0: Ahir.
1: Amb moltes futbolistes del Barça, he vist que hi ha anat la Quica Nazaret, eh?
2: Home, van aprofitar. Jo crec que hi havia gent que escolta Spotify i després estava la gent que el Barça ha volgut col·locar, evidentment, dins d'aquest concert. El club, a més, ha posat a la venda una edició limitada amb el logotip de la cantant, que és aquesta OR que sortirà a l'estampat de la samarreta del Barça. Hi haurà 1.899 unitats i la samarreta té un preu de gairebé 400 euros. I, a més, han fet una versió ultra exclusiva de només 11 unitats, que està, a més, signada pels jugadors, i que aquesta ja frega els 3.000 euros la samarreta. Que jo em pregunto, això hi ha gent que ho compra.
1: Sí, sí.
2: Sorprenentment, vull dir que és una pasta. I a més, ara també s'ha confirmat...
0: Jo crec que és una inversió, perdona, companya.
2: Comprar aquestes samarretes,
0: sí,
2: dius?
0: Perquè després...
2: Per la revenda, després.
0: Sí, jo crec que molta gent aquí s'arromanga a gastar-se els dinerets perquè després aquí trauen beneficis.
2: Que Olivia Rodrigo, a més, ha confirmat que el 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027 estarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Per la gent que no hagi pogut anar al Teatre Grec de Montjuïc, doncs l'any que ve estarà aquí.
0: Sí, a mi em sembla una mica poc target Barça, Olivia Rodrigo, saps? O sigui, Travis Scott, Motomami, perquè és catalana, Travis Scott, perquè és una mica així, que té un target una mica més gym bro i tal, però com de cop, Olivia Rodrigo, penso, les nenes de 15-20 anys que són les seves fans... I el Barça?
2: Bueno, però les futbolistes del Barça miren molta gent.
0: Sí, elles són molt joves, potser és que jo sóc vell.
1: Senyals horaris de 12:45 del migdia. De seguida acabem, abans però, un avançament d'un contingut delicatessen que tenim demà al suplement i que pel vostre gaudi l'ensenyem ara. Demà al suplement una entrevista que feia molt temps que perseguíem, però costa molt ajuntar-los. Són Martina Klein i Àlex Corretja. Una de les parelles més glamuroses que tenim a casa nostra.
0: Sí,
1: i fan molt poques entrevistes juntes. L'excusa és que aquest dilluns es fa la People in Red, aquesta gala solidària per recaptar fons doncs, per les malalties infeccioses, i ells dos són els ambaixadors. Han accedit a fer una conversa per promocionar el People in Red, però sobretot també ho hem aprofitat per preguntar per aquest vincle d'un tenista amb una model.
0: A fer safareig,
1: I hem fet una... Sí, però em van sorprendre molt positivament. Mira, un tastet.
3: La presentaria com algú personalment doncs, molt carinyosa, molt propera a les seves amigues i sobretot d'una gran parella.
1: Martina, com presentem l'Àlex?
4: Doncs l'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
3: Hauríem de plegar ara.
1: No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Ja me'n puc anar.
4: Mira, he escollit molt bé.
3: Ai, ja està, escolta, perdó.
1: Endavant. Mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però ja puc narrar. L'amor quan va arribar?
3: Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, ella tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, ara a sobre tenim una filla en comú, l'Erika, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, del Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
4: La segona etapa de la nostra vida que ha portat l'Erika, també. Mm.
0: Bueno, pues no res, que en vez de portar l'espelma, portaves tot el canelobre, tu, eh?
1: Jo sobrava absolutament.
0: Estaves sobrant moltíssim. Són una parella molt estimada, no han tingut mai cap conflicte, són famosos els dos des d'abans d'estar junts, estan junts, encara ho han fet més, han un matrimoni superestable, en famílies prèvies que s'han ajuntat, o sigui, són com l'enveja de qualsevol, famós i no famós.
2: Guapos els dos, a més, s'estimen. Darrerament només entrevistes a parelles que es fan ullets, eh?
1: Sí, guapos, i a més, d'aquestes que veus que es cuiden.
0: Guapos de veritat, no guapos... Sí.
2: Que es cuiden l'un a l'altre, vols dir?
1: No, no, i que...
2: Que es mantenen bé.
1: Sí, hi ha guapos que la pell els brilla més. Doncs la Martina Clem i l'Àlex Corretja tenen una pell que brilla.
2: I no els has preguntat què utilitzen?
1: Jo sempre parlo de com vaig entrevistar l'Anna Lewandowska, la dona del Robert Lewandowski, sí, que allò era un to de pell que no he vist en ma vida.
2: També t'he de dir que si
1: brillava,
2: jo...
1: Li brillava, i després vaig detectar que és perquè portava una crema que brillava perquè tenia una mica de purpurina.
2: I perquè tenen millor vida que nosaltres, Roger. O sigui, exacte, no treballen tant,
1: tenen,
2: eh?
1: Tenen més temps per cuidar-se.
2: Els hi fan massatges. No, que... Ai, si fos rica, doncs també faria una altra cara.
1: Si el despertador els caps de setmana et sona a les 4 del matí com un servidor, doncs és impossible que la pell et brilli i que no facin culleres.
2: Exacte.
0: Gràcies d'haver arribat aquí.
1: Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies a tots dos. Demà, Martina Klein i Àlex Corretja, aquesta conversa sencera que sentirem al suplement. Passen 3 minuts de 12:15 del migdia. El suplement avui, jornada més que intensa, informativament parlant. L'última hora, l'última notícia és que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'anunciar que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Summit, el Saif Abu Kushek, retingut a Israel des del 30 d'abril. El sentim.
5: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kushek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: Bones notícies, per tant, per aquest ciutadà retingut. De fet, el cap de setmana passat vam poder entrevistar el ministre d'Exteriors, el José Manuel Álvarez, que explicava doncs com anaven aquestes negociacions. Recordem que Abu Kushek estava en vaga de fam des de fa uns dies. Per tant, serà alliberat i esperem també que es pugui recuperar. L'altre focus informatiu d'aquest dissabte el trobem doncs avui a l'entorn d'aquest clínic on des de fa una estona ja tenim confinat aquesta persona que hauria estat contacte d'un dels morts per l'antivirus i que doncs finalment el clínic passarà unes quantes setmanes de confinament enmig d'aquest cap de setmana en què la ministra de Sanitat, Mònica García, també ha comparegut fa uns instants per donar detalls de com es farà aquesta propera matinada al desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. La ministra ha explicat que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació.
6: Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano, cerrado en bolsa, con lo imprescindible.
1: La ministra ha asegurado que se están aplicando todos los protocolos.
6: Quiero insistir que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, coordinación internacional y respuesta rápida están funcionando correctamente. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la població civil de les Canàries no tindrà cap contacte amb aquests passatgers.
7: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
1: Aquest és el missatge dels ministres en aquesta roda de premsa que s'ha produït fa uns instants. També acaba de piular el president de la Generalitat, Salvador Illa, davant les darreres notícies sobre l'antivirus. Vull enviar un missatge de serenitat, calma i confiança en la ciència. Estem treballant de manera coordinada amb el govern d'Espanya i amb l'Ajuntament de Barcelona, aplicant i actualitzant els protocols corresponents. Recordem, avui som al Clínic, amb aquesta jornada de portes obertes, al Clínic, que també és notícia per acollir el confinament d'aquesta persona catalana que hauria estat en contacte amb una de les morts per antivirus en aquest avió. En qualsevol cas, hem parlat amb el doctor Trilla durant una bona estona i ens ha explicat que simplement és protocolari, que no té cap mena de símptoma i que el més probable és que després d'aquest confinament d'unes quantes setmanes pugui sortir amb normalitat i recuperar la seva vida. Fem una pausa, 12:45 i encarem la recta final d'aquest programa.
8: El suplement, amb Roger Escapa. Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
11: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
12: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
13: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
12: Thank you!
11: Per aquí, sisplau.
14: Pals i la cuina de l'arròs.
15: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
16: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
15: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
16: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
17: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
18: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
20: Ei, perdona, una estrella.
21: Ei, una estrella.
20: Perdona, una estrella.
21: Una estrella.
20: Què, un crit valent?
21: Vinga, tots units fent força.
20: Una estrella!
21: De seguida!
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Ponés.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
25: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som
27: 3CAT.
28: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
29: una cullerada de silenci,
28: dos reflexos de llum,
29: 5 quilos de cadira
28: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
29: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
30: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
31: Contes, novel·les, poemes, cançons...
30: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
32: Tonight, the streets are...
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
0: L'Arca de Noguer.
2: Pep Noguer, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bé, i tu, Pep, què tal?
3: Home, fantàstic. Venir al Clínic, però amb aquestes condicions, és una meravella.
2: Escolta'm, fas una bona cara espectacular, fas cara de salut, sí, no? I avui és important també perquè som aquí al Clínic Obert, entre altres coses, per recordar hàbits saludables, promocionar-los, explicar-los, fer esport, fer activitat física, menjar bé, menjar saludable... Tu estàs fent una mica de tot això aquests últims anys, eh?
3: Aquests últims mesos. Mira, des del 15 de setembre estic intentant fer bondat, tot i que costa això, eh? Avui he vingut aquí al Mercat del Dinot, he esmorzat i he pensat, què faig? Va, em porto bé o no em porto bé? Dic, va, em porto bé. Una truita d'albergínia escalivada amb pa amb tomata i, escolta'm, fantàstic. Però m'estava mirant des d'allà els cargols, el cap i pot, que també és molt saludable.
2: Però
3: això,
2: tenies gana?
3: No, la veritat és que no. Que...
2: Recordem que fa uns mesos, des del 15 de setembre, que vas començar tot aquest tractament amb l'Ozempic, o el derivat de l'Ozempic, no? I que has perdut 17 quilos, eh?
3: 17, sí, però escolta'm, ara el que falta és fer allò que em falta, que és fer esport.
2: Fer esport,
3: que però... jo ja estic apuntat, eh?
2: Tot en prescripció mèdica, ho recordem,
3: sempre,
2: eh?
3: És a dir... Sempre, sempre. Això són d'aquelles coses que són molt serioses i que no s'han de prendre a la babalà. Però sí que és veritat que jo sóc d'aquells que... Mira, l'altre dia ho mirava... tinc 27 aplicacions d'aquelles de subscripció al mòbil, n'hi ha 3 d'esport, una, a més, un gimnàs, i he anat 10 vegades des del 15 de setembre. Això no pot ser. M'heu de fotre targeta vermella.
2: Doncs targeta vermella, perquè saps que també tot aquest tractament, si no l'acompanyes d'exercici físic, no funciona, això.
3: No, la veritat, però massa feina.
2: Incorporo la Carlota Clavé, la coneixem de sobres, és la xef del restaurant La Gourmanda. Carlota, què tal? Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, molt bé, molt contenta.
2: Avui participant també d'aquestes activitats, cuinant una mica, això que La Gourmanda la tenim tancada els caps de setmana, eh?
4: Sí, treballem de dilluns a divendres, La Gourmanda està oberta, i avui hem vingut aquí a cuinar també, però ha sigut una festa, una festassa poder estar aquí.
2: Ja l'heu fet al taller o bé ara?
4: Ja l'hem fet, eh?
2: Ah, sí, que heu preparat?
4: Doncs hem preparat. Ens han portat del Parc Agrari, que nosaltres totes les hortalisses que tenim a La Gourmanda són d'allà. Mm. Són una meravella, no? Tenim una sort de tenir aquest Parc Agrari aquí a tocar i les verdures que són tan màgiques de temporada. I hem preparat amb un celerí, hem fet un cremós. Ens han proporcionat un robot que quedava una crema sedosa espectacular. I l'hem acompanyat, hem portat una mini braseta, perquè ens encanta la cuina a la brasa. I hem cuinat tirabecs. També pèsols, també favetes, amb la tabella.
3: Primavera, no?
4: Primavera i flors. Flors de fonoll, flor de caputxina... Hem preparat també un brou amb totes les pells del celerí, totes les pallofes, no? per totes les tabelles, per aprofitar-ho tot. I hem preparat un brou de verdures que hem mullat aquests vegetals. I després hem fet amb tripa de bacallà, que a mi m'encanta el bacallà. Crec que a Barcelona fem molta festa, no?, el bacallà, i molta tradició del bacallà. I amb la tripa, que és una part de la que té més gelatina, amb una miqueta d'oli d'oliva verge extra, un gradà i un bitxo, una miqueta de llimona, per exemple, un cítric, doncs una emulsió que s'ha fet sola, i ha fet aquest lligam, no?, i aquest, una mica de proteïna i aquest equilibri, no?, de vegetal i proteïna, i crec que ha agradat molt. Jo estic molt contenta d'aquest plat.
2: Quina gana aquestes hores.
4: Gràcies.
3: Home, és que a més, no sé com ho fas tu això, però començar a les 6 del matí...
2: Com puc?
3: Jo li demanaria...
2: Doncs els hàbits tampoc són els més saludables, tampoc són els més saludables. Alexia Aragay és nutricionista del Clínic. Alexia, què tal? Bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
2: A veure, avui parlem també de la cuina de les 4 S's. Qui em sap explicar què són això de la cuina de les 4 S's. Pep,
3: a veure,
2: Alexia.
3: A veure, Alexia.
5: Comencem per la S de saludable, que jo crec que és el que més em toca a mi, que seria aquesta dieta així una miqueta que ens manté amb energia, vitalitat, que ens dona tots els nutrients que necessitem i sobretot per prevenir les malalties. Després tindríem la S sostenible, que ens interessa també molt per el tema de com va el món ara mateix, la S de senzill i la S de saborós, perquè al final si la dieta no està bona, doncs és molt difícil que la puguem mantenir en el temps.
2: Diem molt allò de som el que mengem, Pep.
3: Jo, més que som el que mengem, som el que digerim, perquè no tothom menja igual i digereix de la mateixa manera. De fet, una de les coses que fan els nutricionistes i els dietistes és precisament allò de no fer un cafè per tothom, perquè, clar, entre tu i jo segurament que no hem de menjar el mateix. Una cosa és que des d'un punt de vista, diguem així, gradual, doncs, home, diem genèricament que és molt bo menjar verdures, etcètera, etcètera, això. Però bé, escolta'm, hi ha gent que no li va bé segons quines verdures o que no les digereix igual de bé. Llavors, hem d'escoltar el nostre cos i hem de parlar amb la nostra dietista, la nostra nutricionista, de saber què és allò que podem fer bé i allò que potser hem de deixar, que hi ha coses que són molt saludables des d'un punt de vista genèric, però potser però no ho són tant, saps?
2: Ah, i seguir també algunes de les recomanacions que ens ofereixen les autoritats i el fil també de l'actualitat. Ha entrat en vigor aquests dies el nou decret que regula com han de ser els menús escolars per fer-los més saludables, perquè aquí sempre hi ha molta opinió, molta polèmica, i ara l'últim que hem llegit és que s'han acabat les croquetes i la carn arrebossada i, per exemple, els iogurts amb un gust de...
3: Acolorits, no?
2: Sí.
3: Amb gust de...
2: Amb gust de... Però això s'ha acabat també a la dieta escolar, eh?
3: Però és que això... Sempre fem canvis, però els canvis, jo de veritat, eh? És a dir, jo seria amb això, seria allò més fidedigne. És a dir, no, podran menjar iogurt perquè, ai, pobrets, els nens i les nenes, va, 4 dies fruita i un iogurt. Escolta'm, de maltractats, la gran majoria, entre cometes, estic parlant des de forma metafòrica, des d'un punt de vista de menjar, ja mengen malament per autonomàcia, la gran majoria de nens i nens. Quan dic menjar malament, vull dir que mengen de tot, o que mengen allò que els agrada. Doncs aprofitem a les escoles de no només educar-los quan fan de classe, sinó també a l'hora del menjar. Per això, iogurt un dia a la setmana, no cal, doncs dona'ls i fruita, perquè ja, desgraciadament, hi ha molts nens i nenes que a casa no mengen de fruita, perquè el pares o qui sigui, doncs és molt més fàcil allò, vinga, va, menja el que vulguis i ja està. Això dels fregits, en una escola ja no n'hi hauria d'haver de fregits, perquè a moltes cases, desgraciadament, ja es fregeix massa. És a dir, jo crec que encara hauríem de fer molt més saludable les escoles de lo que són avui en dia. El llegums, ai, de segon plat.
2: No, ara aquí, tant de primer plat com de segon plat és la novetat, no? Si no em perdo, Alexia.
5: Sí, ara és així, s'està intentant incorporar cada cop més d'aquesta proteïna vegetal. Els llegums serien entre 1 i 4 cops per setmana, on no hi hauria màxim, tant com primer plat, com guarnició, com segon plat. Llavors, d'aquesta manera, acostumar els nens a que comencin a provar altres fonts de proteïna, reduir una miqueta el tema de tanta carn... Mm-hmm. I, bueno, incorporar una miqueta més de fibra...
3: Jo crec que hauríem de fer una mica el que s'ha fet a les cases de tota la vida. Estic, clar, si jo estic parlant a casa meva, no? Que era que a casa sempre hi havia al mig de la taula el bol d'amanida o la safata d'amanida i després el plat. I ja està. I així és una d'aquelles maneres que tu fas una alimentació saludable, bona, gustosa i també equilibrada i variada. Però la manera que hi sigui sempre, és a dir, la manera no ha de ser també allò de 2 dies per setmana. Posem-li sempre. Això entre... Jo faria aquesta barreja entre els bentos, o la filosofia bento i el plat Harvard, no? És a dir, que l'amanida hi sigui sempre, allò és innegociable, que així els nens s'han d'acostumar a menjar amanida, allò que sempre han dit, no, mira, si no t'agrada menjaràs una altra cosa. No, l'amanida sempre, o la verdura sempre innegociable, l'hidrat de carboni com a tall de guarnició i la proteïna, sigui la que sigui, sigui la de peix o la de carn.
2: Carlota, el Noguer no suporta la idea aquesta de menú infantil, perquè diu que els nens han de començar a menjar de tot ja des de ben petits.
4: I tant.
2: Tu que n'has tingut també a casa i que tens un restaurant, teniu un menú infantil a la Gourmanda, n'heu fet mai d'això?
4: No, jo estic d'acord, eh? Jo tinc dues filles i tenim la sort que mengen de tot, però crec que la feina s'ha de fer des de casa, no? Acostumar-les a provar-ho tot, a tastar-ho tot. Hi ha coses que t'agraden més, menys, però tasta-les i tastant-les descobreixes que estan ben bones, no? I verdura a casa sempre, cada dia els àpats i enciam i la temporada i ensenyar els productes de temporada, que és quan estan més bons i més gustosos, no? Perquè a vegades, oh, verdura, que avorrit, oh! No, la verdura és molt divertida, però l'has de cuinar amb el cocció òptim, cruixent, donar-li doncs una vinagreta divertida, ara doncs fer una vinagreta amb maduixes, que és temporada i estan ben dolces, doncs dona-li verdures cruixents amb vida, no? Amb vidilla i diversió. ara que, segur
3: que
4: no,
3: això,
4: que no pararan de menjar.
3: Hi ha molts nens i nenes, i també grans, que hi ha certes verdures o certa fruita que no els agrada. Sí. Jo sempre dic que és que no l'han tastat de la manera que els agradi.
4: Segur.
3: Per exemple,
4: i tant.
3: La pastanaga. Si tu agafes amb un nen i li dones una pastanaga sencera, que l'hagi de mastegar des del principi, allò segurament no li agradarà, però tu ratlla-la ben fina allò amb un micropany, aquest microratllador, i tu veuràs com d'això. Una altra cosa, per exemple, les salses. Tu, no, les salses no, les salses... Escolta-me, hi ha salses molt saludables.
4: I tant.
3: Un iogurt amb un granet d'all, una miqueta d'aigua i un raig d'oli d'oliva verge extra... És una salsa de les més saludables que hi ha, no, Alexia? I, sí, en canvi, sí, diem, salses ja... Ui, ja els crucifiquem, no?
2: Avui que som al clínic i els menús dels hospitals també porten cua, quina falta que ens faria un àpat i un plat com aquest un dia que ens toca estar ingressats, eh?
3: Mira,
2: això és un tema que podríem estar-hi hores aquí,
3: clar,
2: també.
3: Jo crec que al clínic això ja ho fan, eh?
2: Però... Hem anat millorant aquí també amb els menús dels hospitals, perquè aquest tema, a vegades, hi ha marge de millora, eh?
3: Al clínic no ho sé. Jo et puc dir dels... De els dos últims que no són al clínic, puc dir que...
2: Vas patir.
3: Tinc unes fotos aquí que tela. Però jo crec que, veus, de la mateixa manera que hi ha nutricionistes als hospitals, també hi hauria d'haver-hi l'assessoria culinària i gastronòmica.
4: Sí, perquè sigui divertit, perquè al final el malalt doncs estigui més alegre, perquè menjar bé, tots ens trobem millor. Quan menges bé i tot està més bo, estàs més content. Aleshores, és important que sigui bo, no?, i ben fet i gustós, perquè que passin una bona estona, no? L'estona de menjar és una festa, no?
3: Jo crec que
4: arriba el menjar a taula, és festa.
3: Sí. Jo crec que hauríem de barrejar, Alexia, el mood food amb el comfort food, no? És a dir, allò, aquelles llenties a la cassola, no cal que hi fotem xoriço, però podem fer unes llenties a la cassola molt saludables. I escolta'm, i el que l'han operat, que li han posat una pròtesi de genolls, no ha de fer dieta, a no ser que sigui obès aquesta persona, saps què vull dir? I la gent és més saludable. Allò, Alexia, jo no sé si és veritat allò que diuen que la gent quan se'n va dels hospitals i està a casa, es recupera més ràpid. No sé si és per això o no.
5: Bueno, hi ha una part que sí que és veritat que a vegades la dieta hospitalària pot ser que costi una mica més. Jo crec que cada cop s'està intentant treballar més perquè sigui més saludable en els casos que no hi hagi cap patologia que ho impedeixi. I, bueno, encara falta treballar una miqueta de veure com adaptem les preparacions perquè es pugui fer a gran escala i que siguin més sabroses i que la gent doncs estigui més contenta i mengi més a gust. Després, clar, a casa cadascú pues, es fa el menjar que vol, és molt més fàcil al final acabar menjant una miqueta més. Però bueno, per això també estem nosaltres als hospitals per intentar veure com adaptem aquestes dietes i intentar, a la mesura del possible, que els nostres pacients estiguin ben cuidats i que puguin estar ben nodrits.
2: I les quantitats, no, Pep? Perquè tu tota la vida has menjat molt bé, de moltíssima qualitat, però el teu problema era que menjaves massa, més del que necessitaves. No? Encara que fos molt bo i un producte estrella, clar...
3: No, jo sempre he menjat molt bé i molt, que aquest és el gran problema. Saps que no n'hi ha prou. Llavors, s'ha de reduir, ja ho sé que s'ha de reduir. Tots ho sabem, això. Però tots fem coses que ja sabem que hem de fer i fem-la en revés perquè les debilitats són les nostres debilitats. I n'hem d'aprendre d'això. I llavors també va molt bé tots aquests dietistes i nutricionistes com l'Alexia que tenim, que ens ajuden i que ens ensenyen, sobretot a dir, escolta'm, allò que deies de l'amanida, fota-te-la abans. I el bròquil, menja-te-la abans. I així potser, en lloc de menjar-te 12 mandonguilles, com dieu vosaltres aquí a Barcelona, ens en menjarem 6 de pilotilles.
4: I arribes més tip, no? I arribes més tip a la mandonguilla.
5: Tenim estratègies per intentar educar la gent de com menjar d'una manera pues, més saludable, però que cadascú es quedi saciat i que no passa gana, que al final és molt important no quedar-nos amb la sensació de que podríem menjar-nos encara els 5 plats més.
3: O, per exemple, mira, una cosa, que el tema de la sal. Aquesta setmana que he sabut que dos companys meus doncs han tingut un petit iuio del cor, saps allò? Un petó fin des d'aquí a Mansalvà i companyia, dius, escolta'm, com podem fer per reduir la sal? Doncs home, mira, jo l'altre dia a casa vaig fer una cosa molt fàcil. Vaig rostir una col sencera. Les dues o tres, diguem-ne, pètals de fora que van quedar ben cruixents, les vaig triturar i les vaig barrejar amb sal. I ara tinc una sal amb col, no?
4: Okay.
3: O una sal de col. Doncs okay, és una manera de salar del cap i poses l'umami d'aquella col rostida i després ja no has de posar tant de sal.
4: El que passa, sal d'escates, no? També.
3: Exacte, estem acostumats.
5: Com espècies, també.
4: Espècies, donar-li soja, també, no? Soja.
2: Són alguns apunts per intentar menjar menjar una mica més sa, més saludable, amb el Pep Noguer, que estem contents d'haver-nos retrobat avui en aquest Clínic Obert, amb la Carlota Clavé, la xef del restaurant La Gourmanda, si menja de cine de dilluns a divendres. Carlota, una abraçada ben forta, fins la propera. L'Alexi Aragai, que és nutricionista del Clínic. Alexia, moltes gràcies, molta sort.
5: A tu.
2: 3 minuts per la una, ho deixem aquí. Demà més suplement a partir de les 6, molt pendents de Tenerife i de totes aquestes notícies que van sortint, també pel que fa a la salut i els serveis sanitaris, amb tot aquest antivirus, doncs, que continua sent notícia també aquest cap de setmana, a veure si podem explicar també el desenllaç del desembarcament d'aquests 147 passatgers que demà, ben d'hora, arriben a Tenerife. Demà us ho expliquem en directe a partir de les 6 i també tota la prèvia d'aquest clàssic Barça-Madrid, Madrid en flames, el Barça que demà es pot proclamar campió de Lliga. A veure si ho expliquem a Catalunya Ràdio. Salut per tothom.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
6: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
9: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
10: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
11: Sóc el Risto Mejide.
12: Sóc Álvaro Morte.
8: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
13: Amb tots vosaltres, Jordi González.
8: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'anunciar que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Sumud, Saif Abu Hashef, el retingut a Israel des del 30 d'abril.
2: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Hashef. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: Primeres reaccions a l'anunci d'aquest alliberament de Abu Hashef d'anant a la concentració que s'està fent davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar precisament que deixin en llibertat els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Barcelona, Laia Framis, bon dia.
3: Bon dia. La notícia s'ha anunciat fa uns minuts des d'un megàfon i s'ha celebrat aquí amb crits d'alegria, abraçades i llàgrimes entre els manifestants. La dona del Saif Abu Hashef s'ha dirigit breument als assistents per celebrar aquest alliberament. Ara bé, diu que no saben res més del que ha dit el ministre Álvarez, que cal veure quan arribarà el Saif i en quines condicions després d'una setmana empresonat en condicions duríssimes i d'uns dies de vaga de fam. També ha fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'estat d'Israel. Recorda que encara hi ha milers de palestins empresonats. La manifestació continua. Hi ha 200-300 persones que ara mateix tallen el passeig de Gràcia a l'altura del carrer Mallorca. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Repassem ara més notícies amb la Montse Garcia. La ministra de Sanitat, Mònica Garcia, ha detallat com es farà aquesta matinada el desembarcament del creuer, on hi ha hagut el brot d'antivirus.
4: Ha explicat que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació.
5: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano, cerrado en bolsa, con lo imprescindible.
1: A partir d'avui s'ha de tornar a pagar per viatjar amb Rodalies i s'han vist cues a les màquines expenedores de bitllets de les estacions.
4: Alguns usuaris haurien volgut que l'abonament gratuït s'hagués allargat una mica més, mentre que d'altres veuen bé que es pagui, sempre que s'ofereixi un servei de qualitat. Anem a l'estació de Sants de Barcelona. Maria Guixà, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquí la fotografia és l'acumulació de gent a les màquines dispensadores de bitllets i, sobretot, la resignació. Molts usuaris accepten que es puguin tornar a pagar els bitllets sempre i quan, diuen, el servei realment ofereixi un 100% de garanties. Sentim la Marta, que va al Montseny, i la Meritxell, que va a Caldes de Malavella.
7: No m'importa, la veritat, perquè no soc usuària, vull dir, llavors tampoc m'he beneficiat del bono aquest gratuït ni res. Llavors, bueno, me'n vaig a un lloc, és normal que tingui un preu, igual que si n'és amb cotxe o amb moto o un altre transport.
8: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst, tant en temps com en qualitat.
6: Avui ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit sense cost, mentre que els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, a excepció dels títols de T-Usual i T-Jove. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, estació de Sants.
9: I per què vols aturar l'embaràs?
10: I jo havia de respondre perquè sóc una nana.
1: El Festival Docs Barcelona ha estrenat el documental Les culpables, de la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano, una coproducció de 3CAT, que retrata amb un centenar de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Òscar Callau.
11: El documental recull la narració davant la càmera de 6 noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci, però que afecta moltes dones. Les culpables té una part autobiogràfica, perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies.
12: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això, i llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però dels més bonics de la meva vida.
11: La cinta coproduïda per 3CAT va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
1: I esports, Francesc Ripoll.
13: L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, defensa els seus jugadors i diu que se sent orgullós de la reacció del club després de l'incident entre Tchouaméni i Fede Valverde. Ho ha explicat a la roda de premsa prèvia del clàssic de demà.
14: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
13: Arbeloa diu que es diuen moltes mentides sobre la relació amb els seus jugadors i ha defensat el compromís de Kylian Mbappé. El Barça a aquesta hora està parlant Hansi Flick en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà que pot donar la Lliga al Barça. I aquesta tarda l'Espanyol juga al camp del Sevilla en la 37a jornada. Els blanquiblaus tenen 39 punts, 3 per sobre de la zona de descens i 2 per sobre dels sevillans. El partit a un quart de 5. A la Lliga Femenina tenim en joc el duel català entre l'Espanyol i al Badalona, Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Pau Masmartí, bon dia.
15: Bon dia, mitja part a la Dani Jarque. De moment empat a un entre Espanyol i Badalona Women. Els dos gols han arribat de penal. S'ha avançat el Badalona Women al minut 22. L'ha transformat Ana González. També des dels 11 metres ha empatat 10 minuts més tard l'Espanyol. L'ha convertit la capitana Ainhoa Campo, en aquest cas, qui ha dedicat el gol a la seva companya Anna Torrada, lesionada de gravetat. Partit intranscendent pel que fa a la classificació, però amb l'al·licient competitiu d'un derbi. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
13: I aquesta tarda a les 5, semifinal de la Champions d'hoquei patins entre Barça i Benfica, i en ciclisme, última etapa de la Vuelta Femenina, amb final a l'Angliru. La catalana Paula Blasi és segona a la general. Banyaia ha fet la pole amb Marc Márquez segon als entrenaments oficials del Gran Premi de França de motos.
0: Fins aquí les notícies.
16: Un semàfor. Comença la cursa.
17: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
18: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
17: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
18: Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana Gran Premi de França amb convidats especials.
17: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre i les entrades teves.
17: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
19: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
20: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
19: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
20: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
21: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

La unitat de sentit, l'iceberg soterrat, la metàfora de la boxa i el cau. Des d'Edgar Allan Poe i més enllà, el gènere del conte és un dels que acumulen més tradició d'anàlisi i més teories per part fins i tot de grans escriptors. Un bon relat és una maquinària de precisió que, per brevetat, per intensitat i per eines, sovint és més a prop de la poesia que de la novel·la. Tant en la literatura universal com en la catalana comptem amb desenes de grans contistes, una pràctica que, per fortuna, continua ben viva i amb una riquíssima diversitat. Avui celebrem la narrativa breu en un programa on, entre altres coses, conversarem amb dos grans practicants, en Xavier Mascravioto i la Mar Bosch, per celebrar els seus últims llibres, La inèrcia i la fatalitat d'animals inexpressius, en Xavier, i L'experimentalisme enjugassat de les lliçons d'abisme a la mar. Parlem, per tant, d'aquests títols i d'altres llibres de contes en companyia, com sempre, d'en Jordi Puntí i l'Anna Vallbona. Obrim Ciutat Maragda.

0: Som-hi amb Gino Paoli, que ens ho deixa fa ben poc. Quina veu i quina música sempre. Obrim avui saludant en Jordi Puntí. Com
1: hola,
0: està?
1: Com anem?
0: I l'Anna Vallbona.
2: Hola, què tal?
0: Avui ja ho sabeu, parlant de contes i amb una autocrítica que l'altre dia hi pensava, que sovint en aquest programa ens dediquem a la narrativa, a la poesia, al teatre, a la narrativa llarga, a les novel·les, a la novel·lística. I en canvi tu, el gènere curt, per què costa tant? I llavors què fem? Alimentem aquest tòpic segons el qual els contes són difícils, costen que arribin els lectors, les editorials no hi aposten perquè hi ha aquest lloc comú que diu que venen poc, en fi, què passa amb el conte? Mira que és un gènere que ens ha fet i ens ha format com a lectors, que ens entusiasma, que és una meravella, que és molt agraït de llegir els bons contes, sempre estem parlant. I bé, doncs, escolta'm, trenquem això i fem un monogràfic i anirem repetint, perquè de llibres a contes, per fortuna, van sortint-ne i són ben bons, no?
1: Sí, jo t'ho capgiraré. La idea aquesta de la dificultat, en realitat, el que pensava és que les cultures o les literatures que tenen una tradició de contes estan més preparades per a l'experimentació i per entendre millor la dificultat narrativa. Per què? Doncs perquè un conte et permet experimentar i jugar, i jo crec que els llibres que sortiran avui, ja veureu que cadascun a la seva manera tindrà algun element de joc o d'experimentació que és molt més agraït de suportar o d'entendre com a lector que no pas una novel·la, no? Quan et fiques en una novel·la i et poses a jugar, has d'aguantar molt de temps aquesta tensió, i en canvi els contes et permeten començar i acabar, i si no t'ha agradat passes a un altre, no? I crec que és com servir en petites dosis la dificultat, no sé com dir-ho. Penso en la literatura argentina, per exemple, no? Argentina, que tenen aquesta tradició de Borges i de grans contistes, de Cortázar, doncs, jo crec que es treballa molt més bé la part aquesta de la combinació entre imaginació, si vols dir-ne, i experimentació, no? I als Estats Units, evidentment, o sigui que sí, no sé, penso que els llibres que portem avui, entre el que estic veient aquí sobre la taula, van una mica en aquesta línia i de maneres i amb estils molt diferents. No tot ha de ser el mateix, no?
0: No, clar, exacte. I per això tenen molt de, no? Diu també el tòpic, però és veritat, de laboratori. Els contes pots permetre't coses que en una novel·la costa més, has de buscar un fil unitari, malgrat que hi ha llibres, i amb algun d'ells ens trobarem avui, de contes que tenen un fil que també els aproximen a la novel·la llarga. És a dir, al final també hi ha llibres de contes...
1: La novel·la curta, vols dir?
0: La novel·la curta.
1: Sí.
0: No? Vull dir que a vegades tot depèn de...
2: Sí, jo penso que totalment la idea de... I a més, això, amb els últims contes o alguns dels que portem que de la literatura catalana que han aparegut en els últims temps, tens la impressió d'una idea de joc molt diversa que va apareixent, no? De vegades hi ha lectors, lectores que diuen, ostres, és que jo un conte darrere l'altre és com que em costa, i més aviat, diguéssim, la invitació és això, pensar al contrari, perquè el conte és una mena, o el recull de contes és una mena d'artefacte que, d'artefacte dispositiu, un maquineta, que crea també això, uns fils, unes relacions especials. Penso ara a la contística catalana, Pere Calders d'una banda, però a Mercè Rodoreda, que ja en vam parlar en el programa que li vam dedicar, no? Però els contes de Mercè Rodoreda, ben llegits, diguéssim, pots pensar que allà hi ha tota la Rodoreda, i hi ha un increixendo de clarors i de tenebrós, no? I en un conjunt com La meva Cristina. Per tant, els contes també són, penso, una invitació a veure unes possibilitats més enllà del gènere, no?
0: És veritat que en vam parlar, Alba deia, no parlem de veritat, a vegades parlem d'una autora, en aquest cas, la Rodoreda, i vam fer un elogi de la narrativa curta.
1: És que a més dona molt joc també, per exemple, el joc entre què és, conte o és narració, o és relat, final obert o final tancat.
0: Això mateix.
1: Narrar en primera, final contundent o no cal que sigui, vull dir, hi ha molts aspectes que et permeten, bueno, que en un mateix, quina és la unitat d'estil d'un, en una novel·la no tens dubtes, la creació d'una veu narrativa, no? En un llibre, quina és la unitat que dona estil? La manera d'explicar els personatges, aquests reculls de contes que semblen trebats, que els personatges es repeteixin, és que hi ha moltes variants.
0: Totalment. Va, anem de la teoria a la pràctica, saludant un... Jo diria, anava a dir un contista, però és escriptor en tants formats que és un gust sempre retrobar-lo. Xavier Mascravioto, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bon dia, content de saludar-te, avui ja ho veus, que estem dedicant monogràficament aquest programa als contes i fent una elogi del gènere. Clar, en el teu cas, deia escriptor, perquè tu has tocat poesia, novel·la, conte, és a dir, que suposo que també depèn del moment, del material i de l'època, no? Tires per una banda o per l'altra.
3: Sí, depèn molt de la idea. Jo tinc una mica la sensació que de vegades aquest cúmul d'estímuls que tu tens i aquestes ganes d'expressar alguna cosa que fa temps que et ronda et demana una forma o una altra, no? I de vegades és ben bé escoltar la idea i anar fent provatures i veure quin cos et demana aquella idea que fa temps que tens al cap. I de vegades t'hi trobes, no? Que comences a donar-li forma i d'entrada et sembla que estàs fent un relat breu i allò se't va inflant i va creixent i s'acaba convertint en una novel·la. I en poesia passa una mica el mateix. Comences a escriure un poema en vers i veus que allò vol anar en prosa, o comences a escriure una prosa poètica i veus que allò et demana un ritme i vol anar en vers. Vull dir que a mi em sembla que és molt important escoltar el text i és així quan veus que t'està demanant una forma o una altra, un gènere o un altre, no?
0: Clar, una de les, vaja, o aquesta escolta d'idees en l'últim cas ha fructificat amb aquests animals inexpressius que llegim a l'altre editorial, aquest recull de contes fantàstic no com a gènere sinó com a elogi, diguem-ne, amb un títol, t'he de dir, Xavier, una mica trampós o irònic, en el sentit que si alguna cosa aquests animals tant de fauna com animals humans no són, a mi m'ha semblat, és inexpressius, o en tot que són expressius en un sentit, per parlar, tornar a la teoria del conte, en un sentit chekhovià, no? Aquella famosa imatge de l'iceberg, en aquests personatges, tot el que els passa per dins i sovint els entenem més o veiem més coses silenciades que no pas explicitades, no?
3: Sí, sí, exactament. Vull dir, el títol al final ja és gairebé irònic, també és un petit homenatge a un autor nord-americà que m'agrada molt i que va ser clau quan escrivia contes, que com a contista el trobo prodigiós, que és David Foster Wallace, no? Que té aquest conte excepcional que en català està traduït pel Ferran Ràfols, que es diu Animalons inexpressius, no? Llavors jo li agafo una citació d'aquest conte i amb aquesta excusa doncs li faig també aquest homenatge. Però com dius, David, és un recull ple de personatges que jo diria que estan molt lluny de ser inexpressius, al contrari, es troben tots en situacions extremes, en moments clau de les seves vides, en punts d'inflexió, i això els obliga doncs a confrontar la seva pròpia vida amb les expectatives que s'havien creat, no?
0: Sí, sí. Jo diria que és un llibre, segons quins relats, no tots, però no recomanat en determinats, com deien abans a les anuncis de farmàcia, determinats estados carenciales, sobretot perquè hi ha moments vitals, no?, d'aquesta generació que es troben amb un estancament anímic important, també a relacions de parella, de situacions que no... que tard o d'hora han d'afrontar i que potser acaben d'una forma, no especialment pacífiques, perquè una de les coses, Xavi, que volia preguntar-te, abans parlàvem de la idea de fil conductor, si un llibre de contes ha de tenir o no aquest marc. Bé, jo no sé si de manera intencionada o no, però sí que hi ha un pes, un paper notable, per dir-ho així, de la calamitat en aquests contes, no? És a dir, de determinades desgràcies, a vegades directament fatals i mortals, de la violència, dels instints, i per tant no sé si això és un estilema que tu tenies al cap o que va anar sortint de manera orgànica.
3: Sí, va anar sortint de manera orgànica. És curiós perquè jo, de fet, abans d'escriure la meva primera novel·la o abans fins i tot d'escriure poesia, jo vaig començar escrivint molts relats, no? I no ha sigut fins 5 llibres després que he decidit publicar-los en forma de llibre, perquè jo sí que penso que un recull de contes, igual que un llibre de poemes, hi ha d'haver alguna cosa que doni sentit al conjunt, no? És a dir, que tu els publiquis en forma de volum és perquè hi ha un sentit. Per mi un recull de relats no és mai una acumulació arbitrària o aleatòria de contes que tu has anat acumulant al llarg del temps, els fiques en un llibre i allò ho publiques, no? Jo fins que no he vist que allà hi havia tot un univers compartit, tota una cosmogonia, un món, no? Unes transversalitats, no he decidit publicar-ho com a llibre. Llavors, per mi sí que tots 10 contes comparteixen alguns temes, alguns enfocaments, no? Per exemple, hi ha, com deies, el tema de la calamitat, aquests personatges que es veuen empesos a buscar respostes davant d'un fet que no poden explicar-se, davant d'una ruptura, davant del desamor, davant d'un fracàs personal, I jo diria que un altre dels grans temes que travessa els 10 contes és el tema de la inèrcia, que em sembla que és la gran malaltia del nostre temps, no? Que és aquest viure d'esma sense parar-te a pensar mai si ets on vols ser, si estàs envoltat de la gent de qui vols estar envoltat. Hi ha un personatge d'un dels contes que diu que la inèrcia és molt perillosa perquè fa que deixis de fer-te preguntes, deixes de demanar-te quin sentit té el que fas, no? I em sembla que sí que és una qüestió que relleva tots els relats, perquè al final són personatges que han mecanitzat les emocions, que han automatitzat els sentiments, que han rutinitzat les relacions. I en un moment donat del relat moltes vegades tenen aquesta epifania, no? I s'adonen que han construït la seva vida sobre el no-res, no? Que no són on volen ser, però ja és massa tard per fer-hi alguna cosa.
2: Clara, em feies pensar, Xavier, amb el conte aquell d'aquella espècie d'infant prodigi, per dir-ho d'alguna manera, explotat pels pares en concursos, i que l'exposen de mala manera, no? Com un talent increïble per associar, crec que són banderes, països, a una edat molt aviat. I recordo que en aquest conte hi ha aquesta idea de primer una mena de singularitat que avançant es transforma en algo ja més grotesc, i avançant es transforma en aquesta espècie de buidor de què esteu fent, no? Bé, és un dels contes dels molts que es poden recordar del llibre, però en aquesta línia de la buidor, no? Que es treballa també amb diferents edats, fins i tot amb humans i amb animals, però en fi, no sé, aquest conte si pots explicar d'on ve aquesta idea d'això, d'una mena d'explotació de talent singular, i que acaba sent, que et fa pensar en altres coses, no?
3: Sí, és un conte que personalment m'estimo molt, i va ser molt, molt divertit d'escriure, i alhora el to del conte jo diria que és força diferent de la resta de contes, perquè al principi comença gairebé com si fos una broma, i mira que curiós, però exacte. Al final és quan emergeix tota aquesta tristesa, i quan el lector segurament és més conscient d'aquesta distància insalvable que hi ha entre aquests dos pares, que estan profundament desorientats davant

0: És un petit homenatge a la novel·la de Barico. I a la novel·la de Barico hi ha un personatge que és un nen prodigi, no? Que al final no té res a veure amb el protagonista del meu conte, però vaig agafar aquesta idea de dir, ostres, el personatge del nen prodigi em va interessar, no? I llavors l'altre referent que tinc, que no té res a veure amb la literatura, és tota aquesta cultura nord-americana dels talk shows, Ellen DeGeneres i companyia, que això ho fan molt, no? De convidar nens prodigi, intel·ligentíssims, i veus com els asseuen allà en aquelles butaques davant de tot un públic i els exposen, no? Com si fossin micos de fira, els fan jugar a fer operacions matemàtiques, a endevinar banderes, no? I jo quan he vist vídeos d'aquests, a mi això m'ha impactat molt, no? Perquè penso, ostres, aquests pares que han decidit, no? Un nen amb altes sensibilitats, doncs, exposar-lo allà, no només davant del públic, sinó a totes les televisions del país, en un programa de tanta audiència, no? Quin raonament hi ha hagut a darrere d'això? I vaig empescar-me aquest conte, un laberint, per intentar donar resposta a totes aquestes preguntes.
1: No perquè et sàpigues tu totes les capitals del món, eh?
0: També és un tema que m'interessa.
2: T'interessa prou.
0: No diré que no té un punt biogràfic.
3: Ara em feies pensar que hi ha, jo crec que hi ha en la família Glass del Salinger,
1: sí.
3: Crec que hi ha algun nen d'aquests prodigis que van amb
1: un talk show.
3: Fins i tot potser és el Seymour, el fill gran, que crec que va...
2: Sí,
3: que es fa famós en algun moment de la seva vida, quan era petit, per haver anat en programes d'aquests televisius dels Estats Units. I això em porta a preguntar al Xavier, abans ens parlaves de Foster Wallace, quina és la teva tradició, en què t'inscrius, diguem-ne? Clar, des d'un punt de vista, suposo que això que ens explicaves ara, la literatura nord-americana, segur que t'ha influït, però també des d'un punt de vista lingüístic, quan penses en la llengua, en com treballes, perquè normalment els teus llibres, la llengua és molt treballada, hi ha un exercici literari fondo de construir molt les frases, fins i tot de construir paràgrafs d'una manera gairebé que s'obren i es tanquen. Quins referents tens que hagis llegit, que diguis és que això sempre està al meu costat quan escric?
0: Des d'un punt de vista lingüístic, jo diria que tinc molts referents i abracen un gran espectre de referents, no? Perquè et diria Víctor Català, et diria Rodoreda, et diria Joaquim Ruïra, per exemple. Des del punt de vista del model de llengua sempre els tinc molt presents. També parlaria i reivindicaria molt els traductors de casa nostra, no? Perquè, per exemple, per mi un gran referent en tots sentits és William Faulkner, però també és un referent per mi al model de llengua d'Ester Tallada traduint William Faulkner, no? Mm-hmm. Per tant,
2: clar,
0: això m'agrada reivindicar-ho. Tant m'ha influït Faulkner com el català de l'Ester Tallada traduint Faulkner, i això sempre ho vull reivindicar.
1: Gran contista, I, també, que abans parlàvem...
0: I gran contista, exacte. De fet, vaig llegir el volum aquest dels contes complets al desembre del 2024, i també va ser bastant revelador. I llavors també el parlar de la gent, no? Jo, per exemple, hi ha un dels contes d'animals inexpressius que és tot un monòleg, una declaració policial d'una senyora gran en un poble a l'interior de Catalunya, i aquí el meu referent lingüístic van ser les persones grans del meu poble, que és Navàs. Jo tenia en una orella la meva àvia i a l'altra orella, doncs, no ho sé, la meva veïna de 80 anys, no? I això també és un referent, i també ho hem de reivindicar, perquè de vegades ens n'anem als llims, no? I Faulkner, i Foster Wallace, i Rodoreda, però, ostres, a mi m'ha influït també la manera de parlar de la gent del meu voltant, perquè sempre vaig amb l'antena posada. I per mi la llengua és importantíssim quan escric. Al final, en un llibre, tot és llengua. Els personatges els construeixes amb llengua, la història la crees amb llengua, la veu narrativa és llengua, tot ho fas amb aquesta matèria primera que és la llengua, i és on sempre inverteixo més energia i esmerço més esforços.
2: Clar, i Xavier, jo volia demanar, tibana la idea aquesta del treball lingüístic, també et volia demanar com treballes els finals, perquè dels contes crida bastant l'atenció que hi ha molts contes en què és una mena d'esllanguiment sostingut, no? De va baixant, però amb una descripció molt detallada que sosté aquest descens, no? O aquest apagament. Com els treballes, per què són així i si els tens clars abans de començar el conte?
0: Depèn molt del conte. Em sembla que cada conte té una mica el seu itinerari i el seu recorregut. De vegades sí que començo escrivint el conte amb la idea del final, perquè sé perfectament on vull acabar. I de vegades és al final el que m'espero en escriure el conte, aquesta idea, no? De vegades no, de vegades començo a escriure el conte sense saber on aniré, i això també m'agrada molt, no? Perquè no m'agrada gaire quan escric en general, anar posant dics de contenció, no? A mi m'agrada més que el riu vagi fluint pel terreny, allà on hagi d'anar, i

0: jo anar-lo acompanyant però sense condicionar-lo en excés, no? I en el cas dels finals jo diria que tinc una certa tendència a deixar els finals força oberts, perquè jo diria que a la vida tots els finals són oberts, l'únic final tancat de la vida és la mort, no? Llavors em sembla que quan vols reflectir això en contes, m'interessa doncs que al final, en lloc d'una porta tancada, sigui una mena d'horitzó, no? És a dir, que el conte s'acabi però que la història continuï dins del cap del lector, perquè allò ha quedat obert i al cap del lector aquell germen, aquella història, aquell univers que li has explicat i del qual només li has donat una petita píndola, allò pugui continuar desenvolupant-se, no? I és el que més m'interessa. A mi també com a lector gairebé et diria que m'agraden més els finals oberts en relats que no pas tancats, perquè amb un final tancat tens la sensació que t'ho estan donant tot arregladet, mastegadet i polidet, no? I a la vida res és així.
1: Clar. Acabo, per tant, Xavier, amb una resposta, amb una pregunta, resposta oberta, no pas tancada, que és la que es fa també la protagonista d'un dels teus contes, que es pregunta, quan van fent notes per una novel·la, diu, per quina versió de mi mateixa escric? Això no és una pregunta que tu mai, diguem-ne, acabes abraçant o simplement és en aquest context?
0: Jo diria que escric per qui sóc en aquell moment cada vegada, no? Al final canviem cada dia i això, aquesta possibilitat de canvi i aquest canvi inevitable, diria, a mi és el que m'empenya a escriure coses diferents sempre, no? Perquè al final, si no canviéssim, si no evolucionéssim, només escriuríem una novel·la, no? Que és la de qui som en aquell moment, i com que sempre som els mateixos, només podem fer aquella novel·la. Encara que li vagis donant formes diferents, la novel·la de fons sempre és la mateixa. I en canvi, jo diria que a mesura que vaig canviant, a mesura que van passant els anys, les meves inquietuds també van variant, les meves preocupacions, les meves dèries, i llavors, per mi, escriure és una manera de buscar respostes. Sempre és una exploració, una recerca de les inquietuds que jo tinc en aquell moment. I és una gran sort, trobo, que aquestes inquietuds vagin canviant, que no siguin sempre les mateixes, no? Per tant, et diria això, que escric per la versió de mi mateix que sóc en cada moment. I com que va canviant cada moment, també, això em permet escriure diferent sempre.
1: Fantàstic. Inquietuds que, a més, van declinant-se en gèneres literaris diferents, cosa que t'agraïm perquè et podem llegir en poesia, en novel·la i ara també en contes tan bons com aquests animals inexpressius. Xavier Mascravioto, moltes gràcies, com sempre. Que vagi
0: gràcies
1: molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu.
1: A reveure.
0: Fins la propera.
2: Si jugues a fer-te una mica la dura, pren certa prudència emocional, respons als missatges cada dos dies com si no portessis planificant el look de la

0: que et parli de la família.
1: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui parlant de contes. Ara parlàvem amb en Xavier Mascrabiot a propòsit d'aquests animals inexpressius, que formen part, en Jordi ho deia, no? d'un format molt estilitzat. Cada conte, no? Són 10 relats d'una intensitat notable, malgrat que hi hagi aquestes diferències, no? Però els personatges, les situacions i els abismes on es troben, doncs, també són intensos i formen part d'una escola possible de contes. La temptació i l'interès, sobretot avui, era portar exemples diversos i variats. Ara també entrarem en un cas prou diferent, jo crec, o més enjugassat. Però, en tot cas, el que sí que volia comentar, i aprofito per recomanar, perquè van sortint, avui aniran sortint diferents llibres de contes, és una autora italiana que m'agrada molt, que es diu Verónica Raimo, que potser la coneixeu per un llibre que també es va traduir en català fa potser 2 anys, que es diu Res és veritat, niente di vero, un llibre que va guanyar el Premi Estregat Jovene fa també pocs anys, i un llibre extraordinari, amb un to i amb una veu fantàstica. I ara, quan dic ara és l'any passat, també Edicions de 1984 li ha traduït un llibre de relats breus que es diu La vida és curta, etc., també en traducció amb Mercè Ubach, que és un llibre, tornem a trobar, jo sempre recomano en qualsevol format, novel·la o conte, perquè és un to, és la conquesta, per mi em sembla, d'un to més enllà del que expliqui o del que narri. També a Res és veritat, que és una mica la història camuflada de la seva família, dels seus pares, del seu germà, no importa tant el que explica, sinó el punt aquest de sarcasme i d'acidesa i de proximitat, no? Hi ha constantment també en aquests contes algun gir, alguna sorpresa en els diàlegs, en la manera, en com són els personatges, qui són, com estan construïts, que fa de mal explicar, per no destripar gaire trama, Jordi, però que a mi em sembla que té el do de la brevetat, com diu el seu títol, no? La vida breve, etc., però també, a més, la manera d'aproximar-se i de narrar-ho.
2: Sí, jo només he llegit el primer conte d'aquest recull per recomanació teva, i just ahir, i bé, jo hi afegiria la imaginació, sí, que és important, que és una cosa que tu pots veure de molts llocs, però hi ha d'haver en els contes, i jo crec que és important que hi hagi també aquest factor de saber construir a partir de la imaginació, d'anar-te'n a llocs que no esperes, no? Perquè, bé, perquè no tot ha de ser previsible, i llavors en aquest conte concret, el primer, la premissa és extraordinària, que és aquesta noia que el podem descriure molt fàcilment, sí. Aquesta noia que treballa fent d'hostessa a congressos, i un senyor li diu: mira, si vas si vols pots anar a Nova York, que tindràs una feina, una mena de senyor una mica obscur que li ofereix feines per treballar en congressos i així com hostessa, no? I aleshores ella hi va, però com que no té lloc per quedar-se, una amiga seva que també està en aquest món diu: ah, queda't a casa dels meus cosins. I aleshores, quan arriba a Nova York, a l'aeroport l'esperen una gent que es pensen que no saben que és aquella, no l'han vist mai, i es pensen que és la cosina, i per tant la tracten com la cosina italiana, no? I aquí això li permet fer tot un joc extraordinari entre la vida dels italians que continuen a Itàlia i la vida dels italians que han marxat i que han emigrat i que, per tant, tenen aquesta família italoamericana que tots coneixem, en realitat, i, de fet, aquesta família acaba vivint a Rosalía, que viu a Long Island, sí. I gairebé podrien ser una mena de parents llunyans del Soprano, no?
1: Sí, sí.
2: I això, aquest contrast, que és tan senzill i tan fàcil, ella ho desenvolupa d'una manera magistral, no?
1: Sí, sí, la feina la té a Manhattan,
2: exacte.
1: No per anar-hi...
2: Sí, sí, aquests oncles... No, Manhattan, a la ciutat, no hi anirem per res, no ens hi acostem nosaltres.
1: Exacte,
2: no? Quina por!
1: Que se'ns hi ha perdut, no? Sí, sí, i després acaba d'una forma inesperada, que efectivament fa que allí les coses, i que té a veure també amb el que deia l'Anna, dels finals, no? És a dir, un bon final pot millorar molt un conte, però un final deficient pot empitjorar una trama que anava molt bé, i que això s'ha de pensar molt en com es condueix. Bé, jo deia diferents estils i aproximacions a l'art, perquè és un art, d'escriure contes, i ara en tenim un altre, que és un altre exemple dels bons, que és la Mar Bosch. Com estàs, Mar?
3: Molt bé, gràcies. Bon dia.
1: A tu per atendre'ns, en aquest cas, amb aquests abismes, el llibre Lliçons d'abisme, publicat a Empúries. Jo, mira, començaré, Mar, amb un fragment del llibre que on parla d'aquestes lliçons d'abisme, que diria que és una expressió que treus molt encertadament de Jules Verne i d'aquest viatge a través d'un volcà d'Islàndia al centre de la Terra, no? Diu, les lliçons d'abisme, ja te'n vaig parlar, marits que surten de l'armari, viudetats, orfaneses, derelictes literals i figurats, pèrdues, fracassos, mals d'amor, hi ha sang i fetge, no? No és que siguin els temes dels contes, ara hi entrarem, però m'interessa molt com acaba aquest paràgraf que diu, m'ha semblat una possible definició d'aquest magnífic llibre de relats, mal rotllo explicat de bon rotllo, no? Que m'ha semblat meravellosa.
3: Què em pregunta?
1: No, la pregunta és... No, bueno, aquest mal rotllo explicat de bon rotllo vol dir hi ha una invitació a jugar, que això em sembla fonamental, que és una cosa que a vegades sovint reivindiquem en aquest programa, no
3: exacte,
1: només la imaginació,
3: exacte,
1: sinó el joc i la literatura que s'emmiralla amb la pròpia literatura i que convida el lector
3: exacte,
1: a entrar per diferents portes i diu, dóna'm la mà, anirem a un lloc divertit.
3: Exacte, és aquest costat lúdic, no?, que intentem fer enjogassar el lector, però no des d'una manera banal, no?, perquè a vegades quan expliques que connectes amb aquest tipus de literatura joc, no?, i que vols presentar tota una línia de treball com si fos un tauler, no?, doncs s'associa una micona a certa banalitat, no?, doncs anem a jugar, aquí hem d'anar una mica desinvolts i no esforçar-nos-hi gaire, no? Jo vull dir que jugar en literatura també vol dir esforçar-s'hi, no? De la mateixa manera que un nen s'esforça en pujar en un tobogan, no? Perquè aquelles escales de gat tan rectes, no? Hi ha un punt d'esforç, però quan arriba dalt baixa i el tobogan és tot diversió, no?
1: Sí.
3: I en aquest sentit, jo penso que aquests contes me'ls he plantejat així, eh? Hi ha un, sí que és veritat que insisteixo molt, no? En dir, no us espanteu de l'artefacte, no? Perquè quan obres aquest llibre penses, mare de Déu, però què és això, no? Sinó que gaudiu-lo, no? Sí. Gaudiu de pujar aquestes escales i veureu com és divertit. Ara tampoc vull que sembli una incitació a llançar-se dels penya-segats, no? Però veure com és divertit explorar els abismes, no?
1: Sí, sí. No, però és una exploració. A veure, hem de recomanar tot el viatge i per la gent que encara no entengui de què va la cosa, com a mínim formalment un parell de pistes. El joc o una de les propostes formals és aquesta dualitat, són dos plans narratius, dues veus, que és el relat principal, els relats principals, i la de, crec que en dius, nota el pauador, és a dir, la veu que escriu les notes a peu de pàgina, no?, que tenen un pes específic i substantiu en tota la trama i en tot el llibre, i que tenen una continuïtat i un diàleg amb aquest narrador, que són dues veus importants, relacionades d'una forma que a poc anem coneixent, no? I una mica, tu deia, parlaves de la noció d'esforç. Bé, a mi em sembla molt més bèstia com a escriptora fer això, o molt més difícil, que no pas plantejar-te fer 25 relats normals, no? Normals ja ens entenem.
3: Sí, aquí em vaig fer una trampa al solitari, no? Jo porto escrivint novel·les, de fet, la cosa va sortir perquè no sé qui em va dir, com et definiries? Tu ets novel·lista, no? I em vaig com ofendre, no? I dic, què vols dir que soc novel·lista, no? Va sortir aquest ego que tenim tots a dins, i no, jo soc escriptora, no? I ara demostraré que ho puc fer fent la cosa més difícil, bueno, jo crec que, la poesia és un món a part, però per un escriptor jo crec que el més difícil és escriure contes, no? Perquè hi ha aquest punt de l'artefacte de la precisió, però a més, no? Quan tu portes aquest vici d'explanar-te, de poder divagar sempre sota un control, amb la novel·la, quan et planteges escriure contes és per això, no? Per autocontrolar i per poder fer aquestes petites explosions controlades o aquestes petites cremades de bosc, no? Per quan puguis tu llegir i controlar el que llegeixes i el que escrius, no? Però això se me'n va anar de les mans completament perquè portava aquesta inèrcia, aquest vici, no? I vaig dir, ara escriuràs només aquests relats controlats?
1: Només,
3: dius. Només, no? Dius, però han de fer alguna cosa més, no? Sempre tens ganes d'alguna cosa més, no? I vaig dir, val, doncs ara els abismaràs entre ells, no? Que és una manera de vendre'ls, no? Perquè, esclar, penses... La primera cosa que vaig fer va ser anar a l'editor i dir que estic escrivint contes. I ja l'editor ja bufava. Diu, ah, escrius contes, no? I jo, no, que no els vol ningú. I dic, ah, no, però no seran uns contes normals, seran uns contes que tindran un sentit últim o diversos sentits últims i allò que del vas entabanant, no? I de la mateixa manera que intentes entabanar els altres, t'entabanes a tu mateix, no?
1: Clar.
3: I d'aquí se'n va acudir la qüestió d'abismar-los entre ells, és a dir, que utilitzar aquest recurs que està bàsicament utilitzat en altres arts, altres disciplines, no? Però agafar aquesta missa en abisme, aquesta posada en abisme, no només en els contes, sinó aquesta multiplicitat de miralls, també agafar-los cap a la narrativa mateixa i cap a l'artefacte, no? És a dir, integrar el lector mateix, l'autor ficcionalitzat i jugar també amb tot el tema de la ficcionalització, de l'autoficció incorporada, no? com a reflexió del que s'està escrivint avui.
1: Sí, sí. Com es nota, és un plaer quan els escriptors, abans en parlàvem també amb en Xavier Mas, no? Ja prèviament tenir una motxilla de lectures tan interessant, perquè això aquí ja reflecteix, no? que tu mateixa ho has dit, no. El joc amb notes a peu, i no només David Foster Wallace, molts altres han jugat això, sí. Però és com hi jugues, sí. Com hi entres, com ho enfoques, no?
3: Sí, sempre intentes fer una cosa. El que passa és que jo, per exemple, sempre he volgut escriure assaig, no? I suposo que ho faré quan sigui més gran, com d'aquesta manera he après a escriure conte, havent assajat moltes novel·les, no? I havent publicat novel·la i haver treballat el gènere, per... jo crec que el realment difícil és el conte, no? I sobretot avui dia, no? I no és perquè ara jo ja he escrit contes i m'estigui autorreformant, no? Perquè suposo que en algun moment o altre tornarem a la novel·la, no? Perquè m'ho diuen, després d'aquest experiment, què penses fer? Doncs continuar experimentant amb qualsevol cosa que se'm posi davant, no? Perquè és un dels privilegis que tenim quan ens llegeixen, no? Doncs de poder continuar escrivint passant-ho bé. I ara, veus, acabo de fer una amarrada i no sé què m'estaves preguntant.
1: No t'amoïnis, no t'amoïnis. Aquí no fem preguntes, aquí també em convidem a anar per camins, no?
4: Clar, abans has dit...
3: Aquest llibre és un bosc. Molt
1: això gran. Mateix, exacte.
4: Clar, Marra, abans has comentat la idea de cremades de bosc. Jo he pensat, a mi m'ha vingut més al cap la idea de cremades de pneumàtic, perquè hi ha moments que l'autor de notes al peu amb aquesta espècie...
2: Derrapa.
4: Exacte.
3: Sí, és dir, ara recordo. Ara quan has dit això de derrapar m'han recordat molt bé.
4: És a dir, exacte. Amb sí. Aquesta mena de ball que estableix amb l'autora, doncs, i que és un ball que a més, passa per tons i moments molt diferents, perquè entrem al llibre, sí. Doncs que hi entrem doncs, amb uns contes, contes que juguen amb unes trames singularíssimes. Penso en el primer, l'home que vol fer un... que és una barca per fascicles, no? O un altre que mata porcs sí. Per encàrrec, fer coses sí, habituals, sí. No? I el...
3: És una derrapada, exacte, és una derrapada controlada, no? Perquè sí, i en un ritme molt pensat des del principi.
4: Sí, no, i clar, i aquest nota, l'autor de les notes al peu, però comença així, però clar, la cosa al final agafa una embranzida i unes tensions, hem d'imaginar, entre l'autora sí. i l'autor de les notes al peu, el nota al peuador, que també forma part del joc i acaba sent divertidíssima. I llavors, això, és a dir, a mi la cremada de pneumàtica em ve per... Sí, per aquesta mena de tensió que estableixes entre els dos i que no sé si és una tensió que t'hi va portar l'escriptura, és a dir... Això com va anar? És a dir, és l'escriptura que et porta a dir aquest parell acaben amb aquests abismes o amb tensions o tinc unes històries que m'acabaran portant això altre?
3: Mira, puc respondre de moltes maneres, però sobretot...
4: T'ho pots inventar.
3: M'ho puc inventar, no? Que és una cosa divertida, també. No, però de fet... Jo sé, si he de ser sincera, volia escriure una història d'amor, no? Volia escriure contes que anessin de gent que s'estima, no? No sé per què, però la resistència quan t'hi poses, hi ha una resistència molt gran, no? i dius, hòstia, quin avorriment. Doncs ara escriurem doncs sobre molts tipus d'amor, no? I sobre el principal problema de l'amor, com es pot plantejar tot com un problema. L'escriptura és un problema que s'ha de resoldre, i l'amor també, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que el principal problema que planteja aquesta cosa, de les lliçons d'abisme, aquesta cosa que estem parlant ara, és el fet d'aquests lapsos de comunicació, aquestes esquerdes que hi ha entre totes les relacions, i fins i tot amb les relacions comunicatives entre amb nosaltres mateixos, no? Amb la nostra identitat, amb qui som. No? En aquest sentit, doncs, tenim dos personatges, un escriptor reconegut, que, bueno, ara no sé si faig gaires fades de guitarra,
1: Sí, això tu mateixa, ja, sí, veus que aquí nosaltres és un camp de mines i mirem de no trepitjar-ne cap.
3: Tranquil. Bueno, és divertit trepitjar mines.
1: Doncs endavant. Tu com a autora pots fer el que et roti.
3: D'acord, m'encanta. Fantàstic. No, però com que la trama, no, al final, aneu llegint, ja veieu que tampoc és l'important, no? Però sí que és aquest diàleg entre dues maneres de veure l'escriptura, que aquí sí que s'han personalitzat amb dos tipus d'escriptor, no? L'escriptor novell, il·lusionat, en aquest cas encarnat per un personatge femení, no? I l'escriptor consolidat, que a més es dedica a la crítica literària. Bueno, això ho fem tots, no? Però aquí s'ha volgut estereotipar una mica, no? I aquest diàleg entre aquests dos, que es va, a mesura que van avançant aquests relats, que no deixen de ser una mica a lo Hamlet, no? Aquesta espècie d'explicació d'una realitat a través de la ficció, no? Ella es va explicant-li contes, tipus Xerezade, en el seu estimat crític, per intentar expressar allò que no ha sabut fer a través de l'amor, no? A través de la seva vida. I cada història, cada lliçó d'abisme que ella li explica, que en principi no té res a veure amb ells dos, ella li està volent dir alguna cosa de per què no funciona la seva relació, no? Esperances troncades, infidelitats, drames que potser l'altre no ha percebut, però que ella porta per dins, no? Drames, sobretot.
1: Sí, sí.
3: I hi ha un nivell de sanguinolència o de violència que comença amb la primera pàgina, que hi ha una petita gota de sang, no? Amb el primer conte hi apareix una petita gota de sang, i ja veureu que la sang va incrementant a mesura que avancen les històries, no? Es va escampant, és com una mica Carrie, no? Ara que la Míriam ha traduït el Carrie d'aquí, no? Doncs això, no? I les notes, i a través d'aquesta lectura de les notes al peu, aquest diàleg de la ficció, d'aquests contes que així entre ells potser no tenen res a veure, sí que hi ha grutes que els uneixen, no? Però que mentre van avançant els contes i el tema dialògic, no? amb les notes al peu a nivell inferior, es va veient que es va construint una altra història a poc a poc, que és la història o romans entre l'autor i el comentador, diguéssim, no? Que no deixa de ser el romans entre la creació i la recepció, no? I és això el que us volia dir abans. Jo sempre he volgut fer assaig, però com que no soc metodològica, no? I a més ara amb aquest paper de cap d'estudis de l'aula d'escriptura, Vicenç Pagès Jordà, que m'ha tocat joiosament agafar el relleu d'en Vicenç, no? En l'ensenyament de l'escriptura aquí a Girona. Sempre penses, bueno, i tots aquests anys que has estat en principi ensenyant a escriure, què entès, no? De què n'has après dels alumnes, què n'has après d'això? Doncs he volgut col·locar, no? Tota aquesta època de l'aula d'escriptura aquí dins, no? Fent la ficció que em sembla que m'hauria agradat fer si hagués pogut escriure un assaig, no? Si no, ensenyant-ho a través de la ficció.
1: Tu diràs, ja has dit un nom essencial, no només com a mestre de tanta gent, sinó també com a contista, com era en Vicenç.
2: Sí, jo hi veig punts de contacte. I hi ha una cosa que m'ha fet molta, molta gràcia, que és la idea de les notes de peu de pàgina com a mansplaining. Que això és que em remet a llavors quan pensava, no? Amb la llegint el foc, com es diu, aquell foc pàl·lid de Nabokov, sí. Que és unes notes a peu de pàgina que es converteixen en una novel·la en si mateixes, no? I en aquest llibre...
3: I que estan monstruoses, no?
2: Exacte, sí, no? Sí. I que acaben sent elefantiasíques, no sé si es diu així. Bueno, en tot cas, aquest llibre, elefantiàsica, exacte, moltes gràcies. Trobo que el llibre de Lliçons d'Abisme té una capacitat molt excepcional, que és que d'una banda és experimental i alhora és perfectament incomprensible tot i entres d'una gran facilitat. A mi m'ha fet pensar també en, per exemple, en el moment en què vaig llegir Obaba Kwak, la primera vegada de la Chaga, no? Aquesta idea de construir un món a partir dels contes. I també la idea que és com mirar-te un quadre d'aquests molt grossos que has de veure tot el paisatge de lluny i quan t'hi acostes vas veient detalls que ho fan molt diferenciat, no? I aquí els detalls són el sentit de l'humor, són la mirada sobre la llengua també, la manera de parlar. Hi ha detallets ja en els diàlegs molt, molt sovint que són molt graciosos i n'he retallat un, diguem-ne, retallat o guardat un que el vull llegir, que és aquest, aquest conte on una senyora va a casa de la seva amiga Victòria, la Glòria, i arriba aquesta senyora que havia viscut sola i trista i que de cop el seu marit se n'ha anat, viu de cop envoltada de familiars i és alegre com un gínjol, no? Està contenta com un gínjol i aleshores arriba aquesta senyora i diu, a l'hora de les postres es va veure clarament qui no era de la família. La Glòria era l'única que no s'havia dignat a portar alguna cosa. Braç de gitano, criden els fills dels fills de la senyora Victòria. És un tronquet de crema, un braç d'ètnia gitana, nens, els aclareix la convidada. Un braç de gitano de tota la vida, replica la dona d'un dels fills de la senyora Victòria. És que no m'agrada aquest nom, em dic Heredia Fajardo, jo. Senyora Fajardo, pensi que ens estem a punt de menjar part de la seva família. Quins paios, quins paios. O sigui, aquest joc de doble pla entre el que és una cosa que hem dit tota la vida, com el braç de gitano, però alhora... I llavors, a més, el tallen tan fi que ell diu, ah, carpaccio de braç d'ètnia gitana. És a dir, l'acudit redoblat, no? Hi ha molts moments així d'aquests en aquest llibre que ja et dic que són de mirar el detall. Però llavors, quan agafes el conjunt, tota la qüestió de les notes de peu de pàgina, que ara la mateixa Mar ho explicava molt bé, i la construcció a partir d'aquest relat final, que és l'autoficció, crec que li dona una força i una intensitat, diguem-ne, de novel·la gairebé, no? Que és el que passava amb Obaba Kwak, per exemple.
3: Primer de tot, gràcies, Gràcies per llegir i per anar avançant i anant-te aventurant en aquesta espècie d'expedició textual, no?, que és aquest llibre, si més no, m'ho vaig voler prendre així, no? Una expedició textual en què el pobre que hi hagi a l'altre cantó, doncs, s'hi volia aventurar, no?, una mica com passar en viatge al centre de la Terra amb el nebot, no?, que el trabucaven d'allà dalt i li deia al seu oncle, mira't això, mira't aquest precipici, mira't el bé, que ara prendràs lliçons d'abisme, no?, és aquesta espècie de didactisme paradoxal que de fet ja es plantegen. Ara parlaves de Babacoac, a veure, tornem a dir Obaba Kwak, penso que és aquesta idea que aquí hi és, no? I és aquesta idea del conte com a xarxa, no només d'aquesta aproximació en què vas veient realitats augmentades quan t'hi acostes, no? Sinó és la idea del conte com a xarxa i alhora que quan t'hi costes té aquesta espècie d'autonomia i que per això es fa llegible des de qualsevol tipus de lector, des de bàsicament dos tipus de lector que ja s'especifiquen al principi del llibre, no? Perquè se'n va acudir la brillant idea de dir ja que ets que és una proposta que pot prendre-se-la com una broma pesada, doncs ja anem a desbarrar. I al principi vaig posar unes instruccions un punt, com ho diria, poc pràctiques de llegir el llibre, que és, tu si ets un lector pragmàtic, no les passa de les notes a peu, no te'ls llegeixis, deixo córrer, llegeix aquests contes i no pensis que jo els he volgut enxerxar, no tenen res a veure entre ells, i llegiràs uns contes convencionals d'aquesta senyora de Girona que ja t'ho passaràs bé, no? Són divertits, no? Aquesta cosa caldergiana, tot això, aquesta cosa divertideta que es diu, no? I en canvi, si ets d'un altre tipus de lector, si ets un aventurer, si ets més Ciutat Maragda, doncs agafa.
1: Gràcies. Gràcies, Mar.
3: Si ets un boig, si ets un amic meu, no? Si vols ser amic meu, agafa i aventura't i això, no? Però vull dir, és un llibre per tots els públics, és un llibre Pixar, diguem-ne, que si voleu, doncs, vull dir, el poden llegir criatures, sí, sí. I si un dia no tens ganes de llegir, també, no? I trobo que és l'artefacte més experimental i més comercial alhora que m'he trobat a fer amb molt de temps, no? Però suposo que és això, no? Quan ja tens la confiança de que pobra, hi ha una pobra gent allà que et llegeix i una altra gent esperançada, fins i tot més que tu, que t'ho compri, t'ho publica i que no hi perden diners, doncs jo estic contenta, ja n'hi ha prou.
1: Oh, ja pots estar-ho, eh? Fer un llibre per capes, això que deies, de Pixar, dels bons, perquè tot Pixar no és boníssim, però els bons Pixar efectivament tenen moltes entrades i moltes capes de lectura per totes les edats i interessos.
4: Clar, jo volia insistir en la idea també de... És a dir, és un llibre molt divertit, és a dir, i és un llibre que és una invitació a riure i a pensar, no? I estiro els fils de que ara deia en Jordi, és a dir, hi ha moltes... Hi ha petits contes que són com parletes en si mateix, i ara també em ve el cap a aquella escriptora que es fa supernumerària. No? I quan esclata això, dius, i ara d'on surt això? I el lector o la lectora d'estona es pot tenir la sensació d'aviam, tot això, on tot això no em porta, m'està parlant seriosament, m'està aixecant la camisa, i jo crec que aquesta és la gràcia.
3: Sí, de fet, aquest és un dels llibres més pensats, hi ha un projecte teòric, perquè, de fet, esclar... Ara que parlaves de precarietat laboral, i ara potser tiraré una mica per terra tot el tema de l'espontaneïtat i la creativitat i la cosa de l'espurna literària, no? Però jo ara no em puc permetre escriure perquè sí, suposo que hi haurà una època a la meva vida que sí, no? Però abans he d'intentar idear un projecte, buscar els recursos econòmics perquè aquest projecte sigui possible. En aquest sentit, aquest projecte va dependre d'una beca de la creació, i per tant l'has de vendre abans, no? I per tant vaig haver de fer un projecte teòric sostenible que me'l cregués jo i se'l creguessin un tribunal, unes altres persones que havien de dotar de solvència econòmica, no només intel·lectual, literària o lúdica, aquest projecte, no?
1: I que comenci per aquestes lliçons de Bisma de Verne, també li dona una de les lectures possibles a aquest llibre fantàstic, que és la lectura metaliterària, o aquest diàleg també teòric, o tu deies, o fins i tot la història de les històries d'amors diverses. Bé, també hi ha la relació entre això, entre la crítica i la creació.
3: Jo crec
1: que és una manera molt també divertida, la gent que llegim des de dins, doncs, d'abordar aquestes lliçons i sobretot aquests abismes. De manera que, Mar Bosch, moltíssimes gràcies per compartir-los, per escriure'ls i per divertir-nos intel·ligentment, que és el que fa la bona literatura, d'acord?
3: I moltes gràcies per llegir vosaltres.
1: Un plaer, que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: A reveure a tots.
5: Aquesta manera de fer, de dir, de ser, assenten sols mentre onades de tu t'envolten. I aquest feix de llum que esquinça el vidre i omple la cuina i la casa.
1: Som-hi, va, que acabarem segurament més a prop de la poesia que del conte, amb l'orquestra Firalucha i Pau Riba, com sempre, i que bonic també, Anna, que amb Vicenç Pagès Jordà. Com deia, mestre de tanta gent, lector voraç i intel·ligentíssim, contista, boníssim també, novel·lista, bé. En fi, gràcies per seguir llegint contes, per compartir-los, per seguir-ne descobrint, i els que us hi dediqueu, per seguir escrivint narrativa curta, que és tan interessant, que ja, vaja, bona part de la història de la literatura no explicaria sense els contistes, i en canvi a vegades, no sé si per vicis al mateix sistema editorial o per què caram, doncs no hi parem tanta atenció com hauríem de fer-ho. Per tant, gràcies, com sempre, Jordi, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Fins la propera. Fins aviat. Ben aviat. Núria Ventura, en Rosa Silvé i Pau Riba. Som-hi.
6: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
5: I aquest jersei carbassa. I el tou dels dits. I aquestes mans i braços i muscles i el sentit del tacte i la bellesa modesta dels nostres cossos nus ahir.

0: Catalunya Ràdio.
1: La dona catalana que va coincidir en un avió amb una de les víctimes de l'antivirus farà quarantena a l'Hospital Clínic i aquesta matinada, al creuer, on hi ha hagut el brot, arribarà a les Canàries. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: A punt a Tenerife, Mònica Mas, el dispositiu per desembarcar els passatgers, una operació coordinada per l'OMS i el govern espanyol.
2: Doncs sí, bon dia. Comença a haver-hi aquí activitat a les instal·lacions del port de Granadilla. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre per on passaran els passatgers de l'Ondius. I just ara acaben d'arribar per supervisar aquest dispositiu el secretari de Salut Pública espanyol Javier Padilla, la directora de Protecció Civil Virginia Barcones i el portaveu del govern canari Alfonso Cabello. Aquesta tarda aterren aquí el director de l'OMS Tedros Adhanom i els ministres de Sanitat Mònica García i el d'Interior Fernando Grande Marlaska.
1: Ho seguirem a Catalunya Ràdio. Notícia també destacada d'aquest migdia. Israel alliberarà les pròximes hores l'activista barceloní de la flotilla per Gaza, Saif Abu Keshek.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek en las próximas horas.
1: Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, ara el sentíem, José Manuel Álvarez, just quan a Barcelona es feia una concentració per exigir el seu alliberament, Laia Framis.
4: Aquest alliberament s'ha anunciat aquí des d'un megàfon, ho ha fet la parella del Saif Abu Keshek i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes entre els manifestants. A més, ens explica l'entorn dels activistes que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'activista brasiler Tiago Ávila. Ara bé, diuen que aquí no acaba res i fan una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar del tot el bloqueig de Gaza per part de l'estat d'Israel.
1: A tot això, més coses que us explicarem al Catalunya migdia. Vladimir Putin ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents, però ha estat la més descafeïnada dels últims 20 anys perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils. Moscou, Cristina Solies.
5: Malgrat la treva pactada amb Ucraïna i la mediació dels Estats Units, Rússia només ha fet desfilar columnes de soldats. El Kremlin havia reduït el format per por de l'amenaça de drons ucraïnesos. Putin justifica que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN.
1: Tornant a casa nostra, Junts s'assuma la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Ahir ja ho van demanar Esquerra, els Comuns i la CUP. Avui Jordi Turull ha demanat a Salvador Illa també que remodeli en profunditat el seu govern.
6: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: I atenció a aquesta dada, 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó també la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Carlos González Reyes és professor d'Economia de la UOC.
7: Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
1: En aquest informatiu també anirem a Sabadell, on avui s'hi ha fet un vol molt especial, de gravetat zero. I entre les persones que hi han participat, la nostra companya Núria Hart, que ens explicarà l'experiència aquí al Catalunya migdia. I al mig de la primavera, avui parlarem de flors, del festival Temps de Flors, que comença avui a Girona, i del concurs nacional de roses, que es fa aquest cap de setmana a Reus. I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, avui carregadets.
8: Sí, avui tenim la prèvia del Barça-Madrid de demà. Han parlat Álvaro Arbeloa i també Hansi Flick. Sentirem els documents sonors més destacats dels dos entrenadors. Ja us adverteixo que la roda de premsa d'Arbeloa és per sucar-hi i pa. També parlarem de l'Espanyol, que avui se la juga a Sevilla. Sevilla-Espanyol, un partit clau per evitar el descens. I també tindrem un ull posat, en aquest cas en ciclisme, perquè la Paula Blasi és segona a la general de la Vuelta i s'està jugant el títol. Segurament la cursa s'acabarà dins del Catalunya migdia Esports. Esperem cantar una victòria catalana.
1: Ara trànsit. Carmina Malacarriga, alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
9: Bon dia, Eva. En aquest moment queden retencions a la C58 a l'altura de Torre Baró cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona de la Trinitat al Verdum en sentit Llobregat, de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat, i finalment també a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Sec en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un temps aquest cap de setmana marcat per la pluja, Enric Agut.
11: Hola, Eva. Doncs en alguns indrets aquest matí ja ha plogut una mica, de manera molt aïllada, però ara arriba un arc de pluja més consistent que ja està regant les Terres de l'Ebre. Aviat ho farà la resta de les comarques de Tarragona i també de la tarda arribarà pluja a comarques de Barcelona, on ja cau algun ruixat puntual, però serà més extensa la tarda i després també s'escamparà tota aquesta pluja per la resta del país, on no de ploure serà cap a la cara nord del Pirineu. A comarques de Tarragona hi ha un avís d'intensitat de pluja, a mitja hora poden caure més de 20 litres, però la majoria de precipitacions seran modestes, entre 1 i 10 litres, però en aquests indrets, de Tarragona, sí que puntualment poden caure més de 20 litres. La temperatura està situada al voltant dels 18, 19, 20, 21 graus, i sembla que tot això durarà poc, perquè demà matí, demà diumenge matí, farà sol, amb algun núvol local, alguna boira a primera hora, després es desfaran, i la tarda sí que tornarà una línia de ruixats per Ponent, que entrarà per la franja de Ponent i escombrarà les comarques de Lleida i Tarragona, però això demà la tarda vespre. I demà la temperatura, com que farà sol, tendirà a pujar i en algunes poblacions es podrà arribar als 24 o 25 graus, per exemple, a Lleida Ciutat o a Girona.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:06. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic. Tot i que de moment no té cap símptoma, se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes, Gemma Bonet.
4: A la dona se li fa avui un test de PCR només arribar i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Si és negativa, la prova se li haurà de repetir d'aquí 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic, ha destacat que aquest aïllament es fa per precaució.
12: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas. És una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
4: El confinament d'aquesta afectada durarà un temps encara indeterminat perquè s'ha de veure com evoluciona, segons ha explicat el suplement l'epidemiòleg Antoni Trilla.
13: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt baixa aquesta probabilitat.
4: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
14: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
4: Amb aquest de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'Estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant amb símptomes, i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però ja n'ha marxat. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són espanyoles però que fins l'any passat vivien a l'estat. Les autoritats volen saber si encara hi resideixen.
1: I està previst que el creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus arribi aquesta matinada a les Canàries, cosa que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaben de comparèixer fa uns minuts per donar els detalls de com es durà a terme aquesta operació. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
15: Bon dia. El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers, que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
16: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
15: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols, juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
17: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
15: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Per cert, aquesta tarda Pedro Sánchez es reuneix a la Moncloa amb el director general de l'OMS, amb Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament que s'ha habilitat a l'illa. També hi participaran García Marlaska i Àngel Víctor Torres.
1: Anem ara cap al port de la Granadilla, Tenerife, que ja està a punt tot aquest operatiu per desembarcar els passatgers i una part de la tripulació del creuer, on dius tot plegat estarà supervisat per responsables de l'Organització Mundial de la Salut i també del govern espanyol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia, Mònica.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí el port de Granadilla es prepara ja per aquesta operació de repatriació. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre de tanques per on passaran aquests vehicles de l'exèrcit que portaran els passatgers de l'Ondius a l'aeroport de Tenerife Sud. Fa poca estona que han començat aquí a desfilar autoritats per supervisar aquest dispositiu. Ara mateix han vingut aquí el secretari de Salut Pública espanyol, Javier Padilla, la directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, i també el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello. Aquesta tarda, com dèieu, aterren aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres també de Sanitat, Mònica García, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Per tant, tot a punt per l'arribada d'aquest Ondius, que s'espera que s'acosti aquí al port de matinada. El vaixell no entrarà dins la bocana del port fins que no hi hagi llum, per tant, calculem que fins a les 7 del matí no es quedaria aquí fondejant fora de la zona portuària. Les característiques d'aquest port el fan ideal per tota aquesta operació d'aïllament dels passatgers. La Granadilla és una infraestructura que està pràcticament en desús. Ja veiem aquí 3 o 4 vaixells atracats que bàsicament transporten ferralla i també veiem que el fan servir per transportar aspes de molins de vent del parc eòlic on està situat i ubicat aquest port, que sembla pràcticament abandonat. I és com ens expliquen, és que meteorològicament parlant, aquest port de Granadilla no és una infraestructura fàcil pel trànsit marítim.
1: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. Notícia destacada d'aquest matí. Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Hi ha hagut eufòria entre les persones que estaven concentrades a la porta de la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat, Maite Curtó.
18: Les autoritats israelianes havien allargat la seva detenció fins demà. Sentim l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
18: També serà alliberat l'activista brasiler Thiago Ávila.
1: Aquest anunci ha coincidit amb una nova concentració, com dèiem, davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Anem cap allà on tenim la nostra companya Laia Framis. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs aquí sí, l'alliberament l'ha anunciat des d'un megàfon la parella de l'activista català d'origen palestí Saif Abukesek i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes entre el mig miler de manifestants que hi havia en aquell moment davant la delegació de la Comissió Europea a Barcelona. Aquest era el moment.
19: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
4: A més, com dieu, ens expliquen també els organitzadors que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'altre activista de la flotilla detingut des del 30 d'abril, que és el brasiler Thiago Ávila. Ara bé, ens diuen des de l'entorn de la flotilla que cal veure quan arribaran, també en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes, on asseguren que han estat aïllats i que han patit tortures constants. Pablo Castillo és un dels portaveus.
20: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
4: A més, han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel i exigeixen, com sentíem, el govern espanyol i també a la Unió Europea, que trenquin totes les relacions amb el govern de Benjamin Netanyahu.
1: Gràcies, Laia. I marxem ara cap a Moscou perquè Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda, sense tancs ni míssils ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos, que finalment no han posat en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada ahir a la nit amb la mediació de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre i a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que n'ha més vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
21: Великий подвиг.
22: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
0: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
1: Ara passa un minut d'un quart de tres. Junts per Catalunya demana les dimissions de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i Educació, Esther Niubó, per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres, Montse García.
23: Pel secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, es tracta d'una vulneració molt greu dels drets i les llibertats fonamentals i per això allarga la llista de dimissions a les conselleres d'Interior i d'Educació.
24: Nosaltres apel·lem que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat perquè la incompetència és transversal i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: Per la seva banda, els comuns diuen que el govern de Salvador Illa està sobrepassat.
23: Sí, la presidenta del partit al Parlament, Jessica Albiach, creu que el govern de la Generalitat no sap tancar conflictes.
25: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
23: Davant el Consell Nacional del Partit ha dit que la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents traspassa totes les línies vermelles.
1: I avui, 9 de maig, les cues per comprar bitllets de Rodalies són una de les fotografies de la jornada perquè s'ha acabat la gratuïtat del servei després de 3 mesos i mig arran dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. La Maria Guixà ha anat a l'estació de Sants a treure el cap per saber com ha anat aquest primer dia de pagament. Que hi has trobat, Maria?
26: Doncs opinions per tots els gustos, però sobretot el que hem trobat és resignació per haver de pagar per un servei que consideren els usuaris que continua sent ineficient i poc fiable. Per alguns, però, pagar no és un problema sempre i quan aquest servei rutlli.
27: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
28: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
29: Ens hauria agradat que ens s'hagués allargat una miqueta més.
30: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
26: Per tant, avui ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i els abonaments que es tenien a mig gastar abans d'aquesta gratuïtat es podran recuperar en cas encara de tenir viatges pendents, a excepció, això sí, dels títols de T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies a Catalunya tenen un descompte del 60% per adults i del 70% pels joves.
1: I 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar.
18: Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
5: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
18: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Page.
1: Us heu plantejat mai com és estar en gravetat zero dins d'una avioneta? Això és el que han experimentat les astronautes d'Hipàtia, que entre ahir i avui han fet 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell. L'experiència forma part de 2 estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Núria Jara, has viatjat des de l'avió fa menys d'una hora. Com ha anat aquest vol? Explica'ns.
6: Bon dia, doncs ha anat tot molt bé, o nominal, com dirien els astronautes que experimenten la gravetat zero durant molt més temps que nosaltres. Nosaltres l'hem experimentat en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles, en què durant 9 segons el cos se'ns ha desenganxat literalment del seient. La idea és veure com aquesta falta de gravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
7: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
6: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànics ens han fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I no sé si sou dels que teniu por a volar, però realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
8: I llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
6: Una sensació que no es pot aconseguir d'una altra manera, ni fent submarinisme, ni llançant-te amb paracaigudes, i que amb els vols gravitacionals com els que hem fet avui, doncs, a part d'aquesta experiència, el que també es pot fer és ciència.
1: Núria, moltes gràcies. M'he llançat amb paracaigudes, però aquí, en aquest avió on has pujat tu, no m'hi trobaries. Gràcies, bon dia.
6: Bon dia.
1: Una pausa per la publicitat, minut i mig i tornem.
9: Catalunya migdia, amb Beba Compte.
10: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
11: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles...

0: I ara cultura. Parlem de flors. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors pendent del cel davant les previsions de pluja d'aquesta tarda. La mostra, que enguany inclou 141 muntatges, es podrà visitar fins al 17 de maig. Girona, Berta Artigas Fontàs.
1: Malgrat els núvols i la previsió de pluja, riuades de gent han volgut visitar Girona en el primer dia de Temps de Flors, que enguany acull 141 mostres florals en diferents punts de la ciutat. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, que aquest any han estat protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en cucullona, animal mitològic genuí de Girona.
2: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmic o si era pintat, eh?
3: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
1: Són les opinions d'alguns visitants, com la Marga, veïna de Girona, o la Cristina, que ha vingut des de Barcelona amb les seves amigues. S'han acumulat també persones a diferents punts del barri vell, com els banys àrabs o els soterranis de la catedral.
0: Això a Girona, i mentre estan a Reus, el Teatre Bertrina es guarneix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics. La proposta omple de color, olor i textura la platea del teatre, on s'espera que fins dilluns hi passin milers de visitants. Més coses. La Bienal d'Art de Venècia obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia en el certamen. La polèmica contrasta amb el lema d'enguany, In Minor Case, que demana abaixar el to i viure l'art sense estridències. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
4: El primer cop dur d'aquesta 61a edició va ser la mort sobtada l'any passat de la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo. Malgrat tot, el seu equip ha desplegat el seu projecte, una mostra que plega 111 artistes, molts dels quals del sud global, amb voluntat de pausa i reparació històrica. Però després de les protestes, les amenaces de boicot i les declaracions dels últims dies, començant pel president de la Bienal, Pietrangelo Botafogo, la geopolítica ha eclipsat l'art, com lamentava l'artista neerlandesa Una Frost en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
4: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. També han causat sensació les carreres d'esperma del pavelló danès i la proposta paternal del pavelló japonès, on el públic pot portar en braços bebès de mentida molt realistes. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
0: I la cultura també es porta avui a Brussel·les perquè el Correllengua Germanat hi ha exigit l'oficialitat del català a la Unió Europea.
6: Visca la llengua catalana i visca els països catalans.
0: Després de recórrer els països catalans, el Correllengua Germanat ha portat la flama al cor de les institucions europees avui, que precisament es commemora el Dia d'Europa. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
7: Hola, bon dia. L'oficialitat del català està encallada pels recels d'alguns estats com Alemanya, però els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat a tots els països que hi votin a favor.
8: Que hauria de ser el més normal del món, és una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial Europa.
9: Els atacs encara són més persistents en els últims temps. Jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
7: A Brussel·les, sobretot, hi han participat catalans que viuen a la ciutat o en llocs propers, com la Francesca, que ha vingut des de Frankfurt amb la família.
10: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
7: També hi ha hagut actuació dels castellers de Brussel·les i crits d'independència en acabar l'acte.
0: 2:02, 3:15, dos minuts que dediquem a la proposta que avui recuperem.
11: La proposta.
0: I la proposta d'avui és una sèrie de televisió que ens fa fer un salt en el temps. Ens porta a un poble d'Irlanda del Nord a la dècada dels 70 durant els anomenats Troubles. Where have you been all night? Have you thought about the risk if people find... És una proposta que ens porta la Montse Mir, explica'ns.
12: Tres passis, traduïda com a Dies de ceniza i que es pot veure a Movistar, és l'adaptació d'una novel·la de Lewis Kennedy, i el resum fàcil i simple seria dir que és una història d'amor impossible en ple conflicte entre protestants i catòlics.
0: I per la manera com ho dius, Montse, entenc que hi ha més coses.

0: Quines són?
1: Mira, d'entrada, el context històric, que no és només per situar la història, sinó que en forma part. La sèrie està ambientada en un poble als afores de Belfast, reflecteix molt bé les rivalitats, la desconfiança, els silencis, enfrontaments, contradiccions. Tots els personatges són rellevants, tots tenen la història, al marge dels dos protagonistes principals, que són una mestra catòlica i un advocat protestant casat. La música tampoc és un simple acompanyament, també té el seu paper.
0: I és molt llarga, aquesta sèrie?
1: És de les que m'agraden a mi, curta. 4 capítols, expliquen 6 mesos de la vida de la protagonista principal, la mestra, i en l'últim, doncs, t'adones que ha estat un flashback, perquè ella ja és molt més gran i es retroba amb un dels seus alumnes. La família d'aquest alumne, del nen, té un paper dolorós, però molt important per entendre el conflicte. De fet, no explico tot l'argument, perquè si no, no
0: hi hauria... spoilers.
1: Exacte, no hi hauria res per descobrir. Només l'última cosa, i surt Gillian Anderson, que alguns de vosaltres la recordareu per Expediente X. És un personatge clau i fa una feina magnífica i sorprèn. Hi ha moments que l'odies i d'altres que l'abraçaries.
0: Perfecte. Gràcies, Montse.
1: Adeu.
0: En punt 2:43, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva. Com diu l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa,
3: yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
2: La roda de premsa de l'entrenador del Madrid en la prèvia del Clàssic de demà ha estat caviar. De seguida obrim la bossa i suquem pa. També escoltarem Hansi Flick i farem la prèvia del Barça-Madrid de demà, un partit que pot donar la lliga a l'equip blaugrana. El dia que l'Espanyol se la juga a Sevilla en un partit de la zona baixa que comença en 4:45, ara en parlem, i el dia que el Barça es pot classificar per la final de les Champions d'hoquei patins. Ha de superar el Benfica a partir de les 7, a partir de les 5, ara també ho analitzarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Alavés Elx. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
4: Sí, aquest Elx Alavés també clau per la permanència a primera, a punt d'arribar a la mitja hora de joc. De moment, empat a 0.
2: A la Lliga F, Espanyol 1, Badalona Women 1. Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Sergi. Empat a 1 entre Espanyol i Badalona Women. Mateix resultat que en el partit de la primera volta. Els dos gols han arribat a la primera part i de penal. S'ha avançat el Badalona Women al 22 i minuts més tard ha respost l'Espanyol també des dels 11 metres. El tram final ha estat marcat per l'expulsió de Maria Llompart al minut 86, que ha obligat el Badalona Women a resistir amb una jugadora menys fins al final del partit. Repartiment de punts en un duel català intens, però intranscendent pel que fa a la classificació.
2: En ciclisme, última etapa de la Vuelta Femenina, amb Paula Blasi, amb opcions de guanyar. Enviat especial a Astúries. Isaac Vidalta, què tal? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Poc més de 2 quilòmetres per al final d'aquesta etapa aquí a l'Angliru. I atenció, perquè Paula Blasi és líder en solitari. S'ha escapat, ha deixat enrere les rivals. I Paula Blasi, que està obrint forat amb Anna van der Breggen, líder de la general, la separen 18 segons a 2 quilòmetres de la glòria. Paula Blasi té a la punta dels dits la seva primera Vuelta.
2: També en ciclisme en marxa la segona etapa del Giro. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Aquí falta molt més. Falten 95 quilòmetres perquè acabi de moment una escapada sense homes importants. De fet, ja diu Pablo Sevilla que ja es va escapar ahir a 3 minuts al gran grup.
2: Els play-offs pel títol de la Lliga Masculina de Waterpolo, Barceloneta 19, Terrassa 8. Aquest és el panorama d'esport en directe a aquesta hora, amb la Dolors Joanola a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
8: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
2: Amb un ull posat a aquesta fita que pot aconseguir la Paula Blasi, queden 2 quilòmetres. De seguida tornem a passar per Astúries per intentar, doncs, materialitzar, que l'Isaac ens ho expliqui, aquesta Vuelta, que diria cap al palmarès de la ciclista d'Esplugues. Abans, però, parlem del Barça-Madrid de demà al Camp Nou a les 9. Des de les 8 a la TDT, el Barça és líder amb 11 punts més que el Madrid. Números clars, si el Barça guanya o empata, és campió de Lliga. Avui rodes de premsa prèvia dels entrenadors dels dos equips, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. Les han seguit el Ramon Salmurri i el Francesc Ripoll. Bona tarda, companys.
9: Hola.
10: Tal, bona tarda.
2: Comencem amb tu, Ripo, perquè déu-n'hi-do la roda de premsa del Madrid d'avui, d'Arbeloa. Ha estat d'aquelles de visionar, de guardar i de repassar de tant en tant quan tinguis un mal dia. Sí. La roda de premsa ha estat marcada per la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
9: I d'entrada, el tècnic blanc està clar, diu que és un tema que per ell ja s'ha tancat.
11: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
9: Ja sabeu que circula que el Madrid està buscant el Talp, que va filtrar la notícia. Arbeloa diu que s'ha trencat aquella màxima que diu que el que passa al vestidor es queda al vestidor.
11: Para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Y lo que pasó ayer, bueno, pues también fue un incidente con, bueno, que al final tuvimos la mala suerte, la muy mala suerte, de que acabara con Fede con una brecha, pero vamos, fue un incidente que no tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente.
9: Des de Madrid també diuen que jugadors com Ceballos o Carvajal han tingut enfrontaments amb Arbeloa. El tècnic blanc per això ho ha desmentit de totes totes.
11: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
9: Arbeloa també ha recorregut a l'esperit de Juanito i ha dit que en la seva època de jugador també hi havia picabaralles entre jugadors. Això, Sergi, t'ha encantat. Sí. Ha dit que fins i tot ha vist volar pals de gol.
2: Mira, aquí a la redacció d'Esports encara no hem arribat a aquest punt. Hi ha hagut batalla, alguna baralla, però encara no hem tingut objectes contundents a les mans.
9: Més enllà d'això, Arbeloa no ha confirmat si Mbappé podrà jugar demà. El Madrid té baixes segures per lesió. Rodrigo, Militao, Mendy, Ceballos, Guler, Valverde, Carvajal i Courtois, com dèiem, Ceballos tampoc jugarà per decisió tècnica.
2: Doncs déu-n'hi-do, l'ambient a la Casa Blanca, això en clau Madrid, roda de premsa d'aquest matí. Gràcies, Ripo.
9: Adeu.
2: I una estona més tard, Salmo, ha parlat Hansi Flick. Suposo que li heu demanat també per les paraules d'Arbeloa. Hansi Flick segurament no ha entrat doncs en el cos a cos, no és el seu estil, i ha parlat més del partit, no?
12: Per activa i per passiva, del dret i del revés, de dalt i per baix. Però no hi ha hagut manera, Flick ha fugit de totes i no ha volgut entrar ni una mica en la situació del Real Madrid. De fet, tot el que ha dit és que són coses que poden passar, aquestes picabaralles, i que s'ha de resoldre amb comunicació. Ell ha posat l'accent en el seu equip, en el que han de fer demà sobre el terreny de joc, que és bàsicament guanyar la Lliga.
13: I think what we have to do is to play like the same. It's about our performance. This is what I want to see from the team. So we are here, we are in this situation because we played a fantastic season as a team. And this is what I want to see tomorrow in the Clásico. It's about us. So we want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see tomorrow from my team. Nothing else. Not focus about other things, clear. It's clear what we want to do, and this is we have to show.
12: S'ha de històries del que pugui estar fent el rival. No hi serà Lamine Yamal, torna Jules Koundé, i el dubte és, sobretot i bàsicament, on juga Eric, si de lateral dret, si de central o fins i tot de mig centre, amb Rafinha i Bernal, que ja van entrar a la convocatòria el dia del Sadar contra el Sassuna, però que no van tenir minuts. Sobre el rival, Flick diu que Mbappé és diferencial i per tant s'aparta d'aquest relat que el Madrid és millor sense Mbappé, i tota la roda de premsa, 90 periodistes acreditats, ha girat en com el Barça enfoca la situació del Madrid, sent un vestidor especialment culer i un rival sense res en joc, només l'orgull, un orgull ferit, mai millor dit. Però per orgull, el de Hansi Flick, camí de la seva segona lliga consecutiva.
14: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
13: Here in Spain, so this is what we want to do.
12: Demà el camp estarà ple a vessar, rècord de recaptació, amb la graderia d'animació també plena, amb 1.200 aficionats i un mosaic que portarà el lema Força Barça.
2: Ah, pel que fa al possible 11 i els jugadors que alineï Hansi Flick, esperem demà un 11 a plenament de garanties, eh, Salmó?
12: Sí, sí, sí, demà sortirà amb tot el que tingui. Ja et dic, hi ha l'absència de Lamine, el dubte d'on pot jugar Eric i algunes incògnites per resoldre, però bàsicament Flick demà traurà els seus millors 11 titulars.
2: Doncs aquest partit, aquest Barça-Madrid, demà a les 9, a partir de les 8 a la TET de Catalunya Ràdio, i lògicament, si el Barça és campió de Lliga, doncs a celebració del títol i programació especial a l'antena de Catalunya Ràdio per celebrar la 29a Lliga de la història del Barça. Gràcies, Salmo!
12: Fins ara!
2: I me n'entorno cap a Astúries, cap a l'Angliru, cap a l'Isaac Vilalta, perquè Isaac, la Paula Blasi, està doncs competint, deixant-se la pell per guanyar aquesta Vuelta.
6: Que ve de fer història, la Paula, que ve de fer història ara mateix, cap de cursa, Petra Stiasny, una ciclista que venint del darrere ha atrapat a la Paula quan era cap de cursa. Stiasny, que és líder en solitari ja a 800 metres de l'arribada, per darrere seu Paula Blasi, per darrere Marion Bonel, la jove francesa de 21 anys, que és tercera de la General, i més enrere Anna van der Breggen, la mallot vermell, la líder de la General, que recordem té 18 segons de marge, 18 segons d'avantatge respecte de Paula Blasi. Però ara mateix, amb la situació de cursa, Paula Blasi, que es proclamaria campiona d'aquesta Vuelta. Ja dins l'últim quilòmetre, l'Angliru és duríssim, 14 quilòmetres d'ascensió en desnivells que superen el 20% en molts dels seus trams. Aquests últims 600 metres ja són fins i tot picant una miqueta cap avall, és a dir, que la Paula aviat la veurem aquí arribar a la meta de l'Angliru. Primera serà Petra Stiasny. Des de la nostra posició ja no tenim imatges del que és la cursa, és a dir, que veuré entrar primer l'avançadora de cursa, s'emportarà també 10 segons de bonificació, i després arribarà Paula Blasi. Quan ho faci, aquests 18 segons de marge respecte d'Anna van der Breggen per saber si s'emporta aquesta Vuelta. Però vaja, ho té tot de cara Paula Blasi per acabar sent campiona de la Vuelta 2026.
7: Li dono un cop de mà a l'Isaac, ja estan en el tram de baixadeta. Stiasny està a punt d'arribar-hi Paula Blasi, que ara mateix fa l'última rampa dura. Ara, aquests 600 metres que es deia l'Isaac, que seran en baixada, el GPS marca uns 30 segons de diferència entre Stiasny i Blasi. Per tant, Stiasny guanyarà l'etapa. Blasi acabarà segona perquè Bonel està també força lluny de la posició, aquesta segona posició de Blasi, i mentrestant Van der Breggen amb una companya d'equip que ja perd més d'un minut. Per tant, d'aquí a no res, Isaac, ja veuràs primer Stiasny i després de Blasi, que sens dubte serà la guanyadora d'aquesta Vuelta.
6: Deies uns 20 llargs segons entre Stiasny i Paula Blasi, oi, Xavi?
7: 28 marcaven, sí.
6: 28, doncs bé, aquest canvi de rasant, veurem Stiasny aparèixer a la seva figura. Ara ho fa, braç dret en l'aire, Stiasny, que s'emporta aquesta etapa, guanya aquí l'Angliru, última etapa de la Vuelta, i el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026. La ciclista d'Esplugues que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes, celebrant aquesta victòria. Ha estat segona de l'etapa, però la Vuelta és teva, Paula. La Vuelta és teva. Què has fet? Sentim l'emoció de Paula.
15: L'abraça a la seva mare.
16: Thanks,
2: la moció de la Paula Blasi acaba de guanyar la Vuelta.
7: Ara arriba per ser Van der Breggen a un minut de líder, per tant a mig minut de Blasi.
2: La veiem, Isaac, per televisió, també molt cansada, destruïda després d'aquest esforç. Mans a la cara, Isaac.
6: Sí, Paula Blasi emocionada. La seva mare, eleva la seva mare aquí, que està plorant d'emoció. La Paula, campiona de la Vuelta 2026, baixa de la bicicleta, envoltada de fotògrafs, està buscant algú. Aquí busca la Paula. Es dirigeix cap a la banda dreta de les tanques amb la seva mare. S'abracen ara, Paula i la seva. Quina imatge, aquí davant meu, plorant. Les dues, la mare i la filla, Paula Blasi, campiona de la Vuelta 2026, somrient, li fa un petó a la galta a la seva mare, l'abraça, l'acaricia a la cara i ara es tornen a separar. I la Paula, que busca les auxiliars del seu equip, s'abriga, s'abraça amb els membres del seu equip, acaba de guanyar la Vuelta 2026. Quina exhibició, quin futur, Paula, no saps on tens el clip.
2: Doncs moment històric, eh? Hem viscut en directe aquest moment històric. La Paula Blasi, campiona de la Vuelta, ho hem viscut amb la narració impecable i emocionant de l'Isaac Vilalta des d'Astúries. Història del ciclisme català, Xevi, això ho podríem incloure en el top què de la història, almenys recent, del ciclisme català.
6: Mira, us ho canto, Sergi, només dos catalans abans de la Paula han guanyat una gran volta. Va ser el Josep Pessarrodona, fa 50 anys clavats, la Vuelta de fa 50 anys, i el Malsiomar, com dieu, el 90.
2: Bé, tenim dificultats ara per... Tenim dificultats, Isaac, per seguir el que ens dius. Et deixem treballar, veiem a la Paula, doncs, atenent també, suposo, amics, familiars, fer una mica també doncs, abraçades protocolàries. Si la tens en algun moment, Isaac, demana pas i la sentim en directe al programa, d'acord?
6: Primer passarà pels mitjans oficials, després la tindrem.
2: Perfectíssim, Isaac, fins ara.
6: Fins ara.
2: Doncs la notícia del dia a aquesta hora era Paula Blasi, ha guanyat la Vuelta femenina. Déu-n'hi-do, la ciclista d'Esplugues l'ha feta grossa avui a Astúries. Continuem parlant de futbol. Quan arribem a 3:15 de la tarda, l'Espanyol se la juga avui al camp del Sevilla, al Pizjuán, 4:45. L'Espanyol és 13, 39 punts, 3 punts per sobre del descens, ve de perdre contra el Madrid. El Sevilla és 17, 37 punts, un punt per sobre del descens, ve de guanyar la Reial Societat. I al Pizjuán ja hi tenim el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda, Sergi, com anem?
2: Avui partit difícil, un escenari imponent, el Pizjuán amb l'himne de l'Arrebato i companyia. Última hora del partit.
17: Doncs mira, l'última hora passa pel temps, per la climatologia, perquè avui s'esperava que, vaja, s'espera que l'estadi estigui ple, que l'ambient sigui infernal, com ja ho va ser el dia de la Reial Societat aquí a Sevilla fa només una setmana, per tal d'esperonar el seu equip, l'afició andalusa, cap a la permanència. El que passa que plou a bots i barrals ara mateix a Sevilla, almenys ho feia fins fa uns minuts quan hem pogut entrar a l'estadi, el cel tapat, fa molt de vent i la pluja, que per tant deslueix força el que serien els prolegòmens d'aquest partit. Un cop comenci el partit, aleshores sí, ja no hi haurà climatologia que valgui, perquè, vaja, menys que no condicioni tant com perquè deslueixi també el joc. Però un cop comenci el partit, amb l'estadi en principi ple, veurem quin dels dos equips és capaç de sobreposar-se a l'altre en una lluita dramàtica, diria, per la permanència entre el Sevilla i l'Espanyol. Té més emergències el Sevilla, que té 37 punts, però vaja, l'Espanyol per ell també és una final, perquè en té 39 i li cal una victòria per garantir la salvació.
2: Amb tot plegat, a Sergi, possible 11 de l'Espanyol avui.
17: Mira, jo crec que jugarà Dimitrovic a la porteria, Momar, Calero, Cabrera, Romero. Torna Pol Lozano, que estava sancionat. Veurem si entra a l'11, podria ser. Però vaja, jo crec que Urco, Expósito i potser Pol jugaran aquí en aquest tribot al mig del camp, amb Dolan en un cantó. Veurem si a l'altre juga potser Pere Milla. I jo crec que avui en punta jugarà Quique García en lloc de Roberto, que va ser titular l'altre dia.
2: Molt bé, doncs ens apuntem al pronòstic del Sergi Andreu. Pel que fa al Sevilla, ja ho deies, els dos equips a la zona baixa, suposo que has pogut parlar amb algun periodista aquí de la capital d'Andalusia, amb algun taxista. En veuen el Sevilla realment amb opcions clares de baixar?
17: A veure, estan preocupats, perquè és un equip gran, vull dir, ja m'enteneu, ve de guanyar títols, ha tingut èpoques molt bones els últims anys, i hi ha una certa preocupació, tot i que es confia molt que en aquest tram final, perquè venen ja de fer un parell o tres de partits bastant bons, a Pamplona no van ser capaços de guanyar, però van mereixer més, l'altre dia aquí sí que van guanyar contra la Reial, i confien que l'equip ho acabarà traient. Però sí que és veritat que hi ha una certa preocupació per la situació actual.
2: I Dunca va treballar al Sevilla, que podria treballar a l'Espanyol, precisament, Sergi, el nom de Monchi, que sona molt. A hores d'ara, què en podem dir?
17: No, el que vam explicar al llarg de la setmana, que és un nom que l'Espanyol té a l'agenda. Bé, de fet, estan treballant per tancar l'acord amb Monchi perquè s'incorpori com a director general esportiu, No com a director esportiu, sinó que seria un càrrec superior al que, per exemple, té ara Garagarza. Seria per sobre de Garagarza. Això s'ha d'acabar de tancar, Perquè Monchi també té a mitja paraulades altres qüestions. Ja ho explicarem durant la transmissió. Però la qüestió és que sí, que arribaria en principi la temporada que ve amb aquest càrrec per incorporar-se a l'organigrama, el nou organigrama esportiu de l'Ampeis.
2: Doncs la Falqueta camiseta del Sergi Andreu, aquesta transmissió d'aquest Espanyol-Sevilla, Sevilla-Espanyol, es juga al Pizjuán a partir de ja a les 4, el tot gira amb el David Clopés i companyia. Àrbitre del partit, Sergi?
17: El manxec Alberola Rojas.
2: Doncs, Sergi, ens sentim després.
17: Fins ara.
2: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, més futbol abans d'anar a les motos, que avui tenim cursa llarga, cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP, però abans, a l'Univers Futbol, a Biel Cadilla tenim en joc, doncs, aquest duel que comentàvem entre l'Elche i l'Alavés, en joc des de les dues, segurament ja al descans.
4: Sí, efectivament, acaba d'arribar al descans aquest partit, l'equip il·licità és 14è amb 38 punts, a 2 del descens, i l'Alavés és penúltim amb 36, els mateixos que el Llevant, que va guanyar ahir per 3-2 l'Osasuna en un partit que perdia per 0-2. Si guanya, l'Alavés superarà el Llevant, el Sevilla, el Girona, el Mallorca i l'Elx. Imagina't, 5 equips d'una atacada. El Girona, que per cert tancarà la 35a jornada dilluns al camp del Rayo, que ja està salvat virtualment amb 42 punts, i un dels capitans de l'equip gironí, Arnau Martínez, ha dit avui als mitjans del club que lluitaran per mantenir-se a primera.
18: Que aquest escut, aquesta ciutat, la nostra afició, tota la gent de Girona, pues, es mereix estar a primera divisió. Crec que és una ciutat de primera, un club de primera, una afició de primera. Llavors, pues, crec que hem de remar tots junts per aconseguir aquesta permanència.
4: Avui també es disputaran l'Atlètic de Madrid Celta 2:15, amb els matalassers un cop eliminats de la Champions lluitant encara per la tercera plaça que té el Villarreal, i els bigatans obligats a guanyar per mantenir-se en places europees. I també a les 9 es jugarà el Real Societat Betis. A segona divisió tenim en joc el Ceuta Castelló, partit també al descans en aquest cas, 0-0, els valencians que lluiten per mantenir-se en zona de playoff descens. I a segona federació, el Reus Redis juga avui el partit d'anada de la primera eliminatòria dels play-off descens contra l'Ourense. Juguen avui a les 7 de la tarda al Municipal de Reus, la setmana que ve la tornada a Terres Gallegues.
2: Ara rematem Biel, em demana pas l'Isaac Vilalta. Isaac, des d'Astúries, des de l'Angliru, des de on la Paula Blasi acaba de guanyar la Vuelta, estaran protagonista amb la Mireia Benito.
6: Sí, l'altra ciclista catalana que hi ha en aquesta Vuelta, la Mireia, que ha arribat ara, que està aquí amb les auxiliars del seu equip acabant de canviar. Mireia, què tal? Primer de tot, com has arribat?
19: Bueno, he arribat poc, perquè la veritat és que vaig fer una volta pel mig, que no... que podria arribar aquí, però al final hem arribat.
2: La comunicació no és fluida amb l'Isaac Vilalta i amb la Mireia Benito. Mirem de tenir-la millor so, a veure si podem tenir una segona oportunitat. Rematem amb tu, Biel, del futbol internacional. Què destaquem avui?
4: Doncs mira, la Premier, tenim en joc ara mateix un partit entre el Liverpool i el Chelsea, minut 63, empat a 1. El Liverpool amb aquest resultat seria quart, amb un punt més que l'Aston Villa, que és cinquè, i a 6:45 el City rep el Brentford amb l'obligació de guanyar si vol tenir opcions encara de lluitar pel títol amb l'Arsenal. A Itàlia, a les 6, Lazio-Inter, res en joc, l'Inter ja és campió, i a 9:15 Lecce-Juve, el Lecce està a 4 punts del descens i la Juve ha de mantenir la posició de Champions, és quart i té la Roma a només un punt.
2: Gràcies, Biel.
4: Fins ara.
2: I el Damià Aguilar, que entra a l'estudi de Catalunya Ràdio abans de fer una altra entrada en un altre estudi, perquè d'aquí 3 minuts comença la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda.
2: De Marc Márquez sortirà, doncs, segon en aquesta cursa sprint. Ha fet el rècord de pista, la repesca, això sí.
20: Sí, molts del circuit han flipat literalment, començant pel seu company Pecco Bagnaia, que s'ho mirava des del garatge esperant disputar la Q2. Marc Márquez, a DAZN.
21: No sé, no seré jo. Estoy teniendo pocas cosas ahora mismo, pero bueno, nos hemos encontrado rápidos. Es verdad que cuando subo a este punto de adrenalina, pues voy, pero me cuesta el paso, y es ahí donde tenemos que mejorar la consistencia.
20: Pel que diu Márquez, ha fet el rècord a ulls clucs i aquesta és una situació anòmala. Per primera vegada aquesta temporada, el Tro de Cervera ha hagut de disputar la repesca, venia d'un segon lliure força discret i ha tret tot el que tenia a primera posició a la Q1 i rècord. La classificació després s'ha disputat en pista seca, l'esprint sembla que també, per tant tenim una graella en què al davant hi haurà Pecco Bagnaia, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, segona fila amb Dijan Antonio Acosta i Quartararo, quarta fila amb Àlex Márquez i Àlex Rins. La cursa...
2: D'aquí 2 minuts.
20: D'aquí 2 minuts comencem la transmissió a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Ara el Damià canvia d'estudi i obre la transmissió a la via web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Damià. I recordeu, aquest cap de setmana els de l'Univers MotoGP sortegen dues entrades pel Gran Premi de Catalunya de la setmana que ve. Encara sou a temps de participar i només cal que aneu a les xarxes del programa, en aquest cas a les xarxes del Tot Gira i també a l'Instagram de l'Univers MotoGP. 7 minuts i les 3, fem una petita pausa i rematem el programa amb més ciclisme i amb hoquei patins.
0: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
1: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
22: La Inara és professora d'institut i freestyler.
23: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
22: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
24: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
22: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
23: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
22: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
25: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
22: Nando Cruz, periodista musical.
26: El hip-hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre als marges.
27: Solidaris.
28: Amb Mercè Folk.
22: Dones en el món del rap.
27: Dissabte a les 10 de la nit. Ja m'entens.
29: Un programa d'un altre gènere.
30: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
28: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
27: Amb David Ávila.
28: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Cinc minuts i les 3 de la tarda, en hoquei patins, el Barça juga a les semifinals de la Champions. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
31: Bona tarda. Els blaugranes s'enfronten al Benfica a les 5. Sentim l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
32: En les semis trobarem un equip i un partit diferent al que vam disputar. El prepararem com requereix aquest partit per guanyar-lo. Com ja va ser ahir, molt important la concentració, els detalls en tot moment, tant defensius com ofensius, marcaran diferències.
31: El jugador Pablo Álvarez valora la importància de guanyar la Champions abans de retirar-se a final de temporada.
33: Muy, muy contento, es algo, ahí tengo ahí una mezcla de sentimientos, ¿no? Por eso, porque como te decía recién, no siempre se está en una semifinal de Champions y aparte, bueno, porque es la última, me encantaría, es un sueño poder retirarme con la última Copa d'Europa, seria algo muy bonito, una forma muy linda de terminar mi carrera.
31: L'altra semifinal la juguen dos portuguesos, el Porto i el Barcelos. Ara mateix, empat a 2 i partit a la pròrroga.
2: Les finals de la Champions masculina i femenina s'estan jugant a Coimbra, a Portugal. Ahir, al fons, derrota el Vilassana a les semis.
31: Va perdre els penals contra el Fraga després d'empatar a 1 al partit.
2: Gràcies, Gorina. I a tot plegat, Xevi, avui comença la 30a jornada de la Lliga CB de bàsquet amb partits pel Girona i pel Barça.
7: Sí, i tots dos juguen a les 6 de la tarda. El bàsquet Girona ho fa a la pista del tercer classificat, el Múrcia, un Girona que és desè, una posició que ara mateix els classificaria per jugar a competició europea la temporada vinent per primera vegada en la història del club. Recordem que aquest club és diferent a l'anterior Balbi o a Casbayo Girona. Moncho Fernández, tècnic del bàsquet Girona, parla de la gran temporada del seu rival aquesta tarda, el Múrcia de Sito Alonso.
34: Quan guanyes 7 partits seguits és perquè l'equip és molt bo. El que està fent el Múrcia és increïble perquè està tercer en la Lliga. Vol dir que a aquestes altures de la temporada que han fet una feina o estan fent una feina increïble.
7: Nicola Maric i Juan Fernández, que s'han perdut les últimes jornades per lesió, estaran a disposició de Moncho, que fins i tot avui haurà de descartar un jugador per aquest partit. També a les 6, el Barça rebrà el Burgos al Palau, un Barça que és quart, però a una victòria del segon classificat i el tercer. el València i el Múrcia. I el Burgos, que lluita per evitar la zona de descens. Ara mateix l'evitaria després que hi ha anat en pràcticament tota la temporada. Toko Shengelia, l'alè pivot del Barça, parla del bon moment, segons ell, que està passant ara mateix l'equip.
3: Sí, afrontamos con la energía positiva. Venimos también de un partido que hemos ganado con mucha confianza y estamos en un ritmo muy bueno, yo creo.
7: Recordem amb Claiborne lesionat. Demà al migdia a les 12 a Lleida Bilbao, a 2:15 Andorra Manresa. La penya no juga aquest cap de setmana. El seu partit s'ha posposat, jugava contra Tenerife, que ha jugat la final fora de la Champions. Per cert, avui jugarà la final d'aquesta Champions, AEK d'Atenes Vilnius. A la Lliga Femenina, demà tornada de la semifinal entre l'Uni Girona i el València. Recordeu, l'Uni va perdre d'un punt a l'anada. L'altra tornada serà entre el Saragossa i l'Avenida demà al migdia. Les de Salamanca van guanyar de 3 a l'anada.
2: Molt bé, gràcies a Xevi. Un minut i mig arribarem a les 3. Em demana pas el Sergi Andreu des del Sánchez Pizjuán. Sergi, tenim l'11 de l'Espanyol per partit d'avui.
5: Sí, tenim l'11 i no hi ha cap novetat. T'ho repeteix el mateix 11 del dia del Madrid. Manolo González, Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa, Urco i Edu Expósito al doble pivot, amb Rubén Sánchez a la dreta, Ramon Terrats a la mitja punta, Dolan a l'esquerra i repeteix en punta d'atac Roberto Fernández.
2: Torna-me'l a dir.
5: És Dimitrovic a la porteria, defensa per Omar Calero, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 per davant amb Rubén, Terrats i Dolan i en punta Roberto Fernández.
2: Gràcies, Sergi, fins ara.
5: Adéu.
2: L'agent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè, ens prenem un respit i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia amb la transmissió d'aquest Sevilla-Espanyol, partit clau per les aspiracions de permanència de l'equip perico. Després, molt atents a les reaccions, intentarem parlar amb la Paula Blasi, ja ho sabeu, ha guanyat la Vuelta Femenina en ciclisme, intentarem parlar amb ella, amb la ciclista d'Esplugues, durant la tarda d'avui. I, òbviament, sucarem una mica de pa en aquest clàssic de demà, aquest Barça-Madrid, que li pot donar el títol de Lliga al Barça. I també, per acabar-ho d'adobar, a les 5 de la tarda, un partidàs d'hoquei patins. Barça-Benfica, objectiu final de la Champions.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
8: Bona tarda. Us informa Berta Torrades. Missatge tranquil·litzador del director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, dient que això no és cap altre Covid. Així de taxatiu ha estat davant del risc per la salut pública derivat de l'antivirus. Diu que continua sent baix i reitera que aquesta és la postura compartida sense ambigüitat pels experts. També ho ha afirmat fa tot just uns minuts el portaveu de l'OMS, Christian Lindmer.
9: The risk remains absolutely low.
10: El risc de propagació de l'antivirus a la població general és absolutament baix. No oblidem que, malgrat el contacte estret que l'hostessa de l'avió va tenir amb la dona que es va morir i malgrat haver-se trobat malament, els resultats del test han estat negatius.
9: We get negative test results.
8: El director general de l'OMS viatjarà precisament aquest vespre a Tenerife per dirigir l'operació d'evacuació del creuer Ondius. Més notícies amb la Montse Mir.
11: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, carrega sobre la suposada infiltració d'agents en assemblees de docents. Considera que ha quedat demostrat que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona i que si Josep Lluís Trapero no dimiteix, Salvador Illa l'haurà de cessar. Ho ha dit des de Tàrrega durant la trobada municipalista del partit. I és l'Alba Mor.
12: A Junqueras se li fa estrany que un comandament policial ocupi un càrrec polític de director general i creu que és precisament això el que explica en part que la direcció del cos no funcioni. En aquest sentit, sobre la presumpta infiltració d'agents en assemblees de docents, el president d'Esquerra Republicana considera que la policia té altres preocupacions per atendre.
13: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit, perquè el nostre país té moltes altres necessitats. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
8: Més coses. Després de 3 mesos i mig de gratuïtat, des d'avui s'ha de tornar a pagar Rodalies. Entre els usuaris, crítiques a la mesura perquè la xarxa encara hi ha obres i també limitacions de velocitat.
0: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
1: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
4: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
14: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
8: Recordem que ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, a excepció dels títols de la T usual i la T jove.
11: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home de 24 anys acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat espanyol per violència de gènere pujaria a 20 des del començament d'any.
8: I els Mossos han desmantellat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents amb armes de foc registrats a Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns incidents el mes passat, quan hi va haver enfrontaments entre diverses persones amb armes de foc. La investigació ara continua oberta i no es descarten noves actuacions.

0: La cantant Bonnie Tyler està en coma induït en un hospital de Portugal, país on viu actualment. L'artista galesa de 74 anys va haver de ser sotmesa fa uns dies a una cirurgia intestinal d'urgència per una perforació. Des d'aleshores, els metges van decidir mantenir-la en coma induït per facilitar la seva recuperació, segons publica avui The Guardian. A l'espera de veure com evoluciona, de moment encara no se sap què passarà amb els concerts que tenia previstos les pròximes setmanes. Recordem que tocava a Malta el dia 22 de maig, al nord-oest d'Alemanya el dia 30 i a Istanbul durant el mes de juny. Els esports, Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta i així ho hem viscut al Catalunya Migdia.
2: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi.
1: Com així ha narrat l'Isaac Vilalta, de 23 anys, la ciclista d'Esplugues ha quedat segona a la darrera etapa i ha superat a la general Anna van der Breggen per proclamar-se campiona de la Vuelta amb 24 segons d'avantatge sobre la neerlandesa. Blasi és la primera catalana en guanyar la Vuelta, també una gran ronda, i només dos altres catalans a la història havien aconseguit una gran volta. Estem parlant de Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. Tot això el dia abans del clàssic Barça-Madrid, que pot decidir el títol de Lliga pels blaugranes. A la prèvia, Álvaro Arbeloa ha tancat el tema de la baralla al vestidor, mostrant-se més molest per la filtració que ha qualificat de traïció. Un Arbeloa que ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria. D'altra banda, Hansi Flick no ha volgut mirar tot el rebombori dins del vestidor del Madrid i s'ha centrat en el joc del Barça. El tècnic alemany, per cert, recupera el sancionat Jules Koundé. Avui qui se la juga és l'Espanyol, que a un quart de cinc visita el camp del Sevilla en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Espanyol que juga amb Dimitrovic, Omar, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Ramon Terrats, Dolan i Roberto, un conjunt blanc i blau que només té dos punts més sobre el descens amb l'empat a zero de moment entre ells i l'Alavés, tot just acaba de començar la segona meitat. I en motor, ara també comença la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP. L'estem seguint a l'Univers MotoGP a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3CAT.
3: Fins aquí les notícies.
4: La Inara és professora d'institut i freestyler.
5: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
4: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
6: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
4: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
5: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
4: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
7: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
4: Nando Cruz, periodista musical.
8: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
3: Solidaris.
9: Amb Mercè Folk.
4: Dones en el món del rap.
3: Dissabte a les 10 de la nit.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
9: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
10: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
9: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
9: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista que es va sollevar el 18 de juliol del 36, durant tota la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Algèria, el Marroc, Palestina, Egipte o Iraq, països en plena transformació, marcats per la qüestió colonial, la recomposició de les esquerres i l'ascens dels feixismes, van emprendre diverses iniciatives solidàries amb la República Espanyola, incloent-hi l'enviament de diners i d'armes. Encara que la xifra de combatents que van viatjar a la península des dels països àrabs per lluitar amb les brigades internacionals es fa difícil de precisar, podrien haver estat entre 700 i 1.000 persones.

0: Per proximitat geogràfica, Algèria va ser el país que va portar més brigadistes, però no en va ser pas l'únic. Entre els voluntaris hi va haver àrabs, musulmans, cristians i jueus, alguns d'ells emigrats a França, també amazics, caldeus i armenis, i ciutadans d'origen europeu residents a les colònies nord-africanes. La gran majoria eren militants comunistes o sindicalistes, i fins i tot hi havia alguns d'anarquistes. Provenien de països amb fortes tensions socials, immersos en revoltes i vagues. En el cas de les colònies franceses, tot i el triomf del Front Popular a la metròpoli al maig del 36, es mantenien els desacords amb els moviments anticolonialistes. A més, en aquests països governava la dreta conservadora, cada cop més propera al feixisme. Una part dels nacionalismes àrabs es va deixar seduir per alguns elements d'aquestes ideologies totalitàries, però també hi va haver un sector molt important que va tenir posicionaments antifeixistes clars. Més endavant, aquestes postures es van refredar per la tebior que van mostrar les esquerres europees amb el fet colonial. Tot i així, l'amenaça que suposava el feixisme, també pel món àrab, es va anar fent més evident a mesura que avançava la guerra. Al llarg del sud de la Mediterrània del Llevant àrab, de Tànger fins a Bagdad, es van emprendre iniciatives solidàries amb la República i es van publicar un gran nombre d'articles i publicacions analitzant la Guerra Civil Espanyola i demanant que s'hi actués. Com sempre, ens acompanya aquí a l'Enguàrdia el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui és un tema curiós, perquè, aviam, jo tenia molt clar tota la intervenció dels regulars, dels marroquins que estaven més o menys sota l'empara colonial espanyola o fins i tot reclutats, però, clar, a l'altre costat, a favor de la República, això no n'havia sentit a parlar.
1: Sí, la Guerra Civil Espanyola desperta com una mena de solidaritat internacional pel fet que hi ha la idea de que l'exèrcit s'ha revoltat en contra del poble i fa la guerra al poble. I aleshores això crea, diguem, tots uns moviments molt importants, sobretot al voltant del que podríem dir la Tercera Internacional. A partir de la Tercera Internacional es produeix aquesta mena d'ajut cap a la República Espanyola. I nosaltres, fins ara, fins a aquest estudi que ara parlarem, doncs tenim la consciència de que dels 35.000, 40.000 brigadistes internacionals que venen, les xifres ballen una mica, una de les seus molt importants, entrant per la frontera, diguem, per la frontera de Catalunya, després passant per Barcelona, acaben en Albacete i ocupen altres fronts. D'aquests, sabíem, fins fa 4 dies, que aquests 35.000, 40.000 venen de tot arreu del món. Venen aproximadament d'unes 40, 45 nacionalitats diferents en un món que llavors ja poc més de 100 estats. Ara són el doble. Això ho hem de tenir en compte. Però, clar, és a dir, que hi havia algun cas, que sabíem algun cas d'algun brigadista, sí, però d'aquesta forma de que gairebé el 5% dels brigadistes internacionals doncs són gent que venien dels països àrabs, doncs això ho ha fet l'estudi del que parlarem avui. La recerca, investigar, pencar, mirar llibres, mirar diaris, mirar testimonis, en fi, tota mena d'arxius. Bueno, és la història que sempre avança gràcies a aquesta recerca. La veritat és una aportació excel·lent, excel·lent. Moltes coses d'aquestes desconegudes.
0: Qui ens ajudarà a entendre el paper d'aquests brigadistes i la intervenció en general dels països àrabs dins de la Guerra Civil del 36 és en Marc Almodóvar, periodista, documentalista i investigador especialitzat en el món àrab, i que és l'autor, juntament amb l'Andreu Rosés, d'aquest llibre que comentava en Josep Maria Soler Sabater, Moros contra Franco, el antifascismo y la guerra civil española en el mundo árabe, que ha publicat l'editorial Verso. Senyor Almodóvar, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, aquí a l'Enguàrdia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies per la invitació.
0: Va ser un paper destacat, aquest dels països àrabs, que realment, durant la Guerra Civil, és evident que es produeix a molts llocs del món, a França, sens dubte, als Estats Units també s'ha estudiat molt, Hollywood, etcètera, etcètera. A molts països, una onada de solidaritat, de vegades no recolzada pel propi govern. Això també va passar als països àrabs?
2: Bueno, clar, nosaltres una mica el que partim és de que sí que la Guerra Civil l'hem estudiat molt a nivell intern, l'hem estudiat bastant a nivell extern, sempre des de la perspectiva dels països europeus, de les potències occidentals. Nosaltres el que aportàvem amb això, o preteníem aportar, era afegir aquesta perspectiva dels mons en la lluita anticolonial, com havia aterrat la Guerra Civil aquí, en aquests països. Llavors, en aquests contextos sí que ens trobem, evidentment, la geografia que nosaltres dibuixem és molt àmplia, des del Marroc fins a l'Iraq, i per tant l'impacte és molt variat, però sí que va tenir un impacte bastant, bastant notable en els debats que s'estaven produint, perquè contràriament a lo que podés l'imaginari popular de que aquestes societats podien estar adormides en debats molt pobres, no, aquestes societats tenien uns debats molt rics sobre llibertat, democràcia, feixisme, antifeixisme, i a més hi havia un afegitor que era doncs, la lluita anticolonial, no? Llavors nosaltres el que pretenem analitzar amb aquest llibre és aquest debat que realment era molt ric i que va impactar notablement, evidentment, Algèria és el lloc on un major impacte va tenir, per proximitat geogràfica, per situació...
0: relacions culturals, també.
2: Relacions
0: molt
2: culturals
0: directes,
2: històriques.
1: Per l'herència d'Apple Crime.
2: Totalment, sí. També, i per la situació administrativa pròpia de la colònia francesa allà, i, bueno, i la presència espanyola i valenciana i mallorquina doncs, allà, doncs tot això es va fer que Algèria és el lloc on va haver un impacte molt més notable, sobretot a la regió d'Oran, però bueno, vull dir, tenim fins a l'Iraq, que en aquell any 36 es produeix el cop d'estat del general Sidki, en el qual doncs, la intel·ligència britànica considera que hi ha una inspiració a l'alçament de Franco amb el que succeeix allà, no? Per tant, l'impacte, diguéssim, l'ona expansiva és gran.
0: Per abans d'entrar estrictament en aquest tema, fem-nos una mica un panorama de com estaven aquests països. Bàsicament, tots ells tenien lligams colonials, o sigui, eren pseudo, perquè hi ha de tot, hi ha nivells molt diferents, de colònies directes administrades per la metròpoli, a altres amb semisautonomies, o sigui, és una mica variat. Una mica com era aquest panorama país a país. El Marroc era semiprotectorat espanyol, semiprotectorat francès, i amb una independència sobre el paper, diguéssim, si no tinc mal entès.
2: Però amb un control bastant, bastant marcat, diguéssim, de la metròpoli, tant espanyola com francesa. I en el cas de l'espanyola, doncs, molt marcada doncs, pel control més militar que civil, no? En el cas d'Algèria, doncs...
0: És això que comentàvem, no? La colònia francesa, una província francesa.
2: Una província francesa, sí, i la francesa...
1: Igual que qualsevol província.
0: Sí, exactament igual. I els francesos els
1: escoltarien. A més, en la consciència dels francesos, que és així, dels francesos que viuen a Algèria.
2: Exacte.
1: Això s'ha de tenir en compte.
2: I això el que provocava precisament era aquest conflicte polític que s'estava donant en aquest context, que era l'exigència dels moviments nacionalistes de la consideració de subjectes nacionals, de ciutadans, de la població autòctona, i és aquestes negociacions que s'estan produint entre els moviments nacionalistes i la metròpoli per la plena ciutadania i... contràriament a lo que s'està donant, doncs, el ser súbdit colonial, que és lo que alguna gent doncs aconseguia ser, i altra gent doncs, que no era ni considerada en aquest sentit. No? I llavors tots aquests conflictes són els que es produeixen a Algèria.
0: Si saltem... Tunísia, seguim-me...
2: Clar, Tunísia doncs, era una altra colònia, a l'estil una mica marroquí, diguéssim. Si saltem doncs, a Egipte, formalment se li havia aconseguit...
0: Líbia estava amb els italians.
2: Clar, Líbia estava sota control italià. Sí. Nosaltres no l'hem analitzat perquè primer diguéssim, com que el punt de partida era que de la nostra investigació havia estat al voltant dels brigadistes internacionals que vam trobar, com que no vam trobar registre de brigadistes internacionals als arxius de l'Argasper, als arxius de Moscou, de la Unió Soviètica, com que no vam trobar aquest registre, no vam analitzar específicament Líbia, vam saltar, diguéssim, a Egipte. Egipte sí que era un país que tenia una independència formal però no efectiva, i de fet justament en aquest període doncs, està en un procés de negociar precisament
0: amb
2: els britànics, en aquest cas un al marge, diguéssim, d'aconseguir una plena independència, però evidentment els britànics no ho volen sobretot pel control del canal de Suez, no és el més rellevant.
0: És que a partir de 1888 fan un control molt més directe perquè el canal de Suez s'ha transformat amb l'artèria vital de l'imperi britànic.
1: I de l'economia mundial,
0: clar,
1: en aquests moments.
0: Totalment. Per tant, els anglesos estan disposats a qualsevol cosa, menys a perdre el control del canal de Suez.
2: Sí.
0: I, per tant, si han d'emparar-se d'Egipte, s'emparen. Si han de concedir una pseudoautonomia, la concedeixen. És igual. Mentre controlin Suez, tot funciona.
2: Sí, si saltem a Palestina, llavors allà estem en el mandat britànic. Després doncs, de la Primera Guerra Mundial, doncs, que la caiguda de l'imperi otomà, els britànics prenen el control de la regió. Palestina està en aquell moment en el procés de... en aquell moment concret està en la tercera onada migratòria del projecte sionista, no? Llavors, bueno, aquesta és una mica la situació política i social que s'està... un país que està totalment en ebullició. De fet, el 36 i 39 coincideix a Palestina amb la gran revolta àrab, en contra de l'imperialisme britànic, però també en contra de la migració jueva.
1: I encara dura aquest sidral, diguem.
2: Diguéssim,
1: en plena guerra, vaja, diguem.
2: Totalment. Sí. però coincideix que el 36-39 és igual que tenim aquí la Guerra Civil, allà tenen doncs aquesta situació, no? Amb una vaga que dura mesos, que és una de les vagues més llargues del segle XX. Si saltem després doncs, a Síria i Líban, doncs, una situació relativament similar a Palestina, i llavors allà també hi ha un procés de negociació dels moviments nacionalistes
0: amb els francesos. Líbia i Síria.
2: Exacte, i llavors els francesos estan en aquell procés de potenciar les minories per fragmentar el país. Llavors, és una qüestió que impregna molt els moviments polítics i els diversos grups étnico-socials que hi ha al país. I si saltem a Iraq, Iraq està en una situació relativament similar a la d'Egipte, també està en una independència proclamada, però no acaba de ser del tot efectiva, no?
0: Iraq és clau pel petroli, fins a aquell moment.
2: Totalment.
0: Just abans, en 1911 o així, el Churchill ha fet que canviïn els vaixells de control de carbó en control de petroli, i tot canvia, tot perquè llavors Iraq és clau. Fins a aquell moment, mira, petroli és una cosa divertida que fa fum, però...
1: I a més, tot el petroli que sortia de la Unió Soviètica, que hi ha un control, perquè la Unió Soviètica està aïllada, i aleshores quan es consumeix molt petroli d'Aràbia.
0: Sí. O sigui, per tant, vist el panorama, és que si no era una mica difícil això. Anem per Algèria, que potser és el moment el més important i clau. Com impacta la notícia de la Guerra Civil, de l'esclat de la Guerra Civil?
2: Clar, sobretot impacta la zona d'Oran. La zona d'Oran és una zona on hi ha una enorme comunitat espanyola. De fet, li diu a la xicoteta Alacant, no?, per l'enorme comunitat de la comunitat alicantina, però també Balear, però també de població d'Almeria, no?, que migra doncs, a finals del segle XIX, no?, i principis del XX, hi ha una enorme migració i, per tant, hi ha una enorme comunitat, hi ha una enorme vida social molt espanyola. Diguéssim, els toros, diguéssim, tenen una gran presència. Vull dir, és una societat, una microsocietat molt, molt potent. Per tant, allà és on hi ha un... diguéssim, l'impacte més potent, perquè evidentment aquesta comunitat es mobilitza i es fan manifestacions tant a favor com en contra, hi ha diguéssim, batalles o baralles entre baralles entre els diversos grups, i de fet hi ha alguns, la policia detecta diversos complots per atacar els cossos diplomàtics de la República, es denuncia el consulat està fent un reclutament de gent, els vaixells doncs, es comencen a controlar perquè hi ha moviment d'armes, moviment de gent, la gent que puja als vaixells es comencen a controlar. No? I llavors, el que és interessant, diguéssim, en els arxius francesos, el que hem trobat és, es comença a fer un recompte, ja no només a Oran, sinó que tot el país, de quins són els moviments que s'estan produint en aquest sentit arreu del país, i llavors es fan informes, diguéssim, perquè la policia tingui el control de què s'està produint, perquè hi ha un moviment enorme. A part d'això, doncs, es creen comitès de solidaritat, que fan activitats, recolectes de diners, o de queviures, doncs, per enviar a Espanya, etcètera, etcètera. No?
0: Són clarament anticolonials, també, aquests moviments pro-república espanyola, o és una cosa que no funciona de manera tan automàtica? O sigui, tots aquells que es mostren solidaris amb la República Espanyola són, de fet, una manera d'encobrir el seu anticolonialisme? I a França,
2: clar, aquest és un dels grans temes. Aquest és un dels grans temes que nosaltres tractem, perquè precisament, diguéssim, els moviments d'esquerra en aquests països en general tenen un enorme conflicte amb el fet colonial. Diguéssim que la Comintern envia ordres per arabitzar aquests partits, diguéssim que comencin a adoptar, perquè originalment aquests partits arriben i són tot en pública, la població és francesa o espanyola, sobretot francesa, en el cas d'Algèria, i la Comintern envia ordres per al procés

0: però hi haurà gent que, bueno, no tan decididament.
1: Sí. Això hem de recordar que el Partit Comunista Francès fins als últims moments, l'any 62, va ser tremendament centralista, que sempre va estar en contra els moviments colonials. És a dir, de lluita contra el colonialisme, la qual cosa suposa que hi ha molta militància que no vulgui estar en la República perquè creu que això pot ser perjudicial, diguem, per els interessos de la França colonial.
0: Clar, de fet hi ha un ascens, diguéssim, de l'estratègia front populista del Partit Comunista. Té uns moments en els quals la seva aliança amb els moviments nacionalistes provoca un enorme creixement d'aquests partits perquè fan una marcada agenda anticolonial, però quan, diguéssim, l'arribada del Front Popular a França i diguéssim, els equilibris que s'han de produir, que s'han de tenir a París amb els socialistes, la socialdemocràcia, els fobians, etc, que aquests sí que tenen una agenda l'agenda anticolonial, diguéssim, que no en volen sentir parlar, doncs això provoca doncs que el Partit Comunista refredi, diguéssim, aquest gir anticolonial, el refredi, i això genera enormes tensions tant amb els moviments nacionalistes com, diguéssim, internament amb alguns militants doncs, que estan al partit per aquesta agenda anticolonial.
2: Tot i així, arriben a reclutar o a facilitar que diversos dels seus militants algerians vagin a combatre a la península espanyola.
0: Sí, diguéssim que el tema de les xifres és un tema molt complex, perquè diguéssim que els arxius no, diguéssim, no són molt detallats, com que a més tots estan englobats dintre de l'etiqueta de francesos, si no hi ha més detall, diguéssim, de quin és l'origen, no pots saber ben bé, i aleshores aquí has de fer locubracions pel nom. I, bueno, i aleshores
2: que sempre tenen un marge d'error
0: bastant gran, gran. I després, diguéssim, hi ha alguns documents policials que parlen de xifres, etc. Però, bueno, tampoc tens molta capacitat de cotejar-les. Per tant, sí que es parla de centenars, en alguns informes es parla de 700, en alguns es parlen... Llavors es fa difícil parlar de gent, però sí, de nombres. Però sí que tenim notificada que hi ha moltíssima gent, hi ha informació que parla de que, bueno, de que fins i tot es pot crear algun batalló, fins i tot, i aleshores això sí que es produeix. I llavors aquí per què venen o per què no venen, doncs això és interessant i són motius molt variats. Nosaltres considerem que un motiu de mobilització important dels brigadistes, no només en el cas aquest que parlem, sinó en general, és la repressió. Diguéssim, molts brigadistes venen aquí perquè en els seus contextos de polítics no poden fer activitat política per la repressió policial o per contextos que no són favorables, diguéssim. Per sort hi ha molts polonesos que venen aquí, no?, perquè han fugit de Polònia, es troben al molt d'ells a França. A França no, diguéssim, no se senten còmodes en l'entorn en el qual es troben, i això fa que, bueno, doncs si aquí no puc fer feina política, Espanya és el front de lluita on puc anar. I doncs nosaltres, molta de la gent que hem seguit, segueixen bastant aquest patró, no?, tant a Algèria com a Palestina, com a Egipte, segueixen bastant aquest patró. Després hi haurà patrons més idealistes o menys, o gent que directament són enviats pel partit. Llavors aquí hi ha, quins són els motius del per què són enviats, doncs, bueno, són variats, no? Alguns d'ells sospiten que el partit se'ls vol treure de sobre, no? Altres, bueno, per accions determinades que poden fer aquí, no?

0: Per raons de proximitat geogràfica i cultural, l'Algèria, com hem dit, va ser el territori que va portar més voluntaris a les brigades internacionals. Un d'ells va ser Safé Abdallah, membre del Partit Comunista d'Algèria, que va arribar a Espanya a una data desconeguda. L'estiu del 1937, quan treballava pel servei de premsa de les brigades Albacete, va proposar la creació d'unitats nord-africanes dins de les brigades. Aquesta proposta era la tercera que enviava en poc temps. A diferència de les dues anteriors, va rebre resposta, però no es va acabar mai concretant.
1: Dos d'agost de 1937. Camarada Lampe, comissari general de la base d'Albacete. Estimat camarada, com algerià em permeto fer-vos la següent proposta que he posat en comú amb un grup de nord-africans. Veient que la majoria de nacionalitats estan representades a les brigades internacionals i que aquesta representació ha donat resultats excel·lents, tant entre els combatents com des del punt de vista internacional. Veient el crim comès pels marroquins que estan combatent contra l'heroic poble espanyol. Un crim

0: sobre el que volem remarcar de manera manifesta la nostra reprovació i que ha fet que molts dels meus camarades hagin caigut ja als camps de batalla. Veient que els camarades nord-africans es troben dispersats dins de les brigades internacionals i sobretot entre les brigades espanyoles, on es troben fora del nostre control, i per aquest motiu la nostra tasca política amb ells s'ha fet molt difícil. Jo proposo 1. Agrupar tots els camarades nord-africans que es troben actualment a Espanya, cosa molt possible. 2. Prendre mesures de cara a intensificar la propaganda per al reclutament de voluntaris a Algèria, de manera que se reuneixi a Espanya un nombre suficient de voluntaris per formar un batalló nord-africà, o, si és possible, uns quants. 3. Reclutar a Algèria o en altres països musulmans alguns camarades dotats d'una bona educació política i d'una molt bona instrucció en llengua àrab, per encarregar-los que facin una tasca intensa de propaganda entre les línies enemigues, amb els marroquins, ja sigui amb l'edició de fulletons, ja sigui per la ràdio o altres altaveus. Una propaganda que fins ara ens ha mancat. Des del punt de vista de l'aportació que suposaria la formació d'aquests batallons entre la població nord-africana, que es veuria representada de manera evident dins de les files dels voluntaris per la llibertat, al costat del poble espanyol i del proletariat mundial, em permeto atraure la vostra atenció sobre la importància de la qüestió. Safer Abdallah.
1: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí amb en Marc Almodóvar i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la presència dels antifeixistes del món àrab dins de la Guerra Civil del 1936. Marc Almodóvar, acabem de sentir aquesta proposta de crear una brigada. No m'ha quedat clar si és una brigada algeriana o és una brigada àrab. En tot cas, no es va crear. Que això sí. També, diguem-ho clar.
3: Ell és una mica genèric i parla de nord-africans, no? I ell, aquí l'interessant és que, bueno, ell apel·la, és un moment en el qual hi ha un problema de reclutament important amb les brigades, diguéssim, l'entusiasme que va haver-hi al principi, pues, al cap d'uns mesos, doncs, decau, i en el context en el qual es fa aquesta carta, és un, vull dir, el reclutament està tenint problemes. Llavors ell fa aquesta aposta i considera que si es fa un batalló pròpiament nord-africà, amb la bandera, es fa una missió de propaganda al voltant de la formació d'aquest batalló, això incentivarà el reclutament a Algèria, no? Això és interessant perquè situa el tema de les brigades amb la seva dimensió més política que purament militar. Sí. Que aleshores jo crec que això és bastant interessant perquè, bueno, no sé si els nostres oients són molt conscients de que moltes unitats, diguéssim, tenien molta bona de la seva missió era més propagandística que pròpiament militar, no? I moltes d'elles, de fet, estaven omplertes, fins i tot per soldats espanyols, no? Perquè complien aquesta missió, diguéssim, de mobilització política a cadascun dels respectius països. Llavors ell agafa una mica aquest tema, diguéssim, i considera que si es fa un batalló nord-africà, ell no especifica. Ell, evidentment, parla que pot reclutar gent a Algèria, però ell, bueno, utilitza...
2: No aquest concepte sí. Una mica ambigu de nord-africà.
4: Sí. Però això està molt bé el que acaba d'explicar, perquè clar, el primer i gran historiador de les brigades internacionals és un català que hi va estar, que l'Andreu Castells de Sabadell. Per què? Perquè es van completar les unitats...
2: A les brigades internacionals,
4: clar, sí. Quan després de l'entusiasme inicial i les baixes i els que van sortir i coses molt diverses, les unitats havien d'omplir-se i s'omplien amb les tropes que reclutaven.
3: Mm-hmm. Perquè l'important sovint no era
4: més el fet polític, el militar també és important.
3: Totalment, però
4: clar, el que té dimensió internacional és el polític. Clar. El militar ja ho veus cada dia.
2: Clar. No va tenir cap èxit, però se sap per què.
3: No va tenir resposta. I aleshores, no hem trobat les respostes, no es va constituir, això segur, no sabem si va arribar a tenir resposta, molt probablement no la va tenir. Ell, en aquesta carta, ell diu que no li estan contestant les anteriors.
2: Per tant, és possible que tampoc.
3: Pressuposem que la següent tampoc té, però evidentment en aquell context, precisament el que explicàvem abans, no? Amb aquesta estratègia front populista a França, i diguéssim per altres situacions d'altres temes en la mateixa línia, considerem que era molt difícil que en aquell moment el Partit Comunista apostés per això, perquè, diguéssim... Partit Comunista Espanyol i el Partit Comunista Francès, que tenia molt a dir amb això també, no? I que tots dos, diguéssim, era complicat que apostessin per un tema en aquesta línia independentista.
4: Tenir una actitud pro àrab o pro-marroquí o pro-magrebí des de l'estat espanyol. No van intentar fer res per desmuntar tots els brigadistes que hi tots els soldats que lluitaven per en Franco per intentar dir, escolta, no lluiteu amb aquest, perquè la república us donarà la independència. No ho van fer, van ser... La república espanyola amb això també va ser centralista.
3: Bueno, i, clar, i en aquest sentit, diguéssim, sacsejar el terra colonial era, bueno, era tensionar enormement França i, bueno, i en aquell moment no era el que s'apostava.
2: No convenia.
3: No convenia.
2: Seguim avant, allò que comentàvem de Tunísia. Tunísia que tenia una situació també bastant complicada. Tunísia sempre ha sigut un país difícil d'entendre amb els contextos que habitualment quan mirem el nord d'Àfrica, a part d'Egipte, veiem Algèria, Marroc, que tenen dinàmiques molt particulars, però Tunísia va per una altra via, eh? És un territori relativament petit en comparació als altres, però sempre molt particular. Què és el que va succeir?
3: Bueno, quan arrenca la guerra, i els primers mesos, ara no recordo exactament quina és la data, es produeix una gran manifestació al centre de Tunís, que mobilitza milers de persones.
2: Recordo el guió, 14 d'agost del 36.
3: 14 d'agost del 36, és a dir, poques setmanes després de l'esclat de la guerra aquí, es fa una gran mobilització que uneix el Front Popular francès, els diversos partits del Front Popular francès, amb el Neo-Dostur, que és el moviment independentista, el moviment nacionalista independentista que s'està constituint en aquell context a Tunísia, i fan una gran manifestació, van de la mà, diguéssim, en recolzar la república. Llavors és bastant interessant en aquest sentit. Habib Bourguiba, que serà el primer president de la Tunísia independent i que era el líder d'aquest moviment
2: anys, a més.
3: Durant moltíssims anys, és algú que es va manifestar decididament i que també en els arxius francesos hem trobat diverses, bueno, els espies, diguéssim, que el seguien, doncs que ella feia quan se li proposa, diguéssim, aliar-se, hi ha alguns sectors del nacionalisme marroquí que li diuen, home, potser ens hem d'aliar amb Franco perquè potser és interessant. Habib Bourguiba es manté ferm en dir, no, nosaltres hem de ser antifeixistes perquè ja sabem que el feixisme és igual de colonialista, és igual d'imperialista. Ells ho tenen molt clar perquè tenen Líbia al costat i ja veuen el que ha succeït a Líbia, no?
2: Els italians, sí.
3: Els italians, i tot el que ha succeït doncs allà, l'enorme repressió que el feixisme italià...
2: Els italians sempre mirava cap a Tunísia com una possibilitat d'ampliar... I no s'atrevia per França, però, però estava... Sempre, a més, ho deia Mussolini, vull dir que no és que s'amagués dels desitjos imperials cap a Tunísia.
3: I la presència italiana a Tunísia era enorme, i aleshores això era algo que ells tenien molt present, i aleshores ell, Habib Bourguiba, va fer aquest testament, diguéssim, clarament antifeixista, constant. El que succeeix és una mica el que succeeix amb la resta de països, doncs que posteriorment el Front Popular francès no està escoltant les reivindicacions nacionalistes, és el que passa al Marroc, és el que passa a Algèria, és el que passa a tots els països, també passarà al Líban i Síria, i per tant aquesta solidaritat antifeixista que s'està manifestant s'acabarà refredant bàsicament perquè a l'altre costat no hi ha ningú. I això és una mica el que succeeix amb, bueno, succeeix amb aquests països, amb el Comitè d'Acció Marroquí al Marroc, amb l'Etoile Nord-Africain en Algèria, amb el Neo-Dostur a Tunísia, i passarà també amb Riyad Solh, que també és el primer president de Líban independent, al Líban, no? Llavors aquest refredament, diguéssim, aquesta absència d'algú a l'altre costat de la porta, diguéssim, és el que provoca que aquesta solidaritat antifeixista que estàvem veient clarament, doncs s'acabi esveint, no? A Tunísia i a les altres països.
2: Parlem encara que sigui un moment del Marroc, perquè clar, el Marroc sí que el recordem com el país que dona més suport, o la gent del país que dona més suport a Franco i als franquistes, amb les brigades diverses que es constitueixen.
4: Les càbiles irregulars.
2: Sí, irregulars, els tabores, el tabor de regulars, sí. Etcètera. Vull dir que molta gent, milers de soldats. Però va haver-hi també dels altres, de les brigades internacionals marroquins?
3: Que, evidentment, nosaltres, en tota aquesta investigació que fem, evidentment, el que realment és significatiu pel devenir de la guerra civil és el reclutament marroquí, això no té absolutament cap mena de dubte. Nosaltres, quan analitzem l'altra cara, diguéssim, analitzem en el pla, bueno, la importància que té a nivell simbòlic i a nivell de, bueno, a nivell de debat i de discurs, diguéssim, i també la perspectiva, doncs, de què és el que, bueno, les coses que es van fer i com es va reaccionar davant d'aquesta solidaritat. Va haver-hi marroquins que es van solidaritzar amb la república, va haver-hi alguns voluntaris antifeixistes que van venir i van enrolar-se a les brigades internacionals. El nombre no són molt grans, crec que algú ho xifrava al voltant del centenar. Jo torno a repetir que nosaltres no hem entrat molt en les xifres perquè eren molt complicades, però nosaltres sí que hem detectat alguns voluntaris. També és interessant tenir en compte de que, bueno, el nacionalisme el nacionalisme de la part francesa va fer una missió d'intentar, a part de fer manifestacions a favor de la República, tant a París com al Marroc, fer manifestos, etc, etc, va enviar una missió aquí a Barcelona per intentar negociar amb la República Espanyola, precisament aturar aquest reclutament, fer una acció en contra del reclutament que s'estava produint al RIF, però una vegada més, diguéssim, la República Espanyola no va atendre, diguéssim, aquesta petició, no va contestar i, per tant, aquesta va ser una via morta. En el nord del Marroc, Abdelkhalek Torres, que és el líder del nacionalisme en el nord del Marroc, a la part espanyola, ell era una persona de simpaties republicanes que es va trobar atrapat amb la sublevació militar, i tenim constància que al llarg de la Guerra Civil, malgrat que ell, diguéssim, estava fent manifestacions a favor de Franco, també estava intentant contactar amb els comunistes, els anarquistes, per parar aquest reclutament o almenys començar unes negociacions, però no va tenir continuïtat aquest fil, no? Per tant, bueno...
4: Va ser insensible. Aquí a l'esquerra, tant del Partit Comunista com la CNT-FAI, no van ser sensibles a les reivindicacions dels marroquís nacionalistes per desmuntar l'ajut marroquí franquista. No van ser sensibles en general. Hi va haver algun cas, sí, però en general no.
3: Sí, va haver-hi poca resposta. Aquesta missió que el Comitè d'Acció Marroquí envia aquí a Barcelona i que s'estan durant un mes aquí a Barcelona, que intenten negociar, diguéssim, aquí el Comitè de Milícies Antifeixistes a Catalunya sí que fa un manifest recolzant la independència, però bueno, això és un, diguéssim, aquest paper mullat perquè no va enlloc.
4: És un brindis al sol perquè
3: els ministres de la República no donen continuïtat, evidentment França no en vol sentir parlar, i tot això doncs no va enlloc. I aleshores aquesta solidaritat antifeixista, diguéssim, es frena.

0: Als arxius russos es conserven informes policials de les activitats dels partits nacionalistes marroquins dins i fora del país. El 31 d'agost de 1936, per exemple, es va celebrar un acte a la Casa de la Mutualitat de París, organitzat pel Partit Jove Marroc i pel Comitè de Defensa del Poble Marroquí i de la Democràcia Espanyola, davant d'unes 1.100 persones. Feia poc, una delegació del Comitè d'Acció Marroquí havia estat negociant a Barcelona el suport de les forces antifeixistes catalanes a la independència del Marroc. Una missió que, com dèiem, fracassaria. Per això, en aquell acte, els oradors dels diferents moviments lamentaven que la República no hagués tingut en compte el fet colonial.
1: Informa sobre l'acte de la Casa de la Mutualitat aquí, a París. Francis Jourdain, president del Comitè de Defensa del Poble Espanyol, ret homenatge als caps marroquins que han refusat sotmetre's al feixista Franco i després condemna l'actitud dels periodistes francesos que s'han afanyat a raspallar les botes sagnants que calcen els Franco i els Mola seguint les ordres de Hitler i de Mussolini. Apel·la a tots els marroquins que han estat enganyats per les promeses mentideres del feixisme espanyol i els convida a posar-se del costat de la democràcia espanyola. Finalment, demana al govern francès d'estudiar la qüestió colonial i de fer justícia a les reivindicacions legítimes de les poblacions indígenes. El Magrebi, del Partit Jove Marroc, aporta la solidaritat de les poblacions del Rif amb els republicans espanyols, tot i que denuncia els errors comesos per la República vers els pobles del Marroc. Errors que han permès al rebel Franco d'explotar en profit seu el descontent dels indígenes. Convida el govern francès a no cometre els mateixos errors i a alleujar la misèria de les poblacions africanes. Per acabar, convida els treballadors francesos i els indígenes a unir-se per facilitar l'obra de govern, fer possibles les reivindicacions dels pobles colonitzats i acabar amb el feixisme. Aplaudiments i cant de la Internacional. Rajeh Belkacem, de l'ex-etual nord-africain, saluda la lluita heroica del poble espanyol, que és seguida amb simpatia per tots els treballadors de França i de l'Àfrica del Nord. Exposa la situació tràgica de les poblacions indígenes oprimides durant molts anys per l'imperialisme i el colonialisme. El proletariat marroquí, diu, desproveït de tota organització i de tota llibertat, s'ha deixat portar pel rebel Franco, que se n'havia adonat que els elements de resistència que podia trobar Espanya, al Marroc espanyol no existeixen pas. Denuncia els errors comesos per la República Espanyola pel que fa a la població marroquina i convida el govern francès a resoldre la qüestió colonial a fi d'evitar que el feixisme dugui a terme al nord d'Àfrica les mateixes operacions que al Marroc espanyol. Aplaudiments, punt i final. Tres còpies i cap a l'arxiu.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
4: Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
3: Aquest cap de setmana, no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
4: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol, un partit decisiu per la permanència, guanyar i salvar-se, o perdre i caure al pou.
3: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins i seguirem el Barça-Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
5: Comença a acariciar un
4: I diumenge, el clàssic.
3: El Barça-Madrid.
4: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
3: I a les 7, també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coïmbra.
4: Oh, gira!
3: Dissabte i diumenge, a partir de les 4, amb David Clopés.

0: Això és En Guàrdia.
1: Marc Almodóvar, això sembla una història repetida, malgrat tot són històries diferents, però l'intent d'una sèrie de gent de solidaritzar-se amb la República, amb un moviment polític de fons, i la gran reticència dels partits d'esquerres a que aquests moviments nacionals campin, sembla una constant a tot aquest front àrab, diguem-ho així.
2: Sí, de fet, és una mica el tema que diguéssim, travessa una mica el llibre, és precisament això, és com el fet colonial és una enorme complicació per als moviments d'esquerra europeus d'aquella època. I quan entrem en la Guerra Civil Espanyola és una qüestió que se'ns fa bastant evident, no?
1: Anem al cas de Palestina, que aquest, a més, per desgràcia, encara molt actual. Tots els països són actuals sempre i tots tenen interès, eh? Però el cas de Palestina potser és especialment sagnant i punyent. La situació, encara que no era similar a la que, per desgràcia, es viu avui en dia, déu-n'hi-do com era de conflictiva en aquell moment.
2: Sí, clar, quan es produeix aquest mandat britànic, diguéssim, que marxen els otomans i entre els turcs, els otomans, marxen i arriben els britànics...
1: Just després de la Primera Guerra Mundial.
2: Just després de la Primera Guerra Mundial, s'accentua, diguéssim, la migració jueva dintre del projecte sionista, sobretot no la migració jueva que fuig dels pogroms a Europa, bueno, a Rússia, sobretot, no? I a Ucrània. Es para la migració als Estats Units, que originalment la majoria d'ells migraven als Estats Units, però es para aquest procés i aleshores molts d'ells comencen a migrar a Palestina. L'arribada massiva a Palestina genera enormes tensions, és evident, i aleshores aquí hi ha aquest projecte de donar feina, diguéssim, de proletaritzar. L'esquerra sionista planteja aquest concepte de proletaritzar la població jueva, i això evidentment genera enormes tensions amb la població autòctona àrab. Això genera enormes tensions que, bueno, al llarg dels anys esdevenen en diversos conflictes. Com dèiem abans, del 36 al 39 hi ha la gran revolta àrab, perquè a finals del 35, diguéssim, maten amb un milicià, amb un activista palestí, les forces britàniques el maten, i això es provoca una onada, diguéssim, de protestes que acabaran desembocant en una vaga general que durarà molts mesos, i és una protesta àrab en contra de la migració jueva i l'ocupació britànica de Palestina. Aquí l'interessant és que el Partit Comunista de Palestina solidaritza amb aquesta proposta, perquè des de l'any 21 la Comintern dictamina que el projecte sionista és un projecte burgès, que s'ha d'anar en contra, s'ha d'aturar, i aleshores el Partit Comunista, els militants comunistes es divideixen entre els que aposten pel projecte sionista, que serà Poalit Zayon, i els que constitueixen el Partit Comunista de Palestina, perquè malgrat que ells majoritàriament siguin jueus i acabin d'arribar al país, diguéssim, i són part d'aquesta migració, comencen a fer militància en contra del projecte sionista i això genera enormes tensions, perquè a més fan aquesta militància en els seus propis contextos, que són plenament jueus, plenament hebreus. Ells utilitzen el yiddish en un context de gent que està fent militància per l'ús de l'hebreu. Bueno, i això genera enormes tensions internes entre els militants, però clar, també genera enormes tensions en el context, en el global del país, no? Quan arriba la gran revolta àrab, doncs el Partit Comunista participa activament en recolzar aquesta sublevació, i això genera enormes tensions internes, perquè bueno, hi ha militants que diuen vale, sí, però no sé si hem d'anar tan enllà, no sé si hem de fer sabotatge, no sé si hem de fer aquesta activitat, no sé si ens hem de fer una foto al costat del mufti de Jerusalem, que el mufti de Jerusalem és una persona que és coneguda la seva simpatia per Adolf Hitler. I aleshores, bueno, tot això genera enormes tensions dintre del partit, i aleshores, en aquest context, alguns militants jueus consideren que, bueno, aquesta tensió, diguéssim, una bona via de sortida és venir a Espanya. I aleshores, bueno, fugen d'aquest context polític i venen a Espanya. Un altre perfil de militants que venen a Espanya són aquells que, fruit de la repressió que s'està produint en policial i les enormes detencions, tant de militants jueus com militants àrabs, que es produeixen, doncs, aquí hi ha una cosa curiosa, diguéssim, la policia britànica ofereix tracte amb alguns d'aquests militants perquè siguin alliberats, a canvi de que fugin a Espanya. Diguéssim, o bé et podreixes, o bé et podreixes a la presó, o bé te'n vas cap a Espanya. I molts militants, alguns almenys hem detectat diversos,
1: decideixen fer-ho,
2: que podrien no haver-ho fet, no?
3: Sí, sí, és que això té una explicació, i és que els primers anys d'aquests que ara ell està parlant, la migració que va a Palestina és molt progressista. Són com fan els primers quibuts, quan tenen unes actituds molt obertes. És a dir, després l'evolució a partir dels anys 70, 80 ja, d'aquest segle passat, doncs això va canviant. Però els 15-20 primers anys, és, o 30, és molt, però molt progressista en tots els aspectes.

0: El polític intel·lectual palestí Mohammad Najati Sidki va viure en primera persona la Guerra Civil entre l'agost i el desembre del 36. La seva missió era ajudar el Partit Comunista d'Espanya en l'organització d'activitats de propaganda per fomentar la deserció dels marroquins integrats a les files franquistes i el seu pas a l'exèrcit republicà. A les memòries, Sidki es queixava de la resistència dels camarades espanyols a col·laborar amb un moro. En un dels capítols, descrivia l'estada a Barcelona i la trobada amb un grup de milicians que d'entrada no el van identificar com a àrab.
1: Ei, tu! Per què no t'uneixes a nosaltres?
2: Excuse-moi, monsieur. Sóc un voluntari àrab i he vingut per defensar Damasc a Guadalajara, Jerusalem a Còrdoba, Bagdad a Toledo, El Caire a Cádiz i Tetuán a Burgos.
1: De veritat ets àrab? Ets moro? Això és impossible! Els marroquins donen suport als feixistes assassins, ataquen les nostres ciutats, saquegen les cases i forcen les nostres dones.
2: Aquests marroquins que avui marxen amb els generals feixistes s'ofenen amb el seu comportament als àrabs i a l'islam, i només es representen a si mateixos. Han estat enganyats. Els militars espanyols s'han burlat d'ells. I en aquesta burla han col·laborat alguns dirigents marroquins que van vendre la seva ànima al diable, com Abdeljalik Torres.
1: No ho acabo d'entendre.
2: Doncs no sóc l'únic àrab aquí. A les brigades internacionals ja hi ha àrabs, i n'hi ha d'altres que s'han posat en camí. Tingues la seguretat que molts marroquins que segueixen a Franco comprendran la veritat, desertaran i se sumaran a les vostres forces. Als nostres països àrabs hi ha milions de persones que simpatitzen amb la República Espanyola i donen suport a la democràcia perquè la seva civilització i tradició històrica estan basades en el principi de l'autèntica representativitat.
3: Ai, recoi, doncs ets un moro dels bons. Dóna'm la mà, amic. Fins ben aviat. A veure si ens ajudeu a la reconquesta.
2: No t'entenc gaire, però us desitjo salut, camarades.
4: En guàrdia.
0: Marc Almodóvar, aquesta conversa, òbviament, reconstruïda com a tal, suposo que això en Sidki es devia quedar una mica xocat perquè va veure que el racisme no era només una qüestió purament de feixistes i no feixistes, sinó que era una mena d'artèria que lligava moltíssims occidentals, més enllà de que fossin més o menys progressistes en altres aspectes.
5: Clar, Sidki és probablement un dels brigadistes o un dels voluntaris antifeixistes que venen a Espanya, perquè ell no era pròpiament un brigadista, que venen a Espanya, que potser és més conegut perquè ell va deixar escrites unes memòries, de les quals això és un extracte, i aleshores hi ha el capítol de les seves experiències a Espanya. I és curiós perquè, bueno, el que traspua en tots aquests 5 mesos que ell va estar aquí és això, és la indiferència, el racisme, el no considerar-ho, i de fet això és el que acaba provocant que ell acabi marxant. Ell escriu aquestes memòries quan arriba aquí a Barcelona, no?, amb aquest to pràcticament d'Orwell, no?, d'Homenatge a Catalunya, quan ell descriu la ciutat i es troba en aquesta ciutat amb aquesta resposta, no?, que acabem de veure, escoltar, ell xoca, però ell és constant, diguéssim. De fet, hi ha un altre episodi que surt que escriu, ell escrivia a la premsa espanyola amb un pseudònim, com si fos marroquí, Mustafa Ibn Oyala, i ell es troba en una situació en la qual agafen un grup de desertors, em sembla són 3 o 4 desertors, i els jutgen, i ell no pot entendre que l'únic espanyol se l'absolgui i els 3 marroquins se'ls condemni. Llavors ell fa un escrit dient com és possible que això estigui succeint, això és pur racisme, perquè amb l'espanyol me l'absols i amb els altres els condemnes, no? I aleshores ells, els seus esforços que feia a la premsa republicana són en va, perquè, diguéssim, ell feia uns escrits intentant generar empatia dels espanyols o dels republicans amb els marroquins, però després es trobava els acudits que sortien en aquesta premsa que eren totalment vexatoris cap a aquesta població, no? Per tant, era una feina molt difícil de realitzar, no?
0: No ens queda gaire temps, ens queden alguns països que repassar i no ens donarà temps, segur, però m'agradaria fer esment, sobretot, del Líban i Síria, perquè em semblen especialment interessants. El Líban, posteriorment, naixeria un partit, una milícia feixista que agafaria el nom de Falange, no per casualitat, diguéssim, i en aquest sentit és obvi que la influència que va tenir el conflicte civil espanyol va ser molt gran en aquell país.
5: Clar, precisament el que succeeix allà és que França exacerba una mica les diversitats, diguéssim, ètniques, i genera pors en algunes comunitats. Sobretot les comunitats cristianes, que consideren que, bueno, precisament la demografia pot perjudicar-les i fer que, si això s'acaba concretant una independència, diguéssim, acabin sent, diguéssim, bueno,
0: absorbides
5: o destruïdes, etc. I això provoca el sorgiment de molts moviments polítics que s'inspiren alguns d'ells en el darwinisme social, que al final és la base, doncs, diguéssim, d'inspiració d'aquests moviments protofeixistes. Entre ells està la Falange, no? La Falange libanesa de Gemayel, no? Que, bueno, diguéssim que no està molt clar si el nom prové precisament de la Falange espanyola, però, bueno, diguéssim que tota la inspiració general va en aquesta...
0: Sí, és bastant obvi que inspirat està. Una altra cosa és que el copies exactament.
5: Exacte.
0: Però que la simbologia, la manera d'expressar-se, no sé si recordo bé, arriba a dir una cosa similar a unidad de destino universal, diguéssim. O sigui, que és obvi que hi ha aquí un rerefons.
5: Un reflexe, sí. I tot això s'està produint en aquest mateix context, no? Diguéssim. I en reacció a tot això, doncs, diguéssim, els moviments... La generació de literatura, sobretot perquè el Líban és un dels espais de creació de literatura més importants que hi ha en els països del món àrab, sobretot en aquesta època, es genera enorme literatura en l'altre sentit, diguéssim, i tant a Síria com al Líban és on trobem, diguéssim, més literatura i més producció d'escrits a favor de la República. I, de fet, els dos únics llibres que nosaltres hem trobat que el seu tema exclusiu sigui la Guerra Civil Espanyola són precisament un de Nassib Lekhtiar, que està publicat al Líban, és un autor sirià, i després un llibre que és precisament la Guerra Civil, els àrabs i la Guerra Civil Espanyola, que la publicació suposadament és de Khaled Bakhdash, tot i que Najat Isidki, que és aquest propagandista palestí del que parlàvem, ell reivindica que en realitat l'autoria és seva i que li van prendre l'autoria, no?
0: Aquestes coses passen. Marc Almodóvar, no tenim més temps. Marc Almodóvar, conjuntament amb Andreu Rosés, és l'autor del llibre Moros contra Franco, el antifascismo i la guerra civil espanyola al mundo árabe, editat per Verso, del qual n'hem fet només un tastet, perquè el llibre és molt més ample, que va molt més enllà del que hem parlat. Moltíssimes gràcies per venir a l'Avantguardia.
5: Gràcies a vosaltres.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: CaixaBank patrocina aquest programa.
2: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
3: Tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
4: És Arbeloa. Arbeloa fent d'Arbeloa, la veu del seu amo, Florentino Pérez. I el missatge avui era clar. No n'hi ha per tant. Ja està tot arreglat. Aquí pau i després glòria. Després dels mastegots entre Tchouaméni i Valverde, el tècnic ha tapat avui les fuites d'aigua de manera ridícula. Cap autocrítica. Diu que els seus jugadors són professionals i que n'està orgullós. Tchouaméni, de fet, ja és un mes i demà jugarà el clàssic. Diu que és mentida que tingui o hagi tingut problemes en cap jugador aquesta temporada. Ha apel·lat fins i tot a l'esperit Juanito. Realment, cada minut més d'Arbeloa al càrrec és un pas més cap a la descomposició del Madrid.
5: Tot gira amb David Clopé.
4: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, de seguida amb la transmissió del Sevilla Espanyol, un partit decisiu, ben bé, com si fos una final. Guanyar i respirar o perdre i estar a les portes de l'infern. Obrim la tarda amb l'Espanyol, però després tindrem les semifinals de la Champions d'hoquei patins a Coimbra amb el Barça Benfica, Girona i Barça a la CB, el play-off del Reus per pujar a la primera ref de futbol, però, sobretot, dos grans temes. La prèvia del Barça-Madrid, del Clàssic, a partir de les 8 del vespre, aquí el Tot Gira, i una victòria històrica pel ciclisme català d'aquest mateix migdia. Paula Blasi, ciclista de 23 anys d'Esplugues, ha guanyat la Vuelta i ho ha fet a l'Angliru. Només dos catalans abans havien guanyat una gran volta. Avui la Paula ha fet història i Catalunya Ràdio ho ha narrat en directe amb l'Isaac Vilalta des del cim de l'Angliru a Astúries. Ho tenim tot. Això és el Tot Gira. Comencem a Sevilla, que juga l'Espanyol.
2: Història.
6: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior. Lo sala i gol!
7: Pot marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
7: Aixuta Jonathan! Pilota frontal de l'àrea, pot marcar, pot marcar! Gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat quina minuta, ha marcat quina minuta, ha marcat quina minuta!
2: Sentiment.
7: Burri, burri, burri, burri, burri! Tornarà a Europa.
2: Fidelitat.
7: Èpica! Això és el que necessita l'Espanyol! Èpica! Guanyant en l'últim sospir!
2: Orgull perico.
7: El segon de Puado! Ens ha costat Déu i ajut! Hem hagut de suar! Sang, suor i llàgrimes! Però ho hem aconseguit! Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats!
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: Moment Tot Gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Dolors Joanola, la producció, la Júlia Aparicio i el Xavi Vall. Avui Dream Team al control central i el Sergi Camps de Vistaire al control de xarxes. Hola, Sergi.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir es va obrir la jornada 35 a primera. Ja només queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. Jugat ahir, atenció, Llevant 3, Osasuna 2. I s'ha acabat ara fa uns minuts, Sergi, l'Elx 1, a l'Alavés 1.
1: Sí, sí, partit que ha acabat ara fa pocs minuts, a l'Alavés i l'Elx. Estava aquí fora de micro dient quin és el millor marcador per l'Espanyol i pel Girona.
0: Mira, segurament
1: l'empat. Sigui quin sigui, doncs mira, potser és aquest, 1-1, Elx 1, Alavés 1.
0: Atenció, perquè la classificació a la part baixa treu fum. Des del 12è classificat, que és ara mateix l'Espanyol, fins al penúltim, hi ha 8 equips separats per només 6 punts. Una autèntica bogeria. Espanyol 12 en 39, València 13 en 39, 14 l'Elx en 39, Mallorca 15 en 38, encara ha de jugar el seu partit, Girona juga dilluns a Vallecas, 16 en 38, per tant a un punt ara mateix el Girona del descens, l'Espanyol a dos del descens, Sevilla marca permanència 17 en 37, el rival avui de l'Espanyol, i obre el descens, l'Alavés ha acabat ara mateix el seu partit, 37 punts, Llevant 36, Coel Oviedo 28, ha de jugar demà el seu partit. Per tant, l'Espanyol a dos del descens, el Girona a un del descens. Aquest Sevilla-Espanyol és decisiu pel club blanquiblau. Guanyar implicaria sumar 42 i deixar pràcticament la permanència encarada. No dic resolta, perquè tal com estan les coses, ja veurem si finalment amb 42 n'hi haurà prou per salvar-se. El que és segur és que perdre avui seria presentar candidatura oficial al descens. És ara mateix el partit més important de la temporada per l'Espanyol i arriba just la setmana que molts pericos no sé si han vist raig de llum o ho han vist com un estorb, però aquesta notícia que Monchi està molt a prop de convertir-se en el nou líder a la parcel·la esportiva de l'Espanyol, doncs evidentment ha alterat la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol. Entrem al Pizjuán, Sergi Andreu, Sònia Olear, què tal, com estem? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En David Mendoza avui, de tècnic?
2: No, en Forns,
0: caram, tu.
2: Sí.
0: Dia important, i avui amb en Forns fent l'assistència tècnica a l'estudi, en Marc Maiola, en Dani Ballart, Lau del Serra, què tal, com esteu? Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda. Bona tarda.
0: Sempre és els dies importants. I també la Carla Borràs, que mai falla. Com estàs, Carla?
5: Hola, bona tarda.
0: La nostra especialista arbitral. Vinga, anem amb els 11 de l'Espanyol per aquesta gran final. Ja sé que potser no us agrada això de final. Diguem-ne decisiu, partit important, com vulgueu, però avui s'hi juga moltíssim l'Espanyol. Amb qui juga avui Manolo, Sònia?
5: Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar Calero, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Expósito, mitja punta Terrats, banda dreta Rubén Sánchez, banda esquerra Dolan i en punta Roberto.
0: Juga Rubén, torna a jugar Rubén. Respecte a l'últim partit, quants canvis, Sònia?
5: El mateix, contra el Madrid?
0: Que van jugar contra el Madrid, molt bé.
5: Sí.
0: L'11 del Sevilla, que també ja ho sabeu, està en una situació límit, és l'equip que marca la permanència, 37 punts, els mateixos que l'Alavés, que és ara mateix el primer equip en descens.
5: També sense cap canvi, el mateix 11 que va jugar dilluns aquí contra la Real Societat, amb Odisseas a la porteria, a la defensa Carmona, Castrín, Quique Salas i Suazo, el doble pivot Gudel i Agumé, per davant Vargas, Isaac Romero i Ejuque, i en punta Mupe.
0: Carla, qui és l'àrbitre del partit?
6: L'àrbitre és Javier Alberola, que és el segon partit d'aquesta temporada amb l'Espanyol, després de l'empat a 1 contra l'Oviedo.
0: Molt bé, ara comentem, si us sembla bé, que Manolo repeteixi l'11 del dia del Madrid, però ja hem obert enquesta a x.com/totgira. La pregunta és molt clara. Com acabarà la Lliga a l'Espanyol?
1: I que consti, i ho diem clar, perquè ningú s'enfadi, que aquí pot votar tothom. Les tres opcions, se salvarà tranquil, se salvarà patint o baixarà. I guanya amb el 70% dels vots gairebé, l'opció baixarà, però evidentment aquí també poden votar culers, que no seria doncs públic objectiu, si no seria més un desig, no?
0: Tu què votes, Ballar? Se salvarà tranquil, se salvarà patint o baixarà?
4: Se salvarà patint, evidentment, patint. Però jo no sóc d'aquesta enquesta, no sóc una part d'aquests culers que voten en massa.
1: No, vaja, sé que
0: vota,
1: tu no ho ets.
0: Ja pots votar, ja pots votar.
4: Ara,
0: Maiola, se salvarà tranquil, patint o baixarà?
3: Se salvarà tranquil, relativament tranquil.
0: No, relativament tranquil no existeix aquesta opció.
4: És boig en Maiola.
3: És a dir, avui no, però amb un parell de victòries.
0: Val. Eudald?
7: Se salvarà patint, perquè patint ja ho està l'Espanyol. El que passa que jo crec que se salvarà.
0: Bé, ja veurem si en 42 n'hi haurà prou, que és el gran debat ara mateix. De fet, aquesta setmana al Girona Reservat en parlaven l'Eduard Solà i en Xevi Soler, que els números diuen que potser amb 42 podries no fer-ne prou i que en caldrien 43 per la projecció ara mateix que tenim de punts. Ja va passar, de fet, que un equip, el Mallorca, va perdre la categoria amb 43 punts. Però bé, no ens anticipem i el més important és que avui l'Espanyol li surti un bon partit. Que repeteixi l'11 Manolo, us agrada, Marc?
3: Bé, contra el Madrid l'Espanyol va perdre, però segurament va fer el millor partit de les últimes setmanes. Jugadors com Rubén Sánchez, per exemple, ho van fer bé al carril dret. I el fet de tornar a jugar amb tres migcampistes em fa pensar que l'Espanyol intentarà calmar-se en pilota. En els moments que el Sevilla sigui molt agressiu, perquè ho serà jugant a casa i ho necessita, l'Espanyol necessita la personalitat de jugadors com Expósito, Urco o Terrats.
0: T'agrada, Eudald, que repeteixi Rubén?
2: No em sembla malament. Jo crec que Rubén, de fet, jo va ser el dels jugadors que més vaig destacar l'altre dia contra el Madrid. Va fer molt bona feina per davant d'Omar, i tenint en compte com han estat els jugadors que han jugat per banda, que a més Engonge està lesionat, tot i que els partits que ha jugat doncs no ha demostrat res, i que Jofre tampoc està en el seu millor moment, em sembla molt correcte que torni a apostar per Rubén Sánchez.
0: I tu, Ballar, què en penses? T'agrada?
4: Doncs diríem que no vàrem jugar malament amb aquest equip contra el Madrid, però recordem que no vàrem xutar ni un cop a porteria entre els tres pals.
0: Veurem què passa avui. Manolo, ha parlat fa no res a Movistar, el recuperem.
8: Eso, Manolo, porque muchas veces hablamos mucho de lo emocional, que es muy importante, el ambiente que rodea los partidos, pero al final cuenta la táctica, cuentan sobre todo los jugadores y todo lo que es fútbol, ¿no? Lo que estaba diciendo Luis.
9: Sí, al final yo creo que el jugador cuando está dentro, el ambiente, lógicamente, si lo tiene a favor es mejor para él, pero yo creo que te extraes un poco cuando estás jugando, no estás muy pendiente de lo que pasa afuera. Al final son partidos que los detalles marcan mucho, que son importantes, aparte de lo que dice Luis del juego y demás, pero hay detalles en el partido que te marcan mucho y hay que estar muy atento a esos pequeños errores o situaciones que te pueden favorecer para poder ganar.
8: Manolo, y hay partidos que convencen más allá de lo que sea el resultado, que es, vosotros vais siempre un poquito más en profundidad, lógicamente, un poquito bastante más en profundidad. Se repite alineación precisamente por eso, lo hace Luis también. El resultado fue diferente, pero ¿te convenció lo que viste de tu equipo?
9: Sí, la primera parte del equipo estuvo bien, sobre todo hasta el 0-2, como quien dice. Ahí ya sabes, contra el Madrid, después del 0-2, que es muy difícil ya competir, porque ellos ya van a campo abierto, son jugadores con mucho nivel y se complica mucho el partido, pero bueno, el equipo creo que la primera parte estuvo francamente bien, y a partir de ahí pues también hay que pensar un poco en todo el partido, no solo en los primeros 45 sino en todos los 90, e intentar que el equipo se pueda mantener fuerte los 90 minutos.
8: No sé si hacer, Manolo, pero bueno, ya la tenía preparada. ¿Es la salvación casi definitiva, no matemática, si gana hoy el Español?
9: Matemática no, pero te acerca mucho, primero moralmente te refuerza lógicamente, y después tener 42 puntos sí que te acerca. Lo que dice Luis también es verdad, que no sabemos, tal como está yendo estos dos años la competición, no sabemos ya en cuántos puntos se tienes que salvar en España, pero es verdad que bueno, que te acerca mucho más lógicamente al objetivo.
8: Muchísimas gracias de nuevo.
0: Manolo Confiat, a la prèvia del partit a Movistar. Recordem les ratxes, que són duríssimes, no només de l'Espanyol, també del Sevilla. L'Espanyol, 17 jornades sense guanyar, última victòria el 22 de desembre a Sant Mamés, 1-2, i el Sevilla, déu-n'hi-do, en aquest 2026 sí que han guanyat, però només 4 partits de 17 venen, això sí, de guanyar 1-0 dilluns a la Reial Societat. Això és a punt de començar, encara no surten protagonistes, veig que serà ple el Pizjuán, també ho viuen com una autèntica final, però abans no comenci el partit, deixeu-me, és l'altra gran notícia a l'actualitat esportiva en clau catalana avui, i ja ho sabeu si heu estat pendents al Catalunya Migdia Esports, una catalana de 23 anys, Paula Blasi, ha guanyat la Vuelta Femenina, i a l'Angliru, on s'ha acabat l'última etapa, a la línia arribada ho ha pogut narrar en directe al Catalunya Migdia l'Isaac Vilalta, que el tenim voltant per Astúries. Hola, Isaac.
10: Què tal, David? Bona tarda.
0: On pares ara mateix?
10: Als peus de l'Angliru, Riosa, el poble. Acabem d'arribar ara mateix a baix.
0: Per aquell que ara es connecti i no sàpiga què ha passat, això que ha fet avui la Paula és molt gros.
10: Boh, encara hi penso i no sé com explicar-ho. Ha estat espectacular, Excels. Quin motor que té, quina ambició, quin caràcter. Ha fet història, és la tercera, el tercer ciclista català que guanya una gran volta en tota la història. Fa 50 anys clavats a la Vuelta, el Josep Pessarrodona, el 91, Melcio Mauri, també a la Vuelta, i ara la Paula Blasi a la Vuelta femenina.
0: Segona avui a l'etapa, i ha pogut eixugar els 18 segons que tenia de desavantatge a la general, i era segona darrere de la neerlandesa.
10: De Van der Breggen, sí.
0: De Van der Breggen, i avui ha pogut guanyar aquesta Vuelta. Simplement, Isaac, l'antena ja és oberta a partir d'ara, la tarda és llarga, acabarem a les 9, a veure si és possible poder conversar amb la Paula, perquè avui jo crec que s'ho mereix, que la felicitem en directe, d'acord?
10: I tant que sí.
0: Vinga, una abraçada, que vagi bé. Fins ara.
10: Una abraçada.
0: Surten protagonistes a la gespa del Pizjuán. Pausa d'un minut i comença el partit.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som Trescat.
11: Som Trescat.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
12: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
16: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
17: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
18: Sóc el Risto Mejide.
19: Sóc Álvaro Morte.
15: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
20: Amb tots vosaltres, Jordi González.
15: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
22: Els partits de l'Espanyol, el tot gira.
23: Així sona el Pizjuán. Quan és a punt de començar aquest partidàs entre Sevilla i Espanyol i Sonia Olear, la imatge de l'estadi, espectacular, no hi cap ni una agulla.
5: Espectacular, amb l'himne, com sempre, a capella, tothom dempeus, amb les bufandes aixecades, cantant, tots amb la samarreta avui blanca del Sevilla, amb una pancarta que diu ni retirada ni rendició. Aquest és l'ambient que respira avui el Sánchez Pizjuán.
23: I veig pericos, també, en una zona del camp.
5: Bé, n'hi ha 40, sí. Entre 40 i 50, els he comptat pràcticament.
24: Jo me l'esperava més, no sé si potser n'hi haurà algun que no ho crec entre la resta de la gent, però és el que diu la Sònia, hi ha algunes desenes, sí, de pericos que...
5: Una cinquantena, com a molt.
23: Sí, el partit, sí, per cert, per Movistar, Audio 4, ja ens podeu escoltar, Audio 4 de Movistar, la transmissió del Tot Gira. Per cert, tinc aquí el Xevi Soler. Hola, Xevi.
25: Hola.
23: Ja que parlem de ciclisme, pendents de la segona etapa del Giro en terreny búlgar, eh?
25: Falten 23 quilòmetres perquè acabi i acaba d'haver-hi una caiguda força massiva. Veurem si hi ha algun dels implicats que sigui important a la general. Encara han de fer l'últim port, que està a uns 10 quilòmetres de la meta. Avui potser no es podrà arribar a l'esprint perquè aquesta dificultat farà que el grup es redueixi.
23: Molt bé, Sergi, pendents d'algun altre front?
16: Doncs, mira, pendents, per exemple, d'un partit important a la Lliga Femenina de Futbol Sala. En aquest cas, juga el Penya Esplugues, ho fa a la pista del Móstoles. Aquest és un partit important per les Corts, perquè si el Penya Esplugues punxa, les Corts se salva per al partit a punt de començar.
23: És a punt de començar el partit de l'Espanyol. Sergi, arriba l'hora de la veritat pels pericos.
24: Doncs comença el partit, encara no, però vaja, disposarà ja Roberto Fernández al cercle central a posar la pilota en moviment, xiula la gent del Sevilla. L'Espanyol avui de blau a la nostra esquerra, el Sevilla indumentària habitual a la nostra dreta. Partit clau, vital per les opcions de permanència d'un i altre equip. En el moment en què l'àrbitre crida Gudel, el capità sevillista també crida Cabrera i els hi diu alguna cosa.
5: Sí,
24: no sé ben bé què ha passat en aquest inici, no he vist, o vaja, no hem vist res que ens cridi l'atenció, Sònia.
5: No, tampoc hi ha moviment al túnel de vestidors, ni veig la policia que s'hi hagi apropat, per tant...
23: Per televisió només ens mostren l'àrbitre conversant amb els dos capitans.
5: Sí, de moment no començarà el partit perquè l'àrbitre...
24: És com si estigués esperant alguna cosa.
5: Sí, està esperant alguna cosa, però no sabem ben bé què és el que espera.
24: Sí, alguna indisposició potser d'algú...
5: Els àrbitres són tots al damunt del terreny de joc.
23: El assistent també amb el VAR, no?
5: El quart àrbitre també és al terreny de joc.
23: Potser algun problema amb el VAR, té raó l'Eudal, potser sí. És això, eh?
26: Sí. Si algun intercomunicador no funciona o hi ha algun problema, entenc que ho intenten primer solucionar per... Bé, perquè funcioni.
5: Els àrbitres, et dic que estan tots a la seva posició i no fan cap moviment estrany de que hi hagi res que no els hi funcioni. El quart àrbitre tampoc. L'àrbitre principal camina amb normalitat, diríem.
24: Bé, la qüestió és que la gent, per no refredar l'ambient...
23: Déu-n'hi-do l'ambient, eh?
24: De seguida han començat una altra vegada a cantar, a cridar...
5: Ara l'àrbitre s'apropa cap a la televisió... la zona de la televisió del bar i parla amb algú del bar. Hi ha un assistent que porta una armilla que hi posa bar, parla amb ell, per tant
0: deu ser alguna cosa del Barça. Sí. Fa tota la pinta. Sí, sí.
26: Deu ser algú tecnològic.
25: Sí. Mentre no es reprèn el partit, us explico que en aquesta caiguda massiva del Giro d'Itàlia, segons televisió, implicats molts dels importants de la general, Santi Buitrago, Derek G, que va quedar quart la temporada passada, Adam Yates,
3: ostres,
25: que també ha caigut.
0: Hi ha algun ciclista fins i tot que no pot aixecar-se del terra.
25: Han caigut moltíssims, moltíssims.
0: Vingegaard...
25: Aquest és Adam Yates.
0: Home,
25: aquest
0: ara
25: és Adam
0: veiem,
25: Yates.
0: Sí.
25: Ara l'imatge d'Adam Yates
0: cara ensangonada.
25: Esfereïdora. Jo no sé si és tan sang o fang, però vaja...
0: A 20 quilòmetres del final, deies?
25: I jo crec que se li escapa, perquè no estan en zona de protecció, per tant, perdran mínim 2-3 minuts, se li escapa les opcions de podi Adam Yates i amb molts dels altres que han caigut.
0: I sabem si Vingegaard ja està implicat?
25: Vingegaard no, perquè està dels primers, ja està vist en una de les primeres posicions, de fet és aquest amb el casc vermell, està amb el seu equip, el Jumbo, comandant la cursa.
0: Sí, sí, clarament, Adam Yates seria el més important, sembla ser, dels implicats en aquesta caiguda. Què passa al Pizjuán?
5: Doncs mira que els jugadors
24: estan igual que abans,
5: els van passant la pilota i
26: han donat pilotes, no?
24: Deixeu-me comentar que tot just abans del partit, potser una hora abans del partit, ha caigut una iguata a Sevilla.
5: Ara sembla que fa un sol espectacular.
0: Mira que us anava a dir, temps primaveral, a diferència de Catalunya.
24: No,
3: en un país que plou una mica i tot s'atura, la veritat.
5: No, fa vent.
24: Fa molt de vent, sí.
5: Ha plogut durant 3/4 d'hora. El que no ha plogut en un mes, jo crec que aquí hem arribat al Sánchez Pizjuán, a Josep Fort, Sergi Andreu i una servidora, xop.
24: Sí, sí.
5: Mitjons i tot.
24: I ara sí, potser fa mitja hora o 40 minuts que s'ha aclarit i ha sortit el sol, però vaja.
0: Sí. Ostres, no puc creure que el rei de la previsió, Sergi Andreu, no porti un paraigües a la maleta.
5: Sí, no, és que ja enduien.
24: Ja enduien com dues de paraigües.
5: Sí, perquè
24: ja ho sabíem
5: que feia
24: molt de vent. Feia molt de vent, hem acabat xops igual.
3: Sí, doncs, sí. Sergi i Sònia, poseu-vos al sol per assecar-vos, no?
5: No, és que no. A la nostra zona i és ombra.
3: Has d'estendre els mitjonets a fora.
5: Doncs,
0: és incòmode, tenir els mitjons humits.
5: Sí.
24: Doncs així estem, tu.
5: Els texans, sí.
24: Bé, aquí no hi ha novetats, de moment,
0: no. Eudald, com ho veus? Com estan els ànims abans de començar el partit?
2: A veure, hi ha una realitat que no podem obviar, que és que l'Espanyol fa 17 partits que no aconsegueix la victòria. I això per mi és un punt molt fort, perquè... Quantes jornades fa que parlem de que s'ha de treure aquesta llosa del damunt, que ha de trencar aquesta ratxa, i no arriba. De tota manera, també t'haig de dir que de vegades, quan els partits es veuen més negres, és quan les coses s'aclareixen. L'any passat, per exemple, quan va arribar el partit del camp del Rayo, que tothom donava que l'Espanyol perderia i que li venien una sèrie de partits molt dolents, va guanyar 0-3 i va fer un cop de puny a la taula. Hem de pensar en positiu, hem d'intentar ja no només que l'Espanyol pugui guanyar, sinó fins i tot puntuar avui, perquè no hem d'oblidar una cosa, El partit d'avui ni és decisiu ni és cap final. És un partit molt important. Decisiu i final és si tu 8 perds, com li va passar a l'Espanyol fa 3 anys al camp del València, que va empatar, baixes directament a segona. Avui això no, l'Espanyol no li passarà.
0: Mira,
2: com a mal pitjor es quedarà 2 punts del descens. Per tant, és molt important que guanyi, però no és un partit decisiu ni vital.
24: Em podríem dir, Eudald, que l'Espanyol té 4 finals i n'ha de guanyar una.
2: Exacte, una, i si pot ser puntuant alguna
24: exacte,
2: més.
24: Exacte. Sí, sí.
16: I ara el Sevilla, companys, confirma que estaven dient. Fa un tuit i diu que el partit s'està endarrerint uns minuts per un problema amb el sistema de videoarbitratge.
3: Fins ara no ho sabien, per això. No ho dic perquè els jugadors han saltat per començar el partit, això ja se sabia d'abans, potser hagués sigut més raonable indicar que els jugadors seguissin escalfant, perquè ara estan preparats per començar. Sí, sí, sí. És a dir, això és que és perillós fins i tot per la seva integritat. És a dir, et refredes, et trenques muscularment.
4: Es podria suspendre el partit si no s'arregla això del VAR?
0: No, home, recorda Vallecas. Sí. Va ser Vallecas, no? On el Barça va jugar un partit amb el videoarbitratge que no va funcionar durant bona part del partit.
4: És que els partits del Barça no els mira.
0: Això passa d'aquesta temporada. Per cert, les imatges que ens arriben des del Giro són esfereïdores. Algun ciclista que l'han d'evacuar amb llitera.
25: És un Emirates, jo crec que no és Adam Yates, però veient l'esquena ho semblava. No sé si finalment no pot continuar. El que sí que han decidit de moment és neutralitzar la cursa. Ara hi ha el director de cursa aturant el ritme dels corredors, està parlant amb els corredors, veig corredors veterans que parlen amb ells, veurem si la decisió és que s'acabi aquí l'etapa i que no continua els temps, o si la reprenen més endavant. El que passa és que està plovent molt.
0: Si la caiguda ha estat perquè la pluja...

0: Crec que ja està solucionat el problema amb el VAR, eh? Crec que ara els hi comunicaran en els...
1: I si no ho està, l'àrbitre diu, saps què? Sí. Comencem, tu.
2: I que jugui amb VAR, eh? Per això que dèiem.
3: Home, sí, és important,
2: a Vallecas. No, a Vallecas van jugar sense VAR.
1: Doncs bé, el partit començarà en uns instants, eh? Perquè l'àrbitre ja ho ha indicat. Servirà Roberto Fernández des del punt central. La gent continua cridant i cantant. El partit, el Pizjuán a punt de començar. L'àrbitre que es toca el crono es dirigeix a Roberto i comença el partit. Serveix l'Espanyol, pilota per Expósito, canvia una pilota cap a la banda dreta, la toca Rubén amb el cap, se la treu Suazo de sobre, pilota cap al mig del camp, zona defensiva de l'Espanyol, la toca amb el cap Calero, ara per la banda dreta és Carmona qui la guanya, el tapa Dolan, Carmona cap a Gudel. Banda dreta, mans de Dolan. Ha tocat la pilota amb les mans Dolan. És falta pel Sevilla. Banda dreta de la zona tres quarts.
0: Jordi, em sembla que l'Espanyol és l'equip que fa més faltes per mà.
1: Els hi haurien de tallar les mans durant els partits. I a més diria, ho dic a memòria, Sònia, que Dolan sembla que és el jugador que més,
0: més faltes fa per mà.
1: Em sembla que ho has explicat sí. algun altre dia.
4: També pot ser el Paris Saint-Germain i llavors no te les xiulen.
1: També.
3: Ai, Marc.
1: El primer pal de la tarda. Compte la falta. Pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. El segon pal. L'ha picat Quique Salas. Buscava Gudel. Encara la té Gudel. El servi la posa a la frontada de la petita. La refusa Calero. Cap a Quique Salas que engalta. Topa les cames d'Omar. Pilota enrere. Lateral, punta esquerra de l'atac del Sevilla. La té Juque. El tapa Terrats. Encara Juque. Enrere cap a Quique Salas. Que fa la centrada a la frontal de l'àrea. La treu Dolan. La torna a controlar el Sevilla. Ara s'ha equivocat Quique Salas. La refusa Omar. Toca les cames de Juque. Ara la lluiten Calero i Mupo. Finalment serà Urzay. Urzay favorable a l'Espanyol. Primera acció ofensiva del Sevilla. Pilota per l'equip blanquiblau.
4: És un inici previsible aquest, eh? Ja sabíem que el Sevilla començaria amb molta agressivitat, amb nervi, buscant tancar l'Espanyol a la seva àrea. No passa res, tranquil·litat, però sí que l'Espanyol necessitarà personalitat per tenir la pilota i que no cremi.
2: Per cert, curiositat, sabem si el propietari, Alan Pace, ha vingut, el Pizjuán?
1: No, ens costa que hi sigui.
0: Vale. Qui ha vingut és el capità Javi Puado.
2: I Monchi és per aquí?
1: No
0: se l'espera, també.
2: Ja en parlarem de Monchi, al tercer temps.
1: Quan vulgueu. Sí.
0: Javi Puado, que el tenim molt a prop nostre, just al darrere.
2: És veritat que ha viatjat.
1: També ens explicava una de bona, de Monchi.
2: Ah.
1: Aquí, que vaja, que parlant amb periodistes sevillans, et diré el que en pensen. Compte la refusa, Dimitrovic. La toca Gomé amb el cap, també la refusa amb el cap del darrere Omar. Ara la pilota no va per terra. Ja fa estona que vola pels aires. Finalment, una altra vegada... Finalment Gastrin la torna a posar a la zona defensiva de l'Espanyol. Carai, no hi ha control per part de cap dels dos equips. Ara la baixa Omar, Rubén, però la perd Rubén. La torna a jugar al Sevilla, a la banda esquerra del mig del camp. Pilota enrere de Suazo cap a Quique Salas. I el central del Sevilla l'enderrereix cap a Odisseas.
2: Algú creu que empatar avui seria un bon resultat?
4: Sí.
1: Jo també.
4: Sí.
1: Compte Dol en banda esquerra, fa la centrada a l'interior, la treu Castrín, però cau als peus de Romero, encara Romero, entra a l'àrea, Romero, no la perdis, enrere per Expósito, amb l'esquerra fa un retall, la centra, interior de l'àrea, el cop de cap de Terrats, no ha arribat a impactar bé la pilota, finalment es corna per l'Espanyol.
4: Quina qualitat tècnica de Carlos Romero per punxar aquesta pilota, que queia de molt amunt, dins l'àrea, i després jugant amb les dues cames dona continuïtat a la jugada.
1: Doncs servirà un corre des de la banda dreta a l'Espanyol. El minut 4 de partit al Sánchez Pizjuán, que és ple de gom a gom. De moment amb empat a 0 al marcador. Servirà Expósito. Amb la dreta, des de la banda dreta, anirà oberta, aixeca el braç esquerre. Hi ha 6 jugadors esperant la rematada al voltant del punt de penal. Expósito cap a la pilota, la posa al punt de penal, cop de cap a Cabrera, fora! El cop de cap a Cabrera, fora, però l'ha tocat un jugador del Sevilla en última instància i torna a ser corna.
0: El segon.
1: Des de la mateixa cantonada.
2: Havia trobat bé la posició, Cabrera.
4: Sí, i a més ha saltat amb molta potència, però el jugador del Sevilla l'ha defensat bé.
1: Tornarà a servir des de la cantonada.

0: Edu Expósito. Minut 5 de partit. Cap a la pilota el de Cubelles, la posa novament a la frontal de la petita, la treu ara la defensa del Sevilla, el refús però cau als peus d'Expósito, que la torna a penjar, interior de l'àrea, la treu Isaac Romero, i ara a l'altre Romero, a Carlos Romero, que prova el xut des de casa seva, era molt lluny, més enllà de 30 metres, ha provat un xut que li ha marxat molt desviat. Serà servei de porteria pel porter grec.
1: Som al minut 5, eh? Recordeu que ha començat amb retard aquest partit per problemes al VAR. De moment 0-0, Sevilla 0, Espanyol 0. S'obre la porta de l'estudi, entra correcuita el Damià Aguilar. Hola, Damià.
2: Hola.
1: Que tens notícia d'última hora sobre Marc Márquez, que ara fa no res a la cursa sprint. L'hem explicat en directe a l'exclusiu digital. Alemans, Gran Premi de França, ha anat per terra i sembla que la caiguda té conseqüències.
2: S'ha trencat el cinquè metatars del peu dret, és a dir, això és el dit petit del peu dret a la banda just abans, no? El cinquè metatars. Se'n va a Madrid a operar-se, no corre demà i no corre a Catalunya.
1: Baixa a Catalunya Marc Márquez.
2: Baixa pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: Doncs,
2: és l'última hora de Ducati.
1: Quan arribem al descans ampliem la informació amb el Damià Aguilar, però Marc Márquez baixa a Catalunya, s'ha trencat un dit del peu dret. El Pizjuán, 6 de la primera.
0: Sevilla per la banda esquerra, compte que la té Rubén Vargas, entra a l'àrea, pilota enrere, la treu a l'Espanyol, a la frontal, el xut, Dimitrovic! Jo crec que hi havia Ursay, però l'àrbitre i Mila Auxiliar
3: el demana
0: no l'han assenyalat i Dimitrovic ha salvat sota els pals una rematada
4: claríssima.
3: Jo crec que era fora de joc molt clar,
4: eh? Sí, era claríssim.
0: L'Auxiliar no ha aixecat el banderí en cap moment, eh?
3: No, està enfadat Dimitrovic, que l'ha mirat i li ha aixecat el braç com...
4: Espera, que no es canés Omar.
3: Ah, no, sí.
4: Es queda Omar.
1: L'aturada computa.
0: I la rematada és de Mupé, del francès?
4: Sí, d'Esperó.
0: Sí, no?
4: Sí, que nosaltres no veiem a la pantalla que Omar s'havia quedat a línia de fons i és qui trencava el fora de joc.
3: I Omar que no tornava ràpid, sinó que tornava com bastant lent, que per això s'havia quedat pràcticament a línia de gol.
0: Doncs estareu d'acord amb mi que és la primera de molt de mèrit de Dimitrovic, no? Perquè estava a boca de canó sota els pals i l'ha tret bé, oi?
1: La primera rematada entre els tres pals del Sevilla.
3: Sí, s'havia de comptar perquè ja et dic que no hi havia fora de joc, per tant, molt de mèrit. Dimitrovic s'ha acostat fins molt a prop de la defensa i els està escridassant, ben escridassats.
0: Pilota que recupera Isaac al mig del camp, avança la Zoleix, ara s'ha avançat molt Rubén Vargas, la talla Cabrera, la vol lluitar Terrats, que no aconsegueix endur-se la pilota. Qui sí que se l'endú és Carmona, cap a Gomé en curt. Agumé Castrín fa un canvi d'orientació cap a la banda esquerra buscant Ejuque, la talla amb el cap Omar i és finalment Rubén Sánchez qui se l'endú. Rubén enrere cap a Omar i ara topa les cames d'Isaac Romero. Pilota que marxa per la línia de fons, serà servei de porteria per l'Espanyol.
3: Està enfadadíssim Dimitrovic amb els seus companys, que els hi està dient de tot. Recordem que Dimitrovic va estar 3 temporades al Sevilla, on només va jugar 24 partits.
5: Dimitrovic porta tota la segona volta esbroncant els seus companys.
1: I salvant punts. Exacte, per mi és el millor de l'Espanyol a la segona volta.
0: I tant.
1: Amb diferència.
5: I això ja sabeu el que vol dir, eh? Quan el porter és el millor, vol dir que estàs patint molt al darrere.
0: Quan acabi la temporada, Udal els dirà el dia del sopar de final de curs, els dirà quina segona volta que m'heu donat, nois.
5: Sí.
0: Quina segona volteta que m'heu donat.
6: Això sí vol parlar més.
0: Exacte, compte que ataca el Sevilla per la banda esquerra. Pilota en profunditat, és Vargas, entra a l'àrea, fa un retall a banda d'Omar, hi pot haver penal, l'àrbitre diu que no, hi pot haver penal, l'àrbitre diu que no, d'Omar de Vargas.
3: Omar diu que no, l'àrbitre diu que no, ara Dimitrovic s'aprota a Vargas,
5: no.
3: Xiula el Sánchez Pizjuán, però ja
5: no
3: l'àrbitre diu que ja li han dit que no hi ha res.
0: Jo en crec aquest... que potser no...
3: Diu que ja li han dit que no hi ha res.
4: Però Omar, no hi ha res, però Omar defensa malament aquestes accions, no hi ha res. Però Omar ha d'estar des d'una posició més tancada de cara a l'extrem. Fixeu-vos que està de cul. Llavors, si aquesta passada cap entre el central de la dreta i ell, ja vas contrarrellotge. Ell ha d'estar més tancat i mirant l'extrem. I llavors hi encares el duel.
1: Carla, com veus l'acció?
3: L'acció sí que és veritat que es compromesa.
4: No,
3: per mi no hi ha penal, perquè també que Vargas ja estava força desequilibrat i per tant com Omar no el fa caure.
5: Sí, juga amb foc.
3: Sí, perquè sí que serà exacte, que juga amb foc i que no hi havia la pilota de per mig. La pilota Omar estava ja... en una posició diferent.
5: Perdona, Carla, anava a dir que Omar ja fa uns partits a la segona volta, va un pèl passat de revolucions.
4: Sí, però això és un tema de concepte, Udal. Exacte, és a dir, exacte. Li dona el cul a l'extrem i ell està mirant de cara i ha d'estar més estret perquè aquesta passada no capi cap per dins.
0: Xuta el Sevilla, que entra l'àvia, és Vargas, xuta, topa les cames de Cabrera i corna pel Sevilla.
3: El primer...
0: Torna a atacar, està obrint forat el Sevilla per aquesta banda esquerra, eh? Estan patint Rubén i Omar amb Vargas, amb Ejuque...
4: Sí, el que deies, el dalt.
5: Sí, ràpidament, pateix. Saps què passa? Que el tema de concepte, quan mentalment no estàs bé, els conceptes se t'obliden. I el tema d'Omar és que mentalment no està bé com no està bé l'equip, moltes vegades. I per mi aquí rau el problema, molts cops.
0: Compte que picarà el corner al Sevilla, cantonada esquerra. Hi ha una munió de jugadors a l'interior de la petita, el pica en curt cap a Agumé. Suazo fa la centrada al segon pal, ha de sortir i bloca amb seguretat Dimitrovic, que se'n va per terra. Pilota per l'Espanyol. Minut 11 de partit al Pizjuán. Continua l'empat a 0. De moment, però, el domini territorial i les aproximacions les ha tingut el Sevilla.
1: Ja sabeu que el Giro d'Itàlia estan pendents d'aquesta caiguda important de força ciclistes a uns 20 quilòmetres del final. Hem pogut detectar Adam Yates com un dels principals favorits afectats. Sabem si continua en cursa, Xavi?
7: Sí, Adam Yates continua en cursa. De fet, va amb el grup de Derek G, que és amb qui s'està centrant les imatges. Qui no continua en cursa és Jay Vine, que és el més afectat. De fet, és el primer que ha caigut en aquesta caiguda massiva. S'ha reprès la cursa, estan en l'ascensió a Liascovets, el port que ho coronaran a 10 quilòmetres de meta, de moment tirant el Jumbo amb Tiganzoli i Jonas Vingegaard, molt ben posicionat, de moment tots els favorits d'Europa.
1: Per tant, Jay Vine seria la primera víctima important, sí, diguem-ne, ciclista dels que poden estar en un top 10, que hauria d'abandonar el Giro després d'aquesta caiguda avui a la segona.
7: I compta el primer atac de Vingegaard per al Giro d'Itàlia, l'etapa 2, se'n va el noruec, el danès, de moment li segueixen bé la roda molts corredors, però primer atac de Vingegaard.
1: Molt bé, doncs amb un oposat el que està passant al Giro, a 11 quilòmetres de la línia d'arribada, en Vingegaard ja mostrant les seves cartes, queda molt Giro, òbviament, som a la segona etapa, 11 de la primera al Pizjuán, empat a 0 Espanyol, un punt atemorit per aquesta sortida forta, com era de preveure, del Sevilla.
0: Ara la juga en defensa del Sevilla, en via llarga cap al mig del camp, banda esquerra, la toca Omar amb el cap, però la regala a Mupé. Ara Isaac Romero va per terra, li ha fet falta Calero. Falta de Calero sobre Isaac. Es queixa la gent. Falta que tindrà el Sevilla al mig del camp, escurada a la banda esquerra.
8: Són 12 minuts on l'Espanyol és que no toca la pilota i cada cop que té aquesta oportunitat la perd amb molta facilitat.
9: A l'embol acaba de començar el partit del Barça a la Lliga Sobal. El Barça que sembla que està una mica de ressaca després de la classificació cap a Colònia del dimecres passat perquè perd de 2 a la pista de Guadalajara, 5-3, minut 7 de la primera.
1: Ahí va guanyar el Granollers, no?
9: Sí, i està en la lluita per ser segon classificat. Se la jugarà amb el Logroño i amb el Vidasoa.
0: Rubén Vargas a punt per picar aquesta falta. Línia defensiva de l'Espanyol, la frontal de l'àrea gran, cap a la pilota el suís, la posa al punt de penal, la treu Cabrera amb el cap, la pilota cau als peus a la frontal de Terrats. Està molt sol Terrats, comença la cursa per la banda dreta, però està solíssim. S'acaba de fer una autopassada massa llarga, és banda pel Sevilla. Serveix ràpidament Ejuque. Ejuque cap a Mupé, Mupé li torna a Ejuque enrere, pilota cap a la zona dels centrals sevillans o sevillistes, com vulgueu. Castrín, Quique Salas, la juguen en horitzontal, pilota llarga de Quique Salas cap a ningú, la regala, serà banda la zona defensiva favorable a l'Espanyol.
3: Aplaudeix Luis García Plaza, que recordem va arribar a la banqueta del Sevilla a la jornada 30, per tant
0: és el cinquè,
3: és
0: partit,
3: el cinquè partit que dirigeix.
0: Estan molt motivats perquè vam guanyar l'altre dia, com sabeu, amb la Reial.
3: De fet, ell no ha perdut cap partit aquí a casa, Luis García Plaza.
0: I ell va comentar que venien també de fer un bon partit a Pamplona es va generar aquí un clima l'altre dia tremendo que el van batejar com el manicomio contra Ejuque. Hi ha corna pel Sevilla, ha tocat en última instància Omar, tot i que protestava l'acció
3: el segon.
0: Doncs es va crear un clima de bogeria aquí entre l'afició i els jugadors i l'han batejat com el manicomio.
3: Home, és que déu-n'hi-do l'ambient que hi ha constant aquí a Sánchez-Pizjuán.
8: El que parlaven dels revulsius, cosa que l'Espanyol no ha volgut fer. Canvi d'entrenador.
1: Ja ho vas dir la setmana passada, Ballard, que tu series radical amb això.
10: Bé, jo també haig de dir que he vist temporades on l'Espanyol ha tingut 4 i 3 entrenadors i han acabat baixant també,
8: I també això salvant, de vegades no és... salvant.
10: Sí, però...
0: Sí, potser és
10: amb
0: que...
10: Amb 4 i 3 no.
0: Potser és que era tard, ja, és a dir, en el moment en què potser... semblava que potser podries haver canviat entrenador, potser és que ja et queden tan poques jornades que dius, bé...
8: Sergi, de les últimes 5 jornades l'Espanyol només ha fet un gol.
0: És veritat, sí, Dani.
8: I però... l'Espanyol, la sensació és que és inoperant.
10: Sí, el que no podem passar és de pensar que Manolo González havia de ser el Ferguson, com havien dit alguns, o el Cholo Simeone de l'Espanyol, que ara ja és un entrenador que se l'ha de canviar. No ho sé, jo tinc un terme mig, però vaja.
3: Des
10: jo crec que ha d'acabar la temporada i ja ho veurem.
3: Des del gener l'Espanyol és l'equip de la Lliga que menys gols ha marcat, empatat amb el Getafe, i és el que més gols ha encaixat.
8: Saps la xifra exacta, Sònia?
3: 15.
8: 15 encaixats?
3: No, 15...
0: Marcats,
3: marcats 15.
0: En 17 jornades, no arriba gol per partit. I, en canvi, Sònia, quants n'ha rebut?
3: 34.
0: Que són clavats, dos gols per partit de rebuts.
8: 34, quan només vàrem rebre, si no recordo malament, 17 a la primera.
0: 17, la meitat, sí.
8: Imagina.
4: I amb tot 17, el que ha salvat Dimitrovic, també.
1: Sí, exacte. Per cert, Giro d'Itàlia, ens explicava el Xevi que Vingegaard ja a la segona etapa ataca per primera vegada, és el gran favorit a endur-se la victòria, i recordem que és la primera vegada que hi participa en aquest Giro. Continua escapat?
7: Sí, només li han aguantat dos corredors, que són Giulio Pellizziara del Red Bull i Lennart Manetbel del Lotto. Ara són els tres cap de cursa a 20 segons. Un gros grup de favorits, entre els quals hi ha la resta dels favorits, menys els que han caigut, però de moment Vingegaard ha escapat amb dos companys més.
1: La té l'Espanyol.
0: Sí, ha tingut una falta l'Espanyol que ha desaprofitat, ha penjat pilota a l'olla, ara la recupera l'equip blanc i blau després que Juque volgués sortir a la contra, pilota per Dimitrovic, la rep a l'àrea gran, la demana Calero, també s'hi acosta Cabrera. Som al minut 16, records per Antonio Puerta, els videomarcadors. Servirà des de l'àrea pròpia Marco Dimitrovic, ho fa amb l'esquerra, pilota llarga, més enllà de la divisòria. Salta Suazo, no la toca bé amb el cap, la controla Rubén Sánchez, que la deixa en curt per Terrats. Terrats enrere, la cedeix per Urco. Urco volia connectar novament amb Rubén Sánchez, l'ha recuperat Suazo i ja es desplega ràpidament en atac al Sevilla. Ara s'ha equivocat el Sevilla, l'ha recuperat l'Espanyol en zona defensiva. L'obre Urco, la banda dreta per Rubén. Rubén buscava una bona pilota a la punta d'atac per Roberto. Ara Gomel li ha pres per darrere una pilota a Terrats i podria haver falta.
3: De moment, Marc, s'aixeca Terrats, però l'àrbitre de moment
0: no l'ha xiulat. No, jo crec que potser no. Potser no, tot i que...
3: En directe semblava més pilota, però ara aviam, si podem veure la repetició.
0: A mi també m'ho ha semblat. Toca pilota i, clar, s'emporta el jugador.
3: Sí, no toca pilota.
0: Però no hi ha res.
1: No és falta, no és falta.
3: No ho és.
0: Doncs la juga el Sevilla en zona defensiva. Juguen els centrals. Abans comentava un David una cosa que jo també estic d'acord, que és que aquest any fa l'efecte que la permanència anirà cara. I deies, hi ha un equip al segle XXI. L'altre dia em vaig entretenir a veure totes les temporades del segle XXI, aviam amb quina puntuació havia baixat el tercer per la cua, per entendre'ns. I tu comentaves molt bé que ara fa unes quantes temporades, va ser la 2010-2011, el Mallorca va baixar amb 43 punts. Doncs bé, hi ha tres equips més que han baixat amb 42 punts.
1: I 43 és el rècord.
0: 43 és el rècord. Al llarg del segle XXI només hi ha un equip que ha baixat amb 43 punts, que va ser la temporada 2010-2011, però és veritat que n'hi ha tres més que han baixat amb 42 punts,
1: Sí.
0: Que poca broma.
1: Veient la puntuació que hi ha ara mateix a la part baixa, fa punta que pot ser una temporada cara.
0: Compte Dolan, l'obre a l'esquerra, Romero, la torna Dolan, surt Odisseas i atrapa la pilota. Jo crec que hi havia falta de Dolan al porter del Sevilla, li deu haver deixat la cama, i li ha tocat la cara, estès a terra dolorit. Odisseas la jodimos.
4: Sí, llàstima per això, perquè ha sigut la primera jugada que l'Espanyol ha pogut construir amb cert sentit, amb Ramon Terrats fent una passada per sota de les cames del jugador del Sevilla i Dolan venint al mig a rebre en aquesta posició entre línies per després deixar carril a Carlos Romero, que és qui centra el primer pal.
1: Arriba a rematar, Dolan, l'arriba a tocar, el que passa que ja la té blocada, sí. Odisseas.
10: I no hi ha voluntarietat amb el cop, eh? Jo
3: no
10: el veu sortir.
3: Més que falta, no hi ha tant com falta, perquè el que va és amb la inèrcia.
1: Sí. Tira la cama una mica enrere, eh?
3: Sí.
1: Molt bé Romero, per cert, perquè la centrada no era fàcil i era molt enverinada.
0: Doncs la treu jugant des del darrere, el Sevilla envia pilota llarga al mig del camp, en d'esquerra és Naut, que servirà al Sevilla just davant de la banqueta de Luis García. Usarà...
1: Estan cantant Xuxa.
0: Xuxa?
1: Sí.
3: Què és?
4: És aquest ritme.
0: Sí. Té raó.
3: Com has dit que es diu?
1: Bé, això no és de la teva època, Carla.
7: Quan intervenen la jovenalla...
3: No sé què és, però sí que és aquesta cançó, la conec.
1: Ara m'he adonat que tots són grans excepte la Carla, que és l'única que no sap qui és la Xuxa.
10: O qui era la Xuxa. Bé, és viva, encara, eh?
11: Deixa'm confirmar-ho, home. Que no
1: sí, home, sí. Anys 90. Sí. Una cantant brasilera.
11: Sí, és viva, eh? Té 63 anys.
1: Tants?
11: Home, és que ha passat els anys, ballar.
10: És que jo la recordo de jove, ara m'has dit 63 i... A veure, tens una foto actual.
1: La busco. Se la va vincular sentimentalment amb algun futbolista, no recordo quin.
0: Falta favorable a l'Espanyol.
3: Veurà la targeta? No.
0: Ha rebut una falta d'Expósito. Li ha fet a Gomer, em sembla, però s'havia adormit Urco, que conduïa al mig del camp, i un jugador del Sevilla per darrere li ha pispat la pilota, tot i que després li han acabat sent falta Expósito. A veure aquesta falta, que pot ser bona per l'Espanyol per posar la pilota a l'interior de l'àrea del Sevilla. Mira, ara minut 21, em recorda Dani Jarque, Sònia.
3: Sí, en el videomarcador, amb una imatge de Dani Jarque amb la samarreta de l'Espanyol i aquests aplaudiments que sentim.
1: Ja és habitual, oi, de fa anys, això? Aquí al Pizjuán?
10: Sí.
0: Doncs ara és increïble, el respecte, s'han acabat els càntics de sobte i aplaudiments unànimes, eh? Sí, a veure aquesta falta, que pot ser boníssima, va. Expósito cap a la pilota, la posa molt tancada, la treu amb els punys al porter. La treu amb els punys Odisseas, directament fora de banda. És out per l'Espanyol, davant de la banqueta de Manolo González.
3: Manolo González molt actiu avui també a la banda.
11: Deixa'm dir-te que torno a posar de manifest que ets un covard i li dius Odisseas a Blajodimos. T'has d'atrevir a dir-li Blajodimos.
0: Blajodimos. Mira, m'estimo més...
1: Ho ha dit un cop.
0: Un cop, però m'estimo més dir-li Odisseas, perquè ja avui el partit ja té prou ingredients.
4: És un nom guapíssim, Odisseas.
0: Sí.
4: A més, escrit amb Y.
7: Tot això ho esteu dient per no comentar la falta que hem tret, no? Perquè ha sigut sense cap tipus d'intenció, sense cap tipus de tàctica.
0: Mira, ara ha forçat un corna a l'Espanyol. La centrada o l'intent de centrada de Rubén Sánchez ha topat, ha impactat a les cames de Suazo i servirà corna a l'Espanyol.
3: El tercer. Ha estat també el càmera que estava com darrere de la porteria, també l'ha impactat.
4: Parem el partit també per això.
7: A veure si baixa la verge amb aquest córner, va. Necessitem a la verge, eh?
0: Sí. Mira, l'altre dia em van dir que hi havia un jugador de l'Espanyol que havia anat a Montserrat.
7: Imagina't si estan fumuts.
0: Potser fa 15 dies o 3 setmanes. Expósito cap a la pilota, punt de penal, allà no hi ha ningú. Tu, el punt de penal, 3 jugadors del Sevilla i no hi ha ningú esperant la rematada. La té Romero, Romero la torna a obrir per Expósito, però s'ha avançat a Gomer, la té ara el Sevilla. Pilota llarga de Mupé, tan llarga que té tot l'avantatge Omar, que l'endarrereix cap a Dimitrovic. Envia cap al mig del camp el porter serbi de l'Espanyol. La pentina amb el cap Roberto, però... Clar, més enllà de Roberto no hi ha cap jugador de l'Espanyol, és l'home més avançat i la pilota acaba a les mans del porter del Sevilla.
3: L'Espanyol és l'equip que més ha encaixat a 34, com dèiem abans, des del mes de gener, però el Sevilla és l'equip que més gols ha encaixat aquesta temporada. 55 gols ha encaixat al Sevilla, els mateixos que al Llevant.
1: Per cert, que m'apunta el Ricard Torquemada, que ens està seguint, abans que parlàvem de la institució o no de Manolo González, si hauria estat una bona opció per la propietat, doncs bé, em fa veure que amb el Burnley, Alan Pace tampoc ha volgut destituir, malgrat ja han baixat el seu entrenador. De fet, en els dos descensos que ha tingut el Burnley, ni Kompany ni Scott Parker els va mai destituir.
3: Ja ho hem explicat diverses vegades, que no és un president que li agradi destituir els seus entrenadors, no acostuma a fer-ho.
0: Compte, pilota llarga d'Omar per Rubén, que fa un retall davant de Quique Salas, però li ha guanyat la partida al central del Sevilla, l'ha perdut Rubén, però ara la recupera la Senyor Expósito, xuta Expósito, la treu Odissea. Era molt bona, una bona recuperació de l'Espanyol al balcó de l'àrea. El xut del migcampista de l'Espanyol, l'ha tret el porter del Sevilla, la primera clara de l'equip de Manolo.
5: I fins i tot més clara que la del Sevilla,
0: Sí,
1: boníssima.
4: La llàstima perquè s'embolica Gomé, que no sap què fer, Expósito ho veu, pressiona, recupera la pilota, tenia fins i tot l'opció de jugar cap a l'esquerra amb Roberto, però bé, el xut era bo, ajustat a pal curt, reacciona bé Odissias.
7: Per mi massa telegrafiat, era molt clar que anava al curt i és molt senzill pel porter.
0: Doncs n'ha tret un corna.
3: El quart.
0: Tornarà a picar Expósito des de la cantonada dreta. A veure aquesta pilota. Molts jugadors al voltant del punt de penal. El de Cubelles, cama dreta, agafa amb brandzida, aixeca el braç esquerre cap a la pilota. Pilota llarga. Pentina, o volia pentinar o tocar amb el cap Cabrera. Ha d'anar a buscar-la perquè la pilota li ha quedat enrere. I va a córrer Cabrera. Finalment se li escapa. És banda pel Sevilla. És banda per l'equip de Luis García a la dreta de la seva zona defensiva.
11: Mira, de l'onzè al vintè, equips que podrien estar en la zona perillosa, el Rayo Vallecano no ha canviat l'entrenador, l'Espanyol tampoc, l'Elx tampoc, el València tampoc, i a partir d'aquí, Mallorca, Sevilla, Alavés, Llevant i Oviedo sí que ho han fet, el Girona també ha confiat en Mitchell durant tota la temporada. Per tant, hi ha les dues visions.
0: Ara, mira, a groga per un jugador de l'Espanyol és Urco, ha anat agafant de la samarreta a Juque i és la primera del partit.
3: La primera per un jugador de l'Espanyol.
1: Per cert, s'acaba la segona etapa del Giro a Bulgària, accidentada però amb guanyador.
7: Sí, finalment han atrapat l'escapada de Vingegaard, han arribat una vintena de corredors al davant, victòria per l'uruguaià Guillermo Tomás Silva de l'Astana amb un sprint molt tancat, ha guanyat aquest corredor que l'any passat estava al Caja Rural, aconsegueix la seva primera gran victòria en una gran volta per etapa.
1: Deies que l'havien neutralitzat, però aquesta victòria compta, eh?
7: Sí, també en general,
1: també les diferències marcades també...
7: Correcte. Guillermo Tomás Silva serà el segon líder, vaja, d'acord, de la prova, després d'aquesta victòria, amb la bonificació.
1: Caldrà veure Adam Yates quan perd, perquè
7: perdent més de 9 minuts.
1: Més de 9 minuts, sí, un dels favorits.
7: Totalment descartat.
1: El descartem ja per la lluita pel títol, per la victòria del Giro, i recordeu que ha abandonat Jay Vine, que és un ciclista australià important de l'Emirates,
7: Sí.
1: Bé, doncs això és el que ha donat de si. Més tard en parlarem amb el Fletxa. Gràcies, Xavi.
7: D'ara.
5: Sobre això que deia el Sergi Camps, els entrenadors destituïts, només volia dir que a la Lliga Espanyola, habitualment, històricament, els directius han acostumat a tenir molt la mà nerviosa amb aquest tema, i en l'Espanyol en particular també, perquè si no només hem de fer un cop d'ull, en el segle XXI, no cal anar més lluny, quants anys han durat els entrenadors de l'Espanyol i qui és el que ha estat més temps, que probablement deu ser Pochettino,
0: sí,
5: i tampoc
0: senyor.
5: És que hagi estat un molt de temps continuat en el club. Això ja vol dir molt, no només el que pugui passar en aquell moment, sinó de la filosofia d'un club a l'hora de gestionar-lo.
0: I en aquest sentit jo voldria afegir una cosa que, clar, és una obvietat, però que no ho hem comentat. Clar, l'Espanyol no ha destituït Manolo, no ens enganyem, perquè ha baixat de molt amunt, és a dir, i en cap moment ha estat en zona de descens l'Espanyol. Venia del cinquè lloc al gener i durant moltes setmanes va estar en zona europea.
1: Saps què passa, Sergi?
0: No va perdre la zona europea fins al mes de març.
1: Pocs pericos es pensaven que això acabaria passant.
0: Clar, i per tant,
1: ningú s'ho creia.
0: Si l'Espanyol hagués tingut el mes de febrer o de març, hagués estat en zona de descens, ja us dic jo que Manolo l'haurien destituït. Vaja, o que hauria tingut més números. Però s'ha de venir de tan amunt, tampoc no estava tan justificat destituir-lo. Ara la recupera l'Espanyol al mig del camp, hi ha una falta. Falta d'Isaac Expósito. Al mig del camp, a prop de la divisòria.
4: Bé, bona ajuda de Terrats, perquè aquí en realitat l'Espanyol té un 3 contra 2. El Sevilla només juga amb dos migcampistes, un és Agumé, que ja hem vist la dificultat que té per sortir jugant amb la pilota, i l'altre és Gudel, de perfil defensiu. Si l'Espanyol és capaç de tenir una mica més de personalitat en pilota i ajuntar Urco amb Expósito i Terrats, pot descansar a camp contrari, que li està costant molt.
0: Ara hi ha una falta de Rubén Sánchez a Suazo a la banda esquerra de la zona defensiva del Sevilla.
3: Ha quedat estès a terra Suazo. Rubén Sánchez s'interessa per veure què és el que li passa. Ara s'hi apropa l'àrbitre.
4: És que gairebé la juguen llarg totes, l'Espanyol. La pilota parada, cada falta és buscar directament algun davanter, i en pilota en moviment gairebé mai passa pel mig del camp. La pilota també és buscar la referència de Roberto i la segona jugada.
10: És la tònica una mica dels últims partits, eh? Sí. Jo crec que té una explicació només, que és que l'equip vol el més lluny possible la pilota de la seva àrea,
4: sí, sí.
10: Perquè
4: confiança.
10: És on li entren tots els mals de ventre.
0: Sí,
4: passa que quan jugues tan ràpid cap endavant, la pilota torna molt ràpid també de vegades. I al final
10: no tens control del partit, no tens control del partit.
1: Per cert, cadascú amb la seva especialitat, així com Ricard Torquemada ens advertia del tema del Barney, les institucions dels seus entrenadors, l'Òscar Fernández, també ens ha enviat un missatge dient que la Xuxa va sortir amb un Pelé.
11: I amb l'Ayrton Senna.
1: I amb l'Ayrton Senna.
11: Ho tocava tot.
1: Sí, sí. L'Òscar també ben comunicat.
4: El millor de cada especialitat.
1: Ah, cadascú és especialista amb el que pertoca. Una abraçada per l'Òscar.
0: Ens agrada molt, però que ens vagin fent comentaris
11: sí,
0: per enriquir la transmissió, i tant que sí.
3: Terrats i Expósito esperonen els seus companys, els animen, van aplaudint perquè no caigui aquesta moral.
8: La Xuxa podia sortir amb qui volgués.
1: Per què?
3: T'agradava, perquè ja ho heu vist abans guapíssima. Amb el comentari que has fet.
4: Sí, que demanes una foto actual, Xuxa, Sònia, ha demanat la
8: foto actual. Jo era petit
4: actual.
8: I jo estava embalassat amb la Xuxa.
3: Sí, se t'ha notat.
10: Però jo m'he deprimit, perquè la Carla no sap qui és i jo ja era un adolescent tirant a grandet.
1: Perdona, sempre ens deprimim amb la Carla perquè no coneix els nostres referents de...
3: La veritat és que no, però després també posen la Morotxa i el David no sabia què era.
1: Bueno.
0: Compte que es desplega l'Espanyol en atac per la banda esquerra. Expósito la deixa a l'eix. És Ramon Terrats. L'obre a la dreta. És bona l'obertura de primeres per Omar. Omar fa la centrada. Toca les cames de Castrín. És out. És out per l'Espanyol a la punta dreta, però m'agrada la triangulació, la circulació que ha fet l'Espanyol en aquesta acció ofensiva, descarregant o carregant des de la banda esquerra cap a la banda dreta.
3: Llàstima Omar,
10: Llàstima Omar, perquè ha estat molt bé Rubén Sánchez al primer toc, eh?
8: Molt, però Omar masses presses al dalt.
10: Sí, sí. És el que dèiem abans, tant defensivament com ofensivament. Hi ha jugadors que estan immersos en els 17 partits sense guanyar. N'hi ha d'altres que, pel que sigui, perquè fa menys que juguen, de titulars i tal, i tenen una altra mentalitat.
0: Ara hi ha falta d'Isaac Romero, perdó, a Calero, molt protestada, però vaja, a mi m'ha semblat clara.
3: Molt clara, sí, és clara.
0: Sí, no? Escura de la banda dreta del mig del camp de l'Espanyol. Zona 3 quarts ja, de fet.
8: A veure si l'Expósito la centra bé d'un cop.
10: I com deia el Ballar, si apareix alguna verge, a veure, amb les d'allà no hi hem de confiar gaire, hauries de confiar més amb les d'aquí, Ballar.
8: Sí, la Moreneta.
0: No ens serveix la Macarena, no ens serveix avui.
10: No.
0: Anem de pelar a una altra que també comença per M, i que és la verge de Montserrat. Bé, la que cadascú que peli a la que vulgui, però vaja.
3: Calero de moment no es mou, han entrat ara les assistències...
0: Un cop aquí al costat, no? Em sembla que és.
3: No sé, però...
12: Sí, com a les costelles.
3: Està com molt dolorit. Li posaran l'esprai aquest màgic que ho cura tot.
0: 33 de la primera, empat a 0. El Sánchez-Pizjuán entre l'Espanyol i el Sevilla. En un partit que, al llarg d'aquests últims dies, hem titllat de... transcendental, d'important, de vital, digueu-li com vulgueu.
3: Aprofiten els jugadors de l'Espanyol per beure una mica d'aigua. Terrat, Romero, Dolan, Omar, mentre que Gerard Garrido dona instruccions a Edu Expósito. No fa gens de calor.
12: Doncs Calero, perdona Sònia, Calero haurà de sortir perquè al no haver-hi targeta no podrà anar a rematar la falta, i sembla força adolorit, la veritat.
3: Sí, està molt adolorit.
8: És que ha quedat trabat,
3: ha quedat
8: la cama.
3: Com...
8: Sí. I el caure...
3: Però està com està avorrit ell ara. No?
1: Li queixa dels ronyons, els ronyons, sí. Crec que sí. Fan mal els ronyons. Mira, quasi mentre no reprèn el
0: joc... Espera, que picarà la falta, David, un moment, que pica la falta de seguida l'Espanyol. És Expósito, 4 passes, va cap a la pilota, la posa a l'interior de l'àrea, el segon pal, la treu amb els punys Odisseas, cau al balcó de l'àrea, la treu també un altre jugador, Vargas cap al mig del camp, tot teu, David.
1: No, res, ara veureu com arribem a senyal, sentireu els senyals horaris de les 5 de la tarda i és l'hora en què ha de començar la segona semifinal de la Champions d'hoquei patins a Coimbra. Partit entre Barça i Benfica. Per molts la final anticipada, perquè el Benfica és una selecció mundial amb les millors estrelles de l'hoquei patins, molts d'ells que han passat pel Barça, començant per l'entrenador, l'Edu Castro, davant d'un Barça que no guanya el títol des de fa 8 anys. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
13: Com estem, David?
1: Doncs a punt de començar aquest Barça-Benfica. Recordem que ja espera la final al Porto, que ha eliminat el vigent campió Barcelos a la primera semifinal, i el Barça, jo no sé si avui té l'etiqueta de favorit.
13: No, jo crec que Portugal i contra el Benfica, clarament el Benfica és el favorit. Jo vaig ser en aquella Champions que la guanya el Barça el 2008 a Portugal. És molt difícil guanyar un partit allà. Sí, és molt difícil, i a més aquest equip, que per cert el Benfica tindrà el seu inici a Pau Bargalló, el jugador del Barça també, es paguen morterades a Portugal i molts talents d'aquí, doncs se'n van allà. D'aquí que avui sigui molt difícil, el Barça no és favorit, però té bon equip per almenys intentar-ho.
1: Per dir que es pot seguir per Esport 3 i que seguirem el Macià, el Benfica d'Edu Castro, del Pau Bargalló, del Nil Roca, del Joao Rodríguez, del Lucas Ordóñez, tots han passat culer, que s'enfronten al Barça. Comença aquest Barça-Benfica buscant plaça per a la final, que el Barça fa temps que no trepitja a la Champions d'hoquei patins. Vinga, queden 10 minuts ara mateix justos per arribar al descans del Pizjuán, empat a 0.
0: Sí senyor, som al 35 de la primera, refusa del darrere una pilota, Omar li cau als peus aterrats, l'envia cap a camp contrari, Urco, torna a haver-hi joc aeri de cap a cap, ningú la baixa, la gent mig ja se n'en fot, ara baixa la pilota a l'Espanyol, avança Urco, pilota en profunditat cap a Rubén, ai, llàstima, no ha pogut endur-se la pilota Rubén, Suazo ha estat més ràpid, ha caigut, finalment l'ha guanyat el porter Odisseas.
14: Calero s'ha recuperat i ja és al terreny.
1: Sí? Val. La sensació, Marc, és que l'Espanyol ha passat el pitjor en l'inici de del partit, que reacciona una mica.
4: La fogonada inicial del Sevilla, que era claríssima, i a partir d'aquí sí que s'ha calmat una mica en pilota. Per mi encara li falta més personalitat per tenir-la durant més estona que en contrari, però Omar comença a animar-se a ser més profund, com hem vist en les últimes setmanes. Alguna cosa més faltaria de Carlos Romero, potser a l'esquerra, i Roberto continua molt sol al davant.
5: Sí, sí que és veritat que en els últims 15-20 minuts el partit s'ha traslladat molt més al camp del Sevilla, i que tret d'aquella acció que ha tingut, que ha tret Dimitrovic en dues aturades, poca cosa més ha fet l'equip andalús, i potser ha estat l'Espanyol més pròxim a la porteria, evidentment sense fer un gran futbol, perquè quan perds 17 partits seguits difícilment recuperaràs el futbol d'un dia per l'altre, no? Per cert, m'apunta un conegut de Tarragona que, posats ja a encomanar-nos a Verges, allà tenen Santa Tecla.
1: També,
0: home. I tant. Mm.
1: Mira, la possessió la guanya el Sevilla 58%, però està pujant la possessió de l'Espanyol. Ha xutat més el Sevilla, 7 xuts a porteria, un entre els 3 pals, aquella aturada que està claríssima de Dimitrovic, que ha salvat el gol, i l'Espanyol, que ha xutat 3 vegades a porteria, un entre els 3 pals, aquella tan clara de Diego Expósito, la recordareu, ha aturat Odisseas, les dues ocasions clares que han tingut, una per banda, en aquest Sevilla 0, Espanyol 0.
0: S'arreix una falta Cabrera des de camp propi, refusa la defensa del Sevilla, és Carmona qui envia la pilota directament fora del terreny de joc, tindrà un out l'equip blanquiblau, posa la pilota en moviment Romero, enrere cap a Cabrera, Calero en horitzontal més a la dreta cap a Omar, camp propi de l'Espanyol, baixa a buscar-la Terrats, que fa una finta, va per terra, finalment és falta favorable a l'Espanyol, falta que li ha fet a Gomé, a Ramon Terrats, tot just a sobre de la divisòria.
1: Champions d'hoquei patins, instants inicials d'aquest Barça-Benfica. Veig que amb molt bona entrada, al pavelló de Coimbra.
13: Sí, freguem el ple, pavelló amb altíssima intensitat, i ha estat a punt de marcar ja el Benfica, només començar pràcticament el partit. Un xut del Nil Roca, de moment 0-0, però encara al minut 3.
1: Ja sentiu l'ambient, és evident que el Barça avui juga, podríem dir-ho, fora de casa,
13: jugant
1: en camp hostil. Els portuguesos ho viuen amb passió, ja hi havia molta gent en el Porto Barcelos, la primera semifinal, que ha guanyat els penals al Porto, i per tant el Barça, que s'haurà de s'ho proposar per intentar tornar a una final europea, que no juga des de fa 8 anys, que va ser quan la va guanyar. El Reus va guanyar l'anterior, 2017.
13: 17, sí.
1: És a dir, que també fa molts anys que el Reus, un equip català, no guanya la màxima competició. Vinga, ens acostem al descans del Pizjuán, empat a 0.
0: Ha hagut una falta de Terrats a Vargas al mig del camp, al cercle central. L'ha volgut picar Gomer molt ràpid, però l'àrbitre li ha dit que endarrereixi la pilota uns metres. L'havia picat, vaja, no ben bé allà on l'havia assenyalat.
14: Hi ha molta tensió entre tots els jugadors i molta picabaralla, eh? Sí. Molta picabaralla entre jugadors de l'Espanyol i del
0: Sevilla. Ara picarà Gudel aquesta falta.
14: Ara l'ambient no decau, eh? Ni un segon, eh?
0: 39 de partit, 6 més el temps afegit i arribarem al descans, de moment amb empat a 0.
11: I tenim el descans del partit del Penyesplugues a la Lliga Femenina de Futbol Sala, Móstoles 1, Penyesplugues 2. Amb aquest marcador la Penyesplugues encara es podria salvar i amb aquest marcador les Corts Ubay no se salva, perquè ja sabeu que les Corts se salva si la Penyesplugues punxa.
13: Acaba de marcar el Barça d'hoquei a la pista. Bé, a Portugal ha marcat Ignacio Alavar des de darrere la porteria, sorprenent la defensa portuguesa pel pal curt del porter. S'avança el Barça. Ara mateix el Barça seria la final de la Lliga de Campions. Salta la sorpresa relativa, perquè el Barça és un equipàs també. Benfica 0, Barça 1, minut 3 i mig.
1: Fas bé de dir que és sorpresa, perquè recordem-ho, el Benfica és un equip que és una col·lecció d'estrelles mundials, tot i que busca la resposta ràpida.
13: Acaba de marcar, acaba d'empatar, mira, ràpida, rapidíssima. Acaba d'empatar, a més, amb un jugador que coneixereu, el João Rodríguez, amb assistència per a Nil Roca, per tant, gol català, gol d'accent català, el Benfica empata el partit al minut 4.
1: Li ha durat res, l'alegria del Barça, segons, jo crec que no ha passat ni un minut entre el gol del Barça i l'empat del Benfica. Partit obert de moment en aquesta semi de Champions, Benfica 1 Barça 1, quan queda pel descans del Pizjuán?
0: 5 minuts.
14: Es queixa Dolan, que ha rebut un cop a la cara, havia quedat estès a terra, però l'àrbitre no l'ha vist, no ha xiulat res.
0: De Carmona, no sé si podeu veure alguna repetició.
14: Com si li hagués posat la mà al dit a l'ull, un cop a la cara. Sí. No? Sí, sí,
10: per televisió no enfocat a Piqué l'escalfant, no sé si és que hi ha algun jugador...
14: És Ramon Terrats.
0: Terrats l'hem vist, Sònia, que es tocava l'engonal.
14: Hi ha hagut un moment que ha caigut i s'ha tocat, però vaja, ha continuat jugant, però s'estan escalfant tant Piquel com Riedel. Imagino per Calero, per si no recupera bé, tot i que de moment els dos estan jugant sense dificultats.
12: A nosaltres a televisió ens havien ensenyat com el que deia l'Eudal, que es tocava l'engonal, i aleshores que justament Manolo feia escalfar a, no sé si era Piquel.
0: Bé, la recupera el Sevilla, és Vargas que se'n va cap dins, continua Vargas cap a Carmona, zona a tres quarts, la torna Vargas, que prova el xut, la treu, l'atura en dos temps Dimitrovic, el xut des de fora de l'àrea del Sevilla, al minut 41 i mig de partit.
4: Vargas és un jugador perillós, més enllà de l'activitat que té sempre en l'1 contra 1, quan es fica cap a dins, és un jugador que gira molt ràpid i busca porteria. Ha tingut problemes amb les lesions, però segurament el més desequilibrant del Sevilla.
0: Romero.
10: Els oients estan molt actius avui, perquè si abans el Joan Andreu de company de Tarragona Ràdio ens deia de Santa Tecla, sí. El Joan Ignasi Gómez em diu, en català potser hauríem de parlar més de Mare de Déu que de Verge, i té tota la raó.
0: Sí, és veritat que sí. Ara tindrà una pilota a l'Espanyol, un out molt a prop de la línia de la ratlla del mig del camp. Servirà Romero a la banda esquerra, a les acaballes d'aquest primer temps, de moment sense gols, el Sánchez Pizjuán. Una tarda prou agradable després del dia que hem tingut quan hem arribat a Sevilla. Dolan ha fet una passada defectuosa, l'ha interceptat el jugador del Sevilla, Gomer, que se l'endú i l'endarrereix cap
1: encara
0: a Quique Salas.
1: Encara estan humits els mitjons, Sònia, Sergi?
14: Sí, una mica.
0: Jo crec que seran així tota la tarda. Sí. La té Gudel, la prepara Juque, banda esquerra, encara Juque, el tapa Omar, que li fa falta. Omar, el nigerià, a la banda esquerra, al mig del camp, és que l'havia superat, l'havia deixat clavat, i no ha tingut més remei que agafar-lo. I és una falta perquè el Sevilla la torni a col·locar a l'interior de l'àrea.
14: I l'àrbitre es treu com pot tots els jugadors del Sevilla de sobre.
12: Però perquè no era el mateix tipus de falta. Que l'anterior d'Urco sí que era, que crec que era de groga. Aquesta per mi no era de targeta.
0: I que ara la falta Vargas. Aviam, línia defensiva de l'Espanyol a frontal de l'àrea. pot ser perillosa. 44 pràcticament de partit. Vargas cap a la pilota a l'interior de l'àrea, punt de penal, la toca Roberto Malcap, era Roberto, era, no, Rubén Sánchez amb el cap i l'envia directament a corna.
14: El tercer pel Sevilla.
0: Corna que picarà el Sevilla des de la cantonada esquerra. Novament Vargas.
8: Ens hem de fer forts amb aquest tipus de jugades ara quan està a punt d'acabar la primera part.
0: Sí, sí, sí, sí. És clau ara no rebre cap gol i res que... Bé. A veure, el picarà corna, té molt a prop és Juque, el pica en llarg, Vargas, molt tancada, la treu des de l'interior de l'àrea. Sí, sí, era Rubén Sánchez una altra vegada, pilota que marxa cap al mig del camp. Juque cap a Suazo, Suazo la torna a penjar a la frontal de l'àrea de l'Espanyol. Vinga, va, ara Dolan la volia controlar però no li ha sortit bé. Pilota llarga cap a Roberto, vinga, a veure si l'Espanyol pot agafar desguarnida la defensa del Sevilla. Ara ja és ben bé el cúmul, el súmum de la mala sort.
14: Roberto,
0: i que no s'hagi lesionat, mira què et dic, ha trepitjat la pilota ell mateix, havia controlat i en el moment d'endur-se la pilota l'ha trepitjat amb tanta mala fortuna que ha caigut a terra de forma tan desafortunada que crec que s'ha pogut fer mal de veritat Roberto Fernández a l'espatlla, diria. És tal que... com ha trepitjat la pilota,
4: tant mala fortuna o poca traça, també podria dir poca traça.
0: Sí, exacte. Sí. Estaria més per això.
8: Falta de sensibilitat tècnica, li diria.
4: Però aquesta setmana és poca traça, és el Barrufet poca traça, perquè el que ha fet Déu-n'hi-do.
12: El Sevilla se li ha caigut a sobre per posar més inri.
14: Fa coses molt difícils.
1: És molt difícil això, Sònia,
14: sí,
1: el que
14: sí,
1: ha fet aquí.
14: Ensopegat amb la pilota. Fa coses molt difícils.
1: Ensopegat amb la pilota, com si fos una pedra. La pilota va quedar clavada a la gespa i ella ensopegat.
8: Sí, perquè no s'ha mogut.
1: No, l'ha deixat clavada i amb el peu, amb l'exterior, sí. Doncs...
8: Semblava una pilota d'aquestes del carrer que són de ciment enganxades.
1: Això mateix, exacte.
12: D'esquerra sí. Sí, de aquest, família.
1: Exacte,
14: dos
1: i en aquest cas...
14: Dos minuts d'afegit. També Suazo, que en aquesta jugada també ha quedat estès a terra. També s'ha fet mal a l'espatlla. I ara no sé si sortirà fora del terreny de joc perquè li acabin de
0: posar. Sí, i Roberto que marxa també,
14: Sí, els dos jugadors surten fora.
1: Aquell debat que té sempre el Ballar de talent i qualitat, aquí em sembla que cap de les dues coses.
14: No.
8: És que de talent ja et pots oblidar-te d'aquesta paraula, Eudald, amb aquest equip de l'Espanyol, i de qualitat podríem discutir.
0: Sí,
14: bé, Ballar, has de reconèixer que l'Espanyol està jugant pràcticament tota la temporada sense un dels seus millors jugadors, que tot i que tu dius que no té talent,
8: és
14: jugador,
8: que no el té, és que no
4: és dels que sí té qualitat.
14: Però se'l troba, és a dir, les coses haurien sigut
1: també segurament molt diferents. Quants gols va fer l'any passat?
14: Molt diferents.
0: L'any passat 13-14, no?
12: Això és veritat, el que diu l'Espanya.
0: Vargas penja pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la refusa Urco amb la cama dreta, la controlarà Isaac Romero, enrere cap a Carmona.
14: 12 gols va fer la temporada.
4: Sí, i en partits com el d'avui, és a dir, un jugador que és tan bo fent de segon punta com Puado, et funciona molt bé, perquè l'Espanyol té Roberto dalt, però els dos extrems no han fet ni una sola caiguda interior. Una de Dolan i poca cosa més. Necessita algú que l'acompanyi, més enllà d'aquesta falta de qualitat tècnica de Roberto. Si els extrems no tallen cap a dins i no s'apropen a ell, ben poca cosa pot fer.
0: No, a mi l'Espanyol en pilota no m'està agradant gaire, no dir gens, i mira, defensivament encara que s'aguanta al darrere, però...
1: És que tots dos equips estan molt semblants, perquè el Sevilla en pilota tampoc és que estigui fent res de l'altre món.
4: És un partit d'empat a zero, ara.
1: Ah, exacte, sí. És un partit on clarament tots dos equips...
0: Compte, Gudel,
1: tenen por.
0: Xilena de Gudel, ha de sortir amb els punts, Dimitrovic, pilota que torna a posar, res, la treu l'Espanyol...
14: Ui, s'ha fet mal Dimitrovic.
1: No.
14: Sí, s'ha fet mal Dimitrovic.
4: Però greu.
14: No ho sé, demana l'àrbitre.
0: Canell i
14: Colza. Sí, sí. Demana a l'àrbitre...
8: Per culpa de Cabrera.
0: Mala caiguda, eh?
14: Que entrin les assistències. Sí, sí, el Canell. Sembla que s'ha fet mal.
0: Doncs...
14: Són amb ell Cabrera.
0: Esperem que pugui continuar.
4: Primer hi ha una rematada de xilena de Gudel amb la tíbia i després... Sí. Romero empenya Cabrera cap a Dimitrovic. Uf, és
10: exacte,
4: aquesta empenta.
10: Tot ve de l'empenta, eh?
4: Sí, sí, sí. És l'empenta de Romero
14: també, eh?
4: Que fa que Cabrera
14: tot.
4: Xoqui amb Dimitrovic quan surt i després es tira el braç d'una manera que nota dolor. Jo diria el colze, s'agafa el colze.
14: Sí, sí, el colze. Sí. El colze i el canell, jo crec. Les
10: de tota manera,
14: coses.
10: S'havien d'afegir dos minuts
12: sí,
10: i en passen tres i mig.
12: Això anava a dir-ho, que no entenc per què no havia xiulat abans, perquè tota aquesta acció del Sevilla ja era posterior al minut 47.
10: Ai, no ha passat res més, no?
12: No. L'únic que pot haver passat és que l'acció de Roberto, quan s'ha lesionat, sí que potser han sumat aleshores un minut més.
0: Sí, per tant, mira, l'àrbitre que mira el crono, no, suposo que no trigarà gens a assenyalar al final del primer temps.
1: Dimitrovic està bé, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: Home, amb aquest braç que té, mare de Déu.
14: Bé, es va tocar una cosa, eh? Bé, del tot no està.
1: Tu també tens un bon braç.
10: No, això, supera el d'en Maiola o no?
1: Ah, no, el Maiola és el número 1. És acer pur.
0: Ara Suazo torna a penjar una pilota a l'interior de l'àrea, la bloca Dimitrovic, que torna a caure en el moment en què l'àrbitre assenyala el final de la primera part. Compte aquest braç amb Dimitrovic, que ara ha quedat estès a terra, sí, sí. I de seguida han entrat les assistències. Final de la primera per a Pizjuán. De moment, en partit d'empat, com bé deia l'Eudal i el Marc, de moment amb empat a 0 entre el Sevilla i l'Espanyol.
14: Dimitrovic va cap a la porteria, agafar la tovallola que té sempre al seu costat, es va tocant el colze, suposo, imagino que ara a la mitja part li acabaran de mirar bé, mentre la resta de jugadors van cap al túnel de vestidors sense més incidents, també ho fan els àrbitres.
1: Bé, doncs molt pendents de Dimitrovic, que no sigui res, perquè estem parlant d'un dels jugadors segurament més importants de l'Espanyol en aquesta segona volta. De moment empat a 0 entre Sevilla i Espanyol, ha començat molt fort el Sevilla, ha colat a l'Espanyol, però l'Espanyol a poc a poc s'ha refet i fins i tot ha tingut alguna oportunitat per avançar-se al marcador. En una primera part que la possessió l'ha guanyat el Sevilla, 58%, 42% per l'Espanyol. Xuts a porteria el Sevilla, 9 xuts a porteria, 2 entre els 3 pals. Sens dubte l'ocasió més clara, aquella que Dimitrovic atura després d'un cop d'esperó. L'Espanyol només 3 xuts a porteria, 1 entre els 3 pals, la més clara de l'Expósito, que ha aturat Odisseas. Corners, 3-4, n'ha servit més l'Espanyol. Faltes, n'ha comès 6 al Sevilla, 9 l'Espanyol. Grogues, només una, l'ha vist Urco. I fores de joc, doncs n'ha comès un al Sevilla. No hi ha caigut en cap ocasió l'Espanyol. Abans d'anar a les notícies amb la Berta Torrades, torno a passar per Coimbra, Portugal. Ja ho sabeu, en marxa des de les 5 de la tarda la segona semifinal de la Champions d'hoquei patins entre el Barça i el Benfica. És una final anticipada. Com van les coses, Macià?
15: El Barça empat a 1, s'havia avançat el Benfica, empatat el Barça, però moment compromès perquè Sergi Aragonès ha vist targeta blava i per tant el Barça durant 2 minuts juga amb un jugador menys. Per tant, defensant-se amb tot l'equip blaugrana a l'equador pràcticament d'aquesta primera part i amb empat a una Coimbra.
1: De seguida tornem tant al Pizjuán com també a Coimbra, al pavelló Mario Meixa, on s'està jugant aquesta fase final de la Champions, tant masculina com femenina. Ho seguirem amb l'Ernest Macià. Abans, Berta Torrades, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: I avui molt pendents, novament, de l'antanavirus.
16: Sí, perquè ja està tot a punt al port de Granadilla, a Tenerife, perquè desembarquin els passatgers i una part de la tripulació del creuer on es va declarar aquest brot d'antivirus. Està previst que arribi en concret aquest creuer entre les 5 i les 7 de la matinada i sabem ja que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, hi arribarà aquesta mateixa tarda juntament amb la ministra de Sanitat.
17: The risk remains absolutely low.
16: L'OMS, que llança aquest missatge tranquil·litzador, assegurant que el brot d'antivirus no és, diuen, una nova Covid i que el risc de propagació d'aquest virus és absolutament baix. Més coses. En les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, que ha dit també que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona aquest migdia per demanar precisament la seva posada en llibertat. A casa nostra, les biblioteques de Barcelona aproven convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat i, per tant, coincideix amb una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra, delegada del comitè, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? S'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament.
16: I acabem explicant que ja es coneix el cartell de luxe de la Castanyada del Cabró Rock, que prepara 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. Mai va ser el típic conte de Roger. A més, per primera vegada, alerta amb això, en dues dècades, els Pets i els Lacs en Buston, de Pemi Fortuny, compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, els Catarres, 31 Fam, Figa Flowers o la Ludwig Bank, entre d'altres.
1: Gràcies, Berta.
16: Vagi, fins ara.
19: Estàs escoltant el Tot Gira. Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
21: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
22: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
23: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
24: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
25: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
24: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
26: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
27: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
19: Tot gira.
28: Des del 2004, la força dels 20 anys.
19: Amb David Clopés.
1: 10 minuts i dos quarts de 6, recordeu, som al descans del partit del Pizjuán. Sevilla i Espanyol empaten a 0 en una jornada on, recordeu, han empatat també l'Elx i l'Alavés, cosa que fa que l'Espanyol, l'espera que s'acabi aquest partit, doncs sigui a només 2 punts del descens, el Girona a només 1 punt. El Girona juga dilluns al camp del Rayo. Òbviament, tot el que sigui guanyar aquesta jornada, tant per l'Espanyol com pel Girona, seria agafar aire en aquest tram final dramàtic de la primera divisió. De seguida parlem de motos i del que ha passat avui a Le Mans, a la cursa sprint. Compte la notícia que ens explicava ara fa una estona el Damià Aguilar. Marc Márquez ha caigut en aquesta cursa sprint i s'ha trencat un dit del peu dret. Es perd Catalunya. No serà demà la cursa llarga d'Alemans i tampoc serà a Catalunya el cap de setmana que ve. Abans, com tenim el partit de Champions a Coimbra, aquesta segona semifinal de Champions entre Benfica i Barça?
15: Està empatat a un, el Barça aguanta bé i, de fet, la bona notícia és que ha sigut capaç de no encaixar cap gol en el moment d'inferioritat numèrica en què jugaven 4 contra 3 per la targeta blava el Sergi Aragonès. Per tant, restablerta la igualtat també en el marcador 1-1 a 13 minuts pel descans.
1: Tenim més coses. Segona divisió, alguns partits en joc. Està jugant, per exemple, l'Almeria, que és un dels candidats a pujar a primera divisió.
9: Sí, l'Almeria de Rubi està empatant a 0 al camp del Burgos, a minut 5 de la segona. Al descans, el Albacete 1, Cultural Lleonesa 0.
1: Abans han empatat a 1, Ceuta i Castelló. Castelló encara en zona de play-off. Futbol internacional, cap on mirem aquesta hora?
9: Doncs mirem cap a la Premier. Sunderland 0, Manchester United 0, minut 20 de la segona meitat. Abans ha finalitzat el partidàs de la jornada, Liverpool 1, Chelsea 1.
1: Què tenim a la Lliga F?
9: Doncs un Eibar 1, a la Masia 0, minut 16 de la segona.
1: Lliga Sobal d'handbol, està jugant al Barça, i ja té guanyada.
9: I ja ha remuntat el partit, està guanyant de 2, Guadalajara 15, Barça 17, ben entrada a la segona meitat.
1: També estan pendents de la Lliga Femenina de Futbol Sala, el Penya Esplugues, sí. Ho té difícil, és en zona de descens, però ha de guanyar, perquè si no ho fa, avui perd la categoria.
9: Sí, a Móstoles 1, Penya Esplugues 2, recordem que aquest partit també hi juga d'alguna manera a les Corts, les Corts se salvaria si el Penya Esplugues no guanya aquest partit, també podria salvar-se a les Corts si guanya o empata demà, encara que avui la Penya Esplugues guanyi. Les Corts juga demà contra el Melilla. I una de bàsquet per acabar, està en joc aquesta Final Four de Badalona que havia d'haver jugat al Joventut, malauradament no ho va poder fer. Està en joc al tercer quart lloc de la Champions, entre l'Unicaja i el Tenerife. Està guanyant l'Unicaja per 24-22. El partit acaba de començar el seu segon quart.
1: Motos.
2: Ha entrat molt passat Marc Márquez, la caiguda ha estat forta. Ha entrat molt passat en el penúltim revolt. La moto li ha fet un estrany del darrere, ha intentat recuperar-la, ha posat un peu a terra.
1: Així ho vivíem avui a Univers MotoGP, com sempre, totes les curses, l'esprint, el diumenge, la cursa llarga en directe a l'exclusiu digital. Marc Márquez ha anat per terra i s'ha fet mal. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint d'avui del Gran Premi de França. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ha estat la caiguda més forta de Marc Márquez aquesta temporada. Què s'ha trencat exactament el tro de Cervera?
3: El cinquè metacarpià del peu dret se'n va a Madrid a operar-se. No corre demà i no corre el Gran Premi de Catalunya. Però aquí no acaba la cosa. En una entrevista amb DAZN ha desvelat que l'espatlla dreta, que es va lesionar a l'octubre, no va bé i tenia hora demanada per operar-se el 18 de maig.
5: Esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal, se veía, yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que no, que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien, fuimos en los doctores y bueno, pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro, de la target, és ahí donde està en una posició diferent.
1: És a dir, que avui s'ha trencat el dit petit del peu dret, però és que, a més, no fa net amb aquesta espatlla. Quin problema té l'espatlla?
3: És un cargol de la intervenció de l'octubre, li toca el nervi radial i li resta força. Ha trigat a saber-ho perquè diu que ell

0: vaja, ja saps que els, els metges són capaços de, de fer-ho absolutament. Márquez, que ens havia dit seriosament que el tema físic era passat i no.
1: Competir de esta manera no es la, no es la adecuada. Puedo ir rápido, sí, porque la cabeza me va rápida, y sé cómo hacerlo y sé cómo... como frenar, como se ha visto esta mañana, he hecho el récord de la pista, pero no puedo ser de manera constante, porque cuando hay un problema de nervio, pues lo sabe, falla cuando menos te lo esperas, y bueno, ahí en ese punto ayer fallé, en la vuelta rápida.
0: Avui en la cursa sprint, el nostre comentarista, el Xus Sánchez, ha insistit en el tema físic i, pel que sembla, l'encertada.
2: Bé, doncs aquesta és la notícia, Marc Márquez es trenca un dit del peu. Demà no serà la cursa llarga, que l'explicarem en directe, com sempre, l'exclusiu digital a Univers MotoGP a partir de 3:15, a les dues la cursa, i, sobretot, el més important, no serà la setmana que ve a Catalunya. No el tindrem a Catalunya. El moment de caure, per cert, Marc Márquez lluitava per ser sisè d'aquesta cursa sprint de França. No ha fet una bona cursa sprint, malgrat que havia fet un dissabte brillant fins al moment, Damià.
0: Sí, perquè s'havia amagat fins al moment de treure el que havia de treure, ha fet la repesca per primera vegada aquesta temporada, fa un rècord absolut de la pista i després és segon a la graella, a la cursa sprint, sortida discreta, atrapat de seguida en un grupet amb Acosta, Quartararo i Mir, que no els ha pogut avançar fins que faltant una volta i dos revolts s'ha estavellat fort. Al final, Martín Bagnaia i Benze qui fan aquest podi, també els punts Acosta, Quartararo, Mir, Ogura, vuitena posició per Àlex Márquez i tanca els punts Moreira, fora dels punts Rins, també caiguda de Fabio Di Gianantonio. Al Mundial, Benze qui continua líder, 108 punts, a 6 Martín, a 36 Acosta, a 37 Di Gianantonio, 5è Marc Márquez a 51 i 6è Àlex Márquez a 53. Demà cursa llarga a 2:15 en directe a l'Univers MotoGP. Estem sortejant, recordeu, dues entrades pel Gran Premi de Catalunya en què Àlex Márquez sempre tindrà opcions de fer podi o victòria.
2: Ho dic sempre,
0: ho fa
2: molt bé.
0: Ho dic per tots aquells que tenen la tovallola.
2: No, home, no.
0: Marc Márquez pel Gran Premi de Catalunya.
2: I encara que no hi fos també, que hi serà, l'Àlex Márquez, anar a veure el Gran Premi de Catalunya és un tros de regal. Què ha de fer la nostra audiència si volen accedir a aquesta, a aquest sorteig, a aquestes dues entrades?
0: Han d'entrar a les xarxes, a X i a...
3: Twitter, i a Instagram.
0: Si volen entrar a la xarxa
2: del
0: Tot Gira, per exemple.
3: I de l'Univers MotoGP,
0: Instagram. I de l'Univers MotoGP. I respondre quin pilot sumarà més punts al Gran Premi de França i quin serà aquest pilot. És a dir, clar, si ja agafen la referència dels punts de la cursa sprint, deien, doncs ja tindran
2: més fàcil
0: per escollir. I, per cert, Gran Premi de Catalunya en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
2: Això mateix, transmissió a 3CAT, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. Gràcies, Damià, que vagi bé. Passo de nou per l'hoquei patins. Abans no surtin protagonistes al Pizjuán. Recordeu, Sevilla 0, Espanyol 0, empat a 1 entre Benfica i Barça, Macià.
4: Però podria no estar empatat el partit perquè li han anul·lat un gol al Benfica per falta en atac, però el gol havia pujat al marcador, falta de Joao Rodríguez, i per tant, doncs, el marcador continua estant 1-1, però és veritat que el Benfica hi posa una miqueta més de talent o de possibilitats. El Barça, el contraatac podria fer mal, el marcador no ha passat res, però 1-1, 11 minuts pel descans.
2: Recordem que avui ha caigut el vigent campió, que és el Barcelos, que ha caigut als penals davant del Porto, i ara mirava a Macià. Els tres últims anys les finals han estat entre portuguesos.
4: Entre portuguesos, que seria la Premier League de l'hoquei patins.
2: És a dir, que hi ha hagut un tomb. Durant molts anys l'hoquei lliga manava a Europa, amb el Reus i el Barça guanyant títols, també algun títol del Liceu, però és que últimament són els portuguesos els que tallen el bacallà.
4: No, i a Portugal s'aliven amb una final Porto-Benfica, clar, òbviament, clar. Però el Barça jo crec que té solidesa i pot guanyar perfectament, només que sí que és veritat que seria un 60-40 ara mateix,
2: Doncs el Macià, per cert, si el Barça arriba demà a la final, demà al matí agafa un vol i se'n va de pet cap a Coimbra, i ens explicaria en directe, esperem que sí, la final de la Champions del Barça. Si és que el Barça hi arriba, que fa 8 anys que no ho aconsegueix, l'últim cop va ser per guanyar-la el 2018. Vinga, marxem al Pizjuán. Veig que encara no surten protagonistes. Sònia, s'ha escalfat algú? Preveus algun canvi?
5: Quique García s'escalfa ara al terreny de joc. Ho fa juntament amb Ferri.
2: Molt bé. Tocaries alguna cosa, Maiola?
6: És que, al final, si la pilota no ha de passar per dins, millor jugar amb dos davanters. Si tot ha d'anar cap a fora i centrada, doncs poses aquí que amb Roberto i et carregues un migcampista. I com que està vist que l'Espanyol no té confiança ara mateix per dominar en pilota o tenir seqüències més llargues, doncs no em semblaria malament introduir Quique i canviar un migcampista.
2: Heu dit que l'empat no us semblaria un mal marcador. Amb l'empat ara mateix l'Espanyol quedaria a 3 de l'Alavés, que
7: quedaries igual.
2: Quedaries exactament
7: igual.
2: Amb una jornada menys. Això mateix.
5: Hi haurà un canvi al Sevilla, entrarà Alexis i marxarà Isaac Romero.
3: Va marcar l'altre dia, Alexis, a Berta.
2: Sí, el partit de dilluns contra la Reial, que va guanyar el Sevilla.

0: i que ha fet que s'ajusti tant tota aquesta part baixa de la classificació.
1: Jugador molt veterà ja, 37 anys, Alexis Sánchez.
0: Bé, doncs és a punt de començar.
1: Encara no tenim jugadors a la gespa, eh?
0: Anava a dir, dic que Alexis sí, però ni Sevilla ni Espanyol, eh?
1: Res. Mira, ara surten els de l'Espanyol. Ara surten els de l'Espanyol, però vaja, el partit encara trigarà com a mínim un minut o dos a començar.
0: Vaig a mesurar els ànims del Ballà. Com estàs,
2: Ballà? Surt Dimitrovic,
0: bona notícia.
3: Jo estic molt preocupat, no m'agrada gens el partit. He viscut 45 minuts amb molta por, sincerament, i ja vaig signar contra el Madrid abans d'acabar el partit l'empat avui aquí, així que espero que com a mínim a l'empat del 0-0 ens l'emportem.
0: Per cert, que ens ha arribat algun correu d'algun oient que diu, home, el Sergi Andreu ha dit que ens volia explicar alguna cosa de Monchi i no l'heu deixat.
1: No. Ah, no, sí.
0: Ho explicarem al tercer temps.
1: Com vulguis.
0: Ho explicarem al tercer temps, sí.
1: D'acord.
0: Perquè el Sergi té informació de tot plegat, com s'ha desenvolupat, quines opcions reals hi ha que això acabi passant, però crec que ara ens hem de centrar en el partit. Per tant, quan s'acabi el partit del tercer temps, i després d'escoltar Manolo, el Sergi Andreu amb informació i amb tots els detalls d'aquestes negociacions i aquesta possibilitat, veurem si és real o no, de que Monchi sigui el nou director general esportiu. Ara sí, surten els del Sevilla, també ja hi són els de l'Espanya.
1: Sí, ja tenim els dos.
2: Ja, tots els jugadors són al damunt del terreny de joc. L'últim en fer-ho és el jugador del Sevilla, Juque, que estava resant abans d'entrar al terreny de joc, però vaja, la resta ja són tots preparats. I l'àrbitre també, perquè va cap al cercle central amb la pilota.
1: Doncs el partit, la segona part del partit, que és a punt de començar, el Sánchez-Pizjuán. Recordem, amb empat a 0 al marcador, no hi ha hagut gols a la primera part. Veurem què és el que passa en aquesta segona part, si l'Espanyol afina una mica més de mig camp en endavant per poder marcar un gol que, vaja, si ens donés una victòria seria una meravella. Com que venim d'on venim, ens conformem amb l'empat, però una victòria seria pràcticament un regal dels cels. L'àrbitre que mira el Cronos, toca el Cronos, xiulet en mà, comença la segona part del partit. Posa la pilota en moviment al Sevilla, pilota llarga cap a la frontal de l'àrea de l'Espanyol, la refusa Omar amb la cama dreta, la toca amb el cap, Calero, no, és Gudel cap a Juque, que vol marxar, Domar ho aconsegueix, encara Juque, entra a l'àrea, van pilota enrere, no remata ningú, compte que és Carmona encara es viva pel Sevilla, el xut i el gol d'Alexis Sánchez. Només començar la segona part del partit, no sé si hi havia Ursai, l'auxiliar no l'ha xiulat, un parell de rebots, un parell de refusos, un d'ells, el segon, l'ha aprofitat Alexis Sánchez a l'interior de l'àrea petita, a boca de canó, amb la porteria buida, amb Dimitrovic per terra, per introduir a plaer la pilota al fons de la porteria. Fa el primer el Sevilla a l'inici de la segona part, no havia transcorregut pràcticament el primer minut. Marca el Sevilla 1, Espanyol 0.
2: Els jugadors de l'Espanyol increpen a l'àrbitre, li diuen alguna cosa, que s'ho miri bé, cap cots. Ara Romero s'apropa a parlar amb Manolo González. Hi ha alguna cosa...
1: És que a mi m'ha semblat Ursai, però...
4: No
1: hi és. No,
0: per
1: cara,
0: no. Sí, per mi, per mi, Ursai. Jo crec que
5: per
0: mi,
5: Ursai,
4: per mi, sí. Després Alexis sí que pot estar
0: jo
4: fora
0: crec
4: de
0: joc. No, Alexis està amb Ursai.
4: Jo crec que sí, que és que sí.
0: Per mi és Ursai,
4: Crec que també.
2: Ara Romero està parlant amb l'assistent que hi havia just en aquella zona.
0: Carla, com ho veus?
6: Que jo juraria que sí que ho és, però falta que...
1: S'ho està mirant al bar.
0: La imatge que veiem per televisió sembla bastant
4: clara. Sí, perquè Alexis està trepitjant la frontal de la petita i no hi ha cap jugador de l'Espanyol trepitjant també aquesta línia o més
0: enrere. Calero és l'últim, diria.
6: Sí, David, esperem que la tecnologia funcioni, que l'hagin arreglat bé.
0: Ah,
6: no? perquè
0: home,
6: com que...
0: però si ara no pren la decisió
6: sí,
0: encara
6: sí,
0: és que realment està funcionant,
6: està funcionant. Per tant, esperem
4: la sensació
6: que...
4: és que és fora de joc, però tampoc ho sabem amb certesa. És això, Alexis amb els dos peus està trepitjant la frontal de l'àrea petita i no hi ha cap defensa de l'Espanyol que estigui més endarrerit o en aquesta mateixa situació.
6: Anul·la el gol.
0: Perquè Urco no trepitja la línia frontal i els dos peus d'Alexis sí que trepitgen la línia frontal, per tant és fora de joc, ben assenyalat, ha passat l'ensurt, però és un bon advertiment, eh?
3: Doncs i tant, podem donar gràcies a que ha vingut a visitar-nos la Mare de Déu.
6: Sí, totes les Mares de Déu i les Verges que havien
0: imagines
6: dit.
0: Imagines que el Bernabéu hagués funcionat?
6: No, per això ha estat bé esperar-nos aquells 10 minuts perquè hagi funcionat.
1: Doncs bé, i què us sembla? Si comença ara la segona part del partit, com si no hagués passat res, fem un reset, comencem de zero. Vinga, va, Alexis Sánchez, envia una pilota cap a la banda esquerra. La voldrà controlar Mopé. Res.
2: Alexis és el més veterà d'aquest equip, 37 anys, juntament amb Azpilicueta, que en té 36. Ha fet 4 gols, ha jugat 24 partits, 10 de titular.
5: Bona edat, Sònia. Alguna cosa a dir?
2: 37, ideal, vaja, a la flor de la vida.
5: Perfecte.
2: Fins de trapés.
1: Per jugar a futbol ja comença a ser una edat.
5: Això és veritat. Per això faig que em vaig a retirar, Sergi. Sense haver començat a jugar, també t'ho he de dir.
1: Alexis Sánchez, que supera Dolan amb una bona maniobra, envia una pilota a l'interior de l'àrea, no arribarà Mopé, massa llarga, servei de porteria per l'Espanyol. Compte Alexis, que malgrat l'edat fa la sensació que s'ha sacsejat una miqueta el seu equip, eh?
3: Alexis va ser qui va marcar contra la Real Societat a l'últim partit aquí,
1: sí,
3: del Sevilla.
1: Sí, sí.
3: El gol de la victòria.
2: Sí, sí, i si fa no fa com ara, eh? Perquè va ser sortir i marcar. No va trigar gaire a fer el gol.
1: Serveix en llarg Dimitrovic. La baixa ara Romero. Romero, pobre, és que no en baixa ni una de bé, eh? Ai, perdó, Romero. Roberto, volia dir, perdó.
3: Ara anava a dir-te a dir, perquè no. Crec que si hi ha algú que té talent és Romero.
1: No, volia dir Roberto. Roberto Fernández, que totes les pilotes de Dimitrovic van a ell, que d'esquena mira de descarregar-les, però no hi ha manera. Ara talla una bona pilota Urco al mig del camp. Avança, condueix per la banda dreta, la dona més a la dreta per Rubén, que vol fer jugada individual, s'interposa Suazo, envia la pilota fora de banda, és out per l'Espanyol, molt a prop de la banderia de corna. A la punta dreta s'acosta Omar, que anirà a buscar la pilota per fer el servei de banda. Som al 5 ja de la segona part del partit. Servirà en llarg Omar. Aviam si entraiem alguna cosa bona. Omar en curt cap a Urco. Urco la torna Omar enrere cap a Calero. Calero més enrere cap a Cabrera. Cabrera posa una pilota a l'interior de l'àrea cap a Rubén. No sé si arribarà, molt forçat. La pilota s'escapava per línia de fons. L'ha arribat a tocar Rubén, però no ha aconseguit fer-ne res de bo d'aquest impacte.
2: Ara s'escalfen Salina, Jofre, Piquel, Quique i Riedel.
1: És out, favorable al Sevilla davant de la banqueta de Luis García.
4: A Rubén avui li està costant molt, a diferència d'altre dia.
0: Sí.
4: No ha tingut cap arribada a línia de fons per centrar. Per dins no participa tampoc, no és el seu fort.
1: Serveix Carmona, la baixa a buscar Gudel, que li clava una lietziva, una puntada a Terrats. És falta de Gudel.
2: Que es queixa molt Terrats del turmell de la cama esquerra.
1: Sí. Se li ha anticipat i Gudel, que venia per darrere, li ha acabat fent la falta.
2: Ara Dimitrovic s'apropa per parlar amb Manolo González, perquè Manolo González fa estona que està intentant dir-li alguna cosa a Omar. Omar no el sent. Ara ha cridat a Dimitrovic. Ara Dimitrovic li dona les instruccions a Omar.
1: A tot això hi ha hagut una topada entre Dolan i Carmona. Ara l'àrbitre parla amb tots dos, perquè no hi havia, és a dir, una trompada amb pilota, sense pilota pel mig, vaja.
6: I també ara acabem de veure que ens han ensenyat ja la del semiautomàtic, hem vist
3: justet,
6: la repetició, sí, justet, potser una mica menys de mig cos, no?
5: Sí, la part de l'espatlla també, no? De,
6: sí, com
5: de
6: la part d'això, el pit com cap endavant.
1: Compte que perd una pilota a l'Espanyol al mig del camp, la recupera el Sevilla. Alexis llença pilota a l'espai perquè corri Rubén Vargas, s'interposa el tall Cabrera, que no vol complicacions i envia la pilota fora de banda. Serveix ràpidament al Sevilla. Carmona cap a Alexis. Carmona, que volia tornar la pilota a Alexis, i ha hagut finalment l'auxiliar ha invalidat la jugada, que li havia, la pilota l'havia arribat a Vargas, i no sé ben bé per què ha invalidat la jugada, perquè...
3: Ursai, potser.
4: De Vargas. Ursai de
1: Vargas.
6: Sí, clar, sí. Fora de joc.
1: De Vargas quan ha rebut la pilota, clar, clar. Doncs pilota per l'Espanyol. Servirà Dimitrovic, que buscarà de nou joc directe, joc en llarg, camp esquerra i pilota més enllà del mig del camp.
6: El Sevilla és l'equip de la Lliga... Directe. Digues.
3: Deia que amb tant joc directe, jugadors com Expósito, Terrats, fins i tot Urgo, no intervenen pràcticament, i els hi fa falta tenir una mica més de pilota.
1: Sí, i a més l'Espanyol avui, quan no està fi amb això, vull dir que no, tinc la sensació que es queda molt poques pilotes d'aquestes que van d'un camp a l'altre.
4: Sí, perquè després la feina dels migcampistes quan jugues així és intentar recollir la segona pilota, però és que tampoc estan arribant a aquesta segona acció.
3: Repeteixo, l'única explicació que té és que l'Espanyol vol, com més lluny estigui la pilota de la meva àrea i del meu terreny de joc, millor. És l'única explicació.
7: I heu de saber que el gol d'Alexis Sánchez ha fet baixar el sucre aquí al nostre equip, perquè això és un festival de sucre ara.
3: A veure, no, la Carla ens ha portat una mica de berenar, perquè avui quan ha arribat a la transmissió diu porto berenar perquè avui faig la meva transmissió número 100 a Catalunya Ràdio.
1: Home, les, que les comptes, Carla.
6: Sí, bueno, sí, però perquè clar, jo no sóc com vosaltres, a dir, vosaltres sap, a part de que teniu una llarga trajectòria, sí, en feu molts. I llavors jo, com que aquesta segona temporada...
3: No, però m'ha sorprès. Has dut, com diria el Ballar, verins blancs.
6: Ui,
3: és el que li ha dit, diu, avui
6: tots.
3: Porto verins blancs.
4: Quina casualitat, sempre quan compte, no hi soc, Carla.
1: Compte l'Espanyol, que pica una falta a Expósito, la posa a la frontal de la Petita, la treu el Sevilla. Podeu continuar amb els verins blancs.
6: No, que els porten tots, però em feia il·lusió, i com que ho conto, mira, em porto 100.
3: Tu, Ballar, què em portes? 1.000?
7: No sé, és que em sorprèn molt que la Carla ho compti.
6: M'agrada,
7: és
1: curiós. Jo la meva 100, no sé quina és, però la meva primera la recordo perfectament, perquè amb l'Eudal...
3: Va ser aquí.
1: Ara farà 10 anys, Eudal, aquí al Pizjuán, un 18 d'agost del 2016, l'Espanyol hi va caure 6-4 en el primer dia que l'Eudal i jo compartíem micròfon.
3: Feia un fred que pelava.
1: Exacte. En recordes, Eudal?
3: Oi tant. 10 gols, vaig acabar sense veu a mitja part ja gairebé.
4: Quin resultat va ser?
3: 6-4.
1: 6-4.
3: Amb Quique Sánchez Flores, primera temporada.
1: Sí.
6: Partit de tennis.
1: Exacte. Ara hi ha hagut un xut a llarga distància de Rubén, que ha tret Odisseas, nerviós a Sevilla també, Nerviós
2: el públic,
1: Sevilla.
2: I el públic està molt a sobre de l'àrbitre, està molt a sobre dels jugadors, està molt a sobre de tothom.
1: A veure, us dic una cosa, l'Espanyol no és res d'altre món, però el Sevilla no és millor que l'Espanyol.
3: És el que dèiem abans, sí. Tampoc és que hagi fet una primera part estratosfèrica, el Sevilla.
4: No, la gent està desesperada amb Agumé. Agumé, pobre, cada cop que té la pilota s'embolica o fa una passada sense sentit i la gent l'escridassa.
1: Vull dir que el Sevilla, si està quart per la cua, també és per alguna cosa.
7: Sens dubte.
1: Ara ve, ha tallat una bona pilota, Expósito. Golan, Aleix, ja és a la zona 3/4, prova el xut, li cau a Roberto a l'altra banda, a veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto, punt de penal, Golan controla, xuta! Gol! Fa el primer l'Espanyol en una acció que Rubén ha rescatat una pilota, l'ha penjat al cor de l'àrea, l'ha controlat Dolan, ha engaltat, ajustat el pal dret del porter del Sevilla. Dolan el rescat per treure l'Espanyol d'aquest ensucac, d'aquest embolic, d'aquest fangà. Marca el primer l'Espanyol al Pizjuán. Sevilla 0, Espanyol 1.
2: Com ho han celebrat tots els jugadors i tota la banqueta. Els jugadors fent una pinya que s'ha allargat i que l'àrbitre al final els ha hagut de dir vinga, va, ja no el celebreu més i anem cap al cercle central, i tota la banqueta dempeus, Manolo, els seus assistents, ara Manolo aplaudeix, també tota la banqueta s'ha aixecat per celebrar aquest gol de Dolan, que és el seu segon gol amb la samarreta de l'Espanyol.
3: I us celebra
0: amb la tombarella habitual, Dolan, que no es posa nerviós, i jo crec que aquí és el més important, perquè és molt bé, ho salva molt bé Roberto, la pilota no surt per la línia de fons, la col·loca de nou dins l'àrea quan sembla que ja es perdia, i Marc Maiola, no és fàcil tenir aquesta sang freda d'aturar-la, aixecar el cap i buscar on ha de rematar.
4: Sí, perquè a més ha creuat molt bé la pilota, hi havia un bosc de cossos, ell la baixa molt bé, no es precipita rematant el primer toc i després ajusta la fuetada perfectament, col·locada i potent. Roberto la guanya i el que fa molt bé Dolan també és veure si el davanter centre ha anat a buscar aquesta pilota a línia de fons, sóc jo que haig d'omplir aquesta zona. Ramon Terrans també apareix per allà per fixar dos defenses i tot plegat desemboca en aquest gol de Dolan que pot ser importantíssim.
0: Fins i tot el Ballar ho ha celebrat a menjar amb verins blancs.
3: No, això és mentira, no és el creia.
0: Què dius, Eudaldo?
8: No, anava a dir que sobretot molt important per mi ara dues coses, no recular, sí, no tirar molt enrere tampoc, pel fet d'anar 0-1 per davant al marcador i intentar jugar amb els nervis del Sevilla, que és qui ara té la pressió.
0: Que no passi com altres vegades, que l'Espanyol s'ha avançat al marcador i
8: exacte,
0: després l'han remuntat.
8: I hem... el Mallorca i algun altre partit més d'aquesta segona volta.
7: I hem vist la imatge, després del gol, que tota la banqueta ha sortit a celebrar el gol de Dolan i Manolo com si Dolan hagués enviat la pilota al Guadalquivir.
6: Sí, sí.
7: Sí, perquè, com si no haguéssim fet gol. O sigui, tenim un entrenador que està de baixó en absolut.
6: No, però és veritat.
8: Però jo crec que la processó va per dins.
0: És l'atenció.
8: Crec que la processó va per dins i sap que s'hi juga molt.
5: Perquè estic segur que si hagués tingut una reacció més efusiva, també criticaries
0: no,
5: perquè va estar com sobreexcitat.
0: Perdona, Ballar, jo li he vist el Mataró guanyar partits importants i tu allò com una estàtua de pedra,
3: Bé, això és...
0: Sí o no?
7: Però jo sóc així sempre. Manolo no és així com ens acaba de mostrar avui.
6: El Manolo que va començar la temporada amb el Manolo que acaba la temporada, jo crec que no té res a veure.
0: I perquè és el que diu l'Eudald. Queda molt partit.
6: Exacte. Quan marquin el segon, el celebrarà.
9: El segon. Hem fet el més difícil, que és el que reclamava Manolo a la sala de premsa, que era avançar-se al marcador. Que és una
0: Ballar,
9: cosa que li costa molt a l'Espanyol.
8: Si ve el segon, ens convides a sopar.
7: Som-hi.
6: Sí. A tot això hi ha hagut un canvi. El Sevilla ha marxat a Gomé i ha entrat sol.
0: Per cert, ara mateix l'Espanyol a 5 del descens. Hem arribat per ser al descans. Champions d'hoquei patins a Coimbra, Macià.
10: I hem arribat. El Barça s'havia avançat amb un gol d'Ignacio Alabart, empatat al Benfica, que ha marcat un gol revisat pel VAR i anul·lat. Per tant, empat a 1 al descans. Ara mateix el Barça amb totes les opcions de ser demà a la final de la Champions.
0: No podries dir, si et demano qui ha estat millor, realment el marcador reflecteix el que està passant.
10: Han jugat molt bé, realment és un partidàs d'anada i vinguda, molta tècnica, molta qualitat, talent i qualitat als dos equips, o sigui que pot passar a tot, teòricament Benfica és millor, però el Barça la veritat és que ho està dissimulant molt bé.
0: Barça 1, Benfica 1, partit al descans, segona semifinal de la Champions, espera la final, recordeu, el Porto i guanya l'Espanyol 0-1, queda moltíssim encara, Sergi.
9: Sí, pilota de porter a porter, controla Odisseas, que l'envia amb el braç cap a Castrín. Castrín que condueix, avança alguns metres, no hi ha ningú que s'ho ofereixi, pilota cap a Vargas, Vargas de primeres la toca cap a la dreta, compte que ara Carmona li ha deixat anar la cama a Dolan i li ha pogut fer mal.
6: Es queixa molt Dolan, però jo crec que està fent una mica de comèdia.
9: Veurà la groga Carmona, ha vist la groga. Groga per Carmona.
6: Segona del partit, una per l'Espanyol i una pel Sevilla.
0: El que és la vida, per cert, un oient que ens envia un correu i diu a dos d'Europa.
5: Mira, que ara ens enganxarem.
9: Hosti, que poc que ens costa passar del blanc al negre.
4: Sí, sí, és que està claríssim.
6: Acabem el partit. No, ni en parleu, sisplau.
4: Si l'objectiu és Conference League. L'objectiu és Conference League des del principi de temporada.
8: Perdoneu, jo tinc un amic que encara és més optimista que això i m'acaba de dir ara mateix. Si guanyen els altres tres partits que falten i guanyen avui, acabaran la Lliga amb més de 50 punts. Bueno, parem màquines, sisplau, deixem-ho estar.
6: No, parem, perquè el Ballar està ficant les cares.
8: No fem volar coloms i conservem el 0-1 d'avui. Agafa un verí blanc, Ballar.
3: No puc.
9: Compte Rubén, prova el xut, xuta a les mans d'Odisseas. El xut és de fora l'àrea de Rubén Sánchez. Està el partit ara...
0: Jo crec que és important que l'Espanyol torni a amenaçar i jugarem ja amb el run-run al Pizjuán.
4: Sí, ho està fent bé l'Espanyol en aquests minuts després del gol. Bé, Urco defensant cap endavant, Rubén com a mínim està acabant les jugades, l'Espanyol no ha reculat, que és el que demanàvem.
9: De moment. Va jugar el Sevilla al mig del camp, a la banda esquerra, la RP Juque i posa la cama a Omar, és banda pel Sevilla. Enrere cap aquí, que Sales en horitzontal busca Casarín. Pastrín a la banda dreta i troba Vargas. Vargas rep la pilota, s'atura, la rep So, la torna Vargas, busca el cercle central aquí, que Salas a l'esquerra la té Suazo, la baixa a buscar Mupe, va enrere novament, zona defensiva del Sevilla. Algú que s'ofereixi, diu Castellín, qui baixa a buscar-la, no tinc línies de passada. La rep Alexis Sánchez, zona 3 quarts, perfilat a la dreta, vol combinar amb Vargas, ha perdut la pilota al Sevilla. La té Dolan a la banda esquerra, zona defensiva, però li han pispat la cartera a Dolan. Li fa falta Carmona. Dolan a la propera falta que faci veurà la groga, ja us ho avanço, és un spoiler, ja n'ha fet 3 o 4 en els últims 10 minuts. Ara la té Mupé. Banda esquerra, es dona 3 quarts, l'obre per Ejuque. Ejuque vol fer jugada individual, encara Omar. Ejuque s'acosta a lateral de l'àrea, a un retall, centrada enrere, al punt de penal, compte que la rep Bupé. Ara la té So, So enrere per Suazo. Suazo al segon pal, i troba Carmona, que xuta fora. Carmona xuta fora, servei de porteria per l'Espanyol.
0: Ara mateix, per cert, el Sevilla entra en descens perquè empata 37 punts amb l'Alavés, però per Abaraz, el Sevilla en descens, l'Alavés marcaria la permanència.
6: Deixeu-me dir que Juque... Hi ha dos canvis a l'Espanyol. Entra Juanlu per Carmona i entra Oso per Suazo.
4: Són canvis naturals, canvia els dos laterals, especialment a l'esquerra. Oso és un jugador molt profund. I deia Calero, Sònia, tocant-se la zona del bessó amb algun problema muscular.
6: Bé, doncs està escalfant Piquel.
7: Jo volia dir que Juque, de moment, i toquem ferro i que duri. L'altre dia va ser un mal de cap en el partit contra la Real Societat, i avui, de moment, entre Omar i també Rubén Sánchez, l'estan aturant força bé. Que duri.
9: 64 de partit del Sánchez-Pizjuán. Guanya l'Espanyol 0-1. 0-1. Ha marcat Dolan al 55. Que bé que ens aniria avui guanyar i situar-nos amb 42 punts. Acariciaríem la permanència amb la punta dels dits. Ara
6: ja ha sortit abans d'escalfar-se quan Calero ha tingut aquell cop a les lumbars Riedel, i entenc que en cas de que necessiti el canvi serà ell el que el substituirà.
9: Hi ha una falta favorable al Sevilla, no és un out.
0: A mitja hora pel final la possessió és més alta pel Sevilla, 63% en el global del partit. En aquesta segona part també força superior per part dels andalusos, 77%.
9: La juga el Sevilla a la banda dreta, Vargas en profunditat per Juanlu, línia de fons, fa la centrada enrere, la centrada molt dolenta, l'ha tallat Expósito, que ara envia pilota cap al mig del camp, a veure si la pot descarregar Roberto. No hi ha manera, almenys li han fet falta. Almenys li han fet falta a Roberto, ganat per terra. Sí, sí, Gudel es queixa. Jo crec que la falta era clara. Falta de Gudel a Roberto.
6: Una trepitjada, jo crec. Uf. Hi ha molts nervis al terreny de joc i sobretot també a la grada.
9: Sí, senyora.
6: Es prepara ara per entrar, doncs, Piquel.
9: I creieu que serà per Calero?
4: No.
6: No, que per Calero
7: no tenia problemes terrats,
6: no? Marxarà Rubén, no, Rubén Sánchez.
7: Ah, Rubén.
6: Marxarà Rubén Sánchez i entrarà a Piquel.
4: Això segurament farà que Ramon Terrats obri una mica la seva posició per treballar la banda.
7: Sí, pot ser que Dolan se'n vagi a la dreta ara?
4: Sí, o... sí, sí. Seria el sí, més no? Normal. Dolan a la dreta, Ramon Terrats a l'esquerra, però amb tendència a anar cap a dins, i un migcampista més, però de perfil diferent, de cama dura, per entendre'ns.
9: Sí, sí, s'acaben de canviar les posicions. Terrats ha vingut aquí a l'esquerra i Dolan ja està enganxat allà a la línia de la banda dreta. Posarà la pilota en moviment l'Espanyol. Servirà aquesta falta Dimitrovic. Camp propi, 66 de partit. Pilota a la zona 3 quarts, a veure si la pot tocar ara Roberto, que li han fet falta. És claríssima. És que jo no entenc Gudel, que el va agafant per la samarreta, torna a ser una falta molt clara, Gudel.
4: Doncs ara està fent bona feina, Roberto? Perquè sí. està guanyant totes aquestes faltes a banda de la centrada del gol, que ha lluitat la pilota a línia de fons. Ara, tot i no descarregar la pilota, està provocant faltes que ajuden a l'equip.
9: Doncs aquesta és perillosa, perquè està molt a prop del vèrtex, esquerra de l'àrea.
7: Quan fa que l'Espanyol no fa un gol a pilota aturada? Perquè la primera volta havia estat gairebé molt.
9: Ara t'ho direm.
6: Tu, Sònia, no vas dir que era l'Espanyol l'equip que més gols de córner, no? O de cap era?
11: I de pilota aturada la primera volta.
6: Sí, una dada d'aquesta.
9: Un moment. Expósito, segon pal, la treu amb una mà, Odisseas es corre per l'Espanyol.
2: Pilota aturada, n'ha fet 12 de gols.
9: I l'últim quan va ser?
2: L'últim va ser a l'Espanyol 1 Getafe 2, gol de Roberto. De fet, l'últim dia que Roberto va marcar.
11: Sí. El córner també és pilota aturada.
9: Sí, i tant.
2: És el primer de la segona.
9: A veure, el picarà Terrats des de la cantonada dreta. S'hi acosta Dolan per si el vol picar en curt. Tots els jugadors que hi ha a l'interior de l'àrea, o pràcticament són tots a l'interior de la petita. Terrats cap a la pilota, aixeca el braç dret. Li diu, encara no pica el córner, ara sí. Pilota tancada, el primer pal molt tancada. Ha de sortir amb els punys, Odisseas. Se la treu de sobre el Sevilla. Ara corre a l'espai Ejuque. El tapa Omar. Ejuque és a la banda dreta ara. Banda canviada. Fa la centrada a l'interior de l'àrea. La treu Romero amb el peu esquerre. Pilota cap al mig del camp. Juanlu. Enrere cap a Castellín. La controla al mig del cercle central Gudel. Gudel distribueix a l'esquerra. Més a l'esquerra per Oso. Oso fa un retall davant de Dolan. Frontal de l'àrea, prova el xut amb la dreta, a les mans molt tou, a les mans de Dimitrovic. Pilota per l'Espanyol sense cap mena de perill. El Sánchez Pizjuán, l'equip de Manolo, guanya 0-1.
0: Falsa calma, no? Podríem dir-ho així.
9: Calma tensa, diria jo.
4: Calma tensa. Sí, però està bé l'Espanyol i està molt malament el Sevilla. El Sevilla està molt nerviós. Jugar a casa et dona aquesta empenta inicial que ha tingut el Sevilla, però es nota claríssimament que els jugadors del Sevilla estan tenallats pels nervis.
0: En aquest tipus de partits, ser el primer que marca és mitja vida.
9: Juga el Sevilla en defensa. Castrín cap a Quique Salas. Més a l'esquerra per Oso. Ara la baixa Mopé, la vol fer jugada, el tapa Omar, Omar hi posa la cama, estira la cama, envia la pilota fora de banda, és out pel Sevilla. Mopé per Ejuque. Ejuque ara fa un canvi d'orientació a la dreta i troba Juanlu. És a la zona tres quarts, s'acosta a la frontal de l'àrea, carrega cama esquerra, toca el cap de Cabrera, corna. Toca el cap de Cabrera, corre pel Sevilla.
2: El primer de la segona.
9: I embogeix el Pizjuán, amb aquest corre que picarà Alexis. El pica en curt, Alexis. La pilota que torna al xilè. La centra, el segon pal, cop de cap, fora. El cop de cap de Quique Salas. Per sobre del travesser, servei de porteria per Dimitrovic.
0: Aquesta era perillosa,
6: Sí, sí.
0: Sí, la més clara després del gol anul·lat. Bé, alguna anada tenia el Sevilla, això és evident, però és important, Repeteixo que l'Espanyol no reculi. Queden una mica més de 20 minuts més l'afegit. L'Espanyol ha d'intentar, com ha gestionat els minuts immediatament després del 0-1.
9: Serveix Dimitrovic, cam esquerra, puntada llarga. Toca el cap de qui? Piquel. Piquel amb el cap, la pentinata va directament fora de banda. Juanlu cap a sol i torna la pilota al lateral dret del Sevilla, enrere cap a Castrín, Odisseas, pressiona Roberto, que se n'ha fet un far de córrer i de treballar. Pilota llarga del Sevilla cap al cap de l'Espanyol. Tot l'avantatge és per Omar, que davant de Juque envia la pilota fora de banda amb el cap. Servirà de banda Oso al mig del camp, banda esquerra del Sevilla. Ja la zona a tres quarts pràcticament. Oso cap a So busca, ara no ha fet un bon control. Mopé la recupera l'Espanyol, que surt a la contra. A veure Terrats, ha perdut la pilota Terrats. La torna a tenir el Sevilla, però Quique Salas li ha pispat molt bé. Molt bé Expósito, li ha pispat la pilota Quique Salas, però no ha pogut progressar Expósito perquè ha acabat rebent falta del mateix Quique Salas. La pilota, però, la tindrà l'Espanyol.
0: Per cert, ara de seguida sentireu senyals horaris de les 6 de la tarda. Aquesta hora han de començar dos partits de la Lliga CB de bàsquet amb presència catalana. Comença la jornada, jornada 30. Falten 5 jornades perquè s'acabi la fase regular. I el Barça, Xevi Soler, Palau Blaugrana, què tal? Bona tarda.
12: Molt bé, bona tarda.
0: Encara pot ser fins i tot segon. Avui ha de guanyar el seu partit i recordem, és a tocar de València i Ducamp, que són segon i tercer respectivament.
12: Una victòria només dels dos, tenint en compte que València més està immers en aquest playoff de l'Euroliga. El Barça juga avui contra el Burgos amb moltes baixes. No hi és Claiborne, no hi és Satoransky, no hi és Vesely, no hi és la Provítola. A punt de començar el partit contra el Burgos, que és un equip que lluita per evitar el descens.
0: I Marc Andrés és a punt de començar el partit del Girona. Bàsquet Girona a la pista d'Ucamp. El Girona que busca, recordem, posició europea. Els 11 primers, en principi, van a Europa i està jugant amb aquestes places al Bàsquet Girona.
13: Sí, els 11 primers solen anar a Europa.
0: Ara tenim el micro.
13: Els 11 primers solen anar a Europa, com deies, i ara el Girona és desè. Potser inclús ara mateix té el playoff a 3 victòries, queden 5 partits, complicat, però bé, una victòria avui a la pista del Múrcia faria molt.
9: Compte Tangana Sevilla, Tangana Sevilla, després d'una falta de so a Dolan, s'enganxen els jugadors dels dos equips. Dolan, estan tots molt nerviosos,
2: molt
9: nerviosos, emocions a flor de pell. Dolan ha anat a buscar so, interpretant que la falta que li havia fet era dura.
2: Droga per Dolan.
8: Crec que aixeca una mica la cama després de caure a terra.
9: Ah, que
2: i droga per Vargas.
9: Doncs, i groga també per so. Sí, el Sevilla...
8: Sí, és a dir, la groga per Dolan per la falta, diria, i a la Carla ja ens ho dirà després, i so per tornar-se.
6: No, és a dir, sí, però com a l'inrevés, la de Dolan, que de fet es perd el proper partit, com ens ensenyen aquí en el grafisme, és com per la reacció que ha tingut cap al contrari.
8: No és per aixecar la cama un cop era a terra i li havien xiular la falta?
6: Jo crec que és més com per la reacció, després sí que és la rep per la falta que fa, que sí que és de groga.
4: I Vargas, perquè va cap a Dolan, l'agafa i
6: correcte, i Vargas per la posterior empenta.
2: Em sembla que Ramon Terrats no podrà continuar. Edu Expósito està nerviosíssim, està tothom molt nerviós. Edu Expósito no para de fer de dirigir-se a la banqueta, de dirigir-se als seus companys, de dirigir-se a l'àrbitre.
9: I ara la gent crida molt perquè hi ha un altre jugador de l'Espanyol a terra. Primer Terrats, ara Romero. L'àrbitre va fent el senyal de que aturo el temps, no patiu, que quan arribem al 45 ja afegiré tots aquests minuts.
2: Ara entrarà
9: Salinas
2: i marxarà
9: Romero.
2: I entrarà Jofre i marxarà Terrats. I per part del Sevilla entrarà Acor Adams, que és el màxim golejador de l'equip sevillà, amb 8 gols.
0: A veure, dos canvis, a l'Espanyol, Marc.
4: Sí, sorprèn una mica el de Romero, però sí, és veritat que en atac avui no ha brillat i que potser pensa que Salinas, des d'un punt de vista de perfil defensiu, li pot segellar millor aquesta banda. I el de Jofre per Terrats també és una qüestió física i per poder sortir el contraatac amb un jugador més ràpid.
8: Bé, doncs arriba que Romero veritat, no ha ensenyat cap problema físic, no? No se l'ha vist,
2: no? S'ha quedat estès a terra ara quan hi havia tant de guirigall, de que l'àrbitre deia el temps mort. No sé si és que tenia rampes, que si tenia molèsties, que estava cansat.
0: Si no, és molt estrany.
8: Exacte.
0: Bé, doncs arriba l'hora de la veritat, Un quart d'hora pel final. Ballar, com ho veus? 0-1.
7: Tenim el millor escenari possible, però realment els nervis van amb augment. És difícil de controlar després de tants partits sense guanyar i sobretot aquesta llum d'aquests 3 punts que no sé si ens podrien donar la salvació.
0: Bé, ha dit Manolo que amb la victòria avui matemàtic no serà, però gairebé virtual. Ell hi confiava, el 42. Però això s'ha d'acabar de reblar. Per cert, ha començat segona part Champions, semifinals a Coimbra. Barça-Benfica, empat a 1, Macià.
10: I un altre hàndicap pel Barça, una altra inferioritat numèrica. El Barça la defensant-se amb tot, el Benfica atacant per buscar el 2-1. Pau Bargalló a punt de rematar, però fa un misto. El Barça ha resistit la primera inferioritat, està resistint la segona, minut 4 de la segona part, Benfica 1, Barça 1.
0: Palau Blaugrana, Lliga CB, ha començat el Barça-Burgos, Xevi.
12: Fa un minut, primer avantatge del Barça, Barça 4, Burgos 2.
0: I també ha començat el Múrcia, l'Ucamp, Girona.
13: Amb uns minuts de retard, però sí, perquè només portem 20 segons, de moment 0-0.
5: I dos tancaments a la Lliga Sobal d'handbol, Guadalajara 24, Barça 38, i a la Lliga Femenina de Futbol Sala, Móstoles 3, Penyesplugues 4, el Penyesplugues es manté en vida per salvar la categoria, i en les Corts Ubae es pot salvar demà jugant contra el Melilla.
9: Compte que ataca el Sevilla, és jugada de Gudel, frontal de l'àrea, prova el xot, fora, servei de porteria, i ja... moltes protestes, hi ha un altre jugador, dos jugadors de l'Espanyol que es deixen anar a terra. Jo crec que un d'ells és Piqué.
4: I Omar.
9: i l'altre és... No, Expósito és un d'ells.
4: A mi m'ha semblat Omar.
6: I Omar, sí, tens raó.
5: És Omar.
8: Jo ara sí que faria entrar Quique García per Roberto, perquè Roberto el veig fos, eh? I ara un jugador amb l'experiència de Quique García, que et pot baixar alguna pilota a terra, tenint en compte que tot el partit l'Espanyol ha jugat en pilotada cap amunt i llarg. Sí. Jo exauriria el cinquè canvi amb Quique García.
6: I et diré més, Quique García ha marcat 4 gols en els últims 5 partits que ha jugat contra el Sevilla.
8: Doncs mira,
6: caram.
8: I sobre el que dèieu que abans Manolo González, matemàticament no, però seria molt important, només que serien 5 punts amb el Sevilla, sí, més sí. 6 si tenien en compte que li guanyaria el gol a Berash, perquè li hauria guanyat els dos partits.
5: Per cert, imatge de Romero a la banqueta amb gel a l'isquio. Per tant, sí que l'han canviat per problemes físics.
8: És que ja estranyava perquè Romero no el canvia si no és per alguna
6: sabia
8: causa de força major.
6: Sabia que terra... no es tocava res en concret, però...
9: De serveix llarg, Dimitrovic.
6: Que, Sergi, havia tocat la pilota
5: a la
6: càmera,
9: sí,
6: no?
9: Sí.
6: Se l'ha tornat a repetir.
9: El cable de la càmera, per entendre'ns.
4: Fantàstic, ho he fet expressament per perdre
5: quina
4: temps.
5: Quina punteria, eh?
4: Sí, ho he fet expressament per perdre temps.
9: Ara hi ha una falta de Roberto Castrín. Quan Castrín volia enviar una pilota llarga cap al mig del camp... Serveix ràpidament al Sevilla, que és un sac de nervis.
5: Com el Ballar, que és un sac de nervis, sí, també.
8: És horrorós, això de ser perico, de veritat.
6: Ara ho has dit.
9: Aquesta és la nostra vida, Dani.
8: Sí, per un atac de cor no morirem, perquè el realment el tenim fort.
5: També hi ha nervis, Sergi, amb els aficionats que tens al voltant. Es van colant pel teu micròfon, bé, renecs i...
6: És per un micròfon d'ambient que ha posat el Josep Forns, que ho capta tot.
5: Sí, home.
8: Els micròfons del forn són inescrutables.
6: Ens arriba nítid. I mira que l'ha canviat de lloc perquè era pitjor. És a dir, l'aficionat que tenia abans a prop del micròfon encara era més cridant.
9: Compte, que ataca el Sevilla. Banda dreta, Alexis Sánchez vol buscar la profunditat. Volia filtrar una pilota per Juanlu. Massa llarga, es perd per línia de fons. Porteria per l'Espanyol.
8: Marc, no volia dir que tant el camp del Sevilla com el del Betis, a més, no tenim cabina. Amb la qual cosa tenim els aficionats a tocar. Sí. I...
6: Així ho veus més intensament.
8: Marc, no creus que hauríem substituir a Roberto? Que el veig fos.
4: Sí, és el que deia l'Audal. Segurament directament per Quique. Perquè és això, a més ara et per córrer ja tens a Jofre, però segueixes necessitant algú que et baixi aquestes pilotes llargues i que et lluiti contra els centrals.
8: Doncs no entenc per què no fa el canvi, Manolo.
4: No ho sé, no
8: perquè
4: està
8: preparat. Ho estem veient ara, tots, eh? Ho estem veient tots.
9: Sí. La juga el Sevilla, Castrín, camp propi. La trepitja davant de Roberto. Combina amb Sol la cedeix a Gudel. Cercle central, l'obra per Oso. A la banda esquerra té camp per córrer Oso. Avança amb la pilota als peus, enrere cap a Ijuque. El tapa Omar. Ijuque, Gudel, prova el xut des de lluny a les mans de Dimitrovic. A les mans del porter de l'Espanyol, el xut del Servi del Sevilla.
6: Vaja, ara estigues tranquil que ara surt Quique.
8: No, però és que possiblement no hagi de ser Quique, potser hauria de ser Pere Milla.
4: No, jo crec que Quique, Dani.
8: Sí?
4: Sí,
8: per descarregar pilotes tal com està jugant l'equip.
4: Sí, segueixes necessitant aquest jugador que et lluiti contra els centrals i que d'esquena et permeti respirar una mica, que aguanti la pilota, que se la quedi, que provoqui faltes. Per córrer temps a Jofre ara, que està fresc i també pot ajudar la banda.
8: Mira, només em dona tranquil·litat que després del gol anul·lat d'Alexis Sánchez, crec que avui la Mare de Déu ha vingut a ajudar-nos.
5: Queden encara 10 minuts, eh? I entenc els nervis aquí a Can Sevilla, perquè repassant estadístiques, clar, el Sevilla no baixa segona des de la temporada 99-2000.
8: Que va ser
5: molts anys. Ja.
8: És... Van fitxar Camacho per intentar pujar de segona a primera.
5: Això mateix, altra
8: vegada.
5: Això que anava
8: a dir, sí. Sí, sí.
9: Ijuque cap a Oso, zona 3 quarts, perfilat a la banda esquerra. Ijuque novament, el tapa Expósito, vol filtrar, res, s'equivoca, passada defectuosa, la treu Omar cap a Dolan. Dolan està molt sol, haurà d'aturar-se o fer jugada individual davant de Gudel. S'ha d'aturar, atura't Dolan. Dolan l'acaba perdent perquè no s'ha volgut aturar, no ha volgut jugar enrere, i ara aquí es torna desplegant ataques del Sevilla, però es replega bé l'Espanyol.
6: Farà dos canvis l'Espanyol. Entrarà Pol Lozano i també ho farà Quique García.
9: Castrín, banda dreta, mig del camp del Sevilla. Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea. Encara Castrín! El gol del Sevilla. No m'ho puc creure. Castrín, que s'ha incorporat des d'avui.
4: Perquè Roberto no pot, és que no el podia seguir.
9: Ha entrat sol a l'àrea, ningú el tapava, ningú l'obstaculitzava, l'han deixat fer el que ha volgut. Ha entrat, ha agafat posició de xut i ha xutat creuat. Potser Dimitrovic hi podria haver fet alguna cosa més. Empata el Sevilla a les acaballes. Quina llàstima aquesta acció, mal defensada de l'Espanyol. Marca Castrín el gol de l'empat.
2: Els jugadors de l'Espanyol estan fosos, la veritat. Respiren, s'ho miren, s'ho remiren, parlen entre ells. Però vaja.
13: Bé, doncs Castrín ho ha fet tot i Castrín fa el gol. Com deia el Marmaiola, és que Roberto no el segueix, el segueix amb la mirada i es veu molt clarament com intenta fer l'esforç, però està fos. Després és veritat que està un punt tou també Cabrera.
4: Salinas.
13: Perdó, Salinas. I jo crec que es veu molt fàcil.
4: Sí.
8: I Dimitrovic tampoc està molt fi.
4: Dimitrovic tampoc està fi.
8: És increïble perquè és una jugada que tu t'esperaràs un gol de moltes maneres, menys aquesta. Un central t'entri fins a dins l'àrea, però és tot, és el, com ha dit el Marc, el Roberto ja no pot dir fava, que Salinas no està prou contundent, posant el cos, i Dimitrovic no està encertat en el xut, sí, perquè tampoc és un xut superpotent.
4: De fet, el gol l'heu anticipat, ara hi ha el canvi, sí, entra aquí sí, per Roberto i també Pol Lozano.
2: Correcte.
4: Però aquest gol l'heu anticipat, tant tu, Eudald, com en Dani. Heu dit, està fos, i s'ha vist clarament que no l'ha pogut perseguir. Li ha fet un canvi de ritme i gairebé no ha pogut arrencar. Aquest canvi arriba uns minuts tard, perquè si el fas abans, quan veus que ja no pot dir ni fava, qui que et persegueix, aquest jugador, Castrín, que és el central del Sevilla? Després és veritat que tu has d'ajustar, és a dir, algú ha d'ajudar Roberto. No pot ser que si se'n va Castrín, tots els altres estiguin enfonsats dins l'àrea i algú que ha de saltar per barrar-li el pas. Salinas s'equivoca, es queda plantat i li ofereix una sortida fàcil cap a fora, quan a més és d'atac Castrín i te la pot creuar, i Dimitrovic massa tendre.
8: És que li estan donant vida al Sevilla del no re. Del no re.
13: Confirmem els canvis, Sònia?
2: Ha entrat Pol Lozano per Edu Expósito i ha entrat Quique per Roberto.
13: Ara mateix l'Espanyol seria, com a l'inici de la jornada, a 3 del descens, que qui marcaria ara mateix seria l'Alavés. L'Alavés ara en descens, 37 punts, el Sevilla en surt 38.
9: Compte ara que hi ha unes mans de Pol Lozano, el pilota pel Sevilla, i compta amb aquests minuts finals, perquè em fan més poc una pedregada, perquè ara el Sevilla se n'anirà a l'atac, ara el partit ha canviat
8: i els nervis s'han passat de bàndol.
9: Exacte, Udal, exacte. Compte la centrada des de la banda esquerra, Dosso la recollirà justament a la punta dreta, Juanlu fa un retall davant de Jofre, la posa, la treu aquí Cabrera, li cau a Ijuque, frontal de l'àrea, prova xut, rebota a l'esquena o a les cames de Pol Lozano. Ara això serà un tac i gol del Sevilla. Queden 6 més el temps afegit, però el temps afegit serà llarg, serà llarg, no contemplo menys de 7 o 8 minuts, ja veureu.
2: Sí, ja sí, veureu. Ha de ser llarg per als canvis, els gols,
9: sí, sí,
2: la tangana.
9: Sevilla atacarà per la banda dreta, la rep Juanlu, el tapa Jofre, Juanlu connecta la frontal, ha perdut la pilota Mupé, la té l'Espanyol, que ha de sortir ara a la contra. Vinga, a veure si es pot desplegar ràpid. Pol Lozano obre a l'esquerra per Jofre. Jofre fa una autopassada, és bona, anirà a buscar-la Salinas. Salinas, banda esquerra, vol tornar a connectar amb Jofre, ho aconsegueix, lateral de l'àrea. Jofre es vol fer un barret davant de Castrín, la treu la defensa del Sevilla. Ara hi ha falta, falta de Pol Lozano quan sortia jugant al Sevilla. 85 de partit, Sevilla 1, Espanyol 1. Ara apreta, pressiona molt el Pizjuán, la permanència flor de pell, la permanència, vaja, el límit de les emocions. El Pizjuán a Sevilla, entre l'equip de Luis García i l'equip de Manolo González. Quina llàstima que l'Espanyol s'hagi deixat escapar, s'hagi deixat prendre aquest avantatge en el marcador. Ara hi ha un orsai del Sevilla, serà pilota per l'Espanyol. Com a mínim no perdre el partit, com a mínim rascar un empat.
2: Edu Expósito es va aixecant de la banqueta per donar instruccions als seus companys. Amb quina passió i amb quina tensió que està vivint aquest partit avui Edu Expósito.
9: Se posarà la pilota en joc Calero. S'ho pren amb calma, pilota llarga a la punta d'atac, no arriba a poder-la despenjar Quique García, la pilota per Odisseas. Odisseas que la cedeix. Ancur. Juanlu. So, pilota en profunditat. Cap a ningú. Tota l'avantatge és per Cabrera. Cabrera. Cap aquí, que aquí que li han fet falta.
0: I novetats a Coimbra, semifinals de la Champions d'hoquei patins.
10: Acaba de marcar el Barça a 17 minuts pel final, al minut 8 de la segona part. Una passada que ha rematat, diria que Marc Grau, ara us ho confirmaré, una assistència de Ferran Font, i el Barça torna a fer saltar la banca. Coimbra s'havia avançat a la primera part, ha empatat el Benfica abans, evidentment, d'acabar la primera part, però en aquesta segona, el remat final que diria que...
0: Dorsal 24.
10: El dorsal 24, doncs la passada ha sigut del Ferran Font, com et deia, però no sé si ha sigut ell qui ha acabat rematant, eh? Ara t'ho confirmaré.
0: Marc Grau.
10: Marc Grau, que sí?
0: Ah, Marc Grau.
10: Doncs Marc Grau.
0: Marc Grau.
10: Ha marcat el Barça 1-2, té 17 minuts.
0: La sensació és que això es decidirà per detalls. A Coimbra, 2-1 guanya el Barça, ara mateix seria finalista. Fa 8 anys que no arriba a la final. I també per detalls es pot resoldre el partit. Sevilla 1, Espanyol 1.
9: Surt jugant Salinas des del darrere, envia una puntada que talla... talla a la banda dreta, Juanlu, és banda per l'Espanyol, davant de la banqueta de Manolo González,
2: que dona instruccions a Omar i li diu que no se'n vagi tant cap allà.
10: El tercer Barça a la Champions, el Barça acaba de fer amb 22 segons Ferran Font, l'1-3, ha agafat completament desprevingut el Benfica amb un xut duríssim creuat de 12 metres, bat el porter portuguès i el Barça posa la directa a la final de la Champions, 16 minuts encara pel final, xut duríssim a mig alçada per tot l'escaire, de fet gol golaç del Barça, 1-3.
0: Quan queda pel final a Pizjuán?
9: Són 2 minuts per arribar al 90. El Sevilla tindrà una falta per filar del mig al camp a la banda dreta. La posarà Oso. Davant d'Oso, Jofre. La línia defensiva de l'Espanyol a la frontal de l'àrea gran. 2 minuts més al temps afegit. L'Espanyol ha de resistir com sigui i sumar un punt avui al Pizjuán. Pilota que posa a l'interior de l'àrea, Oso amb la cama esquerra frontal de l'àrea. La refusa amb el cap Calero. Surt la pilota de banda, és alt pel Sevilla, a prop de la divisòria, ara la banda esquerra. I va Juque, que la deixa perquè faci el servei Oso. Oso enrere per Quique Salas. Quique Salas, camp propi del Sevilla. Combina, cedeix en curt per So. So enrere, cap a Castrín. Castrín per Salas, que ara envia una puntada llarga cap a la banda esquerra, a veure si la pot despenjar. Cor Adams, la toca amb el cap a Calero. Urco, Piquel, a veure si la pot guanyar Piquel al mig del camp. No, pilota tota, l'avantatge és pel Sevilla. Enrere cap a Odisseas. Odisseas no vol complicar-se la vida davant de la pressió de Dolan i envia un desplaçament llarg. Hi ha falta, no, mans d'Alexis. Alexis, que volia descarregar una pilota d'esquena, tocant la pilota amb el braç. És pilota per l'Espanyol.
2: Sí, el que no s'hi acaben les piles és de Dolan, eh?
4: Dolan està fent molt bon partit, també en la lluita, sí, sense pilota, exacte, a banda que ha fet el gol. Però l'Espanyol està fora mentalment des que ha encaixat el de Castrín. Salines malament, però és que és curiós perquè amb Eudald Serra o Dani Ballart a la banqueta no ens l'haguessin fet aquest gol, eh?
14: Ho han vist clar,
4: és que és així, és que és així.
14: Millor, com en parlo per mi, eh? El Ballart és entrenador, jo no, millor que no hi hagués estat jo, la banqueta. Sí, sí.
4: No, però és curiós perquè vosaltres heu vist clarament aquesta situació, que estava cansat, i ha tardat massa a fer el canvi, s'equivoca perquè tarda massa a fer el canvi.
14: Hi ha una jugada en atac que ja no pot dir fava,
4: exacte,
14: i allà
4: exacte.
14: Ja veus que no pot, dius, si no pot en atac ja no podrà defensivament retornar.
4: Després és veritat que els companys això també ho han de veure i està més a prop per l'ajuda i no ho han fet, eh?
14: Sí, perquè Salinas no està bé, eh? Tampoc.
4: Salinas no està bé, no. Els migcampistes estan
14: massa enfocats. Salinas.
4: Els migcampistes estan dins l'àrea, no pots estar dins l'àrea i deixar el punt de sol per fer la pressió si el central condueix.
0: 7 minuts de patiment o d'esperança, Ballar?
3: 7 minuts? De dues sí. Coses, les dues coses.
0: Hi ha hagut, per tant...
2: Sí.
0: Però sí, tant, cert. El gol anul·lat, sí, però els canvis...
2: Gol anul·lat, canvis, dos gols, un per cada equip, els canvis, la tangana...
9: Groc ara per Omar, sí, jo ja ho he vist que... Dic que quan l'àrbitre anava fent-se tants senyals amb el crono...
2: Sí. La sisena targeta del partit, la tercera que veu un jugador de l'Espanyol.
9: Compte que la rep a la frontal, el gol del Sevilla. No m'ho puc creure. A Cor Adams, ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut que s'ha colat pel pal esquerre de Dimitrovic, embogeix el Pizjuán. Drama, drama sideral per l'Espanyol, que veu com en el temps afegit li fa el segon al Sevilla en una pilota llarga que ha despenjat Alexis. Li ha caigut morta a l'interior de la mitja lluna. A Cor Adams badava la defensa, pilota al fons de la xarxa després d'un bon xut de Cor Adams. Fa el segon al Sevilla, el que no volíem, el que no volíem. L'Espanyol rep el segon al descompte. Sevilla 2, Espanyol 1.
2: Els jugadors de l'Espanyol estan parlant amb el quart àrbitre, li reclamen alguna cosa. Ara és el quart àrbitre que els diu que se'n vagin cap a dins de la seva...
4: I reclamen falta sobre Cabrera.
0: Sí, sí, reclamen que Cor Adams desplaça amb el colze a Cabrera i el fa caure a terra, però a mi no m'ho sembla.
5: No n'hi ha prou. No,
4: exacte.
6: Sí, realment no és suficient, no és suficient per ser falta, i Cabrera intenta buscar la falta, jo crec.
4: Aquí és un 2-2 amb una pilota llarga, és que és un gol primitiu gairebé. Pilota llarga cap als dos puntes, Alexis que la lluita, i a Cor Adams. Alexis s'imposa a Calero i a Cor Adams s'imposa a Cabrera. Et guanyen els dos duels, te l'ajusta bé el nigerià cap a dins i et quedes amb la mel als llavis.
0: Bé, ara mateix l'Espanyol amb 39 punts seria a 2 del descens, i de fet el Sevilla el superaria la classificació. El Sevilla ara mateix en 40 és 12.
9: Doncs ara l'Espanyol, que juga una pilota llarga, Piquel vol descarregar-la, la torna a tenir el Sevilla a la banda dreta. Cor Adams la descarrega per Alexis, Alexis la torna a Cor, se'n va fora de banda, és banda per l'Espanyol.
0: Tenim per cert Lliga CB de bàsquet, Xevi Soler, final del primer quart.
12: Molt còmode pel Barça, que va pràcticament doble en el marcador. Barça 29, Burgos 15.
0: Encara un minut i mig, perquè s'ha acabat el primer quart a Múrcia, on juga el Girona.
13: I competint molt bé l'equip de Moncho Fernández. Recordem, està visitant el tercer classificat. De moment, 17-14, perd l'equip gironí.
0: Macià, quan queda pel final a Coimbra?
10: Per ser a la final, 14 minuts pel final. El Barça guanya a la pista B a Portugal, a Coimbra, davant del Benfica, 1-3.
0: Per cert, a segona divisió, s'acaba el partit de l'Almeria de Rubi, empat a 0, camp del Burgos, pas enrere, perquè ahir va guanyar el Deportivo, no ho fan ells, i per tant ara mateix perden la plaça de sens directe. Ara mateix l'Almeria de Rubi és tercer. Però bé, l'Espanyol té temps encara per intentar almenys l'empat, Sergi.
9: Sí, li queden 3 minuts, som al 94, perd 2-1.
5: Aniran al 98, amb el gol en temps afegit.
9: També és veritat, sí. Doncs mira, un minut més. A la desesperada, l'Espanyol ha d'anar com sigui a buscar el gol de l'empat. Pilota llarga d'Odisseas, salta Imperial Cabrera al mig del camp, la toca amb el cap, la buscava Dolan, s'ha fet mal Gudel, l'àrbitre no atura el joc, ara la pilota marxa per la banda, servirà l'Espanyol cap a Calero, Gudel estès a terra.
2: Protesta el públic perquè l'àrbitre se n'adoni, ara l'àrbitre atura el joc i s'apropa a Gudel per veure què és el que té.
9: Atura fa el senyal amb el rellotge, atura el temps.
2: Té una rampa. Té una rampa a Gudel. Surten ara les assistències.
0: El partit no que estem manera. Veient, ja l'hem vist unes quantes vegades aquesta temporada, eh?
5: La segona volta,
0: remuntades,
5: n'hem vist unes quantes. Mallorca... Incapaç l'Espanyol de poder aguantar un resultat a favor.
2: Edu Expósito, ja sé que estic insistint molt, però és que ara està dins del terreny de joc intentant animar els seus companys. Aixeca els braços, els esperona. És que està, però molt endins del terreny de joc. No sé si les càmeres us l'ensenyen.
5: No.
2: Però vaja, està molt actiu i no para de donar instruccions als seus companys. Surt de la banqueta, entra al terreny de joc, torna a entrar a la banqueta, torna a aixecar-se.
0: El camp, ara està recordant, el camp de l'Elx també es va empatar, es va avançar l'Espanyol i li va acabar remuntant el partit.
5: El camp del Mallorca també, contra el Celta a casa també, amb el València va empatar dues vegades i va arribar el gol de penalti. I gols al temps afegit o la recta final,
0: sí, sí.
5: El del Rayo, el del València, els que vulgueu, és tot, la tònica del tot a la segona volta.
10: Gol a la recta final, encara no, però pràcticament del Benfica a Barça, acaba de marcar el Benfica de penal, João Rodríguez, l'ex del Barça, un penal clar. Els àrbitres han mirat a l'Insta Replay i ha batut a Sergi Fernández per baix. Molta emoció, 2-3, encara 14 minuts pel final.
0: Quan queda Sevilla?
9: Doncs en queden, mira, 96, en quedaran un parell. si anem fins al 98, un parell, a veure si l'Espanyol és capaç de tenir-ne alguna, encara que sigui una, i la pot aprofitar. La pilota però la té el Sevilla. Juanlu envia una puntada a baixa del cel, la toca amb el cap Omar cap a la banda esquerra, anirà a buscar-la Ejuque. Ejuque que se'n va cap a la banda esquerra, vol fer jugada individual, s'atura enrere per Oso, surt a pressionar-lo Piquel, que recupera, vinga va Piquel, que té una autopista per davant, avança Piquel, Piquel busca l'eix a Pol Lozano, a la banda esquerra Quique, vinga va Quique, llàstima, és massa llarga, no arriba Quique, la pilota es perd per la banda,
2: quina llàstima,
9: era molt forta la passada de Pol Lozano, i Quique, que no té 20 anys, no arriba aquesta pilota. Som al 97. Servirà un out en zona defensiva al Sevilla, que ara s'ho pren amb calma. L'Espanyol, si no hi ha un miracle, acabarà perdent aquest partit. Servirà Juanlu de la banda dreta, des de la banda dreta. Zona defensiva llarga, la toca a córrer amb el cap. La recupera Salinas. Calero torna a posar una pilota a la zona de tres quarts. S'endú un cop al cap. Quique García, és banda per l'Espanyol, que potser encara en tindrà alguna.

0: segon corna. Puja Dimitrovic, puja Dimitrovic. Us imagineu que empatem amb un gol de Dimitrovic? Ara ja tant se val que marqui qui sigui, però que marqui l'Espanyol, si us plau, que marqui l'Espanyol. Posarà aquesta pilota des de la cantonada esquerra l'equip blanquiblau. És Pol Lozano. L'àrbitre posa pau perquè hi ha batussa a l'interior de l'àrea petita. Hi ha una groga que no sé ben bé, clar, hi ha 8 jugadors a l'interior de la petita i està ensenyant grogues a tort
1: i a dret. Però estan tots junts i és molt difícil saber qui li ensenya.
0: Sembla... Sí, sí. Bé, ara torna a haver-hi empentes a l'interior de la petita.
2: Calero és un.
3: Calero és un i el que ha marcat el gol, si no... El gol de Sevilla, Castrín.
0: A veure, Pol Lozano posa la pilota al primer pal, al xut de Salinas, després Calero. Compte que s'acaba el partit. L'àrbitre diu que no hi ha res. Calero ha caigut, l'han pogut estirar i podria haver un possible penal, però l'àrbitre diu que no hi ha res. L'àrbitre diu que no hi ha res. Haureu de veure la repetició perquè Calero, tal com ha caigut, m'ha donat la sensació que algú l'estirava per darrere, però...
4: Si no hi ha contacte baix no xiularan res.
2: Però
4: no,
2: perdoneu, no s'havia de jugar un minut més?
0: Sí.
2: O ja s'ha jugat?
3: No, bé, ja
0: estem al 100 ara.
2: S'ha jugat,
0: sí,
2: val,
0: sí,
2: val.
0: Sí, sí, estem ara a punt d'arribar al 100. S'han afegit 10 minuts.
4: No hi ha res.
0: No hi ha res, diu l'àrbitre, no hi ha res.
1: No hi ha res, Calero està estès a terra, demanen que entrin les assistències.
3: Fa misto.
0: Calero s'hauria d'aixecar perquè aquí no en traurem res ja. Aquí, Calero, no en traurem res. I no té res, Calero, no li hem
3: dit mal. No hi ha penal i la groga que ha vist es perd el proper partit.
0: Doncs canta el Pizjuán, que veu com li ha capgirat un resultat que l'Espanyol tenia a favor amb el gol de Dolan i en les acaballes del partit els dos gols del Sevilla que li donaran la victòria. Servirà de porteria Odisseas. I jo crec que quan serveixi el porter del Sevilla, l'àrbitre assenyalarà el final del partit, perquè som ja al minut 100 de partit, pràcticament 101. Ara posa la pilota, planta la pilota Odisseas a l'àrea petita, servirà llarg a l'Espanyol, que acabarà perdent. Pilota llarga cap a la banda esquerra, salta Acor, Salinas, i l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez Pizjuán. L'Espanyol ha tornat a perdre un partit que tenia guanyat. L'Espanyol ha tornat a perdre i gasta una nova vida i les vides s'acaben. L'Espanyol s'està embarrancant en un fangar de dimensions considerables. La sortida d'aquest embolic sideral cada cop és més estreta i la por i els nervis cada cop són més grans. Ja només queden 3 partits i l'Espanyol necessita una victòria que no arriba i ja són 18 partits sense guanyar. Si ens punxen, no ens treuen sang. Que pugin demà mateix a Montserrat, Marañón, Encono, Molinos, Tamudo, Lardín i els calzons si fa falta, perquè ja cal que invoquem tots els sants per sortir d'aquest forat negre que fa gairebé 5 mesos que dura. Un forat negre que ens acompanyarà, crec, fins al final de temporada. Avui tampoc, avui l'Espanyol ha tornat a perdre. Derrota molt dolorosa al Sánchez Pizjuán. Cau l'equip de Manolo i ja només ens queden 3 vides, 3 partits per arribar a final de temporada. Sevilla 2, Espanyol 1, Sònia.
1: Hi ha hagut molta tensió sobre el terreny de joc. Quique García i Piquel s'han encarat amb alguns jugadors del Sevilla. Els seus companys els han hagut d'anar a separar. Al final la cosa ha quedat en un no res. Els jugadors de l'Espanyol ara s'han apropat fins a la zona on hi ha els prop de 50 seguidors blanquiblaus que han viatjat fins a Sevilla per donar-los les gràcies, però la veritat és que estan derrotats, que estan tristos, que estan esgotats, que estan capcots i que marxen lentament cap al túnel de vestidors.
2: L'Espanyol, a falta de només 3 partits, és a 2 punts del descens. Espanyol 13, 39 punts. El València 14, té 39.

0: juga el seu partit, recordem-ho, demà a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club. Podria passar l'Espanyol. L'Elx 15-39, Mallorca 16-38. El Mallorca juga demà a casa contra el Villarreal. El Mallorca podria superar l'Espanyol. Girona 17, marcant permanència 38, juga dilluns a Vallecas, podria superar l'Espanyol. Descens per a l'Aves 37, que avui ha empatat al camp de l'Elx. Penúltim el Llevant, 36, ahir va guanyar el seu partit. Últim l'Oviedo amb 28, que demà juga a casa contra el Getafe, a dos punts del descens. Què li queda a l'Espanyol? Doncs dimecres que ve la següent final, Espanyol Atlètic Club, dimecres a les 7. Osasuna Espanyol, dos partits la setmana que ve, diumenge que ve, 7 de la tarda. I última jornada, sembla una broma del destí, Espanyol Reial Societat, 20 anys després d'aquell partit en què l'Espanyol se salva en gol de Ferran Coromines. Tornarà a haver-hi una última jornada amb un Espanyol Reial Societat. No sé si aquell dia l'Espanyol estarà salvat o tornarà a haver d'apel·lar a l'èpica. Marc Maiola, ho ha fet bé l'Espanyol fins que ha tornat a entrar la por i ha tornat a fer el partit que li hem vist tantes vegades a la segona volta.
1: Sí, perquè en l'última estona no ha sabut defensar bé, sobretot pel cansament de Roberto, que no ha pogut seguir.
0: Un segon, Marc, perquè podem sentir a Doxpósito a Movistar. Primera la reacció d'un jugador espanyol.
2: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente, porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan tres partidos, que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar. Pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan tres partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados.
3: ¿Tú reclamabais falta en el segundo gol de ellos?
2: Sí, bueno, para mí sí, pero bueno, tengo que verla otra vez. Para mí creo que es una falta, le choca y no deja jugarle el balón.
3: Te dejamos ya, pero la última pregunta. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Es algo psicológico, algo de cabeza? Porque os vemos jugar bien, rehaceros bien, poneros por delante y da la sensación de que el equipo no cree que al final se puede llevar la victoria después de tanto tiempo.
2: Bueno, hoy han sido dos errores muy claros. Estamos compitiendo muy bien. Yo creo que, lógicamente, el Sevilla va a llegar a nuestra portería porque mira cómo está el estadio al final. Pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1. Jugando a lo que queríamos, hoy no se nos podía escapar.
0: Edu Expósito, que diu que han donat, han regalat el gol, i que està molt clar, no pot ser que un central, Marc Maiola, ho hem comentat diverses vegades, entri fins la cuina.
1: Sí, exacte, perquè Roberto estava cansat, perquè no hi ha un ajust defensiu, els altres companys no estan connectats i no veuen que Roberto no arriba per pressionar Castrini, estan massa enfonsats, això és la por també. Aquí l'Espanyol sí que ha tingut por, perquè ha defensat massa aculat. Llavors, si Roberto no hi arriba, els migcampistes tampoc, perquè estan gairebé dins l'àrea. Salinas defensa malament, Dimitrovic mans de mantega, tot el que vulgueu, però sí que hi ha un aspecte mental que és bastant evident. L'Espanyol no juga bé, ja no jugarà bé en el que queda de la Lliga, però avui com a mínim està competint, s'avança i després concedeix, com deia Expósito, dos gols per errors. Després, en el segon, que marca Acor, hi ha dos duels que els davanters del Sevilla, Acor i Alexis, et guanyen contra els teus centrals a la frontal de l'àrea, que era una cosa que tu dominaves. Durant tota la temporada l'Espanyol havia sigut un equip ferm en aquests duels dins l'àrea. Doncs avui tampoc. Calero i Cabrera es deixen guanyar la partida i perds a Sevilla.
0: Molt bé, Marc. Sé que has de marxar a Sport 3. T'acomiado. Gràcies. Deixa'm els teus vots del Dani Harker.
1: Ara t'ho passo. Ens veiem
0: fantàstic.
1: Dimecres.
0: Fantàstic. Quedarem al Ballar amb l'Eudal Serra, amb el Sergi Andreu, amb la Sònia Olear. De seguida per escoltar també roda de premsa de Manolo González. L'Espanyol, per cert, que també veu com el l'abaràs particular amb Sevilla, que serà rival directe, queda empatat ara mateix amb un menys 13 per Sevilla, amb un menys 15 per l'Espanyol. Caldrà remar fins l'última hora. De seguida també la Berta Torrades, les notícies, però abans, novetats, com tenim semifinal de Champions a Coimbra.
4: Acaba de marcar el Barça, acaba de marcar Ignacio Alavar, desena falta del Benfica, i aquesta falta directa l'executa magistralment Alavar, buscant l'angle per encaixar-la perfectament a l'escaire esquerra. Golaç del Barça, que és pràcticament a 7 minuts pel final una gran manera d'encarar el camí cap a la final, 2-4.
0: Com anem de faltes, per cert, Macià, ara mateix?
4: El Barça està a 3, és a dir, si comet 3 faltes més, hi haurà una falta directa pel Benfica, exactament de la mateixa naturalesa que la que acaba de materialitzar el Barça, i bé, doncs ells acaben de fer la desena, en queden 5.
0: 2-4, guanya el Barça, 2 de marge, i queden, dius...
4: 7 minuts.
0: 7 minuts perquè s'acabi el partit i perquè el Barça torni a una final de la Champions, que recordem, insistim, fa 8 anys que no la juga una final de la Champions, 8 anys, i de fet l'últim cop que la va jugar la va guanyar ja fa 8 anys. De seguida el desenllaç del partit. Per cert, bàsquet, ACB, com tenim el partit del Palau, Xevi?
5: Sota control, ara és un més 18 a més en possessió pel Barça, sempre per endavant i amb marges prou amplis, 2-29 pel descans. Ara no anota la cistella Núñez, però el rebot és pel gegant Folk, que anota 5-49-29, més 20 pel Barça.
0: Què fa el bàsquet Girona a Múrcia, Marc?
6: Doncs està guanyant tot just ara. Geben anota un tir lliure, es posa per davant el bàsquet Girona, 25-26, falten 7 minuts pel descans, molt competidor el Girona avui a la pista del Múrcia.
0: I per cert, ja ha començat el següent partit de la jornada, perquè el de l'Espanyol ha començat amb retard, però ja s'ha encavalcat amb el partit del Metropolitano.
7: Atlètic de Madrid 0, Celta de Vigo 0, l'Atlètic de Madrid jugant amb un equip força titular, en aquest cas no juga Julián, ja sabeu que va doncs acabar tocat el partit contra l'Arsenal, la dupla atacant de l'Atlètic de Madrid és Sorot Griezmann, també jugant Lundman, Hanco, Pubill, per tant Simeone presenta un 11 ben titular.
0: Les notícies amb la Berta Torrades a partir de les 7. Ara pausa i de seguida sentim Manolo González.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
12: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
12: Salut.
8: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
13: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
14: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
15: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
13: Catalunya Ràdio és podcast.
8: Això és el Tot Gira.
16: Amb David López.
8: Tenim passió per l'esport. Tenim passió per la ràdio. El tercer temps.
0: Tercer temps a Marc, avui al Pizjuán, a la transmissió de l'Espanyol, amb aquesta derrota 2-1. Són ja 138 dies sense guanyar. 138 dies, des d'aquella victòria a Sant Mamés, 22 de desembre, 1-2, 18 jornades sense guanyar, i si no recordo malament, Sergi Andreu, ja a una jornada d'empatar la pitjor ratxa de la història del club.
17: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Són 19, oi?
17: Sí, sí, de la temporada 88-89.
0: Es va baixar aquella temporada.
17: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs, insisteixo, setmana que ve dos partits, Espanyol Atlètic Club, Osasuna Espanyol, dimecres, diumenge, i ja última jornada Espanyol Reial Societat. Ballar, no t'he sentit encara. Com està ara mateix les teves sensacions?
18: Doncs gestionant la idea que no se m'ha passat pel cap en tota la temporada, que ens anem a segona. Ja ho dic ara, i de veritat que espero equivocar-me, però ens anem a segona. L'Espanyol és el pitjor equip en les últimes 10 jornades de tota primera divisió. No juguem absolutament a res. I quan tenim cops de sort, com per exemple el camp del Rayo, que tenim un penal a falta de pocs minuts per acabar el partit, la rem, avui ens posem per davant i ens fan dos gols de riure, i per mi ens fan dos gols perquè la gestió de l'entrenador envers els canvis està molt mal feta. I ens anem a segona. I no hi ha més.
0: Eudald,
16: sincerament no hi trobo explicació, no hi trobo explicació a tot el que li està passant a aquest equip i com ha pogut passar del blanc al negre sense passar per el gris pel mig. És a dir, és que no hi ha hagut terme mig, s'ha passat d'un extrem a l'altre, de ser un equip que vorejava les posicions de Champions al final de la primera volta a ara mateix vorejar el descens i de forma molt, molt perillosa. Com sempre, no hi ha un sol factor. Aquí s'han juntat molts factors. Que tot el que sortia de cara a la primera volta ara li surt creuen a la segona. Que va haver-hi una sèrie de partits on les decisions arbitrals no van acompanyar. I ja, últimament, i parlo dels 7 o últims 8 partits, ja s'hi ha afegit que l'equip no juga a res. I, a més, que els dies on es col·loca per davant en el marcador i pot trencar aquesta ratxa, no ho sap gestionar en els minuts finals, bé sigui per culpa dels jugadors, perquè no tenen encert, com el dia del camp del Rayo, que fallen un penal, o bé com avui, que segurament doncs, l'últim canvi, jo crec més sobretot el de Roberto, per Quique García ha estat clau en el gol de l'empat del Sevilla, que tu et pots esperar que t'arribi un gol, però no del jugador que t'ha arribat i de la manera que t'ha arribat, no? I tot és un cúmul de circumstàncies, i quan la pilota, la bola es fa gran, doncs pràcticament et cau al damunt i ni te n'adones, no? I ara mateix, doncs l'Espanyol necessita, com sigui, guanyar un partit dels tres que li queden com a mínim, i si pot ser fins i tot puntuant un altre. Però el problema més gran, ja ho he dit altres jornades, no és aquest. El problema més gran és que l'Espanyol fa 18 partits que no guanya. No que no pugui guanyar, és que com guanyarà un equip que fa 18 jornades que no guanya? Aquest és el principal problema que té aquest equip i que, si repassem els partits de la segona volta, se li han escapat punts als últims minuts, al camp de l'Elx, a casa contra el Celta, contra el Mallorca, contra el València, avui contra el Sevilla, al camp del Rayo. És que són 6-7 partits on l'Espanyol perfectament podia haver puntuat i se li ha escapat o bé per errades o bé per decisions arbitrals altres vegades.
19: Hem obert una enquesta, per cert, ja que la situació és prou greu, l'Espanyol és que fa por de veure-ho a la classificació, a només 2 punts del descens, amb 39 punts, a només 2 punts del descens. Ara 13, però esclar, és que el pot passar, demà el podria passar el València, el Mallorca i dilluns el podria passar el Girona. És a dir, podria caure fins la 16a posició l'Espanyol. Us demanem qui creieu que és el màxim responsable de la situació actual de l'Espanyol.
7: Sí, enquesta oberta al nostre perfil de X, @totgira, donem 4 opcions, Manolo González, els jugadors, la direcció esportiva o la propietat, i guanya en majoria absolutíssima Manolo González amb el 64,5% dels vots, la propietat i els jugadors ronden un 13%, i la direcció esportiva és la que se'n surt més indemne amb un 9% restant.
19: Sonia Olear, suposo que ja a la zona de vestidors, a la sala de premsa del Pizjuán, encara no apareix Manolo, eh?
20: No, encara no.
19: Bé, doncs la setmana passada va ser la primera vegada que el Ballar ho va dir, que va dir que si fos per ell, destituiria Manolo. Segueixes pensant el mateix? Creus que amb 3 jornades que resten ara serviria d'alguna cosa canviar l'entrenador?
18: Pitjor no podem anar, així que s'ha de buscar algun revulsiu.
19: Algú hi està d'acord, Sergi Audal?
21: Jo no ho veig. No ho veig, però no per rebre, sinó que crec que en 3 partits és que no tens cap mena de garantia que els jugadors que estan bloquejats vindrà que un entrenador quan? Dilluns i jugues dimecres, i què aconseguirà aquest entrenador de dilluns a dimecres?
18: L'única garantia, ja que has anomenat aquesta paraula, és que l'Espanyol seguirà exactament igual com fins ara, jugant a res. I això és garantia de que no traurem punts, i el més normal és que vagis a segona.
16: El més fàcil, el revulsiu més fàcil és canviar l'entrenador, perquè evidentment els jugadors no, és un tòpic, però és així, no els pots canviar. Tampoc garanteixes que amb un entrenador nou l'equip canviï. Com a molt pot ser el tema mental, psicològic, de que els jugadors es motivin més perquè hi ha un entrenador nou i sembla que allò és foc nou, etc. És l'únic, i per això normalment es fan moltes vegades aquests canvis quan queden tan poques jornades. No perquè un entrenador arribi en 3 dies, canviï la manera de jugar i ara juguen fatal i d'aquí 3 dies juguen com Brasil de l'any 70, no? No, això és impossible. Això és impossible, i més amb la plantilla que té l'Espanyol. Jo quan dèieu això de culpables, a veure, és molt fàcil focalitzar. Jo crec que la culpa és de tots. Quan hi ha una situació així, la culpa és molt compartida. És a dir, és compartida per diverses qüestions. Una, l'entrenador és evident que quan has perdut 18 partits no ho està fent bé i tampoc està intentant capgirar, no és capaç de capgirar una situació adversa. Els jugadors en tenen molta part de culpa, perquè que jo sàpiga, el dia del camp del Rayo no va llançar el penal Manolo González, ni el va llançar el segon entrenador ni el preparador físic. Dic aquest dia, com altres dies que han fallat gols cantats o que han comès errades garrafals, com avui, que els hi ha suposat el gol de l'empat i el 2-1, no? La propietat, per no haver-se gastat ni un euro al mercat d'hivern, quan tots sabien que un o dos, tres reforços li feien falta, per bé que l'equip estava en molt bona posició, i la direcció esportiva, perquè veure... Sí, l'Espanyol té una plantilla una mica més completa que l'any passat, i ho hem dit, més completa sí, però no és millor aquesta plantilla. Aquesta plantilla segueix tenint moltes mancances. Per tant, aquí no és qüestió de centrar-ho en un, és qüestió de centrar-ho en tots. I l'Espanyol, en totes les lletres, des de la propietat fins a l'entrenador, passant pels jugadors i la direcció esportiva, són culpables de que ara mateix estiguin així.
19: Ara seguim, i esperant que aparegui Manolo González a la sala de premsa del Pizjuán, que avui és especialment interessant escoltar-lo. Macià, tenim el partit Champions d'hoquei patins, segona semifinal, a punt d'arribar al final. Aquest Benfica-Barça, està guanyant el Barça de 2-4.
6: Està guanyant 2-4, però ara per una targeta blava Ferran Font, jugant en inferioritat numèrica. El Benfica busquen com bojos el 3-4 per tenir relat, per tenir fe, per endollar-se el partit, però de moment, defensa intel·ligent, eficient del Barça, que resisteix. 2-58 per saber si el Barça serà a la final de la Champions. Ara mateix pinta que sí, però compte, el Barça és a només una falta. Si fa una falta més, el Benfica tindria una falta directa.
19: I té bons especialistes l'equip que entrena Edu Castro, l'exentrenador del Barça. 2-4 a menys de 3 minuts pel final. De seguida confirmem el marcador. I si el Barça és a la final de demà, a 7 de la tarda a Coimbra contra el Porto. Per cert, tenim el descans de l'ACB de bàsquet Palau Blaugrana, Xevi?
3: Sí, amb un resultat bastant escandalós. Guanya de 20 al Barça, molt superior al Burgos. Barça 55, Burgos 35.
19: Encara no el descans del bàsquet Girona.
20: Queden 3 minuts per acabar el segon període. Perd de 4 ara mateix el conjunt de Moncho Fernández. Un partit que està costant avançar, perquè, com et dic, queden 3 minuts encara per arribar al descans.
19: I per cert, ja sabeu, primera divisió, empat a 0, el Metropolitano, quart d'hora de joc entre l'Atlètic de Madrid i Celta, i ja ha començat el partit del City en aquesta lluita amb l'Arsenal per ser campió de Lliga.
7: Sí, Manchester City 0, Brentford 0, minut 20 de la primera meitat, i ha acabat ara fa una estona el Sunderland 0, Manchester United 0.
19: Molt bé, el cert és que la situació és preocupant. Clar, ara estava mirant els rivals que li resten a l'Espanyol, l'Atlètic Club, l'Osasuna i la Reial Societat.
22: Arriba Manolo González a la sala de premsa. Hola, bona nit, Manolo. Sonia Leart en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest era un camp molt complicat, amb un ambient que ha acompanyat molt, però tens la sensació que ha deixat escapar els 3 punts?
23: Està clar, no té una explicació. Hem defensat bé tot el partit, traient els primers 10 minuts que han generat un problema amb els dos puntes i Vargas, que es creuava per allà. Hem col·locat a Urco davant, allà s'ha solucionat. Hem tingut situacions, la deuda de la primera part, que és bastant clara, per posar-nos per davant. A la segona part, el gol, entrem malament, que és una acció que despegem malament, que és el gol d'Alexis, que és anul·lat per fora joc, clar. Però a partir d'aquí no ha passat res, fins al 1-1, que és una situació que enfonsem els dos jugadors de banda esquerra, no sé per què, perquè hem tret gent per seguir apretant, per tenir pata i continuar apretant a dalt i que no poguessin jugar. I després el 2-1 és una acció, que primer ve d'una acció rara, perquè ve d'una acció d'un saque de banda que Omar interrompeix. Aquella acció es treu amb el peu, cosa que no entenc, i acaba la jugada del gol. Això ho podeu mirar, perquè és així, que no és cap disculpa, perquè és una acció molt mal defensada. Quan has defensat bé tot el partit, has defensat bé totes les accions, has competit bé a un camp complicat, que ho sabíem, però clar, són dues accions de gol que no pots concedir a primera edició, i quan estàs com estem, penalitza, el mínim error penalitza.
6: Acaba de marcar el Benfica, es complica una mica la situació del Barça, a 1:47 pel final, ha marcat Pau Bargalló, Benfica 3, gol de Pau Bargalló, el català, Barça 4.
24: Som incapaços d'aguantar 10 minuts un marcador a favor, que no és la primera vegada que ens passa, és que sincerament ara dona'm algun argument per pensar que no anem a segona divisió.
23: Bueno, jo crec que al final donem mostres de coses bones, però clar, són dues accions, com bé dius, que no et puc treure raó, és que no té... Són accions que no tenen explicació. Quan has defensat accions molt complicades, has defensat allò que ve tot el partit, que l'altre dia la Real els hi va fer mal, i encaixes dos gols en dues accions que són una cosa estratosfèrica. Vamos.
24: Et vaig preguntar l'altre dia si estaves fort. Vull preguntar-te avui si has pensat en plegar, si has pensat a dimitir o has pensat a continuar, i si et veus capacitat per treure això, perquè és que ara mateix jo ja tinc totes les llums enceses d'alarma.
23: No, jo també les tinc, això està clar, però jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
1: Hola, Mister Edu de Valle de Racu. Per desgràcia, en els últims anys l'equip ha passat per situació desesperada, fins i tot diria més desesperades que aquesta, a la jornada 35. Et volia preguntar pel que has vist avui a l'estadi, per l'ambient, i pel que esperes dimecres contra l'Atlètic Club, perquè encara queden 3 bales, no?
23: Sí, et queden 3 i et queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
1: I l'altra cosa que et volia preguntar és, venen 4 dies de molta psicologia, no? Més gairebé que de feina tàctica, que també, no?
23: Sí, recuperar-se, al final el canvi a Romero ha estat un tema físic, que no era un canvi contemplat durant tal com anava el partit, i recuperar la gent el més aviat possible perquè el dimecres sortim a morir a l'estadi.
2: ¿Alguna pregunta en castellano?
4: Sí, por favor.
5: Hola, buenas tardes, mister. Lucas Ori, mucho
6: de... A punt d'entrar l'últim minut a les semifinals de la Champions. El Barça és a només un minut de passar la final. Està guanyant 3-4, però el Benfica ataca amb tot. Ja ha recuperat la igualtat numèrica. El Barça, últim minut.
23: Si la miráis, Omar interrumpe el saque de banda con la mano. Entonces la acción es tarjeta Omar y se vuelve a jugar con el pie. No se saca de banda, a eso me refiero.
5: Vale. Es que no lo había entendido, muchas gracias.
23: Que no es una disculpa por el gol, el gol está muy mal defendido después.
5: No, pero... Y la segunda era, en la jugada del 1-1, no era la primera vez que Castrín conducía hasta muy cerca del área del Español. Digamos que le estaban flotando más a él que a otros compañeros y por eso...
23: Bueno, era una situación que la habíamos defendido durante todo el partido. Si te fijas, Castrín no ha subido hasta casi el final. Y ahí era una situación sencilla de correr línea, de cambiar marca y saltar con el extremo a ese jugador y lateral corre línea fuera. No lo hemos hecho bien y nos ha penalizado la acción, pues como ha acabado con empate a 1.
9: Hola, mister, por aquí Carlos Hidalgo de Onda Cero. Un poco por pedirle su opinión, su resumen. ¿Qué cree que ha hecho mal su equipo en los últimos minutos para que le remonten?
23: Es defender dos acciones horrible. Dos acciones que has defendido, repito, creo que todo el partido hemos defendido a un muy buen nivel. Hemos contraatacado cuando hemos podido bien también, pero no son dos acciones muy mal defendidas. Que da igual, que si no es un tema de meter 10 jugadores detrás ni nada, que es lo que no queríamos hacer, porque sabíamos que él podía llegar así, porque ellos sabemos que cuando les aprietan lanzan, son más directos y buscan segundas jugadas, y es lo que no queríamos que pasase, y ha pasado en el minuto 91.
6: Últims 20 segons per saber si el Barça serà a la final de la Champions d'hoquei patins. El Barça està guanyant 3-4. Ho intenta encara el Benfica. Pau Bargalló, la bola que la defensa bé el Barça. 10, 9, 8, 7. Ignacio Labar pel Barça, intenta rematar porta buida. La pilota que no entra. Ara ja el Benfica jugant en porter jugador. Final! El Barça jugarà a la final de la Champions d'hoquei patins a Coimbra, Portugal, davant d'un equip a qui sempre li ha guanyat les finals. 6 al Porto, l'últim al 2018. El Barça demà pot fer història.
7: No marxis, m'aixeca, de seguida en parlem d'aquesta classificació pel Barça per la final de Champions. Seguim escoltant Manolo.
23: I ves l'acció del 1-1, que és una acció molt evitable i t'hace mucho más daño aún si cabe.
9: Mister, ¿le da miedo estar tan cerca del descenso?
23: Miedo no, pero preocupa, lógicamente, claro. No hemos estado... Creo que el año no es para merecernos esto, lo que está pasando, porque, repito, hemos hecho cosas mal en la segunda vuelta, no para no ganar, ni para llevar la jornada que vamos sin ganar. Eso no es real con el juego y con el rendimiento del equipo. A partir de ahí, repito, aquí no hay miedo, hay que trabajar y levantarse y volver a competir al máximo nivel.
7: ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
19: Bé, doncs, Manolo González, ara ho analitzem, però Macià acaba de passar ara mateix a Coimbra, a Portugal. El Barça s'acaba de classificar. De fet, els jugadors ho estan celebrant a pista. Acaben d'eliminar el gran favorit del Benfica. Jugaran 8 anys després una final de Champions.
4: Exacte, i ho han fet dominant, sobretot a la segona part. El Barça ja ha dominat 1-3. El Benfica s'havia acostat 2-3. Ha tornat a marcar el Barça 2-4. Sempre per davant. Havia marcat Pau Bargalló faltant 3 minuts i hem estat en aquella situació en què el Barça estava en inferioritat, amb 9 faltes, i el Barça no n'ha fet cap més, ha aguantat. Una defensa, com he dit abans, doncs eficient, tot i que el Benfica té molta pólvora davant, però bé, el Barça resisteix i jugarà una altra final a Portugal i contra el Porto, que he mirat, de les 6 anteriors sempre ha guanyat el Barça contra el Porto.
19: Ara estava pensant, oi que l'última final que guanya el Barça fa 8 anys i l'última que juga és el Dragao Caixa,
4: el Dragao
19: contra
4: Caixa.
19: El Porto,
4: contra el Porto,
19: no?
4: Sí,
19: contra el Porto,
4: sí,
19: de, repeteix la final de, sí, sí, de fa 8 anys.
4: Exactament.
19: Doncs el Macià, que ara buscarà vols i demà se'n va cap a Coimbra, eh?
4: Allà, allà.
19: Molt bé. Gràcies, Macià.
4: Vagi bé.
19: I mirarem ara de treballar per poder felicitar, saludar algun dels jugadors del Barça, de la plantilla de Ricard Ares, que tornen a una final de Champions. A veure, Manolo González. D'entrada volia matisar un aspecte classificatori. He dit que l'Espanyol era 13, no, és 15, perquè ara mateix hi ha un triple empat a 39 punts entre Elx, València i Espanyol. I en aquest triple empat, qui en surt perjudicat és l'Espanyol, que ara és 15 en 39, a 2 punts del descens, i per tant, en el pitjor dels casos, si guanyés el seu partit demà al Mallorca contra el Villarreal i ho fes el Girona dilluns a Vallecas, seria l'equip que marcaria la salvació. És a dir, cauria fins a la 17a plaça a 2 punts del descens. No pot caure en descens, perquè l'Alavés, que és qui marca el descens, ja ha jugat, avui ha empatat el Camp de l'Elx i es queden 37 punts. A veure, vull que m'interpreteu entre línies Sergi, Ballar i Eudal. Ell diu que sí, que s'hi veu, que se sent fort per seguir al capdavant de l'equip i mantenir l'equip a primera divisió. Us arriba això de les seves paraules, Ballar?
18: Jo, més de les seves paraules, de la seva actitud, del seu posat en el gol, no l'ha celebrat. Quan a la primera volta Manolo era una persona molt enèrgic, no només durant el partit, sinó a les rodes de premsa, també amb el seu discurs, molt crític amb qui els li posaven al cap aquesta opció de poder anar a Europa i tot plegat, i combatia molt aquest tipus de gent, aquests comentaris, i ara està absolutament enfonsat. Jo trobo que ha baixat com 7 o 8 tons, i jo no el veig, és que no el veig, el veig absolutament sense esma, el veig sense energia, el veig sense confiança. Les seves paraules no crec que reflecteixin després el que estem veient en el camp, que és aquesta convicció que ell té i sobretot aquest posat que ell mostra o intenta mostrar de que sí que es veu capaç de tirar a l'equip endavant.
16: Eudald? Home, jo entenc que digui i que es veu capaç de treure l'equip endavant, perquè penso que ell el que vol és no marxar, imagina't, ja no només no amb un descens, sinó que se'n anés ara quan queden 3 jornades, després d'una temporada on la primera volta doncs feia anys i panys que l'Espanyol no estava tan amunt, i després d'haver aconseguit l'ascens de segona a primera i de l'any passat amb una plantilla molt, molt precària, haver aconseguit la salvació l'última jornada, però haver-la aconseguit, no? Ara bé, repeteixo, jo crec que més enllà de l'entrenador, que té la seva part de culpa, aquí també s'hi han de posar els jugadors. O els jugadors, que també es reuneixen quan convé i també parlen ells, sense que hi hagi l'entrenador, es conjuren per treure això endavant, o si no, la cosa pinta molt fosca, bàsicament perquè són 18 partits sense guanyar, on a l'Espanyol li ha passat de tot en aquests 18 partits, és veritat, però al final quedaran que són 18 partits sense guanyar. Per tant, no és només cosa de l'entrenador. Aquí hi han molts més factors que compten, i bàsicament els que ho poden arreglar són els jugadors i l'entrenador. Si no ho arreglen ells, ara mateix, perquè la direcció esportiva ja no té marge de maniobra i la propietat ara mateix tampoc pot fer res. Per tant, estan en mans dels jugadors i de l'entrenador. i d'ells depèn la salvació d'aquest equip.
19: Sergi, molt breu, quedant a notícies, després seguirem, després de les notícies seguirem. Com ho veus?
21: No, anava a fer una explicació molt semblant a la de l'Eudald. Jo crec que la presència o la participació o la influència de l'entrenador en aquests últims tres partits és el meu punt de vista, i puc estar equivocat, és, en relació a la que tenen els jugadors, és molt menor. Jo crec que l'entrenador comença ja a pintar poca cosa en el que ha de passar en aquest tram final, és a dir, això ho han de treure els jugadors, és a dir, al marge de qui hi hagi a la banqueta, i si els jugadors no es conjuren, és que estic repetint el que ha dit l'Eudald, però és que ho tenia ben bé al cap, si els jugadors no són ells qui treuen això, ja pot venir aquí sum corda, que en tres partits no ho trauran.
16: És que hi ha una cosa que és preocupant també, perquè dos o tres dels jugadors que tenen més experiència i que són els que han de treure les castanyes del foc i agafar un jugador pel coll de la camisa al vestidor si no espavila prou i tal, són per exemple Dimitrovic i Cabrera, i avui han sortit retratats en els dos gols. Per tant, això és fotut, però és que són els jugadors, repeteixo, ara l'entrenador evidentment els pot ajudar, però sí, són els jugadors, i els jugadors són... sempre els deixem al marge, però els jugadors són els que van fallar el penal al camp del Rayo, són els que es van deixar fer un gol de firet al camp del Celta, són els que es van deixar empatar el temps afegit contra el Celta, són etcètera.
19: Sí, sí. Per cert, queden a les notícies. Sònia, sentirem algun jugador de l'Espanyol? Parlarà algú?
10: Sí, en principi sí.
19: D'acord. Vaig a les notícies amb la Berta. No marxeu perquè seguim el tercer temps de seguida d'aquesta derrota avui de l'Espanyol, que el deixa dos punts del descens. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
19: Ens actualitzem.
10: Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que, recordem, ha de desembarcar els passatgers del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, després d'un control epidemiològic dels passatgers que per ara no tenen símptomes. A mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'Hospital Militar també Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Tot el procés aproximadament durarà 36 hores com a màxim. Mònica Mas i David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
10: Gràcies, Mònica. Més coses. El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions policials durant les protestes dels docents d'ara fa unes setmanes. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon, i en allà s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Iolanda Segura, portaveu del sindicat, en declaracions a aquesta emissora.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera.
10: I estem en una tarda de dissabte plujosa que complica la mobilitat i provoca a aquesta hora ja algunes retencions. Per tant, si us sembla, connectem amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
14: Bona tarda, Berta. Més de 6 quilòmetres són ja els quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud a causa d'un accident. Ara mateix encara queda un carril tallat. Un altre accident, aquesta vegada la Ronda Litoral talla també un carril. Hi ha retencions de 6 quilòmetres entre Montjuïc i el Poblenou en sentit Llobregat. Finalment, també força congestió a la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit sud, i a la mateixa C58 se circula amb retencions a Montcada i Reixac en sentit nord cap a Terrassa per la presència de bassals d'aigua importants. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
10: Gràcies, Carmina. En plana internacional destaquem que des d'aquesta tarda Hongria ja té oficialment nou primer ministre.
15: Miniszterelnökének megválasztotta.
10: El conservador Péter Magyar ha estat investit cap del govern del Parlament del país gràcies a la aclaparadora majoria que va aconseguir a les últimes eleccions quan van fer fora l'ultraconservador Víctor Orbán. Amb Magyar, Hongria acaba una etapa de proximitat amb Trump i també amb Putin, i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea. I acabem explicant que la pluja ha obligat a reubicar els concerts de la cinquena edició de l'Andofest al parc de Car Bar Mum de Premià de Dalt. Està plovent i no... Alguns dels concerts previstos per la tarda i la nit, com el dels Pets, que ara escoltem, han estat reubicats per les condicions meteorològiques. L'Endofer, recordem, és un festival solidari organitzat per l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Hospital Clínic per visibilitzar i també recaptar fons per la recerca de l'endometriosi, una malaltia sovint infradiagnosticada que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil i que causa un dolor intens.
19: Gràcies, Berta.
10: Fins ara.
19: Som als del Tot Gira quan passen 5 minuts de les 7 de la tarda en directe després de la transmissió d'aquest partit que ha perdut l'Espanyol al Pizjuán, 2-1, Sevilla 2, Espanyol 1, que a falta de 3 jornades deixen l'equip de Manolo González a només 2 punts del descens. I amb la Baraj, a més, empatat amb els andalusos. Ara repassarem també aquest calendari que li queda a l'Espanyol i que juguen els seus rivals. Però abans, actualitzo marcadors abans de tornar amb l'Eudal, amb el Ballar, amb el Sergi Andreu i també amb la Sònia, treballant a la zona de vestidors del Pizjuán. Quan tenim en joc el partit de primera divisió entre l'Atlètic de Madrid i Celta.
7: Empat a 0, minut 35 de la primera.
19: Ha començat, per cert, partit especial important pel futbol català, perquè el Municipal de Reus, ara a les 7, comença l'anada del play-off de semifinals per pujar a la primera federació. Avui som a Reus i som amb l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, bona tarda.
0: Bona tarda.
19: Reus, Unió Deportiva Ourense, com comença el partit i quin és l'ambient?
0: Bé, de moment el domini és del Reus, a minut 6 de la primera part sense gol, Reus 0, Ourense 0. L'ambient és, bé, un gran ambient, tenint en compte que està plovent a les últimes hores, no s'acabarà d'omplir el Municipal, però avui aproximadament uns 3.000 espectadors.
19: Ara plou?
0: Ara ha deixat de ploure, fins i tot el sol acabaria fent presència en els propers minuts, per tant, a priori ja no ha de ploure més. La gespa en perfectes condicions i a veure si el Reus aconsegueix avui un bon marcador de cara a la tornada la setmana que ve a Galícia.
19: A l'última jornada de la fase regular li va prendre aquesta plaça de play-off al Barça Atlètic, lluitaran tots dos per aquesta plaça, el Reus s'hi va classificar com a quart classificat, jugar contra un tercer, no?, d'un altre grup, que és l'Ourense.
0: Sí, sí, sí, l'Ourense, que té una trajectòria semblant al Reus, perquè els dos són clubs que s'han refundat, i el Reus alerta perquè buscaria el quart ascens en 5 temporades, que això és, vaja, una autèntica barbaria.
19: El partit es pot seguir per Esport 3, de moment empat a 0, Reus 0, Ourense 0, el seguirem amb l'Oriol Rodríguez. I Lliga CB de bàsquet, a veure, Xevi, tercer quart, oi, el Palau, tot controlat en aquest Barça-Burgos.
3: Més que controlat, ara són 23, màxima diferència del Barça amb la cistella de Vilhernán Gómez, que més a més tindrà addicional 62-39, 5 minuts pel final del tercer quart.
19: I què fa el bàsquet Girona a la pista del Lucan Murcia?
20: Doncs per fi podem cantar el descans. Una hora de rellotge ha durat aquesta primera meitat i el Girona competeix a la pista del Murcia, que recordem és el tercer classificat, i un Girona que està plantant cara i està perdent, això sí, però 45-41, només 4 punts de diferència.
19: Oh, i la Res Macià amb la Dolors Genola treballant també per poder sentir protagonista a Coimbra, on recordeu, us hem explicat, el Barça d'hoquei patins, dirigit per Ricard Ares, s'ha classificat per la final de la Champions, que jugarà demà contra el Porto a partir de les 7 de la tarda, que seguirem en directe al Tot Gira. A veure, d'entrada, Sònia, la teva posició, alguna urgència, podrem sentir algú?
8: No, de moment no, ja han sortit bona
19: encara,
8: part dels... No, no, han sortit bona part dels jugadors ja cap a l'autobús, que els ha de portar fins a l'aeroport de Sevilla, però de moment aquí a la zona mixta no apareix cap altre jugador, no sé, n'han passat molts, per tant estic intentant pensar qui pot ser que s'aturarà aquí.
19: Hem sentit Expósito, a Movistar.
8: Sí, Medo Expósito ja és de l'autocar.
19: D'acord, doncs, si parla algú no serà Expósito, això està clar.
8: Exacte.
19: A veure, Espanyol Atlètic Club, clar, fa uns dies dèiem, aquest partit segurament l'Atlètic no s'hi juga res, doncs no. Perquè l'Atlètic Club, des que la cinquena plaça, i ja és oficial, a la Lliga Espanyola, li permet jugar a Champions, el Betis ara és el cinquè, això vol dir que el setè va a Europa. I l'Atlètic Club és vuitè amb 44 punts, mateixos que el Getafe, que és el setè. És a dir, dimecres que ve l'Espanyol jugarà contra un equip que s'hi juga a anar a Europa. Per tant, no serà un partit fàcil. Després, diumenge, camp de l'Osasuna, l'Osasuna en té 42, de facto, té també opció per anar a Europa. L'únic que no s'hi juga res és la Reial Societat. A l'última jornada, Espanyol-Reial Societat, la Reial ja té assegurada la plaça europea perquè va guanyar la Copa. Clar, el panorama Eudal fa que no et puguis refiar ni un pèl i donar per fet. No, és que aquest no és un rival complicat, no és un equip que està a la part baixa i, per tant, serà més fàcil.
16: No, si és que jo et diria fins i tot que són més perillosos a hores d'ara els equips que estan a la part baixa i que juguen com tu sortir del descens que no fins i tot els equips... És a dir, hi ha més fam en els equips que no volen baixar a segona que no en els que fins i tot han de jugar, poden jugar a competició europea. Això és claríssim, ha passat tota la vida. El problema són les dinàmiques, i no és el mateix un equip que ve lluitant a la part baixa de la classificació, com li ha passat al Sevilla, i ara, doncs mira, guanya dos partits seguits i se'n surt provisionalment a expenses del que passi els tres partits que queden, que un equip que ve de dalt de tot i que ha dilapidat 18 punts, gairebé, ara 16, perquè havia arribat a tenir 18 punts sobre el descens l'Espanyol, i que no aixeca el camp en 18 jornades. Això és el més perillós, i com jo ja sé, sóc molt pesat amb això, però ho he repetit pràcticament jornada a jornada. El més important aquí no és el calendari, és com està l'equip, i l'equip ara està molt malament. Ara estava fent un cop d'ull aquesta segona volta, l'Espanyol ha deixat escapar punts en 6 partits, 6, amb gols en els últims 2 minuts o bé en el temps afegit. En 6 partits. Això vol dir que en alguns d'aquests podia haver guanyat o empatat en el pitjor dels casos. 6 partits són molts partits que t'hagin marcat tant al final. I això vol dir alguna cosa, doncs, que aquest equip mentalment no està gens bé. I això, si això no ho arreglen els que ho poden arreglar, doncs té mala pinta. Ja pot venir l'Atlètic Club de Bilbao o la Reial Societat, que no s'hi juga res. Això és el de menys. Està en mans de l'equip que ara mateix no ha guanyat en els últims 18 partits i n'ha de guanyar com a mínim un, i jo crec que també puntuen un altre.
18: I en equips que dius que no juguen res, però sí que s'hi jugaran, perquè molts d'ells és possible que es puguin pagar les vacances gràcies a aquests últims partits per poder guanyar, perquè incentius per poder guanyar aquests partits, ja saps que normalment
19: les corren, primes,
18: les mítiques primes de tercers. Llavors, el problema és el que diu l'Eudald, és que l'Espanyol no està generant res, no està jugant absolutament res, i la pressió ara està a la nostra esquena, i està demostrant l'equip que no és capaç de suportar bé la pressió. De fet, per mi, l'Espanyol és el pitjor equip que arriba en aquestes últimes 10 jornades de Lliga, i que passa per un mal endèmic constantment, temporada rere temporada. És tan important arribar bé aquestes últimes 10 jornades per certificar la permanència primera, que normalment els equips que no arriben en aquestes condicions acaben caient.
21: Mm-hmm. Jo, si em permeteu, no sé qui ho ha dit abans, que l'Espanyol ja no jugarà millor del que ha jugat ara.
19: Ho és del Maiola, crec,
21: sí,
19: al final.
21: Jo estic d'acord amb això. Jo crec que la salvació de l'Espanyol, amb la qual encara hi confio, jo crec que ja passa pel cor i per les cames, i gens pel cap i pel futbol. Que vull dir que a partir d'ara hem de pelar, ja sé que és difícil, hem de pelar a tot el que tingui a veure amb la rauxa, amb la passió, amb el compromís, amb el nari.
19: En aquest sentit, Sergi, dos dels tres partits són a casa. Aquesta és una part positiva.
21: I això ho dic perquè en futbol jo crec que en futbol no guanyarem cap partit. És a dir, si volem ser superior al rival, si volem generar 8 ocasions de gol, no ho farem. Per tant,
16: no, perquè més com està jugant, no, Sergi, és impossible jugar bé ara ja. I fins i tot encara que vingués un entrenador nou, ho dic.
21: Sí, sí. Però
16: després també tens un altre problema. Et ve un entrenador nou, que queden 3 jornades i et dirà, molt bé, jo vinc ara, si salvo l'equip l'any que ve vull continuar. I tu, lo millor, tenies previst planificar la pròxima temporada amb un projecte completament diferent. I t'has de menjar aquell entrenador amb patates.
21: Sí.
16: I potser no és un entrenador que t'agradi especialment, no?
21: Exacte.
16: Per tant, és que, clar, ara a la vegada també pots dir, bé, si me'n vaig a segona, el problema encara és més gros. És veritat, és així. Però jo repeteixo, ara mateix l'equip i la salvació està en mans dels jugadors.
21: Jo també ho crec, això. Molt breument, David, ho deia en part perquè hem d'aconseguir, i això ha de començar pel club, hem d'aconseguir que dimecres l'estadi sigui una olla a pressió.
19: D'això no estic convençut, Sergi.
21: L'ambient que avui hem viscut a Sevilla,
19: sí,
21: que sigui l'ambient que es visqui, ha de començar per aquí. És a dir, com que hem de pelar ja els sentiments, que comencem abans que comenci el... És a dir, que convertir allò
19: en la
21: promoció
19: contra l'Oriador. Sergi, això és el que menys em preocupa, perquè si una cosa ha demostrat l'afició de l'Espanyol, i que mira que n'ha passat de magres, i que ara actualment podrien molts dimitir i dir, escolta'm, jo ja és que n'hi vaig al camp...
18: No,
21: sí, però...
19: Això no ho
21: dic, no ho dic només per l'afició, ho dic pel club també.
16: Jo sé per on va el Sergi, és a dir, la gent hi anirà i respondrà.
21: Exacte.
16: Però quan tu vens de ser cinquè a la primera volta i ara estàs a baix de tot fregant el descens, com les coses no vagin bé el partit, el que el Sergi vol dir és que la gent s'oblidi per un dia del que ha fet aquest equip a la segona volta i pensin que el que s'han de treure són els 3 punts i res més. I si de casa l'acaba el partit, ja xiularem, si convé.
0: Sí, sí, sí. I
16: això és el que vol dir el Sergi, entenc jo.
0: Exacte, és això al dalt, molt bé, i també que per part del club hi posi de la seva banda. És a dir, si hi caben 38.000 persones, hi ha d'haver 38.000 persones.
19: Espera, que em sembla que la Sònia, no sé si té protagonista, Sònia.
8: Sí, arriba Roberto a la zona mixta. Es situa just en la zona on ha de parlar. Hola, Roberto, molt bona nit. Sònia Olearte en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Roberto,
8: ¿cómo está el equipo?
1: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
8: Personalmente, ¿tú cómo estás?
1: Pues como te digo, como todos, hemos acabado jodidos porque al final un partido que te pones por delante, que hace lo más difícil en este tipo de campo, el ponerte por delante y te remontas la última jugada, pues, pero bueno, hay que cambiar el chip, lo que te digo, hay que cambiar el chip, ya en 3-4 días tenemos el próximo partido y hay que cambiarlo.
13: Roberto, ¿cómo es posible que no sepamos aguantar un resultado? ¿Cómo puede ser que le cueste tanto a este equipo cerrar un partido?
1: Bueno, porque al final las dinámicas son chungas, hace lo más difícil y al final aquí te aprietan, hay que sacarlo, no queda otra. Hay que ya el pasado es, lo que ha pasado ya está y ahora hay que cambiar el chip y el siguiente partido pues que no vuelva a pasar.
17: ¿Qué ha pasado, Roberto, en la jugada del primer gol? Que Castellín se mete hasta la cocina.
1: ¿Cuál?
17: La jugada del 1-1, que Castellín se mete hasta la cocina. ¿Qué ha pasado ahí defensivamente?
1: Bueno, porque al final ellos te aprietan, están más desgastados, son los últimos minutos, ahí tendríamos que haber hecho una falta o algo. Pero bueno, han tenido ellos esa pizca de suerte que el balón ha entrado por ahí y ya está.
22: Es que yo creo que te había pasado tu vida, ¿no? Tantas jornadas sin ganar un partido, ¿no?
1: No, yo creo que ni a mí ni a la mayoría del equipo. Pero bueno, al final son experiencias para el futuro y hay que sacarlo.
22: Aunque estabas muy... El asunto, mirar la zona de descenso está cada vez más cerca, entiendo que mirar la clasificación y eso acomoja bastante, ¿no?
1: Sí, pero al final dependemos de nosotros. Ahora con que gane el partido siguiente y sacar algunos puntos fuera de casa o lo que queda, pues ya lo tenemos. Así que tenemos que mirar eso. Siguientes partidos, ganarlo y ya está.
24: ¿Crees que la presión que ha habido en el estadio, esa atmósfera que se ha creado, o ha terminado afectando y le ha terminado ayudando muchísimo a Sevilla para remontar?
1: Bueno, al final Sevilla es lo que tiene, ¿no? Esa afición que aprieta tanto, ellos tienen el factor campo, pero bueno, nosotros para nada hemos sentido esa presión en los últimos minutos. Si es verdad que ellos, pues bueno, han tenido más tiempo el balón, han podido meter más balones y nosotros al tener resultado a favor hemos tenido que aguantar un poco más y no.
8: ¿Nos ha dado la sensación que al final del partido estabas muy cansado?
1: Sí, puede ser, porque ya llega el último tramo de temporada, al final mentalmente, anímicamente, pues al final quieras que no, desgasta todo más, pero bueno, he acabado bien y no me ha pasado nada.
17: Roberto, el miércoles el estadio tiene que ser una caldera parecida a la de hoy, ¿no?
1: Sí, exacto. Desde aquí quiero decir a la afición que crea en nosotros, que nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el final y tiene que ser, pues eso, una caldera y todo a una.
8: Doncs aquestes són les paraules de Roberto Fernández, que és l'únic jugador que passarà per la zona mixta aquí al Pizjuán.
19: Gràcies, Sònia. Espanyol Atlètic Club, dimecres 7 de la tarda. Bé, anirem cara a barraca. A veure, perquè ho havíem promès. Ja sé que ara potser no és el millor moment, però breument, Sergi Andreu, explica'ns com està el tema de Monchi i si ens ho hem de creure, si tira endavant, si això agafa cos o no.
0: Sí, ens ho hem de creure perquè des del club ens ho han confirmat, que s'està treballant per tancar i que...
19: Passi el que passi, si va ser l'Espanyol també.
0: Sí, sí, des del club a mi m'han dit personalment que això no està supeditat a un descens de l'Espanyol. Això d'una banda, i que sí, està treballant per acabar de tancar-ho i que les dues parts hi estan molt ben posades i que en principi, si no es torça res estrany, s'hauria de poder tancar. Que Monchi arribaria, compte, director general esportiu, per sobre de Garagarza.
19: Del grup, no? És a dir... també controlaria el Barley?
0: Sí. Aquí, aquesta informació jo ja no la tinc, l'Espanyol segur.
19: I Garagarza, per tant, segueix?
0: I Garagarza està de baixa, però Garagarza de moment està de baixa.
19: Però si es recupera, la idea és que segueixi.
0: Si es recupera, potser seguiria. És a dir, però aquí hi ha una incògnita que jo crec que ara mateix ni el mateix club saben com es resoldrà. Ara
16: sí, perquè recordem una cosa, mentre un treballador està de baixa no pots, evidentment, acomiadar.
0: Exacte. Ara bé,
21: compta amb el que em diuen avui a mi a Sevilla, i no uns quants periodistes. El Sevilla està en procés de vendre el club a un grup d'inversors argentins, això no és nou, vull dir, això ha sortit els últims mesos, en un grup d'inversors on també hi ha Sergio Ramos, val? I on hi ha grans empresaris amb capital, sobretot argentí, m'han dit. Doncs bé, Monchi té aparaulat amb Sergio Ramos que si el Sevilla s'acaba fent aquesta venda, Monchi serà el director esportiu del Sevilla. A mi algú em pot explicar com es menja això?
19: Home,
21: és a dir,
19: no farà les dues coses,
21: no, evidentment, una o l'altra. I això entronca amb una altra cosa, no, ara no vull ara jo carregar cap a Monchi, però i no és tampoc, no són pocs els que també han comentat alguna raresa, per dir-ho diplomàticament, de Monchi en relació a la seva manera de fer quan diguéssim, ha de buscar-se la vida, diguéssim, no?
19: És a dir, que es ven el millor postor.
16: Ho va fer Almeria, no, Sergi?
21: Ho va fer Almeria, que es va comprometre amb l'Almeria per anar cap allà, i va haver d'anar a Almeria a fer una roda de premsa a Almeria per disculpar-se perquè a última hora els va deixar tirats. Què vull dir? Jo vull dir amb això que jo, personalment, jo fins que no vegi Monchi a Barcelona, no acabaré de creure'm del tot que Monchi serà el director general esportiu, perquè com aquí hi hagi una venda del Sevilla a aquest grup d'inversors, sí, i Sergio Ramos aixequi el telèfon i cridi Monchi, llavors m'agradarà veure què fa Monchi.
19: Sí. Ballar?
18: Doncs no sé si ens convé una persona que no té paraula, perquè si al final només sap dir que sí a totes les possibles ofertes.
19: Home,
18: que
19: l'altre dia estava a Cornellà, el partit contra el Madrid.
18: Sí, bé, pot estar on vulgui perquè és lliure de poder anar a tot arreu, però vull dir, si ha dit que sí a l'Espanyol i ha dit que sí a la possible arribada de Sergio Ramos al Sevilla, és que és una persona, i si a sobre ja porta un passat tal com explica el Sergi, la situació és que és una persona de poca paraula, de poca serietat, sobretot amb els compromisos que abans de començar a treballar agafa.
19: Bé, només em queda demanar-vos pels vots del Trofeu Harke i preguntar-li a la Carla si la jugada... Hi ha dues jugades polèmiques. Una, que ja hem dit, el mismo clar, el gol de Cobar, del jugador del Sevilla, el 2-1 del Sevilla, reclamaven una possible falta prèvia sobre Cabrera. Era Cabrera, oi?
2: Sí, era Cabrera. No, en allà no hi ha res. El que sí que hi ha hagut una pregunta que li han fet a Manolo a la roda de premsa, o ell que ha respost, que ell es queixava de
16: prèvia al gol de l'empat. Sí, que ell entenia que havia de ser un servei d'out, no dit, i no picar com si hagués estat una falta.
18: És que anaven a treure de banda, i llavors ha passat Omar al costat i li ha tret amb la seva mà, Omar, li ha picat la pilota i ha fet que la pilota entrés dintre l'altre.
19: I el que es diu Manolo és que aleshores hauria d'haver estat falta.
18: No, que hauria de treure'm amb la mà, fora la mà, i l'han tret amb el peu. Com si fos,
16: perquè l'àrbitre no potser considera que era falta, això, no?
2: No, però és igual, si la pilota està fora de...
18: No
2: està en joc, s'ha de reprendre el joc segons les regles, i segons les regles és amb servei de banda.
18: Doncs
2: per això jo no he entès el que havia dit Manolo.
18: Això és el que es queixa Manolo, que el partit es reprèn...
19: I aquí podia entrar-hi el VAR, acabant la jugada en gol?
2: Home, per poder pot entrar al VAR perquè és jugada de gol, no gol. El que jo no sé és si realment és això com que esteu dient,
18: no,
2: com que hi ha hagut
18: així,
2: una
18: és
2: falta
18: així,
2: i s'ha reprès la pilota a
18: peu de gespa. A peu de gespa amb el peu. És el que s'ha queixat Manolo. És que a part...
2: No, sí, és que per això també t'he preguntat a tu, David, si...
19: Sí, estat una jugada molt ràpida i ens n'hem adonat quan ho ha explicat Manolo a la premsa. Ha estat la targeta
18: groga a Omar. A Omar li ha tret targeta groga perquè no ha deixat...
19: Per tocar, per entorpir
18: el
19: servei de banda.
18: Exacte, per enrarir el tret de banda. I llavors la pilota, en comptes de treure fora la banda, han posat la pilota a peu de gespa, irà enrenodat el joc...
19: I ha acabat en gol.
18: I ha acabat en gol.
2: No, és a dir, no tinc explicació perquè no hauria de passar això. És a dir, hauria d'haver estat, com ha dit Manolo, un servei de banda.
19: Bé, doncs és una jugada que Manolo ha apuntat a la roda de premsa i que en aquest cas el VAR potser hauria d'haver entrat i no hi ha entrat. I l'acció, última jugada que ha tingut l'Espanyol per mirar d'empatar...
2: La de Cabrera, no, la de Calero.
19: Calero es queixa de rebre una puntada pel darrere quan intenta rematar, fa la sensació que són mistos, no?
2: Sí, fa un misto, no toca bé la pilota i cau al terra.
19: Molt bé, ràpidament, que vaig fatal de temps. Vots pel Trofeu Harke. Sergi Andreu, 3-2-1.
21: Pues mira, 3 al Dolan, li he donat 3 a Dolan, que més 3-2 a
5: Expósito.
21: Expósito i una Romero. Sí,
16: tenia apuntats el Sergi Carles i li fa l'assistència, tu, molt bé, Sergi.
21: I ni me'n recordava.
5: No m'ho canviï, Sergi, que ja he fet la votació.
21: No, Sònia.
8: Dolan,
4: sí.
8: Expósito,
4: sí.
8: I Romero, va.
19: Audal.
16: 3 a Dolan, 2 a Expósito i 1 a Urco.
19: Ballar.
18: 3 Dolan, 2 Roberto i 1 Rubén Sánchez.
19: Els del Maiola, que me'ls ha deixat, 3 per Dolan, 2 a Roberto, 1 a Romero. Els meus, 3 a Dolan, 2 a Dimitrovic, 1 a Romero.
7: Doncs 3 punts per Dolan, 2 per Expósito, 1 per Roberto. Recordem que els oients teniu 24 hores per donar 5 punts responent al tuit del trofeu de Nihar, que el nostre perfil de X arroba tot gira. I recordem que ara mateix, la jornada anterior, Dimitrovic va passar Romero al capdavant de la classificació del Harke, per tant, ara mateix Dimitrovic s'enduria el trofeu. I seria el segon porter consecutiu, perquè l'any passat se'l va endur Joan García.
19: Molt bé. Ens retrobem en una transmissió de l'Espanyol dimecres que ve. Espanyol Athletic Club, Cornellà de Bulli, perquè és una nova final i ara sí que ja no valen excuses. Gràcies, Ballar.
18: Carla, Carla, en comptes de portar sucre, que porti bolquers al
19: Vols dir que els verins blancs han portat mala sort, no?
2: No, no, això no, no ha portat
19: mala sort. Gràcies, Carla. Gràcies per la seva transmissió número 100, que és generosa.
2: Gràcies, gràcies.
19: Gràcies a la Carla, gràcies a l'Eudald Serra, al Marc Maiola, al Sergi Andreu, a la Sònia Olear i al Josep Fons. Que vagi molt bé. Pausa ràpida i parlem d'hoquei patins. Mirem d'anar a Coimbra per felicitar un dels finalistes de la Champions. El Barça torna a una final 8 anys després.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
9: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
11: Com de fàcil és robar un cotxe?
9: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
11: Quins són els trucs dels lladres?
23: I ara us faré una demostració. Sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
11: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de classe.
26: Sol i l'ha acompanyat gairebé com si fos...
25: És hora de connectar.

0: es fitxaran jugadors i tindrem un Madrid competitiu la propera temporada? Segur. Però el problema que té ara el club és un problema d'autoritat. De vegades aquesta autoritat la té un entrenador. Cas, Cholo Simeone. T'agrada o no t'agrada? Però està clar qui mana a l'Atlético de Madrid. L'altre dia, quan acomiadava amb una roda de premsa molt emotiva el Griezmann. Però sabes que si no corres vas fuera. És a dir, un jugador de qualitat. Aquí està clar. Està clar. El Barça té un entrenador fort. De moments pot ser un capità, Puyol, amb el seu moment Raúl, Fernando Hierro, dintre del Madrid. En aquest moment tampoc té. No? Cap de les figures que normalment paren aquest tipus d'episodis, el Madrid en aquest moments no la té.
1: Una cosa, David, només sí. Una cosa, que diu que fitxarà jugadors que també n'ha fitxat aquest estiu. És que el Madrid porta anys fitxant cada estiu. Que no.
0: Sí.
1: No, és a dir, Hausen, Mastantuono, Carreras. S'han gastat un pastissal i no els hi ha anat bé. Per tant, no és una qüestió de que ara tornaran a fitxar, però si el problema és que no és que fitxin, és que no tenen l'essència. És a dir, van fitxant com a bojos sense criteri.
2: Bé, ara vindrà Mourinho, arreglar-ho. A veure, ara vaig amb el partit de demà, perquè ni que sigui una miqueta vull parlar del Barça-Madrid de demà. I del que creieu que passarà demà a la gespa, i també vull sentir a Flick. Però abans, s'ha acabat el partit del Metropolitano.
3: Sí, l'ha desequilibrat Borja Iglesias, l'Atlètic de Madrid 0, Celta de Vigo 1.
2: El Celta, que manté la lluita per la cinquena plaça, perquè situa amb 50 punts a 3 del Betis, que això sí, encara ha de jugar el seu partit demà al camp de la Reial Societat, lluita per la cinquena plaça, plaça Champions. Això fa que el Barça-Betis de la setmana que ve, diumenge, doncs pinta que serà encara amb coses en joc i, per tant, probablement no canviarà d'horari i es jugaran aquesta jornada unificada diumenge a les 7 de la tarda. I s'ha acabat també el partit del City.
3: Sí, 3-0 guanyat el City, es col·loca 2 punts de l'Arsenal al capdavant de la Premier.
2: I el Reus què, Oriol? El tenim encara empatant a 0, eh?
4: No hi ha manera. El 23 està a la segona part, ha tingut una ocasió força clara. Ricardo va fa 3 minutets, l'ha aturat bé el porter de l'Ourense, però al moment el conjunt de Marc Carrasco continua encallat de cara al gol. 23 a la segona, empat a 0.
2: Molt bé, a veure, Salmurri, Flick, escoltem a Flick, recordem, victòria o empat serveixen pel Barça per ser campió de Lliga. Davant del Madrid això no havia passat mai.
5: No havia passat mai, i per tant estem parlant d'un clàssic per la història on s'espera un ple absolut. Per cert, des del març del 23 que el Barça no jugava un clàssic al Camp Nou. Ple absolut, hi haurà un mosaic que posarà força a Barça, i la graderia d'animació també recuperarà la seva totalitat amb 1.200 espectadors. Flick posa en valor el fet que el Barça estigui en disposició de guanyar la segona lliga consecutiva.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu, i és fantàstic. Això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
2: Recordem sense la mina, és la baixa més important, però amb dubtes a l'11, Salmo?
5: Sí, i jo crec que n'hi ha uns quants, El primer és on juga Eric, perquè hem de recordar que torna Jules Koundé després de fer net de l'ascensió que li va impedir jugar al Sadar. Per tant, Eric pot jugar de lateral dret, pot jugar de l'eix de la defensa, o fins i tot pot jugar de mig centre. Cal veure qui fa de nou, si Lewandowski o Ferran, i també què passa amb Rafinha i amb Marc Bernal, que ja van entrar a la convocatòria en el partit contra Osasuna, no van tenir minuts aleshores, i cal veure si estan o no per ser titulars. Un Flick que ha enviat un missatge recurrent durant tota la roda de premsa d'avui, amb 90 periodistes acreditats, que és centrar-se, diguem-ne, a nosaltres mateixos, intentar apartar-se de tot el que passa.
2: Creieu que demà el Barça voldrà fer sang? És a dir, que no especularà, és a dir, que anirà, si pot, a fer mal al rival i a fer-li més sang encara. És a dir, que estan especialment motivats els jugadors del Barça. Teniu aquesta sensació, Fiter?
1: Sens dubte, et dic el perquè. Primer, per venjança, de revenja, més que venjança, del partit d'anada, no? Que el Barça va perdre i que el Madrid és el rival. Després, perquè no hi ha relació entre els jugadors dels dos equips. No són amics. Com a molt, Vinícius i Rafinha es coneixen. Però fixa't que a vegades hi havia, doncs, companys de selecció, per entendre's, no? És que no hi ha cap jugador del Madrid, més enllà de Carvajal, que, a més, les relacions van acabar molt malament després de la seva actitud en el partit de la primera volta. No hi ha relació. No hi ha jugadors que hi hagi aquella empatia d'aixecar el peu en algun moment. És tot just el contrari. Per això et dic, et poso l'excepció potser de Rafinha i Vinícius, però

0: per la resta, els del Barça són joves, amb ganes. Ja vas veure com van viure el duel de l'Espanyol, el derbi, que fins al final encara provocant, en el sentit de... Bé, que tenen aquest punt de competitivitat. I jo estic convençut que ells demà tenen ganes de fer mal, de fer sang, perquè és que no tenen empatia amb ningú de l'altre cantó. I això ho veurem demà claríssimament.
1: A la Torre?
2: Absolutament d'acord, i a tot això que ha dit el Carles hi posaria el fet de que demà, a l'11 del Barça, hi haurà molts jugadors que s'han fet a la pedrera del Barça, que s'han fet a la Masia, i que pot sonar molt, molt romàntic, si vols, però que en partits com aquest és molt important. Senten els colors, saben què vol dir aquest escut. Compararàs el nombre de jugadors fets a la Masia demà a l'11 del Barça amb els fets a la fàbrica amb el Real Madrid, i això ja dirà molt de com afronten el partit els uns i dels altres. I, escolta'm, Arbeloa, de qui parlàvem abans, s'ha posat, abans dèiem de Juanito, un altre cognom o nom que s'ha posat molt a la boca a les seves rodes de premsa, és el de Negreira. I això el vestidor del Barça cou molt, que aquestes lligues ja de la modernitat encara les atribueixin al cas Negreira, els fot molt, i per això també li tenen moltes ganes demà al Real Madrid. I si el Barça marca primer, si el Barça s'avança en el marcador, jo crec que el Madrid, després de tot el que ha passat i amb la Lliga absolutament perduda, no li veig aquest esperit col·lectiu de rebel·lar-se contra la situació i anar a intentar igualar el partit. Jo crec que el Barça demà anirà a fer mal, i escolta'm, com a festa única en la història que es pot viure demà al Camp Nou, matxacant el teu rival i guanyant la Lliga, jo crec que ha de ser així.
1: Orfeo, anem massa crescuts, creus?
3: Una mica, no? Jo crec que el Barça demà serà campió de Lliga, però jo crec que també el Madrid, encara que desordenat, encara que enfrontat, bé, amb totes les seves misèries, no?, que hem vist aquesta setmana, però jo també crec que els jugadors estaran motivats. No tant, per una banda, per guanyar el Barça, però no perquè tinguin res contra el Barça i saben que el Barça guanyarà la Lliga, però una mica per si mateixos, no? Jo espero un Madrid competitiu demà. Crec que el Barça guanyarà la Lliga, perquè guanyarà el partit, o com a mínim empatarà el partit, però no veig un Madrid entregat. I no tant per dir, bueno, mullem la festa del Barça, també per si mateixos, no? Per tot el que ha passat, no? És que has de donar una resposta com a professional, perquè, et recordo, el problema del Madrid no és demà. És la setmana següent quan torni al Bernabéu per jugar amb l'Oviedo, potser amb la Lliga ja decidida. Clar, si demà t'entregues al Barça i encaixes un 4-1, no sé, per exemple, el del Bernabéu pot ser, deia textualment l'Arbeloa, una hoguera pública, doncs això serà el Bernabéu si tu no dones una resposta mínima. I encara que la donis, et pitaran i molt el teu públic. Però si a més el Barça et pinta la cara amb un, no dic un 5-0, però no sé, un 3-1, 4-1, amb molta claretat, i amb un equip sense motivació, sense competitivitat, el del Bernabéu pot ser la hoguera pública, com diu la Reloa, no? És a dir, que jo crec que amb un Madrid competitiu demà, ara, entenc també que la motivació del Barça pot estar per sobre, no? I això que dèieu de que són jugadors de la cantera i tal, jo crec que això sí que influeix en voler fer més mal al Madrid, no? De la mateixa manera que senten el derbi amb l'Espanyol també d'una manera diferent, no? Perquè són jugadors de la casa, s'han enfrontat moltes vegades, no? Jo crec que això també té la seva influència. Potser un jugador, no sé, un De Jong o un jugador estranger, un Rafinha, no ho sent de la mateixa manera, això de fer mal al rival, no? Però jo crec que en el cas del Barça, per la composició del seu 11, això sí serà com dieu.
0: Només un apunt, l'Orfeo parla des del punt de vista dels jugadors i de que han d'estar motivats o que han d'intentar convèncer-se que no poden sortir així al Camp Nou, però jo et parlo, les meves sensacions amb els contactes que he tingut amb gent de Madrid i madridistes, el dilluns van començar la setmana molt eufòrics després de guanyar l'Espanyol i de dir, mira, l'únic que ens queda aquesta temporada és fotre la Lliga al Barça, que almenys no ens la guanyin a la cara, no? I a mesura que ha anat avançant la setmana, ha anat baixant la seva eufòria i ha acabat dient, mare meva, la que ens pot caure veure demà. És a dir, a nivell d'aficionat del Madrid, però... ha sigut una setmana molt bèstia en aquest sentit, de que dilluns, després de guanyar l'Espanyol, van dir, mira, almenys els hi fotem la festa en l'aire, que no ho puguin celebrar, però ara jo crec, i almenys amb els que jo parlo, etc, estan acollonidos, que deia el Màgic Andreu. Mm.
1: Bé.
3: Sí, però per això afegeixo una cosa només. Jo crec que el dilluns, abans d'aquests episodis i de l'escarnio público, no?, el dilluns els jugadors podien pensar això, no? O el Madrid podia pensar això, a veure si mullem la festa del Barça, no? Després del que ha passat, jo crec que la motivació del jugador del Madrid és fer l'intent de guanyar el seu respecte, de jugar per la seva dignitat, perquè és que si no ja dones per guanyar de la Lliga pel Barça. Jo crec que demà el jugador del Madrid ha de jugar per una mica per la seva dignitat, no? Davant la seva gent, davant el seu club i davant si mateixos, no? Perquè jo crec que i jo espero un Madrid motivat, possiblement no coordinat, no? Col·lectivament, Madrid en el que veurem jugadors, veurem jugades, però no veurem un col·lectiu, perquè la figura de l'Arbeloa està absolutament desacreditada també pels seus jugadors, no? Però sí que espero Madrid motivat, no? No crec que ho tingui fàcil amb el Barça.
1: Ara farem un relleu a la tertúlia. Deixo l'Orfeo que marxi a descansar, que demà té un dia llarg, i incorporo l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
4: Què tal? Com esteu?
1: Entrada d'Anaïs, sortida d'Orfeo. Orfeo, una abraçada forta. Demà tornem a parlar, eh? Demà farem anàlisi ja més tàctic, més futbolístic d'aquest Barça-Madrid amb el Ricard Torquemada i amb tu, Orfeo, d'acord?
3: Molt bé.
1: Vinga, fins ara.
0: Pensava que l'Anaïs s'havia borrat com l'Mbappé, tu.
1: No, tenies...
4: Que graciós que ets. Tot bé amb Pablo Alborán?
1: És veritat, mira, m'ho ha xivat l'Anaïs, que vas anar a veure Pablo Alborán ahir.
4: La teva versió més romàntica a les xarxes, allà estava, eh?
1: Desconeixia aquesta passió que tens per Pablo Alborán.
4: Increïble, és que té cops amagats, Fite.
0: Sí, sí. No vull aquí fardar, però vaja, convidat personalment per Pablo Alborán.
1: Ah, sí? Ah, teniu amistat?
0: Sí, bueno, sí, sí. Molt bé,
4: quan
0: molt bé.
4: Penses convidar-lo al bar o al Tot Gira?
0: No sé, era futbolero.
4: És a dir, has trigat 5 anys en donar aquesta informació?
0: Bueno, escolta, no n'ha de fer res de vida privada, però molt bé, bona gent, molt bona gent, de veritat, molt bona gent.
1: És del Barça o no?
0: No, és més madridista, però no és gaire futbolero, eh?
1: Ah, no li agrada futbol.
0: És de Màlaga, un crac.
1: Així m'agrada, Anaïs, entres forta aquí al bar.
4: Home, però perquè em provoca la mínima. I mira que avui hauríem d'anar bastant en la mateixa línia, eh, Fite? Però
0: correcte,
4: és que
0: no,
4: ni un dia.
1: Venia preparada, l'Anaïs. Per cert, abans de seguir, Oriol Rodríguez, oi que no hi ha bar aquí al Municipal de Reus, en aquest play-off de Sens?
5: No, és evident que no hi ha bar, perquè
1: home,
5: si no...
1: S'han menjat un penal
5: ja
1: de llibre.
5: Hauria tingut, sí, sí, un penal sobre Ramon Folch, claríssim, que ha rebut la puntada d'un jugador de l'Ourense. Nosaltres hem vist la repetició a través del monitor i és un penal, és molt penal clar, que l'àrbitre Nil Cubas s'ha empassat per indignació del Municipal de Reus. Un penal que hauria pogut acantar el marcador. En moment, el 34 de la segona part, continua aquest empat a 0 amb aquest penal que no s'ha xiulat favorable al Reus, un penal claríssim.
1: Bé, doncs hauria ja d'estar guanyant, perquè almenys el penal, si hagués transformat òbviament el Reus, s'hauria d'assenyalar perquè era molt i molt clar, però aquí no hi ha bar al play-off descens de la Primera Federació. Molt bé, a veure, li vull demanar al Salmurri si està tot preparat, si demà arriba l'empat o la victòria, per tant el Barça és campió.
6: El cavan fresc, si sí, el club té el cavan fresc.
1: Sí que aquestes coses a vegades costa explicar-les perquè sembla que generin mala sort, no? Però home, s'ha de tenir preparat.
6: No, sí,
1: què,
6: sí.
1: Què es farà?
6: A veure, diguem-ne que es dividirà en dues fases. La primera serà un cop acabi el partit, en cas que el Barça empati o guanyi i per tant es proclami campió, aquí hi haurà una celebració a la gespa i hi haurà l'entrega de la Copa del Trofeu de Campió de Lliga per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lauzan, i en aquesta festa de la gespa al Camp Nou, doncs hi haurà discursos i parlaments de Hansi Flick i també per part del capità de l'equip. Aquest serà el primer pas. El segon serà el dilluns. El dilluns a la tarda hi haurà la rua de celebració del títol de Lliga, una rua que començarà a les 5 de la tarda i acabarà a les 9 de la nit amb sortida i arribada al Camp Nou. No a dins del Camp Nou, no s'obrirà l'estadi perquè hi vagi el públic, sinó que l'autocar començarà el recorregut a l'esplanada del Camp Nou, sortirà des d'allà, arribarà fins a plaça Catalunya i farà mitja volta i tornarà cap al Camp Nou. Són els dos epicentres que concentraran aquesta festa de celebració del títol, que si ho vols tindrà una cirereta aquesta setmana amb la renovació, amb l'oficialitat de la renovació del contracte de Hansi Flick. Ja té l'acord tancat amb el club fins al 2028, amb possibilitat d'ampliar-lo encara un any més si totes dues parts hi estan d'acord.
1: Se saben els detalls d'aquesta possibilitat? De què dependrà?
6: No exactament, o sigui, no et sé dir si quins són contractualment, però bàsicament és una qüestió que afecta a la voluntat de totes
1: les dues parts.
6: Ah, exactament, si tant el Barça com Hansi Flick ho volen, es pot tirar endavant aquest, aquest any més.
1: Ara
6: diguem que s'ha acordat econòmicament els termes d'aquest any prorrogable.
1: D'acord, ara us demanaré sobre Hansi Flick, la figura de Hansi Flick, que demà pot guanyar la seva segona lliga en dos anys consecutiva amb el Barça, i això crec que val la pena remarcar-ho. Però un dubte, Salmo, és Rua de Campions i no de Campiones de Lliga. Clar, la setmana que ve el Barça estarà ja a tocar de la final de la Champions, i per tant aquí l'equip femení, que ja ha guanyat la Lliga, no entra en escena, juga no, la final però... de Copa, perdó, el dissabte, i la següent setmana la final de Champions.
6: Correcte, el femení té dos títols en joc, la Copa el cap de setmana que ve i la Champions el següent, i d'acord amb Pere Romeu i d'acord amb l'equip femení, doncs no formaran part de la Rua. Bàsicament, se'ls hi va consultar i Pere Romeu va preferir diguem-ne, doncs, no celebrar res fins que no s'hagués jugat la final de la Champions.
1: Després el Barça, si guanya la Champions, faci la seva pròpia celebració. Això ja en parlarem.
6: Ah, exacte. Sí.
1: Molt bé, a veure, Hansi Flick ja a punt de renovar fins al 2028 amb l'opció un any més. Més que merescut, no, Anaïs?
4: Per suposat, era molt difícil aconseguir el que Flick ha aconseguit. Recordem que quan va arribar Mbappé semblava que s'havia acabat el món al Barça, i resulta que dos anys després no només el Madrid no ha guanyat res, sinó que el Barça doncs ha guanyat títols, i aquesta segona lliga ells creuen que era més complicada de guanyar des del Barça, perquè el més difícil és mantenir, no?, una dinàmica guanyadora després d'un any d'haver guanyat ja tres títols, com és el cas de la temporada passada. Crec que Flick és un entrenador molt respectat en aquell vestidor. Crec que s'ha convertit també en una espècie de mentor dels joves, però que ha après a acompanyar-los a mesura que van creixent també futbolísticament. És un entrenador que deixa que els jugadors s'equivoquin, però els protegeix i els alliçona de portes cap endins, perquè hi ha codis de vestidor que han de quedar a dins, i que ha sabut solucionar conflictes a nivell de gestió. És a dir, a la pretemporada va haver-hi desavinences entre Gavi i Fermín, és un secret públic, ho sap tothom, i aquí la mà de l'entrenador ha ajudat a que tots dos tinguin ara una relació de germans com la que tenien després d'haver conviscut a la Masia. Crec que també ell és molt conscient de que té en la Masia el seu tresor més gran, i que se l'ha de potenciar i se l'ha de protegir, i que genera un estat de felicitat generalitzat en el barcelonisme, que ha deixat de patir, no?, entre cometes, perquè el soci del Barça es caracteritza sempre per aquest patiment, però crec que des que ha arribat Flick aquesta sensació és molt menor, així que és una gran notícia, i crec que al final, si ell vol renovar any a any o s'ho pensa una mica més, és perquè és plenament conscient del que ell genera, d'aquesta responsabilitat que té en tot el que el Barça està aconseguint, i crec que parla molt bé de Hansi Flick, que s'ho vulgui, que vagi pas a pas i any a any.
1: La Torre?
2: Sí, a nivell de resultats falta la gran il·lusió, la seva gran il·lusió, com ell mateix ha confessat en roda de premsa, o la seva gran missió per la qual ha vingut a Barcelona, que és guanyar la Champions, però a nivell esportiu no cal dir que guanyar dos lligues de manera consecutiva, la Copa del Rei, dues supercopes, doncs són números molt, molt, molt impressionants. La veritat és que estarem d'acord que el Barça aquest any no ha jugat tan bé com l'any passat. No hem vist la versió espectacular de Rafinha, ha estat molt temps lesionat, alguns jugadors han baixat una mica el pistó respecte a la temporada passada, però tot i així pots acabar fent més punts que la temporada passada. Però al marge d'això, jo també m'anoto, no?, o subratllo aquesta capacitat de gestionar el vestidor. En alguns moments hem tingut, i ho hem parlat amb tertúlia, és la sensació de que la gran estrella, Lamine Yamal, podia descarrilar. Recordeu les declaracions de Lamine abans del clàssic al Bernabéu. Doncs Lamine no ha descarrilat, ha sigut capaç de gestionar una alternança a la demarcació de nou, per no repetir els noms que deia l'Anaïs, Robert Lewandowski i Ferran Torres. Robert Lewandowski, un tòtem, un crac europeu, una figura mundial, ha après a ser suplent al Barça i almenys de portes en fora no ha generat cap problema ni ha fotut cap company a terra, com si ha passat, per exemple, aquesta setmana al vestidor del Madrid. Per tant, en clau Barça, excel·lent notícia la continuïtat de Flick.
1: Fite.
0: Sí, afegir, molt d'acord amb tot el que diuen, afegir que, per exemple, ha resolt quan ha calgut a prendre les decisions. Ara recordo, fa una temporada i mitja, lo d'Iñaki Peña. Recordeu com es va patar Iñaki Peña de la porteria, que va semblar que havia sigut injust, però ell va creure que havia de jugar a Chesney i ho va fer i no li va tan molt el pols. Vull dir que també ha hagut de prendre decisions quan ha calgut. A la roda de premsa ha sabut gestionar elogis quan calia Lamine, però també li ha fotut pals, va parlar d'ego, recordem l'inici de temporada quan parlava d'egos. Per tant, jo crec que és un entrenador que té aquesta personalitat, que té aquest tracte i que ha sabut liderar un equip molt jove, que estic d'acord amb el Francesc, que potser no ha jugat tan brillant com la temporada passada, però en el fons jo crec que ha rendit per sobre les seves possibilitats. És una plantilla molt jove i que a la mínima que tens una mica de lesions es nota moltíssim. Lewandowski era un any més gran i es notava que ja no rendia. Ferran fa el que pot i no està tant de bo pogués fer més, i el dia que no hi ha Rafinha o no hi ha Lamine, l'equip ho paga moltíssim. Per tant, jo crec que per mi la gran cosa és que potser ningú ens esperàvem que apostés tan fort pel planter. O sigui, sí que saps que vens al Barça i que tens aquesta masia, però Cubarsí, Lamine, Bernal, jugadors que des del primer dia, l'estima de la jove Bernal l'any passat, els va posar titulars indubtablement, jo crec que, i quan ha hagut de tirar de Xavi Espar, etc, crec que per mi aquesta és la millor legat que ens pot deixar un tio que ve de fora, que semblava que era un astronauta, i de cop i volta aposta pel planter com el que més.
1: Flick, que sens dubte demà centrarà totes les mirades d'aquest Barça-Madrid, que ja ho sabeu, per primera vegada a la història, podrà permetre al Barça, si empata o guanya, guanyar una Lliga i fer-ho al Camp Nou, que ja tocava un Barça-Madrid al Camp Nou. Salmo, l'últim va ser fa 3 anys, que és aquell de que marca que sí, no? 2-1 amb Xavi Hernández a la banqueta, oi que sí?
6: Sí, sí, el març del 23, ho comentàvem abans, amb gol de que sí, el Barça va... Gols de Sergi Roberto i que sí. El Barça va guanyar fa 1.148 dies d'això.
1: Mare meva, tu, ja tocava un clàssic al Camp Nou,
0: Que sí,
1: tu, sí.
0: Això et demostra que hem evolucionat una mica, mora.
6: Sí, venim,
1: I que passa el temps, tu, perquè sí. Jo el tinc oblidadíssim, que sí, ja.
0: Afortunadament.
1: Molt bé, tanquem avui aquest bar, aquest especial prèvia del Barça-Madrid. Demà, insisteixo, un tot gira que arrencarà a les 4 i que respirarà clàssic per als 5 sentits i que ens portarà fins a TDT a les 8 d'aquest partit, que si el Barça empata o guanya, li donarà el títol de Lliga davant del Madrid, que veurem quina capacitat té de plantar o no cara. Gràcies, Fiter, gràcies, Anaïs, gràcies, La Torre, gràcies, Salmurri. Una abraçada forta a tots.
4: Que vagi bé. Reclamem, David, sí? un bar musical amb Pablo Alborán.
1: Home, doncs ens queden molts programes fins a la final del Mundial, que tancarem tot gira, per tant, coses rares en farem, Per tant, aquí un Pablo Alborán al tot gira estaria bé.
0: Quanta enveja veig per aquí, Gran Pablo.
4: Admiració.
0: Home, gran Pablo.
1: Que vagi bé. Adéu.
4: Adéu.
1: Vaig a publicitat, però abans Oriol Rodríguez, què fa el Reus quan queda pel final?
7: Doncs a punt d'entrar el temps afegit, 45 de la segona part, continua aquest empat a 0, no hi ha manera avui de batre la porteria de Lourense, ho tornava a intentar el Reus ara per la banda dreta, la pilota serà pel Lourense amb aquesta jugada polèmica, bé, no hi ha polèmica perquè era un penal claríssim que no ha assenyalat l'àrbitre Nil Cubas sobre Ramon Folch. Entrarem al temps afegit, continua l'empat a 0.
1: No tenim encara minuts afegits?
7: No, encara no. Encara no.
1: Doncs pausa i rematem per aquí.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
3: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
4: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
5: Sóc el Risto Mejide.
6: Sóc Álvaro Morte.
2: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
7: Amb tots vosaltres, Jordi González.
2: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
8: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
3: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
2: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
0: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TVT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TVT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud.
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
2: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
12: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
14: A punt d'acabar-se el partit del Reus, jugarà amb Dem Lourense i en tindrà una falta per ells al Reus.
15: Sí, ha hagut una expulsió per l'entrada que ha fet Javier Labrada sobre un jugador del Reus. Ara tindrà l'última oportunitat ja amb el temps exhaurit. Serà o Xavi Jaime o bé també Sergi Casals a la porteria. La pilota molt a prop de l'escaire dret de la porteria de Lourense. Serà la darrera oportunitat perquè el Reus avui pugui batre la porteria de Lourense. L'àrbitre avui, Nil Cubas, ha estat molt malament. Ara assenyala la tanca, de moment només hi ha un home de Lorenz en aquesta tanca, per tant intentarà una centrada des de la banda dreta Xavi Jaime perquè trobi algun rematador. Minut 49 ja, s'ha exhaurit el temps, però encara tindrà el Reus aquesta darrera oportunitat. De moment empat a 0 per batre la porteria de Lorenz. Xavi Jaime que anirà cap a la pilota, aplaudeix al municipal de Reus avui les gairebé 4.000 persones que hi ha. Encara no servirà aquesta falta perquè hi ha picabaralles a l'àrea. L'àrbitre dona l'okay. Xavi Jaime cap a la pilota. La pilota per baix es passeja per l'àrea de la porteria de Lourense. De moment la pilota continua pel Reus i l'àrbitre assenyala al final. No ha deixat continuar aquesta jugada. S'indignen els jugadors del Reus i es demana bàsicament també des del delegat de camp que no es llancin objectes al terreny de joc, una cosa que ha passat al final de la primera part. Per tant, amb aquesta jugada d'atac s'acaba el partit, no hi ha hagut gols, empat a 0 entre el Reus, Redis i Lourense, i la setmana que ve el Reus haurà d'empatar, anar a la pròrroga i guanyar, o guanyar directament el partit per poder passar a aquesta final del play-off d'ascens a la primera rep. No hi ha hagut gols, el Reus ha estat superior, però vaja, de moment empat a 0.
16: Recordem, tornada dissabte a Ourense, si no recordo malament, a les 6 de la tarda, oi, Oriol?
15: Correcte, correcte.
16: Gràcies, Oriol, et deixem anar a vestidors. Fins ara.
15: Vinga, una abraçada.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Un dels moments en què el tractament del càncer ha experimentat més progressos ha estat entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com a tal. La història de la lluita contra el càncer en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
0: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
6: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
0: El divan, el valor de la conversa.
6: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals que no l'heu vist, no sabeu el que és una dictadura.
0: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
0: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
0: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: A punt semàfors, comença la...
0: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
20: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
0: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
21: Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana, Gran Premi de França, amb convidats especials.
0: Univers MotoGP.
21: Perquè el Mundial és nostre i les entrades, teves.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Tot gira.
18: Tot gira.
0: Amb David Clopés.
14: A la primera divisió, a punt de començar l'últim partit de la jornada d'avui dissabte, el Real Societat Betis.
16: I demà hi tornem amb més Tot Gira i amb Clàssic. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Tull i Joan Arroyo. Producció de Dolors Joanola i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Júlia Aparicio. Dirigeix i presenta David Clopés.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
18: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
23: Bona nit, us informa Berta Torrades. A l'illa de Tenerife s'enllesteixen els preparatius per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i també la tripulació. El govern espanyol diu que la nau s'hi estarà el temps mínim imprescindible i que continuarà després el trajecte cap als Països Baixos. Mònica García, ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, d'Interior.
24: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
25: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
23: La dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu aquesta tarda en la primera PCR que se li ha fet fins ara. En 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Més notícies amb la Laia Framis.
26: Hongria gira full amb la investidura del conservador Peter Maguiar com a primer ministre.
27: Música.
26: És l'himne europeu que ha sonat al Parlament de Budapest i la bandera ja ha onejat per primera vegada en 12 anys després de la prohibició que en va fer el seu antecessor Víctor Orbán. Avui, a més, és el Dia d'Europa que commemora l'anomenada Declaració Schuman, que és la que va proposar la creació d'un mercat comú del carbó i de l'acer, que és l'embrió actual de la Unió Europea. Tota una declaració d'intencions d'un primer ministre que pretén fer un gir i allunyar-se de l'antieuropeisme i l'autoritarisme d'Orbán.
2: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
3: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
2: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
3: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
2: És a magyar nemzet igényli.
23: El Regne Unit, amb el recompte electoral ja tancat, per primer cop els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Davant la desfeta, el primer ministre laborista, Keir Starmer, ja ha començat a fer alguns moviments, com que ha anomenat ja el laborista Gordon Brown com a enviat especial de finances globals. Starmer admet la dimensió de la caiguda del seu partit i es compromet a traçar un nou camí.
4: These results are tough.
7: Aquests resultats són durs i això fa mal, evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
4: That is what I intend to do.
26: Tres persones han resultat ferides i una vintena han estat desallotjades per un incendi en un hostal al centre de Roses, a l'Alt Empordà. Vuit dotacions dels bombers s'han desplaçat a la zona i han comprovat que l'incendi estava totalment desenvolupat, que la vintena de clients ja s'havien autoevacuat i que hi havia dos confinats al tercer pis. El foc s'ha pogut extingir ràpidament i dels tres ferits, de caràcter lleu, un ha estat traslladat al Cap de Roses i els altres dos han estat donats d'alta in situ. Els clients de la primera i la tercera planta han pogut tornar ja a les habitacions de l'hostal, mentre que els inquilins de la segona planta han estat reallotjats per l'Ajuntament de Roses.
23: Fangoria presenta aquest vespre el seu nou disc a Barcelona i ho fan a la sala Paral·lel 62, presentant La Verdad o La Imaginación. Aquest és el primer àlbum de Fangoria des del 2016, en què el duet format per Alaska i Nacho Canut celebra els seus gairebé 50 anys de relació professional. Des dels seus inicis, Fangoria ha estat un referent a l'escena musical espanyola, fusionant gèneres com el pop, la música electrònica i el rock amb lletres provocadores. El concert és avui a 2:15 del vespre amb totes les entrades exaurides. Els esports, Alfons Gorina, bona nit.
8: Bona nit. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar aquest 2026 i ara queda a 2 punts del descens. Altres resultats d'avui: a primera, Elx 1, Alavés 1, Atlètic de Madrid 0, Celta 1 i acaba d'arrencar la Real Societat 0, Betis 0. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins. Benfica 3, Barça 4. La final es juga demà contra el Porto. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara, Josep Pessa Rodona i Melcio Mauri. L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és nou líder de la General. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda. I Marc Márquez serà baixa la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret.
9: Fins aquí les notícies.
10: La Inara és professora d'institut i freestyler.
27: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
10: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
28: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
10: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
27: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc. Doncs per mi no.
10: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
29: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
10: Nando Cruz, periodista musical.
30: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
9: Solidaris.
31: Amb Mercè Folch.
10: Dones en el món del rap.
9: Dissabte a les 10 de la nit.

0: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Sento, veu, sento una cosa. Serà d'aquells dies que hem de seguir el so?
1: Tu ho has dit.
0: Ja m'ho semblava. Estic sentint algú que pica. No tinc tant coneixement de la qualitat del so i de la textura del so per saber què és el que pica, però el que estan picant és en aquesta porta d'aquí, que està oberta. I bé, doncs escolteu-me. Aviam si descobrim alguna cosa.
1: Sort!
0: Allà al fons. Allà al fons està una mica dissimulat, però hi ha algú. Aviam. Sembla que m'amagui, no? El que... Hi ha una mica d'obstacles. A veure... Un momentet, eh? Aviam si ho veig. És aquí. Que ho veieu? És algú que està treballant i semblaria que està treballant sobre pedra. No ho sé. Deixa'm anar a veure si... Espero que no se m'espanti. Hola, hola, hola.
2: Hola.
0: Perdona, perdona.
2: Què tal?
0: Què estàs fent?
2: Bé, mira, estic picant aquí una pedra.
0: Estàs picant una pedra?
2: Sí, estic fent aquí un dibuix.
0: Perdona'm una cosa, pots treure les ulleres?
2: Sí.
0: Tu en sones d'alguna cosa?
2: Sí, ens vam veure l'altre dia, en un marge.
0: Ah, el mestre Marger.
2: Sí, sí, més o menys, sí.
0: Que ets mestre de més coses, veig.
2: Sí, bueno, la pedra en seca és una cosa, això és una altra. És un altre món, això.
0: I són dos mons que toques?
2: Sí, clar, sí, tot el que és pedra.
0: Tot el que és pedra?
2: Bueno, pedra i algú més.
0: Escolta'm, m'ha agradat molt sentir aquest cloc, cloc, cloc que anaves fent.
2: Sí, és com una campanya, un seguit, com una musiqueta, sí.
0: Això relaxa, el que ho està fent?
2: Tant, sí, sí, el fet de... Sí, clar, sí, sí. Si vas picant, vas concentrant en la feina i desconcentres d'altres coses.
0: Aquí, què estàs fent, aquí, ara?
2: Bueno, aquí hem fet una mica un dibuix com un colom, i ara està aquí, més o menys, fent la silueta del colom, rebaixant-lo, ja està.
0: I això... Tot el que tens aquí. És una meravella.
2: Bueno, això són coses que hi ha
0: fet. Això és el teu cau, diguem-ne. Eh?
2: Sí, seria el taller, sí. Seria...
0: És el taller.
2: Sí, una mostra del que hi ha fet durant els anys, esto, sí.
0: Ha estat una... Vaja, no sé... Jo crec que hi ha algú que em prepara aquestes casualitats, eh? Però recordo que fa unes setmanes ens vam trobar i em vas explicar que havies tingut un accident.
2: Vaig tenir un accident laboral, sí, sí.
0: Sí. I vam dir que eres una metàfora del que havíem de fer tots, perquè vas dir, era aquell dia, aviam si me'n recordo bé, sí, que dèiem allò, res no és el que sembla.
2: Res és el que sembla.
0: I tu vas dir, ni els marges es fan sols.
2: No, ni els marges, ni la vida
0: mateixa. Recordo bé, això?
2: I cada cop pareix una cosa, és una altra, sí, sí.
0: I exacte, i em vas dir, jo no hauria de caminar, perquè no podria caminar, i estic caminant.
2: Hauria d'estar una cadira que no em podria moure, i vaig com puc, però vaig.
0: I que havies tingut un accident treballant, precisament.
2: Sí, sí, clar, sí, sí, vaig caure d'una escala.
0: D'una escala.
2: Vaig caure no molt alt, 1,80 m, però vaig caure malament. I em vaig trencar la columna, sí.
0: I en canvi, bé, el pronòstic devia ser complicat i difícil.
2: El pronòstic era, pues, caure de rodes directament.
0: I tu vas dir no.
2: Bueno, jo com que era inconscient, pues, no escoltava. I vaig dir, bueno, pues, cadira, de moment cadira, i després l'anyet deixant, i ja està. I vaig dir, si convé, pues, un punt d'apoio, dos punts d'apoio. Em vaig apoiant per les parets, com sigui, però intento moure'm.
0: I em vas dir també que havia donat sentit una mica a la teva resistència no pensar en altres coses i pensar en el que et venia molt de gust, que era la pedra.
2: Bé, clar, t'has de dir una mica del problema que tens i has d'omplir el cap d'una altra manera, clar, sí, sí. Perquè si no, si estàs tot el dia pensant, tot el moment pensant en el mal que tens o en el que no pots fer o en les dificultats que tens, doncs això te condiciona i realment perds la batalla. És com una batalla, això. I en canvi, si tu la teva idea és fer una altra cosa i ho intentes, deixes a part els problemes que tingues, intentes fer allò i al final aconsegueixes més o menys, a un altre ritme, a una altra manera, però ho intentes fer i ho aconsegueixes, més o menys, sí.
0: Doncs mira, una cosa, jo vull aconseguir una cosa concreta. L'altre dia ens vam trobar, va ser una cosa casual, ens vam dir adéu, i jo vaig pensar, igual algun altre dia potser ens tornarem a trobar, i ens hem trobat. Ara ja no perdo l'oportunitat. Jo em quedo amb tu i faig tot el programa amb tu. Et sembla?
2: Bé, perfecte.
0: Va, doncs fem una cosa. Tu vés acabant això, vés acabant aquesta feina, que no deixarem treballar gaire perquè volem preguntar moltes coses, i mentre ell va treballant, deixeu-me fer la presentació, deixeu-me fer la nostra feina, i aleshores ens quedem amb ell i que ens expliqui no només això que ja ens ha explicat, que ja ho sabem, aquesta capacitat d'en sortir-se'n, que és tot una metàfora i un exemple per a tots, sinó a més a què s'ha dedicat, aquesta pedra, en què es tradueix i quines coses meravelloses, que ja les estic veient, té per aquí.
1: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui arrenquem amb aquesta sonoritat que tenim de fons, aquest pam, pam, pam, una altra vegada, ja segur que som bastant aficionats a això, que és una sonoritat que alhora és un missatge molt potent del que hem de fer. Picar molta pedra, molta, pel català, pels països, pel futur. I ho hem de fer amb aquesta persistència i aquesta determinació del nostre convidat, que va sentir com li deien, no podràs caminar, i ell, no? Doncs caminaré. I ha caminat. Caminem tots per la llengua, piquem pedra tots plegats i siguem, a més, de pedra picada.

0: I aquí som avui, picant, ja ho heu sentit, tota l'estona ha anat picant per aprofitar el temps, però ara crec que el farem parar, perquè bé, igual sí que pot parlar i anar picant, però potser el distrauríem molt. Es pot estar mig concentrat mentre parles, o és millor
1: parar? Sí, millor parar, millor parar.
0: Molt bé, parem.
1: Perquè si no, no farem ni una cosa ni l'altra.
0: No farem ni una cosa ni l'altra, encara t'enganxaràs els dits i surgen amb tingut.
1: O trencarem alguna cosa
0: que... O trencarem alguna cosa que no toca. Escolta'm, d'entrada, això és una meravella, veig moltes coses, explica'm què tens per aquí.
1: Bueno, aquí bàsicament el que hi ha són motlles. Motlles de colles que han fet, ja.
0: Què s'han fet?
1: Sí, escultures fetes, ja.
0: Perquè com funciona això? Tu fas un motlle...
1: Bueno, quan has de fer una... En cas d'escultures, per exemple, aquelles d'allà dalt...
0: Hi ha unes escultures, sí, que... Espera, m'hi aproparé. Què són aquestes escultures? Ostres! Espera, que vinc, que tinc una mica lluny. He anat a veure-les i em posaré aquí perquè així es veuran mentre estàs explicant. Sí, què són?
1: Són imatges religioses, d'esglésies. Llavors el que fem és, en fang, fas el model, després este model... que el fang té la facilitat de col·locar, de posar i treure, però sé que s'agrieta, pesa molt, per tant, després fas un motlle, quan ja més o menys consideres que l'escultura està mig feta, i fas el motlle en escaiola, després traus este motlle i el tornes a omplir, i fas el positiu. O sigui, el negatiu seria el motlle, tornes a fer el positiu, i damunt d'este positiu després pots fer el que vulguis. Pots texturar-lo, pots retocar-lo, pots acabar-lo, i després ho copiem a pedra, en este cas.
0: I després ho copieu a pedra?
1: Sí, tot està copiat a pedra, això sí. Cada figura està copiada de pedra.
0: I això sempre ho pots fer amb motlle o hi ha vegades que no ho pots fer amb motlle i has de dir, mira, jo m'ho miro, igual prenc mesures, igual faig fotografia...
1: Directament ho pots fer, també. Passa que és millor tenir una figura al costat, perquè potser este braç, potser si fas així sense prendre les mesures, el braç pot anar cap aquí, cap allà, se'n pot anar una mica. Si està la figura feta, quan són figures grans, és molt millor.
0: Però no sempre deus tenir aquesta...
1: No sempre. Miquel Àngel no feia el model, penso, feia directament. Anava dibuixant damunt i anava buidant. Simplement, bueno, clar, la pedra és simplement extractiva, vas traient. El fang seria additiu, vas col·locant fang, però en canvi la pedra és anar traient, en general.
0: Perquè l'altra vegada que ens vam trobar em vas dir, soc mestre Marger, que ja en parlarem també d'això, perquè aquell dia va ser un vist i no vist. Vam veure les pedres, però no les van posar.
1: Sí, no les van posar. Però està damunt d'un marge, i bueno, pues, si jo no he fet de margens, n'explico, n'ensenyo, però vull dir, bueno, és que avui en dia tothom dius mestre Marger, doncs pues mestre Marger.
0: Però tu ets mestre picapedrer.
1: Sí, jo...
0: O què ets? A veure, com et defineixes?
1: Jo em defineixo picapedrer escultor, ja està.
0: Picapedrer escultor?
1: Sí.
0: Vol dir que has fet còpies i també has fet coses que tu has volgut fer d'original, diguem-ne.
1: Sí, bueno, és que he fet de tot, des d'un bancà, d'un balcó, una portalada, que sé, el que sigui en pedra, el que sigui.
0: Sempre pedra?
1: Bàsicament pedra, però també hem fet coses en pedra artificial, en resina. Bueno, és que avui en dia... Jo he treballat molt en patrimoni, i dins del patrimoni doncs, avui en dia fem còpies d'elements concrets. A vegades fem repudiment pedra, a vegades no. A vegades tens que fer un element que ja podia ser modernista o d'època modernista i podia ser de pedra artificial, i llavors has de reproduir la peça en pedra artificial, que simplement és fas el model, fas el motlle i després ho omples en morters per fer la còpia.
0: I això d'aquest bé... Sempre has estat un... Les pedres han estat a la teva vida o hi ha un moment en què dius la pedra m'ha caigut a sobre?
1: No sé. A veure, cada gut té unes manies, unes manies, o hi ha gent que li agraden certes coses. A mi m'agrada sempre la pedra.
0: Ja de petit?
1: Sí, jo crec que sí. Jo quan anava al camp, el pare, que clar, abans... als anys 70, o així, jo vaig anar així als 62, pues no, els fins de setmana no havia com ara que ja van a la piscina, van d'excursió, anàvem al camp, ajudar el pare, i llavors pues, jo quan anàvem al camp, jo només veia pedres, veia tots els margens que havia de casa al camp, tots els margens que havia, a l'estiu que ens refem algun, m'ho passava molt bé, és el que més m'agradava, m'agradava més això que no pas haver d'estar a la vinya o als ametlers o als olivers. I llavors, per jugar, m'agradava fer 5 castillos, que encara el conservo. Tinc, crec que són dos números de 5 castillos i fer a castell sense preparar. I és el que m'agradava més. I, bueno, no sé.
0: I aleshores hi ha un moment que dius, jo m'hi vull dedicar.
1: Bueno, després, per circumstàncies, vaig començar de menobra a l'empresa aquí al poble, després un any o dos de paleta, i començava a fer alguna cosa de pedra, però ben bé no sabia ben bé certs trucos, certes coses. Va venir un picapedre que ell era de família de picapedres tota la vida, descendí de la zona de Macael, d'Almeria, i em va ensenyar a fer una cara plana, i llavors un dia em diu, escolta, tinc unes coses per fer, si vols vindre, i bueno, vaig anar allà un dia o dos, no molt, perquè ell anava una mica a la seua, i ja està, a partir d'aquí. De finals de 85, principis de 86.
0: I des d'aleshores, vinculat a la pedra, fent moltes coses, molt
1: diferents. Sí, coses diferents, sí. He fet una mica de tot, però el 80% són coses de patrimoni.
0: Són aquelles coses que s'han de preservar, que hem de cuidar molt, que s'ha d'anar vigilant molt. I com es fa això? Bueno, en castells...
1: Amb... castell vaig començar, crec, el primer castell va ser el castell de Nonasp. Però llavors vam fer l'Ajuntament de Caseres, que també una casa d'aquelles antigues, que ha uns arcades, uns porxos, o a Vítem, que està al Mas del Bisbe, la sala capitular que vam reconstruir uns arcs. No sé, ha estat el castell de Miravet, al Palau Marisal de Sitges, a Barcelona ha estat a l'Hospital de Sant Pau, a la part històrica, diguéssim, a la torre del Roger, dalt de tot, i llavors al pavelló central i al pavelló de Sant Manel, perquè crec que és... A la Generalitat també he treballat.
0: A la Generalitat també?
1: Sí, he treballat a la porta de... la façana de la capella gòtica, sí. I dins el pati gòtic i el pati dels tarongers he treballat, restaurant elements. I després el medalló Sant Jordi. Al carrer del Bisbe, la façana gòtica de la Generalitat, el medalló Sant Jordi, diferents elements que vam restaurar per mig del Menac. I a Lleida, a la Sovella de Lleida, a Camarasa...
0: Hosti, la teva mà es nota, i el teu picar es nota en molts llocs, eh?
1: Bé. De la Castellbó, de la... que és un poble càtar, a Castellbó, a la col·legiata de Castellbó també he estat, no sé, bueno. A Girona no he estat mai, no he arribat mai a Girona, però Barcelona sí. Barcelona, Tarragona, la zona de l'Aragó, a Cas, ha estat a Casp.
0: I això és el que més t'agrada de fer? O... Perquè el... després parlarem dels marges, eh?
1: Bueno, els marges, la pedra m'agrada, els marges també m'agrada molt de fer, també m'agraden.
0: Després et preguntaré coses.
1: M'agraden, sí. M'agrada la pedra, treballar la pedra, fer el que sigui.
0: I ara prometo fer-te una pregunta que serà d'aquelles que em diràs, home, ara em treus això, clar... Ara comencen a haver-hi maquinotes, ho dic així, eh? Sí. Que són capaces de fer en 3D qualsevol cosa. Sí. Estem perdent oficis, estem perdent part de la cultura també. Tu veus continuació en això que tu estàs fent? Què està passant amb el vostre sector de la pedra?
1: Bueno, jo crec que és igual aquest ofici o un altre. Els oficis s'hauria de valorar qui realment és un artesà. I això a vegades costa. Costa que li correspon, ho valoro, perquè realment no qualsevol ho sap fer i després això s'ha d'ensenyar, això d'una experiència. El que realment ensenya és el taller o l'obra en si i poder estar al costat d'un mestre que tota la vida ha fet i que té les seves tècniques, els seus trucos, pues aprendre això en una escola no s'aprèn, no és el mateix.
0: I això vol dir que quan tu, mira, aquí veig una pedra, per exemple, tu veus una pedra com aquesta, una que hi ha aquí, que és grisa, que està aquí, sí. Aquesta, d'on és aquesta pedra?
1: Bueno, és tan concret, és una calissa de Sant Martí de Maldà.
0: I tu estaves a Sant Martí de Sant Maldà?
1: Sí, vam anar...
0: I veus la pedra i dius... Ep,
1: home, clar, vam anar a fer un curset de pedra cap de setmana i hi havia pedra sorrenca o pedra d'esta més tova i hi havia esta pedra calissa i llavors hi havia una de blanca i una de més d'això i esta, la negra, per treballar-la després té uns grisos i uns blancs i això en seguida... I llavors la qualitat de la pedra, tu quan la toques esta, és com una campana, per exemple, quan la piques fa una mica d'olor de porta matèria orgànica.
0: Escolta'm, perdona, que de la pedra em parlis de l'olor que fa, sí, i del clar, tacte sí. Que té, és una meravella, això.
1: Clar, sí, sí, la pedra t'explica moltes coses, sí, sí, sí.
0: Clar, però has de saber-les escoltar.
1: Bueno, clar, i veure-les amb la visió ja més o menys... Ja... La vista l'acostumes, a base de feina i del treball, ja més o menys l'ull ja te se'n va, saps més o menys la pedra com és, com està, com has de trencar, com no sé què. Ella et parla, has d'establir un diàleg, l'has d'estima molt i ella t'estima molt també.
0: Hi ha amor entre...
1: Però, sí, però sempre una cosa, qui mana és la pedra. Tu faràs el que ella et deixarà fer, no el que tu voldràs a vegades.
0: És així?
1: Home, clar, sí, sí. En certa pedra, segons que no ho pots fer.
0: Doncs mira, una mica la ràdio és això, eh? Nosaltres volem fer moltes coses, la ràdio humana. Sí. Ara hauríem de fer una volta pels Països Catalans, sí. I jo crec que la podríem fer preguntant-te. I és l'altre sí. Tema, eh? Ja tornarem a això de les pedres. Sí. Bé, de fet, tots són, sí. De fet, tots són pedres.
1: Sí, jo et volia pegar...
0: Què volies fer?
1: Volia pegar un cop aquí.
0: Ah, aviam, a veure, fes el cop. No, no la farem molt bé, picant aquí. Bé, és...
1: Potser no em sona ara. Potser no sona, però a vegades sona com a campana, eh? Està notant, però veus campana, però... Sí. No, notes una olor de matèria orgànica, el sí. Que he picat?
0: Ostres, no?
1: Com
0: sí.
1: Si fos una mica de fem?
0: Sí.
1: Pues és això. Esta negra és porta molta matèria orgànica.
0: Porta
1: i a vegades està notant...
0: Nota.
1: D'este tipus, està notant, perquè pot ser molt gruixó, a vegades sona com a campana. Que tinc,
0: bo.
1: tinc, sí.
0: Que bo.
1: En doncs, canvi, certa pedra això no ho fa.
0: Escolta'm, deixa'm preguntar-te...
1: Sí.
0: Sobre els marges, perquè sí. Crec que ens anirà bé per anar donant vol pels Països Catalans, que és el que ens toca fer aquesta hora, sí. Perquè, com deies, la pedra mana, la ràdio mana. De marges, com sí. Els que tenim aquí, que són una meravella, sí. N'hi ha als Països Catalans.
1: Sí, per tot arreu, sí.
0: Per tot arreu.
1: Per tot arreu n'hi ha, sí. En funció del tipus de pedra, evidentment. No tot arreu és el mateix tipus de pedra, doncs en funció del tipus de pedra hi ha un tipus de marge.
0: Ara et preguntaré pels marges i pels sí. Tipus de marge, però ja que hi som i m'has sí. Donat aquesta assistència magnífica, sí. Anem a fer una volta pels Països Catalans, aviam com estan de marges, sobretot del marge de l'actualitat i del marge de la llengua. Sí.

0: Primera destinació, País Valencià, com sempre. Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Bona nit, Kilian. Me pots dir per on balles?
0: Sí, més que ballar. Avui piquem. Piquem pedra, piquem pedra seca, capitells, ho piquem tot aquí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Que sàpigues que jo també sóc picapedrer, eh?
0: Ah, sí?
1: Que jo pique pedra cada dia, perquè, home, treballe, no direu això vosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Els catalans ho diu això,
0: sí,
1: s'ha de picar pedra.
0: Sí, sí, i molta així, pedra, així no i molta diem. Pedra, sí, sí.
1: Així no ho diem, jo diré per què, perquè la màxima il·lusió d'un valencià és no treballar. Per això, no diguem mai de picar pedra, més encara picar pedra, que era un ofici realment pesat. Així, en el casino del meu poble jo no he notat que ningú siga preocupat per el hantavirus este. Crec que es diu hantavirus, si no sí. Això. L'única preocupació és que en el casino hi ha una telegram i va aparèixer per allí Fernando Simón parlant del hantavirus i se n'anaren corrent tots a comprar paper de vàter. Perquè cada vegada que este paio ix i diu no se preocupen ustedes, la gent, bueno, se'n va ràpidament al consum a comprar perquè li té pànic això. Però, escolta, hem de... Saps què passa? Que ens haurem d'habituar als virus, perquè, lògicament, quan més gent, més virus. I això ja ho dia la meva iaia Maria, la meva iaia materna Maria, sempre dia, quan la portàvem de l'horta a casa, sempre dia massa personal.
0: Massa
1: perquè
0: personal.
1: La posaven a la porta de casa perquè s'entretinguera, i passava un, passava l'altre, una bicicleta, un carro, estic parlant de fa 50 anys, eh? I ella, quan vivia en l'horta, que allí pues, anava només a llaure horts, i el que anava, que no sempre anaven tots, pues, al portar al poble feia, hòstia, així n'hi ha massa personal. És la primera persona que me va parlar a mi de demografia, sense saber-ho ella. És
0: bona.
1: De que hi havia massa gent al món, i jo, a veure, així a l'Horta Sud ens hem salvat gràcies a la crisi del 2008, que no se va construir tot el que teníem planificat, eh? Perquè ara mateix, el meu poble que té uns 9.000 llescats, hagueren passat a tindre, no sé, 12, 15.000, s'hagueren xutat pràcticament en València i hagueren sigut un desastre. O sigui, que la crisi que feu tant de mal i portar tanta gent de l'atur, en aspectes ecològics i en aspectes demogràfics, a l'Horta Sud li feu un favor.
0: Bé, doncs això del personal ha anat en augment, certament. Ara potser ho diria encara amb més fermesa, això.
1: Collons, doncs, fa la pobra dona. No hi seria ni a la porta de casa.
0: Va, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies, adéu, igualment.
0: Ara fa uns dies aquí al programa parlàvem del Correllengua, que ha anat corrent, portant la llengua a tot arreu, i ha acabat a l'Alguer. Anna Rita Manunta, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Tequila, molt bona nit. Estic molt feliç, jo.
0: Perquè la flama t'ha vingut a tu, oi?
2: Sí, exactament. Mira, va ser... De l'Alguer va ser una gran setmana. E Correllengua Germanat, gran festa. Perquè dimarts, 5 de maig, va arribar a l'Alguer el Correllengua. E va ser gran èxit, gran èxit. Va ser la primera vegada per els algaresos i tota la ciutat va participar amb molt entusiasme. La flama va arribar a Malabalca del Signor del Rio i jo vaig tenir il privilegio di rebre la flama da Pau Emili Muñoz Canillas i va ser un moment inoblidable, Kilian. Inoblidable. Ama la flama va manar per il casco antico accompagnato da moltissime spalsonas e va ser realmente una gran festa comunitaria. Il Correllengua si è accabato durante la flamma, ma Raimondo Cacciotto, alcalde dell'Alghe, davanti al monumento dell'unità della lingua, ama la presenza di Carlo Secchi, del presidente Quintorra, del presidente della Plataforma per la Lingua Oscar Escuder, de Mauro Mulas, delegati dell'Alghe e de Plataforma per la Lingua, de Pau Emili Muñoz Canillas e Blanca, García Oliver, organizador generale del Correllengua Germanat, ed Irene Cogene, socia di Plataforma per la Lingua e attivista linguistica. Grazie al Correllengua Germanat, la nostra lingua, la nostra identità e il nostro aggiornamento è ancora più forte. E a questa meravigliosa esdenimento,

0: Forza Llatina es una celebración documentada durante siglas y suprimida en 1848 y que combina espiritualidad, cultura y identidad catalana. A que chata arribata al su momento culminante dins las iglesias de San Miquel, que es nuestro patrón, on el cor del Logudoro d'Usini. Y las veus solistas de Claudio Sanna, Franca Masu y Esther Famosa han interpretado la scobla. Y on, per la primera vagada, han participat els tamborins de San Juan de la Polta Llatina, progetto della Plataforma per la Lingua, perché l'Alguer fa secla tenia també els tamborins. Mira, aquesta festa s'ha recuperata grazie alla ricerca di Mauro Mulas, che fa anche va fer a Naciu, e grazie alla seva ricerca Plataforma per la Lingua ha potuto recuperare, organizzare e compartir a tutta la città a questa nostra antica tradizione. Kilian, che dir de mes sino visca la nostra estimada llengua catalana.
1: Visca, visca el Mauro Mulas també, que fa una feina increïble, i com són de diferents les coses. Depèn de com vens, ets ben rebut, corre llengua, però si vens a envair, no, i et fem fora, com va ser a la Porta Llatina. Gràcies d'aquella victòria, encara estem parlant català aquí entre nosaltres. Una abraçada molt gran, molts petons.
0: Una abraçada molt gran, molts petons a vosaltres, a mos veure!
1: I ara Joaquim Monclús, a la Franja. Joaquim, que expliqueu, bona nit.
2: Molt bona nit. Jorge Pueyo, diputat al Parlament aragonès, per la XA, junta aragonesista, ha fet recentment unes interessants i bones declaracions defensant les llengües d'Aragó, l'aragonès i principalment el català, la més perseguida per les actuals actualitats aragoneses formades pel PP i Vox. Entre d'altres coses, va dir que les autoritats aragoneses van a destruir les llengües i van alliberar a l'Aragó de la imposició del català. Es pregunta, quina imposició? El recorda que el bilingüisme a l'Aragó fa 600 anys, 800, 400, era una cosa normal. A les Corts, Pere IV feia els discursos en català i el fill contestava en aragonès. La Diputació General d'Aragó enviava cartes a Barbastre en aragonès i a Fraga, Tamarit, Valldorroures i Calaceit en català. Una bona defensa amb molts paràgrafs que va fer en català també. Segur que seguirem informant. Molt bona nit i fins la propera.
3: És una meravella ser aquí en un taller i veure com treballen els mestres. I aquí el soroll ha canviat. Ja l'heu estat escoltant una mica de fons mentre fèiem la roda dels Països Catalans, perquè ara està fent tot una altra cosa. Què estàs fent ara? Perquè no tot és picar.
4: Bueno, no, estic polint un capitell de l'abastre.
3: Anaves fent... Abans era amb paper de
4: vidre. Sí, amb paper de vidre, sí, polir els cantos una mica.
3: I
4: anar afinant una mica els angles. Sí, sí. És un soroll. És un soroll una mica metàl·lic, sí, si tu vols. Sí, sí. És el que em diia aquell... Lo...
3: Sí.
4: Hi havia... vaig treballar al... això a Montserrat i estàvem, bueno, estàvem reconstruint o fent el nou orgue. Sí. I llavors estava el mestre d'orgue, devia ser que era alemà, i estava els tubos, l'estava afinant, o tubo sí. A tubo. Jo estava baix refent una part, la finestral o la balconada, allà on està l'antic orgue, sí. I estàvem posant peces, però ell estava afinant o estava rascant, i ell estava al costat afinant els tubos. I estava fent cloc, cloc.
3: A quina distància, més o menys?
4: Pot ser 5 metres, 7. 5 metres. Bueno, l'espai del costat, sí. El compartiment del costat, però estàvem molt a prop. I em sentia que jo polia, i ràpidament de cavaller...
3: No?
4: Sí, sí, em diu, diu, oído un sonido... un sonido metálico.
3: I
4: era jo que estava jo tot assustat allí, perquè de repente me'l trobo allí i em diu això, que hi ha un sonido metálico així. I vaig tenir que parar, clar, evidentment. I sempre que rasco penso en ell.
3: Sí, aquí nosaltres no tenim cap orgue per afinar, però sí que hem de seguir fent el programa mentre tu vas fent això, també. Et vull preguntar molt per marges. Hi ha que hi són posats. Hi ha uns marges que criden molt l'atenció. Són els de les illes. Menorca, molt especialment, però... Què dius? Els millors, dius?
4: Dels millors.
3: Si no... Per què?
4: perquè en saben molt, en saben molt. Perquè la pedra és molt dolenta i en saben encaixar-los de tal manera que són uns artistes, uns mestres margers.
5: Però què vol dir que la pedra és molt dolenta?
4: Perquè és una pedra molt deforme. No és pedra quadrada, no és pedra plana,

0: sinó que és com a roques trencades que es van encaixant a diferents cares i han de treballar-les molt per encaixar-les bé. Però els encaixa perfectament com un trencaclosques.
1: Si no hi ha ni un foradet enlloc...
0: A vegades sí, però algun mestre quasi diu, escolta'm, és com apareix pintat això, perquè són línies que ajusten per tot arreu.
1: I això és habilitat dels que ho fan.
0: Clar, sí, s'ha de saber molt. I a més, els marges que aguanten el que sigui. Estan en pedra molt dolenta, molt dificultosa, ho fan molt bé, en saben molt.
1: Perquè un marge, després et preguntaré, mira, fem una cosa, dels marges en parlem ara, deixa'm ja que hem fet referència als marges, sí. Que no es quedi el marge ni Mallorca, ni Menorca, ni ningú d'aquestes illes, d'aquest programa nostre. Anem a saludar a la Pau, que segur que se n'ha fet un fart de caminar per camins amb aquests marges, amb aquesta pedra seca al costat. Pau, molt bona nit, com estàs?
2: Molt bona nit. Molt bé.
1: Què et sembla això aquí amb el mestre, aprenent com es fan els marges i a tractar la pedra? Com esteu aquí vosaltres?
2: Doncs mira, em sembla magnífic i em sembla que l'ofici de marger és un ofici preciós. A Mallorca hi ha una escola recuperada de margers i la pedra seca és un prodigi, és art pur, a la veritat. Jo avui volia explicar-vos una anècdota, Kilian, una anècdota que jo crec que reflecteix molt la societat en què vivim.
3: Aviam.
2: Te l'explico. Mira, resulta que el carrer dels Oms, que és un carrer de Palma, on va néixer el poeta Josep Maria Llompart, que ara l'any passat vam celebrar el centenari del seu naixement, un poeta, com saps, un molt bon poeta, però també un gran activista per la nostra llengua catalana, un lluitador, un home que ha fet moltes coses. Doncs al carrer dels Oms es va fer una escultura de bronze a mida natural que reproduïa amb una fidelitat realment impressionant el poeta. I està assegut en un banc del carrer, just davant l'edifici on ell va néixer, on realment, històricament, va néixer. Què passa? Que, doncs, t'explicaré. El meu pare, que és una persona que va estimar moltíssim Josep Maria Llompart i que van compartir moltíssimes coses, doncs, va passar fa res, aquesta setmana, per aquell lloc, perquè li inspira molta tendresa, molta nostàlgia, i a vegades li agrada anar a seure a aquest banc vora el seu amic, saps? El seu amic, que no és el seu amic, sinó que és l'escultura del seu amic, però ser molt proper. Doncs aquesta setmana, quan hi va anar, es va trobar amb dues dones joves que estaven dretes davant l'escultura. Una va animar l'altra i li va dir, sí, fes-ho, i l'altre va anar i li va clavar una bufetada a l'escultura.
3: Com?
2: Li va pegar una bufetada a l'escultura. És que faria riure si no fes plorar, de veritat. Sí, sí. O sigui, una dona jove se'n va a l'escultura d'un poeta importantíssim, d'un home de la nostra cultura, i li va pegar una bufetada a l'escultura. Aquí podríem fer mil hipòtesis, és a dir, des de que era un estudiant que li va sortir aquest personatge a l'examen i el va suspendre per això, o no?
3: Podria ser, però bé.
2: Però sí. També crec que se pot interpretar més com un acte d'odi contra la cultura i per tot el que aquest home representa. Em sembla realment difícil de creure, i si no fos perquè mon pare ho va veure i m'ho va explicar, és que ho posaria en dubte, però, Kilian, quina societat hem creat o existeix avui en dia de joves capaços d'anar a clavar-li una bufetada a una escultura?
3: No tinc resposta per això.
2: És que, Kilian, de veritat, és una anècdota petita, però jo crec que diu moltíssim de l'educació, del civisme, de tot el que ens queda per millorar entre els joves.
3: Això segur. Bé, feina en tenim. Com que avui estem picant pedra, també ens toca picar pedra en això.
2: Hem de picar pedra, sí.
3: I molta,
2: sí.
3: I molta. Va, una abraçada, que vagi bé.
2: Una abraçada, Kilian.
1: Ja hem acabat de les illes, ja has sentit tot el que ens explicaven, i ara tot això, tornem a aquell punt del teu accident, després que tu aconseguissis tirar endavant i en sortir-te'n, gràcies a pensar que vull seguir fent coses amb la pedra, i clar, però treballar no treballes, i estàs intentant ensenyar tot el que tu has après a molta gent. Entre altres coses, vaja, sí, això, sí. Estàs intentant fer cursos de totes aquestes activitats.
0: Sí, bé, jo sóc d'una associació que és Amics de l'Arquitectura Popular, i per mig d'ells han fet algun curset de pedra, o sigui, de picar pedra, aquí al taller, i llavors també fem cursets de marge, de pedra en sec. Mm. Que llavors tens que anar al lloc, als diferents pobles, allà on volen ells, allà al marge, expliques com funciona la pedra, com se col·loquen, com s'ha de fer, i llavors la gent que ve allí, més o menys, s'atreveix i va col·locant pedra. Es tracta que ho faiguin ells.
1: I això perquè tothom que vulgui pugui saber-ne fer, perquè és una cosa que estaria bé que no perdessin.
0: Sí, clar, sí, sí. No, des de l'any, bueno, molt abans, perquè està declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 18 per la UNESCO. Clar, perquè fos declarada Patrimoni de la Humanitat vol dir que moltes associacions molt anterior que van moure el tema, van moure tots els papers, el que fos, perquè això fos declarat. Però ara actualment hi ha molt moviment, hi ha molta gent que els interessa, els agrada, fan rutes, recuperen cabanes o barraques, margens, i hi ha molts pobles que han fet guies de construccions de pedra en sec. Està molt de moda, això, sí.
1: Ja que fas cursets, ara en faríem un d'apressat, molt ràpid, molt ràpid, amb algunes preguntes sobre els marges, sí. Que se'n poden acudir. Primera, com es fan, com es posen les pedres? D'una manera o de diverses maneres?
0: Bueno, es col·loquen una damunt de l'altra, en principi.
1: Està molt bé.
0: La pedra en sec és una... No, perquè a vegades hi ha gent que hi posa terra, entremig.
1: I no, és pedra en pedra.
0: Si és pedra en sec, és en pedra en sec, sense res, sense morter, sense fang, sense res. Que això vol dir os. Os vol dir una pedra amunt de l'altra.
1: Os?
0: Os, sí. Una pedra treballa amunt de l'altra, treballa os. I també podríem dir que treballa sang quan realment entre pedra i pedra no passa una fulla de paper. Està tan ajustada que no passa res, per tant, això seria sang.
1: Que bo.
0: Se col·loquen? Pues, com se col·loquen? És que depèn. Jo sempre dic que es col·loquen totes mirant cap dins. O sigui, la part llarga, mirant cap dins sempre. Hi ha gent que això ho barreja, però jo aconsello sempre cap dins perquè realment ens interessa. Quan és un marge? Quan és una paret és diferent. Una paret en sec està feta a dos cares, és un altre món. O sigui, una cosa és un marge, l'altra és una paret.
1: Marge és que té una part que és...
0: Clar, que ha d'aguantar la terra, i per tant, ha de treballar cap dins, i per tant, una condició és les pedres cap dins. El marge té que estar atalussat, inclinat cap dins, perquè no ha de ser vertical. Si és vertical, ens caurà. Ha de ser sempre dormint cap dins.
1: Crec que algú d'aquestes coses dels trens estaria bé que ho sapigués, això, sí. Perquè alguns talussos...
0: És que mires, dius, que està mal fet, això, clar que cau. És que ha de caure, està mal fet. Una altra condició. Llavors, clar, depèn del tipus de pedra, la col·locam de manera d'una altra, la pedra. Llavors hi ha tres formes de col·locar-la. Una mateixa pedra podem col·locar-la o plana, segons... Imagina't que una pedra... Tenim una llosa, vale? Tenim una llosa per aquí, segons qualsevol cosa que sempre aquí, un llibre, imaginem-nos un llibre. Sí. El podem col·locar pla, que seria tècnica horitzontal. El podem col·locar inclinat...
1: Com els llibres a les estanteries, que
0: sí,
1: també...
0: Verticals o inclinat, que això seria la tècnica inclinada o així, i quan és una pedra de forma ho fem concertat, que seria encaixant, com un trencaclosques.
1: Seria el que fan a Menorca.
0: I sí, a Menorca. Segons com col·loques la pedra, la pedra treballa d'una manera o d'una altra, perquè les pressions van d'una manera o d'una altra. I de les tres formes, la forma més difícil de col·locar, la més difícil és l'horitzontal.
1: Ah, sí?
0: Sí. És la més dèbil, és la... Teòricament, o sigui, sorprenentment, és la més dèbil, jo sempre ho explico, que és la més dèbil, perquè la pedra només apreta cap baix, i llavors si marxa se'n va cap enfora, les demés, no, això no els hi passa, i després, perquè contra és molt ample, o sigui, la part plana treballa allí, tot el pes el repartix, i per tant, una pedra que pesa 100 quilos, repartit, queda molt diluït. En canvi, aquesta pedra, que fos plana, la poséssim de canto, inclinada de canto, quan llisca cap baix, apreta cap baix, tot el pes es concentra baix, llavors, una altra cosa que li passa a l'horizontal, que sempre anem per altures. Tens una altura i posa al costat la pedra d'espera i l'altra. Llavors has de mirar que les pedres, anivellar-les sempre, o posar pedres entremig per a guanyar aquestes altures. Això és complicadíssim perquè no trobes mai la pedra, que és sempre a la mateixa altura, això. I te se dificulta. No trobes mai la pedra que vagi encaixada amb l'altra, no sé què.
1: Tu que anaves picant i això, les pedres es poden picar perquè agafin la forma que tu vols, o això no és correcte? La sí. Pedra és la pedra i l'has de posar, bueno, i tenir l'habilitat que...
0: Jo sempre dic... Els cursets, això que faig, que la pedra, mira, si la unifiques una mica, si traus el que són les esquenes de gat, esquenes de gos, esquena d'asa, perdó, esquena d'asa, esquena de gat, el que en diuen a Mallorca, la ala de corb, que són les curves, el que diuen xafareig o hi diuen també llevadors. Si tu unifiques una mica la pedra, quan l'encaixes una a l'altra, encaixarà més. Però els marges d'abans tampoc ajustaven, o sigui, no picaven tant la pedra. No tenien martell a vegades, ho tenien al costat. Ajustant la mateix és treballar en esma. Tu fas el marge, tens un forat a col·locar, un espai a cobrir, te gires, agafes la pedra, la col·loques i t'encaixa perfectament. Perquè és una qüestió visual. L'esma, allò és simplement el que realment ni sap, perquè allà on hi ha un bony...
1: És l'instint, això.
0: Sí, i la pràctica, allà on hi ha un bony hi ha un forat. O sigui, hi ha un bony que surt, que allò et dificultaria, però l'altra pedra té un forat, millor. I això t'encaixa, i t'encaixa perfectament, miraculosament, no ho sé.
1: Això és com fer un trencaclosques, una mica.
0: És un trencaclosques, sí, sí. O sigui, realment, els margers bons no la treballaven tant, la pedra. una mica, però clar, depèn del que... vam fer un curset que fem una bassa, vam reconstruir un, part de, un tros de bassa, i clar, la part que hi havia original estava molt, molt ajustada a les pedres. I clar, la part que vam fer... Picàvem una mica per ajustar-les.
1: Mira, el curset està anant molt bé, perquè crec que estem prenent notes tots els que estem escoltant. Una darrera. Un bon marge aguanta el que sigui?
0: Si està ben fet, sí. Si està ben fet, si, o sigui, si està ben fonamentat.
1: Però deixa'm dir una cosa aquí, senyors de Renfe, vagin escoltant.
0: Si està ben fonamentat, o sigui, ben fonamentat, vol dir que la base està ben feta, està inclinada, que té el gruix corresponent, no ha de ser molt prim, el marge, no ha de ser 30 centímetres, ha de ser almenys 50, 60, depèn de l'altura, però ha de ser...
1: Base... Pot ser de qualsevol altura?
0: Sí, sí, a Mallorca n'hi ha de molt alt, sí. Si està ben encaixat, si la part... Si tu tens la... Perquè tens la part exterior, que és un forro, i llavors tens el farcit interior. Si això no ho has lligat, si no, el farcit interior no està ben col·locat, allò no aguanta. Per haver d'estar tot a jugar una mica. I després, si està damunt, coronat, ben coronat. Coronat vol dir que hi ha unes pedres dalt que tanquen, que són més grosses, o que sigui, o en vertical, o si no més grosses, que realment apreten. I per a últim, si després hi ha alguna aportació d'aigua, perquè això sempre aguanta un bancal, si quan plou per allí baixa molta aigua, aquesta aigua la tens que desviar o algo, o la tens que repartir...
1: Ha de poder passar.
0: Perquè no es concentra en un punt. Perquè si tu tens un riuet allí, en un punt allò t'ho rebentarà tot sempre. I en canvi, si està aigua, tu la diluïxes horitzontalment o la desvies, no et farà mal al marge, una sèrie de coses. Però si està ben fet, un marge aguanta, en sec.
1: Ha estat una classe magistral, eh? Nosaltres a la ràdio només tenim una persona que pot fer classes magistrals, que és l'Olga Clapés, que de tot el que ha anat sentint segur que ens en dirà alguna d'aquest nivell mateix. Olga, què tal? Vine aquí. No et farem picar. Bé, a no ser que aquí el mestre ens digui hem de picar tots, al final, que una mica per la llengua hem de picar. No et farem picar, però sí, pica fort i explica'ns coses. Va, què dius?
2: Sí, sí. Avui et vinc a parlar...
1: Espera't un momentet, Olga, perquè ara he vist que agafava aquí una eina, eh? I... voldria que m'expliqués això, perquè veig... Aquesta és l'eina que fa servir.
0: Bueno, això és una eina de marger, sí, és el martell de marger. Este martell, bueno, té l'avantatge de punta per desbastar i després esta part d'aquí talla. Sempre per haver de ser l'angle viu o inclús a vegades còncavo, perquè així l'arista, que és viva, és la que realment el picar trenca i és el que fa cara. Mm-hmm. Esta eina, a Mallorca, hi diuen martell jueu.
1: Per què?
0: No ho sé, jo vull pensar pel nas, no ho sé, per la punta, no ho sé. I diuen martell jueu. A la zona de València hi diuen martell de punta. És un martell, normalment, martell marger, i en alguns pobles, aquí a Vilalba, a Bot, i llavors a la Franja, per exemple, a Vall de Roures, inclús van treure un fulletó explicant eines, noms d'eines, i això és un cassut.
1: Cassut.
0: Cassut, i la paraula esta no sé d'on ve.
1: No saps d'on ve.
0: Ho he tingut a averiguar i no sé d'on ve.
1: Escolta, doncs mira, et posem deures, no per avui, perquè ara per ara series una meravella, Olga. Cassut, eh? Cassut, apunta tu, i si algun dia apareixes aquí amb una solució, sí. Aquí tenim algú que et dirà...
0: Sí, sí, i tant, sí, perquè ho he estat buscant. Pareix que de País Basc no és, bueno, i francès no ho sé. És que podria ser que descendís alguna paraula francesa, però s'hauria de mirar.
1: S'hauria de mirar. Bé, doncs ja ho miraràs. Ara, escolta'm, del que has sentit fins ara, què ens expliques, va?
2: Doncs els teus desitjos són ordres, i quan he sentit que preguntàveu pel cassut, he corregut a buscar-ho.
3: Ja m'estranyava que no corressis i que no arribessis a algun lloc, perquè ho has trobat?
2: I tant que ho he trobat.
3: Wow.
2: El Diccionari Català Valencià Balear, si busques cassut, cassuda, et diu que té cas. I cas és l'esquena d'un ganivet o una altra eina, la part oposada al tall, normalment plana.
3: Sí.
2: Així que ja ho tens, martell cassut, que té cas. I és que el que és pesat buscant o troba una pedra o troba un elefant. I avui jo, martells, malls i masses per picar bé la pedra, que no té gaire misteri etimològic, del llatí petra i del grec petra. Però de pedres en trobem moltes en molts aspectes del dia a dia. I ja sabem que els catalans de les pedres en fem pans. Tot comença amb l'edat de pedra. I una mica més recentment, amb la primera pedra de qualsevol projecte. Que no és la mateixa que la que tira algú. I encara menys si després amaga la mà. Perquè ja se sap que pedra fora de la mà no se sap on va parar.
3: Certament.
2: Avui ha quedat demostrat que tota pedra fa paret o fa marge. I malgrat que tinguis el cor de pedra, si algú aconsegueix ser una pedra a la teva sabata, vés amb compte quan te l'espolsis que no hi tornis a ensopegar. I el més important és ser de pedra picada, que no et facin passar per la pedra i, sobretot, no posar-te cap pedra al fetge.
3: Em deixes dir una cosa?
2: Què?
3: Tu ens deixes de pedra.
2: Apos.
3: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Escolta'm, hem estat molta estona aquí abusant de tu. En realitat, hem fet moltes coses malament, sempre ens passa. Hem estat tan meravellats de la teva feina que no t'han preguntat ni com et deies.
0: Xavier Soler.
1: Xavier. I no hem preguntat, i no sé si podríem anar a passejar una mica, d'on som?
0: A Vilalba dels Arcs.
1: Vilalba dels Arcs, que és el que jo si surto aquí. Això és Vilalba, eh? Això és Vilalba. I com ja ens has demostrat movent-te per aquí, malgrat el problema aquell, sí. Tu, endavant...
0: Ja vaig aguantant el que puc, sí. Ui, ai, ui, però sí. Ui, ai, aquí caic, ahir m'aixeco i ja està, sí.
1: I escolta'm, una cosa, i el poble, què tal? Entenc que deveu tenir arcs, com a mínim, no? Veig que teniu gent treballant, això sí,
0: gent
1: encara
0: segura.
1: Que sigui l'hora que és.
0: Sí, algú treballant. Bé, d'arcs el nom més aviat.
1: Només el nom, no teniu arcs aquí.
0: Pels carrers només n'hi queda un, bàsicament. Per dins les cases n'hi ha més, ja, però pels carrers un.
1: Però n'hi havia, per tant...
0: N'hi havia molts, sí. N'hi havia molts. Suposem que d'aquí ve el nom, suposem.
1: I què tal si viu aquí?
0: Bé, molt tranquil, sí.
1: Què teniu aquí al poble?
0: Hi ha tendes, hi ha... Els serveis estan més o menys quasi tots.
1: Sí.
0: Bueno, també falta, però estem molt a prop del... Agafes el cotxe i vas en seguida estàs a les ciutats, també.
1: D'acord. Si viu bé aquí.
0: Home, molt tranquil si viu, sí. Que anem aquí al restaurant un moment.
1: Mira, sí, bar modern, eh? Sí. Vol dir que és molt... No, modern o...?
0: Bueno, el nom és
1: antic.
0: És dels anys 40, però sí, sí.
1: És dels 40. Podem entrar, sí?
0: I tant, sí, sí.
1: Trobarem gent aquesta. Què tal, com estan? Hola, com va? Aviam... Ui, és al revés, ja ho veig. Aviam, passa tu primer. Passa. Aviam. Hola. Ara, ui, m'he quedat... Hola. Hola, què tal? Com estàs?
4: Bé.
1: Escolta'm, estic aquí passejant amb un conciutadà. Què tal, aquest home?
4: Bé. Sí. Molt templat.
1: Molt templat?
4: Un gran picapedrer.
5: Això sí, veu?
1: És el que... Sí, coneixeu la seva feina i tot això?
4: Sí. Bueno, a part únic, perquè que jo sàpiga que al poble no hi ha ningú més.
0: No.
1: Primer i l'últim diu... No hi ha continuació?
0: De moment no.
1: Ni hi ha ningú que estigui interessat en això?
0: De moment, per aquí no sé.
1: Perquè hi ha noves generacions, no de picapedrers, però en general sí, teniu nens aquí al poble.
4: De nens sí, vull dir, és un dels pobles que en la qüestió de natalitat de nens n'hi ha molts. En canvi, comparat a la Fatarella, que és un poble que és més gran que Vilalba, pues lo que és la natalitat de nens pues va baixant i aquí, en canvi, puja.
1: Teniu escola aquí?
0: Sí. Escola i guarderia, sí. En principi aguantem això, sí.
1: I aquí, aquest negoci, el moderno, eh? Això vol dir que en un moment no ho devia ser, però ara fa anys que ja no ho és, perquè fa anys que esteu aquí.
4: Som la tercera generació.
1: Tercera generació.
4: Sí. Va començar el meu avi, després els meus pares, i ara estem, doncs, el meu germà i jo.
1: I és un restaurant, també tenim...
4: Antigament era fonda, que la van fundar el meu avi juntament amb el meu pare.
1: Ara no és fonda.
4: Ara vam fer, farà 15 anys el juliol, vam fer un hotel rural aquí al...
1: Ah, ostres!
4: Sí, que es diu Nou Moderno.
1: Què tal si viu aquí al poble?
4: Pues molt bé.
1: Sou d'aquí de sempre?
4: Sí, jo sempre he estat aquí. Bueno, vaig marxar uns anys a estudiar a Cambrils, concretament, i bueno, quan vaig acabar els estudis vaig estar treballant, fent pràctiques, però vaig tornar aquí al poble.
1: I aquí menjar bo, eh?
0: Bueno, bé, ja has pogut comprovar-ho. Vols que ho comprovem després?
1: Ho comprovarem.
0: Vale, sí.
1: Això ho comprovarem. Escolta'm, només una cosa, ja que hi som, ja aprofito. Faig un programa sobre el català, jo. No puc deixar de preguntar-vos, també a tu, eh? Què tal el català aquí? Es manté bé el poble? I com veieu la situació dels voltants? Si també està tot perfecte aquí o com...
4: Aquí el mantenim, el català. Vull dir, pel que no hi ha molta immigració, també s'ha de dir. Vull dir, és un dels pobles que n'hi ha menys. Ara, a la llarga, pues, el que passarà, pues, no ho sabem. Però, de moment, se manté.
1: I des d'aquí, mantenint-se com es manté i utilitzant-lo com el feu servir, us preocupa el que està passant a la resta on es va perdent? O que farà cara? Que em sembla que dirà que sí, però vaja, ara la sentim.
4: Sí, home, sí, clar que sí. Clar que al final pues, la gent d'aquí no vol treballar i hem de buscar terceres, perquè és així, la realitat és esta. Però, bueno, clar, que és preocupant, perquè, bueno... És com si no mos estiguessin desbancant, no és així, però al final arribarà. Esperem que no arribo.
1: Ara anava això. Escolta, moltes gràcies.
4: Gràcies a vostè.
1: Veig que hi ha clients per aquí. Puc atensar-me? Hola, família, com estan? Com està vostè?
5: Jo estic molt bé, sí, senyor.
1: I com es diu vostè?
5: Jo em dic Joan.
1: Joan, i és d'aquí el poble de tot.
5: Sí, senyor, sí, senyor, nascut aquí i solter de tota la vida.
1: Jo solter?
5: Sí, senyor, sí, jo solter.
1: I això, que no trobant noies?
5: No, però mira, així estem, la vida és així, toca com toca.
1: Està bé, està bé. Com s'hi viu aquí el poble?
5: Com s'hi viu aquí, vivim molt bé.
1: Sí?
5: Sí. Nosaltres estem contents.
1: Home, si esteu contents ja és tot.
5: No, estem contents perquè, bueno, no ens falta res, és el principal. Tenim salut, tenim treball, cobram de jubilats i tot això, no s'acaben els quartos. Estem bé.
1: I el poble està igual com estava? Ha canviat cap a bé?
5: Ha canviat perquè s'investeix molt en aquest poble. A més, se fa obres, hi ha quartos, hi ha diners, hi ha molins que volten i tot això que era riquesa, ja està.
1: M'acaba de dir la frase, això que no és en català correcte, no ho diríem així, però s'ha de dir així, aquí hi ha quartos.
5: Hi ha riquesa, vol dir que hi ha quartos. I, bueno, i la gent treballa també, és important.
1: Sí, vostè en té d'això, de quartos, o no?
5: Home, jo en tinc bastant, sí.
1: Ah, ja està, pues ja està.
5: A mi, escolta, no hi ha cap problema.
1: Molt bé, està molt
5: bé. No hi ha cap problema. Si vostè necessita, ja ho sap.
1: Ah, mira, ja vindrem. Aquí veig que riu molt vostè, eh?
6: Jo sí.
1: Com va d'això que diu ell, que sí que en té molt?
6: Home, també... depèn. Era un senyor molt guardador i gasta el que necessita. I...
1: No ha gastat així?
6: No, sí que ha gastat el que necessita, però no malgasta res.
1: Què tal si viu aquí al poble? Vostè és d'aquí també?
6: Jo sí, senyor, tota la vida.
1: Tota la vida.
6: Tinc 76 anys i tota la vida.
1: 76, en
6: té? Sí, que sé.
1: Sempre... En tinc la meitat.
6: Ai, no serà tant. Molt vella i molt arruada, però bueno, és igual.
1: Li agrada viure aquí?
6: A mi sí, senyor, molt.
1: Jo faig un programa que parla sobre el català. Aquí el català m'ha dit... Ah, és la seva filla?
6: Sí.
1: Ah, vostè és la
6: mare,
1: mestressa.
6: I ell és el meu marit. Tots som de casa. Aquí tots som de casa.
1: Són la segona generació.
6: La segona generació.
1: I ja la tercera ho porta.
6: Sí, exacte. Els seus pares van fer esta casa i ja hem fet molt sacrifici l'hotel.
1: Ah, sí, m'ho he dit, un hotel rural.
6: Aquí davant, molt bé.
1: Està bé, està bé.
6: Però ha costat molt sacrifici. Però...
1: Molts quartos.
6: Molts dinerets, molts calerets.
1: Però això que li deia del català, que com estan aquí amb el català?
6: Molt bé, aquí tots som catalans. El que passa és que com en altres, la meva generació, quan anàvem a col·legi, doncs parlàvem en castellà. Però els meus fills ja tot ho han fet en català. I molt bé. Vull dir que...
1: Vostè és el jefe de tot això, eh?
5: Oh, que bé, no.
1: Bueno, ho va ser, potser ara ho són la tercera.
6: Bé.
1: Ah, és pagès, també?
5: Pagès, sí, jo, al cap.
1: I què tenen a les terres? Què fan?
5: Una mica de vinyes i una mica de cada cosa, olivers, apel·lets, i mire...
1: Escolti'm, doncs content de saludar-los, eh?
6: Igualment.
1: Poden vagin fer això dels quartos que ha dit aquest home.
6: Ai, no, calerets.
1: Que vagi bé, gràcies.
5: Vale, molt bé.
1: Gràcies. Escolta'm, ha estat... Gràcies, eh? Que vagi molt bé. Anem tirant, sí. Gràcies. Mira, hem arribat. Manam, què diu? Ah, clar, sí, tindrà molts de gent aquí. No sé si s'ha arribat a sentir, però diu que han fet una crida que vingui la gent, perquè aquí hi ha allò que han dit, quartos, els diners aquests, els dinerets. Escolta'm, no, el programa l'estem mig acabant i no sí. Puc deixar de preguntar-te per coses que s'escapen una mica de la teva feina, però que com a metàfora ens serveix. Hem de seguir picant pedra?
0: Home, sempre, sempre. No es pot deixar de picar. S'ha de ser constant, picar. I la pedra és una cosa que és com tot, s'ha d'estimar i s'ha d'anar moldejant a poc a poc.
1: I jo torno al de sempre. Com que la pedra pot ser un sinònim de la llengua, hem de seguir fent això, estimant-la, la llengua, i parlant-la.
0: Sí, sí.
1: Tu...
0: De totes maneres, hi ha una cosa, que és més fàcil moldejar una pedra que una persona.
1: Ostres, ara...
0: Picant.
1: Ara has estat...
0: Constant, però la pedra te respon, però la persona has de deixar que ella respongui. Però tu tens que has de seguir picant. No pots deixar de picar-ho.
1: Aquest però que has posat és interessant, eh? És veritat, que la pedra respon i a vegades les persones no. Hem d'intentar ser pedres en aquest sentit, resistents, sí. Que sumades fem paret i al mateix temps ser una mica poroses, perquè ens entri la idea aquesta de que l'hem de mantenir aquesta llengua.
0: És igual, la pedra. Sabem que és dura de treballar, però no podem deixar de picar-la. No podem deixar de moldejar-la. Tot és que sabem que és dura, que és resistent, que ella va a l'assol ritme, però nosaltres hem de seguir constants picant-la. Pues el mateix en la llengua. Sabem que hi ha dificultat, però hem de seguir treballant-la.
1: Mira, la metàfora aquesta de veure't caminar aquí pel carrer després de l'accident que vas tenir és un exemple, no només a nivell humà, sinó també del que s'ha de fer, que és continuar i persistir. Tu, en el seu moment, suposo, vaja, que devia ser un punt optimista de dir jo me n'en sortiré d'això, sí, o com a mínim ho vas intentar ser. Ara, pel que fa al català, quin missatge dones sobre això, eh? Hem de ser optimistes, hem de ser, jo què sé, hem de ser, però alguna cosa haurem de ser.
0: S'ha de lluitar molt, perquè l'avalanxa és forta quan hi ha tanta immigració i tot ven de llocs diferents i els és molt fàcil passar-se al castellà o un altre idioma, no el nostre.
1: I per tant, la solució quina és?
0: No ho sé. Clar, quan és una immigració tan forta, bueno, en principi intentar integrar-los, posar moltes classes de català i, per una banda i per l'altra, exigir que serveix codar el català, perquè si no serveix de res, si no l'han de fer servir per res, pues, per tant, se passen el més fàcil, no? Només té esforces quan necessites fer alguna cosa. Per tant, si el català té un valor, si per a treballar o pel que sigui té un valor, llavors s'esforçaran, si no, no.
1: Doncs queda claríssim això. Per nosaltres ha tingut molt valor el que has fet tu a nivell personal, el que fas amb la pedra, ha tingut molt valor que ens acollissis i que ens fessis aquesta passejada pel poble dels Arcs, que no els trobem, però que hi són, eh? I que hi eren, a més a més.
0: Sí, molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies a tu per haver-nos acollit. Una abraçada molt gran, eh?
0: Igualment, merci.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, gràcies.
1: Va, que vagi bé. Escolta'm, ha estat una vegada més una aventura magnífica, trobar-nos amb ell i després experimentar totes les coses que li han passat i les que segueix fent i tenir la sensació aquesta, que si la pedra és al davant l'hem de treballar, l'hem de morosir, i que pedra en pedra fan paret. Va, que vagi molt bé, una abraçada. Fins a la pròxima.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El primer ministre d'Escòcia i guanyador de les eleccions de dijous, John Sweeney, ha defensat un referèndum d'independència urgent davant la possibilitat, diu, que l'extrema dreta acabi governant el Regne Unit. Els comicis van impulsar amb força el partit de Nigel Farage al Parlament de Gales i a les municipals d'Anglaterra, i Sweeney veu viable que sigui el pròxim primer ministre.
2: What is coming our way is the likelihood.
3: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit, i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
2: Everybody in the United Kingdom.
1: El Regne Unit, amb el recompte de dijous complet, per primer cop els governs d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis, que van incloure municipals a Anglaterra, van suposar una patacada per als conservadors i pels laboristes. El primer ministre laborista, Keir Starmer, ha deixat clar que no dimitirà, però ha començat a fer canvis en el seu equip. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
4: A les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
4: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte.
1: La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 els morts en accidents de trànsit del que portem de cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre que ha quedat ferida greu, també una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van perdre la vida ahir a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. En total, per tant, ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres.
4: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel Festival Rec d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, dissenyadors independents i projectes emergents, i enguany el 80% de les firmes que hi han participat eren catalanes.
1: En les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí i també del brasiler Tiago Ávila. La parella de Saif Abukashev, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza, i recorda també que Israel té entre reixes milers de palestins.
6: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. No tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestino, también para romper el bloqueo de Gaza.

0: Cartell de luxe de la Castanyada del Cabró Rock, que prepara 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs en Boston compartiran cartell en el mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de l'Azar, el Ludwig Bang o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Benús, amb qui sentim de fons. Enguany també l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana. Els esports, Alfons Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar aquest 2026 i està a 2 punts del descens. Altres resultats d'avui, Elx 1, Alavés 1, Atlètic de Madrid 0, Celta 1 i el descans Real Societat 0, Betis 1. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins. Benfica 3, Barça 4. La final la juga demà i la juga contra el Porto. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat abans una gran volta, Josep Peça Rodona i Melcio Mauri. L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és nou líder de la General. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda. I Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. A la Lliga CB, Barça 91, Burgos 76 i UCAM de Múrcia 86, Bàsquet Girona 75.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
4: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: Salut.
5: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
6: Com de fàcil és robar un cotxe?
5: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
6: Quins són els trucs dels lladres?
7: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
6: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Solidaris, Mercè Folch.
1: I see parents in

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Anys 70 del segle passat, barri del Bronx, Nova York. Grups de joves afroamericans i també de llatinoamericans es reunien al carrer o en festes als blocs d'edificis per canalitzar les seves inquietuds a través del ball, de la improvisació i de la música. Naixia el hip-hop, una subcultura que va començar a arrelar als entorns més desafavorits. En aquesta nova sonoritat va ser clau la figura de Clive Campbell, un DJ jamaicà conegut artísticament com a Cook Herc i que es considera el fundador d'aquest moviment artístic. Anys més tard, amb la publicació de Rappers Delight, el primer single de hip-hop del trio nord-americà de Sugar Hill Gang, el fenomen es comença a escampar. Fins a convertir-se en un fenomen global. Al programa d'avui ens fixarem en el panorama del hip-hop, el rap i del freestyle o la improvisació de competició a Catalunya. Cada setmana molts joves es troben en places i parcs de les perifèries per expressar malestars i fer denúncia. A les batalles, però, hi ha poques dones i el català és pràcticament residual. Ara bé, ja hi ha iniciatives com el Catalunya Freestyle que treballen per capgirar la situació pel que fa al gènere i a la llengua. Marina Bou i Nerea Hernández, coneguda artísticament com a Inara, són les cares visibles d'aquesta incipient transformació.
0: Solidaris. Mercè Folch.

0: Marina, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: La Marina Bou és periodista de professió i freestyler de vocació, impulsora, a més, per part del col·lectiu Replegats, de la competició Catalunya Freestyle. Ainara, benvinguda, com va tot?
2: Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
0: L'Ainara treballa de professora de català en un institut de Lleida, és cantant, freestyler, i va quedar quarta a la darrera competició de la Catalunya Freestyle. A veure, expliqueu-me, quan i com comenceu a rapejar?
2: Jo començo a rapejar cap als 18 anys perquè trobo que és com la manera més fàcil per mi, sense recursos, de compartir les meves passions, que són, d'una banda, l'escriptura, la lletra, el contingut literari, i d'altra banda, la música i la interpretació. Llavors, començo una mica a partir de les poesies.
0: Has parlat de sense recursos.
2: Sí, de fet, començo gravant a un lavabo d'una casa ocupa, gràcies a un company que, amic del Pablo Hasél, una mica aquesta tropa per aquí, per allí, per Lleida, que m'ajuden, m'ensenyen una mica el que és l'aplicació amb la que graven i motiven, i d'allí traiem les meves primeres cançons.
0: I la Marina?
1: Jo començo a consumir rap molt abans de començar a rapejar. O sigui, jo des de molt petita, 11, 12, 13, escolto rap. Inclús vaig a batalles de freestyle al meu barri, a Sant Andreu, que es feien allà al costat de la Fabra i Coats, amb 15, 16 anys, però mai, sempre sóc espectadora, com que mai m'atreveixo a entrar al corro, fins a ben entrats als 20 llargs. Que, bueno, vaig trobar, ja no podia com aguantar-me més les ganes, no? Però no acabava de trobar com el meu espai, la meva comunitat, com per fer-ho segura, sense que em mengés tot l'entorn aquest que a vegades és com tan hostil del món de les batalles, i vaig acabar trobant el DJ Aller i el Marcus FM, que són dos figures molt importants de tot l'underground a Barcelona, i, bueno, amb ells vam crear aquesta comunitat de Replegats, que al final jo els entenc com una família, com gent que s'ha sentit com jo una mica, no? Com gent que no ha acabat de trobar el seu espai i al final l'hem creat tots junts entre nosaltres.
0: Per què t'ha costat trobar aquest espai?
1: Bueno, perquè al final has de tenir molta seguretat i molt d'ego per rapejar. O sigui, no a males, eh? Vull dir, l'ego és un punt important, jo crec, del hip-hop, i l'ego és bo. Però jo per... No sé si és a nivell personal o a nivell de... Bueno, també doncs, sóc una dona en un món d'homes. Potser em costa trobar aquesta part d'ego, de confiança en mi mateixa, no? És algo que he hagut de treballar bastant i crec que encara em falta molt per treballar. De fet, jo ara, en l'escena actual del freestyle, no crec que estigui donant el 100% de mi justament per aquest motiu, perquè em costa molt trobar un personatge amb ego, amb confiança, no?, que pugui trencar aquestes barreres. I crec que això, que fins que no he acabat de trobar un espai on no es necessiti tant aquest ego com és ara mateix el freestyle en català, no he donat el pas.
0: Te sents igual, Ainara?
2: Sí, de fet, gràcies, Marina, m'ha ajudat a reflexionar això que acabes de dir, no? Jo, més que ego, trobo que, ja ho vaig dir un cop, no?, per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir, no?, un discurs propi. I, clar, què passa? Que si el discurs hegemònic, que més ven, per així dir-ho, o que més fàcil entre, no és el nostre, des de la nostra vivència com a persones que s'han construït amb aquest estigma, no?, de la feminitat, i potser sembla que no estem al nivell per competir en segons quins espais masculins, clar, nosaltres ho tenim una miqueta més complicat. Sí.
1: És cert que t'has com de mimetitzar una mica amb l'entorn, i a vegades és complicat mimetitzar-se amb algú que no et representa, o sigui, amb alguna cosa que no et representa tant.
0: Exacte.
1: Llavors, clar, has de fer com aquesta feina, no?, de fer-ho des de la teva realitat, no?, i potser costa més això, sí.
2: A la vegada, jo personalment he de dir que a mi ja m'agrada portar la contrària, llavors ja va una mica amb la meva personalitat i el meu discurs anar una mica a rebentar les estructures, no?, que hi ha, el que s'espera, i una mica l'estructura de poder en si mateixa.
0: Parlava abans la Marina d'aquest territori hostil, no? Expliqueu-me en quines situacions us heu trobat quan aneu a fer batalles en aquest món del freestyle, en tant que dones, i dones joves.
1: Jo, per sort, no he viscut, perquè com vaig començar tard, també, jo he vist situacions de més petita, però vaig començar tard i ja estem en un altre entorn, la gent és més gran, més madura, hem fet certs debats que abans no havíem fet. I sí que em passa que no em trobo en situacions explícitament masclistes, però sí que hi ha una part que no sé si me la poso jo, donat de tot el que he viscut, etcètera, etcètera, no jo com a Marina, sinó jo dintre d'aquesta societat. No sé si me la poso jo o me la posen els altres, però sí que és veritat que sento que m'he de guanyar molt més el temps i l'espai per rapejar. Quan estem en un corro, per exemple, és com que sento que em costa més que m'escoltin o que rapejo poca estona i dic ja he de canviar perquè ja, no? És com que es cansa, ja està, no? I és el teu moment i ja ha de passar una altra persona. Crec que són debats que, o sigui, hem fet molts debats, però crec que aquests encara estan per venir. Aviam de com superem això.
0: Aquestes barreres, sí. Ainara, tu amb què t'has trobat?
2: Bé, jo a vegades m'he oposat una mica al discurs de que les batalles en castellà i en català són molt diferents i que en castellà sempre és molt pitjor en el sentit ètic, no? Sí que és veritat que un cop vaig assenyalar que, a veure, d'una banda, les batalles en català és un àmbit, és nou, no? És una cosa més nova, que potser jo no coneixia o fins que no m'he mogut de Lleida no he trobat gent amb qui competir en aquest sentit. Llavors, jo venia ja de fer un castellà al carrer a Lleida, perquè ningú ho feia en català a Lleida. I sí que és veritat que allí està més generalitzat al carrer, potser, dir barbaritats, i en canvi, a Catalunya Freestyle i Arreplegats, representa que d'alguna manera les persones que ens hem apropat allí són persones ja amb una base i amb uns valors més o menys compartits.
0: Llavors, s'ha fet aquests debats, no?, que deia la Marina, no?, se n'ha parlat.
2: No tothom, jo crec, i potser no prou explícitament, tant de bo, no?, hi hagués un treball més polític. A mi m'agradaria, i potser jo no tinc aquesta impressió de que de moment hi sigui. Crec que és més un imaginari, penso, En tots els entorns jo constantment sento que hi ha violència masclista, ja sigui explícita o implícita, però per fer-vos una comparació, fent-ho en castellà, a les batalles en castellà, sobretot el tema de la sexualització. No, no, no és el mateix dir-li una cosa a un noi que a una noia, per exemple, a mi, no, doncs, instrumentalitzar el meu cos per humiliar-me a un nivell que jo tinga, senta una mica, doncs, em senta menys tinguda, avergonyida, humiliada. Això m'ha passat en els dos llocs, això és així. El que passa és que jo, doncs, tinc la sort o la desgràcia que al baixar de l'escenari agafo la persona en qüestió i li dic, mira, aquesta és una línia vermella, l'has creuat, per mi això no és un joc. Llavors jo sí que marco aquests límits, encara que col·lectivament no estan molt clars. Per això dic que políticament encara hauríem d'anar més enllà, perquè, per exemple, els nois tenen clar que és faltar el respecte, treure temes personals, que jo que sé, no? Tu t'acabes de separar de la teva parella, no aniré a matxacar-te amb això. Això ho tenen clar. Però dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc.
0: Clar.
2: Doncs per mi no.
0: Has hagut d'aturar alguna batalla en aquest sentit?
2: Sí, en castellà.
0: Què va passar?
2: Van fer una mica d'apologia a la violació. Una mica, clar, és que no... Dic una mica, però no és una... O sigui, ho fas o no ho fas, no? Això és greu. Llavors, sí, vaig parar la batalla. Sobre la meva primera batalla. La primera vegada que jo, única noia a Lleida, em dignava a baixar. I sí, va ser dur, vaig parar. He rebut bastanta hostilitat i boicot arran d'això, però no ho he deixat de fer quan m'ha vingut de gust i, de fet, després vaig començar a moure freestyle ponent.
0: Ho dèiem ara, no? Sou poques les noies en aquest món.
2: El 4% ara. Hem pujat de 3% a 4.
1: Sí, sí, sí.
0: S'allunya precisament per aquests motius que estàvem dient, no?
2: Inclús més, és molt més profund. Això és la part visible, quan ja hi ets, no? Les conseqüències que té ser-hi, però les causes per no ser-hi són tantes. Jo, sempre que ens pregunten, no?, què diríeu a les noies perquè s'animin? Jo no vull ser còmplice de conseqüències negatives que hi puguin haver després. Sempre penso que és una decisió personal posar-s'hi i que si ens hi posem, les que ens hi posem, és perquè també ja tenim aquestes ganes de jugar, de competir i formar part de la nostra personalitat, ocupar l'espai, i és, per mi sí que és un espai polític.
1: Però també crec, o sigui, estic d'acord, que és una decisió molt personal, però també crec que els referents són importants i que veure una altra persona que ho està fent, que potser tu ho voldries fer i no t'atreveixes, i no dic que tinguem cap mena de responsabilitat, perquè ja et dic que és una cosa personal, ho fem perquè volem, perquè ens agrada, perquè és la nostra lluita, etc, etc, però jo sí que animaria a altres dones a que entressin a l'escena del freestyle en català.
2: Està clar, i va lligat, és a dir, per mi és un espai polític, perquè precisament vull ser un subjecte polític actiu i poder servir d'inspiració, per això també treballem al món de l'educació, no? Ja em tenia...

0: Marta.
1: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb Marina Bou, periodista, freestyler, cofundadora de Replegats, impulsora de la Catalunya Freestyle, i també amb l'Ainara, que és professora d'institut, freestyler i cantant. Anem a parlar d'aquesta competició de la Catalunya Freestyle. Per què vau proposar aquesta idea de tirar endavant aquest espai, no? Abans comentàvem el tema del gènere, no? De com tot està travessat pel tema de gènere. Però aquí hi ha un altre condicionant, no? Una altra capa, que és el tema de la llengua, no? Freestyle en català.
2: M'han preguntat moltes vegades per això i sempre dic el mateix. Jo faig freestyle en català perquè parlo en català i perquè la meva vida és en català. Òbviament un component polític també, no ho deixem fora, però tot això neix de normalitzar, fer alguna cosa que ens agrada en la nostra llengua. Ja està.
3: És un espai que ens dona aquesta oportunitat i que ens ajuda també a veure que no som les úniques que tenim aquesta inquietud, no? de voler fer cultura en la nostra llengua.
1: La primera competició del freestyle en català es va celebrar l'any 2024, si no tinc mal entès, a la Fabra i Coats, correcte?
2: Correcte.
1: I van participar gairebé 100 freestylers, només 4 dones.
2: Tres dones, aleshores.
1: Tres dones, aleshores. Això ha anat evolucionant o no?
3: Sí, ara som 4.
2: Sí.
1: Una
2: poc
1: més.
2: A poc.
1: Clar, és difícil, no? Com dèiem, ser dona en aquest...
2: Sí, jo, de fet, aquesta primera competició, el que parlàvem abans de referents, entre cometes, jo aquesta primera competició no volia pujar, o sigui, no em volia presentar. Em feia molta por, estava molt nerviosa, ja tenia suficient amb estar organitzant així, i al final vaig arribar, vaig veure la llista d'apuntats, i vaig veure que de 100 persones només hi havia dues noies. I vaig dir, pujo. O sigui, m'apunto per això, si no, no m'hagués apuntat.
1: Hi ha potser la idea, no sé què en penseu, Marina i Ainara, de que el català no és una llengua prou gamberra per rapejar.
3: Això és mentida. No sé, si volen escoltar rap hardcore en català, som uns quants, eh? No sé, el senyor A i jo no parem i penso que n'hi ha bastants més. 24 llesques, podeu triar el vostre preferit.
4: Vinc amb els germans d'altra terra i sang rural, de perifèria amb dialecte occidental total, tots sabem que desentona. Més que quatre barres, te'n duc una tona.
1: Hi ha iniciatives, per exemple, el Hip Hop per la Pau, els Versembrant, que apropen a escoles, instituts, tallers de rap, improvisació, per trencar justament amb aquesta idea, no? de al final enriquir amb valors, no? Etcètera. Com a professora d'institut, Ainara, quines eines aporta el rap? Tu això també ho introdueixes a les aules. Quin és el feedback que reps?
3: Doncs sí, aquest any estic introduint també un taller de rap. En el marc del Hip Hop per la Pau vaig dir, vinga, va, participem. I això em serveix a mi també per trobar eines i nous recursos i veure amb què puc millorar a l'hora d'oferir aquest taller. I sí, estic encantada dels resultats. La veritat és que no només els hi agrada això als xavals, sinó que et demanen més. Vinga, va, i ara produïm, ensenya'ns a produir l'instrumental.
1: Què es pot treballar a través del rap?
3: Al principi m'agrada molt fer alguna sessió de reflexió profunda, no? D'introspecció, amb preguntes, perquè cadascú vegi una mica què és el que li interessa indagar, no? I a partir d'aquí farem el tema d'un tema o d'un altre.
2: Però jo crec que es pot treballar més enllà de tot això, també. Jo, amb 33 anys, 34 quasi, encara segueixo treballant-me coses personals amb el rap molt fortes.
1: Per exemple?
2: Coses de caràcter, d'inseguretats, moments difícils de la vida, de maneres d'expressar, de, no?, que potser després també et serveixen per altres àmbits de la vida. A mi m'ajuda molt, molt, molt en el meu dia a dia, el rap.

0: Tu rapeges en català, Ainara, castellà, i hem sentit alguna cosa en francès, també.
1: Sí, el francès és com la llengua estrangera que més domino perquè la vaig aprendre bastant joveneta i perquè he anat a França a treballar bastantes temporades.
0: A treballar de què?
1: Al camp, de temporera, a la vinya.
0: I allà què?
1: Vivia la vida, coneixia gent, el que a mi m'agrada, amb el meu cotxe i anar fent camí.
0: I llavors aquí vas aprendre el francès i que ara utilitzes doncs, per les teves cançons.
1: Sí, i per mantenir vincles i relacions que he fet en aquest temps que he estat per allí bohemiant.
0: En el cas de la Marina, el teu àmbit és el periodisme.
2: Sí.
0: Heu sentit la necessitat de dedicar-vos a aquest àmbit professionalment? És possible? És viable?
2: Ara mateix no és possible. Segurament ho podria ser-ho en un futur, però jo no sé si m'agradaria. O sigui, dic podria ser-ho perquè emmirallant-me l'exemple del castellà ha passat. Vull dir, el freestyle en castellà va començar com nosaltres i ara hi ha gent que s'hi dedica i es guanya la vida i mou molts números. Però a mi personalment sento una mica de contradicció a vegades en què tot això estigui creixent tant, perquè és una cosa que a la vegada m'agrada, perquè dic, ostres, que guai, és algo que estem creant entre tots, que està creixent, que cada cop s'hi suma més gent. Però, per una altra banda, em fa por que es corrompeixi, que, no, que entrin factors que no són essència de... I més a nivell personal.

0: sempre he sigut molt idealista, utòpica i revolucionària, et diria, la revolució social, no? Camino cap a l'utopia sense parar, sí, sempre he sigut molt, molt romàntica en aquest sentit, però actualment el que m'inspira sóc jo mateixa. Veure el meu progrés, el meu procés, la meva força, resistència i saber i creure en mi els meus valors.
1: I a la Marina?
2: Doncs tant de bo et pugues dir el mateix, m'encantaria, però a mi em costa creure a mi mateixa. Jo estic treballant amb el freestyle molt, però què m'inspira? Doncs t'he dit que sóc una noia de barri, doncs m'inspiren les coses simples. M'inspira doncs veure companyes com la Inara, no? que estan creixent i que cada cop fan més bolos, poder estar una tarda amb uns amics i que m'expliquin alguna cosa que després em faci pensar i crear, anar a sopar amb la meva mare, jugar amb els meus nebots, no sé, coses de la vida quotidiana.
1: I què us indigna?
2: Què ens indigna? Moltes coses. És que, clar, és una resposta tan àmplia, aquesta.
1: Veient el paisatge que tenim, per això parlava, us preguntava per la indignació, el paisatge social que tenim avui dia.
0: Com a professora és complicat, hi ha dies de tot, hi ha dies que me'n vaig molt contenta perquè he tingut com converses interessants amb alumnes i intento veure progressos en ells i a nivell crític, tampoc, jo no he de dir a ningú com ha de pensar. L'únic que vull és que pensin. Llavors, una mica el que em preocupa és aquest avorriment que provoca, sembla, avui en dia, el fet de pensar o passar per situacions complexes, no? Llavors, una mica per aquí.
2: A mi em fa una mica de por, ara que deies això. O sigui, al final nosaltres estem en una bombolla, ho hem dit abans, no? Se suposa que la gent que ens hem ajuntat doncs, en el món aquest del freestyle, no? Del rap, compartim certs valors, doncs el temps que comparteixes amb amics, amb família... En principi, és com que vius en una bombolla en què no acaba d'estar del tot malament, no? I a mi em fa por creure'm massa aquesta bombolla i apalancar-me. Estic més o menys tranquil·la, però clar, després veus el que deies, el paisatge que tenim i dius, ostres, és que això també està passant.
1: Escolteu, abans de acomiadar-nos, m'agradaria sentir-vos actuar en directe. Ens preparem i escoltem la vostra actuació.
2: Marina ja, Inara.
0: Catalunya Ràdio.
2: Sí. Marina ja, Inara, solidaris. Denuncien injustícies. Denuncien que el món està ja ple de brutícia. Denuncien les fal·làcies i que a les dones no les deixen fer un paper bord a la iglesia.
0: Marina ja, Inara, des de l'extra radi venim aquí a fotre'ns amb l'adversari. Fem el camí, fem lo que sigui necessari. Catalunya Ràdio, la nostra ràdio i punt.
2: I fem el que sigui necessari. Si ens veus venir, doncs pavo, millor que et paris. A mi no em diguis nena i a mi no em diguis cari, que a tu et sobrarà polla, però a mi em sobren ovaris.
0: Estem aquí des de que vam començar, fent camí, ja ho sabeu que sabem improvisar. Som així, ho tenim clar, venim per la nostra part del pastís i acabem de començar.
2: I acabem de començar i venim aquí en antena. Estem aquí les dues millors nenes. Venim a per la nostra part del pastís. Venim a posar aquest món de color gris.
0: Aquest món de color gris em fa trista. Per això estic aquí i sóc un artista. La millor a la pista, la que et despista. Vés-te'n cap a casa, vés-te'n per l'autopista.
2: Sí, vés-te'n per l'autopista. Si arribes, potser et veiem i et despistes. Pavo, no sé, les millors a sobre de la pista. Amb solidaris, sí, som malabaristes.
0: Som malabaristes i parlem en català. No tenim vergonya, així que vés a callar a la merda. Tot això que m'incomoda, jo vinc a trencar l'escena, sóc la nova moda.
1: Doncs gràcies, Marina Bou i Ainara. Una abraçada, moltíssima sort i que bé que sigueu referents.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Encantades d'estar aquí.
0: Igualment i fins aviat.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
1: Després de parlar amb la Inara i la Marina, volem posar context històric i social a l'escena del hip-hop i el freestyle a Catalunya. Sandra Novillo, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.

0: seràs eterna.
1: Has parlat amb el periodista musical Nando Cruz, Sandra.
2: Sí, sí, sí. Ell ja va passar pels Solidaris, quan vam parlar dels microfestivals. És tot un referent pel que fa als moviments musicals alternatius i fora del que serien els estàndards més comercials. Hem parlat dels inicis del hip-hop, el rap i el freestyle, que, com has dit a l'inici del programa, naixien a mitjans dels 70 als barris més empobrits de Nova York.
3: És la vàlvula d'escapament de moltíssims joves que no tenen cap manera d'exercir el seu oci i decideixen punxar electricitat a les faroles dels patis interiors de blocs de pisos i a partir d'aquí començar a divertir-se, però aprofitar aquests moments d'improvisar i de rimar per queixar-se de totes les coses que no aconsegueixen, per expressar els seus somnis i per començar a assenyalar els enemics.
1: Sandra, a més de la vessant lúdica, doncs, era una eina de denúncia, això, des dels marges, no?
2: Sí, que no és una cosa nova a la història de la música.
3: El hip-hop és la prova més clara i més palpable de que les innovacions culturals de les músiques populars, des de fa un segle o més inclús, sempre neixen en contextos desafavorits. La salsa, el hip-hop, el blues, el trap, techno, tot això no neix a palaus de la música ni als centres de les ciutats on viu la gent més benestant, sinó sempre en els marges.
1: I aquesta fama que té, diguem-ne, de barroer, el hip-hop, té a veure amb aquesta marginalitat de que ara parlava el Nando?
2: Ell ens explica que, com passa amb qualsevol creació cultural, el hip-hop és producte d'una època. I en aquell moment el racisme era, però ho és encara, molt vigent, igual que el masclisme, que era gairebé una manera d'entendre el món. N'heu parlat fa una estona amb la Inara i amb la Marina. El hip-hop, doncs, és un vehicle de tot això. Però hi ha una cosa, un detall, que fa que tot plegat ho percebem encara de forma molt més crua.
3: Justament, cada lloc on es fa, doncs, es canta en l'idioma del lloc on s'està, doncs, està aterrant aquesta música. Llavors, la transparència de la manera d'expressar-se és tan bèstia i tan planera que sovint provoca rebuig, especialment de les generacions més adultes, però és que les músiques populars, un dels seus trets característics, intentar foragitar, ofendre i deixar ben clar que els grans no són benvinguts en la música que fan els joves.
1: I Sandra, com arriba a Catalunya el hip-hop?
2: Cruz ens explica que des de mitjans dels 80 ja hi havia gent trobant-se a plaça de la Universitat de Barcelona o als parcs i les places de l'extraradi, però clar, assegura que és molt, molt difícil seguir-ne el rastre, justament perquè és una cultura molt de carrer, molt situada al marge de la cultura oficial, i això justament és el que ha fet possible que s'escampi absolutament per tot arreu.
1: Efectivament, aquesta cultura de carrer aquí, com es consolida?
2: Aquestes festes a l'aire lliure per gaudir de la cultura del hip-hop cantant, punxant música i ballant, es van batejar amb el nom de Block Parties. I aquí, cap al 2010, en Nando Cruz ens explica que també n'hi ha que es bateixen així.
3: Enteses com a Block Parties i anomenades com a Block Parties són les Block Parties Llobregat Block Party, que justament el que fa és adaptar aquell format de festa, que no és un concert, és una festa on compartir el micro i compartir, doncs, això, habilitats de les rimes. I això és a partir del 2010-2012 que comencen a haver-n'hi aquí.
1: Hem parlat d'aquestes Llobregat Block Parties, però les grans competicions de batalles de galls, com es coneixen, com arriben aquí?
2: Doncs a mesura que es va creixent la cultura del hip-hop i es van popularitzant aquestes trobades, l'enginy es va cada vegada, doncs, afinant i comença a cridar l'atenció de les grans marques.
3: Hi ha gent que posa diners al darrere perquè aquestes trobades siguin en escenaris grossos, darrere dels quals hi haurà el logo de la marca en qüestió. Llavors, aquest és el moment en què els elements més, bueno, que grinyolen una mica més de la cultura hip-hop, aquest materialisme, aquesta manera de competir fent servir les eines més barroeres per desqualificar el teu oponent, doncs agafen encara més pes. De manera que aquestes batalles de freestyle, bueno, la Red Bull seria un exemple, però n'hi ha més, doncs el que fan és accentuar, diguem, les parts més fosques i més competitives, però també més antisocials, podríem dir, de la cultura del hip-hop.
1: La competició a primera línia, Sandra, sí que acostuma a ser més destralera, diguem-ne.
2: Doncs sí, sembla que sí. I una mica traspassa les línies vermelles de les que parlàveu abans, no? I el creixement d'aquestes competicions fa que molta gent hi vulgui fer carrera i diners, i tenen managers i tot, però també hi ha qui no vol portar aquests límits, i també cap al 2010, a l'altra banda, cap al Besòs, comencen a sorgir altres iniciatives també competitives, però més democràtiques i gratuïtes.
3: Una mica de retruco per intentar, diguem, recuperar l'esperit original. Gold Battles una mica més suau, no? Són trobades més horitzontals i on la gent que hi participa, doncs, ho fa simplement perquè troba que és un context agradable, més o menys democràtic, sense aquesta aspiració de m'he de carregar tots els altres perquè si no, no guanyaré la pasta que estic perseguint.
0: Jo no soc polac, jo soc català.
1: una de les capes són aquestes línies roges, no? Però l'altra seria l'ús del català, no? Quan es comença a normalitzar l'ús de la nostra llengua?
2: Doncs amb el català sembla que va costar una miqueta més, perquè a l'estat espanyol fins a gairebé el canvi de segle tothom rapejava en castellà.
3: És una evolució una mica més lenta i, bueno, a l'any 99 de sobte apareix un noi que es diu el Dissop, que canta una cançó que es diu Jo no soc polac, que no és la primera, però sí que és la primera que sona a la ràdio i és una cosa com superexòtica, no? I estem parlant de l'any 99. Però encara trigaran anys a aparèixer grups que cantin únic i exclusivament en català i que tinguin un cert ressò, com, bueno, com podria ser Adversaris, que és un grup que en realitat es forma el 2007, o sigui que és bastant recent tot.
2: Al febrer del 2024, sí. com ja ho he explicat, es fa el primer torneig de freestyle català, després que la Gold Battles, que ja n'hem parlat, la Llobregat Block Party i Replegats guanyessin el Premi Carulla, i naixia així la Catalunya Freestyle.
3: L'aparició de Catalunya Freestyle és la prova que hi havia tot un munt de gent que estava esperant que hi hagués un lloc on poder competir, on poder expressar-se, on poder enriquir-se i agafar habilitats en català.
1: Una competició amb què la Marina i la Inara, tal com ens explicaven, estan molt vinculades. Sandra Novillo, moltíssimes gràcies per aquesta feina i de seguida sentirem una altra història vinculada a l'escena del hip-hop a Catalunya. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Color carn. Amb Desiré Bela Lobede.
1: Desiré Bela Lobede, com estàs? Benvinguda de nou al programa.
4: Molt bé, moltes gràcies, encantada de venir, com sempre.
1: La Desiré, ja ho sabeu, és escriptora i divulgadora antiracista i avui ens vols parlar d'una pel·lícula que dius que és tot un acte polític.
4: Sí, per mi sí. O sigui, hi ha pel·lícules que entretenen, hi ha pel·lícules que emocionen i de tant en tant apareix una que fa les dues coses i a més fa una cosa diferent, que és obrir una escletxa en allò que creiem que és normal. I Ruido és d'aquest últim tipus de pel·lícula.
5: Saludos a la brava mujer curranta. Ella es como los superhéroes, nada le espanta.
6: La mujer del perrito.
5: Pero qué maravilla, estoy viendo, señora, con un billete viajando ahora.
1: Què la fa especial, aquesta pel·lícula?
4: Doncs mira, el que la fa especial, sobretot, és el fet de tenir protagonistes negres amb molt de pes, dones, a més, és que aquí hi ha com moltes capes, no? Dones negres de pell fosca, amb cossos no normatius i sortint de la narrativa habitual en la que s'espera encara el cinema espanyol i català a les persones negres, no? Aquestes narratives de dolor, molt victimitzants i molt encasellades en, no? Si és una dona, doncs papers de cura o de prostitució, si és un home, treball agrari, drogues, etc. I Ruido fa una altra cosa.
1: Avui has vingut amb la protagonista. Ens la presentes?
4: Sí. Doncs tenim aquí a la Lati, la Lati Fadrame. Ella és afrodescendent, filla d'emigrants de Mali, viu a Montcada i Reixac, sí. I ha trobat el seu refugi en el rap, en les batalles de freestyle, i ella és qui protagonitza la pel·lícula Ruido, que es va estrenar el 2025, al novembre, dirigida per Ingrid Santos.
1: Una pel·lícula que ha fet molt recorregut. La Tifa Drame, La Tiniebla, no?
7: Sí, La Tiniebla, per les batalles de rap.
1: Benvinguda, com estàs? Benvinguda al programa.
7: Molt bé, supercontenta d'estar aquí.
1: Com hi entres en aquest món?
7: Entro perquè al principi estic amb els meus amics al parc i sempre estàvem fent freestyle i tot això, però jo només rapejava amb el meu col·lega, el Hamza, no? I em feia cosa i jo l'acompanyava tots els caps de setmana perquè abans es feien, si a dia d'avui es fan batalles, abans es feien divendres, dissabte, diumenge, tots els caps de setmana. Llavors jo sempre li acompanyava i ell em deia, oye, Lati, tu rapelles, no? Per què no t'apuntes, tu? I jo, que va, tio, que fa vergonya, no sé què. I un dia em va dir, venga, va, és el teu moment. I vaig anar i la veritat que va ser com que la gent va dir, uau, aquesta noia d'on surt? I jo, sí, va, sí. I llavors ja vaig començar un recorregut que no ha parat.
1: Que no ha parat, no? Desiré, amb aquest paper protagonista, amb aquesta pel·lícula, Ruido, que, com bé deies abans, aborda moltes capes, no?
4: Aborda moltes capes. D'entrada, el que diem, no? La Lati és una noia adolescent o jove, diguéssim, no? En aquesta etapa vital, que somia, que té conflictes familiars, que dubta. I el que jo crec que és molt interessant de la pel·lícula és que res d'això no es justifica, perquè moltes vegades, a dia d'avui encara, sembla que quan apareix un personatge negre a la ficció s'ha de justificar o s'ha d'explicar d'on ve, per què hi surt, no? I en aquest cas, la Lati hi és i ja està. No s'explica un context que s'hagi de comprendre ni res, simplement ella hi és amb la seva família, no? Amb la seva mare, amb la seva germana. I això és una cosa que és molt recent en la història del cinema espanyol, jo crec. I per això crec que és interessant, perquè fins ara, com dèiem, la forma en què s'han mostrat els personatges negres ha estat sempre amb aquestes situacions molt concretes, no? Jo penso molt en quan la Yolanda Say, sí, als Premis Gaudí, deia jo no puc fer de catalana perquè no semblo catalana, tot i que sóc catalana, no? És a dir, parlar de la nostra quotidianitat, del nostre dia a dia, fora d'aquestes escenes de misèria, de precarització, etc. I Ruido trenca amb tot això.
1: Yolanda Say, que és una de les integrants de The Say Sisters,
4: sí,
1: no? I també actriu, òbviament. Sí. La teva història, Lati, a Ruido, a la pel·lícula, també és interessant abordar-la des d'aquesta vessant de les línies, no? Roges, que no s'haurien de travessar, no? Les línies roges al freestyle, no? Parlàvem de capes abans, no? Aquest masclisme, aquest racisme, aquest classisme, no? Per exemple, la primera vegada que la Lati de Ruido s'atreveix a llançar unes barres, el primer que et retreu al teu contrincant és que ets negre i que hagi de ser un blanc que te n'ensenyi, no?
8: Pero tu patrón es un mierdón, así que ya te enseño yo a que la hagas con actitud. Te mando con San Pedro, hoy vas a ver la luz. Te doy otra oportunidad a ver si le das a full, pero creo que las farolas rapean mejor que tú.
1: I també reps contínuament insults, no? Lletja, negre, migrant... Aquesta és la realitat que tu t'has trobat quan has començat a fer freestyle als parcs o seguint, no?, el teu amic.
7: Sí, jo sempre dic que en el món del freestyle hi ha dues cares. Hi ha els raperos que coneixen la història, no?, perquè hi ha molts raperos i freestylers que li agraden la història del rap i del hip-hop, i si tu saps de la història del rap i del hip-hop, mai faràs això. Però hi ha gent que arriba al freestyle i és com, jo els dic, com gent que no té recursos, saps? I ha d'utilitzar el recurs que veu a primera vista, no? Que són gent, per mi, que jo no les considero raperos, són freestylers. No s'ha de fer i tampoc s'ha d'aplaudir això, saps? I la gent a les batalles moltes vegades, oh, uau, el que li ha dit, però la gent que rapera diu en plan, no. I jo he parlat amb gent que a lo millor és més, un referent més gran i diu, no, jo quan he fet de jurat de les batalles, si tu li dius a una persona que està grossa, que és grossa, una persona negra, que és negra, una... és una cosa que tothom ho sap, no? Sí.
1: Clar.
7: Llavors no té respecte dins del moviment.
1: Tu has participat en les batalles que organitza la Lliga de Competició Tinta i Sangre, coneguda com a TIS, i de fet, un dels seus lemes és que el freestyle és un codi de respecte, no? I és un codi on hi ha respecte i on els límits s'han de respectar. Això sempre és així?
7: No sempre, perquè diem la veritat, no sempre, perquè hi ha molts conflictes d'aquest tipus, però sí que s'intenta i sí que estan apareixent comunitats com TIS, Tinta i Sangre o FU, que el que premien més és que fessis més com la part del rap poeta, no? Que treguis la teva imaginació dins del teu cor i treguis unes frases i unes paraules que surten de veritat del teu cor, no de la típica cosa que pots dir ràpid sabent que estàs fent una cosa que està mal.
1: Hi ha classisme al freestyle?
7: Com?
1: Clar, recordem que els orígens del fenomen, d'aquest moviment, són les batalles que neixen en barris precaritzats, no?
4: Perifèrics, sí.
1: Empobrits, no? Hi havia moltes dificultats, potser, per poder-t'hi dedicar, o moltes vegades també és com la vàlvula d'escapament, no? Per
7: sí.
1: Sortir de situacions una mica complicades, no? Sí. Els perfils han canviat, diguem-ne?
7: No gaire, perquè al final també el món del freestyle és un poc una mica que és de gent que ve de tot arreu, no? Ve gent que potser viu de rapellar en el metro, ve gent que potser ve des de Girona agafant la Renfe, que la Renfe, uf, millor no parla d'ella. I venen de tot arreu i amb pocos recursos. Jo crec que potser la majoria són gent de classe obrera.
9: Gloria, la reina del rap, fenómeno, oye mi canto,
1: que deia la Lati ara, de Cire, és conèixer els orígens, no? Del moviment, per evitar, per exemple, haver de suportar aquest tipus de missatges contra el cos, contra l'origen, no?
4: Sí, jo crec que en tot el que fem és molt important conèixer l'origen, perquè si no, què passa? Que arriben persones que no el coneixen, que no l'estudien, que no dediquen temps per aprendre, no?, quina és la història i en quin context, que ara dèiem, no?, el context també és molt important. I llavors, quan tu no coneixes tot això, el que fas al final és apropiar-te'n, que sempre amb aquestes qüestions hem de parlar molt de l'apropiació cultural, jo crec. I al final, si tu no coneixes allò, te n'apropies, però ho descontextualitzes i ho desvirtues. I llavors caus en el que estava explicant ara la Lati, no?, aquestes faltes de respecte, que la gent que té una trajectòria i que sap quin és l'origen, no?, i la reivindicació que implica el freestyle o aquesta vàlvula d'escapament que diem, són coses que no fan, no? Per tant, sempre allò que fem és molt interessant quan decidim que ens hi volem dedicar, encara que sigui a nivell amateur, no?, a nivell en aquests nivells, preguntar-te una mica, ostres, què sé jo d'això? D'on surt? No? I tenir aquesta curiositat de dir, ja que m'ho vull dedicar, què menys que saber com va començar tot això, no?
1: Què t'ha portat i què t'aporta el freestyle?
7: El freestyle m'ha portat paciència, però també m'ha portat molta gent maca que m'ha ajudat a lo millor a veure aquesta comunitat amb uns altres ulls, i també ha sigut un refugi, perquè moltes vegades quan les persones potser no estan en el nostre millor moment, només volem els raperos o els freestylers, només volem que arribi el cap de setmana per poder anar a les batalles i fer freestyle, i a part del freestyle, després normalment et quedes rapellant allà, que no passen ni les hores, i la. Llavors a mi m'ha portat paciència i felicitat.
9: Se están pegando tiros y no son disparos, del trabajo al estudio porque hay trabajo, dice que José está cobrando el paro.
1: Què t'inspira a tu, Lati?
7: A mi m'inspira el que em va passant diàriament. O sigui, jo potser un dia estic supercontenta perquè he gaudit d'un dia molt guai amb els meus amics, companys de mes i tal, i faig algo feliç, o potser algun moment he tingut de dificultats, és que vaig per dies. Perquè jo si un dia em sento, uah, soy Beyoncé, ja faré una cançó que es digui Beyoncé, sí, literalment. O sigui que depèn de... Jo vaig molt per sentiments.
1: Has parlat abans de refugi, no?, del freestyle com a refugi. Al llarg de la teva vida has hagut d'afrontar, ho hem parlat moltes vegades amb la de Siren en aquest espai, no?, aquesta mirada inquisidora, aquesta mirada racista, aquest rebuig per no encaixar, diguem-ne, i això, el freestyle t'ha servit una mica per canalitzar aquests malestars?
7: Sí, lo bo i lo dolent del freestyle, que quan ets una persona que a l'hora de rimar fa rimes racistes i tot això, normalment ets tu el que estàs exclòs. Saps? O sigui, el que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este paio no, o este tio no vale. Llavors és com que em recolzaven a mi i a l'altre li feien un poc el arrinconamiento, no? El que jo llamo el aïllament, no? Llavors això és el que vaig agrair de freestyle, perquè també hi ha una persona que, bueno, es diu BTP, és un freestyler que feia moltes rimes racistes, tal, i tot això, i ara està canviant. Llavors ara està canviant i està arribant a llocs que ell mai pensaria que arribaria. O sigui, és que el freestyle i el rap és maco per això, perquè jo potser en algun altre moviment sí que m'he sentit sola, però dins del freestyle i del rap m'han fet com, este tio no vale pa nada, tio, no perdis el temps, rayante per un tio racista. Nosaltres t'apoyem i aquest no l'apoyem.
4: No, em sembla superinteressant això que dius, no?, que una persona amb comportaments discriminatoris es quedi sola. Al final, jo crec molt en això de reconar, no condemnar l'ostracisme ni aquest cancel... Bueno, hauríem de parlar un dia de la cultura de cancel·lació, però això seria un altre programa. Però sí que a mi, a nivell social més general, em falta més això que diu la Lati, no?, que la gent recolzi de manera més visible les persones que vivim el racisme al dia a dia, i que les persones que l'exerceixen o que el perpetuen vegin que no tenen suport, que no tenen recolzament, i potser a partir d'aquí, no, com està fent aquest noi que diu la Lati, arriba el canvi i la gent diu, ostres, doncs potser per qui no vaig bé m'he de plantejar les coses i fer un canvi. A mi m'encantaria que a nivell social això passés també.
1: Hem parlat una mica abans de la representació. No sé si, Lati, acostumes a anar al cinema?
7: Sí, sí. Bueno, he dit que després d'haver fet el cinema vaig al cinema. I estic deixant una mica més Netflix, m'he passat al Filmin.
1: Que és on has pot veure la pel·lícula.
7: Sí. Literalment, sí, sí. Però sí que vaig al cinema ara. Abans no.
1: Per què?
7: Perquè, a part de que crec que és una mica car, no? Era com que, no sé, no era un plan típic amb els amics, saps? De... Vinga, va, anem al cinema. Ara sí que ho fem.
1: N'has tingut de referents cinematogràfics?
7: Jo, la veritat, és que aquí espanyols no. Espanyols o catalans no, perquè, bueno, no m'he sentit identificada amb ningú o ninguna. Llavors, bueno, la meva germana és actriu i es diu Fenda Drame. És algo que parla amb ella, no? Tu has tingut referents? Bueno, no gaire, no tal, i... I, bueno, d'Estats Units sí que he tingut, que justament el meu nom és Queen Latifah. Llavors és com que ella també rapella, jo rapello.
4: Queen Latifah, una gran...
7: Sí, sí, sí. M'agrada molt.
1: Clar, Desiré, a nivell de l'imaginari col·lectiu és importantíssim, no?, col·locar una protagonista amb les seves característiques.
4: És superimportant. És superimportant perquè... Jo, per exemple, jo vaig molt poc al cinema. Jo vaig molt poc al cinema perquè no m'hi trobo, no m'hi veig. Perquè no és només la representació i que hi hagi persones davant la càmera. La història també canvia quan hi ha persones negres darrere la càmera, com ha passat, per exemple, amb Sinners, amb Black Panther, no? Sí. Les històries s'expliquen d'una altra manera, no es justifiquen, per exemple, Sinners, no?, que ara ha guanyat 4 Oscars. Sí. És una pel·lícula que és
1: els pecadors.
4: Feta als pecadors.
10: Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind.
4: Que és feta per persones negres per a persones negres, que no s'expliquen, hi ha un fotiment de coses que no s'expliquen i que no es justifiquen, i això canvia molt com es transmeten les històries i com les rebem les persones que pertanyem a aquell grup ètnic, no? Llavors, quan tu aquí a Espanya encara vas al cinema i et trobes moltes pel·lícules on hi ha una protagonista, o moltes vegades ni protagonista, no? Però amb un paper secundari, i ja comences a veure que la cosa ja grinyola, que tal, vas preocupada al cinema, vas a patir. Llavors, clar, quan arriba una pel·lícula com Ruido, dius, ostres, és que ja ens toca veure... pel·lícules i històries més normalitzades del dia a dia, aquesta quotidianitat, i no tant la marginalitat, que no dic que no existeixi, però més enllà d'aquesta marginalitat hi ha d'altres històries.
1: Hi ha altres mons, i tant.
7: Sí.
1: Ara quants anys tens, Lati?
7: Jo ara tinc 25.
1: 25. Com et va trobar la directora?
7: A una batalla de freestyle. Sí, sí. En una batalla de freestyle que va ser com la segona que vaig anar-hi i quasi guanyo. Vaig quedar segona.
4: Wow.
7: Sí, sí.
1: I allà et va descobrir, ha sigut la protagonista d'aquesta pel·lícula, ara estàs fent tu el teu propi camí professional.
7: Sí.
1: Vas deixar la feina, si no tinc mal entès, no?
7: Sí, vaig deixar la feina.
1: De què treballaves?
7: Jo treballava, bueno, era pluriempleada.
1: Pluriempleada, clar.
7: Jo treballava repartint pizzas al Domino's Pizza i al migdia a la Salle Montcada, que era una escola, bueno, és una escola de Montcada. Ja, jo sobretot a Montcada, que m'encanta treballar i no vull sortir d'allà per res.
1: De monitora, entenc.
7: Sí, de monitora de menjador, i també vaig estar de vetlladora. O sigui, jo feia un torn des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, i després m'anava a casa a menjar, i a les 7 entrava al Domino's Pizza. O sigui, feia una jornada brutal.
1: I has decidit deixar-ho tot?
7: Sí, vaig decidir deixar-ho tot, i, bueno, vaig començar després de la pel·li, és com que necessitava treballar, perquè, bueno, la vida és així, s'ha de treballar, i vaig estar treballant de nocturnitat a una empresa mentre feia l'estreno de la pel·li, o sigui...
4: Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí, vaig dir, hasta aquí hemos llegado. I vaig aprofitar i vaig dir, vaig apostar al 100%, i si surt bé, bé. Si no surt, almenys l'he intentat.
1: Et desitjo molta sort amb aquests nous projectes, amb aquesta nova vida professional que se t'obri al davant. Desiree, moltíssimes gràcies.
4: A tu, com sempre.
1: Recordem que Ruido es pot veure a Filmin, tal com hem dit en aquest espai, val molt la pena.
4: Moltíssim, jo la recomano moltíssim.
1: Una abraçada a les dues.
4: Gràcies. Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Sis avions procedents de països de la Unió Europea i quatre més d'extracomunitaris ja han arribat a l'aeroport de Tenerife per recollir els passatgers del creuer Ondius afectat per l'endevirus. La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife i al creuer, recordem, hi viatgen 150 persones de fins a 23 nacionalitats diferents. Una operació que, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, serà complexa, tot i que diu ja està tot a punt i no hi ha cap persona que tingui símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos, ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: I el director general de l'OMS, que també ha arribat aquest vespre a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus que és greu, el perill per la població és baix.
3: This is not COVID.
4: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
3: The risk to the local population is low.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també el de Política Territorial, Víctor Torres, són a Tenerife per coordinar aquest operatiu. Més notícies amb la Marta Vives.
5: La dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima de l'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima de l'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat, ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
1: Creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Junts reclama el cessament de les conselleres d'Interior i Educació i Esquerra demana al president Illa el de Josep Lluís Trapero. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
7: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon.
8: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Des dels comuns veuen el govern sobrepassat, mentre la CUP insta a Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix.
5: Alerta si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. La cursa començarà a l'Avinguda Diagonal i d'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran al carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
1: La ciutat de Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral que ha seguit la Berta Artigas Fontes.
9: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
10: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
11: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un...
9: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
1: Els esports, Alfons Gorina, bona nit.
12: Bona nit. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. Ara estan a 2 del descens. Altres resultats d'aquest dissabte: Elx 1, Alavés 1, Atlètic de Madrid 0, Celta 1 i Real Societat 2, Betis 2. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins. Benfica 3, Barça 4, la final demà i contra el Porto. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta femenina de ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat abans una gran volta, Josep Pessa Rodona i Melcior Mauri. L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és nou líder de la general. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda. Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. A la Lliga CB, Barça 91, Burgos 76, UCAM de Múrcia 86, Bàsquet Girona 75. I a la Lliga Sobal, Guadalajara 24, Barça 38.
0: Fins aquí les notícies.
13: Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Un dels moments en què el tractament del càncer ha experimentat més progressos ha estat entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com a tal. La història de la lluita contra el càncer en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
16: 3, 17, 18, 31 i 41. I els números sol, el 6 i el 12.
15: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
16: 32.927 3, 2, 9, 2, 7 de la sèrie 42.
15: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
17: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
18: Com et diu?
19: Ja em dic Juliet.
20: D'on ets?
19: Jo sóc xinesa.
18: Jo sóc del Marroc.
15: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
20: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
15: Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, el so agent de salut. I sentim des d'abans de néixer. El so ens acompanya des que som engendrats fins que marxem d'aquest món. Diu Jordi Àngel Jaucet en el seu llibre Sonidos para tu bienestar, que presenta avui a l'ofici de viure, que hi ha alguna cosa que t'envolta a cada moment encara que no en siguis conscient. Alguna cosa que dona forma als teus records, que t'avisa del perill, que et connecta amb altres éssers vius i que fins i tot, en ocasions, et fa dubtar de la realitat. I això és el so. L'oïda no descansa mai, ens connecta amb l'exterior i capta sons i sorolls que ens afecten en el nostre dia a dia. Segons Jaucet, l'evidència científica mostra que el so pot alleujar o induir l'estrès i fins i tot provocar altres efectes adversos. Això és perquè l'impacte del so varia en funció de les seves característiques específiques, com ara el to o el volum, del context en què es percep i en especial de la resposta individual. Per tant, no és qualsevol so, sinó que són els tipus específics sota condicions particulars els que ens promouen la calma, considerant sempre l'estat i moment del receptor. De fet, les persones sempre hem tingut presents el poder del so per aconseguir el benestar, ja sigui el que prové de la natura com el que creem nosaltres. Diu un dels nostres convidats d'avui, juntament amb el doctor Miquel Samarra. Al llarg de la història, la humanitat ha cregut que el so té poders misteriosos, sanadors o transcendents. Avui en dia, la neurociència està explorant un camí fascinant, descobrir què hi ha de cert en aquestes antigues intuïcions i què és pura fantasia. Des d'un passeig per la natura, un bany sonor, un concert o una simple conversa amb amics o gent estimada. Tots són estímuls sonors que afecten el nostre camp energètic i ens transformen, ens alteren o ens curen. I que, possiblement, després d'anys d'oblit, el nostre instint vol recuperar per retrobar el benestar.

0: Jordi Àngel Jausset, ben retrobat. Gràcies per ser l'Ofici de Viure de nou.
1: Hola,
0: presentant Sonidos para tu Bienestar, que ha publicat Plataforma, acompanyat del doctor Miquel Samarra.
1: Un plaer estar aquí un cop més. Moltes gràcies.
0: I estem, clar, en un mitjà sonor. Jordi, estem en aquests moments, no sé si potenciant el benestar, tant de bo, de l'audiència.
2: Sí, emitem vibracions que es transformen en corrents elèctriques, en ones electromagnètiques i finalment en una percepció individual.
0: Hi ha persones que escolten l'Ofici de Viure a l'altra punta de món, caminant, dins el cotxe, també abans d'anar a dormir. N'hi ha fins i tot que agafen el son escoltant l'Ofici de Viure, i jo dic, doncs escolta, magnífic, perquè us estalvieu prendre somnífers, no? O sigui, espero que no us avorreixi el programa. És a dir, que depèn també del context i de la situació de cada persona.
2: Bé, el so com a vibració i un cop la percebem cada un de nosaltres, influeix molt tota la nostra història, les nostres vivències, la nostra cultura, el moment, l'estat. És difícil que el mateix so o música ens afecti de la mateixa manera en dues situacions diferents. Per això no hi ha unes regles o uns estàndards que puguis dir, mira, quan te trobes així, escolta aquest so. És molt individual.
0: Sí, però sí que és veritat, però ja que som a la ràdio, que una veu determinada potser afavoreix un determinat estat o un to determinat de veu, no?
2: Bueno, els professionals de la veu sabeu perfectament la importància que té la veu, que penso que s'hauria de formar i informar més a les escoles sobre aquest tema, perquè en la veu ens comuniquem amb els altres i en funció de com ens comuniquem podem produir-los un determinat estat, o més bo o més dolent.
0: Fins a quin punt el nostre benestar depèn dels sons que ens envolten?
2: Bé, un entorn on hi ha sorolls de tràfic, com pot ser aquí la majoria de carrers de Barcelona, està estudiat sobradament com afecta el sistema nerviós, es produeix malestar al sistema digestiu, una irritabilitat, i de vegades pots dir, mira, és que ja no em fa res perquè m'hi he habituat, però no és així. Una cosa és la percepció, segons la qual el cervell pot desconnectar i no fer cas d'aquell soroll, però a nivell fisiològic allò t'està afectant contínuament. T'afecta el sistema simpàtic, augmenta el cortisol, i a tu et sembla que no, perquè dius, mira, ja no em molesta. Vull dir, són dues coses diferents, la percepció i la part fisiològica.
0: O sigui, que podríem tenir un estil de vida, doctor Samarra, impecable, en el sentit de, no, activitat física, bona alimentació, etc., però que el soroll afectés no? Algunes, per exemple, les nostres analítiques, no? Que hi hagués algun punt afectat per l'excés de soroll, o tal i com ens deia Jordi Jausset, que fins i tot es desregulés el cortisol.
1: Efectivament. És a dir, de fet, es considera la contaminació acústica una de les contaminacions. Tenim contaminació petroquímica, la més coneguda, la més estudiada. Després hi ha la contaminació electromagnètica, aquesta ha anat creixent en els darrers anys, se'n sap més. La contaminació acústica, molt important, i després hi ha la contaminació psíquica, que és la més de totes, la menys estudiada, però quedem-nos amb la contaminació acústica, que efectivament, a partir dels determinats decibelis, es generen pertorbacions al sistema nerviós vegetatiu. Comentava en Jordi que si s'altera el sistema vegetatiu i augmenta el to simpàtic, tot això comporta doncs un estrès crònic amb tots els marcadors d'estrès que poden aparèixer. Per tant, està descrit i hi ha una associació fa anys que existeix, que un advocat gestiona, diguéssim, les reclamacions de persones que estan sotmeses a contaminació d'aquest tipus. És molt perturbadora i genera molta patologia, sí.
0: I ara s'està recuperant, d'alguna manera, Jordi, la seva capacitat terapèutica coneguda des de l'antiguitat, però que hem anat oblidant en els temps, no? No sé fins a quin punt estem tornant als orígens.
2: Sí, d'alguna manera, la ciència el que va fent és donant evidència de fets que es podien interpretar com a mites, com a temes esotèrics o paracientífics, i, bueno, mica en mica la ciència va avançant i va analitzant i dona mostres de que realment doncs no era tal mite, no, sinó que efectivament té un fet que a nivell científic se pot mostrar i es pot consolidar.
0: I si no, el dia de demà, apuntes ciència, en diferents moments del llibre.
2: La ciència va avançant. Vull dir, jo penso que sempre va darrere dels fets, no?
0: Per tant, aquí, tornant a les grans ciutats, el repte és viure a les grans ciutats, però el mateix, o sigui, sense estressar-nos, malgrat la contaminació acústica, doctor Samarra, i connectar d'alguna manera amb aquests sons naturals sanadors que també hi són a les ciutats. En algunes ciutats més que altres, perquè, per exemple, a moltes ciutats europees hi ha grans parcs, hi ha molt de verd, cosa que no passa a Barcelona.
1: Bé, és tot un desafiament, Gaspar, perquè de vegades és que has de canviar de domicili. Hi ha situacions en les que no em plantejo que la solució sigui només meditar o cantar mantres, perquè no te'n surts, és la veritat, no? És a dir, hi ha contaminacions electromagnètiques i acústiques que probablement generin tal grau de pertorbació en el sistema neuroendocrino i immunològic que faci que hagis de marxar. Però arribat a un punt, doncs és veritat que si vas recarregant o vas d'alguna manera netejant, doncs aquest és un aspecte que s'agraeix molt, doncs poder connectar-se sobretot en espais de natura que permeten restaurar l'equilibri del sistema nerviós vegetatiu per si mateix. És a dir, quan entres a la natura, la vibració de la Terra, 7.8 hercis, et connecta amb l'alfa cerebral, les zones alfa, que són de relaxació. Per això la gent va a la natura.
0: Cada cop més, eh? Després, ho hem dit, sí, molt després de la pandèmia, els caps de setmana. Eh?
1: El que passa és que després, quan tornes a estar en beta o en gamma, perquè ja t'has estressat per la tornada i el trànsit, no? És a dir, de vegades anem a la natura i reproduïm els mateixos patrons. Però, bueno, aquest és un altre tema que no toca.
0: Recordo que en Jordi Jauset també té publicat el llibre, entre altres, Neuromúsica, que és un llibre de referència sobre com la música influeix el cervell, i m'imagino també que podem trobar estratègies a través de la música per compensar tota aquesta contaminació acústica de ciutats com Barcelona.
2: Bueno, a través de la música o a través del so, inclús de l'escolta de paisatges sonors. Hi ha persones que s'han especialitzat en anar en un bosc o al costat d'un riu, gravar a nivell acústic, i aquell fitxer, que no deixa de ser un fitxer d'àudio, doncs tu te'l pots escoltar a casa teva, no a la teva habitació. En lloc de posar-te una cançó, una música, una obra clàssica, et poses un paisatge sonors. Sentes els ocells, sentes el fluir de l'aigua, i bueno, evidentment no és el mateix que ser-hi presencialment, però pot ajudar a que tu tinguis un altre estat.
0: Sí. De fet, hi ha indrets concrets que reproduïu en el llibre que fan aquesta proposta.
2: Sí, sí, s'han fet inclús a vegades algun experiment en algun hospital. A veure com al tornar d'una operació, doncs...
0: És impressionant, sí, esmentes casos pràctics en el llibre, és impressionant com hi pot haver una recuperació més ràpida amb pacients després d'una intervenció o no, que per exemple tenen una finestra i veuen, en el cas de Barcelona, l'Hospital del Mar, no?, o la natura.
2: Exacte, l'Hospital del Mar darrerament estan traient els pacients de la UCI amb el llit a que veguin el mar, a que, bueno, gaudeixin de l'ambient, no?, d'estar allí a la platja. Algo que és tan, no sé, lògic, no, de pensar que això els pot afavorir, i sembla que és un gran avenç científic.
0: Què en pensa el doctor Samarra?
1: Bé, tornar al sentit comú és tot un repte, no? És a dir, de vegades, descomplicant-nos o deixant de ser tan sofisticats, retrobem el que sempre ha estat allà, no? En termes de so terapèutic, de música, val la pena també esmentar que en Jordi és d'aquells renavis que combina realment la seva visió com a enginyer amb la de músic, que és també aquesta, és fantàstic, perquè aleshores tens aquesta vessant més tècnica, científica, que pots desenvolupar al mateix temps que tens aquella sensibilitat de l'artista, que és capaç de veure que lo científic de lo intuïtiu o de lo místic no està separat, no? Això és, realment és molt interessant, que ell ha reflectit al llarg de molts anys en molts dels seus llibres, i val la pena revisar-los.
0: En Jordi ha escrit: el so és ciència, art i medicina. És vibració que es converteix en emoció i multitud de sensacions en funció dels nostres records, vivències i experiències. I al·ludeixes a la banda sonora que ens acompanya tota la vida.
2: Sí, pensa que, bueno, des que estem a l'úter de la mare, estem envoltats de vibracions, rebem ja aleshores vibració, i ens acompanya, de fet, al llarg de tota la vida, perquè el sentit auditiu és l'últim que perdem quan morim. Vull dir que tota la vida estem envoltant de sons d'una manera conscient o inconscient, i evidentment que ens influeix. Avui dia la ciència ja accepta que el so és un modulador biològic, igual que la música. A més d'art, ciència i entreteniment, doncs és una eina que ben utilitzada doncs ens pot afavorir el benestar o ens pot perjudicar. Jo, per exemple, hi ha una cosa que no acabo d'entendre i és quan veig per Setmana Santa les festes a Calanda, 24 hores tocant el tambor sense protectors auditius, no sé, hi ha d'haver uns quants otorrinos que deuen de tenir molta feina, perquè és una aberració total. Aquell so està fent perdent cèl·lules sensitives auditives i en principi no recuperen.
0: El so és, a banda d'una percepció, escriu Jordi Jausset, un fil invisible que va creant la tela de la nostra existència. És el fil conductor de les nostres relacions, el mitjà a través del qual construïm llaços i compartim experiències. És el sentit de connexió humana. Per tant, clar, sense so i sense aquesta possibilitat de comunicar-nos, el nostre benestar com a persones socials que som quedaria, no sé si en un no-res, però gairebé.
2: Bueno, pensé que hi ha altres maneres de comunicar-se, amb la mirada, amb els gestos, amb el xoc, no? Tot això, aquelles persones que tenen problemes auditius, doncs tenen que buscar altres estratègies per a poder arribar a aquest nivell de comunicació. Perquè, a més, avui dia, per les persones que tenen problemes de demència, una de les recomanacions més grans és que intercanvin amb altres persones, que es relacionen, perquè si no la morbiditat neuronal s'accelera moltíssim. I al relacionar-te, doncs, bueno, mantens aquesta connectivitat, aquesta activitat en el teu cervell, i fa que almenys baixi d'una manera més lenta.
0: Com pot ser que un so, una vibració tan petita ens afecti a tants nivells, ens provoqui tants canvis físics, mentals i emocionals?
2: Aquesta pregunta me la vaig fer fa molts anys i me la continuo fent, perquè és curiós, no? La variació de la pressió atmosfèrica, que és una magnitud física, que això ens afecti, bueno, íntegrament a totes les nostres dimensions. Jo penso que al final, a veure, tenim un sistema nerviós que dona resposta a aquestes variacions. Per tant, som éssers totalment musicals, si no, no tindria sentit. I també hem de pensar que l'oïda era molt important per temes de supervivència, els nostres ancestres. Allà on no arribava a veure la vista, però teníem que estar pendents dels sorolls que podíem escoltar. A més, són uns sensors que tenim que envolten 360 graus, no la vista, que només ens condueix cap a on estem mirant, no? Per tant, és un sentit que a nivell d'evolució doncs ha estat molt important, per això ens actua moltes vegades per la via ràpida. Quan sentim un so inesperat, l'amígdala es dispara i ens posem en situació d'alerta.
1: Sí, vull dir, essencialment el que he comentat, és a dir, que el sentit auditiu l'hem anat segurament atrofiant també en base que ens hem anat civilitzant, sí? És a dir, aquestes apreciacions les hem perdut, i després perquè segurament l'ús de molts d'aquests auriculars que fem servir acaben afectant a tot el que és l'oïda, no? És a dir, sobretot l'oïda mitja i l'oïda interna queden afectades. Per tant, tenir molta cura a l'hora d'utilitzar determinat volum, perquè fem servir molt els auriculars per tal d'escoltar, doncs, qualsevol cosa, sigui en podcast, en aquest cas no seria un problema, però sí determinades músiques. Això des del punt de vista purament mèdic s'ha de dosificar, no? Avui en dia inclús aquests telèfons intel·ligents et diuen que portes uns dies sentint el volum molt alt, no?, que el regulis, perquè potser d'entrada no tindràs. I conec un cas clínic, un cas clínic d'una persona que va fer una ruptura timpànica perquè es va posar un àudio, no va controlar el volum de sortida i li va rebentar el timpà. O sigui, va fer un traumatisme òtic i va fer una ruptura timpànica, efectivament, tal qual.
3: Gandhi. El soroll no pot guanyar el soroll, només el pot guanyar el silenci.
0: Diu en Jordi Jausset, tal com ens comentava, que els sons de la natura tenen una capacitat única per induir la relaxació. Aquesta idea cada cop té més suport entre la comunitat científica, amb diverses teories recolzades per una evidència empírica que suggereixen una connexió profunda entre els humans i el seu entorn natural. Bé, en el llibre cites com nombrosos estudis, parles efectivament dels banys de bosc, que es van com posar de moda al Japó, no?, per compensar aquest excés de treball que podia acabar molt malament. I cada cop, esclar, sembla com si el fet que hi hagués evidència científica que recolza els banys de bosc ens fes redescobrir quelcom que és més vell que l'anar a peu.
2: Exacte, quan es poden mesurar les coses, doncs és quan les creiem, no?, com allò de Santo Tomàs, no?, com ho puc tocar. Sí, efectivament, els banys de la natura o els boscos estàs envoltat d'uns entorns visuals i auditius totalment diferents de l'entorn d'una ciutat. Només estar 10, 15 o 20 minuts en aquest entorn ja es nota que hi ha una activació del parasimpàtic, hi ha un canvi d'ones de l'estat alfa, beta a l'alfa, i bueno, com tot això avui dia es pot mesurar, doncs pues ja se li dona credibilitat. També hi ha estudis que diuen que guanyes en memòria i atenció quan ho fas més o menys 3 o 4, diguem, passejos setmanalment.
1: Val a dir que el Shinrin Yoku, que és el nom japonès d'aquests banys, a veure, ja m'agradaria que els científics també anessin una mica més enllà, perquè moltes vegades els estudis queden bàsicament amb els terpens, no?, de les plantes i aquests aspectes més moleculars. Per tant, el tema del so, perdó, el tema dels banys del bosc, en aquest cas el benefici és a molts nivells, no? No solament nosaltres estem tocant el tema del so, però la ciència ho veu més des del punt de vista molecular moltes vegades, i potser es perden aquestes qüestions més bioenergètiques que estan presents,

0: resta, si no té evidència, doncs una mica vaig deixant passar.
1: Sense voler generalitzar, doctor Samarra, perquè cada cas és un món, però en quins casos, per la gent que s'està escoltant, recomanaria els banys de bosc, la reconnexió amb la natura, no?, per regular, com ens comentava Jordi Jauzet, el sistema nerviós, per induir estats de relaxació?
0: Jo li recomanaria absolutament a tothom. Jo, per exemple, cada dia de la meva vida li dedico una hora i mitja, això. Faig una activitat física en l'entorn de la natura. Per tant, faig dues coses en una, que és lo recomanable. Per tant, els banys de boscs es poden combinar amb activitat o exercici físic. Per tant, recomanació universal, sens dubte, perquè és la manera, no?, en la meva experiència, no com a metge, sinó com a practicant d'aquest exercici, ho recomanaria a tothom. Com a mínim fer-ho 20 minuts al dia. Les persones que viuen en un entorn urbà, bé, jo no visc en un entorn urbà, per tant, evidentment, jugo un avantatge, però de tota manera, les persones que poden fer-ho, Barcelona no és una ciutat amb tants parcs com d'altres, però intentar tenir un contacte amb la natura regular, perquè això realment permet posar el sistema en ordre. Per tant, és una recomanació molt terapèutica.
1: Parlem de la vibració. Hi ha moments en què la vibració, Jordi, agafa un paper també protagonista en el teu llibre, per exemple, amb els vols, la veu, els mantres. És apassionant tot aquest món.
2: Molt apassionant. Jo diferenciaria, per exemple, el que és la vibració dels vols i de la veu dels mantres. A més, el gran especialista és el doctor Miquel Samarra. Tema de vibració amb els vols. Bé, nosaltres donem un cop en un vol, tibetà o de quars. Això produeix una vibració a les partícules de l'entorn, un canvi de pressió, i aquest senyal, el nostre sistema auditiu, ho transforma en una senyal elèctrica, va al cervell i s'interpreta. Si aquest vol el posem sobre la pell, doncs actuen el que són els mecanoreceptors, que també són unes cèl·lules, i el que fan és enviar informació d'aquell moviment també cap al cervell. Passa el mateix amb la veu. Jo vaig tenir una experiència molt maca fa uns anys, que era un bany de so fet per una terapeuta vocal que anava vocalitzant vocals i me les anava impulsant sobre tota la columna vertebral. Bueno, l'efecte és molt similar a que quan te fiquen un bol a sobre i el bateixen, no?, i el toquen perquè vibri. Claro, hi ha dues informacions, la del sistema auditiu i la de la pell. Tot això s'integra en el cervell i fa que tinguis una experiència molt més enriquidora. Després hi ha els efectes, doncs, com dèiem abans, ja són una mica particulars. Si a tu t'agrada aquell so, si tu l'acceptes aquell so, vas a fer aquella sessió perquè estàs convençut, doncs, de que t'aportarà certes coses positives, doncs l'experiència serà fabulosa. Si el so no t'agrada, evidentment no fa falta que ho provis.
1: Tu tenies alguna resistència, eh?
2: Jo vaig tenir una resistència en una experiència en un gong. Però va ser perquè la terapeuta penso que no va actuar gaire correctament. Era una experiència en una sala d'uns 10 metres quadrats. Hi havia dos gongs molt grans, ens vam estirar a terra i sense dir res va pegar un cop al gong impressionant. Jo vaig obrir els ulls, vaig mirar els altres, no es mulla ningú, jo vaig estar a punt d'agafar i marxar, perquè el primer que em va venir al cap com a enginyer és quants decibels haurà suportat la meva oïda. I, bueno, clar, el record que jo tinc del gong, que el tinc que buscar altres experiències positives, per no quedar-me amb aquesta, és aquest.
1: Però en parles i dediques un capítol, eh? Els post-tibetans.
2: Sí, no, els vols tibetans, les experiències que tinc són totalment positives.
1: Però dius que al principi, dius, no sentia ninguna atracció hacia los cuencos tibetanos.
2: No, perquè no els havia escoltat mai, no sabia el que era. Vull dir, estava jo en un grup de recerca de musicoterapia, la Ramon Llull, i una psicòloga va dir, mira, a l'església del Pi fan un vol, un concert de vols. I dic, i això què és? Sí, uns vols. I jo, per curiositat, vaig anar. I ara em trobo que feien sonar els vols, i a més amb la veu, no? I jo com a músic, a lo millor m'esperava un ritme, una harmonia, una melodia, vaig sortir amb mal de cap, no entenia res que estava passant amb aquell entorn, però bueno, vaig contactar amb els músics, que eren el grup Xirai d'aquí a Barcelona, i ja vaig anar a fer un taller

0: d'immersió amb ells per experimentar amb el meu cos què me produïa, que això ja veia què és el que podia explicar.
1: Sí. I alguna conclusió?
0: Bueno, que és un mitjà, si tu acceptes aquell so, sobretot els tibetans, perquè és un so molt més sutil que els de quarts. El de quarts és bastant potent, però si tu acceptes aquell so per a relaxar-te és fabulós.
1: Per a relaxar-te. Sí. Mm. Sí, ja està d'acord, doctor Samarra?
2: Sí, completament, perquè tots els que... Bueno, igual que el Jordi, doncs he fet el meu recorregut a través del so com a, diguéssim, com a pacient. Els vols de quarts van ser els primers que vaig experimentar. En aquest cas sí que la terapeuta era, jo crec que molt bona, i eren sessions, banys de quarts. Després, més endavant, vaig poder experimentar els vols tibetans, i de fet jo en tinc un a la meva consulta que vaig adquirir doncs ara fa uns 15 anys a Katmandú, amb un taller d'aquells exiliats tibetans que encara els feien a mà, aquests vols, de diferents tamanys, i són irregulars, es veuen els dits, no?, com està moldejat. I és molt interessant el vol tibetà, perquè té, jo el que tinc és relativament gran, és a dir, que podria ser com un casc, no? I el vol tibetà, doncs, quan és autèntic, fas la prova, l'emplenes d'aigua i el fas vibrar, i l'aigua realment rep aquesta vibració i bull, entre cometes. No és que bulli, sinó que aquesta vibració el vibra cap endintre. En canvi, algun vol japonès que havia fet servir, que també sona molt bé, doncs fa la vibració externa, però no endins. I fent el mateix experiment, es veu clarament com el vol tibetà, doncs en aquest cas té una vibració interna. Això és molt interessant, perquè des del punt de vista terapèutic se'm va acudir aleshores, doncs, si vols dinamitzar determinades estructures, per exemple, a nivell del sistema nerviós central, tu pots posar-ho amb suavitat, com si fos un casc, i aleshores fer vibrar, evidentment, amb uns decibels adequats, perquè aquesta vibració va endins, és a dir, que d'alguna manera entraria a través de l'oïda, però també, perquè el so es transmet via aèria, via òssea, es podia transmetre a, diguéssim, a tot el que és la part del cervell, el que és la base del crani, allà està la cella turca amb la hipòfisi. És tota una dimensió, la vibració del so. En aquest cas, pels efectes que produeix en el cos físic i després en el mal estudiat en medicina, cos etèric, no? Que seria la part del cos no física. Li diem el cos etèric.
1: Mal estudiat, un plasma, o gens estudiat.
2: És un plasma bioelectrònic activat, o sigui, seria com l'aura que dèiem, però podem dir el cos etèric, que és una part que està íntimament unida amb el cos físic. És a dir, el cos físic, de fet, no tindria existència pròpia sense el cos etèric. Aquest és un dels grans misteris a resoldre per la medicina actual. Quan això es pugui demostrar, quan es pugui veure, es lliura un canvi radical. Aquest és el gran canvi que estem esperant, perquè aleshores, a partir d'aquí, ja té sentit tots aquells tractaments que no són físics.
1: Clar.
2: Però primer hi ha d'haver una existència, has de poder demostrar, comprovar, es pot comprovar. Però comprovar no és demostrar. És a dir, jo comprovo una cosa i potser no la puc demostrar, no? És a dir, comprovo que aquesta experiència és molt positiva, però si em pregunten com ho demostro, no ho sé. Per tant, confondre comprovació amb demostració ha sigut un fre moltes vegades per poder avançar. Però dit això, clar, el sol, aleshores, en aquest cas, sigui amb música, amb el vol o també amb la veu, diguéssim, té aquest impacte sobre aquest cos físic, però també sobre el cos etèric, no? Llavors el Jordi ja explicava l'experiència del so directe sobre la columna, però esclar, també has de pensar que estàs actuant en un lloc, en un plànol, diguéssim, que no és visible, però que pot estar vibrant i pot facilitar aleshores els canvis.
0: Sí. Vols dir, Miquel, que això no està demostrat, però no divulgat?
2: Bé, probablement sigui així, Jordi, probablement sí. Probablement hi hagi coses que estan demostrades i pel que sigui, doncs no són tan conegudes, no? Però en qualsevol cas, avui en dia encara, no sé, entre la majoria dels meus col·legues metges, si parlessis d'això, dirien que això no existeix.
1: Clar, però sí que, o sigui, segons vostè, doctor Miquel Samarra, el so pot tenir beneficis terapèutics, per la salut.
2: Sí, sí, sí.
1: I el tema és, efectivament, bé, com es demostra això i en mans de qui ens posem?
2: Bé, això és com sempre, no? Vull dir que, evidentment, o sigui, avui en dia, per exemple, hi ha notícies d'un pediatre que anava a tocar el violí a les sales i els nens milloraven molt. És a dir, que hi ha coses que s'han fet avui en dia, perquè hi ha metges que també són músics, evidentment, igual que enginyers músics, i hi ha músics que tenen la seva professió. Però, en qualsevol cas, el benefici del so, de la música i de tot el que està en relació amb aquest tema té pot tenir molts oficis terapèutics i al mateix temps pot tenir, diguéssim, doncs, perjudici, no?
1: Sí, en aquest cas, Jordi Jauset, per recomanar a la nostra audiència, no, per on podríem començar, a banda de llegir el seu llibre o els seus llibres en relació al so i els beneficis terapèutics, què els podríem dir?
0: A veure, fer una escolta conscient del so, per realment saber si allò que jo estic, aquella vibració que m'arriba i la identifico, m'aporta alguna cosa positiva o no. I, evidentment, una de les coses que s'haurien de fer de seguida és eliminar totes aquelles notificacions electròniques que no fan falta del mòbil.
1: Sí, el telèfon mòbil fora notificacions, fora bueno, sorollets.
0: O almenys quan arribes després de treballar, arribar a casa, no posis a veure la tele, evidentment, vull dir, vés a fer un passeig, si pots, per la natura, exercici físic, però intenta desconnectar de tots aquells estímuls que durant tot el dia t'han estat arribant al servei. Necessita, el servei necessita aquesta desconnexió.
1: Perquè les notificacions, doctor Samarra, poden ser molt estressants, oi?
2: Ho són. Sí. Qualsevol estímul d'aquests repetitius, avui dia la gent està hiperactivada. Notificacions, sorollets, vull dir, realment es generen doncs un estat d'alerta permanent. Vull dir, així és difícil equilibrar el sistema nerviós vegetatiu.
1: Fins ara hem parlat dels sons i el soroll, no hem acabat perquè també volem parlar dels mantres i escoltar el doctor Samarra parlant de mantres, però en un altre moment del llibre parles del silenci, que parla, Jordi, dels sons fantasmes, en dius. Dius que saber escoltar el silenci és tan important per al nostre benestar. No sé si fins a quin punt es pot comparar amb la música, com saber escoltar música.
0: Mira, curiosament, fa uns anys van fer unes investigacions en ratolins, van estar exposats a música, a sons i a silenci. Durant els períodes de silencis van comprovar que és quan tenien neurogènesi, creaven noves neurones a l'hipocamp. En persones el que s'ha fet és comparar les teves biomarcadors, no?, escoltant música, silenci i sons, i s'ha trobat també que durant els períodes de silenci hi ha una baixada de cortisol, però sempre quan sigui posteriorment a un so. És a dir, el silenci sembla ser que actua molt bé després d'un estímul sonor.
1: Qualsevol?
0: Bueno, en principi no han de ser estímuls, diguem, agressius. Però sembla ser que aquesta tapa o aquest no so, doncs la reacció del cervell i del nostre sistema nerviós és molt positiva. Per tant, no tot ha de ser música ni so, evidentment. Vull dir, el silenci és molt important. Quan estem en silenci és quan també es connecta la xarxa aquesta neuronal per defecte, que és la base de la creativitat, de que necessitem aquests espais.
1: També dius que el so s'explora com una eina per modular el dolor. Parles del soroll blanc.
0: Bé, el soroll blanc, més que pel dolor, sí, hi ha alguns experiments que s'han fet. S'utilitza bastant per tinnitus, per la gent que té els acúfens, perquè emmascara. El soroll blanc, com està format per tot el rang de freqüències, l'actuació que fa és tapar la freqüència aquella que a mi m'està molestant. El que passa que no sé què pot ser pitjor, vull dir, si escoltar el soroll blanc o escoltar aquells tons que generen els acúfers, no? Això també és molt individual. Però sí que s'ha comprovat que com és un soroll que el cervell no d'estar predint que vindrà, és totalment monòton, ajuda a dormir. I això s'ha comprovat també en nadons. Inclús hi ha mares que agafen el secador de cabell, l'enxufen...
1: Sí, el secador és un soroll blanc?
0: Sí, més o menys semblen al soroll blanc. I, bueno, quan veuen que no pot dormir, estan allà un rato amb el secador i sembla ser que s'ha de dormir.
1: Ni en Jordi Jauset ni un servidor experimentem el soroll blanc dels secadors. M'imagino per aixugar-nos el cabell, Aquest no l'experimenta.
2: Jo tinc un amic meu que ho fa sempre, un amic meu de tota la vida, que ell ho fa servir. Ell no sabia que era un soroll blanc, però ho aplicava, sense saber, sense tenir aquesta informació.
1: Sí, es jugava el cabell i quedava ben relaxat.
2: No, sense jugar-se el cabell, o sigui, el fa servir directament per dormir.
1: Directament.
2: Sí, no, i no és un nadó. Per tant, és real, això, no?
1: Pel que fa als mantres, doctor Samarra, també com a expert, els mantres l'acompanyen també en el seu dia a dia. Com poden beneficiar la nostra salut?
2: Bé, de moltes maneres, el Jordi deia una cosa molt interessant, la vull agafar perquè ha dit una cosa que ve al cas, és a dir, i quan estàs fent la pràctica dels mantres, bé, jo dedico la màntrica que faig servir és la màntrica sànscrita, que és un dels mantres dels sons més antics del planeta, perquè el sànscrit, de fet, és una llengua mal anomenada morta, però que és l'origen de totes les llengües indoeuropees, per exemple. Des d'aquest punt de vista, els sons, els mantres en sànscrit són molt profuns, molt poderosos, però això que deia ara ell, aquest experiment del silenci i el so, és veritat, perquè tot exercici de màntrica, el que és, emets el so, però hi ha d'haver un temps d'escolta. És a dir, no és emetre un mantra, sinó que hi ha una pausa i una escolta per poder escoltar el mantra dintre. No? Si fas om, fas l'om, però després si hi ha una pausa i tu l'escoltes dintre. Per tant, l'ús de la màntrica és sobretot, o sigui, et permet fer canvis amb el pas dels anys, canvis molt significatius, primer en el mode que tens de distribuir el temps entre escolta i parlar. Vas virant cap a una posició de 70% d'escolta, 80% d'escolta, 20% de parlar, sí? És a dir, que per defecte estàs en silenci i només parles quan se't demana. Sí, aquest és una cosa que succeeix, és increïble, no és que ho busquis, sinó que realment vas canviant. I l'altre, també en relació a la manera de comunicar-te, hi ha un canvi a l'hora de comunicar-te. És a dir, la manera com et comuniques, sobretot el contingut, és un contingut molt més inspirador, és a dir, generes molta més harmonia que conflicte, perquè al final la parla és exclusiva del regne humà. Els animals es comuniquen a la seva manera, amb sons, les plantes tenen la seva comunicació a través dels micelis i a través dels terpens, però l'ésser humà té aquest do, però no el fa servir correctament. I aleshores els problemes avui en dia més grans els tenim els éssers humans quan ens comuniquem. Aleshores l'ús de la màntrica d'una forma consistent, diguéssim, compromesa, que puguis treballar, produeix uns canvis en tot això que et dic. És com molt pràctic, no?
1: Què en pensa, Jordi?
0: Aquest ritme, el recitar els mantres, doncs fa que el teu ritme respiratori baixi, no? Mm-hmm. És una actuació també del sistema del nervi vago, baixen la taxa cardíaca, vull dir que tornem a estar en un estat, diguem, de relax, no?
2: Parasimpàtic o tònic, diu, sí, diu així, tot el que és com del nervi vaga és l'expressió del parasimpàtic. Per tant, completament d'acord. Té uns efectes a nivell físic, fisiològic, i després jo també parlava des del punt de vista dels canvis que ja no són tan visibles, no? És a dir, hi ha una part del so que aquí no la podem aprofundir, perquè evidentment el programa hauríem de fer 6 o 7 programes més, però hi ha una part del so que és més física, fisiològica, més terapèutica directa, però hi ha una part del so que ens sortim, no?, com a l'ús de la màntrica, no?, i després de com els antics podien construir piràmides amb el so. I ara ja tothom ha quedat esbarat, no? Però hi ha unes teories que parlen de que determinats col·lectius poden fer levitar, no?, i poden construir o destruir. És a dir, que determinades persones, jo crec que aquesta és, jo diria que és un dels factors probablement de que molts d'aquests coneixements, molts dels coneixements profunds en relació al so, no se saben, no estan divulgats, perquè jo crec que l'ús que se'n podria fer amb una humanitat que viu majoritàriament del plexe solar cap avall probablement no seria l'ús adequat, no? Però segur que civilitzacions antigues tenen un coneixement profund del so que apenas s'està lliurant ara en petites dosis. Sí.
0: Pensa que amb el segrest del president Maduro va haver una cadena de televisió que va dir que s'havien utilitzat freqüències infrasòniques.
1: Sí.
0: Perquè produeixen malestar.
1: Efectivament, no? Era un armament que encara estava en experimentació i que va deixar descol·locada, no?, tota la gent que el protegia. Va sortir, de fet, en alguna televisió nord-americana important. També se'n va fer ressò la premsa d'aquí. O sigui, tan poderós és el so, Jordi? Pot arribar a ser el so?
0: Tenim un sistema nerviós que ho capta i respon. Sí.
2: Sí, és vibració, i la vibració, per tant, afecta en tots els àmbits, no?
1: Sí. Sobre els mantres, alguna cosa més a afegir, Jordi? Estem a la recta final.
0: No, el tema és repetitiu, també suposo que el que fa és que desconnecta una mica el cervell, perquè no d'estar pensant què vindrà, no? Com passa a vegades quan escoltes música, que estàs esperant aquell moment i aquell patró, i això fa reduir la fatiga mental, també és un descans. pel teu servei que pugui passar d'un estat beta en un estat alfa o teta inclús, no? Són a part del que comentava el doctor Samarra.
1: Sí, és, no sé si, doctor, és la seva forma de meditació, els mantres, o n'hi ha d'altres?
2: Sí, o sigui, és un facilitador, diguéssim. A mi m'interessa molt, tinc aquesta inclinació natural per aquest tipus de coses i aleshores ho combino amb altres qüestions. És a dir, la meditació no és només fer la màntrica, és una manera, però també la visualització, evidentment, la respiració, tot compta per facilitar, diguéssim, aquest alineament, no? Uh-huh. Vull dir, al final, què volem fer al meditar? Volem alinear-nos de tal manera que el nostre pensament, el nostre sentiment, la nostra acció, la paraula estigui alineada. I els mantres són, sens dubte, una eina molt útil en aquest sentit, que jo hagi pogut experimentar.
1: Al final del llibre, Jordi Jauzet, entrevistes, entre d'altres, metges el doctor Samarra.
0: Sí, sí.
1: La primera pregunta és: considera que l'exposició en torns sonors específics, per exemple, silenci, sons de la natura, música relaxant, influeix en la recuperació del pacient o en el seu estat general de benestar? I la resposta del doctor Samarra és contundent, diu sí. I n'hi ha d'altres.
0: Sí, m'interessa bé molt tenir recollir en aquest llibre, ja que tocava certs aspectes una mica per a científics, entre cometes, doncs tenir el recolzament i opinió de metges, no?, com ell i d'altres.
1: I alguna conclusió?
0: S'ha de continuar investigant, o més que investigar, donar a conèixer coses terapèutiques a nivell del so, perquè jo penso que n'hi ha moltes i s'haurien de protocolaritzar ja i aplicar als centres de salut.
1: Sí?
0: Sí. Fer setmanalment 2 o 3 sessions per a aquells que tinguin depressió o ansietat o estrès, jo penso que resultaria més econòmic.
1: Sí?
0: Que poguessin assistir i que no en tot el tema de medicació.
1: Depressió, ansietat, estrès.
0: Sí.
1: Posa aquests exemples.
0: Sí.
1: Sí. No sé si el doctor Samarra hi està d'acord.
2: Completament. Sí, jo crec que tenim eines molt útils que són econòmiques en aquest sentit i que faciliten molt, doncs, el fet de no haver d'utilitzar tanta farmacologia, que és necessària, però que de vegades podríem facilitar això, grups de treball que poguessin utilitzar aquestes eines que aparentment no són tan ortodoxes, però que són molt útils. Senzillament, invitar tothom a obrir el seu camp de visió. Sí? És a dir, al final, escolta'm, estem remant tots junts, no sé, no veig tant conflicte amb això, si ens poséssim d'acord.
0: Hi ha més eines ancestrals, vull dir, cantar en grup, ballar o fer meditació, això s'ha fet sempre. No?
2: Al final jo sóc d'aquelles persones que a vegades ve un pacient, una persona, i m'explica que ha fet, no sé què, jo ho desconec, jo li pregunto immediatament què ha fet, no? I com ho ha fet, perquè jo li puc fer una indicació d'una cosa i aleshores ell no la fa i fa una altra cosa, però li funciona igual. Jo sóc dels que pregunta, escolta'm, sisplau, comparteix-me això, perquè pel meu benefici, pel meu coneixement, però també pel benefici de moltes persones. Jo, moltes de les coses que he compartit i comparteixo al consultor és perquè he rebut una informació, me l'han compartit jo, l'he pogut compartir amb els altres pel benefici de les persones que s'apropen.
1: S'escapa una mica del programa, però abans d'acabar, la pregunta per mi és una mica obligada, tenint en compte que el doctor Samarra és especialista en medicina de l'educació física i de l'esport, i parlàvem de la depressió, i no té res a veure amb els sons, però sí amb l'esport i la depressió, que és increïble. Els estudis que estan sortint darrerament sobre com l'esport pot, una activitat física al llarg d'uns quants mesos, pot tenir gairebé el mateix efecte, per no dir el mateix, que un antidepressiu.
2: Bé, això fa moltíssims anys que se sap. És a dir, ja de quan es feia l'especialitat dels anys 90, això se sap. Vull dir, per això avui en dia s'intenta incidir sobretot en tots aquests aspectes que més combinats, vull dir, el que fan és tenir un efecte sinèrgic. Tu imagina't fer activitat física en un entorn natural. O sigui, estàs potenciant els efectes, les aquí. L'efecte sinèrgic és 1 més 1, 4. I busquem això, no? Per tant, realment coses fàcils les tenim a l'abast, només que les hem d'experimentar.
0: La música et motiva a fer l'exercici físic.
1: Clar.
0: Hi ha estudis que diuen que hi ha una sinergia.
1: Recordo el programa que vam gravar de l'Ofici de Viure de TV3 amb en Jordi Jauzet, que jo vaig anar a córrer i en Jordi Jauzet va tocar el piano. Va ser molt bonic, es pot recuperar a TV3 a la carta. Jordi, i pel que fa al cant dels ocells, podríem acabar, no?, parlant de la importància del cant dels ocells, com ens pot afectar, beneficiar?
0: Bueno, evolutivament també sembla ser que allà on es trobava un lloc on havia, on cantaven els ocells, s'assimilava que era un lloc segur i confortable. I això és algo que ens ha quedat, no? Suposo que en tota la evolució, i tant que canviaven de lloc i els transhumans, i bueno, pues era molt important trobar llocs on hi havia aigua, això volia dir que havia menjar, i un entorn que fos realment segur a nivell sonor, no? Això és algo que, bueno, ho mantenim.
1: I a més, cada cant, segur que si poguéssim estudiar l'efecte de cada cant en el nostre cos, hi veuríem diferències.
0: Segurament, totalment.
2: Sí, igual que als anys, fa uns 25 anys, no recordo si era metge o científic, va fer un llibre, Campbell es deia, que es deia L'efecte Mozart, aquest és un llibre conegut, on feia un vademecum dels clàssics en relació a determinades patologies. El Jordi segurament el coneix, és un llibre que jo vaig comprar fa molts anys, potser l'any 2000 o així, i aquest, Donald Campbell es deia. I aleshores, doncs, de la mateixa manera, és gairebé segur que si tu estudiessis els cants de determinats ocells, tu podries trobar un efecte terapèutic, inclús per recomanar-lo en determinades patologies, no? Si la merla, que si, no? Que si altres, és que no s'ha fet, però, per exemple, jo sé, hi ha una musicoterapeuta nord-americana que és coneguda, Arden Wilken, aquesta musicoterapeuta nord-americana, que va viure, crec que encara viu molts anys, vivia per aquí a Catalunya. Aquesta persona té editats molts CDs de l'època, molta música, en el qual n'hi ha un que recordo que és terapèutic, que es diu Nature's Serenade, aquest, que concretament és, reprodueix tots els sons de la natura. Per tant, això fa molt temps que s'estudia i s'utilitza terapèuticament també.
1: Doctor Miquel Samarra, Jordi Àngel Jauset, autor de Sonidos para tu bienestar, la ciència del sonido para la mente y el cuerpo. Senyors, ha estat un plaer. Moltes gràcies pels vostres sons.
2: Moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Les vostres paraules i el vostre contingut. Perquè aquí, efectivament, per molts sons que tinguem a la ràdio, Jordi, si no els acompanyem d'un bon contingut, malament rai.
0: Totalment d'acord.
1: D'aquí uns instants, Sergi Torres.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres parlant de resolució de conflictes. Sergi, ben retrobat, endavant.
2: Gràcies, Gaspar. Si fixa't, que bonic aquest espai del conflicte amb l'altre i que mal vist és. I com moltes vegades afrontem el conflicte amb la bona voluntat de resoldre'l, però estant en conflicte amb el conflicte. Per tant, si jo col·lisiono amb la meva perspectiva conflictuada sobre una situació que jo veig en conflicte perquè jo estic en conflicte amb aquella situació, no hi ha resposta, no hi ha canvi, no hi ha transformació. El que succeeix és que aquella situació s'acaba convertint en un conflicte de conflictes on s'extenen altres persones. Però, si podem veure que un conflicte és una situació que està desafiant o m'està demanant una mirada més àmplia, si un conflicte el puc utilitzar per veure que estic en conflicte amb certa situació, si puc utilitzar el conflicte per veure on jo em sento en conflicte, aleshores veuré que un conflicte entre dues persones, ara el contextualitzo entre dues persones, un conflicte entre dues persones és la col·lisió de dos punts de vista que es creuen ser la veritat. Si puc veure això, si puc veure això i realment la meva intenció és resoldre el conflicte, veuré que per dissoldre el conflicte he de fer un exercici de voluntat interna de deixar anar la meva perspectiva. I aquí aviso els oients. Quan arribem en aquest punt, com que estic conflictuant i no m'adono d'aquest conflictu perquè el que jo penso que veig, penso que és la veritat, com vaig a deixar anar jo al meu punt de vista si és la veritat del que està passant? Doncs aquest és el gest de voluntat. Si jo vull realment resoldre un conflicte, m'he d'atrevir a anar a veure on estic jo en conflicte per dins per poder-ho deixar anar, poder-ho alliberar.
1: Com que no és fàcil, Sergi, et proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
2: Meravellós.
1: Gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies,
1: als oients i les oients també. Moltes gràcies en nom de la Sílvia Andrés, al guió, de la Rosa Silloé, la realització tècnica, i de la Núria Ventura, la producció. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Illes Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà, això sí, fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
1: Gràcies, Mònica. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, que acaba d'arribar a Tenerife, assegura que ho tenen tot preparat i que el passatge que arriba del creuer continua sense símptomes.
4: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: Les notícies amb el Nando Zanoguera.
5: El govern espanyol assegura que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukashek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
6: Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
5: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: I Hongria ja ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Víctor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera comunitària després de 12 anys i, a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
7: Uralkodni fogok Magyarországon.
8: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
7: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
8: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
7: És a magyar nemzet igényli.
5: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
9: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
10: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
11: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
12: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
13: Me he decantado por un 10 viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
5: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T usual i T jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves.

0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Palau Sant Jordi en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que és un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Anem fins allà amb el Marruiz.
1: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
2: Si tens els collons de parlar de coses que no m'agraden, estic fins als collons de la situació geopolítica global.
1: Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: En esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Mentrestant, derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens, a falta de 9 per disputar-se.
0: En hoquei patins, el Barça juga la final de la Champions aquest diumenge a les 7 contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4.
3: La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri.
0: L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder a la general. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda.
3: Marc Márquez serà baixa al GP de Catalunya de MotoGP del cap de setmana que ve, després de lesionar-se la cursa sprint del GP de França. El pilot de Cervera s'ha trencat el dit petit del peu dret. Aquest diumenge a les 2, cursa llarga a Le Mans i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Fins aquí les notícies. Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
5: Atenció.
4: Avui el Tot Gira és un dia gran.
5: Comença a acariciar una lliga.
6: A partir de les 4 de la tarda.
5: Cada cop de color més blaugrana.
6: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
4: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de lliga al Barça davant de l'etern rival.
6: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
4: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref, Europa, Villarreal B i Tarassona-Nàstic.
6: Tot Gira.
4: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.

0: Podcast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: I sobretot amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de so el Víctor Villar. Avui fem un d'aquells programes que ens agraden perquè parlem d'informes, de com està el sector, fem bullir l'olla, fem fermentar l'olla.
2: Sí, fem fermentar l'olla, està bé. Sí, parlem d'un informe que en el moment de gravar aquest programa està a punt de ser presentat i que quan s'emeti doncs ja haurà sigut presentat.
1: No hem de fer Instagrams abans d'hora.
3: És una exclusiva fugaç.
2: Exacte, és una exclusiva que només sabem nosaltres, però bueno, té gràcia.
1: És una exclusiva que no ens serveix de res.
2: No serveix per res, però està bé, és bonic. Sí, perquè parlarem del Catalunya 2026 Special Report, que és...
1: Sona bé.
2: Sí, està bé. Això de special sempre li dona una mica... Sí. Una mica, i que sigui en anglès ja, ni t'explico. En fi, és l'informe anual sobre el sector vinícola català que elabora el Timatkin, amb qui vam tenir ocasió de parlar l'any passat durant la Barcelona Wine Week.
1: Molt influent. Timatkin és una persona molt influent que quan et diu que el celler Mas Roig, va ser el celler Mas Roig, oi? Que és un dels cellers cooperatius més importants de Catalunya, tots diem...
2: Patabam.
1: Té raó.
2: Doncs l'elabora... amb l'ajuda, amb la col·laboració del Fintanker, que és un dels nostres convidats d'avui. Ell és crític de vins i és això, un dels coautors d'aquest special report sobre els vins catalans del 2026. Ens acompanya ell, el Fintan, i també l'Eugeni Llós, que és el president de l'Associació Vinícola Catalana, que és qui acull doncs, la presentació d'aquest informe i amb qui volem parlar també doncs, de l'estat del sector arran d'aquest, vaja, de la presentació d'aquest document.
1: Ens agrada molt saludar-los. Fintan, què tal?
4: Com estàs, tiet?
1: I l'Eugeni, què tal? Ens agrada molt perquè sou persones molt influents en el món del vi. El Fintan no només col·labora amb el Timatkin, sinó que tens també... I sé que m'has dit que no en tenies el català, però ho estic intentant. Ho estic intentant. Tu has d'aprendre català perquè així el teu fill que va a l'escola a Catalunya el podràs ajudar amb els deures.
4: Que ara ves. Un poc més.
1: Doncs el Fintan no només treballa amb el Timatkin, sinó que col·labores en publicacions, és a dir, ets un crític de vi, si se'n pot dir així, molt influent.
4: Molt influent, no ho sé, però estoy probando. Mm-hmm. La idea de la revista es para explicar el mundo de vinos de Catalunya para todo el mundo. Mm-hmm. Es por eso que la revista es en inglés, porque sí, claro, es para la gente aquí, pero es más para explicar qué es vino Catalunya para la gente en Reinos Unidos, en Estados Unidos... Alemania, Noruega, Finlandia, sí. ¿Por qué es tan importante? Porque es un parte del mundo de vino que la mayoría de gente no entiendo. Hay gente que se escuchó el nombre de Penedès o de Cava o de Priorat para hablar de Badges, no. A la no. En verdad, no. Es algo muy local. Y la gente aquí entiendo vinos de Cataluña bien, pero quiero que... explicar un poco más para la gente que no.
1: Doncs mira, això ens interessa, no, Soles?
3: Sí. És la nostra obsessió. És justament el que necessitem.
1: La nostra obsessió és que, mira, tu ara parlaves de Pla de Bages i ens has portat un vi de la DO Pla de Bages que de seguida explicarem i tastarem, però li preguntem també a l'Eugeni. És important que fora del món ens puguem explicar bé.
5: Sí, efectivament, jo crec que nosaltres tenim uns actius per crear una marca global de vi català que són molt potents, però ens falta saber-ho vendre millor. Sempre tenim aquest problema al nostre país que ens costa vendre, ens costa vendre. Tenir gent com el Fintan, com el Tim, ajudant-nos a projectar-nos a nivell internacional per nosaltres és molt i molt important.
1: Clar, Sole, això sempre... És a dir, tu que treballes en aquest sector, de la comunicació, la comunicació la fem perquè volem... tenim la pretensió de vendre, no?
3: Bueno, clar, volem que ens coneguin,
1: volem,
3: no?
1: Volem que ens tastin, que ens comprin,
3: que ens triïn. Que ens triïn en un mercat amb una competència molt gran, no? I la prescripció és importantíssima, no?
1: Clar.
3: Capital.
1: Exactament. Fem una cosa, posem la música que sempre ens porta a l'Alex Torio i comencem.

0: oak tree.
1: Hola, companys. Pel programa d'avui, la música que us proposo és el sisè disc de Nina Simone, que és una mostra del que ella és capaç de fer. Un problema que va tenir ella quan va començar a fer música és que li agradaven moltes coses. Era pianista clàssica, super boja de Johann Sebastian Bach, però li agradava el blues, el folk, el soul, i els discos que va fer tenien, per a la crítica del moment, massa diversitat. Aquest sisè és una mostra d'això, i el que trobo molt important d'aquest disc, que escoltareu un parell de cançons, que ella va reinterpretar, perquè no eren composicions seves, en el disc només n'hi ha una, i el fet és que dues d'aquestes cançons que avui sonaran les van tocar posteriorment Jeff Buckley i David Bowie, basant-se en aquest disc de Nina Simone. O sigui que és molt interessant veure com algú pot ser tan influent. Estem parlant de l'any 66, mentre el món anava cap a la psicodèlia, ella va fer això.

0: I algun dia li demanarem a l'Àlex que ens posi també la versió del Jeff Buckley, que ara deia ell, que és extraordinària, del disc Grace, que és una meravella. Vi lila. El vi ha tingut molts colors, però vi lila... Veurem. Bé, és un dels tons que et fan fer quan fas de sommelier, no? El color porpra, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera. Què ens has portat, Fintan? Quin vi ens has portat avui?
1: Però,
0: ¿Qué vino has traído?
1: Ay, la de vino de Orbeset. Es algo muy singular, muy único.
0: De Abadal, la
1: de Abadal.
0: Va,
1: doncs... Trae un vino de Abadal porque para mí es algo que explicar... un poco más sobre a mí de vinos de Cataluña.
0: Doncs...
1: Porque Pla de Bages es un sitio súper pequeño. La gente no conozco lo mismo como Priorat o como Penedès. Y es un vino muy mediterráneo, que para mí es un parte de identidad muy importante de Cataluña. Estamos muy cerca del Mediterráneo
0: y tiene
1: un gran impacto como la maduración de uvas, la tipo de uvas. Y este es un vino de 9 uvas.
0: Uh-huh.
1: Es una finca singular en la propietaria Abadal, y es mezclado con muchas uvas que muy anciano, que no existe en otros sitios. Fermentación en, ¿cómo se dice?, un lugar de piedra,
0: uh-huh,
1: en lo mismo finca. Es un probado de vinos de antiguos, pero es súper, súper Abadal. I en 2021 és un vinazo.
0: Súper, súper Abadal, m'agrada molt. Això vol dir també súper, súper Miqui Palau, que és
1: super,
0: el que és l'enòleg.
1: Miqui Palau, exacte.
0: L'enòleg, sí, va, doncs
1: si saps Miqui Palau, és un vino de Miqui Palau.
0: Doncs servim,
1: sí, claro.
0: Demanem que ens facis de sommelier.
1: I m'encanta també que tiene un copa d'Abadal aquí.
0: Sí, tenim una copa d'Abadal aquí perquè un dia van venir i ens van dir, com que sempre anem pidolant copes, ens van dir que ens les deixaven. I les tenim aquí, però en tenim d'altres, eh? També en tenim de paralada, em sembla.
2: També, tenim.
0: Tothom ens fa regals. Tastem, doncs, en aquests moments el vi que ens ha proposat el nostre convidat, el Fintan Kerr, crític de vins. Us demanem un tast i també maridatge, etcètera, etcètera, preu, etcètera.
1: Per mi era una nit l'olor de bosque.
0: Sí.
1: És de bosque con sol, con garic... Hay muchas palabras que tengo problemas en castellano para explicar,
0: vale,
1: porque hay muchas más palabras en inglés.
0: Ajudeu-me, doncs va, doncs t'anem fent, a veure.
1: En verdad, inglés tenemos demasiado vinos de... Pero es un vino balsámico, de bosque, de mediterráneo. Es súper... No es... No tiene mucho tiempo, es un vino de 2021, es 5 años. Pero la complejidad que tiene está... ¡Buah! Para mí es un vino con mucha alma.
0: Sí.
1: Y no todos los vinos tienen alma, es importante para saber, pero este es un vino con alma real.
0: L'Eugeni, he vist que estava apuntant. Què apuntaves, Eugeni?
3: No, que estava pensant que des de l'associació, des de la patronal, reivindiquem molt el caràcter mediterrani dels vins aquí.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I aquest és un exemple perfecte d'aquest caràcter que crec que és un eix vertebrador d'una realitat molt heterogènia, com és la de Catalunya, però si busqués un eix que realment caracteritzés pràcticament la totalitat dels nostres vins, seria la mediterranitat. I aquest viu és claríssim.
0: Totalment. I és veritat que nosaltres tenim una obsessió especial en reivindicar que som mediterranis i que el vi ens acompanya com a mediterranis des de fa 2.000 anys.
2: És la manera de posar-nos en el mapa, també, no? D'explicar-nos,
0: sí,
2: no? Quan abans també parlàvem sobre la importància de que ens coneguin fora, també, no? D'ubicar-nos i de parlar de tota una sèrie de... Pues això, d'atributs que són molt... molt molt propis, molt nostres, no? Les tradicions, els costums, la manera de fer, el nostre clima,
0: sí,
2: la nostra orografia.
0: Sí, la manera de fer també és veritat, no? És a dir, les nostres tradicions, amb el porró a la taula d'abans, però ara potser sortir a la tarda a prendre...
2: El tipus de cuina.
0: El tipus de cuina, exactament, no? Mm. Vull dir que és veritat, això, aquest vi és bosc i va bé amb una cuina de bosc, no? En tots els sentits.
1: La mejor cosa que podré dir sobre este vino... Es cuando explicando que estaba contigo esta mañana, la vez me pregunta para traer una botella para
0: sí,
1: competir, y se dice, dale, voy a pagar para la botella que traes. Y me dice, no, por favor, envíame otra. No, no quiero el dinero para vino, quiero otra botella. Porque comprar esta y para beber.
0: Molt bé.
1: Estoy muy feliz para competir porque para mí es un... probablemente es mi vino favorito de Pla de Bages. Uh-huh. Este vino a pesar es algo un poco especial.
0: Digamos quin preu té, doncs. ¿Qué precio tiene?
1: Casi, depende, 50, 60, no es barato.
0: Es un vi que es de festa.
1: Sí, solo hacer un 1.300 botellas
0: per any. Poc, no? Vull dir, és un vi que tenim la sort d'estar compartint ara mateix, no? Parlem d'aquest informe, va. Parlem de aquest informe embargat.
1: De la variedad es aquí.
0: Hablemos de este informe que está embargado y que nos tenéis que explicar.
1: Ah, la revista. Sí, vale. La revista, tema empezamos con las revistas muchos años antes, sí. Con Argentina, con Sudáfrica, con Rioja, y tenemos un reunión en 2021, 2022, que me dice, quiero hacer más revistas para... Solo hay un poco de tiempo cada año y no puedo visitar todos los sitios. Uh-huh. Entonces, construyendo un equipo con gente en sitios diferentes en España. Y me dice, vives en Cataluña, probas muchos vinos, ¿puedes empezar con los vinos de Cataluña? Me dice, sí, claro que sí, qué gran honor. Y para, qué viaje. No, la verdad, la primera vez estoy en ruta por un mes visitando 3-4 bodegas cada día.
0: Wow.
1: Es un viaje increíble, aprendiste mucho. En este momento entiendo mucho sobre mi vino de Cataluña, porque vivo aquí, soy un sommelier, un experto de vinos. Y no. Finalmente que no. La primera revista está abriendo mi mente mucho, y esa es la tercera edición de vino. Entonces, normalmente catamos 1.000, 1.100 vinos cada revista, normalmente.
0: Uh-huh.
1: Y cómo funciona, y siempre explicando un poco de cosas sobre las bodegas, las temas importantes sobre los vinos de Cataluña. Pero también hay muchas notas de catas. Y si un vino tiene 90 puntos o más, tiene una nota de cata. Posible corto, pero tiene una nota de cata.
0: Uh-huh.
1: Y esta edición, acá sí, casi lo mismo, 1.100. Y hay casi la media tiene notas de catas. 150, 600 tienen notas de catas. Entonces hay mucho vino interesante en Cataluña. Hay vinos a tope, tope, tope. Pero la cosa más importante para mí es hay vinos singulares. Porque ahora en el mundo se bebe más vino que nunca, menos vino que nunca, perdón. Y es una contracción, es un tema que probablemente continuará para tiempo. Y para mí la cosa más importante no es solo la calidad, es la identidad. Que es un vino Cataluña que solo puedes comprar aquí, que tiene una identidad aquí.
0: Porque... Aquesta és la qüestió, eh? Sí, sí. Aquesta és la qüestió, Eugeni. És a dir, les varietats que només tenim aquí, els vins que només tenim aquí, s'han de poder ensenyar al món, no?
3: Sí, en un context en el que hi ha una contracció del consum, que és evident i que molt... crec que, evidentment, ha vingut per quedar-se, malauradament. En aquest context, doncs, el que s'ha d'apostar és per la qualitat, per la identitat, per fer vins molt nostres, perquè és l'única forma de destacar. No podem creure que en un moment en el que el mercat es contrau puguis anar amb vins anònims perquè no tens possibilitat en un món tan global com és el que tenim. Per tant, nosaltres apostem claríssimament per fer vins amb identitat, amb forta identitat.
0: Clar. L'Associació Vinícola Catalana, en aquest sentit, què fa? Com ajuda el sector?
3: Bueno, el nostre treball, bàsicament, és fer... Bueno, primer de tot, nosaltres representem a 150 cellers, aproximadament, uh-huh. dels 600 i escaig que hi ha a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i representem pràcticament el 90% de la producció que es fa a Catalunya. Per uh-huh. tant, és una patronal amb més de 100 anys d'història, potent, i la nostra feina és preservar els interessos del sector en tots els diferents àmbits, des del punt de vista, evidentment, davant de l'administració, però també a nivell de promocional, etc etc. Nosaltres intentem buscar recursos, estructurar discursos per poder projectar el vi català al món.
0: Clar, ens estava explicant en el nostre convidat, en Fintan, que han tastat... Quants vins heu tastat?
1: Este any heu un 1.100.
0: 1.100 vins, dels quals la majoria tenien més de 90 punts, segons vosaltres.
1: Well, sí, quasi media, un poc més de media, 55%.
0: La meitat. Això és, són uns quants vins molt singulars que la majoria de nosaltres hauríem de conèixer o tastar, no? És a dir, a Catalunya es tasten aquests vins o es tasten més a fora?
3: És veritat que el consum del vi català a Catalunya s'ha estancat i és un dels grans temes que ens preocupen, perquè creiem que hi ha motius objectius, sobrats, per tenir orgull dels vins del país. Però encara avui patim de que hi ha un cert desconeixement entre el gran públic, evidentment hi ha gent que en sap molt, però ja, si parlem del gran públic, encara hi ha un desconeixement d'aquests 26 segles d'història, de tot el que es fa a nivell de sostenibilitat, del lideratge que tenim amb vinya ecològica a nivell mundial, dels grans prescriptors i enòlegs que tenim al país, de les varietats ancestrals que s'estan recuperant, de les varietats autòctones que tenen tanta personalitat, etcètera, etcètera, no? Llavors, i també citar que nosaltres considerem que tenim una de les propostes enoturístiques com a país més importants. Per tant, tenim molts arguments, molts arguments. I aquests arguments són els que intentem projectar al món i que gent com el Fintan i com el Tim ens ajuden, i al mateix temps necessitem fer la mateixa tasca de divulgació i de reafirmació d'un orgull de país en el sentit del vi, perquè encara hi ha un camí per recórrer molt important.
0: Vosaltres anireu... Digues.
1: No, solo que en este punto es importante predecer para escribir esta revista sin la Associació Vinícola Catalana serà muy difícil. Elena, esta y Toni de Associació Vinícola Catalana, fof, me ayuda mucho. Mucho. Sin ellos, para organizar algo con esa escala, visitando 40, 50 bodegas en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, organizando todas las logísticas, será casi imposible. Entonces, muchas gracias por la ayuda de ABC.
3: No, muchas gracias a vosotros, porque es evidente que nos ayudáis mucho.
0: Heu fet molta feina durant aquests mesos i avui és com que culmina aquesta feina. Avui quan estem gravant, perquè dissabte, que és quan s'emet el programa, ja sabrem coses de tota aquesta feina que heu fet, però expliqueu-nos-la.
3: Bueno, és el tercer any, de fet, de l'informe. Per tant, hi ha una voluntat de continuïtat. Creiem que aquesta tasca no es fa d'una vegada, no es fa en un any. Això s'ha d'anar fent, perquè si no es perd com una gota a l'oceà. Però a poc a poc estem veient que l'influència d'aquest informe doncs ens està ajudant claríssimament a posicionar-nos. I, per tant, la nostra voluntat, sempre que ells vulguin, és donar-li la màxima continuïtat possible.
0: O sigui, l'any que ve n'hi haurà un altre d'informe.
3: Que sí.
0: I en aquest informe què dieu? Quines coses expliqueu?
3: Bueno, aquí, bàsicament, el que es busca és retratar el vi català, que la gent entengui la feina que s'està fent, i això va de la busca de l'excel·lència que es fa en el nostre país i que moltíssima gent amb molt de talent està aconseguint construir i posar en evidència això a ulls internacionals.
0: Quins cellers es destaquen, o quins vins es destaquen?
2: Ens morim de ganes de conèixer el palmarès.
0: És que volem saber, jo estic intentant aquí arrossegar.
3: Jo crec que això ho ha de contestar més el Fintan que jo.
0: Quins són els cellers?
1: Sí, la primera edició, visitando lo más que puedo. Porque la primera edición más importante es probar un poco de todos. Entonces las bodegas más grandes de Remat, de Torres, de Perlada, de casi todos. Las otras colas no estamos en el mundo de cava. Estos son vinos tranquilos.
0: Ajá.
1: Entonces el mundo de cava es otro sitio, por suerte, porque será tan complicado con un tema singular. Entonces ahora

0: Neta, Castell del Remei, el Dominic, el millor enòleg, Dominic Huber. Els hem de convidar, els hem de convidar tots, el Beti Noia, Francesc i Joan Frisac.
1: Hi ha tot un passeig per la Catalunya vitivinícola, eh?
0: Sí, diria. És
1: veritat. Hi ha un repartiment territorial.
0: Terra Alta, Bages, Priorat, Empordà, també. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Llavors hi haurà un... Avui que estem gravant hi haurà un showroom que tothom podrà tastar aquests vins, que estem parlant de vins que alguns tenen preus per sota dels 15...
2: Sí.
0: I alguns per sobre dels 40, però en tot cas estem parlant de grans vins, com aquest que tenim avui aquí. I això, molt feliç que hi hagin varietats autòctones com el Mandó, que s'està feliçment recuperant, com les garnatxes terraltines, no?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo entenc que a casa han estat tots prenent nota per agafar ràpidament apunts sobre els vins que si no coneixen, han de conèixer.
0: Són vins que també... Alguns els has d'explicar més que d'altres, no? Jo m'imagino, no sé què en penseu, a tots dos, Eugeni. Una garnatxa terraltina... No cal explicar res. No cal explicar res. Tu li dones a qualsevol persona i pam. S'enamora. Un mandó l'has d'explicar una mica, has d'explicar què hi ha allà, o un picapoll, o un...
3: Jo, quan vaig veure el llistat de premiats, em vaig portar una alegria perquè vaig pensar, home, reflexa molt bé el que té Catalunya, des de projectes més grans, projectes més petits, projectes més nous, projectes amb molts anys, varietats més autòctones, inclús alguna recuperada, etc. No? Per tant, crec que és el reflexe de la Catalunya que volem projectar.
0: Clar. Llavors, quan esteu fent aquest informe, aquest report, com li vulgueu dir, aneu als cellers i els aviseu que aneu a tastar, los avisáis, no? I vais allí i les decís que estáis haciendo una cata para un informe, para una revista.
4: Quan us vau visitant la bodega.
0: Uh-huh.
4: Sí, normalmente cuando visitan la bodega, probá para hacer la más tiempo que puedo en las fincas. Para mí es la cosa más importante. Las bodegas son normalmente casi lo mismo. No hay tanta diferencia con las bodegas enteras que tienen lo mismo barricas, lo mismo tanques. Para la finca es donde está la realidad. Cómo cultivas las uvas, el aspecto, todas. Y sí, para mí la cosa más importante en la vina de Cataluña son las uvas autóctones. Indígenas.
0: M'agrada molt que hi hagi un ranci entre els premiats i m'agrada molt que sigui aquest ranci de la vinyeta que tu explicaves bé. De preu és molt... Què val? 15 euros, deies.
4: 15 euros.
0: És una assignatura pendent dels restaurants de Catalunya que hi hagi ranci de postres o per fer foie, el que vulguem. És a dir, el ranci el necessitem a les taules dels restaurants.
3: Sí, és una riquesa del país,
0: sí.
3: I probablement no s'ha sabut posar en valor. Però sí que tinc la sensació de que almenys els restaurants de cert nivell hi aposten cada vegada més i els tenen a la carta. Una altra cosa és que hi hagi realment una demanda per desconeixement, a mi em sembla, però que és una riquesa del país és evident.
0: Sí, i igual que et posen vins de postres del món que ens encanten, el ranci no pot faltar, no hauria de faltar mai.
4: És difícil con ranci perquè tiene tanto umami. Es un vino que toda la gente no le gusta. Y sí le gusta, solo puedes probar en cantidades pequeñas.
0: Sí,
4: porque
0: clar.
4: La intensidad que tiene
0: clar,
4: es...
0: Clar, però a mí me sembla un avantatge,
4: sí, això. Sí, claro. Y para mí un parte muy importante sobre las viñedas son un parte de historia de Cataluña. Hay muchas veces cuando las de Boric son de 20, de 30, de 40... Es un como un vida pobre, porque hay veces cuando solo hay uno o dos parejas que era pobre de Virenci, que existe para... Depende, hay Virencis en Temulo, en Tarragona, de 140 años, de 150 años, es algo en otro mundo. Es importante que no falte este, porque es un parte de historia de abuelos y abuelos y abuelos. Y sí... nunca vibrancia nunca está la gran moda porque el sabor es muy muy intenso, pero no quiere falta. Es importante que celebramos la existencia de Rianzi. Y si le gusta, la calidad está fuá.
1: Cuando nos contabas al inicio de estos estudios, nos hablabas de sorpresas, de que tuviste sorpresas sobre el vino catalán.
4: Sí.
1: Cuéntanos, ¿qué es aquello que no esperabas encontrar y que encontraste?
4: Bueno, porque cuando estoy en mis estudios, porque siempre he vivido en Barcelona, pero mis estudios la mayoría son en Londres. Entonces pasamos a Wieser en Londres, regresamos aquí y concentramos mucho con los vinos de Francia, de Italia, de todo el mundo. Y un poco en Cataluña, hacer una vendimia aquí. Pero cuando la primera vez, solo la cara de siempre está aquí para la variedad de vinos buenos. Por ejemplo, el mundo de Cerrado, soy muy amante de Cerrado.
0: Sí.
4: La calidad de Cerrado. Soy amante de vino Borgoña Blanco y de Cerrado, pero al mismo precio es muy, muy similar a casas. Por ejemplo, de vinos de Yannick Soler, para 50 euros.
0: És veritat que el Cerrado en aquests moments sí que és una varietat que no necessita cap ajuda per aquesta, perquè és una de les varietats reines blanques de Catalunya, no?
4: Pues per mi és el millor vino blanco d'Espanya.
0: Ja, yeah, el Cerrado, sí. És a dir,
4: per a tot el país.
0: Sí.
4: I la calidad de la Cielo, per a la calidad, és increïble.
0: Quan veniu entesos amb vi i parleu de varietats que només tenim aquí, com la Cerrado, com el Picapoll, a mi sempre m'agrada demanar-vos si hi hauria algun descriptor, algun aroma, alguna cosa que te'l fes distingir.
4: Sí.
0: De la mateixa manera que parlem dels pebres, dels, doncs quina seria la del Cerrado?
4: De Noca.
0: De fonoll.
4: Sí, feno. Sí. Noca, ¿no? En castellano.
0: Sí. Hinojo.
1: Hinojo.
4: Hinojo,
0: perdón.
4: Hinojo, ¿no? Sí. Es muy notable.
0: Sí. Aquest anisat, ¿no? Que té el...
4: Sí. Porque tiene el limón, la manzana verde, toda la electricidad. Pero esta parte de tierra, de bosque, es de Hinojo. Que muy herbal, muy persistencia. Para... Con las mejores charreros, porque el sabor... Hay variaciones, pero para mí la diferencia con las Cerrados de aquí y las Cerrados de Tope son la textura.
0: Uh-huh.
4: La presente en la boca, la profundidad que uh-huh. tiene. Esa es la diferencia. Y no puedes hacer algo en la bodega para hacer algo tricks o así como este. ¿Tienes en la finca o no tienes? Uh-huh.
0: Clar. En aquest informe que teníem, ha guanyat un blanc, un negre, un ranci i un brisat. Això és molt interessant, també,
4: sí,
0: perquè
4: sí.
0: Tu deies, és el vi de moda, Eugeni, potser sí, no?, que és un vi que els joves estan més disposats a descobrir.
3: Sí, perquè té aquest punt, no?, que queda una mica al mig camí. De lo que és un blanc, no?, amb un negre en el sentit de... I no és un rosat, és una altra cosa, no? Llavors, a mi em sembla que s'aproxima potser més al perfil del que busquen els joves, no? D'aquest vi potser amb un punt, com diria, bueno, fruitós, però al mateix temps amb certa complexitat, etc, no? Per tant, a mi em sembla que el brisat té un futur brillant per davant.
0: Sí, I diríem que tot i que en diuen orange,
1: sí. Sí.
0: Però la paraula brisat, si l'aconseguim salvar, doncs...
3: Bueno,
0: digues.
3: No, anava a dir que torna a ser una mica allò que dèiem abans, no? De que falta potser una mica més de donar a conèixer les nostres riqueses.
0: Sí.
3: I jo molt em temo que si féssim una enquesta de què és el vi brisat, doncs moltíssima gent no sabria què.
0: No ho sabria, efectivament. Però tampoc sabria si li diguessis orange, eh?
3: Segurament no.
0: Que si voleu, ho expliquem ràpidament, si voleu. Com es fa el vi brisat? Per què té aquest color, el brisat?
4: En principi, el brisat és un vino blanco, fermentació com un vino negro, con las pieles.
0: O sigui, agafant les pells, és a dir, la pell del raïm, i ho posen hores o dies o...
4: Sí, quan... orange, amber, brisat. Brisat és un poc diferent perquè té tota la part d'uva, no solo las pieles, pero la diferencia en Cataluña, porque cuando vinos de naranja, de orange, uh-huh. de amber, uh-huh. son muy de moda casi 2010 en Inglaterra, en Dinamarca y así. Sí. Pero la influencia en este momento fue muy de noroeste de Italia y de Eslovenia. Vinos con mucha estructura, muy amargo. Los vinos en Cataluña son mucho más delicados, es un estilo diferente. Es por este que Brisa para mí localmente es muy interesante y estoy un poco orgulloso sobre este, que son vinos muy delicados, porque la diferencia con un vino blanco y un Brisa, hay veces con solo 2 o 3 días con las pieles. No, es una línea un poco gris. Hay veces cuando, es un vino blanco, es un Brisa, pero hay muchos vinos muy, muy delicados, con un poco más textura. Ahora hay vinos naranjas o Brisa o cualquier este ser, que son casi la misma cara que las blancos y negros.
0: Mira, m'agrada aquesta idea, no? Que està dient una persona de fora, en principi, que parla de la delicadesa dels brisats catalans, no? Respecte, i és veritat, sí. altres brisats que pots tastar en els restaurants, no? Com vinguts de traspàs d'Europa, no?
1: Certament, sí, jo crec que, bueno, i abans parlàvem una mica de l'aposta dels restaurants, igual per vins que han costat una mica més, també, no? Com parlaves dels rancis, però certament hi ha una aposta important pels cellers catalans per recuperar tota aquesta tipologia de vins, no?
0: Sí. Els guanyadors, el blanc, el negre, el brisat, el rosat... per exemple, el blanc de l'Enric Soler. Us en recordeu del preu?
4: Se canvia mucho recentemente. D'acord,
0: ha canviat.
4: Però probablement quasi 50, 60, 70.
0: És un vi que... Jo em pregunto així, la Soler ràpidament. L'escàner Soler.
4: Sí, però també m'he marcat molt. La cosa con Enric és se hacer muy poco de vinos. 15.000 botellas cada año, con todas las líneas.
0: O sigui que qui el tasti està tenint un privilegi mundial.
4: Sí.
0: I quina varietat és aquest...
4: Xarelo.
0: Sí, és Xarelo, sí.
4: I el... És una finca a l'art de caer, y cuando miras la finca para la primera vez, no es una montaña, no es algo muy, muy hermoso, pero tiene viñas allí de 60, 80 años.
0: Wow.
4: La profundidad que tiene con este.
0: Sí. I les manyes, és a dir, heu tastat, depenent del celler, un any o un altre. En aquest cas heu tastat el 24, però les banyes heu tastat... les manyes, no les banyes, heu tastat el 22.
4: No, 23, este
0: és un error. El 23, el 23.
4: Les manyes, per mucho tiempo, per mi és la... No, com se dice en castellano, the jewel in the crown, the vines de vinos de Dominic. És un ganache peluda, con un sitio muy, muy único en Priorat, muy alto. And es súper delicado. Garnacha Peluda es una uva que no hay mucho, hay más y más cada año, pero es muy de tierra, es muy de bosque, como la uva que probamos. Para Dominic, porque tiene este concepto, el nombre de bodega es Terroir Limit.
0: Sí.
4: Y la verdad, se puja la límite mucho, siempre está la límite de alcohol, la tensión, la delicado de taninos y así. Y las manias es la mejor ganache peluda a probar en mi vida. Y 2023 está en lo mismo nivel que 21,
0: wow.
4: Que es un icónico de Cataluña.
0: Eugeni, quan diem garnatxa peluda estem parlant d'una varietat molt resilient al canvi climàtic, no? Perquè té aquests pèls que l'ajuden a suportar la sequera, no?
3: Sí, aquí s'ha de dir que molts cellers de Catalunya s'estan movent per intentar combatre el canvi climàtic.
0: Estem. Què feu? Sí. Què esteu fent?
3: Bueno, bàsicament treballant varietats més resistents, evidentment reforçar amb rec, i el que cada vegada veiem més és plantació amb altura, i, bueno, és el que és el gran repte del sector, perquè ho hem vist els darrers 2-3 anys, el que hem patit per culpa de, en aquest cas, la sequera, no?, ha sigut ha estressat el sector d'una forma molt gran i encara avui patim les conseqüències i per tant, el canvi climàtic, que potser el veiem com una cosa més o menys llunyana que ja iríem fent, doncs de cop ens l'hem trobat a sobre d'una forma molt intensa i ho hem d'afrontar com a col·lectiu, i això és el que estem treballant.
0: Clar, la garnatxa peluda, abans no la volien.
3: La garnatxa peluda era... és un bon exemple d'una aposta per una varietat que és veritat que abans no tenia...
0: No tenia color, no tenia...
3: La gent no la volia. La despreciava bastant. Sí. I avui estem veient exemples molt bons de vins de garnatxa peluda fantàstics.
0: Perquè el món també ha canviat, no?, de gustos, Soler.
1: Sí, sempre busquem, no?, sembla que el consumidor, el nou consumidor, aquest que sembla que beu una mica menys, però que busca més qualitat i busca més identitat, busca vins més frescos, una mica més lleugers, no? Mm-hmm. Sembla que el mercat va més cap aquí, no? Ara feia aquesta feina una mica de prospecció dels vins que demanaves, i potser els oients tenen ganes de veure, pues, això, no?, una mica... Si volen tastar algun d'aquests vins, mira, i certament, com deia el Fintanem, he trobat que hi ha algun dels vins que ja estan esgotats. Ostres, en alguna de les botigues més conegudes, així online, fent una recerca ràpida. Però bueno, el Nun l'hem trobat, el 24, que és la mateixa anyada que ha estat reconeguda per l'informe del Tim i del Fintan, i per 89 euros ja el podem trobar.
0: D'acord,
1: vull dir que, bueno, que és un plaer assequible, no? I les manyes, que també costa una mica de trobar, he trobat l'any 22, l'any de 22, i aquí, bueno, hauríem d'estalviar una mica més, però jo crec que el plaer s'ho val, per 240 euros les el manyes. Podem adquirir.
0: És que estem parlant d'uns vins, quantes ampolles en fan? Poquíssimes,
1: no sabria dir-te, hauríem de fer una recerca per no dir una cosa per una altra.
0: Ara estic veient el teu ordinador amb l'etiqueta, només de veure l'etiqueta, ja em ve salivera Pavlov, saps? Ja em passa com el gos de Pavlov. Només d'aquesta etiqueta...
1: Mira, 3.506, de l'anyada 2022. Sí, sí,
0: sí. Estem parlant de vinassos,
1: Absolutament. Vinassos. Bueno, i un vi realment molt reconegut, també, per altres experts, per altra prescripció, vull dir que hi ha un cert quòrum.
0: Escolta, Fintan, ja que et tenim aquí, per què no ens fas una nota de tast ben feta d'aquest vi que ens has portat per compartir?
4: Ese vino de Albacete.
0: Fes-nos de sommelier.
4: Sí.
0: Va.
4: Per a mi són molt de fruto rojo. No de fruto rojo que no compras en el mercado. Fruto rojo que cultivas en la tierra.
0: Això és molt important.
4: Sí.
0: Això és molt important. Perquè hi ha persones que no han ensumat mai l'olor de la maduixa.
4: Sí, sí.
0: Cultivada.
4: No, però també no són molt limpios. No són... no és un plato de fresas. És fresas con la tierra. Es un poco salvaje.
0: Sí.
4: Es un poco de bosque, es un poco balsámico. Que es para mí es muy de bosque con la nariz. Muy de piña, muy de la tierra. Un poco de flores, de violetas.
0: Wow. Estem dient piña de pi, ¿eh?
4: Sí. Pipi, no. Però no piña de pana, piña
0: no.
4: de árbol.
0: Piña de
4: árbol, perdón.
0: Sí.
4: Y en boca, la cosa para mí que es increíble, la cantera de sabor con 12.5% de alcohol. 12.5% de alcohol. Pero mira la intensidad.
0: Y sembla mentida. Sí.
4: Hay mucha gente que piensa que necesita un vino grande para hacer intensidad, pero sí. no es la verdad. Este tiene 12.5% de alcohol y ¡puf! Es como una explosión en la boca.
0: Que dura molta estona, eh?
1: Sí, anava a dir, molt persistent en boca.
0: Molt persistent en boca, sí senyora. Que bo.
4: La primera provasa de mañana, esta mañana no he tenido un café. Entonces, o desayuno, es la
0: bueno,
4: primera
0: cosa que he provat. Està bé perquè si, tots dieu que el cafè no va bé per tastar.
4: Sí.
0: No? Sempre que...
4: Normalment sí.
0: Ni el cafè ni la pasta de dents. O sigui, mal.
4: Cuando hace mi examen, sí, como así. La primera vez es un poco de vino blanco neutral para... cultivar la boca que és listo i les fines d'examen.
0: Clar, perquè de vegades heu de fer l'examen al matí. I clar,
4: sí.
0: Si has pres cafè, malament rai. N'hauríem de fer més de cursos de no? Tots els consumidors ens ho passarien bé. Hauríem de...
1: A més, mai acabes d'aprendre, però vull dir
0: clar,
1: és un món que no t'acabes mai.
0: Clar. Eugeni, tu estàs d'acord amb aquesta nota de tast? Ens vols afegir coses?
3: Bueno,
0: tu,
3: jo, jo no sóc un expert de cata i em sento una mica aquí al costat d'ell.
0: No, no crec.
3: però sí, reafirmaria una mica el que diu.
0: Ets un expert de tastador, t'agrada el vi.
3: M'agrada el vi, tastes, porto molts anys al sector, però jo he estat més en altres branques de la gestió de les empreses que no en la part més enològica, però sí, puc dir que més o menys hi entenc. I a mi el que em dona aquest vi, sobretot, és una sorpresa pel que acabem de comentar del grau, perquè a mi em sembla que això és molt sorprenent, que quan dius, ostres, 12,5, i amb aquesta intensitat aromàtica, amb aquesta explosió a la boca, aquesta longitud en boca, que dius, ostres, això no diries mai que té 12,5, no?
0: Tu dius que no hi entens, però segurament a la teva nevera de vins o al teu cellent no hi falta vi? Ets una persona que prens vi per celebrar...
3: Home, evidentment, quan dic que no hi entenc és no estic a l'altura del Fintan,
0: clar,
3: això és el que estic
0: ningú,
3: dient,
0: però ningú, porto ningú hi està.
3: 30 anys amb això i evidentment sóc un apassionat del vi i faig una mica el que diu el Fintan, no? D'anar comprant cosetes que no es coneixen o que no coneixen, que faig il·lusió, vaig provant coses...
0: I ho guardes o us ho beveu?
3: Tinc una tendència a beure-ho.
0: Clar, és que això li passa a tothom, de dir, ai, vull guardar-ho, no, ens ho bevem. No. O sigui que a casa et feu aquesta idea divertida de, ai, anem a tastar això...
3: A part que jo tinc una teoria de que guardar els vins per moments especials és una equivocació, perquè
0: és no saps
3: per què, quan arriba el moment, potser et portes una desil·lusió, perquè aquell dia tens altres coses al cap, no? En canvi, un moment de relaxat, que estàs a casa i no saps ben bé per què, dius, va, provarem aquest vi, i ho fas, i és aquell el moment de plaer real.
0: És al revés, has de buscar moments especials per una ampolla que tens.
3: Exacte.
0: T'han regalat una ampolla? Sí. Anem a buscar un moment especial, que pot ser... Perquè això és el nou consum, d'alguna manera, no, Sol? És a dir, potser el cada dia no el tindrem, no hem de lluitar pel cada dia, però sí, les tardes, el cap de setmana, la copa de quan cuinem al vespre, això sí, no?
4: Per mi, hablando sobre el passat... No sé qué sabes cuando me dan con los premios, que hay algo similar con todos. ¿Qué? Porque son regiones diferentes, uvas diferentes, precios diferentes, pero son muy catalán, como este vino. Que puedes cultivar Chardonnay en cualquier sitio en el mundo que quieras, Merlot en un sitio cualquiera, y es un poco similar. Este vino... Este Pla de Pages. La Cerrera de Nuxelà, este de Penedès. Las Manias de Dominic, este de Priorat. Son muy... que tiene esta identidad muy fuerte con su sitio. Y para mí es una cosa tan, tan importante. Y porque cuando empezando con esta revista la primera vez y pensando qué son vinos de Cataluña, es imposible para decir, porque es una región muy grande...
3: Pero tú cuando viajas y sí. Te preguntan por el vino catalán, sí. ¿Qué explicas? Uf, así si lo tienes que hacer en un minuto, ¿qué dirías? ¿O dos minutos, qué dirías?
4: Sí, muchas respuestas diferentes. Y porque hay bodegas diferentes. Y normalmente hay bodegas que no explicar la región, no solo el vino de Cataluña. Si, por ejemplo, si quieres explicar Penedès en dos minutos, buena suerte. Porque hay en parte que es Cava, en parte enorme que es Cava, en parte que es Torres, en parte que es las bodegas más old school, con Cabernet Sauvignon y Merlot, y en parte nuevo que es más de Cerrero, de Garnacha, de Somoya, así. Hay cinco caras en una región. Entonces, es imposible para hacer una identidad para toda la Cataluña, pero para mí la cosa más importante que hice probando para explicar qué tiene localmente. Y es una cosa que todo el premio de este año es algo similar que tiene todos. Son muy, muy de Empordà, de Terra Alta, de Priorat, donde está su sitio. Son muy transparentes, con vinos con alma. Y sí, es posible en 15 euros, es posible en 300 euros. No es una pregunta de dinero.
0: Hem parlat d'aquest informe, d'aquesta revista, amb l'Eugeni Llós, que és president de l'Associació Vinícola Catalana, que ha de venir més vegades al programa, i amb el Fintan Kerr, que és crític de vins i coautor d'aquest informe del Catalunya 2026, Special Report, que avui ens ha explicat. Tenim moltes ganes de tastar tots aquests vins, o de retastar tots aquests vins, i moltes gràcies per aquest Arbocet 2021, que és una meravella.
4: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, afectat per un brot d'endevirus, preveu fondejar el port de Granadilla de Tenerife a 5:45 de la matinada hora local. Així ho ha fet públic aquest dissabte a la nit la companyia naviliera. Es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00 del matí hora local. Abans es comprovarà el seu estat de salut. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que el dispositiu està punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: El creuer viatja amb 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. Un cop els viatgers hagin desembarcat, se'ls traslladarà en avió als seus països on hauran de fer quarantena. A tot això, la dona d'Alacant, que està ingressada per contacte d'una víctima mortal, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. Un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Més coses. L'Iran amenaça amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra 2 patrullers iranians al Golf d'Oman. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, l'Iran acusa els Estats Units de violar l'alto el foc i posa en dubte la voluntat diplomàtica de Washington. També els combats entre Israel i Hezbollah al sud del Líban. Almenys 9 persones han mort, entre elles una nena, en uns bombardejos israelians, segons les autoritats libaneses. Israel assegura que els atacs anaven dirigits contra objectius de Hezbollah i afirma haver colpejat més de 85 posicions del grup xiita en les últimes hores. Per la seva banda, Hezbollah ha reivindicat atacs amb drons contra el nord d'Israel en resposta al que considera violacions de l'alto el foc vigent des del 17 d'abril. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i l'enviat especial per a l'Orient Mitjà Steve Witkoff s'han reunit aquest dissabte a Miami amb el primer ministre de Qatar per abordar la guerra amb l'Iran i explorar vies per a un acord de pau. Segons el portal Axios, la trobada s'ha centrat en la possibilitat d'un memoràndum d'entesa per posar fi al conflicte. Paral·lelament, Qatar, Pakistan, Egipte, Turquia i Aràbia Saudita treballen per afavorir una desescalada entre Washington i Teheran. Junts assuma les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi parc coent.

0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axe amb Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins i tot un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens a falta de 9 per disputar-se. En hoquei patins, el Barça juga la final de Champions aquest diumenge a les 7 contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4. I la catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement.
3: Avui no treballes, Albert?
4: No, avui no. Els diumenges és dia sagrat, diguéssim. No per catolicisme ni per religió, però sí per descans i conciliació familiar, crec que és molt important.
3: Pels restauradors no és un dia sagrat.
4: Els restauradors treballem quan tothom s'ho passa bé, la veritat és que sí, però si ens ho podem permetre, pues, descansar un dia de festiu també està molt bé.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Descansar un dia de festiu també està molt bé.
2: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
6: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
7: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
8: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
6: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Així és, moment per connectar l'amplificador. Avui, amb una edició especial que girarà al voltant del desconcert d'ICAT, la festa d'aniversari de la nostra emissora cosina germana, la ràdio musical, cultural, pública d'aquest país, que bufava les espelmes de les seves dues primeres dècades de vida i ho celebrava a la seva festa d'aniversari. Evidentment, el desconcert, que arribava també als 10 anys. Això va ser aquesta setmana, dimarts, a l'Apolo, va ser espaterrant, punt de trobada del panorama musical català, i jo d'entrada ja em mullo. Ja us ho dic, fora caretes. Tinc un top 3 dels millors moments que passen per Alosa, Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. Per tant, cap allà que anem. No.

0: per Albo i el Comboi. I nosaltres t'hi donem felicitats. Amor, Ricard.
1: Mira, mira, mira la Mònic. Té unes ganes de fer-te de jurat a la cara.
2: Hola, mamà Duixà.
3: Hola, Mònic.
2: It's time to revenge.
3: Oh, sí. Si és real, estic acabat, eh? Estic acabat. Frank.
1: A veure.
4: Bruno.
3: Vols cantar amb mi?
4: Sí, vull!

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui, edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, gaudint fortament del bo i millor del desconcert d'ICAT.

Oua siam te vaian com un felele. Tenim uns temes que no sonen a la tele. Tot vosaltres!

soroll per la llum. Amb tots i totes vosaltres.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tenim molts més moments recollits del que vam viure al Desconcert 2026. Aquest dimarts passat, a la Sala Apolo de Barcelona, va ser màgic, va ser èpic, va ser icònic, i per això ho volíem recuperar avui, sí o sí, aquí, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.

I ara a l'escenari del desconcert amb tots nosaltres un artista que ve de Girona i que ens porta una cançó que es diu Tot va tirant, una cançó que és inèdita, que encara no s'ha publicat enlloc, que surt aquesta nit a les 12 de la nit, i ella és la Jun!

0: que vindrà. És que, clar, jo també canvio molt d'opinions en el sentit de que potser el següent disc que faig és totalment diferent.
1: Desconcert.
0: Llavors, ara mateix, a nivell musical, no sé, simplement que estic obert a tot.
1: Digue'm si creus en el destí, o si això ha passat perquè sí. Torno de Madrid i ja m'he cansat de patir. Torna el Dami i el Martí. Ei, vola l'ocell però no es trenca el niu. Molta cantarella i ningú diu ni piu. Digue-li a la Berta Roca que aquest any no hi ha cançó de l'estiu. Somebody gotta do it.

0: Barres bones aquí. Escolta, em deixes que t'expliqui una història?
1: Com que m'expliques una història?
0: Doncs, de la gent que ha de sortir ara a l'escenari, m'agradaria explicar-te la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris.
1: No m'estaràs parlant de la història de quatre matats que en molt pocs estris van muntar un imperi?
0: En efecte, Aina, un imperi molt més gran que no pas l'imperi romà.
1: I pot ser que tots els ciutadans van quedar bocabadats en sentir...
0: Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi!

M'estan suant les dents, els ungles i el canaló. Trec fum per les orelles, trec fum per les orelles, trec fum per les orelles com una olla a pressió. Alguna cosa haurem de fer amb aquesta calor. M'estan suant les dents, els ungles i el canaló. Trec fum per les orelles, trec fum per les orelles, trec fum per les orelles com una olla a pressió.

Gimnasi! Barcelona, com estem? Estem bé o no? Sisplau, un saludo per Hipnosi i un saludo per la puta Peón Greg, sisplau. Moltíssimes gràcies. Dale!

0: ¡Vete al puto infierno!
1: ¡Soy fotos mañanas! ¡Gimnasio!
2: ¡Kenshin!
0: Una puta maravilla, me cago en Déu.
3: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
4: Avui a l'amplificador de Catalunya Ràdio bufant les espelmes dels 20 anys d'ICAT a través de la seva festa d'aniversari, que és el desconcert amb el bo i millor de l'escena musical catalana, moments èpics, màgics, guapíssims, que són els que avui estem recollint. Ja sé que si...

0: Mare meva.
1: Fort aplaudiment per aquesta connexió bisbalenca i generacional entre Mazzoni i Lecoq. Jaume, ens agradaria molt demanar-te una cosa.
0: Sí, veure, això és un atracament en directe, ho haig de dir, eh?
1: Més o menys. La cosa és que tenim un programa informàtic a la ràdio que ens dona molta data, molta informació. I ara, com que hem fet 20 anys, li vam demanar a l'ordinador: digue'ns quines han estat les cançons que hem punxat més vegades a ICAT des del 23 d'abril del 2006 fins al 23 d'abril del 2026. I no diries mai quina cançó ens ha dit.
2: Quina cançó ha sortit?
1: Una teva, tio.
2: No, perquè és molt vella.
1: Bueno, i perquè l'hem punxat moltes vegades.
2: També, també.
1: Perquè clar, això és un històric, eh? Comptant tots els discos, tots els EPs, totes les cançons.
2: Bueno, és que estic molt agraït i cat perquè realment va ser la primera cançó que va sonar meva i m'ha durat vida aquesta cançó a mi.
1: Un aplaudiment, sisplau.
2: Gràcies.
1: Gràcies també a tu. Una abraçada, fins i tot. Jo crec que, a més, la gent se la sap, aquesta cançó. I qui no se la sàpiga, se la pren en 30 segons.
2: Sí, la primera tornada ja ho teniu.
1: L'arrenquem una miqueta?
0: Vinga, va.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president de Canàries, Fernando Clavijo, no autoritzarà el fondeig del creuer Ondius a Tenerife, afectat per un brot d'antivirus, si tots els passatgers no poden abandonar l'illa aquest diumenge.